0: amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
3: Vinga, doncs molt ràpid.
2: Què et sembla?
3: Vinga.
2: Quant val, t'ho dic així, eh? Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
3: Doncs
2: ho repeteixo?
3: Sí, vinga, digues.
2: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
4: Anna, què? Tu hi has pensat ja? L'Antona Guanell ja ens ha enviat la solució, eh?
3: Les sardines. Les havia oblidat del tot.
4: Ja. També ho que vas fer amb l'ampolla i el tap, oi?
3: Sí, oi? Doncs amb les sardines, tot el contrari. Espero que l'Anton no m'ho tingui en compte. És que aquests dies he anat una mica de bòlit amb aquella entrevista pel proper programa.
4: Ah, la del dibuixant.
3: Sí, sí, sí. Hem aprofitat que el Juan Díaz Fáez és a Barcelona per conversar sobre la campanya de la Carme, te'n recordes?
4: Ah, sí, sí, eren aquells dibuixos tan simpàtics del metro i el bus, oi?
3: Exacte. L'entrevista t'encantarà, crec. No te la pots perdre.
4: No tinc manera. Però no canvis de tema. Estàvem amb el preu de les sardines de l'Anton. A veure si abans no acabem avui ho pots resoldre.
2: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines? Segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: El dia que vam parlar amb el Miquel García, el nostre rambler viticultor, ja vaig explicar que, efectivament, de tant en tant, tinc uns rampells Scarlett O'Hara, rotllo, deixo tot, me'n vaig al camp amb les vaques, les ovelles i les gallines. També et vaig dir que són això, rampells de frivolitat. Però hi ha casos de gent que ho diu seriosament i ho fa. I avui tenim la història d'un valent que, efectivament, ho ha fet, que és el Román González. El Jordi Gibert l'ha convidat a l'estudi perquè ens expliqui com ho ha fet. Román, Jordi, benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda. Bones.
1: Jordi, com que és el primer dia que ramblegem amb Ràdio 010, pots fer-nos 5 cèntims, a mi i a l'oient, de qui sou, tu i la ràdio?
2: Oh, i tant, doncs Ràdio 010 comença a sonar el 107.2 de l'FM l'any 1989. De fet, 010 es convertia el nom del poble, Oló, en números d'idees originals que tenien als anys 80. Jo vaig començar a participar-hi cap allà al 2008, quan un grup de joves la va reobrir després d'uns anys sense activitat. I bé, sobre mi, us diré que a part de treballar a la ràdio soc arqueòleg i encara participo en projectes de recerca per aquí a la Catalunya Central quan puc sortir de l'emissora.
3: Ja apunto, Anna, no pateixis.
1: Em comences a conèixer, Arnau. Jordi, ens posem a buscar un dia perquè ens expliquis això de l'arqueologia, aquest Indiana Jones del Moianès que tenim al Rambla 54, superinteressant. De moment, avui, Jordi, has recuperat una història que és més contemporània, de fet, absolutament contemporània, perquè el Román ha arribat fa poc a la comarca del Moianès i s'ha instal·lat concretament a l'Estany, oi?
2: Exacte, l'Estany és el poble que tenim més a prop aquí a Santa Maria d'Oló i fa uns mesos, fins aleshores fornera del poble, va haver de deixar la feina perquè li van detectar una intolerància al gluten que li impedia treballar amb la farina. Aleshores, la por era que si en el poble trobarien algú que s'atrevís a agafar un negoci petit com un forn en un poble de que no arriba als 400 habitants, un micropoble. I és aquí on apareix el nostre convidat d'avui, en Román González. Román, com et va arribar, diguem, aquesta oferta, aquesta possibilitat, com arribes a l'Estany?
4: Bueno, va ser una mica inesperat, perquè justament vaig veure que hi ha un forn en un altre micropoble veget que fan com estades de l'ofici on t'ensenyen realment quina és la feina de forner i com es treballa. I em vaig buscar a veure si hi havia bastants negocis en traspàs. I justament vaig veure que simplement hi havia aquest i en un parell de setmanes vaig decidir visitar-lo realment. Tant el poble com el que és la botiga em va enamorar.
2: Ara, el que no t'he explicat és que el Román, abans de fer aquest canvi de vida, ell estava treballant a un lloc de molt prestigi, que potser et sona, que és el celler de Can Roca.
1: Ostres, si em sona!
2: Llavors, clar, com decideixes, Román, marxar d'una de les cuines més prestigioses, que segurament molta gent hi vol estar, per muntar-t'ho pel teu propi compte?
4: Bueno, al final és un somni que sempre he tingut des de petit, el fet de tindre com el típic forn de poble amb un forn de llenya, algú que sigui un ofici com el que eren abans, que realment és bastant interessant que no es perdin, perquè hi ha molta gent gran, hi ha molt poc...
2: Gent jove, no? Relleu, sí, generacional.
4: Això mateix, que no es vulgui dedicar, i jo crec que és bastant important el fet de que no es perdin.
1: I vas a petar a un poble que no arriba als 400 habitants buscant què? Tranquil·litat, proximitat, un altre ritme, una mica de tot?
4: Això mateix, buscava un altre ritme. Al final portava 2 anys bastant a tope a les cuines i crec que és bastant important el fet de decidir quan parar o quan realment començar a construir el teu propi camí.
2: Clar, entenc que també un lloc com aquests del celler de Can Roca, no? El ritme ha de ser frenètic.
4: Sí, sí, sí. Hi ha bastantes històries que tinc de després d'un event o després d'un servei, rotllo, que estic fent amb la meva vida.
2: I clar, tornant a aquest moment, no? De que decideixes canviar-ho tot, arribar a l'Estany, aquí la família, què? Un dia arribes a casa i dius, marxem, me'n vaig cap a un poble i ho canvio tot. Com reaccionen ells?
4: En un principi no s'ho van prendre bastant bé. O sigui, al final, ma mare el que deia és perquè vas a deixar una feina bona en un lloc bo.
1: Com som les mares, eh?
4: Sí. Per un lloc on realment és algo inestable, o sigui, jo no ho veia gens clar. Però vaig decidir creure en el projecte i no escoltar, sinó a mi mateix. I un cop van començar que tot això rutllava, que estava molt segur del que feia i que realment el que és tema número sí que sortia endavant, van començar a confiar.
1: Roman, i ara què diu la mare?
4: Ui, ara m'ajuda.
1: Bueno, o sigui, això sempre, no?
4: Sí. O sigui, està ella tenint 2 dies a la setmana i realment està molt contenta amb la feina que faig i tot com està anant.
1: Jo ja he dit que ho dic cíclicament, això de me n'aniré a un poble i tal, sense cap mena d'intenció, però sí que m'interessa saber si has pogut fer fa pocs mesos, si has pogut fer una mica de balanç en el sentit de dir què he guanyat i què he perdut, si és que has perdut alguna cosa. Igual no has perdut res.
4: Jo crec que no he perdut res. O sigui, he guanyat bastant un estil de vida millor. Més que res perquè tranquil·litat, tot el que vulguis, silenci també. És més, ara quan vaig a ciutats o pobles més grans, és com que m'agobia tot aquest soroll que hi ha al voltant i trobo a faltar el silenci. Però es guanya molt. Molta gent m'ha preguntat si realment és interessant el fet de fer el canvi de vida a un poble petit i sempre estic dient que sí, que no s'ho pensin.
2: Mm-hmm. Clar, Roman, a més tu fas pa artesanal, pa de veritat, un mercat potencial de només 400 persones, però no feia una mica de respecte a això de... Abans mencionaves els números, no? No sé si has tingut por que no sortissin en algun moment.
4: No, perquè l'antiga propietària em va passar els seus números i em va dir que en principi haurien de sortir. Sí que els primers mesos van ser una mica complicats perquè, clar, entendre un forn de llenya no té res a veure amb els forns convencionals que s'estan fent o utilitzar avui en dia. I vaig dir això, mig any en poder entendre i poder treure un producte de qualitat. A partir d'aquí tot ha anat cap amunt. I realment no estem fent pa per un poble, sinó estan venint tots els habitants de la comarca, que això realment és el que no ens esperàvem.
2: Mm-hmm. O sigui, venen veïns, per exemple, d'aquí a Olot, venen a buscar el pa.
4: Sí. Bé, el més lluny que m'he trobat és Sabadell.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, Sabadell. Hi ha una tirada, no?
4: Sí.
1: I què diuen els teus veïns del teu pa? Jo m'imagino, ha de ser un luxe que visquis en un lloc així, no arribes a 400 i de cop i volta tens un pa de 3 estrelles Michelin.
4: Ells estan molt contents amb el producte i amb el nou forner. I és això, o sigui, ells tampoc s'ho esperaven. Sí que en un principi es van espantar, perquè al final és això, és un canvi molt brusc de fer el típic pa tota la vida, fer un pa com aquest més modern, de fermentació lenta, massa mare i de més. I els hi va costar una mica acostumar-se a aquest nou producte, però un cop s'han fet a ell, estan encantadíssims.
2: Deu ser molt diferent cuinar per un restaurant d'alta cuina, 3 estrelles, Michelin, que pels teus veïns, no?
4: Sí, més que res, perquè, clar, les opinions d'en un restaurant no t'arriben, sinó simplement el feedback del cap de cuina. I aquí els veïns t'ho diuen tota la cara.
2: Et venen a trucar al timbre de casa.
4: Això mateix.
1: Clar, si se't crema el pa, t'esperen a la porta, no?
4: Sí. O em piquen a la finestra sempre que la tinc oberta.
1: Roman, t'he de dir que jo, durant molts anys, vaig viure en un edifici de l'Eixample de Barcelona, on encara, i remarco l'encara, hi havia un forner d'aquells de tota la vida que llevava el pa de dia i treballava de nit, l'Andreu Pereira. Tu ets d'aquests? Com el fas tu, el pa, i en quins horaris?
4: Jo, en un principi, entrava a les 12 de la matinada. I allà començava el que són les amassades el dia següent. Totes les masses les faig el dia anterior, les deixo fermentar en bloc a la nevera, en fred, mm-hmm, perquè vagin lentament creant el que és la malla glutínica. I a la matinada el que faig és formulo que són els diferents pans que fem i després fermenten allà a l'obrador, que clar, el forn que tenim, això fermenta bàsicament en un moment. Actualment, quan ja m'he fet el forn, el que he pogut aconseguir és fer tot aquest format de producte més ràpid i estic aconseguit entrenant a les 3 de la matinada actualment.
1: Déu-n'hi-do, sí, eh?
4: Sí, però al final és com la gent realment valora aquest producte, no em costa gens el fet de matinar i tot això. Sempre he sigut una persona matinera i no m'ha costat gens acostumar-me a aquests horaris. I després, un cop està ja tot enfornat, atenc a la botiga i m'estic fins a la 1-2 del migdia els dies que queda producte, i si no, si a les 10 del matí és tot venut, ja és quan tanquem.
2: Mm-hmm. O sigui, si has acabat ara al migdia, ara escoltar la Rambla i sopar i a dormir.
4: Això mateix, sí, sí. Bueno, a les tardes surto a córrer o vaig en bici, que també va bé per alliberar la càrrega mental.
2: Molt bé. Cada cop hi ha, Roman, més forns impersonals, sobretot a les ciutats, forns més industrials que trobem a benzineres, grans superfícies. És una pena que perdem aquesta part més de la nostra cultura, de la nostra cultura gastronòmica, no? Com ho podem revertir, això?
4: És complicat. Una pregunta una mica complicada. Més que res per... Bueno, realment no sé per què. Sí que són uns horaris bastant difícils de portar, sobretot en l'àmbit social, perquè treballes tant de nit majoritàriament i cap de setmana i festius. Aleshores, clar, jo el que estic veient últimament és que els joves el que busquen és treballar menys cap de setmana i portar una vida com més lleugera en l'àmbit laboral. Però realment jo crec que és un ofici que no s'hauria de perdre, perquè, com bé dieu, és una llàstima que realment no es vengui pa, com es veia abans, i vagi guanyant tot aquest sector més industrial.
1: Fins i tot des d'un punt de vista de salut, no?
4: Sí, sí, sí, o sigui, realment no té res a veure. I ara que els veïns m'ho diuen tothom, és que els pans que es fan aquí no té res a veure amb el que tu fas.
2: Hem parlat sobretot de pa, però tu també fas altres coses, ets pastisser també. Què és el que té més èxit més enllà del pa que comentaves entre els teus dolços?
4: Ostres, depèn del dia, eh? O sigui, ara sí que estan guanyant molt terreny els croissants. Abans els feia de llard, ara els estic fent de mantega. Cada cap de setmana estic intentant traient productes nous. Ara han tret una mena de niu, que va omplir de una compota de figues i una crema de festuc, i aquest niu cada mes aniran canviant segons temporada i segons festivitat que hi hagi. I la coca de forner també és com un mític dels forns de pa d'aquí de Catalunya, i la gent també sempre és el primer que agafa.
1: Mm-hmm. Roman, salivem només de sentir-te, eh? Escolta'm una cosa, a tu la crida pel pa i per la pastisseria quan et va arribar? Com acabes en aquest món? De petit ja deies jo vull ser forner, o tens família que es dediqui a la cosa del pa, o com vas acabar aquí?
4: No tinc família que es dediqui, o sigui, realment mons pares, un és autòmata i ma mare és gestora. O sigui, realment no em ve de família, sinó que em ve per part de ma àvia. De quan era ben petit ella em va com iniciant aquest món fent el típic pastís de iogurt, el típic pa de pessic. I a partir d'aquí és com que vaig començar a innovar, canviant sabors, canviant la forma o incloent més ingredients. I no va ser fins al 2016 que ma mare em va regalar un llibre sobre pa. I a partir d'aquí ja vaig començar com a crear la meva massa mare. I el típic que com comença tothom, fent pa pels amics, fent proves i demés.
1: Recordes quin llibre era?
4: Era del Xavier Barriga.
1: Ah.
4: Sí, crec que venia amb un diari i el va comprar i me'l va regalar directament. Aleshores, sí que vaig començar com a estudiar un altre àmbit, que no tenia res a veure amb el que és pastisseria i tot el món de la fleca, però sí que sempre estava com en un tercer pla tot aquest món, perquè feia com petits caterings on hi havia empanades, hi havia mini croissants i demés perquè la gent mengés. I no va ser fins al 2020 que em vaig realment dir, hòstia, això és el que m'agrada, això és el que m'omple, i vaig estar estudiant a la Hoffman, al curs ja professional, per poder dedicar-me. I ja des del 2020 fins ara ha sigut un no parar.
1: Realment, donar de menjar a la gent i veure cares de felicitat és una de les coses, com a mínim a mi, és una de les coses que més m'omple a la vida. Sempre dic que una de les coses que més m'agrada és cuinar per la gent que m'estimo.
4: Això mateix, sí, realment, tot el feedback que estic rebent positiu, jo no m'ho esperava.
2: I Roman, clar, més enllà de la feina, l'estany, què tal? T'hi has pogut adaptar bé?
4: Sí, en un principi no. Perquè, clar, tot això, com comentava, les opinions que et vinguen a la cara, en una part m'ho esperava, però en una part no que fossin tan directes, des d'un principi.
2: No tenen pèls a la llengua, l'estany.
4: No, però realment és un canvi molt positiu, la gent és molt maca i fan poble, sí, realment fas comunitat. Sempre ho comparo com si estiguessis vivint en un bloc de pisos, simplement que hi ha més gent i és més gran.
1: Ens deies abans que estàs convençut, que no has tingut cap moment de dubte.
4: No. O sigui, realment, en aquest canvi no vaig dubtar cap moment. Mons amics diuen que estic una mica boig perquè sempre que dic de canviar ho faig com molt a la directa, mai m'ho penso. Però perquè crec que és com bastant important en aquests canvis de vida tan bruscos, per així dir-ho, està com molt convençut del que has de fer. Perquè en el moment que dubtes, jo directament ja diria, no ho facis. Perquè pots acabar patant, o sigui, psicològicament parlant.
1: Mm-hmm. I has tingut algun amic d'aquests amb qui treballessis, o algun conegut amb qui treballessis al celler de Can Roca que t'hagi visitat i hagi dit, ostres, doncs mira, potser el Roman ho va fer bé, o d'algun altre àmbit així més cosmopolita?
4: Em va vindre a visitar un professor de la Hoffman que en un principi no vaig caure que era ell, fins que es va treure la gorra, les ulleres de sol, no el vaig reconèixer, però així del celler no, encara no. Mm-hmm.
1: I el professor de la Hoffman què et va dir? Que bé, el canvi de vida i que bé, el pas, suposo.
4: Sí, o sigui, va ser una mica trist perquè va vindre un dia que era tancat.
1: Ostres,
4: justament estava fent bunyols. Sí, sí, sí. Clar, es va presentar amb tota la família i vaig dir, mira, jo si vols us fregeixo una mica de bunyols i així els tasteu. Em van dir que no. Però realment, quan van veure tot el que és l'obrador i realment el forn, que és el protagonista, va estar molt content pel canvi i va dir realment el missatge que intento donar, que realment aquests oficis no s'han de perdre perquè és una llàstima.
2: Clar, jo he vist el teu obrador, Roman, és molt petit. No sé si tens perspectives de futur en el sentit de, si les coses van bé, ampliaries el forn?
4: La idea és ampliar-ho, o sigui, en un futur i en un projecte per poder oferir més productes, sí, sí.
1: Però seguint amb el forn de llenya, eh?
4: Això mateix, sí, sí. Crec que és el protagonista de tot.
1: Sí. Però, que digues.
4: En tema de bruixeria és algo com bastant complicat de controlar perquè, clar, al final estàs amb temperatures molt altes per tema de pa. I això sí que és un producte que m'està costant molt de controlar. Últimament sí que està anant bastant millor, però no crec que ho canviï, perquè gustativament no té res a veure amb un forn convencional.
1: Clar, la gent que cuina sempre amb foc, no? Sempre diuen que és especial i igualment arriscat, perquè el foc, cada foc és diferent. Cada dia deu ser diferent el teu forn.
4: Sí, i inclús la llenya que s'utilitza et fa una flama completament diferent. L'antic forner utilitzava pi, jo estic utilitzant roure. El roure és una llenya, per dir, econòmicament més cara, que et deixa la brasa durant més temps. Això sí que m'ajuda a controlar molt més la temperatura i que a l'hora del pa no em baixi tan ràpid. Però, clar, en altres productes més...
2: Diguéssim, el que, tot el que són croissants...
4: Sí. Allà sí que la temperatura em costa bastant molt més que baixi.
2: Mm-hmm. Clar, per als projectes que tens, et veus temps vivint a l'estany?
4: Sí, no tinc pas pensat moure'm. O sigui, realment estic molt content del canvi i la veritat és que espero que sigui per molts anys.
1: Doncs esperem que sí, Roman. Aquí em diuen per ordres l'Arnau i companyia, que estan allà al darrere, que a veure si muntem una excursió, eh? Que ens hem quedat aquí tots amb moltes ganes de tastar el teu pa.
4: Jordi, us estaré esperant.
1: Vinga, gràcies. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser avui aquí al Rambla 54 amb aquesta olor de llenya, de pa, de croissants sortits del forn. Ha estat realment, mai més ben dit, un gust. Una abraçada i fins aviat.
2: A vosaltres, fins aviat.
4: Adéu.
0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
5: Ei, Anna, què tal? Com va el programa? Escolta'm una cosa. Vaig passejant per la ciutat, aquí just al centre de Sant Cugat, i acabo de passar justament per davant de la porta del Museu del Còmic de Catalunya. I he pensat, dic, ves que a la Morgades no li agradi parlar sobre el tema. Recordo que t'ho vas explicar al primer programa, que tot això del còmic a tu et molava i tal. Doncs segur que podria ser una entrevista interessant. Jo recordo que hi he entrat un parell de vegades, eh? Però una va ser molt especial, perquè va ser el dia que vaig poder parlar amb el Paco Ibáñez, el creador del Mortadelo i Filemón, un senyor, la veritat és que molt divertit, va ser una entrevista molt agradable i va ser una experiència interessant. No sé, jo t'ho deixo aquí, sobre la taula, ja em diràs si vols que fem alguna cosa. Petons.
6: Ei, Carme. Ostres, quin luxe això d'una entrevista amb l'Ibáñez, eh? Em fas una mica d'envejeta bastanta. Escolta'm, que sí, que ho vas entendre bé. A mi allò del còmic m'encanta, no és que m'encanta, superpirra, diríem, i serà fantàstic parlar amb aquesta gent. Tinc moltíssimes preguntes per fer-los, sobretot perquè no sé si... A vegades penso que els catalans potser no som conscients de la cultura del còmic que tenim aquí des de l'època de la República. Escolta'm, busquem un forat a l'agenda i parlem, però compte-hi i ben aviat. Vinga, una abraçada, adéu.
0: Estàs escoltant Rambla 54, a UAU, Lleida Ràdio.
1: Eric López, ben tornat al Rambla 54.
7: Molt bona tarda de nou, Anna.
1: Escolta, ens deies per WhatsApp fa unes hores que al Museu de Lleida hi teniu uns escacs. Aquests dies estem molt ficats en això de jugar als escacs, amb una història que ens volies explicar, oi?
7: Doncs sí, Anna, mira, aquests escacs són una curiositat del museu i és una col·lecció que és una mica diferent dels que estem acostumats.
1: Diferent per què?
7: Doncs mira, per poder contestar-te millor, m'he apropat, no?, a aquest Museu de Lleida i he parlat amb la seva directora, la Clara Arbues, i ella ens ho explica a les mil meravelles.
8: És un conjunt de peces de cristall de roca d'una qualitat increïble, d'un material extraordinari, d'una transparència única. En aquest sentit, seria un joc d'escacs dels pocs que es conserven d'època medieval a la península Ibèrica. El que fa extraordinari és el fet de la seva antiguitat.
7: I mira, i ara hem escoltat a la Clara, no? Acaba parlant de la seva antiguitat, no,
8: sí,
7: Anna?
8: Sí, sí.
7: Doncs això, m'explicava que són del segle X, de l'època fatimita, o sigui, ja fa una mica que saben segur, és que arriben procedents de l'Àfrica a través de l'Àndalus.
1: Arnau, hi ha uns escacs que tenen més anys que jo. Eh? I que van venir de l'Àndalus i van arribar fins a Lleida.
7: Sí, sí, i Lleida és l'última estació, però a banda de l'entrada per l'Àndalus, a Ponent també tenen més història, com quin era el propietari, o més ben dit, la propietària, mira.
8: D'una antiga nissaga de cavallers, no?, de medievals, de la noblesa medieval del país, en aquest cas, doncs, procedent d'Age, de la parella, en aquest cas, és Arnau Mir de Tost i Renda, la seva dona, la seva esposa, que, de fet, els escacs, que sempre s'havien dit d'Arnau Mir de Tost, doncs, al contrari, no? La que tenia els escacs en propietat és Renda, la seva esposa, que li deixa, no?, en testament al seu marit. I hem de pensar que no només tenien un joc d'escacs, sinó que segurament més d'un, i per tant, doncs, bueno, que ens n'arriba un tros, un fragment.
7: I, Anna, deixa'm continuar explicant una miqueta aquests escacs.
1: Digues,
7: perquè
1: és molt interessant aquesta història.
7: Són una meravella, sí, sí. Mm-hmm. Doncs quan el cavaller Mir de Tost mor, deixa els escacs en herència a l'església. I recordem que estem parlant d'Age, a la comarca de la Noguera. Mm-hmm. A finals del segle XIX, quan es configura l'antic

0: I les negres, que no eren negres en aquest moment, sinó que hem de pensar que també és un cristall de roca amb color rosat, és la part del joc que a finals del segle XIX se'n va cap a París i finalment la família de l'Amir de Kuwait les acaba adquirint el 1981 i el 1983 s'entren en aquest Museu Nacional de Kuwait.
1: Àger, París, Kuwait. I escolta, Eric,
2: Déu-n'hi-do
1: el viatge. I això del cristall de roca que diu la Clara, exactament, què és?
2: Doncs aquella època, l'època dels escacs que estem parlant, era un producte de luxe i superexclusiu, i com bé comentes, no, la Clara em va explicar molt bé com és la seva composició.
0: És un element de la natura, és una variant del quars molt especial, no és gens habitual. Per tant, és una raresa en la natura i, per tant, la converteix... El seu treball, a més escultòric, és molt difícil. Val? Hem de pensar que té una duresa, el quars aquest, el cristall de roca, té una duresa de 7 en l'escala de Mohs. Hem de pensar que el diamant en té 10. I, per tant, és més fort, més dur, que l'acer o el metall d'època medieval.
1: Eric, tu has anat al Museu de Lleida, ens deies, i has tingut la sort de veure aquests escacs de prop. Què tal?
2: Home, déu-n'hi-do, quan coneixes tota la història fa impressió, la veritat. Jo no sé dir-te quines de les peces que vaig veure em van cridar més l'atenció, però la Clara sí que ho tenia claríssim, mira.
0: Ens agrada parlar de l'àlfil perquè és una figura que representa un elefant. La paraula àlfil en àrab vol dir elefant, justament, però vindria d'aquesta abstracció de l'animal elefant. Pensem que en l'islam no es podia representar ni la figura humana ni la figura animal, però sí que estan com simbolitzats d'una manera que els pots reconèixer, no? I aquest àlfil té com dues banyetes i a nosaltres ens agrada sempre parlar de l'àlfil més que del rei o la reina o els peons.
1: Ostres, no ho sabia, això, que l'àlfil en realitat era un elefant.
2: Sí, sí.
1: Sí? Tu ho havies sentit a dir mai?
2: Home, a veure, no, però mira, és el que diuen, no és la dita aquesta de mai t'aniràs a dormir sense saber una cosa més, no?
1: Doncs sí, avui hem après que l'àlfil aquest dels escacs ve en realitat d'un elefant, que s'assemblen ben poc, avui en dia. Gràcies, Eric, per aquesta història dels escacs. Deixa'm corregir el títol, són els escacs de l'Ersenda, no? Perquè
2: exacte.
1: Durant molts anys han estat els escacs de Mir de Tost. No, la propietària era ella.
2: De la seva dona.
1: Exacte, els escacs de l'Ersenda.
2: Correcte.
1: Tornem a reblejar ben aviat, que vagi molt bé.
2: Molt bé, Anna, moltes gràcies.
3: Som-hi, Marga, on vulguis.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Pots dir meua, eh?
4: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
3: Perfecte. Molt bé.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a El Nou FM.
1: Que xula que és aquesta música, Ivan. Em sap com greu parlar-hi a sobre. Com a contrast als escacs de l'Arsenda, o per portar la cosa als nostres dies, hem volgut buscar una empresa que es dediqui a fer-ne d'escacs avui. Bé, parlo en plural, però en realitat qui l'ha buscat és l'Ona Fàbrega. Ona, ben tornada al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
1: Deia que buscàvem una empresa que es dediqui a fabricar escacs i tu en tens una, oi? Qui són?
2: Exacte, Anna, mira, és Mora Play, ¿vale? És una empresa que es va fundar el 1940 a Sant Pere de Torelló i que, tot i que fan tota mena de jocs de taula, els escacs són una de les seves especialitats. De fet, són l'única empresa de l'Estat que fabrica les peces dels seus jocs des de zero. Jo vaig anar a veure la seva propietària, l'Anna Bassaganya, perquè ens expliqués una mica més d'aquest procés.
3: Nosaltres fabriquem peces d'escacs com s'havia fet abans, en una torneria aquí al nostre poble de Sant Pere de Torelló, i el que hem fet una mica és agafar els orígens de tot això, modernitzar-ho una mica per tenir la marca que tenim avui de Mora Play. Són una mica gruixut perquè dic que som els únics de l'Estat en fabricar peces d'escacs, però realment fins i tot és una mica més enllà. A Europa segurament també som els únics que fem escacs pròpiament el 100% fabricats aquí.

0: Déu-n'hi-do, de Sant Pere de Torelló fins a Europa. Quin orgull, no?
1: Sí, sí, i a sobre, no només pel fet de ser els únics a Europa que fabriquen les peces des de zero, sinó també per la manera com ho fan, perquè ells tenen tota una filosofia darrere de la producció que els caracteritza.
2: Nosaltres doncs, venim d'una empresa que ja existia, que va fer escacs durant molts i molts anys, que va ser un referent a Espanya d'aquestes peces, creant un model propi que va ser un model que es jugava de forma oficial en tornejos. I nosaltres hem mantingut exactament aquest disseny perquè hem fet servir eines, utillatges i la manera de fer de com ho feien abans, tot molt manual i molt tradicional. Però sí que és veritat que hem anat incorporant algun model nou per fer les peces com més adequades o més modernes a les demandes dels jugadors d'escacs actuals, com és això de les peces plomades, per exemple.
1: Anna, et volia fer una pregunta.
0: No digues, sé si, digues.
1: Si tu ets aficionada als escacs o potser ets més de jocs com el parxís o el que no sé, explica'm.
0: Doncs mira, d'entrada potser et diria que m'agraden més els escacs. I aquí he de confessar que jo de petita feia extraescolar d'escacs i que vaig fins i tot anar a alguna competició. M'interessaven força. T'he de dir, però, que tenim un taulell d'escacs a casa i que està aparcat des de fa molt de temps, però que ahir em va agafar com una mica el cuquet. Ves que aquest cap de setmana no l'acabi recuperant i acabi fent una partida contra algú. T'he de dir també que el parxís i l'oca doncs, tampoc els diria que no, eh? Que depèn del moment. Vull dir, m'agrada bastant tot.
1: Crec que ens assemblem bastant, però mira, sigui quin sigui el joc, More Play, però tenen un objectiu molt clar, no? Que és mantenir el respecte i l'estima pels infants i alhora també apostar per una fabricació local i, òbviament, de proximitat.
0: Doncs és una bona filosofia amb els productes que fan. Hauríem de potser tenir-la molt més en compte per als infants abans de donar-los pantalles i altra mena de ginys. Potser més daus i menys botons?
1: M'agrada aquesta frase. L'Anna també m'explicava que hi ha molts nens abduïts per pantalles, però que també hi ha una corrent a l'alça de gent que defensa els avantatges del joc analògic.
2: Penso que és com una mica un efecte rebot. O sigui, sí que hi ha molta part de societat i fins i tot canalla, no? que estan molt dia a dia amb les pantalles, però també hi ha aquesta vessant de mares, pares, avis, no? Que volem que tornin a tirar una mica el joc d'abans, perquè en sabem els avantatges i sabem que és molt bo, no? Pel seu aprenentatge.
1: Clar, i si parlem dels jocs tradicionals, també hem de parlar dels materials amb què es fabriquen. A More Play utilitzen, entre altres materials, el boix, que és una fusta que ha estat molt present en la fabricació dels seus jocs. El problema és que en els darrers anys una papallona invasora ha provocat la mort de grans quantitats de boix, fet que n'ha dificultat l'accés i també la disponibilitat. Però a part del boix, també treballen amb fusta d'olivera i amb altres fustes tropicals.
0: Quan preparàvem aquesta entrevista, em deies que el boix és un material que té la seva dificultat per manipular-lo. Això potser encara li donaria més valor a les peces que fabriquen a More Play.
1: Exacte, i per exemple, una de les altres coses que a mi personalment em va sorprendre és que tenen molt clar que per molts anys que passin hi ha jocs que mai passaran de moda i els escacs diu que són un exemple clar.
2: Jo em sembla que és un joc que no morirà mai, o sigui que sempre s'hi jugarà. I un jugador d'escacs que li agradi, que sigui aficionat, sempre vol tenir un tauler i unes peces físiques a casa seva. I les vol bones. I nosaltres fem bones peces d'escacs, de qualitat, fetes aquí, i és un producte molt especial. Realment tenim aficionats que els agraden molt i són com molt fans de les nostres peces per jugar-hi ells o per regalar-ho.
0: Doncs, Ona, apunto ja mateix un joc d'escacs de More Play a la carta als Reis. Per cert, recuperem aquesta sintonia inicial, que és de Queen's Gambit, de Gambito de Dama, perquè l'Anna està molt agraïda, aquesta sèrie de Netflix, no?
1: Mira, Anna, ha estat tot un talisma.
2: Feia poc que havia comprat l'empresa i va ser una bona sorpresa saber de l'existència d'aquesta sèrie. Vam començar a notar una pujada de ventes estranya, de cop i volta, i un client, un botiguer, que ven els nostres escacs a la seva botiga, em va dir, ostres, Anna, que no ho saps, què està passant? I dic, no, què passa? I em va dir, no, que hi ha una sèrie a Netflix que està sent la número 1 i que, bueno, que la gent torna a tenir molt interès pels escacs. I això va fer que sí, que augmentéssim molt les ventes i també molta presència, publicitat, ens va anar molt bé, la veritat. I encara dura una mica.
1: Mira, Anna, t'he de confessar que a mi Gambito de Dama em va tenir bastant obsessionada durant una temporada, fins al punt de voler-me convertir en una jugadora professional. No sé on tenia el cap, de veritat.
0: Ostres, i com ho portes?
1: Doncs mira, de moment els escacs com tu són un passatemps i no una feina, tot i que mira, mai se sap, perquè potser d'aquí uns anys m'entrevistes al Rambla 54 com una jugadora professional d'escacs, eh?
0: T'imagines? Quan siguis famosa, quan siguis la Rosalía dels escacs, llavors no ens diguis que no, Mayona.
1: Et donaré totes les exclusives, Anna.
0: Ona, doncs, moltes gràcies per descobrir-nos Moraplay i les teves passions. El dia que vulguis podem quedar i fem una partida.
1: Exacte.
0: Aquest cap de setmana potser ens va una mica malament, que vosaltres teniu una mica de música a Vic, però qualsevol altra, escolta'm, ens trobem a mig camí i a veure què passa.
1: Exacte, t'espero allà, no?
0: Vinga, fins aviat.
1: Fins aviat.
3: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
0: Ivan, segueixo pensant, però la veritat és que avui estic una mica espessa, eh? L'Anton em renyarà.
4: No, dona, jo crec que si fas bé els càlculs t'han de sortir bé.
0: Ah, com que tu ja... Tu
4: bueno,
0: tens aquí el WhatsApp, tu saps el número, eh?
4: Vaig estar una tarda.
0: Jo segueixo aquí fent números, si et sembla. Endavant, segueix amb el programa i vaig a veure si ho resol.
4: Vinga.
5: Doncs...
6: M'he d'apropar molt.
5: Bueno, has d'estar relativament a prop.
6: Així?
5: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa. I a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
6: Rambla 54. A la meva ràdio local.
5: Perfecte.
6: Faig bé, eh?
5: Sí. Qui té art, té art.
7: A la Selva del Camp hi ha sorolls que formen part del paisatge. La porta que s'obre, el paper que embolica la carn, el ganivet contra la fusta i aquella pregunta que repeteix cada dia. Què et poso? Però aquest paisatge té data de caducitat. A finals d'aquest any, les tres carnisseries tradicionals del poble tenen previst abaixar la persiana. I això, en un municipi d'uns 5.700 habitants, és molt més que perdre tres botigues. Casa Daniel, Carnisseria Pepita, Cal Anton. Tres negocis familiars, tres històries ben diferents i un mateix problema. No hi ha relleu. Els tres propietaris es jubilen pràcticament al mateix temps i cap dels seus fills ha volgut continuar l'ofici. Però hi ha una petita excepció. Daniel Vilalta, de Casa Daniel, busca algú que es faci càrrec del seu negoci. En Daniel Vilalta porta 45 anys darrere del taulell i diu que ja ha cotitzat prou. El negoci de Casa Daniel es remunta a l'any 1880. És la tercera generació de carnissers de família. I ell va començar a anar a l'escorxador quan tenia 15 anys. 45 anys després, la situació és molt diferent. Les seves filles han estudiat, tenen altres feines i no volen continuar amb el negoci.
8: Nosaltres vam pujar cap aquí dalt, vam comprar aquest local i vam muntar la carnisseria aquí, Casa Daniel. Això fa sobre uns 40 anys ara que estem aquí. Allà baix també hi vam ser quasi 30 més, també, amb uns pares. I, bueno, ha arribat una temporada que em sembla que ja quasi l'Estat ja s'ha dit que es podem jubilar quan vulguem. I és el que estem mirant ara. A veure si podem fer un traspàs, que ja han vingut dos o tres visites a fer traspassos, que han anat bé. Sortir els diaris i TV3 i Canal Camp i tot arreu. Això ha anat la mar de bé. I, bueno, és el que volem, que hi hagi un traspàs i que aquest negoci no es tanqui.
7: Perquè el problema no és que aquests negocis no funcionin. Segons explica Daniel, de Casa Daniel té instal·lacions, clients i activitat. El que falta és una persona que vulgui agafar-ne el relleu. Uns metres més amunt hi ha la carnisseria Pepita. Miquel i la seva germana representen la tercera generació de carnissers de la família. També van començar molt joves, als 14 anys. van arribar a tenir granja pròpia i escorxador, i durant anys controlaven pràcticament tot el procés, des de la cria fins a l'elaboració. Ara, però, diuen prou.
9: Bueno, pues nosaltres, aquí a la carnisseria Pepita, que sempre s'ha dit carnisseria Pepita, pues aquí deu fer uns 55-58 anys que estem aquí. Primer estàvem amb uns avis, estaven al plaça de l'Ajuntament, al davant mateix de l'Anton, i allí hi havia els avis. Allí va ser quan d'allí van tindre les dues filles, la mare i la tieta, i elles tenien la carnisseria. I després, clar, els fes grans, ma germana i jo, i ells dos, els dos fills, doncs van dir, separem-se. Uns pares van decidir d'agafar un altre local. I uns pares van triar aquest. I ells se van quedar al local del davant, on eren, perquè allí on estaven, estaven de lloguer. I no, molt bé, doncs van baixar cap aquí baix. Primer una part, que era petita, que llavors en aquella època hi havia el taulell de marbre que teníem, va ser el primer congelador que hi va haver a la Selva, en aquella època, i després, com nosaltres se vam quedar a la botiga, va ser quan la vam engrandir el que vam poder. I així s'està. Vull dir, els pares van jubilar ja fa uns anys, que si es diu encara els tenim tots dos, i clar, ho veuen tot això, el canvi que ha fet. El que ha passat aquí en aquest poble ha passat a tot arreu.
10: A tot,
9: a tot arreu, a tot arreu.
7: No és només jubilar-se, és arribar al final d'una manera de treballar, perquè ser carnisser no és només vendre carn, és aixecar la persiana al matí, preparar les comandes, atendre el taulell, fer embotits, netejar, desossar, tornar a obrir a la tarda, i quan s'acaba la jornada encara queda feina. I després hi ha un problema molt més pràctic. Si el carnisser cau malalt, qui obre la botiga? Un supermercat pot substituir una persona. Una carnisseria petita, moltes vegades, no. Finalment, hi ha l'Anton Ferreter, de Cal Anton. Ell farà 63 anys a final d'aquest 2026. En el seu cas, la jubilació té també una raó personal.
11: El meu pare i la meva mare són els que eren els carnissers de la plaça de l'Ajuntament. Llavors, bueno, jo ajudava, anava amb el matadero, és allà on vam començar tots, allà vam començar, i després ajudava a la mare. Després va haver un moment, que és el que dèiem abans, havíem de casar, això, i doncs jo vaig agafar i vaig sortir del negoci i me'n vaig anar a treballar fora de l'àmbit de la carnisseria. Tot i que els dissabtes anava a ajudar la mare allà a la plaça, clar, va arribar un moment que quan la mare es va jubilar va dir, nen, què vols fer? Llavors amb la Dolo teníem el local, la casa era nostra, i vam dir, provem-ho, sabem de què va, i per què no? I si tota la vida ets un assalariat, a dir, tindre un negoci propi, no sigui que després, quan haguessis tingut 50 anys, t'haguessis arrepentit de no haver tingut, o de no haver continuat una cosa que la coneixies, no? I ara ja fa 24 anys que sóc aquí. Elaborem aquí, treballem aquí, en petit format, però, bé, llavors ara, doncs, bueno, les coses han anat com han anat, i ara la meva mare m'està donant un cop de mà, fins que a final d'any me puc prejubilar. I és el que faré, sí. Més per ma mare que per mi.
7: La seva dona va morir l'any passat i la seva mare, de 88 anys, encara l'ajuda a la botiga. L'Anton podria continuar, però no pot assumir contractar una persona. I aquí apareix una altra paradoxa. Hi ha feina, però no hi ha estructura per sostenir-la. Si les tres carnisseries tanquen, què passarà? La resposta més senzilla és també la més significativa. Els veïns podran comprar carn al supermercat.
11: A Vilallonga, el Morell, s'han quedat sense carnisseria. Al Cuber, penso que només n'hi queda un, ja. Llavors, al Mostell Castellvell, clar, aquests el que fan és baixar aquí perquè li han dit que allí està, allí és bo.
9: Inclús la persona que sempre ha anat a comprar un carnisseria també venen aquí i te diuen és que el meu carnisser és jubilat.
11: Clar.
9: El meu carnisser és jubilat. I on t'he d'anar ara? Doncs he vingut a fer cap aquí a la Selva. Haurà provat un dels altres i n'hi ha algun que ha anat aquí a buscar el que deies tu. No sé, allà baix les botifars, on han s'ho combinat.
11: D'una manera o altra. Vés allà, vés a cal Miquel, vés a cal Daniel, vés a cal Anton, que no fallarà.
9: Per la gent de fora, abans també era molt diferent, perquè venia molta gent a l'estiu de la part de Barcelona que tenien les cases i tot. I clar, a l'estiu hi havia una venda diferent.
11: Es passava per Setmana Santa.
9: Exacte. I ara ha arribat a l'agost i el lloc és al revés. La gent ja no és el mateix, d'aquí van a fora. I busques algú i tot. I quan arriba un pont, ara queda això... I ara ha arribat un moment que despatxes igual una setmana, millor una setmana normal que quan t'arriba la festa major o la fira. Abans al revés, quan venia la fira, bueno, guarda'm això, guarda'm la llata, guarda'm el tall rodó, guarda'm això, i tot això ja ha canviat un món, eh?
7: Si tanquen les tres carnisseries, els aproximadament 5.700 habitants de la Selva tindran el supermercat com a principal alternativa dins del municipi. Però una carnisseria és no només un punt de venda, és un lloc on algú sap qui ets, sap quina carn t'agrada, et recomana què fer amb el dinar del diumenge i de vegades simplement et pregunta com estàs i com es troba la família. També ha canviat la manera de comprar. No poden competir amb una gran superfície en volum, però poden competir en producte, en ofici i en tracte. I malgrat tot, la història encara no està del tot escrita. Com hem dit, Casa Daniel busca relleu.
8: Bueno, jo ja ho he comentat una miqueta abans del començament. Ja he tingut tres visites. Jo crec que lligarem bé, perquè ha de ser... I sobretot és algú que vol seguir, vol vindre dos o tres mesos abans que plegui per veure com treballem. Vindrà a treballar tres mesos abans per aprendre bé, tal com ho estem fent, perquè hi hagi una continuïtat. Perquè, és clar, un local i un negoci d'un poble, si avui se diu Casa Daniel i el tanques i demà es diu Casa Pepito, tot nou, gent nova, producte nou, això és una miqueta... La gent mica reacis amb això. Jo crec que si fem una continuïtat així, ho seguirem aguantant. Espero, espero. Jo tinc ganes d'això. Nosaltres no sé com anirà, però el meu tinc ganes que segueixi.
11: Bueno, el teu, a més, és un espai, perquè és un espai tancat, és un local, el nostre, almenys el meu cas, és casa meva, és molt difícil, perquè, clar, jo a dalt a l'entresol hi tinc el paper, hi tinc les bosses, el producte, les bosses d'envasar el buit, la màquina del moldre, el pebre, els pebres, clar, això ja invadeix un espai que dius, home, no el pots separar, no és una cosa que diguis, mira, posem tres cortines, no pots. Llavors, clar, el meu és molt més difícil, el meu és molt més difícil. Però, bueno, i a més, això sí, la continuïtat, no, perquè els meus fills han estudiat, ells tenen la seva feina, i ja està, vull dir, si això és el que dèiem sempre, si això hagués sigut una cosa que haguessis dit, hòstia, és que això ho hem de conservar perquè és que dona. La cua hauria d'arribar a Salou. Però, bueno, les circumstàncies, ja ho hem estat explicant abans tot això, doncs, bueno, la gent va i ve, porta i desporta. Llavors, quan t'arriba el moment, dius, bueno, què he de fer? Doncs què he de fer? Doncs, bueno, jo ja tinc els meus anys cotitzats. I punt. I també em toca, doncs, com a molta altra gent. Ens toca a tots tres com a la gent normal del món mundial.
8: Com a la gent normal.
11: Clar, que li arriba el seu moment i diu, mira, no, jo ja he treballat el que he treballat, ja en tinc prou.
8: Ara es trobem... Molts dies te trobes amb gent de la colla que diu, jo ja ho estic, jo l'any passat, sí. Jo em jubilo demà, jo la setmana que ve jo l'altre. I jubila tothom i només n'hem quedat uns quatre autònoms. Vull dir que jo crec si podem arribar a jubilar-nos com tots i la vaig seguir Déu. L'últim tancarà la porta.
10: Un tall. Jo em trobo igual. Mira, ma germana ja fa temps que tenia que estar jubilada, a mi em toca ara, doncs ella ha aguantat el que ha pogut, doncs i ara també hem de dir que prou. Les dues xiquetes meves, vull dir, també ja totes dues treballen a fora, ja no han volgut saber res perquè d'això. Les de ma germana exactament igual, i clar, quan senten, quan te veuen autònom, que si et fa mal la cama has d'estar allí, si et fa mal la munya que has d'estar allí, una mica de tall has d'estar allí, tot això, diuen, ep, més de vacances, pagues ponts, aqueductes i xandalles, això és història. Ja.
7: La història de les tres carnisseries de la Selva no va només de carn, va de jubilacions, de fills que trien altres camins, d'autònoms que no poden permetre's una baixa, de botigues que necessiten moltes hores per funcionar i d'un poble que potser, sense adonar-se'n, està a punt de perdre una part del seu paisatge quotidià. Perquè els oficis també formen part de la memòria d'un poble. I a la Selva del Camp, aquesta memòria té molts anys. En Daniel Vilalta, de Casa Daniel, en Miquel Rabascall, de Carnisseria Pepita, i l'Anton Ferreter, de Cal Anton, abaixaran la persiana. I davant d'aquest fet tan insòlit, entre la població plana una pregunta. I ara què?

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amana Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: La solució. Si un quilo i mig de sardines val un euro i mig, vol dir que un quilo de sardines val, senzillament, un euro. Com que una dotzena i mitja de quilos de sardines són 18 quilos, 12 de dotzena i 6 de la mitja dotzena, en total 18, i com que cada quilo val un euro, com abans hem raonat, tindrem que una dotzena i mitja de quilos d'aquestes sardines valen 18 euros. Així, la solució correcta és 18 euros.
1: La xarxa de comunicació local. Nora. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Laida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Snse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortir de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'Hospital Comarcal, que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: 5:03. Comença el Connectats.

0: Bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 18 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs la situació viària en aquests moments principalment és molt carregada i molt complicada a les dues rondes. Això ve derivat d'una avaria d'un camió que hi havia a la C58 i que encara que està retirat el camió ha quedat momentàniament el carril tallat i això en sentit Sabadell. Per tant, la B20 i la B10 que conflueixen al nostre Trinitat i després a la C58 s'han vist col·lapsades. També en sentit contrari. A banda, arran d'aquesta mobilitat de cap de setmana, la PC presenta aturades a Mollet, en sentit Girona 3 quilòmetres, 3 més a Barberà en ambdós sentits, també una avaria a Gelida en sentit a Girona, i compte a Ulldecona perquè hi ha una altra avaria, per tant, complicacions en aquest punt, també ara els accessos nord, C33 i C58, i per això doncs, han d'anar-los demanant cautela i sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.

0: Avui, en el Connectats de divendres, coneixerem una entitat de Badalona. Ens acostarem fins a la penya fotogràfica de la ciutat de la mà del seu president, Joan Brió. Una entitat relativament jove que aglutina una bona colla de socis. Repassarem les novetats de la cartellera cinematogràfica d'aquest cap de setmana amb Jordi Guillem i marxarem precisament de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de saber el més destacat de l'actualitat d'aquesta jornada en els diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest cap de setmana el Parc de Vallparadís de Terrassa acollirà la 7a edició del Vegan Fest. Són 2 dies de trobada amb una programació que combinarà veus, projectes i professionals que abordaran temàtiques com els drets dels animals, el turisme responsable i els reptes del moviment vegà. En aquesta edició, la padrina del Vegan Fest serà Carlona Bruna, que és activista ambiental, autora i creadora digital, que protagonitzarà una de les cites més destacades de diumenge. Enguany, la programació consta de 5 espais i 3 escenaris, Ànima, Empatia i Vegan Kids. Aquest últim més ple que mai, amb contes, tallers creatius, gincanes i espectacles. Aquest any s'abordaran els reptes del moviment vegà des de perspectives molt diverses. Durant tot el cap de setmana s'instal·larà un gran mercat de marques i projectes vegans i sostenibles amb àmplia zona gastronòmica, amb food trucks i cuina 100% vegetal, espais per descansar, compartir i fer pícnic al Parc de Vallparadís, a més de les diferents zones i propostes que formen part d'aquest festival.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'escola Bressol a Raona, al barri dels Marinals de Sabadell, ha detectat un cas de sarna entre els infants del centre i n'ha informat les famílies. L'Ajuntament titular de l'equipament ha confirmat el cas i ho ha comunicat al Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública perquè activi el protocol corresponent. Fons municipals asseguren que ja s'estan seguint les indicacions establertes i que s'han adoptat mesures preventives específiques en els espais i materials de l'escola. Des de l'Ajuntament apunten que els casos de sarna poden aparèixer de manera puntual en centres educatius de qualsevol zona de la ciutat, com passa habitualment també en altres entorns de convivència. De fet, aquesta infecció cutània es transmet a través del contacte directe pell amb pell, però també de manera indirecta a través de llençols o de roba.
0: Gràcies, Anna. Anem al litoral Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. El Club Joventut de Badalona hauria reforçat els protocols interns aquest estiu davant de possibles casos d'assetjament sexual. Així ho ha assegurat el seu president, Juanan Morales, al programa de la tertúlia de bàsquet de Televisió de Badalona. També el director general del club, Ferran Lavinya, ha refermat la posició de tolerància zero contra els casos d'assetjament sexual. Les declaracions d'ambdós arriben després que el club hagi apartat de les seves funcions aquesta setmana a 2 entrenadors per presumptes casos d'assetjament sexual a menors. Morales ha remarcat que en situacions d'aquest tipus cal actuar amb responsabilitat i protegir els menors, evitant qualsevol exposició que pugui afectar-los.
4: Eran entrenadores del Juventud y bueno, pues eso nos ha llevado a ser tan contundentes como creemos que se debe ser y en aplicación de todas las normas internas que tenemos y del protocolo contra el acoso que está en vigor desde hace tiempo y que precisamente este verano se había visto reforzado, pues a suspender a estos dos entrenadores.
3: Ferran Lavinya, el director general del club, ha posat en relleu l'atenció que el club està oferint a les famílies dels equips de les famílies denunciants.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral, ara des del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
5: Bona tarda. Comuns ha escenificat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat amb un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens, han carregat contra el Partit dels Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
6: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer, perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
5: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per l'aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Bujordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès. Ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Els grups municipals de Junts, de Castellà, Sant Llorenç Savall, Sant Manat i Gallifa s'han coordinat per demanar conjuntament la creació d'una comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra a Castellà. Han presentat la moció als respectius plens i també han elevat la petició al Parlament. Tots els representants polítics implicats, a més dels diputats Josep Rius i Joan Canadell, van presentar ahir la proposta en un acte col·loqui anomenat Seguretat i Territori, una mirada de futur pels nostres municipis, que es va celebrar a la sala d'actes del Mirador de Castellà. Tots aquests municipis comparteixen problemàtiques similars i formen part de la mateixa àrea bàsica policial de Sabadell, segons va explicar Pere Rifà, regidor de Junts de Sant Llorenç Savall. La nova comissaria de districte atendria una població de quasi 38.000 persones. El portaveu del grup municipal local de Junts, Joan Juni, va remarcar que l'emplaçament de la futura comissaria podria construir-se a la zona del sector de la Playtex, on està previst construir la nova seu de la policia local.
0: Gràcies, Albert. Ara ens n'anem fins a Rubí. David García, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. A Rubí es compleixen 6 mesos sense registrar-se cap cas positiu de pesta porcina africana. De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal. El primer cas es va detectar a la zona oest a tocar de la C-16 entre el novembre de l'any passat i el gener d'enguany, al principi del brot. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la llera de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot de la pesta porcina, però, continua actiu i ahir mateix es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua formant part de la zona del risc, amb les mateixes restriccions d'accés al medi natural que fins ara. És cert, però, que hi ha zones com el Parc de Can Oriol o el Torrent dels Alous que es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però, a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan, està totalment prohibit el pas i ho continuarà estant, com a mínim, fins a finals d'any.
0: Gràcies, David. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Xaravella.
9: L'Aida Membaikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Ho fa a través dels records de les llars d'infantesa de diverses persones entrevistades a Guinea Equatorial. Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Endaman i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilda Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. El projecte connecta les ciutats de Bata, Barcelona i Nairobi i ho fa a través d'una recerca que parteix de la memòria de les cases d'infantesa d'aquests entrevistats per redefinir el que entenem per arquitectura.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Avui, en el Connectats de divendres, descobrim la Penya Fotogràfica de Badalona, una entitat prou jove, però que aglutina un centenar de socis. Amb en Joan Brió, el seu president, coneixerem les activitats i també la situació actual de l'entitat, però també parlarem sobre fotografia i emocions. El tenim a punt a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda de nou, Carme. Tinc aquí a l'estudi el Joan Brió, president de la Penya Fotogràfica de Badalona. Què tal, Joan? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Fa quants anys que presideixes la penya de fotogràfica de Badalona?
2: Si no recordo malament, fa 2 anys i mig.
1: 2 anys i mig. I quin any es va fundar aquesta penya? Com va néixer? Quants socis actuals hi ha?
2: A veure, la penya fotogràfica va néixer el 2012 d'una colla d'amics que els agradava la fotografia amateur, per descomptat. Molt pocs, eren molt pocs. I això, mica en mica, anava creixent, fins a arribar ara que estem al voltant d'un centenar de socis. Val? Per tant, ja estem parlant d'una entitat que en el conjunt de la ciutat doncs, té un cert pes. Una altra cosa és que tinguem més notorietat o menys en la mesura que ens dediquem a alguna cosa que, bueno, que tothom fa fotografies, però parlar de fotografia artística o fotografia ja d'un cert nivell, això, potser amb els tants mòbils, la gent una mica això els rellisca. Però sí, sí, estem parlant d'una entitat que no sé quina seria, però estaria entre les primeres entitats de cultura de Badalona. I aquesta és la nostra trajectòria temporal.
1: Home, 100 socis com a entitat cultural no és poca cosa.
2: No, hi ha un altre element que per mi és més important. Dels 100 socis, que siguin actius i que vinguin de forma regular i que omplin les nostres activitats setmanals, estem parlant de al voltant d'entre un 20 i un 30%. No hi ha cap entitat que jo conegui que en la seva activitat normal doncs, tingui una presència d'un 30% dels seus socis. No sempre els mateixos, òbviament, però de forma contínua, per tant vol dir que com a entitat i com a conjunt és una entitat que és útil als seus socis i, per tant, els socis venen. Si no, doncs es quedarien a casa. Això està claríssim.
1: Quines activitats s'hi desenvolupen a la penya fotogràfica?
2: A veure, d'entrada estem parlant de fotografia amateur en el 99% dels casos. Jo diria que em sembla que en tenim un que s'hi dedica professionalment. Sí. Val? Nosaltres pensem que la manera millor d'aprendre fotografia, i estem parlant de fotografia artística, fotografia a un cert nivell, de molts tipus, la millor manera és compartir coneixements i, per tant, fem una sèrie d'activitats bàsicament de compartir. Sí. Vale? La primera i més habitual és que cada divendres a Can Cabanyes fem una activitat formativa o expositiva, en el sentit de que hi ha algun soci o gent de fora, fotògrafs de fora que venen, o qualsevol tipus d'activitat que permet que es pugui veure com fer determinades fotografies, com millorar-les, com revelar-les, com buscar la manera de posar en contacte aquella persona, aquell fotògraf que tot just comença o que no sap fer determinades coses o que no sap fer determinat tipus de fotografia, en contacte amb altres que sí ho fan. I, per tant, d'aquesta manera, és la manera que hem trobat que és més útil per aprendre fotografia.
1: Una espècie de ponències, podríem dir.
2: Sí, sí, sí. Per exemple, doncs, jo què sé, doncs, d'aquí 15 dies, doncs, un soci de la penya que és especialista en intel·ligència artificial doncs, ens explicarà les novetats que té doncs, el Photoshop en matèria d'intel·ligència artificial. Per què ho fem servir o no? No ho sé. Però, això, però de totes maneres, perquè...
1: són eines.
2: Són eines que la gent doncs, pugui anar dominant, no? O, per exemple, fa també poc doncs, va venir un fotògraf extern que ens va parlar doncs, una cosa que és la fotografia amb el temps, per exemple. És allò que dius, bueno, com? Pues sí, ell diu que ell quan fa sol no surt, però quan plou i hi ha llamps i trons surt, i les seves fotografies són espectaculars, no? Etcètera. O sigui, ja tenim moltes activitats d'aquest estil. Això va acompanyat de sortides. Fins ara estàvem fent una sortida com a penya, vale? Cada mes. Ara això ho estem intentant, doncs, que buscar la manera de que ja sigui més sovint, inclús no dic cada dissabte, però quasi bé, per tal de que la gent pugui tenir més contacte, i per tant més contacte vol dir més formació. A més, fem una lliga interna per tot el... En fi, perquè a la gent els hi agrada aquestes coses més competitives, que, per cert, a la Lliga Espanyola estem segons.
1: Això t'anava a preguntar, justament.
2: Estem segons, vale? A la Lliga Catalana estem tercers, però a nivell de fotògraf estem primers i segons i tercers. En el cas de Catalunya tenim el primer, el segon i el tercer.
1: Uau.
2: Per tant, algú hi ha. Digo jo, t'agradi més o menys la competició, però algú hi ha, no?
1: Abans de parlar d'aquesta competició, que em sembla molt interessant, volia repreguntar-te una mica sobre les sortides que feu. Són només aquí a Badalona o en feu per tot arreu?
2: No, estem parlant de sortides com a penya. Jo ho he volgut matitzar molt. Nosaltres incentivem a la gent que faci sortides, vale? Amb els seus amics, els seus companys, amb qui vulgui, gent de la penya, gent de no de la penya, que surtin. Però cada mes, més o menys, fem una sortida que l'organitza la penya com a tal. En general són fora de Badalona. Alguna és a Badalona, però en general són fora de Badalona. Per exemple, demà passat, el grup que fem més fotografia nocturna, juntament amb gent que no és de la penya, perquè això ho tenim totalment obert, fem una sortida a Gisclareny, allà al Berguedà, per fer la Via Làctea sobre el Pedraforca, per exemple. Vale? I a l'hora de fer el recompte, doncs, ens han apuntat 22 persones. Per tant, segurament allò on estarem no hi cabrem, haurem de fer torns, però farem la sortida i nocturna. Habitualment sortim fora i aprofitem, doncs, i si és el cas, doncs, pues, anar a dinar junts i, per tant, intentar fer una mica de pinya. Entesa la pinya no només com a germanor i aquestes coses, que també, sinó que és un element que serveix per compartir experiències fotogràfiques i, per tant, millorar.
1: És un focus d'aprenentatge, bàsicament.
2: És un focus d'aprenentatge. Quan tu vas a una sortida que vam fer fa poc per anar a fotografiar volats, vale? Doncs, bueno, doncs gent que no havien fet bolets en la vida, com jo mateix, doncs ens vam passar el dematí estirats per terra fotografiant bolets i vam aprendre moltes coses que ens servirà no només per fotografiar bolets,
1: per elements molt més petits,
2: per molt més elements, per altres coses, no? Per tant, tot aquest procés d'aprenentatge és l'eix central de l'assumpte.
1: Joan, com es fa una bona foto? No sé si és una pregunta amb una resposta molt, molt llarga o té alguns detalls clars.
2: No, no. D'entrada, una bona fotografia vol dir que tu, quan veus alguna cosa, posem l'exemple d'un paisatge, si tu veus alguna cosa que t'emociona, amb quatre tècniques i una mica de paciència, tu intentaràs transmetre aquella emoció. És això, no res més. Si no t'emociona, oblida-te'n. La fotografia no sortirà. I si tu vas allà només per explicar via selfie, amb un mòbil, que has estat allà i res més, tampoc et sortirà la foto. Vale? Per tant, les coses són així de senzilles. Sí, sí. La fotografia és transmetre emocions. Després hi ha una tècnica, evidentment, hi ha un equipament, evidentment. I si tu t'hi vols dedicar com a aficionat, i a fons estem parlant d'un equipament seriós. Pots començar per segones mans i tot el que vulguis, però és un equipament seriós. Per tant, dius, com es fa una bona fotografia? Emocionant-te davant de les coses. I això vol dir, moltes vegades, que és el fruit d'haver-te emocionat moltes vegades sense cap càmera a la mà.
1: Diries que el fet d'emocionar és el que més t'agrada fer fotografies?
2: A veure... Jo particularment dedico, no exclusivament, però amb una bona part, a fotografia nocturna, fotografia de paisatge nocturn. Per tant, qui no ha vist mai a la Via Làctea, doncs el dia que la veu, doncs se li posen els pèls de punta. Pot ser que no se li posin els pèls de punta. Cap problema, potser li agradarà anar als toros, per dir alguna cosa. Vale? Però si tu tens una mínima sensibilitat, després això ho podràs transmetre de moltes maneres. Un ho transmetrà, doncs, escrivint, fent un poema o cantant una cançó, i nosaltres ho expressem via fotografia. De vegades, la democratització de la fotografia a través del mòbil, no tenim absolutament res en contra dels mòbils, i nosaltres fem servir, jo faig servir el mòbil per fer determinades fotos.
1: Claríssim. Les fotos del dia a dia, podríem dir, pràcticament.
2: Les fotos de record, per descomptat. Sí. Vale? No em val la pena portar un equipament que pesa el que pesa, vale? Per tal de fer fotos de record, doncs, dels meus nets quan van a fer l'atletisme, per exemple. Per tant, això ha arribat a tal nivell de gent que al final sembla com si l'única cosa que es vol són records i prou. Però és que el record és una cosa i l'emoció és una altra.
1: Imagino que les vostres fotografies emocions en deuen transmetre, perquè si no, no estaríeu tan a dalt als rànquings que m'has comentat abans de competicions entre penyes a Espanya i Catalunya. Com funcionen aquestes competicions? Qui les organitza? Quin és el criteri per decidir les posicions?
2: A veure, aquí hi ha un element essencial. En totes competicions d'aquest estil i tots els concursos hi ha un jurat que és inapel·lable, i aquest jurat té criteris, per una banda tècnics, també estètics, i també des del punt de vista de, per alguna forma, morals, en el sentit de que determinades coses es poden fer i determinades no es poden fer. I, per tant, és subjectiu. Mm. Això, diguem-ho d'entrada, que en el cas, això és igual que un concurs de cançons o un concurs de poesia, per exemple, que és subjectiu. No? Hi ha una Federació Catalana de Fotografia que organitza tot això i que agrupa a pràcticament totes les entitats fotogràfiques de Catalunya. Hi ha la Confederació Espanyola de Fotografia que fa exactament el mateix i que em sembla recordar que a tot Espanya hi ha voltant d'unes 500 entitats. I ells convoquen una, tant la catalana com l'espanyola, convoquen un concurs anual en la que cada mes els socis que vulguin doncs aporten fotografies en nom de la penya, però també en nom de l'autor, i això és valorat mes a mes, i va sumant punts. I al final, doncs, el que té més punts guanya, com totes les coses aquestes. No? Per tant, quedar dels primers un grup de 500, doncs, bueno,
1: té mèrit.
2: Té mèrit. No obstant, i això els mateixos premiats ho diuen, no? El premi més important és que realment la seva fotografia hagi quedat. Hagi quedat primera o hagi quedat tercera. Tot això és molt subjectiu i, per tant, doncs, a vegades ja, jo què sé, jo en nocturnes participo poc. Per què? Perquè no conec ningú dels jurats que es dediquin a nocturnes. Per tant, dius, a la meva potser no els agraden, per tant, ja no hi participo tant.
1: Bueno. I, Joan, ràpidament, per anar acabant, on es poden veure les fotografies que es fan des de la penya fotogràfica de Badalona?
2: A veure, d'entrada s'entra a la pàgina web de la penya fotogràfica, que és APFB, Associació Penya Fotografia de Badalona, .cat o .es, hi ha els dos dominis, i allà hi ha fotografies, hi ha exposicions virtuals que expliquen una mica la trajectòria de tothom. Però, a part d'això, a Badalona tenim un lloc fixa de fotografia, que és el pàrquing del Viver, on hi ha sempre una exposició, van rotant exposicions de tots els nostres socis, o ara, el mes d'octubre, inaugureu una a la que participen tots els socis, vale? que ho fan cada any. A part d'això, m'ha editat un llibre que tenim a la venda, vale? Que per Sant Jordi vam posar a la venda i bueno, el tenim a disposició, en la que hi ha 70 fotos triades, que tothom hi participa, però buscant un nivell de qualitat suficient. Algunes de les fotos són absolutament espectaculars i, a més, estan molt acuradament acompanyades d'uns comentaris poema fets per l'Enric Cervera, que és un autor, un poeta badaloní, que amb una habilitat extrema va ser capaç de fer petits comentaris a cada una de les 70 fotos que hi havia, quasi ben 48 hores. Per tant, espectacular. I, per altra banda, les nostres activitats són obertes. Per tant, qualsevol pot venir qualsevol divendres a Can Cabanyes a partir de les 7 de la tarda, perquè tenim activitats. Per tant, pot venir sense cap mena de problema.
1: Doncs queda dit, hi ha moltes maneres de seguir la penya fotogràfica de Badalona i també de veure les vostres fotografies. Joan Brió, president de la penya fotogràfica de Badalona, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Arriba el moment al Connectats de repassar la cartellera cinematogràfica i conèixer ben bé què ens ofereixen les novetats aquesta setmana. Ho fem, com sempre, de la mà d'en Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda. El divendres passat no va poder ser perquè era festa, però avui sí que torna la secció de cinema, com sempre, aquí al Connectats, i amb la col·laboració del periodista de Diari de Terrassa, Jordi Guillem. Què tal? Com estem?
2: Bon dia.
1: Vacances?
2: Sí.
1: Ja no te'n recordes?
2: Sí, bastant bé.
1: Però no te'n recordes?
2: No massa.
1: Pràcticament no.

En principi mantindrem aquesta, més o menys el sistema que teníem. Parlarem de 5 de les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana, tot i que ja m'ha advertit el Jordi que tampoc és que brillin per la seva qualitat, i després parlarem, felicitarem a un actor que fa 78 anys demà. Comencem, Jordi, si et sembla, per una pel·lícula bèl·lica, una pel·lícula de la Segona Guerra Mundial.

0: d'en Fraser, el meteoròleg es diu Andrew Scott, i és una, és això, una pel·li que ens explica les 72 hores prèvies al desembarcament de Normandia.
1: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Tiempo de Victoria, si t'assembla.
2: Llamen al general Eisenhower.
3: La operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas. Un error. Un único error.
2: Ike, se acabó. Deja de torturarte. Lo hecho, hecho está. El capitán James Stack viene por petición expresa del general Eisenhower.
4: Ja hi fecha para la invasión.
1: Doncs aquesta pel·lícula bèl·lica, els que us agradin, no sé si tu ets molt fan de les pel·lícules bèl·liques, però...
0: no especialment, però sí, les bones sí. No?
1: Molt bé, escolta'm una cosa, tu has jugat mai a Resident Evil?
0: No.
1: Doncs és un videojoc que ha donat peu ara a una pel·lícula d'acció, terror també, que porta el mateix nom, Resident Evil, una pel·lícula feta als Estats Units.
0: Se n'han fet fins a 14 versions, la primera, la segona, la tercera, i ara aquest any se n'estrenen dues. Una d'elles és aquest Resident Evil dirigit per Zack Cregger, basat en el videojoc Capcom, que segurament molts de vosaltres coneixeu. Explica la història, de fet és una reinvenció totalment nova del joc, ens parla d'un missatger mèdic que es diu Brian, interpretat per Austin Abrams, que està immers en una cursa d'acció sense descans, és una pel·li d'aquestes de supervivència, i em apareixen zombis també, i...
1: Això doncs, queda tot, no?
0: Sí, 95 minuts, si us agrada, doncs passarà bé.
1: Aquestes no t'agraden.
0: No, en general.
1: No especialment. Molt bé, doncs, dels Estats Units venim cap aquí amb una pel·lícula que posa femenino singular, però jo he vist que també es posa
0: és catalana,
1: català, no?
0: Sí,
1: femení,
0: sí. Femení singular,
1: és un drama fet aquí que, veient el trailer, t'haig de dir que sembla bastant interessant.
0: Sí, va tenir molt bona acollida al Festival de Màlaga, on es va preestrenar. És una pel·lícula protagonitzada per Vico Escorcia, una actriu mexicana, també amb les catalanes Nora Navas i Mònica Almirall, a banda de Sergio Caballero. És la història d'una jove mexicana que treballa d'empleada de la domèstica a Barcelona i s'enfrontarà a tota una mena de situacions i d'adversitats quan la seva vida farà un canvi inesperat, per un motiu que ja veurem. I això, mentre s'intentarà controlar de nou la seva vida, doncs s'haurà d'enfrontar a la societat, a la família per la que treballa, una societat que la jutja i la limita i, en fi, buscarà la força per transformar-se. Com bé deies, una de les estrenes de la setmana, aquest femení singular.
1: Doncs escoltem una miqueta d'aquesta pel·lícula que ens deia el Jordi.
5: ¿Quieres tener una familia, no? Con hijos, tú me dijiste.
6: Ton pare no té nada.
7: Per nosaltres ets com de la família.
5: No és el mateix, veritat?
7: Quants diners necessites?
8: ¿Puedes mantener la nativita?
5: ¿Y si no sale bien?
9: Escolta, Nayeli, això no és un joc.
1: Doncs aquesta pel·lícula femení com a singular, aquesta pel·lícula catalana, que podeu veure ja a partir d'aquest cap de setmana. Ens en anem de nou a Gran Bretanya, un thriller, aviam que m'expliques, es diu En la zona gris.
0: El més interessant és el seu director, que és Guy Ritchie, i el repartiment, encapçalat per Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Rosamund Pike i Carlos Bardem. És una pel·li que parla d'uns agents d'elit que viuen a la sombra, en les seves mansions i que estan acostumats a treballar amb armes automàtiques, explosius i tot plegat, i la controvèrsia apareix quan hi ha un dèspota que roba una fortuna, mils de milers de dòlars, i ells han d'encapçalar una missió suïcida per recuperar aquests diners. En fi, la pel·li és un thriller desbocat, diguéssim. Es va estrenar als Estats Units el 15 de maig i arriba ara després de l'estiu aquí, i si us agrada Guy Ritchie, sobretot aquestes pel·lícules frenètiques de trets i històries fosques, doncs endavant.
1: Molt bé, també arriba tard, perquè, si no m'equivoco, es va estrenar el 2024. Aquesta darrera pel·lícula que ens comentes és una pel·lícula feta a Bolívia, és un drama, i es diu El ladrón de perros.
0: Sí, és una pel·li...
1: És normal que arribi dos anys tard? O la no producció...
0: Sí. Dos potser no tant, un sí, la producció és del 2024. És una pel·li que ha tingut molts premis l'any passat, i ara aquí, i el 24 també, i ara ens arriba aquí, va passar pel Festival de Màlaga, per Mar del Plata, etc. I la curiositat és que és una pel·lícula boliviana, que potser és la primera pel·lícula pel·lícula boliviana de la qual parlem, i és una pel·li que retrata de manera molt realista

0: molt naturalista, diríem, als carrers de La Paz, i ens parla d'un jove que es dedica a netejar botes al carrer, el
1: Sí.
0: Martín, que és un orfe i
1: Això,
0: tal.
1: Això ja no es veu, això que netegin les botes.
0: No, bueno, alguns llocs sí, algunes estacions de tren, algun... jo n'he vist
1: encara,
0: sí, però no és habitual. I això, ell explica la seva rutina, el seu dia a dia, i intenta sobreviure també en aquesta, en una situació així. És una mica fent un paral·lelisme amb l'altra pel·li de Femení Singular, doncs una persona que està en un món que l'oprimeix i intenta deslliurar-se'n, diguéssim. Dirigida per Vinko Tomisic, protagonitzada per Alfredo Castro, Franklin Haro i Teresa Ruiz.
1: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest El ladrón de perros.
2: ¿Y tú qué estás haciendo aquí?
3: No quiero que se entere que están viviendo aquí.
4: Bajo la ley, yo tendría que volver a ingresar a Martín a un centro de acogida. Usted lo estaría cuidando hasta que yo le encuentre un nuevo hogar.
5: ¿Cuánto tiempo trabajó mi mamá en la sastrería?
3: Varios años. Esa familia era bien fregada.
5: Me gustaría tener un perro como el suyo.
6: ¿Por qué no adoptas un perro?
1: Doncs acabem aquest repàs amb aquest Ladrón de Perros i també s'estrenen, per exemple, si us agradava molt allò del Correcaminos, no sé com es diria en català, el Correcaminos.
0: Correcaminos.
1: Doncs hi ha una pel·lícula d'animació dels Estats Units que es diu Coyote versus Acme. Recordeu que la marca Acme era la que protagonitzava tots els enginys del Coyote. Operación Teherán, la pel·lícula amb Liam Neeson, d'un thriller dels Estats Units, Sus Hijos, un drama de Gran Bretanya, dues comèdies franceses, que ja sabeu que a nosaltres ens agraden bastant, Mis queridísimos padres i Se abre la veda 2, una d'animació feta a Dinamarca que es diu Mumbo Jumbo se hace enorme i un drama fet a Espanya que es diu Tanit. Doncs escolta, ens queda temps per parlar de la persona a la qual volem felicitar, perquè demà fa 78 anys. Aquí ens estem referint, Jordi Guillem?
0: A un actor britànic que va néixer a l'illa de Wight, a Cowes, que es diu Jeremy Irons, i que ha guanyat de tot. Tonys, Oscars, Globus d'Or, Emmys. I fonamentalment és conegut, va començar a ser conegut per les seves interpretacions en projectes televisius com Retorn a Brideshead. A banda d'altres pel·lícules, sobretot La Mission, la pel·li del francès Roland Joff.
1: És Joff o Joffé?
0: Joff, jo crec que jo sempre li dic Joff.
1: Com que posen accent, Joffé.
0: El hombre de la máscara de hierro, La casa de los espíritus, La mujer del teniente francés, El mercader de Venecia, també va fer incursions en el cinema més comercial, amb la jungla de cristal, la tercera part.
1: La tercera part, feia de germà del que mor per la primera.
0: Sí, no la recordo jo aquesta. Uh-huh. El misterio von Bülow, Herida, la pel·li del francès Louis Malle, i en un terreny peculiar, sí, amb Juliette Binoche, un cinema d'autor. Un western d'aquests moderns que es deia Appaloosa, i una sèrie... Sí, i una sèrie de televisió com The Borgias, i, en fi, ara també últimament està bastant retirat.
1: També havia posat algunes veus a algunes pel·lícules, no?
0: Sí, perquè havia fet del Rei León el personatge d'Scar, la pel·lícula d'animació, i, en fi, havia treballat, ell va començar al teatre, va fer diverses aparicions en pel·lícules per televisió, quan començava, per exemple, una pel·li que es deia Nijinsky.
1: Aquesta és la del debut, em sembla.
0: Sí, és la primera, l'any 80. I va saltar la fama, llavors, com dèiem, amb el personatge de Charles Ryder, que segurament heu vist, de l'adaptació televisiva de Retorn a Brideshead, de l'any 81. Com a curiositat, va refusar, això sempre es diu dels actors, no?, quan un... Sí. Va refusar el paper d'Hannibal Lecter El silenci dels anyells.
1: Jo crec que afortunadament, perquè jo crec que el paper...
0: No ho sé, Anthony Hopkins ho fa molt bé, però ell...
1: Sí, però jo, a part de... O sigui, el Jeremy Irons el tinc més per un altre canal, no? Per exemple, parlaves del Misterio Bonfilo, és una pel·lícula que està molt bé, que sí. Ambigüetat, com ho fa. Herida, amb Juliette Binoche.
0: Sí. Herida és la meva pel·li preferida.
1: Relació. Sí, jo estaria aquí, però també... Jo sempre, no sé si ho he explicat aquí, tu ho he comentat, que La Missió, jo la vaig a l'estrena al cinema, em va semblar una pel·lícula... prescindible, la vaig recuperar amb el temps i també... Jo seria l'Eterna, no? El Misteri de Bonvillo,
0: La Missió,
1: Herida,
0: sí.
1: I La Missió, no? Herida és aquesta pel·lícula que ell, doncs, bueno, si no l'heu vist, jo crec que ja heu tingut temps, en què ell, doncs, s'enamora de la nòvia, de la fill, seria un match point diferent, no? Mm-hmm. I que finalment acaben, doncs, tenint una relació que acaba, doncs, malament.
0: Malament, sí.
1: Crec que és... Podem fer spoiler ja, no?, d'algunes pel·lícules de fa temps. No sé, jo més o menys aniria per aquí, no? Les tres que a mi em van agradar. No sé si tu veus igual. Home, La casa de los espíritus no ho fa pas malament.
0: Però... Sí, és una pel·lícula molt clàssica, no?
1: I bé, així a nivell personal, està casat amb una actriu irlandesa que es diu Sinéad Cusack, no? No sé si la coneixes molt.
0: No tinc el gust.
1: I té dos fills, un fotògraf que es diu Samuel Irons, que va néixer en 1978, i un actor també que es diu Max Iron, que va néixer en 1985. I com que ets un pesat, saps que t'aprecio molt, tu volies fer menció que... Va, vinga, la cunyita de Jordi Guillén.
0: No, que curiosament, avui, que demà fa 78 anys, i aquesta, avui que comença el Festival de Sant Sebastià, doncs és un dels convidats en aquest festival.
1: Mm-hmm. Festival de Sant Sebastià, que aquí, com el situaries? Amb quina, en el rànquing? Com...
0: Home, és el tercer, no? Primer Canes... Després...
1: A nivell europeu, parlo.
0: Sí, sí, bueno, i mundial, perquè festivals tampoc. Canes, a Venècia, i després ja vindria Sant Sebastià. Berlín estaria per allà. Berlín, Sant Sebastià...
1: I el territori espanyol està per sobre de Màlaga. I...
0: Sí, sí, Màlaga, tot això ve després. Màlaga, Valladolid, Sevilla...
1: Mm-hmm. I parlaves d'una cosa més comercial com la jungla de cristal. Deies que no recordes un paper, és aquell famós paper que ell fa que el... que el Bruce Willis...
0: Fa de dolent, no?
1: Sí, fa de dolent. Representa que és el germà del que mor a la primera entrega.
0: I les hauria de tornar a veure.
1: Que es vol venjar i ell és allò de Simon Dice, no? Que el va fer amb el Bruce Willis i el... Ara no em surt el nom de l'actor afroamericà. Els fa anar per tota...
0: Samuel Jackson?
1: Sí, Samuel Jackson els fa anar de bòlit per, diríem, resolent uns enigmes per evitar que petin unes bombes. Mm-hmm. I després, doncs, bueno...
0: És una pel·li que molta gent té interès a tornar a veure, sobretot la primera, i no està a cap plataforma. És difícil de veure.
1: És curiós. Molt bé, alguna cosa més?
0: Doncs ja estaríem.
1: Demà, entrenament. No, jo et deia això perquè al Jordi li agrada molt parlar de festivals i jo soc una mica més reaci.
0: Una mica reaci.
1: No, però bueno, el Jordi ja sabeu que l'aprecio, és una mica, en aquest aspecte és una mica pesat, però bueno, tot se li perdona. Doncs escolta una cosa, què et sembla si marxem amb la banda sonora original de La Mission, d'aquesta pel·lícula de 1986, dirigida per Roland, jo deia Joffé, tu dius Joff, amb Robert De Niro i amb un gran de la música com és Ennio Morricone, que ha sigut autor de bandes de sonores molt, molt importants. Tens ganes de tornar a veure, la Mission?
0: Sí, sí, sí.
1: És una pel·lícula, ja és una pel·lícula que a mi me'n recordo com si fos ara el cinema Rambla, el desaparegut cinema Rambla, la vaig veure amb uns
0: amics. Hi havia una botiga de roba.
1: Inclús d'allò que ets jove i fas una mica de broma i alguns espectadors grans ens van cridar l'atenció. Perquè,
0: aquesta sí és una pel·li que sí s'ha recuperat, s'ha tornat a passar, i el fenomen, per exemple, el projecte de tant en tant.
1: Doncs per mi la veritat és que és una pel·lícula que val, si no l'heu vista, val molt, molt, molt la pena veure aquesta Missió. Jordi, ja
0: fins
1: benvingut
0: divendres
1: a la nova temporada.
0: Molt bé.
1: Tornem la setmana vinent.
0: Aquí estarem. Que vagi bé, bon cinema.

0: Últims minuts del Connectats que dedicarem a repassar el més destacat de l'agenda dels diferents municipis i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, Terrassa. Avui, a les 10 de la nit, Màgia, d'on habita la il·lusió, en un espectacle de mentalisme amb el mag Esteban Aleph a la nova Jascava. I demà dissabte, a les 5 de la tarda, celebració de la segona cantada de Havaneres de Terrassa amb mostra de comerç de Can Aurell a la plaça del Progrés.
0: Gràcies, Sergi. Anem a comprovar què ens ofereixen des de Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Carme. Aquest cap de setmana Sabadell segueix en festa perquè el barri de Torre Romeu estarà de festa major. Les festes arrenquen avui a les 7 de la tarda amb el pregó i la traca d'inici. Diumenge, la cloenda de les festes està prevista per a 9:45 del vespre amb un castell de focs artificials. I per aquells a qui us agradi l'humor i la comèdia, el mandat Andreu, més coneguda com La Forte, porta al casal Pere IV aquest dissabte a les 7, Estoy como nunca, una obra autobiogràfica on l'artista fa un recorregut des de la seva adolescència fins avui, satiritzant la seva pròpia experiència i presumint d'una vida completament absurda i plena d'incongruències.
0: Gràcies, Anna. Badalona, Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Hola, nou, Carme. Aquest dissabte el Teatre Zorrilla acull la cinquena edició de la cinquena nit de monòlegs. Una nit d'humor per recaptar fons per la Fundació de la Lucha d'Abril. Sobre l'escenari hi passaran Xavier Daltell, Toni Climent, Dani Luna, Alejandro Boli i amb la presentació de Raquel Montalvo. I de cara a diumenge els micacos participaran a la Diada Castellera Molins de Rei. A la nostra ciutat també s'hi celebra la Festa del Sant Crist i la Festa de la Verema de Canyet amb el repic de campanes, l'Eucaristia a 11:45 del matí, la trepitjada popular de Raïm i Most, un dinar popular i el concert de Jaume Parra a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Martí. Anem a Castellà del Vallès. Guillem Plans, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Doncs aquest diumenge a Castellà una cita que encanten els vilatans i és la 20a trobada del Puig de la Creu, en què el cim de la muntanya commemora l'inici de l'estació. I atenció, perquè a més de cultura popular, una exposició i esmorzars, serà una oportunitat única per descobrir la capella, ja que hi ha portes obertes.
0: Gràcies, Guillem. I des de Rubí ens informa del més destacat de l'agenda, la Mariona Jerez. Bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. A Rubí aquest cap de setmana tenim els Tocs de Sant Roc, més coneguts com la festa major petita de la ciutat. Avui al vespre tindrem la 14a trobada de bèsties de foc amb 5 colles de diables participant. La trobada es farà a 9:45 de la nit al celler i començaran un recorregut pel municipi a partir de les 9. Després anirà seguit un sopar popular a la fresca a la plaça Doctor Guardiet i un concert del grup de versions Aurora Brothers. I demà dissabte a 10:45 del matí s'inaugura la 8a Fira del Vermut amb productes artesanals i de proximitat. També hi haurà jornada de portes obertes al Museu Etnogràfic Vallhonrat amb una visita guiada a les 11 del matí. I no acaba aquí. Diumenge hi ha el segon concurs de sardanes reveses, la 33a trobada de gegants i la segona trobada Tacatocs de Sant Roc, amb 4 colles de batucada de diferents pobles. I per acabar, un espectacle de foc i diables a 9:45. Un cap de setmana que no et pots perdre.
0: Gràcies, Mariona. I des de Sant Cugat us expliquem que durant el cap de setmana Valldoreix lluirà les seves millors gales en la seva festa major, que va començar dimecres, però que ha reservat els plats de forç per aquest cap de setmana. Avui, per exemple, a les 8 del vespre, el pregó a càrrec de l'Associació de Veïns de la Colònia de Montserrat, que celebra el seu centenari, seguit de botifarrada popular, bingo musical i concert amb els 80 principals. Dissabte, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa a partir de les 12 a l'aparcament de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat i diumenge concurs de paelles a partir de les 12 del migdia a l'Embalat. També durant tot el cap de setmana, segona edició de la Fira del Raig per celebrar l'origen agrícola de la ciutat amb espais dedicats a la cervesa, l'oli, el vi i els productes de proximitat. Tot això a la plaça de Barcelona. Bé, doncs, arriba el final d'aquesta edició de divendres del Connectats. Tanquem una nova setmana esperant que gaudiu del cap de setmana i ens torneu a retrobar dilluns, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Adéu-siau a tots.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membay Kuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Ensé i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'Hospital Comarcal, que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
3: Vinga, doncs molt ràpid.
2: Què et sembla?
3: Vinga.
2: Quant val, t'ho dic així, eh? Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
3: Doncs
2: ho repeteixo?
3: Sí, vinga, digues.
2: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
4: Anna, què? Tu hi has pensat ja? L'Antona Guanell ja ens ha enviat la solució, eh?
3: Les sardines. Les havia oblidat del tot.
4: Ja. També ho que vas fer amb l'ampolla i el tap, oi?
3: Sí, oi? Doncs amb les sardines, tot el contrari. Espero que l'Anton no m'ho tingui en compte. És que aquests dies he anat una mica de bòlit amb aquella entrevista pel proper programa.
4: Ah, la del dibuixant.
3: Sí, sí, sí. Hem aprofitat que el Juan Díaz Fáez és a Barcelona per conversar sobre la campanya de la Carme, te'n recordes?
4: Ah, sí, sí, eren aquells dibuixos tan simpàtics del metro i el bus, oi?
3: Exacte. L'entrevista t'encantarà, crec. No te la pots perdre.
4: No tinc manera. Però no canvis de tema. Estàvem amb el preu de les sardines de l'Anton. A veure si abans no acabem avui ho pots resoldre.
2: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines? Segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: El dia que vam parlar amb el Miquel García, el nostre rambler viticultor, ja vaig explicar que, efectivament, de tant en tant, tinc uns rampells Scarlett O'Hara, rotllo, deixo tot, me'n vaig al camp, amb les vaques, les ovelles i les gallines. També et vaig dir que són això, rampells de frivolitat. Però hi ha casos de gent que ho diu seriosament i ho fa. I avui tenim la història d'un valent que, efectivament, ho ha fet, que és el Román González. El Jordi Gibert l'ha convidat a l'estudi perquè ens expliqui com ho ha fet. Román, Jordi, benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda. Bones.
1: Jordi, com que és el primer dia que ramblegem amb Ràdio 010, pots fer-nos 5 cèntims, a mi i a l'oient, de qui sou, tu i la ràdio?
2: Oh, i tant, doncs Ràdio 010 comença a sonar el 107.2 de l'FM l'any 1989. De fet, 010 es convertia el nom del poble, Oló, en números d'idees originals que tenien als anys 80. Jo vaig començar a participar-hi cap allà al 2008, quan un grup de joves la va reobrir després d'uns anys sense activitat. I bé, sobre mi, us diré que a part de treballar a la ràdio soc arqueòleg i encara participo en projectes de recerca per aquí a la Catalunya Central quan puc sortir de l'emissora.
3: Ja apunto, Anna, no pateixis.
1: Em comences a conèixer, Arnau. Jordi, ens posem a buscar un dia perquè ens expliquis això de l'arqueologia, aquest Indiana Jones del Moianès que tenim al Rambla 54, superinteressant. De moment avui, Jordi, has recuperat una història que és més contemporània, de fet absolutament contemporània, perquè el Román ha arribat fa poc a la comarca del Moianès i s'ha instal·lat concretament a l'Estany, oi?
2: Exacte, l'Estany és el poble que tenim més a prop aquí a Santa Maria d'Oló i fa uns mesos, fins aleshores fornera del poble, va haver de deixar la feina perquè li van detectar una intolerància al gluten que li impedia treballar amb la farina. Aleshores, la por era que si en el poble trobarien algú que s'atrevís a agafar un negoci petit com un forn en un poble de que no arriba als 400 habitants, un micropoble. I és aquí on apareix el nostre convidat d'avui, en Román González. Román, com et va arribar, diguem, aquesta oferta, aquesta possibilitat, com arribes a l'Estany?
4: Bueno, va ser una mica inesperat, perquè justament vaig veure que hi ha un forn en un altre micropoble veget que fan com estades de l'ofici on t'ensenyen realment quina és la feina de forner i com es treballa. I em vaig buscar a veure si hi havia bastants negocis en traspàs. I justament vaig veure que simplement hi havia aquest i en un parell de setmanes vaig decidir visitar-lo realment. Tant el poble com el que és la botiga em va enamorar.
2: Ara, el que no t'he explicat és que el Román, abans de fer aquest canvi de vida, ell estava treballant a un lloc de molt prestigi, que potser et sona, que és el celler de Can Roca.
1: Ostres, si em sona!
2: Llavors, clar, com decideixes, Román, marxar d'una de les cuines més prestigioses, que segurament molta gent hi vol estar, per muntar-t'ho pel teu propi compte?
4: Bueno, al final és un somni que sempre he tingut des de petit, el fet de tindre com el típic forn de poble amb un forn de llenya, algú que sigui un ofici com el que eren abans, que realment és bastant interessant que no es perdin, perquè hi ha molta gent gran, hi ha molt poc...
2: Gent jove, no?
4: Sí,
2: relleu generacional.
4: Això mateix, que no es vulgui dedicar, i jo crec que és bastant important el fet de que no es perdin.
1: I vas a petar a un poble que no arriba als 400 habitants buscant què? Tranquil·litat, proximitat, un altre ritme, una mica de tot?
4: Això mateix, buscava un altre ritme. Al final portava 2 anys bastant a tope a les cuines i crec que és bastant important el fet de decidir quan parar o quan realment començar a construir el teu propi camí.
2: Clar, entenc que també un lloc com aquests del celler de Can Roca, no? El ritme ha de ser frenètic.
4: Sí, sí, sí. Hi ha bastantes històries que tinc de després d'un event o després d'un servei, rotllo, que estic fent amb la meva vida.
2: I clar, tornant a aquest moment, no?, de que decideixes canviar-ho tot, arribar a l'Estany, aquí la família, què? Un dia arribes a casa i dius, marxem, me'n vaig cap a un poble i ho canvio tot. Com reaccionen ells?
4: En un principi no s'ho van prendre bastant bé. O sigui, al final, ma mare el que deia és perquè vas a deixar una feina bona en un lloc bo.
1: Com som les mares, eh?
4: Sí. Per un lloc on realment és algo inestable, o sigui, jo no ho veia gens clar. Però vaig decidir creure en el projecte i no escoltar, sinó a mi mateix. I un cop van començar que tot això rutllava, que estava molt segur del que feia i que realment el que és tema número sí que sortia endavant, van començar a confiar.
1: Roman, i ara què diu la mare?
4: Ui, ara m'ajuda.
1: Bueno, o sigui, això sempre, no?
4: Sí, sí, sí. O sigui, està ella tenint dos dies a la setmana i realment està molt contenta amb la feina que faig i tot com està anant.
1: Jo ja he dit que ho dic cíclicament, això de me n'aniré a un poble i tal, sense cap mena d'intenció, però sí que m'interessa saber si has pogut fer fa pocs mesos, si has pogut fer una mica de balanç en el sentit de dir què he guanyat i què he perdut, si és que has perdut alguna cosa. Igual no has perdut res.
4: Jo crec que no he perdut res. O sigui, he guanyat bastant un estil de vida millor. Més que res perquè tranquil·litat, tot el que vulguis, silenci també. És més, ara quan vaig a ciutats o pobles més grans, és com que m'agobia tot aquest soroll que hi ha al voltant i trobo a faltar el silenci. Però es guanya molt. Molta gent m'ha preguntat si realment és interessant el fet de fer el canvi de vida a un poble petit i sempre estic dient que sí, que no s'ho pensin.
2: Mm-hmm. Clar, Roman, a més tu fas pa artesanal, pa de veritat, un mercat potencial de només 400 persones, però no feia una mica de respecte a això de... Abans mencionaves els números, no? No sé si has tingut por que no sortissin en algun moment.
4: No, perquè l'antiga propietària em va passar els seus números i em va dir que en principi haurien de sortir. Sí que els primers mesos van ser una mica complicats perquè, clar, entendre un forn de llenya no té res a veure amb els forns convencionals que s'estan fent o utilitzar avui en dia. I vaig dir això, mig any en poder entendre i poder treure un producte de qualitat. A partir d'aquí tot ha anat cap amunt. I realment no estem fent pa per un poble, sinó estan venint tots els habitants de la comarca, que això realment és el que no ens esperàvem.
2: Mm-hmm. O sigui, venen veïns, per exemple, d'aquí a Olot, venen a buscar el pa.
4: Sí, sí. Bé, el més lluny que m'he trobat és Sabadell.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, Sabadell. Hi ha una tirada, no?
4: Sí.
1: I què diuen els teus veïns del teu pa? Jo m'imagino, ha de ser un luxe que visquis en un lloc així, no arribes a 400 i de cop i volta tens un pa de 3 estrelles Michelin.
4: Ells estan molt contents amb el producte i amb el nou forner. I és això, o sigui, ells tampoc s'ho esperaven. Sí que en un principi es van espantar, perquè al final és això, és un canvi molt brusc de fer el típic pa tota la vida, fer un pa com aquest més modern, de fermentació lenta, massa mare i de més. I els hi va costar una mica acostumar-se a aquest nou producte, però un cop s'han fet a ell, estan encantadíssims.
2: Deu ser molt diferent cuinar per un restaurant d'alta cuina, 3 estrelles Michelin, que pels teus veïns, no?
4: Sí, sí, sí, més que res, perquè, clar, les opinions d'en un restaurant no t'arriben, sinó simplement el feedback del cap de cuina. I aquí els veïns t'ho diuen tota la cara.
2: Venen a trucar el timbre de casa.
4: Això mateix.
1: Clar, si se't crema el pa, t'esperen a la porta, no?
4: Sí, sí, sí. O em piquen a la finestra sempre que la tinc oberta.
1: Roman, t'he de dir que jo, durant molts anys, vaig viure en un edifici de l'Eixample de Barcelona, on encara, i remarco l'encara, hi havia un forner d'aquells de tota la vida que llevava el pa de dia i treballava de nit, l'Andreu Pereira. Tu ets d'aquests? Com el fas tu, el pa, i en quins horaris?
4: Jo, en un principi, entrava a les 12 de la matinada. I allà començava el que són les amassades el dia següent. Totes les masses les faig el dia anterior, les deixo fermentar en bloc a la nevera, en fred, perquè vagin lentament creant el que és la malla glutínica. I a la matinada el que faig és formulo que són els diferents pans que fem i després fermenten allà a l'obrador, que clar, el forn que tenim, això fermenta bàsicament en un moment. Actualment, quan ja m'he fet el forn, el que he pogut aconseguir és fer tot aquest format de producte més ràpid i estic aconseguit entrenant a les 3 de la matinada actualment.
1: Déu-n'hi-do, sí, que...
4: Sí, però al final és com la gent realment valora aquest producte, no em costa gens el fet de matinar i tot això. Sempre he sigut una persona matinera i no m'ha costat gens acostumar-me a aquests horaris. I després, un cop està ja tot enfornat, atenc a la botiga i m'estic fins a la 1-2 del migdia els dies que queda producte, i si no, si a les 10 del matí és tot venut, ja és quan tanquem.
2: Mm-hmm. O sigui, si has acabat ara al migdia, ara escoltar la Rambla i sopar i a dormir.
4: Això mateix, sí, sí. Bueno, a les tardes surto a córrer o vaig en bici, que també va bé per alliberar la càrrega mental.
2: Molt bé. Cada cop hi ha, Roman, més forns impersonals, sobretot a les ciutats, forns més industrials, que trobem benzineres, grans superfícies. És una pena que perdem aquesta part més de la nostra cultura, de la nostra cultura gastronòmica, no? Com ho podem revertir, això?
4: És complicat. Una pregunta una mica complicada. Més que res per... Bueno, realment no sé per què. Sí que són uns horaris bastant difícils de portar, sobretot amb... en l'àmbit social, perquè treballes tant de nit majoritàriament i cap de setmana i festius. Aleshores, clar, jo el que estic veient últimament és que els joves el que busquen és treballar menys cap de setmana i portar una vida com més lleugera en l'àmbit laboral. Però realment jo crec que és un ofici que no s'hauria de perdre, perquè, com bé dieu, és una llàstima que realment no es vengui pa, com es veia abans, i vagi guanyant tot aquest sector més industrial.
1: Fins i tot des d'un punt de vista de salut, no?
4: Sí, sí, sí, o sigui, realment no té res a veure. I ara aquí els veïns m'ho diuen tothom, és que els pans que es fan aquí no té res a veure amb el que tu fas.
2: Hem parlat sobretot de pa, però tu també fas altres coses, ets pastisser també. Què és el que té més èxit més enllà del pa que comentaves entre els teus dolços?
4: Ostres, depèn del dia, eh? O sigui, ara sí que estan guanyant molt terreny els croissants. Abans els feia de llard, ara els estic fent de mantega. Cada cap de setmana estic intentant traient productes nous. Ara han tret una mena de niu, que va omplir de una compota de figues i una crema de festuc, i aquest niu cada mes aniran canviant segons temporada i segons festivitat que hi hagi. I la coca de forner també és com un mític dels forns de pa d'aquí de Catalunya, i la gent també sempre és el primer que agafa.
1: Mm-hmm. Roman, salivem només de sentir-te, eh? Escolta'm una cosa, a tu la crida pel pa i per la pastisseria, quan et va arribar? Com acabes en aquest món? De petit ja deies jo vull ser forner, o tens família que es dediqui a la cosa del pa, o com vas acabar aquí?
4: No tinc família que es dediqui, o sigui, realment mons pares, un és autòmata i ma mare és gestora. O sigui, realment no em ve de família, sinó que em ve per part de ma àvia. De... Quan era ben petit ella em va com... iniciant aquest món fent el típic pastís de iogurt, el típic pa de pessic. I a partir d'aquí és com que vaig començar a innovar, canviant sabors, canviant la forma o incloent més ingredients. I no va ser fins al 2016 que ma mare em va regalar un llibre sobre pa. I a partir d'aquí ja vaig començar com a crear la meva massa mare. I el típic que com comença tothom, fent pa pels amics, fent proves i demés.
1: Recordes quin llibre era?
4: Era del Xavier Barriga.
1: Ah.
4: Sí, crec que venia amb un diari i el va comprar i me'l va regalar directament. Aleshores, sí que vaig començar com a estudiar un altre àmbit, que no tenia res a veure amb el que és pastisseria i tot el món de la fleca, però sí que sempre estava com en un tercer pla tot aquest món, perquè feia com petits caterings on hi havia empanades, hi havia mini croissants i demés perquè la gent mengés. I no va ser fins al 2020 que em vaig realment dir, hòstia, això és el que m'agrada, això és el que m'omple, i vaig estar estudiant a la Hoffman, al curs ja professional, per poder dedicar-me. I ja des del 2020 fins ara ha sigut un no parar.
1: Realment, donar de menjar a la gent i veure cares de felicitat és una de les coses, com a mínim a mi, és una de les coses que més m'omple a la vida. Sempre dic que una de les coses que més m'agrada és cuinar per la gent que m'estimo.
4: Això mateix, sí, realment tot el feedback que estic rebent positiu, jo no m'ho esperava.
2: I Roman, clar, més enllà de la feina, l'estany, què tal? T'hi has pogut adaptar bé?
4: Sí, en un principi no. Perquè, clar, tot això, com comentava, les opinions que et vinguen a la cara, en una part m'ho esperava, però en una part no que fossin tan directes, des d'un principi.
2: No tenen pèls a la llengua, l'estany.
4: No, però realment és un canvi molt positiu, la gent és molt maca i fan poble, sí, realment fas comunitat. Sempre ho comparo com si estiguessis vivint en un bloc de pisos, simplement que hi ha més gent i és més gran.
1: Ens deies abans que estàs convençut, que no has tingut cap moment de dubte.
4: No. O sigui, realment, en aquest canvi no vaig dubtar cap moment. Mons amics diuen que estic una mica boig perquè sempre que dic de canviar ho faig com molt a la directa, mai m'ho penso. Però perquè crec que és com bastant important en aquests canvis de vida tan bruscos, per així dir-ho, està com molt convençut del que has de fer. Perquè en el moment que dubtes, jo directament ja diria no ho facis. Perquè pots acabar patant, o sigui, psicològicament parlant.
1: Mm-hmm. I has tingut algun amic d'aquests amb qui treballessis o algun conegut amb qui treballessis al celler de Can Roca que t'hagi visitat i hagi dit, ostres, doncs mira, potser en Roman ho va fer bé, o d'algun altre àmbit així més cosmopolita?
4: Em va vindre a visitar un professor de la Hoffman que en un principi no vaig caure que era ell, fins que es va treure la gorra, les ulleres de sol, no vaig reconèixer, però així del celler no, encara no. Mm-hmm.
1: I el professor de la Hoffman què et va dir? Que bé, el canvi de vida i que bé, el pas, suposo.
4: Sí, o sigui, va ser una mica trist perquè va vindre un dia que era tancat.
1: Ostres,
4: justament estava fent bunyols.
1: Sí,
4: sí, sí. Clar, es va presentar amb tota la família i vaig dir, mira, jo si vols us fregeixo una mica de bunyols i així els tasteu. Em van dir que no. Però realment, quan van veure tot el que és l'obrador i realment el forn, que és el protagonista, va estar molt content pel canvi i va dir realment el missatge que intento donar, que realment aquests oficis no s'han de perdre perquè és una llàstima.
2: Clar, jo he vist el teu obrador, Roman, és molt petit. No sé si tens perspectives de futur en el sentit de, si les coses van bé, ampliaries el forn?
4: La idea és ampliar-ho, o sigui, en un futur i en un projecte per poder oferir més productes, sí, sí.
1: Però seguint amb el forn de llenya, eh?
4: Això mateix, sí, sí. Crec que és el protagonista de tot.
1: Sí. Però, que digues.
4: En tema de bruixeria és algo com bastant complicat de controlar perquè, clar, al final estàs amb temperatures molt altes per tema de pa. I això sí que és un producte que m'està costant molt de controlar. Últimament sí que està anant bastant millor, però no crec que ho canviï, perquè gustativament no té res a veure amb un forn convencional.
1: Clar, la gent que cuina sempre amb foc, no? Sempre diuen que és especial i igualment arriscat, perquè el foc, cada foc és diferent. Cada dia deu ser diferent el teu forn.
4: Sí, i inclús la llenya que s'utilitza et fa una flama completament diferent. L'antic forner utilitzava pi, jo estic utilitzant roure. El roure és una llenya, per dir, econòmicament més cara, que et deixa la brasa durant més temps. Això sí que m'ajuda a controlar molt més la temperatura i que a l'hora del pa no em baixi tan ràpid. Però, clar, en altres productes més...
2: Diguéssim, tot el que són croissants...
4: Sí. Allà sí que la temperatura em costa bastant molt més que baixi.
2: Mm-hmm. Clar, per als projectes que tens, et veus temps vivint a l'estany?
4: Sí, no tinc pas pensat moure'm. O sigui, realment estic molt content del canvi i la veritat és que espero que sigui per molts anys.
1: Doncs esperem que sí, Roman. Aquí em diuen per ordres l'Arnau i companyia, que estan allà al darrere, que a veure si muntem una excursió, eh? Que ens hem quedat aquí tots amb moltes ganes de tastar el teu pa.
4: Jordi, ja t'estaré esperant.
1: Vinga, gràcies. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser avui aquí al Rambla 54, amb aquesta olor de llenya, de pa, de croissants sortits del forn. Ha estat realment, mai més ben dit, un gust. Una abraçada i fins aviat.
2: A vosaltres, fins aviat.
4: Adéu.
0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
5: I Anna, què tal? Com va el programa? Escolta'm una cosa. Vaig passejant per la ciutat, aquí just al centre de Sant Cugat, i acabo de passar justament per davant de la porta del Museu del Còmic de Catalunya. I he pensat, dic, ves que a la Morgades no li agradi parlar sobre el tema. Recordo que tu vas explicar al primer programa que tot això del còmic a tu et molava i tal. Doncs segur que podria ser una entrevista interessant. Jo recordo que hi he entrat un parell de vegades, però una va ser molt especial, perquè va ser el dia que vaig poder parlar amb el Paco Ibáñez, el creador del Mortadelo i Filemón, un senyor, la veritat és que molt divertit, va ser una entrevista molt agradable i va ser una experiència interessant. No sé, jo t'ho deixo aquí, sobre la taula, ja em diràs si vols que fem alguna cosa. Petons.
6: Ei, Carme. Ostres, quin luxe això d'una entrevista amb l'Ibáñez, eh? Em fas una mica d'envejeta bastanta. Escolta'm, que sí, que ho vas entendre bé. A mi allò del còmic m'encanta, no és que m'encanta, superpirra, diríem, i serà fantàstic parlar amb aquesta gent. Tinc moltíssimes preguntes per fer-los, sobretot perquè no sé si... A vegades penso que els catalans potser no som conscients de la cultura del còmic que tenim aquí des de l'època de la República. Escolta'm, busquem un forat a l'agenda i parlem, però compte-hi i ben aviat. Vinga, una abraçada, adéu.
0: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
1: Eric López, ben tornat al Rambla 54.
7: Molt bona tarda de nou, Anna.
1: Escolta, ens deies per WhatsApp fa unes hores que al Museu de Lleida hi teniu uns escacs. Aquests dies estem molt ficats en això de jugar als escacs, amb una història que ens volies explicar, oi?
7: Doncs sí, Anna, mira, aquests escacs són una curiositat del museu i és una col·lecció que és una mica diferent dels que estem acostumats.
1: Diferent, per què?
7: Doncs mira, per poder contestar-te millor, m'he apropat, no?, a aquest Museu de Lleida i he parlat amb la seva directora, la Clara Arbues, i ella ens ho explica a les mil meravelles.
8: És un conjunt de peces de cristall de roca d'una qualitat increïble, d'un material extraordinari, d'una transparència única. En aquest sentit, seria un joc d'escacs dels pocs que es conserven d'època medieval a la península Ibèrica. El que fa extraordinari és el fet de la seva antiguitat.
7: I mira, i ara hem escoltat a la Clara, no? Acaba parlant de la seva antiguitat, no,
8: sí,
7: Anna?
8: Sí, sí.
7: Doncs això, m'explicava que són del segle X, de l'època fatimita, o sigui, ja fa una mica que saben segur, és que arriben procedents de l'Àfrica a través de l'Àndalus.
1: Arnau, hi ha uns escacs que tenen més anys que jo. I que van venir de l'Àndalus i van arribar fins a Lleida.
7: Sí, sí, i Lleida és l'última estació, però a banda de l'entrada per l'Àndalus, a Ponent també tenen més història, com quin era el propietari, o més ben dit, la propietària, mira.
8: D'una antiga nissaga de cavallers, no?, de medievals, de la noblesa medieval del país, en aquest cas, doncs, procedent d'Age, amb la parella, en aquest cas, és Arnau Mir de Tost i Renda, la seva dona, la seva esposa, que, de fet, els escacs, que sempre s'havien dit d'Arnau Mir de Tost, doncs, al contrari, no? La que tenia els escacs en propietat és Renda, la seva esposa, que li deixa, no?, en testament al seu marit. I hem de pensar que no només tenien un joc d'escacs, sinó que segurament més d'un, i per tant, doncs, bueno, que ens n'arriba un tros, un fragment.
7: I, Anna, deixa'm continuar explicant una miqueta, aquests escacs.
8: Digues, perquè
7: són,
8: és molt interessant,
7: que són,
8: aquesta història.
7: Són una meravella, sí, sí. Mm-hmm. Doncs quan el cavaller Mir de Tost mor, deixa els escacs en herència a l'església. I recordem que estem parlant d'Age, a la comarca de la Noguera. Mm-hmm. A finals del segle XIX, quan es configura l'antic museu diocesà de Lleida, el bisbe Massaguer, en aquell moment recull de les parròquies, doncs, els objectes més importants i valuosos, que són els més susceptibles de ser robats, i així, doncs, els escacs queden catalogats allà. I ja a finals de el segle XX s'incorporen, doncs, al Museu de Lleida.
1: Eric i la Clara diu que tenen una part d'aquest joc d'escacs. La resta on para?
7: No t'ho creuràs, Anna. La veritat que no t'ho creuràs, i són a l'Orient Mitjà.
8: Nosaltres tenim les blanques, diguem-ne, no? La part del joc de les peces, en aquest cas, de cristall de roca, de més transparència. I les negres, que no eren negres en aquest moment, sinó que hem de pensar que també és un cristall de roca amb color rosat, és la part del joc, doncs, que a finals del segle XIX se'n va cap a París i finalment, doncs, la família Mirà de l'Amir de Kuwait les acaba adquirint el 1981 i el 1983, doncs, s'entren en aquest Museu Nacional de Kuwait.
1: Àger, París, Kuwait. I escolta, Eric,
7: Déu-n'hi-do
1: el viatge. I això del cristall de roca que diu la Clara, exactament, què és?
7: Doncs aquella època, l'època dels escacs que estem

0: escacs de prop, què tal?
1: Home, déu-n'hi-do, eh? Quan coneixes tota la història fa impressió, la veritat. Jo no sé dir-te quines de les peces que vaig veure em van cridar més l'atenció, però la Clara sí que ho tenia claríssim, mira.
2: Ens agrada parlar de l'àlfil perquè és una figura que representa un elefant. La paraula àlfil en àrab vol dir elefant, justament, però vindria d'aquesta abstracció de l'animal elefant. Pensem que en l'islam no es podia representar ni la figura humana ni la figura animal, però sí que estan com simbolitzats d'una manera que els pots reconèixer, no? I aquest àlfil té com dues banyetes i a nosaltres ens agrada sempre parlar de l'àlfil més que del rei o la reina o els peons.
0: Ostres, no ho sabia, això, que l'àlfil en realitat era un elefant.
1: Sí, sí.
0: Sí? Tu ho havies sentit a dir mai?
1: Home, a veure, no, però mira, és el que diuen, no és la dita aquesta de mai t'aniràs a dormir sense saber una cosa més, no?
0: Doncs sí, avui hem après que l'àlfil aquest dels escacs ve en realitat d'un elefant, que s'assemblen ben poc, avui en dia. Gràcies, Eric, per aquesta història dels escacs. Deixa'm corregir el títol, són els escacs de l'Arsenda, no? Perquè
1: exacte,
0: durant molts anys han estat els escacs de Mir de Tost. No, la propietària era ella.
1: De la seva dona.
0: Exacte, els escacs de l'Arsenda.
1: Correcte.
0: Tornem a reblejar ben aviat, que vagi molt bé.
1: Molt bé, Anna, moltes gràcies.
3: Som-hi, Marga, quan vulguis.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Pots dir meua, eh?
4: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
3: Perfecte. Molt bé.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a El Nou FM.
1: Que xula que és aquesta música, Ivan. Em sap com greu parlar-hi a sobre. Com a contrast als escacs de l'Arsenda, o per portar la cosa als nostres dies, hem volgut buscar una empresa que es dediqui a fer-ne d'escacs avui. Bé, parlo en plural, però en realitat qui l'ha buscat és l'Ona Fàbrega. Ona, ben tornada al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
1: Deia que buscàvem una empresa que es dediqui a fabricar escacs i tu en tens una, oi? Qui són?
2: Exacte, ara mira, és Mora Play, vale? És una empresa que es va fundar el 1940 a Sant Pere de Torelló i que, tot i que fan tota mena de jocs de taula, els escacs són una de les seves especialitats. De fet, són l'única empresa de l'Estat que fabrica les peces dels seus jocs des de zero. Jo vaig anar a veure la seva propietària, l'Anna Bassaganya, perquè ens expliqués una mica més d'aquest procés.
3: Nosaltres fabriquem peces d'escacs com s'havia fet abans, en una torneria aquí al nostre poble de Sant Pere de Torelló, i el que hem fet una mica és agafar els orígens de tot això, modernitzar-ho una mica per tenir la marca que tenim avui de Mora Play. Són una mica gruixut perquè dic que som els únics de l'Estat en fabricar peces d'escacs, però realment fins i tot és una mica més enllà. A Europa segurament també som els únics que fem escacs pròpiament el 100% fabricats aquí.
1: Déu-n'hi-do, de Sant Pere de Torelló fins a Europa. Quin orgull, no?
2: Sí, sí, i a sobre, no només pel fet de ser els únics a Europa que fabriquen les peces des de zero, sinó també per la manera com ho fan, perquè ells tenen tota una filosofia darrere de la producció que els caracteritza.
3: Nosaltres doncs, venim d'una empresa que ja existia, que va fer escacs durant molts i molts anys, que va ser un referent a Espanya d'aquestes peces, creant un model propi que va ser un model que es jugava de forma oficial en tornejos, i nosaltres hem mantingut exactament aquest disseny perquè hem fet servir eines, utillatges i la manera de fer de com ho feien abans, tot molt manual i molt tradicional, però sí que és veritat que hem anat incorporant algun model nou per fer les peces com més adequades o més modernes a les demandes dels jugadors d'escacs actuals, com és això de les peces plomades, per exemple.
2: Anna, et volia fer una pregunta.
1: No digues, sé si, digues.
2: Si tu ets aficionada als escacs o potser ets més de jocs com el parxís o el que no sé, explica'm.
1: Doncs mira, d'entrada potser et diria que m'agraden més els escacs. I aquí he de confessar que jo de petita feia extraescolar d'escacs i que vaig fins i tot anar

0: Alguna competició m'interessaven força. T'he de dir, però, que tenim un taulell d'escacs a casa i que està aparcat des de fa molt de temps, però que ahir em va agafar com una mica el cuquet. Ves que aquest cap de setmana no l'acabi recuperant i acabi fent una partida contra algú. T'he de dir també que el Parxís i l'Oca doncs, tampoc els diria que no, eh? Que depèn del moment. Vull dir, m'agrada bastant tot.
1: Crec que ens assemblem bastant, però mira, sigui quin sigui el joc, More Play, però tenen un objectiu molt clar, no? Que és mantenir el respecte i l'estima pels infants i alhora també apostar per una fabricació local i, òbviament, de proximitat.
0: Doncs és una bona filosofia amb els productes que fan. Hauríem de potser tenir-la molt més en compte per als infants abans de donar-los pantalles i altra mena de ginys. Potser més daus i menys botons?
1: M'agrada aquesta frase. L'Anna també m'explicava que hi ha molts nens abduïts per pantalles, però que també hi ha una corrent a l'alça de gent que defensa els avantatges del joc analògic.
2: Penso que és com una mica un efecte rebot. O sigui, sí que hi ha molta part de societat i fins i tot canalla, no? que estan molt dia a dia amb les pantalles, però també hi ha aquesta vessant de mares, pares, avis, no? Que volem que tornin a tirar una mica el joc d'abans, perquè en sabem els avantatges i sabem que és molt bo, no? Pel seu aprenentatge.
1: Clar, i si parlem dels jocs tradicionals, també hem de parlar dels materials amb què es fabriquen. A More Play utilitzen, entre altres materials, el boix, que és una fusta que ha estat molt present en la fabricació dels seus jocs. El problema és que en els darrers anys una papallona invasora ha provocat la mort de grans quantitats de boix, fet que n'ha dificultat l'accés i també la disponibilitat. Però a part del boix, també treballen amb fusta d'olivera i amb altres fustes tropicals.
0: Quan preparàvem aquesta entrevista, em deies que el boix és un material que té la seva dificultat per manipular-lo. Això potser encara li donaria més valor a les peces que fabriquen a More Play.
1: Exacte, i per exemple, una de les altres coses que a mi personalment em va sorprendre és que tenen molt clar que per molts anys que passin hi ha jocs que mai passaran de moda i els escacs diu que són un exemple clar.
2: Jo em sembla que és un joc que no morirà mai, o sigui que sempre s'hi jugarà. I un jugador d'escacs que li agradi, que sigui aficionat, sempre vol tenir un tauler i unes peces físiques a casa seva. I les vol bones. I nosaltres fem bones peces d'escacs, de qualitat, fetes aquí, i és un producte molt especial. Realment tenim aficionats que els agraden molt i són com molt fans de les nostres peces per jugar-hi ells o per regalar-ho.
0: Doncs, Ona, apunto ja mateix un joc d'escacs de More Play a la carta als Reis. Per cert, recuperem aquesta sintonia inicial, que és de Queen's Gambit, de Gambito de Dama, perquè l'Anna està molt agraïda, aquesta sèrie de Netflix, no?
1: Mira, Anna, ha estat tot un talisma.
2: Feia poc que havia comprat l'empresa i va ser una bona sorpresa saber de l'existència d'aquesta sèrie. Vam començar a notar una pujada de ventes estranya, de cop i volta, i un client, un botiguer, que ven els nostres escacs a la seva botiga, em va dir, ostres, Anna, que no ho saps, què està passant? I dic, no, què passa? I em va dir, no, que hi ha una sèrie a Netflix que està sent la número 1 i que, bueno, que la gent torna a tenir molt interès pels escacs. I això va fer que sí, que augmentéssim molt les ventes i també molta presència, publicitat, ens va anar molt bé, la veritat. I encara dura una mica.
1: Mira, Anna, t'he de confessar que a mi Gambito de Dama em va tenir bastant obsessionada durant una temporada, fins al punt de voler-me convertir en una jugadora professional. No sé on tenia el cap, de veritat.
0: Ostres, i com ho portes?
1: Doncs mira, de moment els escacs com tu són un passatemps i no una feina, tot i que mira, mai se sap, perquè potser d'aquí uns anys m'entrevistes al Rambla 54 com una jugadora professional d'escacs, eh?
0: T'imagines? Quan siguis famosa, quan siguis la Rosalía dels escacs, llavors no ens diguis que no, eh, Ona?
1: Et donaré totes les exclusives, Anna.
0: Ona, doncs, moltes gràcies per descobrir-nos More Play i les teves passions. El dia que vulguis podem quedar i fem una partida.
1: Exacte.
0: Aquest cap de setmana potser ens va una mica malament, que vosaltres teniu una mica de música a Vic, però qualsevol altra, escolta'm, ens trobem a mig camí i a veure què passa.
1: Exacte, t'espero allà, no?
0: Vinga, fins aviat.
1: Fins aviat.
3: quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
0: Ivan, segueixo pensant, però la veritat és que avui estic una mica espessa, eh? L'Anton em renyarà.
4: No, dona, jo crec que si fas bé els càlculs t'han de sortir bé.
0: Ah, com que tu ja... Tu bueno, tens aquí el WhatsApp, tu saps el número, eh?
4: Vaig però estar una tarda.
0: Jo segueixo aquí fent números, si et sembla. Endavant, segueix amb el programa i vaig a veure si ho resol.
4: Vinga.
5: Doncs...
6: M'he d'apropar molt.
5: Bueno, has d'estar relativament a prop.
6: Així?
5: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa. I a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
6: Rambla 54. A la meva ràdio local.
5: Perfecte.
6: Faig bé, eh?
5: Sí. Qui té art, té art.
7: A la Selva del Camp hi ha sorolls que formen part del paisatge. La porta que s'obre, el paper que embolica la carn, el ganivet contra la fusta i aquella pregunta que repeteix cada dia. Què et poso? Però aquest paisatge té data de caducitat. A finals d'aquest any, les tres carnisseries tradicionals del poble tenen previst abaixar la persiana. I això, en un municipi d'uns 5.700 habitants, és molt més que perdre tres botigues. Casa Daniel, Carnisseria Pepita, Cal Anton. Tres negocis familiars, tres històries ben diferents i un mateix problema. No hi ha relleu. Els tres propietaris es jubilen pràcticament al mateix temps i cap dels seus fills ha volgut continuar l'ofici. Però hi ha una petita excepció. Daniel Vilalta, de Casa Daniel, busca algú que es faci càrrec del seu negoci. En Daniel Vilalta porta 45 anys darrere del taulell i diu que ja ha cotitzat prou. El negoci de Casa Daniel es remunta a l'any 1880. És la tercera generació de carnissers de família. I ell va començar a anar a l'escorxador quan tenia 15 anys. 45 anys després, la situació és molt diferent. Les seves filles han estudiat, tenen altres feines i no volen continuar amb el negoci.
8: Nosaltres vam pujar cap aquí dalt, vam comprar aquest local i vam muntar la carnisseria aquí, Casa Daniel. Això fa sobre uns 40 anys ara que estem aquí. Allà baix també hi vam ser quasi 30 més, també, amb uns pares. I, bueno, ha arribat una temporada que em sembla que ja quasi l'Estat ja s'ha dit que es podem jubilar quan vulguem, i és el que estem mirant ara. A veure si podem fer un traspàs, que ja han vingut dos o tres visites a fer traspassos, que han anat bé, sortir els diaris i TV3 i Canal Camp i tot arreu. Això ha anat la mar de bé. I, bueno, és el que volem, que hi hagi un traspàs i que aquest negoci no es tanqui.
7: Perquè el problema no és que aquests negocis no funcionin. Segons explica Daniel, de Casa Daniel té instal·lacions, clients i activitat. El que falta és una persona que vulgui agafar-ne el relleu. Uns metres més amunt hi ha la carnisseria Pepita. Miquel i la seva germana representen la tercera generació de carnissers de la família. També van començar molt joves, als 14 anys. Van arribar a tenir granja pròpia i escorxador, i durant anys controlaven pràcticament tot el procés, des de la cria fins a l'elaboració. Ara, però, diuen prou.
9: Bueno, doncs nosaltres, aquí a la carnisseria Pepita, que sempre s'ha dit carnisseria Pepita, doncs aquí deu fer uns 55-58 anys que estem aquí. Primer estàvem amb uns pares, amb uns avis, estaven al pas de l'Ajuntament, al davant mateix de l'Anton, i allí hi havia els avis. Allí va ser quan d'allí van tindre les dues filles, la mare i la tieta, i elles tenien la carnisseria. I després, clar, els tres grans, ma germana i jo, i ells dos, els dos fills, doncs van dir, separem-se. Uns pares van decidir d'agafar un altre local. I uns pares van triar aquest. I ells se van quedar al local del davant, on eren, perquè allí on estaven de lloguer. I no, molt bé, doncs van baixar cap aquí baix. Primer una part, que era petita, que llavors en aquella època hi havia el taulell de marbre, que teníem, va ser el primer congelador que hi va haver a la Selva, en aquella època, i després, com nosaltres se vam quedar a la botiga, va ser quan la vam engrandir el que vam poder. I així s'està. Vull dir, els pares van jubilar ja fa uns anys, gràcies a Déu, encara els tenim tots dos, i clar, ho veuen tot això, el canvi que ha fet. El que ha passat aquí en aquest poble ha passat a tot arreu.
10: A tot arreu,
9: a tot arreu.
7: No és només jubilar-se, és arribar al final d'una manera de treballar. perquè ser carnisser no és només vendre carn, és aixecar la persiana al matí, preparar les comandes, atendre el taulell, fer embotits, netejar, desossar, tornar a obrir a la tarda, i quan s'acaba la jornada encara queda feina. I després hi ha un problema molt més pràctic. Si el carnisser cau malalt, qui obre la botiga? Un supermercat pot substituir una persona. Una carnisseria petita, moltes vegades, no. Finalment, hi ha l'Anton Ferreter, de Cal Anton. Ell farà 63 anys a final d'aquest 2026. En el seu cas, la jubilació té també una raó personal.
10: El meu pare i la meva mare són els que eren els carnissers de la plaça de l'Ajuntament. Llavors, bueno, jo ajudava, anava amb el matadero, és allà on vam començar tots, allà vam començar, i després ajudava a la mare. Després va haver un moment, que és el que dèiem abans, havíem de casar, això, i doncs jo vaig agafar i vaig sortir del negoci i me'n vaig anar a treballar fora de l'àmbit de la carnisseria. Tot i que els dissabtes anava a ajudar la mare allà a la plaça, clar, va arribar un moment que quan la mare es va jubilar va dir, nen, què vols fer? Llavors, amb la Dolo teníem el local, la casa era nostra, i vam dir, provem-ho, sabem de què va, i, per què no? I si tota la vida ets un assalariat, dir, tindre un negoci propi, no sigui que després, quan haguessis tingut 50 anys, t'haguessis arrepentit de no haver tingut, o de no haver continuat una cosa que la coneixies, no? I ara ja fa 24 anys que sóc aquí. Elaborem aquí, treballem aquí, en petit format, però, bé, llavors ara, doncs, bueno, les coses han anat com han anat, i ara la meva mare m'està donant un cop de mà, fins que a final d'any me puc prejubilar. I és el que faré. Més per ma mare que per mi.
7: La seva dona va morir l'any passat i la seva mare, de 88 anys, encara l'ajuda a la botiga. L'Anton podria continuar, però no pot assumir contractar una persona. I aquí apareix una altra paradoxa. Hi ha feina, però no hi ha estructura per sostenir-la. Si les tres carnisseries tanquen, què passarà? La resposta més senzilla és també la més significativa. Els veïns podran comprar carn al supermercat.
10: A Vilallonga, el Morell, s'han quedat sense carnisseria. Al Cuber, penso que només n'hi queda un, ja. Llavors, al Mostell Castellvell, clar, aquests el que fan és baixar aquí perquè li han dit que allí està, allí és bo.
9: Inclús la persona que sempre ha anat a comprar un carnisseria també venen aquí i te diuen és que el meu carnisser s'ha jubilat.
10: Clar.
9: El meu carnisser s'ha jubilat. I on t'he d'anar ara? Doncs he vingut a fer cap aquí a la selva. Haurà provat un dels altres i n'hi ha algun que ha anat aquí a buscar el que deies tu. No ho sé, li vaig als botifars o anant-se'l
10: combinant. I llavors no manera, vés allà, vés a cal Miquel, vés a cal Daniel, vés a cal Anton, que no fallarà.
9: Per la gent de fora, abans també era molt diferent, perquè venia molta gent a l'estiu de la part de Barcelona,
10: Barcelona
9: que tenien les cases i tot. I clar, l'estiu hi havia una venda diferent. Sí.
10: Bueno, es passava per Setmana Santa.
9: Exacte. I ara ha arribat a l'agost i el lloc és al revés.
10: Sí.
9: La gent ja no és el mateix, d'aquí van a fora. I busques algú i tot. I quan arriba un pont, ara queda això... I ara ha arribat un moment que despatxes igual una setmana, millor una setmana normal que quan t'arriba la festa major o la fira. Abans al revés, quan venia la fira, bueno, guarda'm això, guarda'm la llata, guarda'm el tall rodó, guarda'm això, i tot això ja ha canviat un món, eh?
10: Sí, que ha canviat.
7: Si tanquen les tres carnisseries, els aproximadament 5.700 habitants de la selva tindran el supermercat com a principal alternativa dins del municipi. Però una carnisseria és no només un punt de venda, és un lloc on algú sap qui ets, sap quina carn t'agrada, et recomana què fer amb el dinar del diumenge i de vegades simplement et pregunta com estàs i com es troba la família. També ha canviat la manera de comprar. No poden competir amb una gran superfície en volum, però poden competir en producte, en ofici i en tracte. I malgrat tot, la història encara no està del tot escrita. Com hem dit, Casa Daniel busca relleu.
8: Bueno, jo ja ho he comentat una miqueta abans del començament. Ja he tingut tres visites. Jo crec que lligarem bé, perquè ha de ser... I sobretot és algú que vol seguir, vol vindre dos o tres mesos abans que plegui per veure com treballem. Vindrà a treballar tres mesos abans per aprendre bé, tal com ho estem fent, perquè hi hagi una continuïtat. Perquè, és clar... un local i un negoci d'un poble, si avui se diu Casa Daniel i el tanques i demà es diu Casa Papito, tot nou, gent nova, producte nou, això és una miqueta... La gent mica reacis amb això. Jo crec que si fem una continuïtat així, lo seguirem aguantant. Espero, jo tinc ganes d'això. Nosaltres no sé com anirà, però El meu tinc ganes que segueixi.
10: Bueno, el teu, a més a més, és un espai, perquè és un espai tancat, és un local. El nostre, almenys el meu cas, és casa meva. És molt difícil, perquè, clar, jo a dalt a l'entresol hi tinc el paper, hi tinc les bosses, el producte, les bosses d'envasar el buit, la màquina del moldre, el pebre, els pebres, clar. Això ja invadeix un espai que dius, home, no el pots separar, no és una cosa que diguis, mira, posem tres cortines. No pots. Llavors, clar, el meu és molt més difícil. El meu és molt més difícil. Però, bueno, i a més, sí, la continuïtat, no, perquè els meus fills han estudiat, ells tenen la seva feina. I ja està, vull dir, si això és el que dèiem sempre, si això hagués sigut una cosa que haguessis dit, hòstia, és que això ho hem de conservar perquè és que dona. La cua hauria d'arribar a Salou. Però, bueno, les circumstàncies, ja ho hem estat explicant abans tot això, doncs, bueno, la gent va i ve, porta i desporta. Llavors, quan t'arriba el moment, dius, bueno, què he de fer? Doncs què he de fer? Doncs, bueno, jo ja tinc els meus anys cotitzats. I punt. I també em toca, doncs, com a molta altra gent. Ens toca a tots tres com a la gent normal del món mundial.
8: Com a la gent normal.
10: Clar, que li arriba el seu moment i diu, mira, no, jo ja he treballat el que he treballat, ja en tinc prou.
8: Ara es trobem... Molts dies te trobes amb gent de la colla que diu, jo ja ho estic, jo l'any passat, sí. Jo em jubilo demà, jo la setmana que ve jo l'altre. I jubila tothom i només n'hem quedat uns quatre autònoms. Vull dir que jo crec si podem arribar a jubilar-nos com tots i la vaig seguir Déu. L'últim tancarà la porta.
11: Un tall. Jo em trobo igual. Mira, ma germana ja fa temps que tenia que estar jubilada. A mi em toca ara, doncs ella ha aguantat el que ha pogut, doncs i ara també hem de dir que prou. Les dues xiquetes meves, vull dir, també ja totes dues treballen a fora, ja no han volgut saber res perquè d'això. Les de ma germana exactament igual. I clar, quan senten, quan te veuen autònom, que si et fa mal la cama has d'estar allí, si et fa mal la munya que has d'estar allí, una mica de tall has d'estar allí, tot això. Tot això diuen, ep, més de vacances, pagues ponts, aqueductes i xandalles, tot això és història, ja. Sí.
7: La història de les tres carnisseries de la Selva no va només de carn, va de jubilacions, de fills que trien altres camins, d'autònoms que no poden permetre's una baixa, de botigues que necessiten moltes hores per funcionar i d'un poble que potser, sense adonar-se'n, està a punt de perdre una part del seu passatge quotidià. Perquè els oficis també formen part de la memòria d'un poble. I a la Selva del Camp, aquesta memòria té molts anys. En Daniel Vilalta, de Casa Daniel, en Miquel Rabascall, de Carnisseria Pepita, i l'Anton Ferreter, de Calanton, abaixaran la persiana. I davant d'aquest fet tan insòlit, entre la població plana una pregunta. I ara què?

0: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amana Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: La solució. Si un quilo i mig de sardines val un euro i mig, vol dir que un quilo de sardines val, senzillament, un euro. Com que una dotzena i mitja de quilos de sardines són 18 quilos, 12 de dotzena i 6 de la mitja dotzena, en total 18, i com que cada quilo val un euro, com abans hem raonat, tindrem que una dotzena i mitja de quilos d'aquestes sardines valen 18 euros. Així, la solució correcta és 18 euros.
1: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Snse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortida a la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles, i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebrarà del 2 al 8 de juliol la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol el nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La Unió Centre Cultural reunirà especialistes en geopolítica, desinformació, economia de guerra, vigilància digital i construcció de pau per analitzar el nou paradigma bel·licista. Per parlar-ne ens acompanyen Alfa Vascontades, l'Ares Perceval, directora de la Unipau. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: I la Neus Sotomayor, presidenta de l'entitat. Molt bon dia, Neus, benvinguda.
2: Molt bon dia, gràcies.
0: La Unipau arriba aquest estiu a la 41a edició del seu curs d'estiu. Aviat és dit, 41 edicions. Suposo que això significa, en tot cas, que continua sent necessari crear aquests espais de reflexió crítica sobre la pau, de conflictes, de drets humans, tot i que hagin passat ja 41 cursos d'estiu.
2: Sí. No només que que continua, és que sembla que és encara més necessari que fa 20 anys. No? És veritat que quan va començar la Unipau també estàvem en un període, encara que ja fos llunyà, però no era... Es va inaugurar el 84, o sigui que feia 40 anys que vivíem en pau, diguem, però encara quedava, no?, una mica el record de les guerres i de l'horror de les guerres. Després, a poc a poc, van evolucionant i vam com ampliar el concepte de pau, molt més cap a pau positiva, cap a aquelles altres coses que fan necessària, que són necessàries per construir pau. No? També vam mirar una mica més cap en fora, cap a Amèrica Latina, cap a Àfrica, cap a altres llocs, perquè que encara, no?, que estaven amb... que hi havia més conflictes, perquè ens semblava una mica llunyans. I, en canvi, ara tornem a... no?, un paradigma bel·licista que fa molts anys que no havíem viscut, ha anat creixent, i ara estem en un moment que sembla més necessari que mai parlar de tot això que tu deies. No?
0: Hem de rebobinar en el temps per saber quin va ser l'origen del curs d'estiu de la Unipau. Neus, com va néixer aquest projecte? 84.
2: 84, de fet va néixer el 84, o sigui, fa 42 anys, que si recordem l'Arcadi sempre parlava d'aquesta diferència entre els anys d'Unipau, sí, i els anys de cursos d'estiu. Va néixer quasi... Bueno, ens hauríem de remuntar als moviments pacifistes cristians del franquisme. Bueno, ens hauríem de remuntar a Pax Christi, per exemple. D'aquí hi havia un nucle... Clar, hi havia un nucle important de gent... de gent pacifista, no?, que es movia en aquests àmbits. En aquell moment era qui aglutinava més l'àmbit pacifista. I precisament de Pax Christi va néixer una entitat que era l'Institut Víctor Seix de Polemologia. O sigui, ja era una entitat que es dedicava a l'estudi de les polèmiques, dels conflictes. No? I va ser aquesta entitat, l'Institut Víctor Seix, que concedia el memorial Joan 23 per la Pau, que ara hem assumit Unipau, sí, ja fa molts anys, no?, i que li havien concedit a l'Adolfo Pérez Esquivel. L'Adolfo Pérez Esquivel, bueno, no m'extendré amb la seva història, però per qui no ho sàpiga, va ser Premi Nobel de la Pau posteriorment, l'any 80, crec. L'Adolfo Pérez Esquivel va passar per aquí, es va reunir amb el Frederic Roda i l'Arcadi Oliveres, i xerrant, se'ls va córrer la idea de... i per què no fem una Universitat de la Pau? Això va ser idea del Frederic Roda, que, com sabeu, tu coneixes bé, l'Àlvar, no? La família, sí, Roda genera tres idees per minut. I llavors la idea era, emmirallant-se en la Universitat d'Estiu de Prada de Conflent, no?, fer a Sant Cugat una universitat temàtica, no?, una universitat d'estiu que aglutinés gent i que es tractessin temes de pau. Això li van proposar l'alcalde, llavors, l'Àngel Casas.
0: Que em sembla més que es feia alguna celebració, no?, quan Pérez Esquivel, sí, passava per aquí, feia... i van trobar l'alcalde i van aprofitar la benentesa per,
2: sí,
0: per lligar-ho tot.
2: Sí, es feia els Tres Toms.
0: Els Tres Toms.
2: Els Tres Toms. I estaven, bueno, van portar l'Adolfo a veure els Tres Toms, van trobar l'alcalde i li van proposar la idea. L'alcalde va dir que sí. I dit i fet, van començar a preparar-ho, a organitzar-ho tot. Quan es va inaugurar, l'alcalde ja no era Àngel Casas, ja era Oriol Nicolau, i així va començar la Unipau com a una universitat d'estiu que es feia al Centre Borja, i fins aquí. Fins aquí ha anat canviant molt, però
0: Com ha canviat així a grans trets, Neus, des d'aquells orígens amb aquesta trobada? Jo crec que a l'alcalde li devia costar molt dir que no. No, tenim Pérez Esquivel allà també, amb el Rosa, amb l'Arcadi. Com havia de dir que no?
2: Com li dius que no un Premi Nobel? No? Un Premi Nobel per un Premi Nobel de la Pau i que t'està proposant fer una universitat d'estiu a la teva ciutat, i com li has de dir que no? Pues li dius que sí. I la veritat és que al principi l'Ajuntament es va abocar molt. Després la cosa va anar canviant. Ara la veritat és que també l'Ajuntament respon molt. No? Però al principi va néixer com una cosa molt gran. No? S'hi van abocar molts recursos, es van convidar els millors especialistes, que tampoc eren tants en aquella època, i es va estructurar la universitat d'estiu com en dos cursos. La gent feia primer i segon, i no, en realitat no donaven cap títol oficial, perquè la universitat no és una universitat, sí, en realitat. No, és una entitat, és una fundació. Llavors, però la gent feia dos cursos que es repetien, saps? No era com ara que tractem cada any un tema diferent, sí, sinó que es feia més com una educació més de conceptes de pau, de què significa conflictes, de com, bueno, de militarisme. Van participar molts militars també en aquella època i, bueno, era com potser... No diria més acadèmica, perquè la d'ara també ho és, però sí que tenia aquest sentit, no?, més d'estudis. Potser...
0: Més semblant una formació més reglada.
2: Sí, com una formació més reglada i com una formació més amb... Sí, amb temes de pau, com més similar potser a el que és l'Escola de Cultura de Pau, ara. Que pretenia, en realitat, formar persones especialistes en pau i conflictes.
0: Si l'any passat es va abordar el nou entre parèntesis, ordre mundial, el títol d'enguany torna a portar un nou.
2: Sí.
0: No? El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Per què heu escollit enguany aquest lema? Ho explicava la Neus, no? Cada any a la Unipau es centra el curs d'estiu en una nova gran temàtica, per dir-ho d'alguna manera. Hem passat d'un nou a un altre nou, però seguim parlant de coses que fa 41 anys que parlem.
2: De fet, estem en el mateix nou.
1: Sí, jo crec que feia uns anys que la Neus deia el nostre objectiu és desaparèixer, no? I feia uns anys que potser no dèiem, bueno... I ha tornat a ressorgir. El discurs bel·licista torna a estar en auge. Tornem a posar sobre la taula temàtiques que semblaven totalment fora de la taula. Llavors, aquest any, com sempre, doncs, ho dividim en quatre blocs. El primer explicarem una mica, o sigui, com està.
0: O sigui, l'ordre global.
1: L'ordre global, sí.
0: Heu titulat aquest primer bloc.
2: Sí, és com si el primer bloc enllaça amb el curs anterior.
1: Exacte. Sí, fem com de context a com estem, no? Com està Estats Units, com està Europa, també la part de les tecnològiques, i ve la Susi Sidner, que és la directora de programes d'ICANN, a parlar sobre nuclears, recordem. ICANN va ser Premi Nobel de la Pau el 2017, o sigui que, bueno, de Premi Nobel a Premi Nobel. El segon bloc, com diu la Neus, aquest és una mica un enllaç amb el de l'any passat, perquè creiem que s'ha de tornar... El món està canviant molt i molt ràpid i s'ha d'anar ficant context al que està passant. L'any passat vam fer tot el curs, aquest any només el primer bloc, però bueno, que creiem que era important aterrar-ho. El segon, com està canviant el discurs, la importància de l'educació, com ens ha canviat Palestina, també, que ve la Cristina Mas a parlar sobre com ha canviat el paradigma Palestina a nivell de dret internacional, i ella centra-se més en els mitjans de comunicació, però com ens ha canviat l'esquema. També sobre la guerra digital, i després incorporem una xerrada més científica a l'USO, no? Vull dir, ve una persona a parlar-nos del cervell, que això també em sembla interessant, com afecta el cervell, no la part social, sinó la part científica de neurociència. El tercer bloc parlarem dels interessos en joc, el neocolonialisme, venen l'Òscar i l'Alejandro, Òscar Mateus i l'Alejandro Pozo, ja uns històrics de la Unipau, parlar sobre economia de guerra. I també, com no, havíem de parlar sobre l'extrema dreta i el perill que està per la democràcia. I un dels temes que s'està parlant molt i s'està començant a fer sobre la taula, el retorn del servei militar. no? I que creiem que és important tornar a recordar el que significa el servei militar, que com que gent com la meva generació que no el va viure, és important tornar a recordar el que significa el servei militar en qüestions de drets, en qüestions de... també a nivell de marc mental i com normalitzem les violències, no? Treure aquesta narrativa de... com el documental que es va fer a TV3 de Et faran un home, sí, sí. No?
3: Tenim testimonis de la ciutat, de fet.
1: Exacte. Com en realitat no va ser uns campaments d'estiu o una manera, sinó va ser un adoctrinament, hi ha gent que es va suïcidar per culpa de la mili, gent que va quedar tocada de per vida per les violències que va viure, i hem de tornar a recordar això perquè els joves d'ara això no ho tenen al cap. Després farem un taller sobre el que significa les violències policials i el perfilament racial en els cossos racialitzats, i després, com sempre, intentem acabar amb una mica d'esperança, no? Ve la Judita Fontana, que la nostra tècnica de comunicació ens diu que us avisem de que no es gravarà, llavors aquesta s'ha de veure de manera presencial. És una politòloga que ve de Birmingham, que ha fet el primer estudi sobre com què passa quan les dones s'inclouen dins dels processos de pau. Uh-huh. I diuen que el ressorgiment del conflicte passa del 37 al 11% si les dones estan implicades dins d'aquests processos de pau. Llavors serà molt interessant. Ve la Tatiana Romero a parlar sobre pau descolonial i l'Agus Morales a parlar de resistències, no? Que això que dèiem, que si no sempre ens quedem en tot està molt malament i com diu al principi de la introducció, la por a vegades ens atura i no volem això. El que volem és agafar aire, veure com està el món, però també veure quines són les coses positives que s'estan fent. Uh-huh. I després pues, acabarem amb comunicació transformadora i una xerrada final sobre com pensar aquest futur, no? Perquè sempre ens imaginem, quan pensem en el futur, sempre és apocalíptic, no? Sempre és gris, és ple de fum, amb cotxes volant, però malament, no? Ciutats molt contaminants, uh-huh. No?
2: Com Blade Runner.
1: Com Blade Runner, exacte. I la Marc Griera, la idea és que vingui a parlar sobre un imaginari d'esperança.
3: Perquè estem obligats a no perdre mai l'esperança.
1: Exacte.
3: Deia Ricardo Oliveras.
2: I ara que l'hem de recordar...
3: No? Més que mai.
1: Més que mai, sí, sí.
2: Ara, justament aquest any, que fa 5 anys de la seva mort.
1: Total.
3: L'Ares ens ha fet una mica un repàs d'aquests grans quatre blocs, no? Mm-hmm. Deies l'últim, es parlarà d'aquesta construcció per la pau, però de ben segur que ha fet esforços perquè en cada bloc, des de l'anàlisi i el rigor, hi hagi aquest punt també d'esperança, perquè és l'única manera de construir aquesta pau. A més, aquesta edició compteu amb diverses persones vingudes de fora, tant de l'Estat com de perfil més internacional. Mm-hmm. N'ha repassat unes quantes. Per què creieu que és important també portar aquestes veus a Sant Cugat i que tinguem l'oportunitat de sentir anàlisis, punts de vista, que a vegades doncs, són més difícils d'escoltar a casa nostra?
1: Sí, jo crec que...
2: Tu ho has dit.
1: Sí, que és molt important. Sí, portem gent de fora...
3: M'he llargat massa. No.
1: Portem gent de fora... tornem a posar la traducció simultània que durant uns anys no, però hem tornat a introduir-la per aprofitar veus internacionals, tant la Judita com la Susi, que venen de la Susi Sidney, que ve de fora, però també ve el Sant i l'Adan, que parla de neocolonialisme, aquesta persona viu a l'Estat, o la Inoa i el Xeix, que venen d'aquí a Barcelona, però són persones racialitzades, que és important també portar persones racialitzades o no blanques perquè porten un context situat i com els atreveixen directament aquestes violències, que també és important que portem veus en primera persona.
3: De fet, des de la Unipau, en molts dels vostres projectes també busqueu aquestes persones, aquestes veus de persones racialitzades, justament per incloure aquest punt de vista que possiblement a molts se'ns escapa perquè no ho vivim en pròpia pell.
1: Total.
3: I necessitem que algú que ho viu ens ho expliqui, no?
1: Sí, sí. Per dues qüestions, no? Vull dir, la Inoa i el Xeix, que vindran a parlar sobre perfilament racial, per exemple, és una cosa que si no t'ho expliquen tu pots anar pel carrer i no te n'adones que existeix aquestes parades per perfilament racial. I també, per una altra banda, per una qüestió de representativitat. Perquè els joves d'ara racialitzats com no blancs també vegin persones com ells que poden parlar de temàtiques acadèmiques o no, però que ocupen espais, que tenen veu, que tenen donar espais i veu, no donar veu perquè la veu ja la tenen, però sí que posar-los perquè gent jove vegi que també es pot...
3: Que hi hagi referents.
1: Exacte.
3: No? En múltiples disciplines. Una de les ponents, n'has parlat d'ella en dues vegades, la Susi Schneider, és la directora de Catalunya Internacional per l'Abolició de les Armes Nuclears, de l'ICAN. Ho deies abans, havia guanyat el Premi Nobel per la Pau, l'organisme, el 2017. Sembla mentida que tornem a posar sobre la taula qüestions com és l'armament nuclear, no? Que potser semblava que la Segona Guerra Mundial ens podia haver ensenyat definitivament que no es pot fer servir a la vida, i 2026 en tornarem a parlar, no? Per què creieu que és important tornar-ho a posar sobre la taula en un context on els... I permeteu-me la paraula, perquè no m'agrada fer servir paraules bèl·liques en contextos informatius. Aquest bombardeig constant d'informacions que ens arriben a través de mitjans de comunicació a vegades i per xarxes d'altres, i on aquest context nuclear està cada vegada més present.
2: Perquè jo crec que, primer, perquè és un context molt perillós, no? Perquè tots sabem, tots la gent de peu sí que sabem el perill de les armes nuclears i sí que vam aprendre, no?, després de la Segona Guerra Mundial, el que significava. Però com que ara estem en un canvi de paradigma on, com anem analitzant ja el curs anterior i aquest, no?, on hem passat de la necessitat i de la importància dels organismes internacionals, de la regulació de lleis, de com ens estructurem, de com ens dotem de normes per conviure, no?, per conviure a nivell mundial, com hem passat d'aquell paradigma a l'ús de la força. Llavors, la bomba nuclear és com el... Jo tinc això, i com que tinc això, no em pots atacar, perquè tinc la, no, perquè tinc màxim, la pitjor amenaça.
1: És el màxim exponent de l'ús de la força.
2: Clar, i llavors és... Jo tinc l'arma nuclear, per tant, tinc tota la força, tinc tot el poder sobre tu. No? I per això, i en canvi, i estem veient ara mateix, no? Constantment estem mirant amb l'ús de l'arma nuclear, l'hem atacat, ja veiem en quina guerra absurda ens hem ficat, no? Israel també té l'arma nuclear i no li diem res. I jo confio en que ningú farà servir mai l'arma nuclear perquè, per exemple, Israel no la pot fer servir contra els palestins perquè li arribaria amb ells també. Sí que és absurd, no? Però si pogués la utilitzaria. Però jo confio en que el sentit comú prevaldrà sempre i que ningú la utilitzarà perquè ja seria el colmo de la inhumanitat, no? Però serveix com el màxim exponent del poder.
1: I que escala, perquè el que nosaltres, no? Vull dir, l'ideal seria desescalar i tenir armes nuclears, cadascú es vol armar cada vegada més, no? I llavors, si tu la tens, jo la vull, si tu en tens dos, jo en vull quatre, i llavors, clar, això escala. No, per molt que no es faci servir, és un marc mental, no? La finestra d'Overton cada vegada s'obre més i cada vegada està més a acceptar armar-se cada vegada més, no? Llavors, per molt que no es faci servir, tota la resta, tot el que les conseqüències és augmentar l'armament de cada país.
3: Per això també serà, jo crec, molt interessant poder escoltar la Judita Fontana, no? que és aquesta politòloga especialista en transicions de la guerra a la pau, que potser és el moment ara d'abordar molt aquesta qüestió, perquè té moltíssim sentit. És interessant el context que ens pot aportar justament en un moment on tenim la guerra a la portada cada dia, a buscar aquesta transició cap a la pau, amb una persona, doncs, que ho ha estudiat a fons.
2: Sí, sobretot també la importància dels tractats, no? Que ens sembla... Sentim les notícies i no li donem gaire importància, no? Quan els Estats Units no ha firmat el tractat per la no proliferació, no? I que és molt important que tots, no? Que tots els estats signin aquests tractats. perquè és l'única manera que ens comprometem i tornem...
3: I es compleixin, no? Signar-los i complir-los i que algú velli per aquest compliment.
2: Clar, i tornem a la necessitat de donar-li la importància que tenen... Ui... Perdó.
1: La importància d'aquests tractats i també la importància de la diplomàcia, no?
2: Clar, i dels organismes internacionals, no? La importància que tenia i que té el dotar-nos de normes i d'organismes que tinguin... No, que regulin la convivència, que regulin les lleis i que ens obliguin a complir-les. Uh-huh. No, que això també s'està fent desaparèixer substituint-ho per la força de les armes.
3: Aquest canvi de paradigma.
2: I això no pot ser.
1: Sí, sí. Uh-huh.
3: És possible construir discursos de pau en un moment en què sembla que la confrontació ocupa cada vegada més espai públic? És evident que sí, perquè aquí hi ha els esforços, eh? Aquí hi ha el curs d'estiu de la Unipau.
1: Ho hem de fer. Vull dir, no és una qüestió de... S'ha de fer.
2: I ho hem de fer, jo crec que per fer-ho d'una forma positiva, també hauríem de separar, no oblidar aquest marc general, però també pensar que la pau també es construeix dia a dia. Mm. I que la pau a la ciutat igual no té res a veure amb les armes nuclears i amb l'ús de la força, però que sí que té a veure amb la convivència, amb el respecte, amb que la gent... tothom tingui accés cobert a les seves necessitats bàsiques, mm-hmm. amb resoldre els conflictes entre nosaltres de forma positiva, mm-hmm. i de forma pacífica. Vull dir, que crec que això també cal aterrar-lo.
3: Començar per la base, pel que tenim més a proper, no?
2: Sí, i potser aquest tema el tractarem més a l'hivern.
1: A l'hivern, sí.
3: Doncs escolta, us tornarem a comentar perquè ens ho expliqueu.
1: Sí, perquè sempre diem, no? Vull dir, conflictes sempre n'hi haurà. El problema no són els conflictes, però els conflictes són intrínsecs a la societat i a conviure amb altres sí. persones. La qüestió és com resolem aquests conflictes. Dotar-nos d'eines per resoldre els conflictes de manera pacífica. I aquest macroescenari fa que traspuï, no, en el dia a dia que explica la Neus, si tu tens aquest context internacional, en el dia a dia també traspua que es resolguin els conflictes de manera violenta, no?
2: Uh-huh. Sí, llavors... per exemple... Perdona.
1: No, ja està.
2: No, el dilluns tractarem de l'extrema dreta i això té molt a veure amb el que estàvem parlant ara.
3: Uh-huh. Doncs tothom convidat a aquesta 41a edició del curs d'estiu de la Unipau. Serà del 2 al 8 de juliol al Centre Cultural La Unió. Hem fet una pinzelladeta, digues, Neus.
2: Volia fer un incís. Només recordar-vos també que farem el divendres a la tarda la pregària de guerra, que és una petita representació teatral sobre això, sobre la violència i sobre com vivim la guerra.
1: I el dimecres fem l'acte de clausura amb la companyia Minimíssima, que ens fa una peça poètico-musical
3: de resum.
1: Sí. Diré que ja és el quart any que repeteix. No, quan? El primer. Bueno,
2: sí.
1: El quart any que repeteix i estem encantades que repeteixi.
3: Us podreu mirar el programa sencer, el tindrem penjat a la nostra web, a la nostra agenda, també la notícia que sortirà d'aquesta conversa i també, evidentment, a la pàgina web de la Unipau, on teniu, a més, amb una imatge que estreneu enguany,
1: sí.
3: amb unes
1: sí.
3: molt bones descripcions de tots els ponents sí. i totes les xerrades. Tothom convidat, ho hem dit, hem fet una pinzellada molt, molt, molt breu, però l'important passarà del 2 al 8 de juliol, en parlaran les expertes, en parlaran els experts i serà molt, molt interessant escoltar-los. Ares, Neus, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a tu.

0: Amb una trajectòria vital que l'ha portat a viure a l'Havana, Karlsruhe i Barcelona, la castellarenca Berta Montilla ha trobat a Sant Cugat el lloc on arrelar. Especialista en màrqueting digital, creadora de contingut i antiga professora universitària, combina la seva vocació comunicativa amb una gran passió per la cuina i la família. Berta, què tal? Com estàs?
1: Genial. Molt contenta d'estar aquí, la veritat.
0: Amb una curta edat podríem dir que tens, has tingut unes experiències vitals nombroses, intenses, no?
1: Totalment. La veritat és que crec que he viscut múltiples vides i la veritat és que estic tan agraïda d'haver-ho fet i m'han enriquit tant a ser qui soc avui, que és increïble.
0: La Berta segur que molts la coneixeran més per Berta.kitchen que per Berta Montilla, no?
1: Totalment.
0: Sí?
1: Sí, completament.
0: Quants seguidors? Molts.
1: Ara mateix tinc uns 20.000 seguidors a Instagram i uns 23.000 a TikTok.
0: I justament acabes de publicar el teu primer llibre?
1: Correcte.
0: Sí? Ser tu pròpia xef. Com va néixer aquest projecte? Explica'ns una mica què ha significat completar-ho, perquè avui l'has portat, també, i el podem veure.
1: El tinc aquí. I la veritat és que el llibre va sortir completament per casualitat. Sempre havia volgut escriure un llibre. És algo que, un desig que ni jo mateixa sabia que tenia. No? Algo que anava fent un run-run, però que al final, quan estàs creant contingut, tampoc saps per on començar. Si has de fer el llibre, te l'has de crear tu, vindrà algú a fer-t'ho. Bueno, i era algo que sempre havia deixat com apartat. Fins que un dia se'm van alinear els astres i em va contactar una editorial directament per Instagram, perquè havia vist el meu contingut, l'havia agradat i veia un potencial important en el meu contingut. Llavors, quan vaig veure això, va ser un sí rotund.
0: Vaja. I escolta'm una cosa, què hi trobarà el lector en aquest llibre? Que dius que no és només de receptes.
1: El llibre és una carta d'amor a la cuina en si. Perquè per mi la cuina ha sigut una teràpia. Per mi cuinar és bàsicament és un hobby, sí, però és el que faig quan necessito desconnectar, quan necessito connectar amb mi mateixa. Llavors també és el que vull plasmar a través d'aquest llibre i de les meves receptes. A part d'això, no només parlo de receptes, com he comentat, sinó també parlo de com organitzar un sopar, tot el que necessites saber per fer un sopar de pe a pa, perquè, vull dir, no és només cuinar, sinó que també pots fer menús, pots fer degustacions, pots fer cates...
0: I tot això tu ho has fet, ho has experimentat i ho has fet per altres, no?
1: Exacte, sí. Bueno, tot això neix de que per mi cuinar és un llenguatge d'amor. Llavors vaig començar des de la universitat o inclús quan era una mica més petita a cuinar pels altres. Vaig anar fent poc a poc, fas un plat, fas dos, dius, ostres, això m'agrada veure com la gent disfruta amb alguna cosa que jo he fet amb les meves mans. És increïble sentir això, almenys per mi. Llavors, a poc vaig anar incorporant elements com, per exemple, això que comentava, un menú, un maridatge, un postre, una decoració, una temàtica. I tot això també ho he anat publicant a les meves xarxes i és un dels elements que ha fet més reconeixible el meu canal.
0: I d'on surt aquesta passió per la cuina? No sé si hi ha algun antecedent familiar, alguna qüestió arrelada a una part més tradicional. Com sorgeix en tu aquest enamorament?
1: Doncs crec que la meva primera influència culinària, la més gran de totes, és la meva àvia. És la persona que m'ha ensenyat a cuinar, tant la meva àvia com la meva tieta. De fet, el meu llibre està dedicat a totes les dones fortes que han influït la meva vida, sobretot amb elles i la meva mare, perquè són persones que, òbviament, el seu llenguatge d'amor també ha sigut cuina. I des de ben petita, pujada en una cadira, m'ensenyaven a cuinar amb elles. La meva àvia ja no hi és, i a poc a poc vaig anar fent receptes que recordava, que ella feia per connectar i recordar-la. I també és algo molt bonic que m'ha ajudat molt a seguir cuinant i a plasmar en el llibre, que de fet hi ha diverses anècdotes exactament sobre això.
0: M'imagino que, igual que t'agrada cuinar pels demés, també t'agrada assaborir, gaudir amb el menjar, no? Quin plat et transporta? Quin plat et fa allò estar en un altre... En un altre nivell.
1: És difícil perquè m'agrada transformar tots els plats perquè no siguin algo mediocre. Llavors jo en el dia a dia

0: Has contingut a les xarxes. Quan vas adonar-te que allò que havia començat com un hobby s'ha convertit en alguna cosa més?
1: Uf. Doncs crec que em va venir molt de cop, la veritat. Vaig anar creant contingut i veia que les coses anaven bé, però no tirava gaire, però bueno, com que era la meva passió, deia, segueixo endavant perquè això ho estic fent per mi. O sigui, de fet, ho estava fent per jo mateixa recordar les meves receptes, perquè molts cops cuines alguna cosa, se t'oblida i dius, ostres, com torno a refer-ho? I dic, doncs ho penjaré tot a les xarxes socials. I a poc a poc va haver-hi just una recepta, que va ser una truita de patates, que se'm va fer viral. Aquesta recepta va anar
0: creixent. La de trufa?
1: No, va ser una truita de patates tradicional, o sigui, de tota la vida. Que de fet la vaig fer un dia, me'n recordo perfectament, a una casa rural amb uns amics, que estàvem així de bromes, vam dir, vinga, anem a gravar, tal, no sé què. I va començar a créixer, i va ser com, uau, no m'ho esperava. I just el dia que ho vaig penjar, me'n recordo que jo estava a la platja i el mòbil, ping, ping, ping, ping, i deia, ostres, què està passant aquí? I bueno, en aquell moment vaig dir, ui, això... Primer em vaig paniquejar perquè vaig dir, com segueixo jo això? Però després vaig dir, bueno, mira, és xulo també que els esforços...
0: Rebre, no?
1: Exacte, rebre...
0: O sigui, tu dones, però quan reps també és agradable.
1: Exacte.
0: Vas estudiar direcció d'empreses tecnològiques i després un màster en direcció de màrqueting digital. D'on neix el teu interès pel món de l'empresa i de la comunicació?
1: Doncs jo crec que des de que vaig estudiar el batxillerat, vaig estudiar el batxillerat a l'Havana i vaig ser una professora d'economia que era una crack. Llavors, jo crec que quan tens un molt bon professor en alguna cosa et fa enamorar-te perdudament de l'assignatura. I això és el que em va passar. Llavors vaig entrar decididament a direcció d'empreses, vaig estudiar la carrera en anglès, a més, i em va encantar. De fet, bueno, per això he seguit la meva carrera professional en això, i el tema de la cuina és més un acompanyament que tinc i una teràpia personal.
0: Mm. Actualment treballes en el sector de les eines de construcció i el tema de la cuina és el teu hobby, la teva passió, però que també et requereix molt de temps. Com ho portes? Com ho combines tot això?
1: És molt complicat combinar-ho també a nivell de prioritzar la teva vida, perquè dius, tinc tres fronts oberts, no, ara mateix. Abans tenia quatre perquè també era professora, però ara tinc tres fronts oberts i és difícil a poc a poc anar prioritzant, perquè si dediques molt a lo personal, igual t'oblides de lo professional. Si dediques molt a les xarxes, igual t'oblides de la teva vida i la teva família. És molt complicat, però crec que a poc he anat arribant a tenir un
0: equilibri.
1: Exacte, un equilibri en el qual a la feina estic a la feina, no penso en cap altra cosa més, perquè necessito anar tancant portes i dir, vale, ara estic completament centrada en això. Jo crec que a poc també això m'ha permès fer un exercici de focus i de priorització de tasques, no?
0: Mm. Acabes de parlar de la docència. Durant 4 anys vas ser professora universitària de Política Internacional,
1: sí,
0: a La Salle. Què tal aquesta experiència?
1: Em va encantar. O sigui, de fet, ensenyar crec que és una de les meves vocacions. Ho vaig descobrir molt jove. Vaig tenir l'oportunitat de ser professora a una molt jove edat, ja que vaig fer l'assignatura durant tota la meva carrera i un cop em vaig graduar se'm va oferir ser professorat. I és increïble. O sigui, m'enriqueix tant i crec que també és part del per què m'agrada tant també comunicar a les xarxes socials. O sigui, crec que m'ha enriquit molt a nivell de parlar en públic, d'explicar, de tenir una audiència davant, de no tenir cap por i de també qüestionar una mica l'estatus quo. Per què les classes han de ser avorrides? Això jo crec que és el que més vaig poder aportar a la universitat i bueno, també per un tema del que comentàvem abans, de priorització de tasques, és algo que he tingut que deixar enrere però que no descarto en un futur.
0: Anem a descobrir la part una mica més personal de la Berta, perquè et vas independitzar amb només 17 anys?
1: Sí.
0: Com recordes aquell moment i com es va donar aquesta situació?
1: Doncs, bueno, vaig fer el batxillerat a l'Havana, vaig estar, bueno, 5 anys a l'Havana des del 2012, i allà vaig fer els 18. El problema és que a Cuba, quan ets estranger, és molt complicat estudiar en una universitat que estigui convalidada internacionalment. Llavors, els meus pares treballaven allà i em vaig veure la necessitat de sortir del país per evolucionar professionalment. Llavors, jo mateixa vaig proposar marxo, em busco la vida, vaig trobar universitats,

0: anava a anar cap als Estats Units, al final vaig venir cap aquí perquè al final la meva terra em cridava, i va ser una època molt caòtica, moltes noves energies venint i anant, però una època amb tanta energia, tan xulo, que ho recordo amb molt carinyo, perquè també vaig mudar-me directament a una residència d'estudiants a viure sola, i va ser veritablement on vaig començar a cuinar per mi.
1: Clar. Quina experiència. I quan tenies aquells somnis de ser pallassa de dia i metgessa de nit? Això com va ser?
0: Això és de quan era molt petita, eh? És de quan era molt petita. No sé per què tenia aquest somni.
1: És curiós.
0: No sé si té a veure amb el fet de voler ajudar els altres i estar pels altres i a la vegada també entretindre'ls, que jo crec que igual també està vinculat amb com sóc ara mateix, no? M'agrada molt donar pels altres i també tenir aquesta part lúdica, i els meus sopars, de fet, són aquesta part, no?, de metgessa i pallassa. No sé com va venir el somni, jo només me'n recordo que estava al parc del Taulí a Sabadell i vaig dir, això és el que vull fer.
1: Déu-n'hi-do. Hem comentat al principi que tu has viscut a diferents llocs. Ara hem parlat de l'Havana, però també vas estar a Karlsruhe, a Alemanya. Què anaves a fer?
0: Doncs vaig estar fent l'intercanvi allà, a l'Erasmus, vaig estar un any a Alemanya. I va ser una època divertida. Més que res perquè a Alemanya no parlen gaire anglès. I això no ho sabia abans
1: no,
0: de marxar.
1: No, és que ja parles alemany o no avances.
0: Llavors jo, sense saber una gota d'alemany, vaig dir, endavant. I ara parlo una miqueta, però va ser raptador.
1: Mm-hmm. L'Havana, Karlsruhe, Barcelona, Castellà del Vallès... I ara Sant Cugat?
0: Sí.
1: Com arribes? Per què arribes a Sant Cugat?
0: Doncs és molt senzill. Estava a Barcelona estudiant a la universitat, a un pis d'estudiants, i els estudiants vam anar creixent i va haver-hi un punt que cada un va anar agafant la seva trajectòria. En aquell punt vaig dir, ostres, jo no me'n vull anar a Amsterdam, jo no me'n vull anar a Bali, jo vull quedar-me aquí, almenys per al moment. Mm-hmm. No descartem que en un futur rodem més món. Llavors vaig començar a buscar pisos i vaig pensar, ostres, Sant Cugat és un lloc on sempre he tingut amics, sempre que he vingut aquí m'he sentit a casa, no sé, és un sentiment de sentir-me a casa, de veure els nens jugant pel carrer, de veure la plaça del monestir, no sé, era una familiaritat que... desconeguda, i vaig dir, ostres, anem a intentar veure si puc trobar algun lloc on viure a Sant Cugat, i vaig tenir la sort de trobar-ho.
1: I tant que vas tenir una sort de trobar-ho, perquè no és fàcil. I castellà? Què passa amb castellà?
0: Doncs, castellà sempre estarà el meu origen, però sento que allà està la meva cuna, no sé com dir-ho.
1: El teu bressol.
0: El meu bressol. Uh-huh. I he anat evolucionant. Igualment segueixo tenint molta relació amb persones de castellà. Tinc família encara a Castellà del Vallès. I vaig, i de fet estem planificant una presentació del llibre a castellà dintre de poc.
1: Uh-huh, mira que bé. Ens agrada saber com la gent que arriba a Sant Cugat es vincula amb la ciutat. De quina manera, a través de quines entitats. I tu ho fas a través d'una col·laboració molt especial que fas amb una peixateria del barri on vius.
0: Correcte.
1: Sí, no?
0: Sí. Peix Peixet Sant Cugat, que és una peixateria del barri que porta aquí. Estava abans, també pel barri, però ara es va canviar més a prop meu. I jo era clienta de tota la vida, perquè m'he equivocat. Jo era clienta dels 2 anys que porto a Sant Cugat, que sembla tota la vida.
1: És la familiaritat, no?, que et fa parlar d'aquesta manera.
0: Totalment, és que sembla que siguin molts anys ja. Mm-hmm. Jo era clienta seva des de que vaig arribar a Sant Cugat i, com ja saps, a mi m'agrada menjar bé. Llavors vaig veure que tenia un producte boníssim i li comprava. I un dia vaig veure que tenien Instagram, les vaig etiquetar, i la teva, que és la propietària, em va contactar i em va dir, ostres, he vist el teu perfil. Jo en aquell moment no tenia gaire seguidors. I em va dir, ostres, anem a fer alguna cosa juntes, anem a fer receptes de peix juntes perquè m'encanta com ho comuniques. I això s'ha transformat en una amistat supermaca que tinc amb la teva i en una col·laboració en la que cada setmana anem fent receptes de peix a la peixateria del barri.
1: Que bé. Ets més de peix o de carn?
0: Uf. Jo crec que sóc més de peix, eh?
1: Sí?
0: És que m'agrada tot. Tinc un problema. Però crec que el peix té un sabor molt sofisticat, sobretot cru. M'encanta tot el tema de sashimi, sushis, crudos... crec que té molts matisos, però mai li diré que no, un bon entrecot.
1: Mm. Què és el que et permet desconnectar quan disposes de temps lliure? Què fas?
0: Doncs... a cuinar suposo que no és l'opció.
1: Home, cuinar ja ho fas freqüentment.
0: Sí,
1: no?
0: Això és una connexió-desconnexió. A part d'això, també m'agrada molt fer esport. M'encanta fer ioga. També m'agrada molt els esports d'hivern o inclús estar a la platja llegint un bon llibre. M'encanta la lectura. I a vegades... mai diré que no, d'un dia estàs carxofada al sofà veient una sèrie, perquè això també alimenta l'ànima.
1: Amb amics o sola, en solitari?
0: Doncs abans de posar-me a cuinar, crec que necessitava tenir un acompanyament sempre. No sabia fer les coses sola. De fet, aquest projecte crec que m'ha ensenyat molt a fer les coses sola. Vale? Doncs si em ve de gust anar a ioga, vaig a ioga sola, no cal que vagi ningú a animar-me. I jo crec que ha sigut un procés igual una mica solitari, però que m'ha ensenyat molt a que molts cops també no necessites a ningú més que a tu mateixa.
1: Mm-hmm. Has trobat el teu racó a Sant Cugat? El teu racó favorit per desconnectar, per anar a menjar o...
0: Ui, jo crec que sí.
1: Sí? L'has trobat?
0: Sí. Hi ha un lloc que és molt xulo, que és... no me'n recordo com es diu el parc, al costat de la comissaria de policia, on hi ha un pont.
1: Can Bernet.
0: Pot ser, sí.
1: Sí.
0: Hi ha un pont supermaco que passa el riuet per sota, ara està sec, però abans passava el riuet, i m'agrada molt anar allà, estar allà, sola, portar el gos, i és genial.
1: Tu anava a dir, tens gos?
0: Sí.
1: Evidentment, perquè és una zona on hi ha, doncs... molts amos amb gossos.
0: Totalment.
1: Entre les teves habilitats destaquen els idiomes, la capacitat d'ensenyar, que ja ho has explicat, i una gran habilitat per planificar. T'agrada l'ordre, ser endreçada, no? Tenir-ho tot organitzat i controlat. Quin d'aquests talents creus que t'ha estat més útil al llarg de la teva vida?
0: Vale, jo crec que a l'ordre, sóc una Virgo, vull dir, això ve en el nostre ADN, tenir-ho tot posat en Excels. I crec que també m'ha ajudat molt, no? A també a estructurar la meva vida, bueno, tot, els viatges, els gastos, bueno. I crec que és algo que es segueix aprenent, no es deixa d'aprendre el fet d'organitzar i estructurar, però jo crec que això. I el tema dels idiomes, òbviament, a l'haver viatjat, a Cuba es parlava castellà, però l'haver viatjat molt també m'ha permès anar millorant en idiomes i també a nivell professional m'ha enriquit moltíssim.
1: Mm. Tu tens un somni pendent que està molt relacionat i molt vinculat amb la gastronomia. I és un viatge gastronòmic al Japó.
0: Correcte.
1: Hi has anat ja alguna vegada?
0: Mai, mai. He estat a Xina. És el més proper que he estat de Japó.
1: Tens data? No encara.
0: No tinc data. M'encantaria anar-hi. De fet, ho imagino com el típic viatge de noces perfecte, però si ets anar sola, aniré sola, cap problema, eh?
1: I escolta'm una cosa, per què el Japó, per què aquesta connexió, que és el que t'atrapa?
0: Doncs sóc una enamorada de la cultura japonesa, per això abans he dit que el meu plat essencial del dia a dia era un sashimi, una mica de salsa de soja, i amb això estic feliç. M'exploten al cap els sabors de la gastronomia japonesa per lo diferents que són el que tenim aquí. I estic segura que allà el que tenim aquí és només una petita part del que podem explorar allà.
1: És a dir, que encara ens queda per descobrir, no?
0: Jo crec que sí.
1: El Japó gastronòmic.
0: Ho he vist a les xarxes socials i és increïble. Tinc aquest anhelo.
1: Berta, mirant cap al futur i per acabar, què t'agradaria continuar aprenent, aportant o transformant des de la teva feina i des de la teva manera de viure?
0: Doncs el que m'agradaria seguir aprenent... crec que estic en un bon camí, ara mateix, però m'agradaria seguir aprenent a cuinar, seguint aprenent a tècniques, perfeccionant el que faig, igual inclús apuntar-me en algun curs en un futur per seguir... No vull professionalitzar-me com a cuinera perquè crec que perdria el fet de que fos la meva relaxació, la meva teràpia, i això no vull perdre mai perquè és una connexió i un vincle molt especial que tinc amb la cuina. però m'agradaria seguir aprenent més sobre això. També sobre vins, per exemple, per fer maridatges. Jo crec que això seria el que més m'encantaria seguir aprenent, a part, òbviament, de formacions sobre intel·ligència artificial i què pot fer la intel·ligència artificial en el món de les xarxes socials per seguir expandint i evolucionant amb el món.
1: I com veus a la Berta d'aquí 15, 20 anys?
0: Ui.
1: Ja més madura?
0: Doncs sí, però el primer que veig quan penso de, dintre de 15 o 20 anys és una casa amb una cuina més gran. Necessito una cuina més gran perquè entrin tots els meus trastos. Però jo crec que sí, jo crec que dintre de 15 o 20 anys ja estaré establerta, suposo que també tindré els meus fronts oberts més estabilitzats i jo crec que seguiré disfrutant de tot el que disfruto ara mateix.
1: I ja arribarà el futur, no?
0: Exacte, sense presses.
1: A veure què hi ha. Berta, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i que vagi molt bé. Ser tu pròpia xef és la teva primera proposta literària, que no sé si serà l'última.
0: Jo crec que no.
1: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Berta.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Ràdio Sant Cugat. Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta música que ara sentíem pertany a la pel·lícula Herois, del 2010, de Pau Freixa, que van interpretar Àlex Brandemühl, Eva Santolària, Mireia Vilapuig, Emma Suárez i Lluís Omar, i també Àlex Munner i Marc Balaguer, entre d'altres. És una banda sonora que va compondre el músic alzirenc Arnau Bataller. Dic alzirenc perquè va néixer a Alzira, a la Ribera Alta, i perquè va ser allà on, a l'edat de 8 anys, els seus pares, el seu pare és el professor Salvador Bataller, el van apuntar a unes classes de música que acabarien sent determinants a la seva vida i que l'han convertit no només en un dels compositors cinematogràfics més importants dels Països Catalans, sinó que treballa també en moltes produccions internacionals. Arnau Bataller va debutar en el camp de la música cinematogràfica quan tenia 26 anys amb el film Ouija, sobre el tema de l'ocultisme. Però ja feia anys que havia decidit que aquell seria el seu camí professional a la vida, des dels 19 anys concretament. És per això que quan va ser una mica més gran se'n va anar als Estats Units, a Los Angeles en concret, per formar-se acadèmicament a la Universitat del Sud de Califòrnia. I no li va resultar fàcil. Ell mateix ens ho explica en aquesta entrevista, que el 2021 li van fer els alumnes de quart d'ESO de l'Institut La Serra de Mollerussa al Pla d'Urgell.
1: Bueno, vaig passar 3 anys de la meva vida sol allí. És a dir, no tenia la meva família, no tenia els meus amics, inclús no tenia la meva parella. Jo vaig marxar allí amb 20 anys i tenia la meva parella i bueno, vaig anar allí sol. Buscat la vida, matricula't, viu, compra, fes-ho tot en anglès, que no és el teu idioma principal, i a més estudia una carrera universitària, que tampoc és fàcil. I a més vas a una ciutat com Los Angeles, que no és la millor ciutat per viure. És una ciutat molt pensada per al cotxe, però poc pensada per a les persones. Jo en aquella època, doncs, que tampoc tenia moltes opcions, vaig viure bàsicament allí al campus, dedicant-me a estudiar. Per què vaig marxar allí? Doncs perquè era el millor lloc per a estudiar música de cinema. Allí tenen un curs de postgrau que fa molts anys ja que el fan i, per tant, tenen molta experiència i és el millor lloc per a estudiar si vols dedicar-te a fer música per a cinema. Em va servir després això a l'hora de tornar aquí i trobar feina, que és la pregunta del milió. Em va servir a mi per a guanyar experiència, però ningú m'ha demanat mai si jo tenia uns estudis o si tenia un màster. Ningú m'ha preguntat,
2: curiós,
1: ningú li ha interessat si jo he gravat els estudis de la Paramount o si he treballat amb algun compositor important. Ningú m'ha preguntat per això mai. Llavors, la lectura que jo faig és que a mi m'ha servit per a guanyar experiència, m'ha servit molt per a, com a persona, perdre pors. Jo sempre he sigut molt tímid, he tingut molts dubtes, m'ha costat molt fer les coses i anar tu sol i enfrontar-te a situacions de la vida que abans em costaven molt i tenir que fer-ho allí, doncs m'ha servit per a guanyar soltura i confiança en un mateix. I això és molt, molt important.
0: Arnau Bataller parlant dels seus inicis professionals. Aquí responia les preguntes que li van fer 13 alumnes de quart d'ESO a l'Institut La Serra de Mollerussa el 22 d'octubre de 2021. Eren els alumnes que havien escollit l'optativa de música i cinema. Com hem sentit, tot i parlar un anglès rudimentari, l'aposta d'Arnau Bataller d'anar a viure sol en una ciutat com Los Angeles, quan tenia uns 20 anys, una ciutat que és poc receptiva, molt poc acollidora i on la gent s'hi passeja, ho fa amb cotxe, no a peu, va ser molt positiva, li va donar fruits i la prova és que a partir del seu retorn no va trigar a tenir feina. Primer a televisió, després en documentals, tot seguit en curtmetratges, molts curtmetratges, i finalment en cinema. Hi ha anys que Arnau Bataller treballa en 7 o 8 produccions. L'any 2014, per exemple, va treballar-ne en 9. Però concretament en llargmetratges es pot dir que la seva carrera agafa embranzida quan ell ja té 33 anys amb la música del film Herois, que abans hem escoltat. Després venen 14 dies com Víctor, un thriller de Román Parrado, Lo mejor de Eva, un altre thriller, de Mariano Barroso, amb Leonor Watling, La Hermandà, un film de terror de José Luis Taonero, la comèdia italiana Perdona si et dic amor, o la quarta part de Rec, és a dir, Rec 4, l'Apocalipsi, de Jaume Balagueró. Escoltem ara la música que Arnau Bataller va fer per a la pel·lícula El 47, per la qual va ser nominat al Premi Gaudí i al Premi Goya.

0: La banda sonora del film, el 47, composta per Arnau Bataller. Bataller té, a més dels estudis de composició, la carrera de violí, que li ha servit a l'hora de compondre per a corda i també per fer orquestracions. És un músic que combina molt bé la composició clàssica amb el camp electrònic. L'any 2010, l'Associació Internacional de Crítics de Música de Cinema el va nominar com a compositor revelació. I el 2012, aquesta mateixa entitat el va premiar com a autor de la millor banda sonora d'aquell any, la de la sèrie Ermessenda, protagonitzada per molts actors coneguts. Pel que fa, també ha fet la música de Polseres Vermelles, per exemple. Pel que fa a pel·lícules, Arnau Bataller és també l'autor de la banda sonora d'Un dia perfecte, amb Tim Robbins, Vulcània, amb José Sacristán, Incidències, amb Aida Folk, La influència, amb Emma Suárez, Mediterrani, amb Eduard Fernández, o Norbert Norberta, amb Adriano Ozores. Escoltem ara Arnau Bataller explicant algunes particularitats de la creació de la música cinematogràfica.
1: Penso que això, que quan fas una pel·lícula, tu la veus infinitat de vegades i la relació amb la imatge és diferent a la de l'espectador. Llavors has de pensar, vale, això jo ho conec, que va passar, però l'espectador no. L'espectador no ha sentit tantes vegades el tema de música com l'ha sentit el dia.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. L'Aida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Snse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'Hospital Comarcal, que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
5: Vinga, doncs molt ràpid.
4: Què et sembla?
5: Vinga.
4: Quan val, t'ho dic així, eh? Quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
5: Doncs
4: ho repeteixo?
5: Sí, vinga, digues.
4: Quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
6: Anna, què? Tu hi has pensat ja? L'Antona Guanell ja ens ha enviat la solució, eh?
5: Les sardines. Les havia oblidat del tot.
6: Ja. També ho que vas fer amb l'ampolla i el tap, oi?
5: Sí, oi? Doncs amb les sardines, tot el contrari. Espero que l'Anton no m'ho tingui en compte. És que aquests dies he anat una mica de bòlit amb aquella entrevista pel proper programa.
6: Ah, la del dibuixant.
5: Sí, sí, sí. Hem aprofitat que el Juan Díaz Fáez és a Barcelona per conversar sobre la campanya de la Carme, te'n recordes?
6: Ah, sí, sí, eren aquells dibuixos tan simpàtics del metro i el bus, oi?
5: Exacte. L'entrevista t'encantarà, crec. No te la pots perdre.
6: No tinc manera. Però no canvis de tema. Estàvem amb el preu de les sardines de l'Anton. A veure si abans no acabem avui ho pots resoldre.
4: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és de 1,50 € el quilo i mig de sardines? Segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: El dia que vam parlar amb el Miquel García, el nostre rambler viticultor, ja vaig explicar que, efectivament, de tant en tant, tinc uns rampells Scarlett O'Hara, rotllo, deixo tot, me'n vaig al camp, amb les vaques, les ovelles i les gallines. També et vaig dir que són això, rampells de frivolitat. Però hi ha casos de gent que ho diu seriosament i ho fa. I avui tenim la història d'un valent que, efectivament, ho ha fet, que és el Román González. El Jordi Gibert l'ha convidat a l'estudi perquè ens expliqui com ho ha fet. Román, Jordi, benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda. Bones.
1: Jordi, com que és el primer dia que ramblegem amb Ràdio 010, pots fer-nos 5 cèntims a mi i a l'oient de qui sou, tu i la ràdio?
2: Oh, i tant, doncs Ràdio 010 comença a sonar el 107.2 de l'FM l'any 1989. De fet, 010 es convertia el nom del poble, Oló, en números d'idees originals que tenien als anys 80. Jo vaig començar a participar-hi cap allà al 2008, quan un grup de joves la va reobrir després d'uns anys sense activitat. I bé, sobre mi, us diré que a part de treballar a la ràdio soc arqueòleg i encara participo en projectes de recerca per aquí a la Catalunya Central quan puc sortir de l'emissora.
3: Ja apunto, Anna, no pateixis.
1: Em comences a conèixer, Arnau. Jordi, ens posem a buscar un dia perquè ens expliquis això de l'arqueologia, aquest Indiana Jones del Moianès que tenim al Rambla 54, superinteressant. De moment avui, Jordi, has recuperat una història que és més contemporània, de fet absolutament contemporània, perquè el Román ha arribat fa poc a la comarca del Moianès i s'ha instal·lat concretament a l'Estany, oi?
2: Exacte, l'Estany és el poble que tenim més a prop aquí a Santa Maria d'Oló i fa uns mesos, fins aleshores fornera del poble, va haver de deixar la feina perquè li van detectar una intolerància al gluten que li impedia treballar amb la farina. Aleshores, la por era que si en el poble trobarien algú que s'atrevís a agafar un negoci petit com un forn en un poble de que no arriba als 400 habitants, un micropoble. I és aquí on apareix el nostre convidat d'avui, en Román González. Román, com et va arribar, diguem, aquesta oferta, aquesta possibilitat, com arribes a l'Estany?
4: Bueno, va ser una mica inesperat, perquè justament vaig veure que hi ha un forn en un altre micropoble, veget, que fan com estades de l'ofici on t'ensenyen realment quina és la feina de forner i com es treballa, i em vaig buscar a veure si hi havia bastants negocis en traspàs. I justament vaig veure que simplement hi havia aquest i en un parell de setmanes vaig decidir visitar-lo realment. Tant el poble com el que és la botiga em va enamorar.
2: Ara, el que no t'he explicat és que el Román, abans de fer aquest canvi de vida, ell estava treballant a un lloc de molt prestigi, que potser et sona, que és el celler de Can Roca.
1: Ostres, si em sona!
2: Llavors, clar, com decideixes, Román, marxar d'una de les cuines més prestigioses, que segurament molta gent hi vol estar, per muntar-t'ho pel teu propi compte?
4: Bueno, al final és un somni que sempre he tingut des de petit, el fet de tindre com el típic forn de poble amb un forn de llenya, algú que sigui un ofici com el que eren abans, que realment és bastant interessant que no es perdin, perquè hi ha molta gent gran, hi ha molt poc...
2: Gent jove, no?
4: Sí,
2: relleu generacional.
4: Això mateix, que no es vulgui dedicar, i jo crec que és bastant important el fet de que no es perdin.
1: I vas a petar a un poble que no arriba als 400 habitants buscant què? Tranquil·litat, proximitat, un altre ritme, una mica de tot?
4: Això mateix, buscava un altre ritme. Al final portava 2 anys bastant a tope a les cuines i crec que és bastant important el fet de decidir quan parar o quan realment començar a construir el teu propi camí.
2: Clar, entenc que també un lloc com aquests del celler de Can Roca, no? El ritme ha de ser frenètic.
4: Sí, sí, sí. Hi ha bastantes històries que tinc de després d'un event o després d'un servei, rotllo, que estic fent amb la meva vida.
2: I clar, tornant a aquest moment, no?, de que decideixes canviar-ho tot, arribar a l'Estany, aquí la família què? Un dia arribes a casa i dius marxem, me'n vaig cap a un poble i ho canvio tot. Com reaccionen ells?
4: En un principi no s'ho van prendre bastant bé. O sigui, al final, ma mare el que deia és per què vas a deixar una feina bona en un lloc bo.
1: Com som les mares, eh?
4: Sí. Per un lloc on realment és algo inestable, o sigui, jo no ho veia gens clar. Però vaig decidir creure en el projecte i no escoltar, sinó a mi mateix. I un cop van començar que tot això rutllava, que estava molt segur del que feia i que realment el que és tema número sí que sortia endavant, van començar a confiar.
1: Roman, i ara què diu la mare?
4: Ui, ara m'ajuda.
1: Bueno, o sigui, això sempre, no?
4: Sí. O sigui, està ella tenint 2 dies a la setmana i realment està molt contenta amb la feina que faig i tot com està anant.
1: Jo ja he dit que ho dic cíclicament, això de me n'aniré a un poble i tal, sense cap mena d'intenció, però sí que m'interessa saber si has pogut fer fa pocs mesos, si has pogut fer una mica de balanç en el sentit de dir què he guanyat i què he perdut, si és que has perdut alguna cosa. Igual no has perdut res.
4: Jo crec que no he perdut res. O sigui, he guanyat bastant un estil de vida millor. Més que res perquè tranquil·litat, tot el que vulguis, silenci també. És més, ara quan vaig a ciutats o pobles més grans, és com que m'agobia tot aquest soroll que hi ha al voltant i trobo a faltar el silenci. Però es guanya molt. Molta gent m'ha preguntat si realment és interessant el fet de fer el canvi de vida a un poble petit i sempre estic dient que sí, que no s'ho pensin.
2: Mm-hmm. Clar, Roman, a més tu fas pa artesanal, pa de veritat, un mercat potencial de només 400 persones, però no feia una mica de respecte a això de... Abans mencionaves els números, no? No sé si has tingut por que no sortissin en algun moment.
4: No, perquè l'antiga propietària em va passar els seus números i em va dir que en principi haurien de sortir. Sí que els primers mesos van ser una mica complicats perquè, clar, entendre un forn de llenya no té res a veure amb els forns convencionals que s'estan fent o utilitzar avui en dia. I vaig dir això, mig any en poder entendre i poder treure un producte de qualitat. A partir d'aquí tot ha anat cap amunt. I realment no estem fent pa per un poble, sinó estan venint tots els habitants de la comarca, que això realment és el que no ens esperàvem.
2: Mm-hmm. O sigui, venen veïns, per exemple, d'aquí a Olot, venen a buscar el pa.
4: Sí. Bé, el més lluny que m'he trobat és Sabadell.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, Sabadell. Hi ha una tirada, no?
4: Sí.
1: I què diuen els teus veïns del teu pa? Jo m'imagino, ha de ser un luxe que visquis en un lloc així, no arribes a 400 i de cop i volta tens un pa de 3 estrelles Michelin.
4: Ells estan molt contents amb el producte i amb el nou forner. I és això, o sigui, ells tampoc s'ho esperaven. Sí que en un principi es van espantar, perquè al final és això, és un canvi molt brusc de fer el típic pa tota la vida, fer un pa com aquest més modern, de fermentació lenta, massa mare i de més. I els hi va costar una mica acostumar-se a aquest nou producte, però un cop s'han fet a ell, estan encantadíssims.
2: Deu ser molt diferent cuinar per un restaurant d'alta cuina, 3 estrelles, Michelin, que pels teus veïns, no?
4: Sí, més que res, perquè, clar, les opinions d'en un restaurant no t'arriben, sinó simplement el feedback del cap de cuina. I aquí els veïns t'ho diuen tota la cara.
2: Tenen a trucar el timbre de casa.
4: Això mateix.
1: Clar, si se't crema el pa, t'esperen a la porta, no?
4: Sí. O em piquen a la finestra sempre que la tinc oberta.
1: Roman, t'he de dir que jo, durant molts anys, vaig viure en un edifici de l'Eixample de Barcelona, on encara, i remarco l'encara, hi havia un forner d'aquells de tota la vida que llevava el pa de dia i treballava de nit, l'Andreu Pereira. Tu ets d'aquests? Com el fas tu, el pa, i en quins horaris?
4: Jo, en un principi, entrava a les 12 de la matinada. I allà començava el que són les amassades el dia següent. Totes les masses les faig el dia anterior, les deixo fermentar en bloc a la nevera, en fred, perquè vagin lentament creant el que és la malla glutínica. I a la matinada el que faig és formulo que són els diferents pans que fem i després fermenten allà a l'obrador, que clar, el forn que tenim, això fermenta bàsicament en un moment. Actualment, quan ja m'he fet el forn, el que he pogut aconseguir és fer tot aquest format de producte més ràpid i estic aconseguit entrenant a les 3 de la matinada actualment.
1: Déu-n'hi-do, sí, que...
4: sí, però al final és com la gent realment valora aquest producte, no em costa gens el fet de matinar i tot això. Sempre he sigut una persona matinera i no m'ha costat gens acostumar-me a aquests horaris. I després, un cop està ja tot enfornat, atenc a la botiga i m'estic fins a la 1 o 2 del migdia els dies que queda producte, i si no, si a les 10 del matí és tot venut, ja és quan tanquem.
2: Mm-hmm. O sigui, si has acabat ara al migdia, ara escoltar la Rambla i sopar i a dormir.
4: Això mateix, sí, sí. Bueno, a les tardes surto a córrer o vaig en bici, que també va bé per alliberar la càrrega mental.
2: Molt bé. Cada cop hi ha, Roman, més forns impersonals, sobretot a les ciutats, forns més industrials que trobem a benzineres, grans superfícies. És una pena que perdem aquesta part més de la nostra cultura, de la nostra cultura gastronòmica, no? Com ho podem revertir, això?
4: És complicat. Una pregunta una mica complicada. Més que res per... Bueno, realment no sé per què. Sí que són uns horaris bastant difícils de portar, sobretot amb... en l'àmbit social, perquè treballes tant de nit majoritàriament i cap de setmana i festius. Aleshores, clar, jo el que estic veient últimament és que els joves el que busquen és treballar menys cap de setmana i portar una vida com més lleugera en l'àmbit laboral. Però realment jo crec que és un ofici que no s'hauria de perdre, perquè, com bé dieu, és una llàstima que realment no es vengui pa, com es veia abans, i vagi guanyant tot aquest sector més industrial.
1: Fins i tot des d'un punt de vista de salut, no?
4: Sí, sí, sí, o sigui, realment no té res a veure. I ara aquí els veïns m'ho diuen tothom, és que els pans que es fan aquí no té res a veure amb el que tu fas.
2: Hem parlat sobretot de pa, però tu també fas altres coses, ets pastisser també. Què és el que té més èxit més enllà del pa que comentaves entre els teus dolços?
4: Ostres, depèn del dia, eh? O sigui, ara sí que estan guanyant molt terreny els croissants. Abans els feia de llard, ara els estic fent de mantega. Cada cap de setmana estic intentant treure productes nous. Ara han tret una mena de niu, que va omplir de una compota de figues i una crema de festuc, i aquest niu cada mes aniran canviant segons temporada i segons festivitat que hi hagi. I la coca de forner també és com un mític dels forns de pa d'aquí de Catalunya, i la gent també sempre és el primer que agafa.
1: Mm-hmm. Roman, salivem només de sentir-te, eh? Escolta'm una cosa, a tu la crida pel pa i per la pastisseria quan et va arribar? Com acabes en aquest món? De petit ja deies jo vull ser forner, o tens família que es dediqui a la cosa del pa, o com vas acabar aquí?
4: No tinc família que es dediqui, o sigui, realment mons pares, un és autòmata i ma mare és gestora. O sigui, realment no em ve de família, sinó que em ve per part de ma àvia. De quan era ben petit ella em va com iniciant aquest món fent el típic pastís de iogurt, el típic pa de pessic. I a partir d'aquí és com que vaig començar a innovar, canviant sabors, canviant la forma o incloent més ingredients. I no va ser fins al 2016 que ma mare em va regalar un llibre sobre pa. I a partir d'aquí ja vaig començar com a crear la meva massa mare. I el típic que com comença tothom, fent pa pels amics, fent proves i demés.
1: Recordes quin llibre era?
4: Era del Xavier Barriga.
1: Ah.
4: Sí, crec que venia amb un diari i el va comprar i me'l va regalar directament. Aleshores, sí que vaig començar com a estudiar un altre àmbit, que no tenia res a veure amb el que és pastisseria i tot el món de la fleca, però sí que sempre estava com en un tercer pla tot aquest món, perquè feia com petits caterings on hi havia empanades, hi havia mini croissants i demés perquè la gent mengés. I no va ser fins al 2020 que em vaig realment dir, hòstia, això és el que m'agrada, això és el que m'omple, i vaig estar estudiant a la Hoffman, al curs ja professional, per poder dedicar-me. I ja des del 2020 fins ara ha sigut un no parar.
1: Realment, donar de menjar a la gent i veure cares de felicitat és una de les coses, com a mínim a mi, és una de les coses que més m'omple a la vida. Sempre dic que una de les coses que més m'agrada és cuinar per la gent que m'estimo.
4: Això mateix, sí, realment, tot el feedback que estic rebent positiu, jo no m'ho esperava.
2: I Roman, clar, més enllà de la feina, l'Estany, què tal? T'hi has pogut adaptar bé?
4: Sí, en un principi, no? Perquè, clar, tot això, com comentava, les opinions que et vinguen a la cara, en una part m'ho esperava, però en una part no que fossin tan directes, des d'un principi.
2: No tenen pèls a la llengua, l'Estany.
4: No, però realment és un canvi molt positiu, la gent és molt maca i fan poble, sí, realment fas comunitat. Sempre ho comparo com si estiguessis vivint en un bloc de pisos, simplement que hi ha més gent i és més gran.
1: Ens deies abans que estàs convençut, que no has tingut cap moment de dubte.
4: No. O sigui, realment, en aquest canvi no vaig dubtar cap moment. Mons amics diuen que estic una mica boig perquè sempre que dic de canviar ho faig com molt a la directa, mai m'ho penso. Però perquè crec que és com bastant important en aquests canvis de vida tan bruscos, per així dir-ho, està com molt convençut del que has de fer. Perquè en el moment que dubtes, jo directament ja diria, no ho facis. Perquè pots acabar patant, o sigui, psicològicament parlant.
1: I has tingut algun amic d'aquests amb qui treballessis, o algun conegut amb qui treballessis al celler de Can Roca, que t'hagi visitat i hagi dit, ostres, doncs mira, potser el Roman ho va fer bé, o d'algun altre àmbit, així, més cosmopolita?
4: Em va vindre a visitar un professor de la Hoffman, que en un principi no vaig caure que era ell, fins que es va treure la gorla i les ulleres de sol no el vaig reconèixer. Però així del seient, no, encara no.
1: I el professor de la Hoffman què et va dir? Que bé, el canvi de vida i que bé, el pa, suposo.
4: Sí, o sigui, va ser una mica trist perquè va vindre un dia que era tancat.
1: Ostres,
4: justament estava fent bunyols.
1: Ja es fa la sort.
4: Sí. Clar, es va presentar amb tota la família i vaig dir, mira, jo si vols us fregeixo una mica de bunyols i així els tasteu. Em van dir que no. Però realment, quan van veure tot el que és l'obrador i realment el forn, que és el protagonista, va estar molt content pel canvi. I va dir realment el missatge que intento donar, que realment aquests oficis no s'han de perdre, perquè és una llàstima.
2: Clar, jo he vist el teu obrador, Roman, és molt petit. No sé si tens perspectives de futur en el sentit de, si les coses van bé, ampliaries el forn?
4: La idea és ampliar-ho, o sigui, en un futur i en un projecte, per poder oferir més productes, sí.
1: Però seguint amb el forn de llenya, eh?
4: Això mateix, sí. Crec que és el protagonista de tot.
1: Sí. Però, que digues.
4: En tema de bruixeria és algo com bastant complicat de controlar, perquè, clar, al final estàs amb temperatures molt altes per tema de pa. I això sí que és un producte que m'està costant molt de controlar. Últimament sí que està anant bastant millor, però no crec que ho canviï, perquè gustativament no té res a veure amb un forn convencional.
1: Clar, la gent que cuina sempre amb foc, no? Sempre diuen que és especial i igualment arriscat, perquè el foc, cada foc és diferent. Cada dia deu ser diferent el teu forn.
4: Sí, i inclús la llenya que s'utilitza et fa una flama completament diferent. L'antic forner utilitzava pi, jo estic utilitzant roure. El roure és una llenya, per d'econòmicament més cara, que et deixa la brasa durant més temps. Això sí que m'ajuda a controlar molt més la temperatura i que a l'hora del pa no em baixi tan ràpid. Però, clar, en altres productes més...
2: Diguéssim, tot el que són croissants...
4: Sí. Allà sí que la temperatura em costa bastant molt més que baixi.
2: Mm-hmm. Clar, per als projectes que tens, et veus temps vivint a l'estany?
4: Sí, no tinc pas pensat moure'm. O sigui, realment estic molt content del canvi i la veritat és que espero que sigui per molts anys.
1: Doncs esperem que sí, Roman. Aquí em diuen per ordres l'Arnau i companyia, que estan allà al darrere, que a veure si muntem una excursió, eh? Que ens hem quedat aquí tots amb moltes ganes de tastar el teu pa.
4: Jordi, ja us estaré esperant.
1: Vinga, gràcies. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser avui aquí al Rambla 54.

0: Són una meravella, sí, sí. Mm-hmm. Doncs quan el cavaller Mir de Tost mor, deixa els escacs en herència a l'església. I recordem que estem parlant d'Age, a la comarca de la Noguera. Mm-hmm. A finals del segle XIX, quan es configura l'antic museu diocesà de Lleida, el bisbe Massaguer en aquell moment recull de les parròquies doncs, els objectes més importants i valuosos, que són els més susceptibles de ser robats, i així doncs, els escacs queden catalogats allà. I ja a finals del segle XX s'incorporen doncs, al museu de Lleida.
1: Eric i la Clara diu que tenen una part d'aquest joc d'escacs. La resta on para?
0: No t'ho creuràs, Anna. La veritat que no t'ho creuràs i són a l'Orient Mitjà.
2: Nosaltres tenim les blanques, diguem-ne, no? La part del joc de les peces, en aquest cas, de cristall de roca, de més transparència. I les negres, que no eren negres en aquest moment, sinó que hem de pensar que també és un cristall de roca amb color rosat, és la part del joc doncs, que a finals del segle XIX se'n va cap a París i finalment doncs, la família Mirà de l'Amir de Kuwait les acaba adquirint el 1981 i el 1983 doncs, s'entren en aquest Museu Nacional de Kuwait.
1: Àger, París, Kuwait. I escolta, Eric, Déu-n'hi-do el viatge. I això del cristall de roca que diu la Clara, exactament, què és?
0: Doncs aquella època, l'època dels escacs que estem parlant, era un producte de luxe i superexclusiu, i com bé comentes, no, la Clara em va explicar molt bé com és la seva composició.
2: És un element de la natura, és una variant del quars molt especial, no és gens habitual. Per tant, és una raresa en la natura i, per tant, la converteix... El seu treball, a més escultòric, és molt difícil. Val? Hem de pensar que té una duresa, el quars aquest, el cristall de roca, té una duresa de 7 en l'escala de Mohs. Hem de pensar que el diamant en té 10. I, per tant, és més fort, més dur, que l'acer o el metall d'època medieval.
1: Eric, tu has anat al Museu de Lleida, ens deies, i has tingut la sort de veure aquests escacs de prop. Què tal?
0: Home, déu-n'hi-do, quan coneixes tota la història fa impressió, la veritat. Jo no sé dir-te quines de les peces que vaig veure em van cridar més l'atenció, però la Clara sí que ho tenia claríssim, mira.
2: Ens agrada parlar de l'àlfil perquè és una figura que representa un elefant. La paraula àlfil en àrab vol dir elefant, justament, però vindria d'aquesta abstracció de l'animal elefant. Pensem que en l'islam no es podia representar ni la figura humana ni la figura animal, però sí que estan com simbolitzats d'una manera que els pots reconèixer, no? I aquest àlfil té com dues banyetes.

0: Ens han estat els escacs de Mir de Tost. No, no, no, no. La propietària era ella.
1: De la seva dona.
0: Ah, exacte, els escacs de l'Arsenda.
1: Correcte.
0: Tornem a reblejar ben aviat, que vagi molt bé.
1: Molt bé, Anna, moltes gràcies.
2: Som-hi, Marga, on vulguis.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Pots dir meua, eh?
3: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
2: Perfecte, molt bé.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a El Nou FM.
1: Que xula que és aquesta música, Ivan. Em sap com greu parlar-hi a sobre. Com a contrast als escacs de l'Arsenda, o per portar la cosa als nostres dies, hem volgut buscar una empresa que es dediqui a fer-ne d'escacs avui. Bé, parlo en plural, però en realitat qui l'ha buscat és l'Ona Fàbrega. Ona, ben tornada al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
1: Deia que buscàvem una empresa que es dediqui a fabricar escacs i tu en tens una, oi? Qui són?
2: Exacte, Anna, mira, és Mora Play, ¿vale? És una empresa que es va fundar el 1940 a Sant Pere de Torelló i que, tot i que fan tota mena de jocs de taula, els escacs són una de les seves especialitats. De fet, són l'única empresa de l'Estat que fabrica les peces dels seus jocs des de zero. Jo vaig anar a veure la seva propietària, l'Anna Bassaganya, perquè ens expliqués una mica més d'aquest procés.
3: Nosaltres fabriquem peces d'escacs com s'havia fet abans, en una torneria aquí al nostre poble de Sant Pere de Torelló, i el que hem fet una mica és agafar els orígens de tot això, modernitzar-ho una mica per tenir la marca que tenim avui de Mora Play. Són una mica gruixut perquè dic que som els únics de l'Estat en fabricar peces d'escacs, però realment fins i tot és una mica més enllà. A Europa segurament també som els únics que fem escacs pròpiament el 100% fabricats aquí.
1: Déu-n'hi-do, de Sant Pere de Torelló fins a Europa. Quin orgull, no?
2: Sí, sí, i a sobre, no només pel fet de ser els únics a Europa que fabriquen les peces des de zero, sinó també per la manera com ho fan, perquè ells tenen tota una filosofia darrere de la producció que els caracteritza.
3: Nosaltres, doncs, venim d'una empresa que ja existia, que va fer escacs durant molts i molts anys, que va ser un referent a Espanya d'aquestes peces, creant un model propi que va ser un model que es jugava de forma oficial en tornejos, i nosaltres hem mantingut exactament aquest disseny perquè hem fet servir eines, utillatges i la manera de fer de com ho feien abans, tot molt manual i molt tradicional, però sí que és veritat que hem anat incorporant algun model nou per fer les peces com més adequades o més modernes a les demandes dels jugadors d'escacs actuals, com és això de les peces plomades, per exemple.
2: Anna, et volia fer una pregunta.
1: No digues, sé si, digues.
2: Si tu ets aficionada als escacs o potser ets més de jocs com el parxís o el que no sé, explica'm.
1: Doncs mira, d'entrada potser et diria que m'agraden més els escacs. I aquí he de confessar que jo de petita feia extraescolar d'escacs i que vaig fins i tot anar a alguna competició. M'interessaven força. T'he de dir, però, que tenim un taulell d'escacs a casa i que està aparcat des de fa molt de temps, però que ahir em va agafar com una mica el cuquet. Ves que aquest cap de setmana no l'acabi recuperant i acabi fent una partida contra algú. T'he de dir també que el parxís i l'oca, doncs, tampoc els diria que no, eh? Que depèn del moment. Vull dir, m'agrada bastant tot.
2: Crec que ens assemblem bastant, però mira, sigui quin sigui el joc, Mora Play, però tenen un objectiu molt clar, no? Que és mantenir el respecte i l'estima pels infants i alhora també apostar per una fabricació local i, òbviament, de proximitat.
1: Doncs és una bona filosofia amb els productes que fan. Hauríem de potser tenir-la molt més en compte per als infants abans de donar-los pantalles i altra mena de ginys. Potser més daus i menys botons?
2: M'agrada aquesta frase. L'Anna també m'explicava que hi ha molts nens abduïts per pantalles, però que també hi ha una corrent a l'alça de gent que defensa els avantatges del joc analògic.
3: Penso que és com una mica un efecte rebot. O sigui, sí que hi ha molta part de societat i fins i tot canalla, no? que estan molt dia a dia amb les pantalles, però també hi ha aquesta

0: vessant de mares, pares, avis, no? Que volem que tornin a tirar una mica el joc d'abans, perquè en sabem els avantatges i sabem que és molt bo, no? Pel seu aprenentatge.
1: Clar, i si parlem dels jocs tradicionals, també hem de parlar dels materials amb què es fabriquen. A Moreplay utilitzen, entre altres materials, el boix, que és una fusta que ha estat molt present en la fabricació dels seus jocs. El problema és que en els darrers anys una papallona invasora ha provocat la mort de grans quantitats de boix, fet que n'ha dificultat l'accés i també la disponibilitat. Però a part del boix, també treballen amb fusta d'olivera i amb altres fustes tropicals.
2: Quan preparàvem aquesta entrevista, em deies que el boix és un material que té la seva dificultat per manipular-lo. Això potser encara li donaria més valor a les peces que fabriquen a Moreplay.
1: Exacte, i per exemple, una de les altres coses que a mi personalment em va sorprendre és que tenen molt clar que per molts anys que passin hi ha jocs que mai passaran de moda i els escacs diu que són un exemple clar.
0: Jo em sembla que és un joc que no morirà mai, o sigui que sempre s'hi jugarà. I un jugador d'escacs que li agradi, que sigui aficionat, sempre vol tenir un tauler i unes peces físiques a casa seva. I les vol bones. I nosaltres fem bones peces d'escacs, de qualitat, fetes aquí, i és un producte molt especial. Realment tenim aficionats que els agraden molt i són com molt fans de les nostres peces per jugar-hi ells o per regalar-ho.
2: Doncs, Ona, apunto ja mateix un joc d'escacs de Moreplay a la carta als Reis. Per cert, recuperem aquesta sintonia inicial, que és de Queen's Gambit, de Gambito de Dama, perquè l'Anna està molt agraïda, aquesta sèrie de Netflix, no?
1: Mira, Anna, ha estat tot un talisme.
0: Feia poc que havia comprat l'empresa i va ser una bona sorpresa saber de l'existència d'aquesta sèrie. Vam començar a notar una pujada de ventes estranya, de cop i volta, i un client, un botiguer, que ven els nostres escacs a la seva botiga, em va dir, ostres, Anna, que no ho saps, què està passant? I dic, no, què passa? I em va dir, no, que hi ha una sèrie a Netflix que està sent la número 1 i que, bueno, la gent torna a tenir molt interès pels escacs. I això va fer que sí, que augmentéssim molt les ventes i també molta presència, publicitat, ens va anar molt bé, la veritat. I encara dura una mica.
1: Mira, Anna, t'he de confessar que a mi Gambito de Dama em va tenir bastant obsessionada durant una temporada, fins al punt de voler-me convertir en una jugadora professional, no sé on tenia el cap, de veritat.
2: Ostres, i com ho portes?
1: Doncs mira, de moment els escacs com tu són un passatemps i no una feina, tot i que mira, mai se sap perquè potser d'aquí uns anys m'entrevistes al Rambla 54 com una jugadora professional d'escacs, eh?
2: T'imagines? Quan siguis famosa, quan siguis la Rosalía dels escacs, llavors no ens diguis que no, eh, Ona?
1: Et donaré totes les exclusives, Anna.
2: Ona, doncs, moltes gràcies per descobrir-nos Moreplay i les teves passions. El dia que vulguis podem quedar i fem una partida.
1: Exacte.
2: Aquest cap de setmana potser ens va una mica malament, que vosaltres teniu una mica de música a Vic, però qualsevol altra, escolta'm, ens trobem a mig camí i a veure què passa.
1: Exacte, t'espero allà, no?
2: Vinga, fins aviat.
1: Fins aviat.
3: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Ivan, segueixo pensant, però la veritat és que avui estic una mica espessa, eh? L'Anton em renyarà.
4: No, dona, jo crec que si fas bé els càlculs t'han de sortir bé.
2: Ah, com que tu ja... Tu
4: bueno,
2: tens aquí el WhatsApp, tu saps el número, eh?
4: Vaig però estar una tarda.
2: Jo segueixo aquí fent números, si et sembla. Endavant, segueix amb el programa i vaig a veure si ho resol.
4: Vinga.
5: Doncs...
6: M'he d'apropar molt.
5: Bueno, has d'estar relativament a prop.
6: Així?
5: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa. I a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
6: Rambla 54. A la meva ràdio local.
5: Perfecte.
6: Faig bé, eh?
5: Sí. Qui té art, té art.
7: A la Selva del Camp hi ha sorolls que formen part del paisatge. La porta que s'obre, el paper que embolica la carn, el ganivet contra la fusta i aquella pregunta que repeteix cada dia. Què et poso? Però aquest paisatge té data de caducitat. A finals d'aquest any, les tres carnisseries tradicionals del poble tenen previst abaixar la persiana. I això, en un municipi d'uns 5.700 habitants, és molt més que perdre tres botigues. Casa Daniel, Carnisseria Pepita, Cal Anton. Tres negocis familiars, tres històries ben diferents i un mateix problema. No hi ha relleu. Els tres propietaris es jubilen pràcticament al mateix temps i cap dels seus fills ha volgut continuar l'ofici. Però hi ha una petita excepció. Daniel Vilalta, de Casa Daniel, busca algú que es faci càrrec del seu negoci. En Daniel Vilalta porta 45 anys darrere del taulell i diu que ja ha cotitzat prou. El negoci de Casa Daniel es remunta a l'any 1880. És la tercera generació de carnissers de família. I ell va començar a anar a l'escorxador quan tenia 15 anys. 45 anys després, la situació és molt diferent. Les seves filles han estudiat, tenen altres feines i no volen continuar amb el negoci.
8: Nosaltres vam pujar cap aquí dalt, vam comprar aquest local i vam muntar la carnisseria aquí, Casa Daniel. Això fa sobre uns 40 anys ara que estem aquí. Allà baix també hi vam ser quasi 30 més, també, amb uns pares. I, bueno, ha arribat una temporada que em sembla que ja quasi l'Estat ja s'ha dit que es podem jubilar quan vulguem. I és el que estem mirant ara. A veure si podem fer un traspàs, que ja han vingut dos o tres visites a fer traspassos, que han anat bé. Sortir els diaris i TV3 i Canal Camp i tot arreu. Això ha anat la mar de bé. I, bueno, que és el que volem, que hi hagi un traspàs i que aquest negoci no es tanqui.
7: Perquè el problema no és que aquests negocis no funcionin. Segons explica Daniel, de Casa Daniel, té instal·lacions, clients i activitat. El que falta és una persona que vulgui agafar-ne el relleu. Uns metres més amunt hi ha la carnisseria Pepita. Miquel i la seva germana representen la tercera generació de carnissers de la família. També van començar molt joves, als 14 anys. Van arribar a tenir granja pròpia i escorxador, i durant anys controlaven pràcticament tot el procés, des de la cria fins a l'elaboració. Ara, però, diuen prou.
9: Bueno, doncs pues nosaltres, aquí a la carnisseria Pepita, que sempre s'ha dit carnisseria Pepita, doncs pues aquí deu fer uns 55-58 anys que estem aquí. Primer estàvem amb uns avis, estaven a la plaça de l'Ajuntament, al davant mateix de l'Anton, i allí hi havia els avis. Allí va ser quan d'allí van tindre les dues filles, la mare i la tieta, i elles tenien la carnisseria. I després, clar, els fills grans, ma germana i jo, i ells dos, els dos fills, doncs van dir, separem-se. Uns pares van decidir d'agafar un altre local. I uns pares van triar aquest. I ells se van quedar al local del davant, on eren, perquè allí on estaven de lloguer. I no, molt bé, doncs van baixar cap aquí baix. Primer una part, que era petita, que llavors en aquella època hi havia el taulell de marbre que teníem, va ser el primer congelador que hi va haver a la Selva, en aquella època, i després, com nosaltres se vam quedar a la botiga, va ser quan la vam engrandir el que vam poder. I així s'està. Vull dir, els pares se van jubilar ja fa uns anys, gràcies a Déu encara els tenim tots dos, i clar, ho veuen tot això, el canvi que ha fet. El que ha passat aquí en aquest poble ha passat a tot arreu.
10: A tot arreu,
9: a tot arreu,
7: No és només jubilar-se, és arribar al final d'una manera de treballar, perquè ser carnisser no és només vendre carn, és aixecar la persiana al matí, preparar les comandes, atendre el taulell, fer embotits, netejar, desossar, tornar a obrir a la tarda, i quan s'acaba la jornada encara queda feina. I després hi ha un problema molt més pràctic. Si el carnisser cau malalt, qui obre la botiga? Un supermercat pot substituir una persona. Una carnisseria petita, moltes vegades, no. Finalment, hi ha l'Anton Ferreter, de Cal Anton. Ell farà 63 anys a final d'aquest 2026. En el seu cas, la jubilació té també una raó personal.
11: El meu pare i la meva mare són els que eren els carnissers de la plaça de l'Ajuntament. Llavors, bueno, jo ajudava, anava amb el matadero, és allà on vam començar tots, allà vam començar, i després ajudava a la mare. Després va haver un moment, que és el que dèiem abans, havíem de casar i això, i doncs jo vaig agafar i vaig sortir del negoci i me'n vaig anar a treballar fora de l'àmbit de la carnisseria. Tot i que els dissabtes anava a ajudar la mare allà a la plaça, clar, va arribar un moment que quan la mare es va jubilar va dir, nen, què vols fer? Llavors amb la Dolo teníem el local, la casa era nostra, i vam dir, provem-ho, sabem de què va, per què no? Dir, si tota la vida ets un assalariat, dir, tindre un negoci propi, no sigui que després, quan haguessis tingut 50 anys, t'haguessis arrepentit de no haver tingut o de no haver continuat una cosa que la coneixies, no? I ara ja fa 24 anys que sóc aquí. Elaborem aquí, treballem aquí, en petit format, però, bé, llavors ara, doncs, bueno, les coses han anat com han anat, i ja la meva mare m'està donant un cop de mà, fins que a final d'any me puc prejubilar. I és el que faré. Més per ma mare que per mi.
7: La seva dona va morir l'any passat i la seva mare, de 88 anys, encara l'ajuda a la botiga. L'Anton podria continuar, però no pot assumir contractar una persona. I aquí apareix una altra paradoxa. Hi ha feina, però no hi ha estructura per sostenir-la. Si les tres carnisseries tanquen, què passarà? La resposta més senzilla és també la més significativa. Els veïns podran comprar carn al supermercat.
11: A Vilallonga, el Morell, s'ha quedat sense carnisseria. Al Cuber, penso que només n'hi queda un, ja. Llavors, al Mostell Castellvell, clar, aquests el que fan és baixar aquí perquè li han dit que allí està i li és bo.
9: Inclús la persona que sempre ha anat a comprar un carnisseria també venen aquí i te diuen és que el meu carnisser és jubilat.
11: Clar.
9: El meu carnisser és jubilat. I on t'he d'anar ara? Doncs he vingut a fer cap aquí a la selva. Haurà provat un dels altres i n'hi ha algun que ha anat aquí a buscar el que deies tu. No sé, hi vaig als botifars o anant-se'l combinant.
11: Cuinant, i llavors vés allà, vés a cal Miquel, vés a cal Daniel, vés a cal Anton, que no fallarà.
9: Per la gent de fora, abans també era molt diferent, perquè venia molta gent a l'estiu de la part de Barcelona, que tenien les cases i tot. I clar, a l'estiu hi havia una venda diferent.
11: Es passava per Setmana Santa.
9: Exacte. I ara ha arribat a l'agost i el lloc és al revés. La gent ja no és el mateix, d'aquí van a fora. I busques algú i quan arriba un pont, ara queda això... I ara ha arribat un moment que despatxes igual una setmana, millor una setmana normal que quan t'arriba la festa major o la fira. Abans al revés, quan venia la fira, bueno, guarda'm això, guarda'm la llata, guarda'm el tall, guarda'm això, i tot això ja ha canviat un món, eh?
11: Sí, que ha canviat.
7: Si tanquen les tres carnisseries, els aproximadament 5.700 habitants de la selva tindran el supermercat com a principal alternativa dins del municipi. Però una carnisseria és no només un punt de venda, és un lloc on algú sap qui ets, sap quina carn t'agrada, et recomana què fer amb el dinar del diumenge i de vegades simplement et pregunta com estàs i com es troba la família. També ha canviat la manera de comprar. No poden competir amb una gran superfície en volum, però poden competir en producte, en ofici i en tracte. I malgrat tot, la història encara no està del tot escrita. Com hem dit, Casa Daniel busca relleu.
8: Bueno, jo ja ho he comentat una miqueta abans del començament. Ja he tingut tres visites. Jo crec que lligarem bé, perquè ha de ser... I sobretot és algú que vol seguir, vol vindre dos o tres mesos abans que plegui per veure com treballem. Vindrà a treballar tres mesos abans per aprendre bé, tal com ho estem fent, perquè hi hagi una continuïtat. Perquè, és clar... un local i un negoci d'un poble, si avui se diu Casa Daniel i el tanques i demà es diu Casa Pepito, tot nou, gent nova, producte nou, això és una miqueta... La gent mica reacis amb això. Jo crec que si fem una continuïtat així, ho seguirem aguantant. Espero, jo tinc ganes d'això. Nosaltres no sé com anirà, però el meu tinc ganes que segueixi.
11: Bueno, el teu, a més, és un espai, perquè és un espai tancat, és un local. El nostre, almenys el meu cas, és casa meva. És molt difícil, perquè, clar, jo a dalt a l'entresol hi tinc el paper, hi tinc les bosses, el producte, les bosses d'envasar el buit, la màquina del moldre, el pebre, els pebres, clar, això ja invadeix un espai que dius, home, no el pots separar, no és una cosa que diguis, mira, posem tres cortines. No pots. Llavors, clar, el meu és molt més difícil. El meu és molt més difícil. Però, bueno, i a més, això sí, la continuïtat, no, perquè els meus fills han estudiat, ells tenen la seva feina. I ja està, vull dir, si això és el que dèiem sempre, si això hagués sigut una cosa que haguessis dit, hòstia, és que això ho hem de conservar perquè és que dona. La cua hauria d'arribar a Salou. Però, bueno, les circumstàncies, ja ho hem estat explicant abans tot això, doncs, bueno, la gent va i ve, porta i desporta. Llavors, quan t'arriba el moment, dius, bueno, què he de fer? Doncs què he de fer? Doncs, bueno, jo ja tinc els meus anys cotitzats. I punt. I també em toca, doncs, com a molta altra gent. Ens toca a tots tres com a la gent normal del món mundial.
8: Com a la gent normal.
11: Clar, que li arriba el seu moment i diu, mira, no, jo ja he treballat el que he treballat, ja en tinc prou.
8: Ara es trobem... Molts dies te trobes amb gent de la colla que diu, jo ja ho estic, jo l'any passat, sí. Jo em jubilo demà, jo la setmana que ve jo l'altre. I jubila tothom i només n'hem quedat uns quatre autònoms. Vull dir que jo crec si podem arribar a jubilar-se com tots i ja la vaig dir greu. L'últim tanquen a la porta.
9: Sí, tant. Jo em trobo igual. Mira, ma germana ja fa anys, ja fa temps que tenia que estar jubilada, a mi em toca ara, doncs ella ha aguantat el que ha pogut, doncs i ara també hem de dir que prou. Les dues xiquetes meves, vull dir, també ja totes dues treballen a fora, ja no han volgut saber res perquè d'això. Les de ma germana exactament igual, i clar, quan senten, quan te veuen autònom, que si et fa mal la cama has d'estar allí, si et fa mal la munya que has d'estar allí, una mica de tall has d'estar allí, tot això, sí, tot això diuen, ep, més de vacances, pagues ponts, aqueductes i sant d'allò, tot això és història, ja. Sí.
7: La història de les tres carnisseries de la Selva no va només de carn, va de jubilacions, de fills que trien altres camins, d'autònoms que no poden permetre's una baixa, de botigues que necessiten moltes hores per funcionar i d'un poble que potser, sense adonar-se'n, està a punt de perdre una part del seu passatge quotidià. Perquè els oficis també formen part de la memòria d'un poble. I a la Selva del Camp, aquesta memòria té molts anys. En Daniel Vilalta, de Casa Daniel, en Miquel Rabascall, de Carnisseria Pepita, i l'Anton Ferreter, de Calanton, abaixaran la persiana. I davant d'aquest fet tan insòlit, entre la població plana una pregunta. I ara què?
10: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
12: Ostres.
13: Rambla 54, Marta...
10: Amana Morgades, Valldosera.
13: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
10: Vale, un altre cop.
13: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
10: Perfecte.

0: La solució. Si un quilo i mig de sardines val un euro i mig, vol dir que un quilo de sardines val, senzillament, un euro. Com que una dotzena i mitja de quilos de sardines són 18 quilos, 12 de dotzena i 6 de la mitja dotzena, en total 18, i com que cada quilo val un euro, com abans hem raonat, tindrem que una dotzena i mitja de quilos d'aquestes sardines valen 18 euros. Així, la solució correcta és 18 euros.
1: La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101 a 87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Dos minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb fins a 2 accidents actius. Els dos han estat a la AP7. El primer ha estat durant aquesta matinada a l'altura de l'Ampolla, que encara a hores d'ara talla un carril de circulació en sentit nord. El segon accident ha estat tot just fa uns instants, a l'altura del Papiol, que en direcció Tarragona talla també un carril de circulació i en aquest cas provoca ja 5,5 km de cues, unes retencions que arriben fins a Bellaterra. Més enllà d'aquesta incidència a hores d'ara, també tenim doncs cues habituals cap a Barcelona, tant al vessant Besòs, destacant sobretot el nus de la Trinitat, que tot plegat doncs deixa retencions també de retruc a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot, és el RAC. Paciència i bon dia.
1: Avui també hem de parlar del transport públic perquè els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, comença la setmana amb molta calma. Aquest matí amb pocs núvols i els que hi haurà seran simplement esfilagarsats, prims, molt poc destacables, un palet de tramuntana, que també està arribant rescalfada, a més, en el cas de l'Empordà i a la resta del país, una situació més fresqueta i almenys es nota que som a finals ja del mes de setembre. En canvi, la tarda acabarà escalfant més que la d'ahir i tindrem valors d'estiu. No tòrrid, però déu-n'hi-do una altra vegada com s'enfilarà la temperatura. I aquesta tarda també amb molt pocs núvols, els que hi haurà simplement primets. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
4: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
5: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdedeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
1: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
6: Obviously, Catalunya was different now.
7: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
1: Un incendi ha cremat les ofrenes florals de la Diada al monument de Rafael Casanova de Barcelona. Els fets han passat aquest diumenge al matí. Les flames han cremat els guarniments que encara estaven als peus de l'escultura i que es van fer l'11 de setembre amb motiu de la Diada. Efectius de la Guàrdia Urbana van ser els primers d'arribar i de sufocar les flames. De moment, es desconeix l'origen del foc i si ha estat fortuit o fruit d'un acte vandàlic. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la molt biodiversitat que afectarà i molt la biodiversitat del Delta de Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho explica en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zeroport, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
8: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
9: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
10: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
1: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que, ha explicat, ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
11: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic que també són globals, i en tercer lloc que el repte de l'habitatge des del punt de vista de les organitzacions internacionals tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
1: I marxem ara cap a Sant Cugat del Vallès, on l'espai Cal Temerari engega una nova etapa. Aquest moviment cooperatiu i autogestionat de Sant Cugat del Vallès ha comprat el local on ha estat establert des dels inicis. Són 11 anys en què ha fet de paraigua de moviments socials com el Sindicat de Llogateres o Hora Bruixa. Ens ho explica el Sergio Morales, de Cugat Mèdia.
12: Cal Temerari ho ha aconseguit. L'espai cooperatiu del centre de Sant Cugat ha tancat amb èxit la campanya per comprar el local on s'ha establert des dels seus inicis fa uns anys. Ha estat gràcies a un esforç col·lectiu. Ha rebut més de 450.000 euros en préstecs a càrrec de 150 persones, més 26.000 euros de donacions de particulars i col·lectius. L'import total per comprar la casa ha estat d'1,2 milions d'euros. La diferència, per assolir la quantitat, s'ha aconseguit amb una hipoteca en Banca Ètica.
13: Estem convençudíssimes que allò que sembla impossible quan ens juntem, quan fem pinya, quan sumem gent i gent, podem aconseguir-ho.
12: Tot plegat consolida el somni d'una colla d'inconscients que van encendre la primera espurna al casal popular La Guitza.
1: Un quart de vuit, els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de cinc individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets que han transcendit aquest diumenge van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Cinc homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de dos episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català. Les estafes a través de SMS als mòbils són a partir d'ara més complicades. Ha entrat en vigor la normativa que obliga els operadors a bloquejar aquells missatges d'organitzacions que no hagin estat prèviament registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Un filtre més per protegir-nos, però que, segons els experts, no ens ha de fer baixar la guàrdia. Ens ho explica la Norma Lebrero.
14: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges.
15: És un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial, que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí no tots els països tenen les mateixes regles.
14: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
1: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que no pot fer o que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
16: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
17: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
16: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
18: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb els mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
16: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
1: Abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
19: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
1: Deu minuts i arribarem a 8:15 del matí. Prop de 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat aquest cap de setmana pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de referència de la Mediterrània i el sud d'Europa que es fa al Delta de l'Ebre. Entre les novetats, el primer concurs d'imitació de cants d'ocells que ha convidat els participants a demostrar les seves habilitats imitant els sons de les aus. El festival també ha reforçat les activitats inclusives amb propostes per a persones amb dificultats d'oïda o visió. N'ha parlat Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, que és l'entitat organitzadora.
20: Estem trobant doncs, un increment respecte als anys anteriors de persones noves que s'acosten al festival també per primera vegada, i això vol dir doncs, que, bueno, que estem en un bon moment, diguéssim, i l'acceptació per part del públic i dels visitants és extraordinària. Estem molt contents.
1: A Salou, al Tarragonès, més de 400.000 persones han assistit aquest cap de setmana a la Festa del Cel, 100.000 més que l'any passat, segons l'organització. A la mostra aèria s'hi ha pogut veure exhibicions de caces militars, patrulles acrobàtiques internacionals i un gran espectacle nocturn de drons sobre el mar. Aquest és el festival aeri més antic d'Espanya i el que té més projecció internacional. L'alcalde de Salou, Pere Granados, i el director de la Festa del Cel, Daniel González, n'han fet un balanç molt positiu.
21: Hem de valorar molt positivament l'espectacle d'ahir amb el sunset de PortAventura, amb els drons, amb el que són els focs artificials i, sobretot, l'estrella d'aquest festival, que són els Eurofighters. Dir que les platges i els carrers de Salou estaven plens de gom a gom.
22: I ara estem entre un dels millors festivals d'Europa, no només per la varietat d'actuacions, sinó també per la qualitat de l'organització. I aquí jo m'excloc totalment, sinó sobretot tots els cossos de seguretat, de salvament.
1: El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
23: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
1: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 punts més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que, al descans, ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
0: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
1: Les seleccions catalanes d'hoquei patins es van proclamar campiones de la Golden Cup disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar a parar a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts, però Xavi Aragonès va obrir la llauna amb un doblet. Helder Nunes va retallar diferències i, tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. Nil Ibáñez i Carlota del Río han estat els guanyadors aquest diumenge de la 82a travessia de Banyoles, una clàssica de la natació en aigües obertes que, com cada any, s'ha pogut seguir a través de la xarxa Més. Amb les victòries d'Ibáñez i del Río, el Club Natació Granollers ha aconseguit un doblet a la categoria reina de la travessia, una prova que, enguany, ha plegat més de 2.300 esportistes.

Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica dos anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i que confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista vigatà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla davant una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau Sisè, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 21 de setembre. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima va aparèixer il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb 2 accidents actius a l'AP7. El primer ha estat aquesta matinada i encara talla un carril a l'altura de l'Ampolla en sentit nord. I el segon, de tot just fa uns instants, ha estat el Papiol, en direcció Tarragona, on hi ha només un carril obert i que provoca 8 quilòmetres de cues fins a Cerdanyola. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 sud de Rodalies acumulen ara mateix uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència que ja s'ha pogut solucionar fa poca estona a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma, amb un matí de pocs núvols, només alguns de prims i poc destacables. La tramuntana bufarà a l'Empordà i l'ambient serà més fresc que el conjunt del país, propi de finals de setembre. A la tarda pujaran les temperatures respecte a ahir i tornarem a tenir valors d'estiu, sense arribar, això sí, a una calor tòrrida. Continuarà el domini del sol arreu de Catalunya amb ben pocs núvols i, en tot cas, només alguns de prims. Doncs més enllà de la previsió a curt termini...

0: L'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
1: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
0: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
2: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada, hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
0: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
3: Obviously, Catalunya was different now.
4: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
3: When I quit the country. During all this time.
4: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
3: But I know it's not the same.
4: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
3: The people. That is my first.
4: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
3: To touch again, to feel, to smell my country.
0: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada, davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que, dimarts passat, el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031, amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i també l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
5: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer,

0: farà i, per tant, durant aquest temps el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
1: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
2: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
3: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I parlem ara de Barcelona perquè el seu alcalde, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que, ha explicat, ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
4: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic, que també són globals, i, en tercer lloc, que el repte de l'habitatge, des del punt de vista de les organitzacions internacionals, tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just 2 dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de 2 episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
3: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
6: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
7: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
6: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
8: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
6: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
3: I afegim que abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
9: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
3: Un minut per sobre de 7:45, després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un Super Niño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. Per entendre què podem esperar els pròxims mesos, a punt d'entrar ja a la tardor, parlem amb Clara Bruset. Ella és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya. Senyora Bruset, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Bon dia, gràcies a vosaltres.
3: El que deia, després d'un estiu tan extrem com el que hem viscut, què us fa pensar que la tardor del 2026 pot ser diferent d'una tardor habitual a Catalunya?
10: Val, doncs els factors principals són els que comentaves ara mateix, no? Aquest estiu que venim d'excepcionalitat, de molt càlid, amb més de 3 graus per sobre de la mitjana d'anomalia. Llavors això ha fet també que aquest mar estigués excepcionalment calent i són ingredients importants a tenir en compte a l'hora de predir la possibilitat d'aquests fenòmens més extrems, fenòmens més violents. Aquests fenòmens necessiten doncs, aquesta energia, aquesta humitat del mar, i això pot fer doncs, que si es donen les condicions, que no és l'única aquesta temperatura del mar, si es donen les condicions que podrien afavorir algun d'aquests fenòmens, doncs hem de tenir en compte l'excepcionalitat de la qual venim d'aquest estiu. Tot i així, els models predictius per la tardor, a 1, 2, 3 mesos vista, són uns models amb baixa fiabilitat aquí a les nostres latituds. Els tròpics, subtròpics sí que són més bons, però aquí la predictabilitat és força baixa, i en especial al Mediterrani. Aleshores, aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa. El novembre també sembla que ha de ser plujós i el desembre doncs, no tant. Per tant, ens centraríem en aquest octubre, que a hores d'ara els models diuen que pot ser força plujós i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies en precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. De moment, l'escenari seria aquest, pel que fa a precipitació i temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
3: Vostè parlava d'unes previsions a vegades que fallen o que són difícils de predir amb exactitud. Uh-huh. Aquesta és la sensació que han tingut alguns ciutadans aquestes setmanes passades amb aquestes S-alert que s'activaven i que després la tempesta queia dintre el mar o queia en comarques on no tocava, on no s'havia dit. És realment més difícil predir aquests episodis o ens trobem davant d'uns fenòmens cada vegada més locals i imprevisibles? És a dir, aquests fenòmens que desencadenen aquestes tempestes ara tan violentes són més difícils de preveure i, en tot cas, on són els límits de la predicció meteorològica? Per què són tan difícils?
10: A veure, aquesta dificultat, tant temporal com espacial, l'hem tingut sempre i la tindrem. Els models van millorant, cada vegada són més precisos i en un futur, doncs, cada vegada poden anar millorant. Això, aquesta incertesa l'hem tingut sempre i serà. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquests fenòmens extrems siguin cada vegada més freqüents i més extrems. I tenint en compte això, sí que és cert que aquests fenòmens extrems, cèl·lules superconvectives, poden agafar moviments encara més difícils de preveure. En general, les tempestes poden anar seguint una corrent, ja que una corrent em refereixo a uns vents que sí que tenim detectats i diem, mira, doncs aquesta tempesta anirà d'oest a est, no? Però tempestes d'aquestes tan convectives, tan profundes, acaben agafant un moviment propi i és aquí on sí que pot ser encara més difícil de preveure el seu moviment. Això va ser el cas d'una supercèl·lula que va donar aquelles pedres, aquella pedregada al Camp de Tarragona. I en aquest sentit sí que són més difícils de preveure, però això també ho hem tingut sempre. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquestes situacions siguin més freqüents.
3: Doncs ho tindrem present, Clara Brosset. Gràcies per atendre'ns aquest matí i que passeu un molt bon dilluns.
10: Gràcies a vosaltres, igualment.
3: I avui obrim la crònica esportiva parlant de bàsquet i del Joventut en concret, que és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101 a 87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
11: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
3: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
12: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
3: I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. La jugadora del Mataró, Caral Bertran, fa balanç del triomf.
13: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant, ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
3: I en handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga a Sobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica dos anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agredolça per la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. El periodista de la xarxa Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
1: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
2: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
1: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
2: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllon que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
1: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. Buscarem tot seguit l'anàlisi de l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101 a 87. Nicola Provítola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Gairebé passen 3 minuts de les 8 del matí. És temps per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. És hora punta, és a més dilluns. Per tant, li preguntem a la Mireia Camats, del Servei Català de Trànsit. Mireia, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. A hores d'ara la situació és complicada a l'autopista AP7 i també a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'autopista AP7 hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat que ocupa el voral. També hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona per un accident que també ocupa el voral. A l'AP7 hi ha retencions del Papiol a Sant Cugat, a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la mateixa AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C60 hi ha retencions entre Argentona i la Roca del Vallès en tots dos sentits. A la C-17 hi ha cua de Lliça de Vall a Mollet en sentit sud. A la C-58 hi ha retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la B-23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Sant Feliu de Llobregat a Barcelona. A la 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C-32 retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C-31 cua de Vila de Cans al Prat de Llobregat en sentit nord. Situació complicada també a les rondes de Barcelona. Destaquem la ronda a dalt. Hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona que ja s'ha solucionat. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, la setmana que arrenca la tardor, ho farem amb calor d'agost. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, serà el dimecres de matinada, per tant, la nit de dimarts a dimecres, quan entrarà l'equinoxi de tardor, quan començarà la nova estació astronòmica, però ho farà amb unes temperatures del mes d'agost. I, de fet, avui en serà una bona mostra. La notícia és l'escàndol de temperatures que tindrem les properes jornades. El matí està començant com els últims matins, per tant, amb una mica de fresca, sobretot a l'interior del país, a les fondalades i a les valls del Pirineu. Però ja ha començat a pujar aquesta temperatura, per exemple, a l'Empordà, on ja està bufant la tramuntana rescalfada. Podem dir també d'aquest matí que el temps serà molt tranquil. Quatre núvols prims, que són els que veiem al cel a hores d'ara, i poca cosa més. Aquesta tarda se'n tornem amb aquests núvols esfilagarçant el sol, completament descafeinats, no s'espera cap pluja, i aquesta tarda temperatures molt elevades per les dates, sobretot a l'Empordà i al Segrià. En aquests indrets, Helena, tocarem els 35 graus a l'ombra. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs més enllà de la previsió del temps a curt termini, el Notícies en Xarxa ens hem interessat per allò que ens espera a la tardor, que arrenca oficialment, com sentíem, aquest dimecres. La cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brusset, ha alertat sobre un octubre especialment plujós, però que no té per què ser l'avís per al conjunt de l'estació.
4: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem a la portada. PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita, amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa, a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veuen la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
5: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
6: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada, hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
1: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
7: Obviously, Catalunya was different now. Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. When I quit the country. During all this time. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. But I know it's not the same. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. The people. That is my first. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país. To touch again, feel,
1: smell my country. I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou, forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en aquella tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. I 10, també us ho destacàvem en els titulars. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat del Llobregat.
8: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
9: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
10: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
1: Però més enllà de la protesta, hi ha una pregunta de fons ambientalment. Aquest projecte ambientalment pot superar la criba europea? És compatible amb el que Europa exigeix en matèria climàtica? Ho analitzem tot seguit amb l'Anna Pérez Català. Ella és ambientòloga, experta en canvi climàtic. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
1: Si ampliem el Prat, hi haurà més avions. I això vol dir contaminar més durant més anys i en un sector que ja és molt difícil de descarbonitzar, segons expliqueu els experts. Què significa realment tirar endavant un projecte així en plena emergència climàtica?
11: Clar, és ben bé el titular que ja donaves, no? Intentar ampliar un aeroport no només vol dir doncs, que hi hagi més infraestructura, sinó que el que vol fer, i a més el que està escrit en els plans que proposa Aena, és augmentar el número de vols que surten, que volen, no? d'entrada o de sortida de Barcelona. Això segur que puja les emissions. I la pregunta no és tant què passaria avui, sinó que un aeroport és una infraestructura a llarg termini. És a dir, estem parlant que segur, durant els propers anys, dècades, estem prenent una decisió ara que ens portaria segur a augmentar les emissions. Sabem que les polítiques tan internacionals com espanyoles, com europees, com catalanes, ens diuen que no podem augmentar les emissions, al revés, que les hem de reduir. I aquesta és la qüestió climàtica davant de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Per tant, un projecte d'aquestes característiques i que, per tant, fa créixer les emissions, pot encaixar en aquest marc europeu, especialment, quan justament Europa també és dels que ens està dient que hem de reduir de manera dràstica aquestes emissions?
11: Clar, o sigui, està clar que Europa té una llei de canvi climàtic que redueix les emissions, que també té Espanya i que també té Catalunya. I, de fet, la llei de Catalunya és bastant estricta i el que proposa és fer un pressupost d'emissions. Igual que tu tens una sèrie de diners que et pots gastar de manera anual, que això seria un pressupost econòmic, també hi ha un pressupost d'emissions, és a dir, no podem gastar més d'allò que hem dit que seria necessari per poder fer una curva de baixada d'aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle. Llavors, està clar que intentar augmentar moltíssim les emissions amb qualsevol projecte d'aquests, incloent l'aeroport del Prat, no aniria amb aquesta corba de baixada que fem des d'Europa, que fem des de l'estat espanyol i que fem des de Catalunya. Per tant, per mi, clarament no cap una implementació d'aeroport en els plans de lluita contra el canvi climàtic.
1: I encara més arguments, en tot cas, perquè vostè ens els expliqui. La Unió Europea ja va advertir que l'ampliació del 2021 no complia els requisits de protecció, en aquest cas de la Ricarda. Ara, amb el nou marc climàtic europeu, el projecte té més obstacles que abans?
11: Clar, és difícil de dir, perquè Europa després mira exactament quina és la proposta i això, però ja és el que va passar, per tant, clarament podria tornar a passar. Europa li va dir a Catalunya que aquesta ampliació que estava fent era afectar aquesta zona natural de la Ricarda i que això s'havia de compensar d'alguna manera, o de canviar el disseny de l'aeroport, o d'arreglar aquella zona natural d'una altra manera, etc etc. Podria ser que ens tornés a passar exactament amb una zona natural, o també podria ser que ens passés a nivell d'emissions. És veritat que hi ha altres aeroports a nivell europeu que s'han intentat ampliar i que no està clara la postura europea. Però jo crec que aquí funciona més la pressió interna de quins lobbies hi ha a Europa, etc., que no tal que les lleis climàtiques europees no siguin clares. I està clar que Europa està fent una aposta per descarbonitzar l'economia, molt clara.
1: Acabo ja amb una darrera pregunta. Quan parlem d'ampliar un aeroport, no només parlem d'avions, parlem també de soroll, de contaminació, de salut, de pressió turística, d'habitatge. Tot això també pesa en una avaluació europea a l'hora de fer descarrilar un projecte com el de l'aeroport del Prat i com de molts altres aeroports europeus i també espanyols.
11: Sí, segur. Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Doncs n'haurem d'estar molt pendents. Anna Pérez Català, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia.
11: Gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Uns Mossos d'Esquadra que també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
12: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
13: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
12: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
14: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
12: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
1: I abans dels esports, afegim que un dels estius, després de que hem passat un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada ara en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa, Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
1: Nou minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i de Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa, després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
15: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
1: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, o sigui, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la Nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que, al descans, ja dominava per 2-0 amb gols de Gaston i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts dels 18 possibles i són sisens a la taula.
16: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt lluny, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
1: En handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga Asobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Us ho hem destacat en el sumari. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. I al Congrés dels Diputats tot és a punt ja per a l'acte de record i homenatge que es fa aquesta mateixa tarda al músic català Pau Casals amb motiu dels 150 anys del seu naixement. Un dels moments més esperats de l'acte serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar el violoncel del mateix Casals a l'hemicicle. Ens ho explica el Marc Guitart de Televisió al Vendrell.
1: La jornada que es viurà aquest dilluns al Congrés dels Diputats a partir de les 6 de la tarda es pot qualificar d'històrica. Coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, serà el primer cop que l'hemicicle de la Cambra Baixa aculli un acte institucional de record i homenatge al violoncel·lista i compositor Pau Casals. Emmarcat en la celebració dels 150 anys del naixement del músic vendrellenc, l'acte serà conduït per la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo. Un dels moments més emotius serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar a l'hemicicle l'històric violoncel Gofriller de Casals, acompanyat per la pianista Yoko Suzuki. A més, la mateixa veu del mestre ressonarà a través de fragments de la Declaració per la Pau que va pronunciar a les Nacions Unides el 1958. D'aquesta manera, el govern vol reivindicar la vigència dels valors que va defensar Casals durant tota la seva trajectòria, en què el seu llegat artístic va anar estretament vinculat a la defensa de la pau, la democràcia i els drets humans. 2 dies després d'aquest acte, el dimecres 23, i també a Madrid, es farà a l'Institut Cervantes la presentació del programa d'actes de la commemoració dels 150 anys del naixement de Casals. Una efemèride reconeguda com a esdeveniment d'excepcional interès públic pel govern espanyol.
0: I el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista biguetà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla davant d'una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir tots dos escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat. Pel matí.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, convocades per més de 200 entitats. Denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. L'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Lleida celebra avui una junta de seguretat avançada en el calendari, després de les últimes baralles multitudinàries amb katanes i navalles que han acabat amb alguns empresonaments de joves a la ciutat. I seran presents en aquesta junta de seguretat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el nou director general de la policia, Ferran López. Connectarem en directe tot seguit amb la capital de Ponent i els companys de Lleida Televisió per analitzar-ho amb l'opinió també de l'Associació de la Federació de Veïns de la Ciutat. Aquest dimecres entrarem oficialment a la tardor astronòmica, una estació que arrencarà amb un octubre més plujós de l'habitual, amb possibles nous episodis de temps violent, sense que aquest preludi indiqui necessàriament una tendència dels pròxims 3 mesos. N'ha parlat al Notícies en xarxa la cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brusset.
3: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia força notable de la precipitació prevista i alerta amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
1: Dels esports, destaquem que el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres, que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3-9 amb folre i agulla i el 3-10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Pel que fa a la xarxa viària catalana, estem ben pendents aquest matí de l'AP7, on hi ha cues quilomètriques per un accident a Sant Cugat del Vallès. Connectem, amb el Servei Català de Trànsit de nou i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia. Quina és l'última hora?
4: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7. Hi ha retencions a Borrassa en sentit sud per un accident que talla un carril. La mateixa AP7 hi ha retencions.

0: Llegada de Cabrera Tallà en sentit Barcelona, la C31 i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona, la B23 i retencions de Molins de Rei al Papiol i de Molins de Barcelona, a l'A2 i a Cua Brera i de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona i retencions a Martorell en sentit Lleida i també Cua Esparreguera en sentit Lleida per un camió avariat en aquest darrer cas. A la C32 i retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C31 i retencions de Viladecans a Prat de Llobregat en sentit nord. I situació complicada a les rondes de Barcelona, destaquem la Ronda d'Alt i retencions del Nus al Trinitat a Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
3: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
2: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
4: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebebas. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
2: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
5: Obviously, Catalunya és diferent now.
6: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
5: When I quit the country. During all this time.
6: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
5: But I know it's not the same.
6: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
5: The people. That is my first.
6: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
5: To touch again, to feel, to smell my country.
2: L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón

0: continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa l'ambientòloga i experta en canvi climàtic Anna Pérez Català. Per l'experta, des de Brussel·les es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea. Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
1: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor que estrenem dimecres que ve. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictibilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
0: I arribarem a 9:15 explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Això a Barcelona, a Lleida, avui justament celebra a 12:15 del migdia la Junta Local de Seguretat amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del nou director general de la policia, Ferran López. L'alcalde, Fèlix Larrosa, va decidir avançar aquesta reunió després de la multitudinària baralla de dimecres passat al matí, va ser, a la plaça dels Pagesos de la capital del Segrià. A Lleida, pendents d'aquesta reunió, hi tenim en Ricard Gómez i la Carla Rodrigo de Lleida Televisió. Carla, molt bon dia. Com es presenta la reunió i com estan els veïns de la plaça i del barri on es va produir la batussa?
3: Bon dia, som aquí a la plaça de la Paeria, on avui se celebra la Junta Local de Seguretat de Lleida, una reunió en què es fa balanç de la situació de seguretat de la ciutat. Les associacions de veïns no poden formar part d'aquesta junta, però aprofiten aquesta jornada per posar a la taula les seves reivindicacions. Tenim avui aquí amb nosaltres a Toni Baró, el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida. Bon dia, Toni.
4: Hola, bon dia.
3: Bé, com valoreu des de l'Associació de Veïns la situació de seguretat que es viu avui en dia a Lleida?
4: Bueno, tenim clars i foscos, no? Doncs per una banda, tots aquests aconteixements que han passat durant el mes d'agost i més recentment, doncs no són agradables, això seria part dels foscos. I ara, per exemple, acabem de passar un cap de setmana on hi ha hagut tres festes majors de barri i a l'obert del centre històric sense massa incidents, no? O sigui, per tant, hi ha algunes situacions que són preocupants, aquestes, les qüestions que s'han produït el mes d'agost, sobretot perquè hi ha persones que encara no veuen la manera de conviure d'una manera democràtica com fem aquí a Lleida. I per una altra banda, doncs sí que també estem en contacte i la policia i les autoritats fiquen els mitjans perquè la cosa funcioni.
3: Una de les reclamacions que porteu a terme avui és poder formar part de la Junta.
4: Sí, nosaltres creiem que hauríem de tenir presència, potser no directa, però sí que hauríem de... Crec que ja formem part del... Lleida és una ciutat on podem participar molt a les comissions informatives i creiem que ser escoltats per a aquesta Junta de Seguretat estaria bé. Potser quan se tracta de dades reservades no caldria, no? Però sí, ara també estem expectants a veure quines estadístiques ens faran arribar.
3: També reclameu, una de les figures que reclameu és el policia de barri, d'anys enrere. Què ens pots dir sobre això?
4: Bueno, sabem que és impossible tornar 50 anys enrere, no? Però sí que és veritat que la simple presència de la policia... Avui llegia un article del director de La Mañana, doncs que deia això mateix, no? De que la simple presència de la policia tranquil·litza les persones que estem fent les coses bé, doncs tranquil·litza i dona seguretat, i els que van anar a fer les coses no gaire bé, doncs els alerta de que estiguin al tanto. I creiem que això, no el guarda de barri passejant-se i coneixent-se a tothom, però sí que s'hauria de tenir més presència. El guarda de barri donaria, o el guarda de barri, o una presència de la policia més evident facilita la convivència.
3: Doncs Toni Baró, president de l'Associació de Veïns de Lleida, moltes gràcies per atendre'ns avui i per explicar-nos quina és la visió dels veïns. Estarem pendents, doncs, de les conclusions de la Junta Local de Seguretat i també de si les reivindicacions dels veïns seran ateses.
0: Una Junta de Seguretat, recordem-ho, que comença a 11:45 aquí a la Paeria i amb la presència de la cúpula d'Interior, la consellera Parlon, i el cap de la policia, el gran cap, doncs, Ferran López. Gràcies, companys, que vagi bé. Més coses, el 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
5: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
6: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
5: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
7: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
5: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
0: Minuts justos per arribar a les 9. Obrim plana esportiva avui amb el bàsquet i amb el Joventut, que és el campió de la Supercopa. Cristina Álvarez, molt bon dia.
8: Molt bon dia. Doncs sí, l'Olímpic de Badalona ha estat talismà en aquesta ocasió i ha convertit els verd i negres en el primer equip que guanya la Supercopa sent-ne l'anfitrió. El títol arriba gràcies a la victòria sobre el Barça per 101-87. Justament, l'exblaurana Nico Laprovittola ha liderat la victòria amb 9 triples i 31 punts. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
9: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la penya que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
8: A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la Nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que el descans ja dominava per 2-0, amb gols de Gastón i d'Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
10: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
8: Les seleccions catalanes d'hoquei patins s'han proclamat campiones de la Golden Cup, disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar per a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts, quan Xavi Aragonès va fer un doblet. Elder Núñez va retallar diferències i, tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. El Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de Waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió, l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en Waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. Doncs aquest duel particular entre el Sabadell i el Mataró, de moment, aquest primer títol pel Mataró.
0: Molt bé, doncs els felicitem. Gràcies, Cristina.
8: Que vagi bé.
0: Que vagi bé. I parlem de cultura i de castells en concret, perquè els castells de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica dos anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agredolça per la Colla Vella dels xiquets de Valls i també per la jove Xiquets de Tarragona. I el periodista de la xarxa, Joan Pau Inarejos, publica el seu segon llibre, Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
11: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
12: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
11: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
12: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllon que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
11: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
0: El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista vigatà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha actuat davant una plaça major plena d'espectadors que volien escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició a l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats, han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa. Nosaltres ho deixem aquí. Bon dilluns. Fins demà.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els hits de tots els temps.
7: A Ràdio Sant Cugat, gaudim.
0: Ràdio Sant Cugat, notícies.
8: Salutacions. L'Aida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Snse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
9: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.

0: Sant Cugat compta amb un patrimoni històric excepcional, amb el monestir com a gran referent, que també esdevé un espai d'aprenentatge i recerca. Cada any, la ciutat acull una sessió del Campus Jove de la Universitat Autònoma de Barcelona, una iniciativa que apropa els estudiants d'arqueologia als futurs universitaris. Avui parlem del potencial formatiu d'aquest patrimoni, dels vincles entre Sant Cugat i la Universitat Autònoma i de les oportunitats que ofereixen els estudis de patrimoni i arqueologia. I ho farem de la mà de l'Alba Rodríguez, que és directora del Museu de Sant Cugat. Benvinguda, Alba.
1: Bon dia. Gràcies.
0: I la Paloma González, que és responsable i professora de prehistòria a la UAB. Què tal? Com estàs, Paloma?
2: Hola, bon dia.
0: Comencem amb l'Alba perquè ens expliqui què significa ser campus d'arqueologia de la UAB.
1: Doncs, mira, això implica formar part d'una estructura universitària, no?, com és la Universitat Autònoma de Barcelona, en la qual nosaltres posem el patrimoni de Sant Cugat al servei de la universitat, perquè la universitat necessiti a nivell de docència, recerca, projectes d'innovació, el que faci falta, i nosaltres també ens nodrim, no?, de les aportacions que pot fer el món universitari, no?, el que pues, poder participar, establir xarxes, vincles, relacions, doncs tot és benvingut i ens ajuda a fixar-nos i no desviar-nos a vegades del camí, sortir una mica del que és la vida local pròpiament i connectar amb aquest món universitari que té una visió més enllà del que és la visió local.
0: I per la Universitat Autònoma, Paloma?
2: Bé, per la universitat, a veure, això és el campus d'arqueologia de Sant Cugat és part d'una xarxa més àmplia i parteix també de la iniciativa, no?, de la gent que fem arqueologia i estudis de patrimoni, de dir, bueno, no podem quedar-nos només, no?, en el que és les aules, no?, tenim un patrimoni al nostre voltant, que tenim jaciments arqueològics, monuments, no?, i tot això, bueno, pues han de fer-se també espais d'aprenentatge, no?, i clar, dins d'aquesta xarxa, pues un dels primers, no?, llocs, no?, que van pensar és era Sant Cugat, primer pels vincles històrics que té amb l'Autònoma, no?, ja sabeu tothom, no?, que la Facultat de Lletres va començar aquí fa molts anys, al claustre, no?, feien les classes alguns professors, però també pel potencial que té, no?, d'evidències arqueològiques, arquitectòniques, artístiques, no?, llavors és una forma, no?, d'aprenentatge pels nostres alumnes, no?, fora de les aules, amb el patrimoni real, però i també és una oportunitat, no?, per a la universitat d'establir aquests vincles, no?, amb les diferents entitats, no?, que ens permetin anar més enllà, no?, que només el treball purament acadèmic. No?
0: I aquesta relació des de quan existeix? O sigui, quan es va gestar?
1: Doncs mira, jo diria que la relació en realitat ha existit des de fa molts anys, val? Perquè al final això hi ha aquesta proximitat geogràfica, vull dir, estem al costat, hi ha vincles personals perquè hi ha molts professors, no?, de la universitat que viuen aquí a Sant Cugat i hi ha unes coneixences, però es va formalitzar doncs al voltant del 2020, que va ser quan es va fer el conveni per tal que Sant Cugat esdevingués aquest campus d'arqueologia de l'Autònoma. Llavors diguéssim que això és un paraigües que en certa manera incentiva aquestes col·laboracions, no? Llavors pues, tenim una col·laboració relativament estable en temes de docència i estem ara mateix pues, treballant projectes més de futur, però bueno, que ja anirem explicant. Però a nivell de docència és el que fins ara tenim més treballat. La Paloma, vamos, us pot explicar perfectament.
0: Sí, sí. M'agradaria saber, abans de tot, ara que parlava d'aquest conveni establert entre les dues parts, i la Paloma abans feia referència de l'entorn, del voltant, i no només Sant Cugat, jo m'imagino que el Vallès doncs, també té un potencial molt important, no?
2: Sí, sí. Amb
0: quins altres municipis teniu convenis establerts?
2: Bueno, tenim també amb Cerdanyola del Vallès, més focalitzat en art, en el cas de Cerdanyola, no? Tenim també un campus d'art, més tot i que també es toquen alguns temes d'arqueologia, amb el Museu de Sabadell, també treballem amb el Museu de Sabadell, després, bueno, ja no és Vallès, però estem treballant també amb Molins de Rei, amb Terrassa fem algunes coses també, diguem-ne, d'aquestes prèvies que comentava Alba, és a dir, el que estem intentant és xarxes d'alguna manera informals que s'havien anat creant, no?, i de pràctiques per vinculacions dels professors i professores amb diferents entitats, anar-los donant, no?, aquest paraigües, no?, en el que no només ens permeti fer més coses, sinó també que es visibilitzin aquestes activitats que ja s'anaven fent. No?
0: Mm-hmm. Ho hem explicat al principi, cada any el monestir acull una sessió del Campus Jove. Mm-hmm. Expliqueu-nos en què consisteix això.
2: Bé, el Campus Jove és una iniciativa precisament per apropar, no?, el que són alumnes, en aquest cas concret, no?, de secundària, tant dels últims cursos de l'ESO com de batxillerat, a l'arqueologia i a l'estudi patrimonial. No? Però això es fa no des de la docència, no?, de, diguem-ne, dels seus professors, sinó que tots som professors i professores de l'autònoma, no? Llavors, una part, no?, d'aquest Campus Jove es fa precisament aquí al Museu de Sant Cugat, a l'entorn del monestir, bueno, per treballar, pues, els diferents aspectes, no? Llavors estan aquí un dia, dos matins, no?, pues, treballant, pues, diferents elements que, si voleu, us explico.
0: Sí,
2: però, bueno, són...
0: segurament sí. Que és interessant saber què és el que descobreixen, no?, amb aquest campus, amb aquestes sessions. Doncs
2: pues mira, una de les coses més maques, no?, que es pot fer aquí jo no conec cap lloc, no?, no es pugui fer d'una forma tan clara, és el que nosaltres anomenem arqueologia vertical, no? Què vol dir això? És a dir, els monuments, els edificis, no?, van passant per diferents èpoques. Estem acostumats normalment a entendre l'arqueologia com fer forats a terra i veure els diferents estrats, però també podem fer-ho mirant des del terra cap amunt, no? I aquí a Sant Cugat, si nosaltres fem, no?, un passeig, no?, a l'entorn, no?, del que és el propi edifici del monestir, de l'església, es poden veure molt bé aquests estrats constructius, no? Llavors, la idea que hi ha al darrere d'això és, primer, conèixer, no?, la història constructiva del monestir, però també veure que tots aquests indicis materials que veiem, estudiem a partir de l'arqueologia, es poden veure també a les parets o a les construccions. Això és una part. Després també treballem el que, en el cas de Sant Cugat, el que és la concepció arquitectònica, no?, la idea del claustre, per exemple, no?, com un espai tancat, en contrast, no?, a l'espai públic exterior. També treballem, no?, el que són les diferents fases arqueològiques, que també es poden veure en el claustre del monestir, no?, aquí sí, no?, és sota terra. És a dir, hi ha diferents aspectes, però jo potser descartaria aquest aspecte de l'arqueologia vertical, que és molt desconeguda i que, sí, bueno, i que realment ens ensenya, no?, que els estrats estan per sota la terra, però també per damunt.
0: I és possible que això els generi una inquietud que els faci decidir-se per continuar els seus estudis universitaris per aquesta banda?
2: Clar, de fet, això és un dels objectius d'aquests cursos. És a dir, no hem de ser hipòcrites, no? Per una banda, lògicament, ens interessa divulgar i que es doni a conèixer, no?, la disciplina, el patrimoni i tot això, però també a nosaltres ens interessa fitxar alumnes i fitxar gent que després vulgui seguir estudiant amb nosaltres i formant-se. I, per tant, una de les... dels objectius és que alguns d'aquests nanos acabin fent arqueologia, cosa que ja hem vist que passa. És a dir, no dels 15 o així que venen cada any, pues sempre un o dos o tres inclús, no?, acaben fent després arqueologia, no? I per nosaltres això és un èxit, perquè l'arqueologia no és tampoc, no necessitem molts alumnes, no necessitem molts arqueòlegs, però sí un mínim, no?, per anar nodrint, no?, aquests estudis, no?
0: Perquè aquests alumnes que hi participen en aquest campus ho fan voluntàriament, com si fos una activitat que ells trien, no hi ha cap obligació,
2: no.
0: ni està...
2: Són cursos, això organitza l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma. Aquest institut, l'ICE, fa ofertes d'aquests cursos d'estiu, vale, que són ja una vegada que han acabat el curs acadèmic, i després és un complement formatiu per la gent, bueno, pels nanos, no?, que tenen ganes, no?, de fer altres coses. Se'ls ofereix aquest del Campus Jove d'Arqueologia, hi ha d'altres disciplines que també ofereixen, però són totalment voluntaris i, bueno, pensem que neixen, no?, de l'interès de l'alumnat.
0: Paloma, posem-nos en la pell d'un d'aquests alumnes que decideix fer aquest campus. Quines activitats fan? Quin seria, per exemple, una jornada dins del campus?
2: Bueno, aquest campus, ja et dic, no?, fa una part el que és l'autònoma, o sigui, que és la pròpia universitat, i una part de la... que fan aquí, no? A Sant Cugat. La part que fan a l'autònoma està més relacionada amb el que serien els laboratoris, no? El treball amb laboratori, amb l'estudi de les restes biològiques, les restes materials. Llavors, el que fan és els hi proposa unes tasques a fer, no? En relació amb aquests materials, els hi ensenyen com analitzar-los, l'ús de microscopis, etc. Llavors, estan un parell de dies, no?, treballant sobre uns materials, no? I després és quan sortim al camp, per dir-ho així, venim aquí a Sant Cugat, no? Llavors, en el cas de Sant Cugat, pues, una part primera del matí, pues, els hi proposem, per exemple, l'anàlisi, pues, el que us deia, no?, d'aquests paraments, fan uns exercicis, fan després una posada en comú. Després, una altra part del matí, doncs, per exemple, entren al claustre, analitzen el claustre, els elements diferents que hi ha. En altres anys, també, per exemple, els hi fem un altre matí, no?, una altra part del matí, que pugin al campanar, i a partir del campanar i amb mapes, no?, puguin veure com era el Sant Cugat antic. És a dir, es fan una mica, no?, barrejant tota una sèrie d'activitats, normalment dos, no?, cada matí, perquè tampoc fer-ho tan llarg i que vagin, doncs, aprenent, no?, els diferents mètodes o formes d'anàlisi que té l'arqueologia.
0: I en aquest campus són tot alumnes de Sant Cugat?
2: No, són bàsicament del Vallès. De Sant Cugat també hi venen, perquè l'ICE té una, diguem, un àmbit, no?, d'incidència més enllà del que és el Vallès, no? Però bàsicament és el Vallès, barcelonès, però sobretot Vallès, no? I de Sant Cugat també hi venen, vale? també hi venen. Cada any sempre ve algú, perquè a més ho tenen a prop i els resulta, pues, pràctic, no?
0: Jo m'imagino que després d'una experiència com aquesta, quan tornen a passar per davant del monestir, no se'l miren igual.
1: Estic convençuda. Pensa que quan jo he estat a les primeres edicions que vam fer, vaig acompanyar-los en alguna sessió d'aquestes, i home, el procés de descoberta, no?, perquè per nosaltres estem habituades a aquest tipus de pràctiques, no?, l'arqueologia vertical que comentava la Paloma. Una altra de les coses que fem també és paleografia. Agafem la inscripció de l'Arnau Cadell i els hi fem llegir, no?, per primera vegada es troben davant la, dic, mira, això intenteu llegir, no?, i veure les cares que posen quan intenten desxifrar, no?, el text, doncs, bueno, es desperta. Potser no acaben estudiant arqueologia, però sí que és veritat que això els genera un canvi. I bueno, i és important.
2: Sí, és important, sobretot, la capacitat d'observació.
1: Exacte.
2: És la mirada diferent, no? Llavors, després faran arqueologia, no faran arqueologia, però ja, cada vegada que passen pel monestir o per qualsevol element patrimonial, ho miraran d'una altra manera i buscaran, mira, aquí està això, no? Ho miraran, ho entendran millor, analitzaran altres coses, no?
0: I si parlem del potencial que té Sant Cugat, ja no només pel monestir, com a laboratori d'aprenentatge, que és el que en realitat estem ara parlant, per a la formació universitària, el valor que té, no només el monestir, si més enllà del monestir també es poden explorar altres valors que tingui la ciutat.
2: Bueno, jo és que sóc veïna de Sant Cugat, i he de dir que sóc poc objectiva, però també ho sóc al mateix temps, no? És a dir, nosaltres, de fet, la idea del campus d'arqueologia sí que hem centrat en aquest campus jove, no?, però ho estem aplicant també a alumnes del grau d'arqueologia, és a dir, hi ha alumnes que venen aquí d'una forma més o més regular, a fer pràctiques no només sobre els materials, sinó, per exemple, sobre el territori, anàlisi territorial, que és molt interessant. A més, tenint en compte també que, bueno, som una ciutat en el que es va ampliant cada vegada, i això implica també, no?, que la preservació patrimonial passa per excavacions d'aquestes de salvament, sempre surt, no?, surten elements ja d'arqueològics que s'han de tenir en compte, no?, en aquesta expansió urbana. Doncs, per exemple, és un bon laboratori, no?, per analitzar com els plantejaments urbanístics. Jo sempre, quan en una assignatura concreta treballem el que és l'inventari de patrimoni de Sant Cugat i el que és el pla urbanístic, no?, i com es protegeixen, no?, els diferents elements, perquè, clar, som una ciutat que creix i al mateix temps amb molt patrimoni, no? Llavors això és una font, no?, d'informació i de formació, pues, que no tens en un altre lloc, i a més tan a prop i tan ben estructurat, no?, com ho tenim aquí.
0: I si algú es planteja quines sortides professionals ofereix actualment fer uns estudis d'arqueologia i patrimoni, què els hi podríem dir?
2: Això és la pregunta. Això sempre passa, no? Perquè, i és normal que sigui així. És normal que la gent jove també busqui el seu futur i no només la vocació. És així, vivim la societat que vivim. Però jo penso que hi ha moltes prejudicis entorn a l'arqueologia, són moltes vegades en els rànquings la pitjor pagada, i això no és cert, no? És a dir, sí que hi ha feines mal pagades en arqueologia, però després té un camp que molt ampli, molt més ampli que altres estudis humanístics, perquè, per exemple, tot el que són les tècniques patrimonials, les persones que estan en l'administració local, per exemple, no? El cas de l'Alba és un exemple d'això, consultories que necessiten les empreses a l'hora de fer aquestes planificacions urbanístiques, assessorament en temes d'exposicions, museus, etc. És a dir, hi ha un camp molt més ampli del que de vegada veiem i pensem, no? L'arqueòleg o l'arqueòloga ja picant i cobrant una misèria.
3: Sí, els veiem allà en aquells sots, excavant i traient traient peces.
1: Clar, això és segurament la part més visible, no?, de la feina de l'arqueologia, no? També molt condicionada per pel·lícules, no? Que, clar, és la part, diguéssim, més... dic aventurera, no vull entrar en tòpics i clichés, però, bueno, és la part aquesta més singular, no? Però després hi ha molta feina de recerca en biblioteques, arxius, laboratoris, la feina de difusió, no?, del coneixement que genera amb les intervencions arqueològiques i tot l'ús social, no?, que perquè tot això al final no és per generar un coneixement elitista, no?, sinó que això ha de tenir una funció, pues, social d'ajudar la gent a prendre consciència, no?, del món en què viu, de l'evolució que com a humanitat hem anat generant i bueno, que serveixi.
3: I si mirem de cara al futur, com penseu que ha d'evolucionar aquesta col·laboració entre l'Autònoma i Sant Cugat?
2: Bueno, això digues tu, l'Autònoma, perquè... Però vaja, jo penso que molt...
3: Alguna ha de dir alguna cosa.
1: Sí, no.
3: Perquè si no sabrem cap a on anem.
1: No, aviam, estem treballant ara en projectes, que passa que, bueno, estem a fases inicials i llavors hem d'acabar de lligar coses i tal... I tots aquests projectes, pues, necessiten un temps llarg, no? Des de que apareix la idea, es donen l'ocasió, hi ha tota una part administrativa burocràtica complexa, no? Jo, bueno, ho afegeixo, és una mica com... perquè cada vegada aquesta part pren més cos. Però tenim projectes entre mans per continuar, vull dir, no quedar-nos estrictament amb la docència, en el sentit, no?, de poder venir i fer visit, que això ja està molt bé, vull dir que ja amb això ja estem satisfets, però d'anar més enllà per poder generar una activitat més profunda i més estable, més a llarg termini, també.
3: Sí. Amb més valor.
1: Sí. Amb més valor, sí, més coses, més d'innovació, també, fins i tot, no?
2: Jo només afegir, no? És a dir, jo soc professora, no tinc un càrrec, diguem, de decisori en moltes coses, no? Però jo, pel que sé i pel que moc, no?, en la universitat, jo penso que Sant Cugat, en l'àmbit de la cultura i el patrimoni, és un soci clau, que es vol, a més, per aquesta... està tan a prop, no?, aquestes vinculacions i pel potencial que té, no? Llavors, bueno, per això jo per això li deixava parlar a l'Alba, perquè té moltes sol·licituds de fer coses, no?, des de diferents grups de recerca, des de diferents línies d'investigació, d'innovació en l'àmbit també museogràfic. Sé que les té, però que necessita els seus temps. O sigui que no som nosaltres, no?, el que l'estem una mica també... I ella també és receptiva i el museu és receptiu, però lògicament, de vegades, no?, fins que es quallen, no?, tots aquests projectes, doncs necessiten el seu temps, però jo crec que van en bon camí. I jo penso que Sant Cugat és la ciutat que ha de ser, no?, d'alguna manera més referent, no?, per la Universitat Autònoma en aquest sentit.
3: I què seria el més immediat en el que us esteu fixant ara?
1: Bueno, estem tantejant, aviam, una de les línies que l'Autònoma està apretant fort, diguéssim, no?, Humanitats Digitals,
2: el
1: màster, no?, d'Humanitats Digitals, i hem fet alguna coseta, no?, laboratori d'assaig, diguéssim, dels projectes digitals dels alumnes, i ara ens estem plantejant, ja més enllà fins i tot del campus d'arqueologia, no?, doncs treballar amb l'Autònoma en temes de digitalització. Però, bueno, això ara... Sí, bueno, ho estem treballant.
2: Sí, és un projecte molt
1: xulo.
2: Venim
1: un altre dia, Carme.
2: Sí, és un projecte molt xulo i que, a més, jo penso que sortirà endavant.
1: Sí, sí.
2: Tenim el marc, no?, d'aquest conveni, no?, i això ens permet... Precisament per això és molt interessant, perquè gràcies a aquest paraigües, no? Es poden anar encaixant diferents tipus de projecte, i aquest és molt xulo, la relació, no?, entre el que és el món més innovador, no?, de les tecnologies 3D, etcètera, no?, amb el que és el nostre patrimoni més, més antic, no? I llavors, bueno...
3: Uh-huh. Una cosa que m'he deixat, el campus jove, quan s'acostuma a fer? A final de curs?
1: Sí.
3: Sí? Ho dic per saber si, sí, si està per venir.
2: Sí,
3: aquest
2: sí.
3: any encara s'ha de fer?
2: Encara, sí, aquest any encara s'ha de fer. Es farà del 29 de juny al 3 de juliol, és aquella setmana que està a cavall del mes de juny i de juliol, i qui estigui interessat, el que ha d'anar és a la pàgina web de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma, IC Autònoma, i llavors allà surten els diferents cursos, un d'ells és aquest d'arqueologia del campus d'arqueologia, i res, si li interessa, està explicat, el que es farà cada dia, i bueno, és apuntar-se, no? Encara està oberta la matrícula C.
3: Que bé. Doncs ja ho saben, aquells que hi estiguin interessats a explorar, mai millor dit, tot aquest àmbit. A més, aquí, a prop, pràcticament al costat de casa, si venen de fora, no passa res. Poden fer-ho per apuntar-se en aquest campus jove d'arqueologia. Ho hem parlat d'un tema, com sempre, fascinant. Ens ha agradat moltíssim i per això agraïm a l'Alba Rodríguez i a la Paloma González que ens hagin acompanyat. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a tu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Molt bon dia, benvinguts a un nou Esport en Marxa, el primer d'aquesta nova temporada 2026-2027, i avui ho farem acompanyats de la regidora d'Esports, Núria Escamilla, per conèixer com s'ha iniciat aquest nou curs, repassar la política esportiva municipal i també fer una petita valoració. Resten ja pocs mesos perquè arribin les eleccions municipals i coneixerem una miqueta la seva valoració, el bagatge, el capdavant d'aquesta regidoria d'Esports i de Cultura. Nosaltres, òbviament, ens centrarem i ens anirem a la base esportiva. I del cap de setmana, doncs, hi ha equips que ja roden, que sumen dues jornades. És el cas, per exemple, de la West de Bàsquet, que és líder, o també el del Sanco femení, que també és líder, després de dues victòries en dues jornades. I altres que s'han estrenat, alguns en victòria, el cas de l'Embol Sant Cuat, el júnior d'hoquei herba femení i masculí, i derrota cruel del Sanco masculí de futbol a Caldes, gol que encaixava al minut 94. Anem a posar en ordre els números d'aquesta jornada de competició. Ho farem amb la companyia de Martí González.
1: Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
0: Resultats del cap de setmana amb el nostre company Martí González. Martí, molt bon dia.
2: Bon dia, Joan.
0: Després ens escoltarem d'una a dues a l'enjoc.
2: I tant.
0: I de moment toca ara la vessant local de casa nostra. Comencem aquest repàs amb l'Embol Sant Cugat 30, la Roca 28.
2: Triomf de prestigi dels vermell i negres davant d'un rival que lluitarà per l'ascens de categoria.
0: En bàsquet, Lloret 55, Unió Esportiva Sant Cugat 71.
2: Els santcugatencs segueixen líders i sumen dos triomfs en dues jornades.
0: En futbol, Caldes 1, Sant Cugat masculí 0.
2: Els de Lluís Macià debuten amb derrota amarga, com deies, al minut 94.
0: Més futbol, Reus 1, Sant Cugat femení 2.
2: Les santcugatenques són líders després de dos triomfs consecutius.
0: En hoquei herba, júnior femení 4, Gara 1.
2: Debut i victòria convincent de les de Jorge Davanys a la divisió d'honor.
0: I per acabar, més hoquei herba, júnior masculí 3, Atlètic de Terrassa 1.
2: Els santcugatencs també comencen amb bon peu la Lliga.
0: Gràcies, Martí. Ens retrobem a la una del migdia amb l'enjoc per explicar tota l'actualitat esportiva a nivell català. Que vagi molt bé.
2: Fins llavors, Joan.
1: Esport en Marxa.

0: Comencem aquest nou esport en marxa, el primer capítol que s'allargarà fins al juny de l'any vinent, i avui en l'estrena d'aquest espai radiofònic, com sempre, ens agrada començar i acabar amb protagonista, en aquest cas és la regidora d'Esports, Núria Escamilla, qui ens acompanya. Núria, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, gràcies per venir i per tenir aquest detall de començar aquest nou esport en marxa amb la teva presència.
1: Bueno, gràcies a vosaltres per convidar-me i donar-me veu i poder-nos explicar del que estem fent per la ciutat.
0: Molt bé, doncs començarem i ho farem parlant d'aquest nou curs 2026-2027 que ja s'ha iniciat, ja ha arrencat, i si et sembla començarem pel capítol de les instal·lacions esportives, perquè sempre, no?, el setembre és temps d'inici de competició i bé, tant els clubs com l'Ajuntament estan molt pendents d'aquests equipaments que són la base, pràcticament els jocs d'entrenar-se i de competir. Si et sembla comencem per aquesta radiografia de l'estat actual de les instal·lacions, si et sembla anirem passant a pas i punt per punt. Comencem amb el complex aquàtic de Mirassol. Com està el tema? Perquè la gent de Mirassol està impacient. Ja fa molts anys, però ara sembla que està construït, ho tenen a tocar, no?
1: Sí, perquè aparentment doncs, sembla que ja està finalitzada l'obra, però encara ens falta la recepció d'aquesta part doncs, dels dos vasos amb la recepció, i efectivament estem redactant el que es diu el projecte de la fase 2, no? Llavors, un cop tinguem el projecte de la fase 2, que inclourà doncs, unes sales, doncs, la sala de fitness més sales d'activitats dirigides, això es licitarà en bloc. És a dir, que la licitació anirà de la gestió del propi complex més l'execució d'aquestes obres de la fase 2. Llavors, un cop tinguem doncs, aquest projecte,

0: sigui a curt termini, més que res, perquè és una licitació d'aquestes, doncs, de llargs, de molts anys, doncs esperem obrir el més, o sigui, s'obrirà el més aviat possible, perquè l'empresa ja podrà començar a obrir només ni que sigui amb la piscina.
1: Per tant, el concurs ja s'ha obert o encara no?
0: No, encara no, perquè ens falta acabar de redactar el projecte de la fase 2, que és el que executarà l'empresa. És que no és fàcil,
1: No, ja ho veig. En tot cas, termini que diguessis, tinc un termini ideal, per nosaltres seria abans de final de mandat, o ho veus complicat?
0: Obrir abans de final de mandat ho veig complicat. Obrir abans de final de mandat ho veig complicat. Obrir durant el 27 m'agradaria. Sí, sí, és així.
1: Més finals de 27?
0: Clar, és que les eleccions són al maig, no?
1: Correcte.
0: Doncs el segon semestre, podríem dir. Perquè la licitació aquesta, tot i que ja estem redactant, falta incloure el projecte i llavors valorar sobretot els costos que tindrà la valoració econòmica. Vull dir que al final no és una cosa menor, tot i que en els plecs ja els estem redactant, però ens falta incloure el projecte que s'està redactant.
1: Molt bé. Pavelló de Rímic a la Guinardera, perquè ja el veiem que està
0: quasi,
1: a punt de tocar, no?
0: Sí, aquest va sobre termini, en principi a l'octubre ens entregarien, per tant, doncs esperem fer la seva inauguració a finals de mes i que puguin entrar, doncs, els clubs a entrenar llavors.
1: Coberta de Can Magí ja s'està posant,
0: sí,
1: no?
0: La coberta de Can Magí va sobre terminis. Falta la col·locació de la coberta sobre l'estructura, perquè l'estructura ja hi és. Han hagut d'intervenir a Sorea, a Veolia, perquè hi ha hagut, doncs, hem detectat una fuga, però que no afecta l'obra, però bueno, doncs al final haurem d'actuar sobre aquesta fuga també, i en principi va sobre terminis. Vull dir que bé.
1: En un parell de mesos, potser?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Perfecte. El circuit de bicicleta a la Guinardera.
0: Circuit de bicicleta a la Guinardera, hem treballat tant i tantíssim amb la Unió Ciclista, li hem donat tantes voltes. Tots dos tenim moltes ganes, perquè realment jo crec que, i personalment ho dic, és un molt bon espai, tant pels infants d'entrenar amb seguretat com per adults, doncs, que a vegades els hi falta aquesta seguretat, doncs, de poder moure's, no? Doncs, per la via pública en bicicleta, doncs, o sigui, aquest espai et dona una seguretat, et dona un confort, i estem buscant el millor emplaçament possible. Havíem pensat en un, però, i a més, comentant-ho amb la Unió Ciclista, era molta despesa pel final els metres que ens sortien, d'acord? Bueno, els quilòmetres, diguem, de rodament que ens sortia. Per tant, estem buscant el que pot ser el millor emplaçament per tal de poder tenir aquest circuit, que jo crec que serà bo, molt bo per la ciutat.
1: Per tant, Guinardera es desestimaria el que
0: De la zona de la Guinardera on l'havíem posat, que era, diguem, al costat del camp d'atletisme, allà ens
1: molt
0: surt...
1: Just.
0: Sí, ens surt massa just.
1: I hi esteu buscant.
0: Sí.
1: Molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí.
1: Vestidors del PAF 2.
0: Bueno, els vestidors del PAF 2 està l'obra en marxa, per fi, però no estan complint els terminis, hi ha endarreriments, d'acord? I han sortit diversos imprevists, a més, que hem hagut de gestionar sobre la marxa. Esperem ja que puguin formigonar una part per consolidar el mur, i així, doncs, ja poder estar amb seguretat, tot i que plogui, perquè bueno, hi va haver-hi un imprevist. I esperem que puguin accelerar, i nosaltres ja pressionarem perquè sigui que puguin executar amb més celeritat del que ho estan fent ara.
1: Finals d'any, potser?
0: Mira, jo esperaria que sigui abans, però sí, sí, haurà de ser finals d'any, perquè amb el ritme que anem portant, tot i la pressió que puguem fer nosaltres, al final l'empresa és qui executa. No som nosaltres qui anem a realitzar l'obra, per tant, intentarem pressionar i que la puguem tenir més aviat possible, perquè després volem fer els vestidors del PAP 1. Vull dir que també tenim el projecte i també voldríem, doncs, realitzar aquesta obra. Per tant, doncs, bueno.
1: Esperem, en tot cas. Pista exterior Jaume Tubau, que porta tancada...
0: Sí. Bueno, perquè està? Estem pendents de l'inici de les obres, doncs, de la pista de Jaume Tubau, la grisa, no?, que en diem popularment, i de la pista Sant Francesc. D'acord? Llavors, ja vaig parlar amb els companys d'Obres i Projectes i em van dir que començaríem primer posant el terrazzo a Jaume Tubau, que no seria fàcil perquè ja em van dir que com que hi havia hagut filtracions i tal, doncs han de poder fresar i posar

0: bé el sol per poder posar el terrazzo després i que no tinguem, doncs, després posteriors incidents. I després aniríem amb la pista Sant Francesc, que estem acabant de redactar el projecte per tal de poder-lo licitar i donar-lo a una empresa i que pugui fer l'obra.
1: S'està acabant el mandat. A nivell de futures instal·lacions, clar, és difícil preveure alguna més de futur. No sé si en aquest 2026, amb tot el que teniu engegat de cara al 2027, no sé si hi ha bueno, la gespa, no?, del camp de futbol de la Guinardera o alguna més.
0: Sí, és a dir, durant l'estiu també hem hagut d'actuar amb el gimnàs del Joan Maragall, és a dir, que hi ha molts espais. Recordem que també hem hagut de... El Col·legi Catalunya també estava en obres, teníem el gimnàs ocupat, hem hagut de posar un mòdul per tal, doncs, que amb les obres poguéssim tenir ús del gimnàs, perquè realment els equipaments s'anaven reduint i és impossible amb l'activitat esportiva que hi ha a la ciutat poder reduir ni un metre quadrat. Per tant, estem treballant a marxes forçades amb el gimnàs del Joan Maragall, amb el Catalunya ho hem pogut resoldre, amb la pista coberta del Jaume Tubau li vam fer un poliment i la pintura també durant aquest estiu, les xarxes del Jaume Tubau també es van reforçar i hem actuat també amb el paviment i marcatge del PAP 2, que també tenia, doncs, algun desperfecte. Què ens queda? Ens queda encara feina per fer. Les instal·lacions realment estaven... Bueno, suposo que a cada mandat tothom deu dir el mateix, però nosaltres hem actuat i sí, efectivament tenim sobre la ment, amb aquest pla de xoc, doncs, aquesta gespa del camp polivalent, que realment és molt necessària perquè està ara amb un desgast d'anys que l'hem d'actualitzar, i això és el que voldrem fer efectivament, doncs, cara al 2027 sobretot.
1: Molt bé, parlem del pla estratègic de l'esport. En quin punt es troba ara mateix?
0: El vam presentar la proposta de document en el darrer ple del Consell Sectorial de l'Esport i es va donar un termini per fer aportacions en el document abans de presentar-lo al ple, és a dir, que ja aquest document ja vingués treballat. Recordem que aquest pla estratègic s'ha treballat amb tots els agents esportius de la ciutat, que volien participar, òbviament, però estan incloses, doncs, les AFES de les escoles, està inclòs l'OMET, està inclòs també el Servei d'Igualtat, és a dir, tots els clubs, partits polítics, és a dir, que realment és un treball, diguem, transversal amb moltíssima gent que hi és. Però tot i així, doncs, vam obrir, doncs, un termini per tal de que poguessin haver-hi aportacions abans de portar-lo al ple. I n'hem rebut algunes, estem treballant amb la seva idoneïtat o no pel document, i en el proper Consell es constituirà també la comissió de seguiment amb qui es treballarà la part final, que és la pla d'acció. És a dir, tal com vam fer amb el pla d'acció cultural, que vam crear una comissió, doncs, de seguiment d'aquest pla perquè realment, doncs, poguéssim fer checks de tot allò que estàvem fent, doncs vam trobar també idoni, i també doncs Sant Cugat Creix i la coordinadora ho van demanar així, doncs, que també hi hagués aquesta comissió que pogués fer un seguiment, doncs, aquest pla estratègic, no? Perquè al final que no sigui una cosa que es queda guardada en el calaix, sinó que realment anem duent a terme, doncs, totes aquelles accions que diu el pla estratègic que anem fent. I ara, doncs, estarem treballant amb aquesta comissió de seguiment per treballar el pla d'acció i poder-ho presentar, doncs, en el ple i, doncs, que tingui la màxima, doncs, acceptació possible, doncs, per part de tothom.
1: Concurs de l'OMET. Ja tenim guanyador, ja està tot en
0: sí,
1: marxa?
0: Sí, tenim guanyador, encara que crec que no s'ha fet públic. Crec que no s'ha fet públic, per tant, jo també em prevalc, i en principi la data d'inici seria l'1 de gener.
1: 1 de gener del 27, sí. I serien 2 anys més 2 prorrogables?
0: Sí. El que sí que voldria dir és que... Sí. Al canviar el tipus, diguem, de contracte, a fer un contracte de serveis, ens ha servit moltíssim per amb el feedback, no?, de l'OMET, diguem, de l'Oficina Municipal d'Esport per Tothom i de l'Ajuntament. És a dir, la relació ha sigut molt més estreta i hem pogut, nosaltres, des de l'Ajuntament, dirigir una miqueta cap a on volíem que anés aquest OMET. Amb el contracte anterior, recordem, doncs, que era una concessió, per tant, era diferent i ara amb un contracte de serveis és molt més fàcil. Per tant, jo crec que l'Aumet ha guanyat moltíssim doncs, en qualitat, hem pogut també diversificar i l'hem pogut dignificar, no?, també, perquè a vegades semblava que l'Aumet era quelcom, no?, de segona, i ara estem veient que, bueno, amb una imatge, amb unes xarxes socials, amb, sobretot amb el material renovat, amb una, doncs, bueno, una millor atenció per part nostra i, sobretot, estan atents doncs, a aquelles coses que no ens acaben d'encaixar per millorar-les i que l'usuari, que és per qui treballem, doncs, tingui un millor servei i estigui content doncs, amb l'Aumet.
1: Molt bé. Anem al capítol d'esdeveniments esportius. Ho farem una mica cronològic, perquè, si no, en tenim molts i prefereixo donar-li ordre. Si et sembla, comencem pel cross, Ciutat de Sant Cugat, que el tenim pràcticament a tocar. Sí. Tenim alguna novetat? Entenem que la ubicació és la mateixa, no?
0: En principi, doncs, la ubicació és la mateixa i seguirem fent amb aquest format, doncs, que al principi hi ha els adults, després realment doncs, els infants i després amb les sortides doncs, que tenim a cronometrades per tal de que hi hagi doncs, la màxima seguretat possible i que acabi sent una festa, no? Que diem que l'esport no és només quan vaig a entrenar, sinó que l'hem d'agafar com un hàbit saludable. Per tant, qualsevol ocasió és bona i si ho comparteixes amb els companys, amb les famílies de l'escola, doncs, bueno, al final és el que t'ha de crear, no? Aquest neguit per seguir fent esport, no només quan ets petit, sinó durant tot el teu període doncs, de vida.
1: Més atletisme, ja es va presentar la setmana passada la cursa d'Irmossos d'Esquadra, tampoc li tornarem a donar incidència. En tot cas, la cursa al Gai, 31 de desembre, podem confirmar que es tornarà a fer?
0: Sí, estem treballant amb el Club Muntanyenc, aquí agraeixo moltíssim tota la feina que fan, doncs ara també amb la marxa infantil, que l'hem hagut doncs, d'adaptar una mica per la pesta porcina, però que, bueno, doncs que se celebrarà, el Club Muntanyenc està treballant doncs, també ara per la cursa del Gall i per la mitja marató del 2027, que ja m'avanço, perdona, Joan, que en aquest sentit, doncs, el seu aniversari, 40 aniversari de la mitja, doncs, acollirà el Campionat de Catalunya el 31 de gener. I estem treballant amb el Club Muntanyenc doncs, per totes aquestes activitats que realitzem a la via pública i que necessita el suport doncs, de més d'un servei de l'Ajuntament, no només esports, sinó, ja sabeu, la logística, seguretat i via pública per tal que puguem fer totes les activitats amb seguretat.
1: S'apostarà pel mateix recorregut? Pot haver algun canvi?
0: De moment estem apostant pel mateix recorregut de la mitja i, a més, si ha d'acollir el Campionat de Catalunya també haurem de treballar-ho amb temps per tal que ens ho validin, però en principi sí.
1: Molt bé. Pel 2027 tenim alguna proposta, algun esdeveniment destacat aquí a casa nostra?
0: De propostes noves, ja sabeu que des que vam arribar al mandat ha sigut difícil acollir-les. Hem pogut acollir doncs, la cursa de DIR doncs, perquè era, bueno, ja portava doncs, 11 edicions i tenia doncs, aquí un buit de 7 anys i la volíem recuperar des de l'inici. Però noves propostes ens és difícil d'encabir, ja no només per dates, perquè és difícil doncs, que per dates ens pugui encaixar qualsevol esdeveniment nou, però sí que, per exemple, aquest any doncs el 2 d'octubre acollirem doncs, la torxa olímpica dels Special Olympics. Recordem que els Special Olympics és un esdeveniment que es realitzarà pels vols del 12 d'octubre a Tarragona. Nosaltres, en un moment, ens vam plantejar poder ser la seu d'aquests Special Olympics, el que passa que realment la situació econòmica de l'Ajuntament doncs, no ens acompanya per poder-ho acollir, però sí que ho treballem perquè potser doncs, aquí 4 anys pugui ser Sant Cugat doncs, seu o possible seu per tal d'acollir els Special Olympics.
1: I en aquest... fareu candidatura.
0: Farem candidatura.
1: Que seria el 2030.
0: 20... Sí, exacte, 2030.
1: És un mar ràpid.
0: Sí, sí. I després el que sí que llavors acollirem serà doncs, la torxa olímpica que passi per aquí Sant Cugat. Això serà el dia 2 d'octubre a la tarda, on hi haurà doncs, diversos atletes i també doncs, diversos acompanyants dels atletes que, doncs, que siguin una miqueta referents esportius o no esportius o que tinguin referència amb l'esport i que siguin sensibles amb la causa, doncs, de tenir a l'Espècie Olímpics, acabarem doncs, amb un pebeter a la plaça de la Vila, amb una festa doncs, per tothom que hi vulgui participar. Jo crec que el recorregut de la Torxa començarà a la plaça Lluís Millet, recorrerà doncs, a la plaça d'Octavià també i acabarà a la plaça de la Vila amb aquest pebeter i la festa posterior. Doncs, així serà un previ a la nostra candidatura.
1: Molt bé. Una festassa, sens dubte.
0: Bé, una festassa que també reconec que, com diem nosaltres, no? Que l'esport ha de ser per tothom. I aquí hem d'incloure també els Special Olympics i la ciutat que volem nosaltres, la que creiem que l'esport ha de viure, ha de ser transversal i no ens podem deixar ningú enrere. Per tant, és important aquestes accions que les puguem fer i que es puguin visibilitzar. També hem fet crida a les entitats esportives que ens ajudin a agafar voluntaris doncs, per aquest dia del recorregut de la Torxa i hem tingut diverses entitats doncs, que han volgut estar amb nosaltres aquest dia. Per tant, esperem que sigui una festa.
1: Molt bé. Parlem d'aquest programa electoral. Han estat 4 anys. El tema de l'increment de subvencions i de pressupost que anava en el vostre programa... creus que us ha faltat alguna cosa per tirar-ho endavant?
0: Bé, bàsicament el que ens ha faltat és que en el primer any estàvem sota tutela de la Generalitat. Recordem que estàvem doncs, amb una dificultat econòmica enorme doncs, heredada de l'anterior mandat i que hem hagut doncs, el primer any quasi que era... Tancar l'aixeta, i inclús en quant a inversions era difícil de poder mantenir-ho. Recordem que aquella subvenció 2023 finalment vam decidir per prorratejar-la per tal de que no es perdés i que en els següents anys, i així ho hem fet 200.000 euros l'any passat, 200.000 euros aquest any, i l'any que ve doncs, també estava pressupostat això, per tant, no perdre almenys allò que estava consolidat, tot i tota la situació econòmica de l'Ajuntament, i efectivament el que ens hem trobat també doncs, és que les instal·lacions doncs, estaven malmeses, bueno, i també... la gent ho deia, no? Que les instal·lacions no estaven còmodes. Bueno, jo crec que hem fet molt també per les instal·lacions i sobretot també hem creat metres quadrats, hem pogut llogar alguna instal·lació més i també doncs, hem pogut reformular aquell projecte que realment en el pavelló doncs, de la Guinardera que s'està construint en el projecte que vam veure nosaltres, no hi cabien 2 tapissos, hem hagut de refer el projecte perquè enteníem que una despesa com aquesta és mínima, doncs havíem d'encabir 2 tapissos de treball per tal doncs, que fos, al final, nosaltres com a casa, no? Hem de ser el més eficients i efectius possibles amb els diners que tenim. I creiem doncs, que havien d'haver-hi 2 tapissos per tal que sigui doncs, un lloc efectiu, doncs al final... ho hem pogut fer, hem pogut reformular aquest projecte i tenim doncs, els metres quadrats que necessitàvem i efectivament la demanda dels clubs sempre és molt alta. Nosaltres no podem anar tan ràpids com ells voldrien créixer amb equips, però sí que tenim a la ment doncs, aquest projecte, redactar el projecte doncs, d'aquest pavelló que li estem donant doncs, aquesta visió de que pugui ser... amb una graderia de 360 graus, que pugui ser doncs, també tant un pavelló com també doncs, una fira, un lloc on realitzar altres esdeveniments. O sigui, hem de mirar amb la polivalència també dels equipaments. Doncs podem quedar només amb un equipament que només es pugui usar per esport, sinó hem de mirar amb aquesta polivalència. I el que volem fer és redactar aquest projecte doncs, d'aquest pavelló perquè el puguem fer cara al següent mandat i tinguem doncs, aquests metres quadrats que tant ens demanden i que realment són necessaris per la ciutat.
1: La Núria Escamilla continuarà en cas de guanyar junts les eleccions com a regidora d'Esports i de Cultura?
0: Bé, jo crec que aquesta pregunta no me l'has de fer a mi.
1: Home, però tu deus de dir, vull seguir, no vull seguir, estic motivada, ara que ja conec el teixit esportiu cultural de Sant Cugat.
0: La veritat és que estem treballant molt a gust, estem fent molta feina, tant... per la part tècnica, amb una àrea d'esports realment molt i molt professional, del qual estem demandant moltíssim, perquè a vegades només la gent pot veure a la seva petició de dir, un canvi de partit, però el que repercuteix qualsevol petit incident, qualsevol... Volem entrenar mitja hora abans. Mireu si no sé quantos... O sigui, això és una petita part de tot el que fa l'àrea esportiva i estem treballant amb grans projectes. En breu veureu també una campanya sobre la dona i l'esport, que era un dels temes que nosaltres també portàvem en el mandat, doncs perquè ningú es quedi enrere amb l'esport i, per tant, doncs treballem d'una manera transversal. Jo treballo molt a gust amb els clubs. Doncs la veritat és que hem pogut tenir una comunicació que jo crec que era important, o sigui, al final ens hem de poder relacionar que amb nosaltres, amb l'àrea d'esports, i jo estem treballant molt bé. Per tant, si al final totes les estrelles es posen a lloc i volen que seguim, doncs seguirem, efectivament.
1: Molt bé. Ja tinc el sí, no? Encara que depèn de les eleccions, clar.
0: Bueno, depèn de les eleccions i sí. També depèn de si al final doncs, hem de pactar amb qui hem de pactar. O sigui, que al final no és només una decisió meva personal, sinó que al final les coses van com van, no?
1: I amb l'oposició, què tal? A nivell esportiu?
0: Bueno, pues, tothom, què dic jo? Que tothom té ganes de fer el millor per la ciutat. Ells, efectivament, fan la seva feina molt ben feta. Jo els he dit que em fareu la millor regidora d'esports perquè amb el que esteu apretant, al final, jo també he de donar el màxim de mi mateixa i els he repetit diverses vegades i al final fem una feina conjunta molt bona. També tenim una bona comunicació. Ens preguntem, jo també els hi demano coses, escolta'm, suport en aquest sentit, escolta'm, jo m'he trobat a gust amb l'oposició, tot i que a vegades és veritat que sembla doncs, que vagin molt en contra nostra, però jo crec que al final, quan parlem en petit comitè i no davant doncs, de la ciutadania, doncs, al final treballem conjuntament, tot i que ells segurament voldrien que fem molt més. Nosaltres, al final, tenim la capacitat que tenim, i això és real, vull dir que tothom li agradaria una vareta màgica i fer així i que es canviï la gespa del camp polivalent de la Guinardera, però bueno, doncs, hi ha una feina darrere i l'estem fent el màxim millor possible.
1: Molt bé, i ho veus també a possibles pactes en cas d'eleccions municipals,
0: no? És obvi, és obvi.
1: Amb el Alfredo Bergua et portes bé?
0: Sí, ara ja sí.
1: Sí? Molt bé, doncs Núria Escamilla, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sant Cugat, moltes gràcies per ser-hi avui, per fer aquesta radiografia, per deixar-nos tants titulars, i la veritat és que es fa molta il·lusió que aquest primer Esport en Marxa, amb la teva presència. 21 d'octubre, Premis Esport en Marxa, eh?
0: Perfecte, i tant, allà hi serem.
1: I també tenim els Premis Esport i Dona.
0: I tant, exacte, sí. Sí, Esport i Dona, que ens haurem de reunir.
1: Aquesta setmana.
0: Aquesta setmana ens reunim, sí, per tal, a veure si tenim sort aquest any.
1: Sí, a veure si Sant Cugat treu pit. Molt bé, doncs gràcies, Núria, que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Doncs fins aquí aquest primer Esport en Marxa de la temporada. No desconnecteu, perquè tot seguit podreu escoltar la informació de Sant Cugat, al Faves Contades, i parlarem d'un dia, el d'avui, que és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Uns minutets i ens tornem a escoltar. Fins ara.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest dilluns 21 de setembre de 2026.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Amb un repàs de la informació que fem amb en Joan Garcia, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Alba.
1: I comencem explicant-vos que cada 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que s'estima que a Catalunya afecta 150.000 persones. Més enllà de les xifres, tres santcugatencs han explicat a Cugat Mèdia com l'Alzheimer dels seus pares va transformar la seva vida i la de tota la família.
4: En tots els casos, els primers símptomes van arribar en forma de petits oblits quotidians. No recordar un trajecte, deixar les claus del cotxe posades o ser incapaç de seguir una recepta de cuina. Els santcugatencs han admès que el diagnòstic va posar nom a una realitat que ja intuïen, però també va iniciar un llarg procés de dol anticipat. Un dels moments més durs, han explicat, arriba quan el pare o la mare deixa de reconèixer els seus fills. Així ho ha recordat la Mónica Blasco.
5: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
4: Tots tres coincideixen que l'Alzheimer no només afecta qui el pateix, sinó també els cuidadors i cuidadores. Per això han insistit en la necessitat de trencar el silenci. Demana ajuda psicològica i cuidar també les famílies que conviuen amb una malaltia que, han explicat, canvia per sempre les relacions i els rols dins de casa.
1: I seguim amb més informació relacionada amb el Dia Mundial de l'Alzheimer. Els neuròlegs recorden que la prevenció continua sent la millor eina per preservar la salut cerebral.
4: La doctora Maria Teresa Buongiorno, de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, assegura que mantenir una bona salut cardiovascular, fer activitat física de manera regular i dormir entre 7 i 9 hores cada nit són les mesures més eficaces, especialment a partir dels 50 anys. La neuròloga destaca que els hàbits de vida tenen avui un impacte preventiu superior al de qualsevol tractament disponible.
6: Las estrategias de prevención a partir de los 50 años, tener ciertos hábitos de vida, modifique riesgos de tener enfermedades degenerativas, entre ellas la enfermedad de Alzheimer, con una eficacia que no tiene ningún medicamento que tenemos hasta hoy. ¿Y qué son las más importantes? Hay tres, básicamente. La salud cardiovascular, el sueño y la actividad física.
4: Buongiorno també recorda que no tots els oblits indiquen un Alzheimer. El senyal d'alerta apareix quan les fallades de memòria recents són repetides, progressives, interfereixen en activitats quotidianes com oblidar converses, cites o fets recents.
1: I ja s'ha posat la primera pedra del nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat, que serà una realitat entre el 2029 i el 2030 al barri de Volpelleres. Serà el primer temple dels mormons a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid.
4: El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats i un edifici auxiliar d'uns 1.260 envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant un període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. David Pérez, director local de comunicació de l'Església, ha explicat quina serà la funció del temple a la ciutat.
7: Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres, un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist i fem, o sigui, fem coses per els nostres avantpassats també, no?
4: El projecte incorporarà també una important superfície enjardinada i està concebut per donar servei no només als fidels de Catalunya, sinó també als procedents del País Valencià, les Illes Balears i el sud de França.
1: I no canviem de tema perquè, precisament, la construcció d'aquest primer temple ha reobert el debat sobre qui són realment els mormons. Cugat Mèdia ha entrevistat la sociòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cecília Delgado. Què ens ha explicat, Joan?
4: Doncs Delgado explica que es tracta d'una confessió cristiana nascuda als Estats Units al segle XIX i adverteix que qualificar-la de secta és una simplificació que no ajuda a entendre la seva realitat ni la seva organització internacional.
8: La palabra secta, digamos, desde la sociología de la religión tiene una historia conceptual, pero en el lenguaje cotidiano se usa como una etiqueta muy peyorativa y realmente aporta muy poco para que entendamos quiénes son las personas que practican esta religión. Es una organización religiosa internacional que tiene una estructura institucional muy desarrollada. No podemos hablar de esta idea de lo sectario así.
4: L'experta també desmunta un dels tòpics més estesos sobre aquesta comunitat religiosa, la poligàmia. La sociòloga recorda que la poligàmia està prohibida dins de l'Església des de fa més d'un segle i que els grups fonamentalistes, que encara la practiquen, no formen part de la confessió que construirà el temple de Sant Cugat. Trobareu l'entrevista sencera que li ha fet la companya Marc Castro a cugat.cat.
1: I el món casteller estrenarà aquest mes un nou casc per a la canalla del Pom de Dalt. Es tracta d'un model que incorpora millores en l'adaptació i la protecció del cap i que es complementarà amb un bon protector facial que serà opcional. La coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya ha presentat els nous elements de protecció després de 2 anys de treball, Joan.
4: Els primers cascs es provaran aquest dijous, coincidint amb la Mercè a Barcelona i Santa Tecla a Tarragona. La incorporació del nou model, però, serà gradual i d'un període de transició que conviurà amb el casc actual, que es va introduir el 2006 i que, segons l'entitat, ha demostrat ser un element de protecció eficient. En el projecte hi ha tingut un paper destacat al món casteller local. La vicepresidenta dels castellers de Sant Cugat, Bet Horta, que també forma part de la Junta de la Coordinadora, n'ha explicat els detalls a Cugat Mèdia.
3: Feia 20 anys de l'altre casc i, d'alguna manera, sí que es volia millorar algunes coses, per exemple, el tancament, es farà bé al costat, hi ha un tema que també que protegeix una mica més aquell costat de la cara. Hi havia certes coses que es podien millorar i ja s'estava preveient aquesta millora i bueno, ja s'ha fet. El tema de la màscara també és com per intentar protegir zones que amb el casc no estaven protegides.
4: La membre dels Gausacs explica que les millores s'han treballat durant 2 anys amb la coordinadora, l'Hospital Sant Joan de Déu, ENSI, fabricant dels castells, dels cascs castellers, volien dir.
9: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat acollirà el 15 d'octubre la 8a edició del Congrés Women Evolution, una jornada dedicada al talent femení, al lideratge i la innovació, que reunirà més d'una vintena de ponents a l'auditori del campus de SADE.
4: Sota el lema Creixem Junts, el talent que transforma el món, el Congrés posarà el focus en la intel·ligència artificial com a eina estratègica de creixement, així com en la salut i el benestar com a pilars del lideratge. La cofundadora de Women Evolution, Lídia Codinax, defineix la trobada com una oportunitat per connectar persones, idees i projectes.
10: Una jornada dissenyada per visibilitzar el lideratge femení com a motor d'innovació i transformació empresarial, on la intel·ligència artificial es converteix en una eina estratègica i la salut i el benestar integral ocupen el centre del desenvolupament professional. És una oportunitat única per connectar tecnologia, creativitat, lideratge i benestar en una sola jornada i fer molt de networking.
4: La jornada començarà a 2:15 del matí i s'allargarà fins a 5:45 de la tarda. També inclourà els WE Leadership Awards Barcelona 2026, uns guardons que reconeixen dones i homes compromesos amb un lideratge més inclusiu i equitatiu.
1: I la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, busca escoles interessades a participar en el projecte Teixint Xarxes, un conjunt de tallers orientats a formar els infants i joves en educació per la pau i justícia global, basats en dinàmiques de prevenció de conflictes i de cohesió de grup.
4: La iniciativa, que forma part de la missió de la Unipau de formar persones compromeses amb la cultura de la pau, la no violència i la justícia global, va arribar a més de 2.000 infants i joves de 9 municipis durant el curs passat. L'activitat està estructurada en 7 tallers d'una hora cadascun, en els quals l'equip educatiu de la Unipau ofereix acompanyament al professorat. Els tallers es desenvolupen mitjançant una metodologia socioafectiva, amb enfocament integral, basada en el joc i la pedagogia experiencial. Per a més informació es pot consultar al web de la Unipau.

0: I en clau esportiva, el primer equip femení del júnior ha iniciat amb molt bon peu la divisió d'honor i ho ha fet amb un triomf convincent, un 4-1 davant la Gara.
1: Doncs sí, Alba, les santcuatenques van dominar el match en tot moment amb una primera part brillant en atac. Blanca Òrsola, Laia Vidosa, Mariona Serraíma i Tere Lima van ser les golejadores del match disputat ahir diumenge al matí. El tècnic Jorge Davans, que s'estrenava a la banqueta blau i negra, i ho ha fet amb triomf, aquesta és la seva valoració del partit.
2: Una gran primera parte, la segunda parte nos dejamos ir, jugamos no todo lo bien que quisiéramos, pero al final, bueno, mantuvimos el resultado. Hay noticias positivas, metimos dos goles de córner hoy día, lo cual es bueno. Hay debut de muchas jugadoras, estamos jugando con muchas chicas muy, muy jóvenes, que también son su primera arma en división de honor, así que contento con los tres puntos.
1: La propera jornada el júnior visitarà el camp del Club Deportiu Terrassa.
0: I no canviem de disciplina, de fet tampoc canviem de club, perquè el primer equip masculí del júnior ha iniciat la Lliga amb una important victòria, en aquest cas 3-1 davant l'Atlètic de Terrassa, i d'aquesta manera sumen els primers 3 punts de la temporada.
1: Els 3 gols han sigut obra de Bruno Font, Anton Serraíma i Àlex Bozal de penal córner, que han servit per situar el 3-0. Els agarencs han tret l'orgull per acabar maquillant el resultat amb el gol de l'honor. Així ha valorat el tècnic de l'equip Guille Carnicer al maig.
3: Una de les coses amb les que, com a staff, estem més contents és del nivell que estem tenint en defensa, que hem mostrat a la pretemporada i també avui. Estem molt sòlids, confiem molt en el sistema i amb el que estem fent. Per tant, crec que això ens ha de servir per ser cada cop més protagonistes en bola. Penso que, a més, avui doncs hem tingut per fases, però fases de molt bon joc també en bola. Hem aprofitat les que hem tingut, hem sabut defensar també els moments on ells ens han apretat una mica. Penso que victòria sòlida i, evidentment, com tu dius, doncs, molt content.
1: Els de Guille Carnicer visitant la propera jornada al camp del tot poderós Club de Campo madrileny.

0: I obrim l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines són les activitats que es fan aquesta tarda i també durant els pròxims dies a la ciutat. Joan, què ens destaques?
1: Doncs mira, encara segueix en marxa el Sant Cugat de Tapes, que va començar dijous passat i s'allargarà fins al 27 de setembre amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per l'ocasió acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €.
0: I si posem la mirada una mica més enllà d'avui, quines activitats podem trobar?
1: Doncs mira, dimecres, en el marc del cicle de conferències sobre el món dels trens, proposa la xerrada La seguretat ferroviària, a càrrec de l'enginyer Emilio Martín, expert en seguretat de sistemes de senyalització i protecció de trens i més de. La cita serà a la Casa de Cultura a 6:45 de la tarda.
0: I per aquells que s'hagin despistat, quina exposició està a punt d'acabar i tenim una última oportunitat per visitar-la?
1: L'exposició Volta i Creu, les noies de Sant Cugat, que es pot veure al Centre Grau Garriga d'Art Textil Contemporani amb motiu del 20è aniversari del col·lectiu santcuatenc de Puntaires. L'exposició posa en context la contemporaneïtat i la rellevància de l'artesania textil a la ciutat a partir d'una selecció de peces elaborades per les noies de Sant Cugat.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera aquest dilluns. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia, déu-n'hi-do, la situació totalment estancada, sense pluja i de calor per les dates que ens espera per les properes hores i també per tota aquesta setmana a l'àmbit metropolità. En alguns moments parlarem de temperatures escandaloses. Per ser ja gairebé la tardor, recordem que comença aquest dimecres de matinada. De moment avui ja tindrem moltes temperatures de 32, 33 graus a l'ombra a moltes viles del Vallès, a prop del mar, cap als 29-30 graus, per tant, temps de platja. I sempre amb un domini clar i absolut del sol. Tindrem alguns nuvolets, però tan i tan finets, tan primets i tan esfilagarsats que ni tan sols faran ombra al sol. Per tant, una situació molt tranquil·la, que ja diem s'ha d'anar repetint les properes jornades. N'estem pendents a la xarxa?
0: Doncs amb aquest dia tan assolellat ens acomiadem de l'informatiu. La informació, recordeu que torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I després de la publicitat, al Faves Comptades, parlarem de quin impacte té l'Alzheimer en els fills dels malalts. En parlarem amb en Joan Garcia, la Mònica Blasco i la Marta Claveria. No us ho perdeu.
3: Faves Comptades amb Alba Triador.
4: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
7: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
8: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Cada 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que continua sent la principal causa de demència. A Catalunya, les dades més recents del Departament de Salut indiquen que més de 50.700 persones conviuen amb un diagnòstic d'Alzheimer i que cada any se'n detecten prop de 9.000 nous casos. Darrere d'aquestes xifres, però, hi ha una realitat molt més àmplia, la de les famílies que aprenen a conviure amb una malaltia que no només esborra els records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de qui acompanya la persona afectada. Avui volem posar el focus precisament en els fills. I per això ens acompanyen el Joan Garcia, la Marta Claveria i la Mònica Blasco. Molt bon dia, benvinguts.
1: Molt bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos i per convertir les vostres històries en aquest dia. Per situar-nos, m'agradaria que cadascú de vosaltres pogués explicar breument com va entrar aquesta malaltia, com va entrar l'Alzheimer a la vostra família, quants anys tenia el vostre pare o la vostra mare i també en quin moment de la vida us va agafar a vosaltres com a fills. Marta.
2: Doncs, bueno, ma mare va començar amb l'enfermetat fa gairebé 11 anys i pico. Ella tenia 64 anys en el moment que li van diagnosticar. I a nosaltres ens va agafar amb etapa doncs, amb nens petits i bueno, començant una mica aquesta etapa adulta, no? Com així dir-ho. Llavors, bueno, ella ha fet la seva evolució, ara ja està en la residència i bueno, doncs és un dol complicat, la veritat.
0: Tot i que la incidència de l'Alzheimer és més alta en dones que en homes, Joan, en el teu cas va ser el teu pare qui va rebre el diagnòstic.
3: Doncs sí, el meu pare ja ara aquest mes de març de l'any vinent farà 10 anys que va morir. Li va agafar molt jove, amb 61 anys, i clar, a mi també m'agafava que tenia el meu fill petit, que va néixer el meu fill petit i als 6 mesos va morir el meu pare i el gran tenia 4 anys. I bé, no et prepares mai per assimilar una realitat que sembla que aquella persona que ha cuidat de tu tiri enrere i siguis tu el que has de cuidar d'ell. No xerra, les seves necessitats se les fa a sobre. A més, van ser 2 anys molt durs que va deixar de parlar i va ser molt i molt cruel.
0: Mònica, en el teu cas, el diagnòstic el va rebre la teva mare i era una mica més gran que els casos de la Marta i el Joan, oi? Com va ser?
1: Sí, tenía 72 años cuando le diagnosticaron la malaltía y, como ha dicho el campán, mis hijos eran pequeños, tenían en esos momentos 13 años y 11. Y, bueno, la verdad es que ha sido muy duro. Murió hace un año y medio que falleció mi madre y los últimos años pues es ver una degradación del ser humano en sí mismo. Ves que es tu madre porque te mira y son esos ojos dulces, pero no es el ser que te cuidó y la verdad es que es una enfermedad extremadamente dura. A mí hay una frase que me quedó muy, ¿no? Que la mujer de uno de los alcaldes de Barcelona,
0: de Pascual
1: Maragall, dijo que una persona deja de ser persona cuando deja de tener recuerdos, y es así.
0: Mm-hmm. Recordeu, quin va ser el primer moment o la primera senyal que us va fer pensar que les vostres mares o el vostre pare li passava alguna cosa que no era només una cosa de l'edat? De fet, en el vostre cas, Marta i Joan eren encara més joves, 72 tampoc és tan gran, però que vau dir, aquí passa alguna cosa?
2: Bueno, doncs bàsicament perquè justament ens va agafar en una etapa de criança i ma mare i el meu pare eren les persones que cuidaven dels nens mentre estàvem treballant. Llavors sí que vam notar que començava a oblidar-se de coses que eren molt, molt evidents, o sigui, eren coses molt quotidianes, no? Com preguntar, no, potser no recordar si li havia donat el berenar als nens o si li havia de donar el dalsi perquè en aquell moment estaven amb febre, doncs donar-li 2 vegades. Bueno, aquestes coses que ja comences, no, a sospitar una mica que hi ha alguna cosa que no funciona, sobretot en persones que sempre han tingut la ment molt clara, no, i han sigut molt actives. Llavors és com ja es comença a evidenciar l'enfermetat, no?
3: En el meu cas, sí que és veritat que la meva mare em comentava que s'havia deixat les claus del cotxe posades o anaven amb el cotxe i no sabia com tornar cap a casa. I llavors són evidències clares que alguna cosa passa, no? I al final també estava en actiu, va anar a un tribunal, li van donar ja aquesta llarga malaltia. I allà comença a fer la idea, però clar, el procés de degradació no t'imagines que és tan ràpid. Amb gent tan jove, doncs avança d'una manera caòtica, i a més a tu com a fill doncs encara et feia més mal, perquè sortia a vegades de casa, es perdia, i tot això et va creant a tu un mal per dins que el pots exterioritzar, però el vas patint. I després també la meva mare com a cuidadora habitual també és un paper, perquè al final has de cuidar del teu pare que està malament i de la teva mare que l'està cuidant, i a ella no la cuida ningú. I al final és el mal del cuidador o cuidadora. Mm-hmm.
1: Yo lo empecé a detectar muy rápido con la higiene. Mi madre era una mujer extremadamente limpia, tanto en casa como con su propia higiene, la ropa, el vestuario. Y yo cuando llegaba a su casa la veía, no sucia, pero sí con manchas. La ropa olía. Le decía, mami, ¿hoy no has puesto lavadora? Sí, sí que la he puesto. No había nada tendido o había tendido cosas muy secas. Y bueno, pues claro, al final te empiezas a dar cuenta de que no coordinan bien según qué facetas de la vida cotidiana, ¿no? Ella cocinaba y como que empezó a dejar de cocinar y hacía cosas a la plancha porque era como muy fácil para ella recordar cosas así, pero no, ya no cocinaba esas croquetas o esos cocidos, ¿no?, que requieren una elaboración, porque se olvidaba de los procesos. Entonces es cuando empiezas a sospechar que algo no está, algo ocurre, que no es lo normal, no es lo habitual.
0: Clar, des d'aquests primers indicis, no?, que et fan pensar que alguna cosa no va bé, pel cap ens acostuma a passar sempre de tot, fins i tot fem allò que diuen que no s'ha de fer, que és buscar a internet, però arriba un moment que tu vas al metge, et deriven segurament a neurologia i arriba el diagnòstic i et diuen que efectivament allò és una demència, que té un nou propi que es diu Alzheimer. Quan arriba aquest moment de conèixer el diagnòstic, recordeu una mica com us vau sentir? No sé si va ser alleugeriment per posar-li nom a una cosa, si va ser caure el món a sobre perquè allò es feia realitat. Com vau reaccionar?
2: Bueno, en el nostre cas el diagnòstic va trigar 2 anys, amb la qual cosa durant aquell període ja com que ens feia molt a la idea, no?, de que segurament havia de ser Alzheimer o algun tipus de demència relacionada. Llavors, quan va arribar el diagnòstic va ser un confirmar, no? I sí que és cert que ja quan tens un nom, doncs una mica ja pots encaminar-ho d'una altra manera, no? Sense tanta incertesa, tot i que, bueno, aquesta enfermedad és, bueno, molt dura.
3: En el meu cas, doncs bé, no t'imaginaves que el procés aniria tan ràpid des que diuen que té aquesta malaltia fins que arriba, doncs, ja els indicis més fatídics, no?
0: És que en el teu cas, el teu pare, van ser 2 anys des del diagnòstic fins que va morir. Va ser com molt ràpid el procés.
3: Sí, va avançar de manera molt forta i, a més, també amb operacions de pel mig, perquè no podia menjar, li van posar una sonda gàstrica, també li van fer una operació al cervell perquè s'estava quedant molt envellit. I llavors, clar, va ser una sèrie d'operacions, entrar i sortir de l'hospital, perquè aquestes persones no moren de l'Alzheimer en si mateix, sinó que hi ha una afectació, per exemple, respiratòria, quan s'encostipen, no poden treure la mucositat. I, clar, sempre estan amb mascareta d'oxigen. I, clar, arriba un moment que, fins i tot en el cas del meu pare, doncs que no podia caminar, estava com una planta al llit. I bé, jo sempre dic que l'Alzheimer borra la memòria, però no pot esborrar els teus sentiments. I al final, doncs, l'has de recordar per tot el que ha sigut i el que ha fet, i no per aquest últim tram de vida, perquè ni s'ho mereix ell ni s'ho mereix ningú acabar d'aquesta manera tan cruel.
0: Mm-hmm. Tu recordes, Mònica, el moment del diagnòstic?
1: Mira, era un diagnòstic esperado. Porque
0: como el caso de la Marta, ¿eh?
1: Sí, sí, sí, esperado, y la médico de cabecera, que sigue siendo además la médico de cabecera mía, 4 pruebas, 4 cositas, y enseguida lo vio. Pero tuvo calidad de vida durante 12 años con sus, ¿no?, sus lagunas, pero se le pudo dar una calidad hasta que dejó de poderse dar esa calidad de vida y entró en barrena. Mi madre murió con 33 kilos, o sea, había momias que creo que tendrían más carne que mi madre. Y eso es lo que tienes, ese recuerdo, pero piensas, hay que pensar en cómo era, ¿no?, y el legado, ¿no?, que te dejó.
0: De fet, i crec que ho hem començat a palpar amb les vostres intervencions, no?, sovint es diu que l'Alzheimer, hi ha un dol que comença abans del que la persona no hagi mort. No sé si us hi sentiu identificats amb aquest dol que comença en algun moment determinat i ens expliqueu vosaltres en el vostre cas quan comença i quan vau ser conscients que la relació amb les vostres mares i el vostre pare ja no podria ser l'habitual perquè ja no era aquella persona.
2: Bueno, doncs sí, és un dol que no té fi. Bueno, sí, té fi.
1: L'únic fi que existe.
2: Exacte, m'emocionaré tot, eh?
1: Sí.
2: Hi ha una etapa de molt de patiment. Ma mare, en el seu cas, va patir molt perquè ella era conscient de que ja no podia, pues, no, lo de les receptes que deies, no? Ma mare cuinava i es ficava a la cuina i arribava un moment que ho tenia tot, però no sabia com fer. Llavors, no, en aquest procés de sentir que ja no saps fer, en mig segon, no?, que et disposes a fer alguna cosa i ja deixes de saber fer-ho, és un patiment molt, molt fort per la persona, no?, i molt dur també per l'entorn, no?, i molt, de molta impotència perquè no els pots ajudar, no? Llavors, ma mare sí que va estar, fins que ja va perdre la consciència, que dic jo, va estar molt enfadada amb el món i ja va tenir molta ràbia. I, bueno, no, molta tristesa i va ser molt dur.
0: Un patiment doble, pel que expliques, Marta, no?
2: Sí.
0: Patiment pel patiment d'aquella persona que està vivint la malaltia i el teu per veure el...
2: Exacte, i no poder fer res.
0: La impotència.
2: Llavors, bueno, pues és un dol finit perquè al final, no, acaba amb la mort de la persona, però molt, molt dur, no? I veure pues, com es degrada aquella persona, que ja no pots tenir converses, que l'única cosa que pots fer és, no?, donar-li carinyo i ja està, de la millor manera possible, i intentar estar també amb el pare, perquè és la persona que s'endú la pitjor part, però la persona que porta 50 anys amb ma mare és el meu pare i qui ha sentit realment aquell dol, doncs ha sigut ell, no?, sobretot. Llavors és molt dur.
3: Sí, en el meu cas, com va ser una marxa tan ràpida, en sentit de que veies com s'anava apagant, ell no ni et parlava, únicament et mirava, el podies agafar de la mà. Sí que a vegades li queia alguna llàgrima perquè era... No sé fins a quin punt i m'hagués agradat preguntar-li si era conscient. Evidentment no era conscient perquè no parlava. Però bé, jo em quedava amb els petits gestos, amb acaronar-li la mà. L'últim dia abans de morir-se... el vaig poder afaitar, que per mi va ser, i ho tinc que hi ha gravat, i encara a vegades doncs, noto aquella mà gruixuda que tenia, i bé, al final és quedar-te amb el que aquella persona t'ha portat sempre, no? I bé, i quan els meus fills em pregunten sobre el seu avi, doncs també és un moment molt encoratjador perquè l'intentes explicar qui era i a tu també et fa molta alegria. No?
1: Uf! Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás, es lo que he dicho de la cinta. Ese día es cuando ya eres consciente de que tu ser querido ya deja de... que que pasas a ser la madre de tu madre.
0: És molt difícil aquest canvi de rols, també, d'estar tan acostumats que tota la vida els pares ens han cuidat i a sentir-nos cuidats per ells, a que arriba aquesta etapa o aquest moment en què tu t'has de convertir d'alguna manera en el cuidador i que necessiten que els cuidis?
1: Mira, sí, pero también te digo en positivo que mis hijos, como te digo, crecieron con la enfermedad, pero les enseñó la resiliencia, le enseñó el amor, le enseñó la dedicación, el tiempo. Al final de esta malaltía también hay que sacar esa parte buena, ¿no? Y enseña que la vida es efímera y que, bueno, que hay que encontrar esa parte preciosa que tiene la enfermedad, siento que es una bestiesa de enfermedad, pero la parte preciosa es esa parte de que se vuelven como niños, pero niños buenos. Sí, sí.
0: Aquesta part positiva d'una cosa que ningú voldria haver-hi
1: sí.
0: passat.
1: Sí, sí.
0: Hi ha aquest moment, no?, que explicàveu ara del dol, però crec que hi ha un moment que també deu marcar un punt d'inflexió, que és quan ets conscient que el teu pare o la teva mare no pot viure sola a casa, en el vostre cas possiblement tenien el seu marit o la seva dona que els podien cuidar, però a vegades hi ha un punt que la necessitat assistencial és tan alta que requereix d'algun recurs. Com es viu aquest moment, aquesta decisió de d'entendre, de ser conscient i de fer el pas a que la teva mare o el teu pare necessiti un recurs assistencial, necessiti d'una residència perquè necessita que algú el vetlli durant tot el dia?
2: Bueno, en el nostre cas, ma mare ens va fer prometre per sobre de tot que mai aniria a una residència. Llavors, és evident que la vida va per una altra banda i que arriba un moment que a casa no poden estar. Llavors, bueno, va ser dur. Ma mare va ingressar el 4 de novembre de l'any passat i bueno, pues, per una banda, no?, aquesta doble... Per una banda bé, perquè és un descans, per així dir-ho, no?, sobretot pel meu pare, i estar més tranquil a casa i de més, però per una altra banda un sentit de culpabilitat, no?, al final és com que li estàs fallant, eh? Que no, eh? Però el sentiment al final va per una altra via. Llavors, bueno, és el que tocava, és el que havíem de fer per la seva pròpia qualitat de vida i pel meu pare també, per tots. Realment era una decisió que s'havia de prendre. Llavors, bueno, va ser difícil per això, no? Perquè ma mare expressament ens va fer prometre que no aniria, però... No queda una altra de vegades.
0: Jo no sé si vosaltres poguéssiu parlar amb el vostre jo del passat, amb aquell jo en el moment que començava a veure aquests indicis, si li donaríeu algun consell. O potser a vegades en perspectiva hi ha alguns aprenentatges que l'experiència et donen. No sé si us ha ensenyat aquesta experiència sobre la cura, sobre estimar, o potser fins i tot d'acomiadar-se.
1: Todo lo que has dicho, Alba, todo. Consejos, pues aceptación, buscar soluciones, que el cuidador se explique bien a la familia, que se organice la familia, la enfermedad nunca se va a curar, pero que busque ayuda. Es súper importante buscar ayuda psicológica, contarlo al entorno, para que el entorno entienda que a veces tus momentos, los de máxima desesperación, cuando te has repetido 15 veces por qué y por qué como los niños, a la 16 la chillas. Y es verdad, no hay que chillar, pero es que te desespera. Por mucho que lo intentes, somos humanos y tenemos nuestras cargas emocionales.
0: No pueden cuidar si no estén bien, ¿no?
1: Exacto.
2: Penso que és clau, sobretot el que ha dit en el moment del diagnòstic o bueno, en el moment que sigui, parlar-ne de l'enfermetat. Mm. Parlar amb les persones que et rodegen, amb els veïns, amb les amistats, que la gent també sigui conscient. És una malaltia de la qual no es parla fins que no es té a casa. Ja, la gent no és conscient del que és un Alzheimer. I jo crec que una de les coses claus que ha dit, a banda de parlar-ne, és el tema de buscar ajuda. Buscar ajuda no només per la persona amb la malaltia, sinó per l'entorn. Fer molta feina, fer molta teràpia d'acceptació, perquè al final pues, tots tenim els nostres moments. Jo personalment he viscut també enfadada durant un temps. M'he treballat molt, evidentment, però per poder no, tenir aquesta, la resiliència que s'aprèn amb l'enfermetat i la paciència, l'estima, la dedicació, no? Al final són coses que ens hem de treballar.
3: Sí, jo parlaria com de dues fases, la primera l'acceptació i la segona l'adaptació, perquè al final has d'entendre que el que era abans ja no és ara.

0: Judy, alguna cosa que us agradaria transmetre'ls?
1: Yo, gracias por quererme tanto hasta el final. Mi madre murió en mis brazos.
2: Un exemple de vida, i el que a mi m'ha ensenyat intento portar-lo cap als meus fills, i sobretot que quan em parlen d'ell tenen un molt bon record. I bé, sobretot, molts dies, ja farà 10 anys, cada dia penso en ell quan veig fotografies, records, i això em queda a mi per tota la vida. I és el meu record amb ell que l'Alzheimer, per molt que ho hagi volgut esborrar, no ha pogut, ni podrà.
0: Marta.
3: Bueno, jo li diria que estem aquí, que l'estimem molt i que no la deixarem anar.
0: Doncs moltes gràcies a tots tres per haver compartit la vostra història amb nosaltres.
1: Gràcies a tu.
3: Gràcies.
2: Gràcies.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
9: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
11: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
12: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat. Perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
13: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé. Quanta ajuda necessitarien? Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
14: Bart, baixa'm els pantalons, para el cotxe i baixa'm els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
15: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
16: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Louis Stevenson, autor d'obres tan icòniques com el cas misteriós del doctor Jekyll i Mr. Hyde o de l'Illa del Tresor. Stevenson va ser molt més que un escriptor d'aventures, ell va ser un viatger, bohem, inconformista i un mestre del relat curt. Per parlar-ne, avui ens acompanya el Roger Grífols, llibreter de La Salvatge. Molt bon dia, ben tornat.
1: Molt bon dia, què tal, com aneu?
0: Comencem forts.
1: Sí, no? Bueno, comencem així, tornant de l'estiu, que sí. Sempre, per exemple, l'Illa del Tresor a mi em recorda a una lectura d'estiu quan ets més jovenet.
0: Més jove, sí. Sí.
1: I, bueno, que tens més temps i que, com que estan així d'aventures i tal, doncs, bueno...
0: Està bé.
1: Perquè ens en recordem una mica dels estius.
0: Ai, sí. Que no, ens... no amb nostàlgia, no? Ja en tornarem a tenir una altra, més que ha sigut molt calorós.
1: I avui en dia amb la calor que fa, ja ni t'ho explico.
0: Potser tenim ganes de tardor.
1: I tant.
0: Fins i tot.
1: No ho saps prou bé.
0: Parlem, Roger, de Stevenson. El coneixem pels seus llibres. Però jo diria que potser la seva vida és més desconeguda i podria ser una vida que podríem tirar fins i tot de novel·la.
1: Correcte, sí, sí. Va morir jove, diguéssim, va morir amb 44 anys, però Robert Louis Stevenson, vull dir que té una vida gairebé com si n'hagués viscut quatre de normals.
0: Molta intensitat.
1: Molta intensitat. També ve determinada una mica per temes mèdics. Vull dir, això d'aquestes ànsies també, a part de l'esperit aventurer que sempre va tenir... també viatjava una mica en funció de climes més adequats, perquè de jove va desenvolupar una malaltia hereditària pulmonar transmesa per la seva mare i, bueno, que finalment també li va portar complicacions i que hi ha una mort prematura, diguéssim. Uh-huh. Però també va buscar... Viatjava també en funció de climes més saludables per la
0: seva
1: salut.
0: Condició,
1: sí,
0: no?
1: Per la seva condició.
0: No sé què hi ha de cert en aquesta imatge, dèiem, de viatger, de bohemi, no ho sé, per posar alguna etiqueta, i d'aventurer. I no sé si ens situem a l'Escòcia o a l'Europa d'aquell segle XIX, si també era una figura poc convencional.
1: Per suposat, sí, pel que s'explica i els testimonis que ens han deixat, diguéssim, sobre la seva persona. Clar, ell venia d'una família, el seu pare era enginyer de fars, que, bueno, que això també és una professió molt curiosa, no?
0: Sí.
1: De fet, ell va començar a estudiar-ho, diguéssim, per imposició paternal una mica, després va fer dret per contentar el seu pare, bueno, perquè no li agradava molt això dels fars, però ell venia d'una família presbiteriana, que això és molt calvinista, és una molt religiosa...
0: Això condiciona,
1: sí,
0: suposo, també el
1: caràcter, condiciona per
0: no?
1: La,
0: o la rebel·lia.
1: Clar, et condiciona a la contra moltes vegades, no? Llavors, de fet, ella es va declarar agnòstic o ateu, no recordo ben bé. Però, clar, ell sí que era un personatge... A la universitat va ser conegut molt per anar amb el... Clar, pensem que a l'època, això és el segle XIX, la meitat del segle XIX, el tio portava els cabells llargs, anava amb una indumentària una mica així bohèmia, amb jaquetes de terciopelo, ara no em surt el...
0: De vellut.
1: De vellut, correcte, sí, no em sortia el nom correcte en català. De fet, el coneixia a la universitat amb això, com a jaqueta de vellut, perquè sempre anava una jaqueta de vellut molt, molt característica, devia ser color, o sigui, una mica llampant. Freqüentava tavernes, freqüentava bordells, vull dir que tenia una vida una mica dissoluta. No sé si diríem bohèmia, però segurament poc convencional, o almenys... poc convencional de la manera que la portava ell, que no, uh-huh. Tampoc se n'amagava gaire, diguéssim. Potser en la societat victoriana això xocava molt més, no? Perquè era una persona que feia el que...
0: Fora de les normes.
1: Sí, fora de les normes i no se n'amagava, diguéssim.
0: I això no sé si li devia portar problemes amb la família, també,
1: sí,
0: i en
1: sí, sempre va haver-hi friccions familiars pel tema aquest, pel tema religiós, pel tema... Clar, una família calvinista presbiteriana a l'Escòcia del segle XIX... Clar, sí, ja en el segle XXI ja també a vegades sembla, no?
0: Que el carril està molt marcat.
1: Clar, depèn del que hagis de fer, no? Estudiar alguna cosa que et porti, no? Que sigui de profit. Doncs imagina't un tio que sí que va acabar la carrera de dret, uh-huh. Una mica per això,
0: s'havia de fer,
1: per
0: no?
1: Per contentar una mica la seva família, però clar, és un tio que es va començar a viatjar. De fet, va viatjar molt també degut a... Bueno, que l'amor de la seva vida va ser... Clar, que això també li va portar molta polèmica. Va ser una dona casada, divorciada, 10 anys major que ell, amb dos fills. Imagina't com devia ser a l'època, també un escàndol.
0: No devia agradar gens. No,
1: clar,
0: no.
1: Vull dir que en aquest sentit...
0: Penso en la dona, també, eh?
1: No, per això, sí, sí. I bueno, que van ser molt feliços junts. Però vull dir que, clar, que no estaven als estàndards de l'època. I clar, que va marcar, sí, sí. Tot això era... anava a la contra una mica amb tot.
0: I com creus que totes aquestes històries personals, aquests viatges, aquestes històries d'amor, aquests problemes de salut també, van influir en allò que escrivia i que ens ha arribat?
1: Clar, van influir molt perquè, clar, ell, el tenir aquesta condició una mica feble, de seguida també el va condicionar una mica en la seva escriptura, tota aquesta melancolia, els relats aquests una mica tan profunds i tan... A veure, que sí que té relats més lluminosos i tot, i d'aventures, per suposat, però sí que té un punt de vista una mica... No, potser diríem melangiós, pessimista...
0: Tot i la joventut, al final.
1: Sí, perquè, clar, també pensem que va morir amb 44 anys, però, clar, en certa manera es va donar de seguida de que el món, diguéssim, no era tan bonic com ens pinten sempre, no?
0: Vull dir,
1: hi ha gent que ni se n'adona en 90 anys, doncs ella de ben jove ja...
0: Ho va aprendre de jove.
1: Ja va saber que, bueno...
0: A dia d'avui podríem dir que és un clàssic indiscutible, però no sé, pel que ell has dit i pel que tu m'explicaves abans de fer la secció, si va ser ell valorat durant la seva carrera i en vida com un gran escriptor. Quina
1: Clar, va vendre... Vull dir, va ser un escriptor d'èxit perquè va vendre molts exemplars, diguéssim, però això ja sabem que no sempre va...
0: No va relacionat
1: amb la qualitat,
0: no?
1: literària o el que es considera la qualitat literària. El que va, diguéssim, penalitzar una mica ell, diguéssim, en la seva època, va ser, i fins passada la seva mort, bastant endavant, diguéssim, és que sempre se l'ha titllat una mica d'escriptor per nens, diguéssim, o per joves.
0: Pels contes, feia, no? Perquè
1: sí,
0: feia molt
1: contes, relaxos. Feia literatura d'aventures, a banda de l'arxifamosa i el tresor també té la fletxa negra, té molts relats així d'aventures, també. Llavors... Això l'ha condicionat molt en aquest sentit, que molta gent el veia com un escriptor de segona fila perquè, bueno, pel simple fet de que potser sí que tenia un sector del seu... un percentatge dels seus relats anant enfocats a aquest tipus de literatura. Però això no vol dir que no tinguin una gran qualitat i una gran profunditat, vull dir que això és com tot, ja...
0: I en ell això la tormentava? O
1: no,
0: o li era igual?
1: No, pas. No, amb això em sembla que vivia bastant tranquil, en aquest sentit... No era, de fet, no era venidós.
0: No necessitava aquest reconeixement públic.
1: No, de fet, es diu que al final de la seva vida molts dels seus relats els cosignava amb el seu fillastre, diguéssim. I, bueno, s'ha descobert que en realitat ho feia més per ell, diguéssim, que perquè els escrivia ell, però posava com si...
0: Com per projectar-lo, no?
1: Com per projectar o perquè tingués algun tipus de reconeixement... I per això algun tipus, algú que tingués ego que
0: no ho hagués fet mai.
1: Vull dir que no...
0: Clar, les seves obres més famoses, podríem dir, són L'illa del tresor, El cas misteriós del doctor Jekyll i Mr. Hyde, però tu ens ho deies ara, destaca molt per la seva faceta d'escriptor de conte, de relat curt.
1: Sí,
0: és un dels grans mestres.
1: És un dels grans mestres. En llengua anglosaxona, en anglès, diguéssim, per suposat, vull dir, a vegades se l'obvia una mica, però és dels més prolífics i dels escriptors de narració curta més valuosos, més ben considerats de l'actualitat, en l'actualitat en la llengua anglesa. Vull dir que està a l'alçada dels grans escriptors del relat curt en anglès.
0: Quines característiques tenen els seus contes? Què els fa diferents o què els fa especial, diries?
1: Clar, té molta economia de llenguatge, vull dir que això a vegades... també va a la contra, en el sentit que molta gent es pensa que, clar, que utilitzar, diguéssim, el ser concís i el ser estalviador en el llenguatge et fa pitjor escriptor, quan en realitat és ben bé al revés, no? Perquè no necessita molta parrafada. També
0: per explicar.
1: Sí, i després té la profunditat psicològica dels personatges, que això, si et fixes en els seus relats, no és blanc i negre, el personatge no és bo ni dolent, sempre hi ha una mica de... l'ambivalència aquesta, no?, dels personatges que tenen diferents angles...
0: Les diferents facetes al final, no?
1: Correcte. Un personatge dolent pot tenir moltes coses bones, també, i al revés. El personatge bo, el protagonista, que sembla que ha de ser...
0: Això, un ésser de llum.
1: Un ésser de llum, doncs també té els seus dubtes, els seus cantons foscos, i això és molt enriquidor, també, i és molt... modern, també, per l'època que ho feia.
0: Sí, per el segle XIX, sí, ara estem acostumats al cinema, no?, que ens presenten tots aquests superherois en aquests grisos, però no fa tant teníem els bons i els dolents, no?
1: Sí, clar, també és molt important perquè va crear com molt estereotips, en el bon sentit de la paraula, del per exemple, tota l'imaginària que tenim dels pirates.
0: Sí.
1: Això molt, molt...
0: La pota de pal, el lloro...
1: Sí, tot això tapat,
0: ens ha arribat gràcies a la seva literatura.
1: Sí, sí, els tresors, l'illa del tresor, l'illa solitària, amb el tresor amagat, enterrat...
0: La bandera, pirata,
1: tot
0: no?
1: Això, clar, tot això gairebé és... És ben bé que, bueno, que ens guardem d'aquest
0: home. Obra seva.
1: Sí.
0: Obra seva.
1: Si algú, part, sí.
0: Si algú vol llegir algun dels seus contes o relats curts, li aconsellaries algun per començar en especial?
1: Sí, però el doctor Jekyll i Mr. Hyde en realitat està considerat un relat curt. Aquest és potser el més famós que té. Que ja, suposo que la gent sap de què va, no? Que és aquesta...
0: Com a mínim l'expressió.
1: Sí, sí, d'aquesta...
0: Que ha transcendit fins
1: clar,
0: i tot.
1: La dualitat, en realitat, que t'està mostrant és la dualitat de les persones, no? Que és això.
0: Aquestes dues sí. Cares, aquests dos sí. Personatges.
1: És a l'extrem, però bueno, però una mica és això. Llavors, que de fet Freud també el va agafar molt, també, o sigui,
0: a partir de l'obra?
1: El teorema aquest, no? El teorema, l'esquema aquest del doctor Jekyll i Mr. Hyde, també era un gran fan d'aquesta obra, també, sempre, del doctor Jekyll i Mr. Hyde. Relats curts que estan molt... Gairebé tots són molt aprofitables o molt reivindicables i et diria que hi ha molt pocs que no tinguin qualitat.
0: Sí, gairebé però... és un encert segur.
1: Sí, hi ha el Club dels Suïcides, hi ha el Lladre de Cadàvers, o l'Aia també, que passa precisament a Espanya. També així famós. Ah, sí, el Diable a l'Ampolla, que aquest és molt bo, és un diable que et concedeix els desitjos i sempre, bueno, que això no sempre és bo, com ja sabem, que l'avarícia porta males coses. És que en té moltíssimes, vull dir, moltíssims... De fet, hi ha alguna edició completa que els pots trobar tots, però si no...
0: Tu en portes una de força...
1: Sí.
0: No sé si són tots, però gairebé,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: N'hi ha molts, eh?
1: En aquest cas, el fet d'estar... Valdemar, que és una editorial que en narrativa així fantàstica, de terror, ho fa molt, molt, molt, molt bé, amb una enquadernació també de tapa dura molt bonica, i aquest és el... En aquest cas, pel que he llegit el pròleg i m'ho haig de creure... Aquí estan reunits tots els contes que...
0: El teniu?
1: Els curts.
0: A la Salvatge,
1: sí,
0: si algú té ganes,
1: sí,
0: l'hem despertat al Cuquet, el trobarà.
1: Això no hi ha problema. De totes maneres, aquests, els més clàssics de tots, em sembla que sí que es poden anar trobant, diguéssim, per separat. Mm-hmm. I alguna altra antologia, que potser te'n manca algun, però bueno... Però sí que és possible que els puguis acabar tenint tots. Si no és aquesta edició que he portat jo, que és una mica de... No et diré de luxe, però bueno... Que
0: home, és d'aquestes boniques de tenir.
1: Sí, és per posar el prestatge i t'has de rascar una mica la butxaca, però...
0: A vegades val la pena,
1: sí,
0: no?
1: Mi,
0: si ens agrada,
1: sí.
0: O a l'autor...
1: Per mi sí.
0: O a vegades...
1: Per mi sí.
0: Tenir aquella obra bonica...
1: Sí, també té narrativa de viatges, també, perquè que és un, potser és un aspecte d'ell que no, potser no és tan conegut.
0: No és tan conegut.
1: Però ell va viatjar molt, ja des de ben... Bueno, diria ben jove, perquè va morir jove, però vull dir que... va fer un viatge a França amb mula, als mars del Pacífic també, perquè va acabar morint a Samoa. Vull dir que té 3 o 4 llibres també de... Per també va creuar tots els Estats Units, per amor. Vull dir que això no fa qualsevol.
0: No, i menys al
1: sí,
0: segle XIX,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: No hi ha la tecnologia,
1: sí,
0: ja busca, i els transports que hi ha avui en dia.
1: Tio, perseguint a la seva, diguéssim, amant, diguéssim, se'n va anar fins als Estats Units i després va creuar de costa a costa, pràcticament. Que també això va plasmar, diguéssim, narrativa de viatges.
0: Dels dos grans títols, potser, que no sé si són grans perquè són millors o perquè són els que s'han fet més famosos i populars, en recomanes un per sobre de l'altre o en funció de l'edat, dels gustos?
1: Clar,
0: no sé
1: clar,
0: si és la gran
1: sí.
0: Novel·la d'aventures Illa del Tresor, mi, des d'aquests ben jove.
1: Per mi, segurament, a nivell personal, per mi, sí, segurament és... A més, és curiós perquè, clar, jo ho associo també a pel·lícules, vull dir...
0: Sí.
1: Que també mirava de petit, tot això de l'Illa del Tresor, no sé qui eren els actors, però és una pel·lícula antiga, que hi havia la cançó d'aquella, La botella del ron, bueno, que era molt impressionable. Per mi, clar, és que són dos gèneres molt, molt, molt, no et diré contraris, però bueno, sí que és veritat que l'Illa del Tresor potser és més... Te la pots llegir a qualsevol edat, però potser si la llegeixes a una edat així... Clar, els joves d'ara no sé si fan aquestes coses, però... Però, clar, jo
0: els
1: vaig
0: llegir
1: amb 12, sí, amb 12 o 13 anys me la vaig llegir, clar, i et poses la història al cap i és com si tu...
0: I et converteixes en un pirata.
1: En un pirata, sí, és com si et posés el mocador al cap i
0: endavant amb
1: l'aventura.
0: La pistola,
1: el cinturó, el sable, i anar a buscar el mapa i anar buscant el tresor pel jardí o per Collserola. Bueno, Collserola no, que està tancat.
0: Ara l'hem tancat.
1: Trobarem senglars i els... i els forestals que ens faran fora. També. Però... I l'altre, potser l'altre té... Clar, l'altre potser, al ser una mica joc psicològic, també te'l pots llegir amb 13 o 14 anys, però potser una mica més endavant... Potser...
0: Entens més els matisos, probablement, sí. No? Sí. I ens explicaves ara, hi ha la part de literatura, però com que són històries tan bones, diguéssim, han arribat en adaptacions al cinema.
1: Sí, i tant, i tant. Bueno, aquestes dues que dèiem, La fletxa negra també va ser una pel·lícula d'aventures. Ara no et sabré dir els directors, mira que anava molt al cine, però me les he vist mil vegades, les tenia gravades amb...
0: Amb el vídeo?
1: Sí, amb vídeo.
0: Que les feien això, a la televisió i podies gravar-ho.
1: Això ja no existeix, però bueno, sí, sí, tenia el Dr. Jack i Mr. Hyde, que era una pel·lícula clàssica de terror, L'illa del tresor, penso que és el que et deia, que, sí, que també em marcava molt, que em sap que n'han fet no sé quantes versions, vull dir que també són...
0: Hi ha còmics, també.
1: Sí, són pel·lícules, sí, correcte, hi ha un còmic, que el John Longsilver, em sembla que sí, que nosaltres, jo el tinc, de fet, aquest, que és una revisitació del personatge del Long John Silver, que és el dolent, diguéssim, amb la pota de pal i tot plegat. I sí, sí, se n'ha fet de totes... còmic, pel·lícula...
0: Totes les adaptacions possibles,
1: no,
0: probables...
1: Però quasi, sí, sí.
0: I ara que fa un segle de la seva mort, més d'un segle, de fet, creus que encara queda petjada de Stevenson? En la manera de fer, en algun tipus de literatura, fins i tot en algun autor, al cinema...
1: Suposo que sí. Mira, avui revisant-me les notes que tenia, hi ha opinadors que inclús diuen que hi ha algun relat de Stevenson que va influenciar inclús en Tolkien, vull dir que segur que queda. Vull dir que
0: Tolkien no era de poques paraules, per això.
1: No, això no. No,
0: aquí vindria a ser dos mons, sí, molt a part.
1: Sí, sí, no, correcte. Però segur que... Sí, sí, segur que... Segur que... No sé si queda... A nivell directe, clar, perquè avui en dia, clar, han passat un segle, segurament tu no veus la petjada, però a través d'altres escriptors que també han rebut la seva influència, segur que alguna reminiscència li queda.
0: En tot cas, ben actual, per llegir-lo, a qualsevol edat, hi ha els relats curts, de fet, els llibres tampoc són molt, molt, molt llargs.
1: No, això també és, avui en dia, que anem tan atabalats... Jo sempre reivindico, també és un gènere, això del conte, el relat curt, que està...
0: Una mica denostrat, sembla, oi?
1: Sí, perquè, clar, la gent pensa que és això, que és literatura de segona. Ai, perdó. Literatura de segona i no és ben bé així. Vull dir que hi ha grans mestres del relat curt i en aquest cas, no sé, és que...
0: No
1: bueno,
0: clar,
1: vas amb el totxo aquest al tren, segurament és incòmode, però sí que aquest tipus de relat curt jo penso que entra molt bé. Que...
0: Doncs reivindicat el relat curt, en aquest cas amb Stevenson. Nosaltres ens acomiadem per avui. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les 10 del matí, amb els informatius. Seguirem parlant de la Setmana Europea de la Mobilitat, amb els reptes que suposa encara la mobilitat a casa nostra per a persones amb diverses discapacitats. I acabarem amb una entrevista amb la Montse Moral, coincidint amb la Setmana del Farmacèutic. I tornem demà a les 10 del matí. Moltes gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat dos accidents i diverses incidències han complicat molt el trànsit aquest matí a l'AP7 i a les principals vies d'entrada a Barcelona. L'afectació més important s'ha produït a Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, on un accident amb dos turismes i un camió implicats ha deixat només dos carrils oberts i ha arribat a provocar fins a 20 quilòmetres de cua fins a Mollet del Vallès. A més, també un vehicle avariat a l'altura de Roca del Vallès ha sumat 4 quilòmetres més de retencions també en sentit sud. Les incidències han afectat de retruc, altres accessos a Barcelona amb cues a la B20, la B10, la C58, la C33, la C32 i també la C31 i la C16. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals s'allargaran fins al diumenge a diversos punts del territori. Trànsit alerta que l'ús del telèfon mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte està obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autorregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar que una IA estigui desregulada, opaca i en estampida i també en mans d'uns pocs. I a Catalunya, les dones concentren la major part dels casos diagnosticats d'Alzheimer. Segons dades del Servei Català de la Salut, l'any 2025 hi havia 51.335 persones diagnosticades de la malaltia, de les quals 36.000 eren dones i 14.900 eren homes. La mitjana d'edat dels casos diagnosticats era de 85 anys en les dones i de 82 en els homes. Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, remarca la importància de treballar en la prevenció.
2: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre quan 5 individus vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: La Nit en Blanc s'ha convertit en una de les cites més destacades del calendari comercial i social de Sant Cugat, una oportunitat per apropar el comerç local a la ciutadania en un ambient festiu, participatiu i ple d'activitats. En aquesta edició volem donar veu als nous associats de Sant Cugat Comerç que participaran per primera vegada d'aquesta celebració del comerç de proximitat. I saludem en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Adela Burgos, gerent. Molt bon dia, Adela.
2: Hola, bon dia.
0: I ens acompanyen dos dels associats, concretament la Natàlia Grau. Què
3: Hola,
0: tal?
3: Bon dia.
0: Molt bon dia. I l'Andrea de la pizzeria, el mecànic.
4: Mecànic, justo.
0: Molt bé, molt bon dia. Bon dia. La Natàlia Grau és nova associada, però és que, a més, el seu establiment també és nou a la ciutat.
3: Sí,
0: oi que sí, Natàlia?
3: Correcte.
0: És la pastisseria Grau.
3: És la pastisseria Grau.
0: Encara no està oberta, no?
3: Encara no estem oberts, estem corrent tot el que podem per poder arribar a la Nit de Blanc. Farem com una preinauguració just aquest dia per poder començar a conèixer els veïns de Sant Cugat. Oficialment obrirem la setmana que ve.
0: La setmana que ve. Teniu dia ja o no?
3: No del tot.
0: Val. O sigui, de la pastisseria Grau, que obrirà a la plaça del Mercat Vell, a la plaça de Pere Sant, a la pizzeria del Mecànic, que coneixem ja, sí, i que, perquè ja porteu... Quants anys porteu oberts?
4: Ja vamos por los 7 años.
0: 7 anys?
4: Sí.
0: Que ràpid,
4: exacto,
0: passa el temps, no?
4: Sí,
1: com passa,
0: eh? Sí, passa molt ràpid. I dona la circumstància que tant el Mecànic com la pastisseria Grau s'han sumat a l'associació Sant Cugat Comerç.
4: Exacto.
3: Sí, correcte.
0: Expliqueu-nos una mica el motiu, el per què. Com, per exemple, tu, Andrea, al cap de 7 anys, ara participes de l'associació. ¿Qué es el que está...?
4: Bueno, es sobre todo por valorar también la ciudad y hacer parte del trabajo y sobrevalorar también, valorar el trabajo y de manera que la gente también conozca Mecànic y poderle dar un producto muy... molt bé. Bueno.
0: I sumar esforços, m'imagino, que a nivell de comerç. En el teu cas, Natàlia?
3: Nosaltres, doncs, som nouvinguts, per tant, el millor que podíem fer era començar-nos a integrar en el poble, no?, i ficar-nos en l'associació de comerç.
0: Teniu més establiments,
3: sí,
0: no?
3: Sí, tenim... Ara estem en 4 establiments. Tenim la d'Esparreguera, que és la primera i on tenim l'obrador. Després tenim Martorell, i a la vegada hem obert Sant Cugat, que estem a Res, i Badalona, que vam obrir dissabte passat. És a dir, que estem en plena expansió i anem una miqueta de bòlit aquestes setmanes. Però bueno, volíem, sí o sí, Sant Cugat, volíem arribar-hi ara i poder estar també per Sant Joan, poder començar ja amb coques.
0: I el que heu fet normalment amb les altres pastisseries que teniu obertes també ha estat vincular-vos al teixit associatiu de la ciutat?
3: Doncs,
0: al comercial, al teixit comercial, que és
3: sí,
0: del que formeu
3: sí,
0: part.
3: Sí, doncs a Badalona estem començant també, i Martorell i Esparreguera sí, ja de fa anys.
0: M'imagino, Andrea, que tu ja sabies, no?, de l'existència de la celebració de la Nit en Blanc, que
4: sí,
0: té lloc aquest dissabte.
4: Sí, sí. Les hemos hecho también el año pasado con una carpeta delante del monasterio haciendo pizzas, y este año queremos repetirnos.
0: Ah, o sigui sí, que sí, tornareu sí, a posar un stand, no?
4: Sí, sí, sí? Un stand, sí.
0: Havies participat alguna altra vegada, però com a ciutadà? O sigui, tu has viscut la festa sense haver de treballar?
4: De lo que acuerdo, no.
0: No.
4: No, aparte, fiesta mayor, pero por el restante...
0: No, perquè m'imagino que es veu de diferent manera la dimensió, és a dir, el client, el comprador de Sant Cugat i els visitants que ens puguin acompanyar a la Nit en Blanc, si passegen per la ciutat. Jaume o Adela... M'imagino que la idea que es poden fer d'aquesta festa, d'aquesta celebració, és ben bé una altra, no? Que no la de el botiguer, el comerciant, que ha d'estar al peu del canó.
1: Bé, el que diem sempre és que el protagonista aquí, bueno, són dos, bàsicament els comerciants i també la gent de Sant Cugat que passeja, i és veritat que a part de que fem moltes coses, el focus, i aquest any encara més, es posava molt amb les activitats i les propostes que fan els comerciants. En aquest cas, moltes vegades la gent creu que és un tema de la venda directa, de la promoció directa, etc. Però sobretot és una gran oportunitat per donar a conèixer i perquè la gent volti i entri als llocs. En el cas de Mecànic Pizza i altres que estan, que directament donen menjar, no? És diferent perquè ja és una connexió més que directa, però és que a més el tema de la restauració és que forma part de qualsevol festa o coses al carrer, si no tinguéssim, no? També la gent és que fins i tot t'ho demana, no? I en el cas de les botigues noves o els comerços nous, ideal, perquè en definitiva és el que es presenta i el que es proposa. Ja saps com es posen als carrers, és que no es pot passar, és brutal, no.
0: És la festa major del comerç.
1: Jo crec que és la porta, dic jo, a les festes de l'estiu. És com, per calendaris, sempre és com dir, a partir d'ara ja ve el sarau de l'estiu. Que sarau al carrer sempre en tenim en aquest poble i sempre fem coses. Però és com dir, inaugurem oficialment que a partir d'avui tot l'estiu el passaràs, que no pararàs de fer coses al carrer. I això és fantàstic perquè més enllà del tema comercial, en el fons és vida de ciutat, no? Que és el que sempre busquem. Sí. Mm-hmm.
0: En el cas del mecànic, que ja hi va participar l'any passat, aquest any fareu el mateix. Ens acompanya el Nacho Ballesta, que és el director de comunicació de Food Tellers, que després continuarem amb ell parlant d'altres qüestions. Uh-huh. Nacho, tu que tens el mecànic com a client, uh-huh. Què és el que teniu previst per aquesta edició de la Nit en Blanc?
2: Doncs mira, aquest any farem dues propostes de pizzeta, que és una pizza del mateix estil que fem, que és la pizza napolitana, que és la nostra especialitat, però més petita, perquè també és un format més de, no, de menjar pel carrer. I farem la margarita, que l'hem renovat ara fa poc, que és la tradicional de tota la vida, i després una amb porqueta, que també tenim amb carta, vale? Que és un embotit... Italià, molt... Bueno, també va amb un aioli d'all negre, no? Sí, d'ajo negro, exacto. I de més. I tindrem el forn, també, i bueno, farem...
4: I una base de fior di latte i provola ahumada.
2: Exacte.
0: Aquesta hora del matí és que això és...
2: Hem de venir a provar-la, està clar.
0: Clar, hem de venir a provar-la, però hem de venir a on? A la plaça?
2: A la plaça, a la plaça. Bueno, a la plaça, a veure, també la tenim amb carta, com us deia, i la podeu venir a provar aquest vespre, si voleu, fer un tastet.
0: Clar, però, perquè, sí. O sigui, el plantejament d'una pizzeria, que evidentment ja sabem el que ens oferirà, que ja la coneixem a la ciutat. De quina altra manera, és a dir, vosaltres... aprofiteu per donar-la a conèixer a nous clients, per reformar la clientela que ja teniu, per participar de la festa?
2: Jo crec que és una mica de tot. Crec que és una mica... Jo crec que, per sort, la mecànica, ja, com deia l'Andrea, portem 7 anys ja treballant a Sant Cugat i crec que estem molt, és un projecte molt, molt consolidat i fins i tot també volem i treballem amb productors de Collserola, com saps, que alguna vegada n'hem parlat. És un tema de promoció que sempre va bé, no? I vincular-nos amb Sant Cugat Comerç i amb totes les iniciatives que hi hagin i també de reformar el vincle, no? El vincle amb la gent de Sant Cugat, que ens conegui, que sempre, no? Que no t'oblidin també, no? Jo crec que sí, al final és participar de la vida al carrer, no? Perquè si no sempre estàs al mateix lloc. Nosaltres, per sort, fem moltes activitats. De fet, d'aquí estem treballant ja la proposta de la pizza Week, que serà durant tota la festa major. Farem una sèrie d'activitats que no podem explicar gaire, però bueno, fem sempre que podem, fem coses, sí, clar, no parem.
0: I en el cas de la pastisseria Grau, Natàlia, tu deies que obriu la setmana que ve.
3: Sí. Sí,
0: però clar, però la festa arriba abans.
3: La festa arriba abans i nosaltres estarem preparats.
0: Sí?
3: Sí, i tant.
0: De quina manera? Explica'ns, a veure.
3: Doncs, mira, el que tenim previst és fer un tast, també més o menys davant del local, allà a la plaça, i la idea està en fer productes acabats al moment, que jo estaré fent una miqueta de show cooking a dintre del local. perquè la nostra idea també de la pastisseria que obrim aquí a Sant Cugat és que sigui una pastisseria que s'estigui amb productes que s'estiguin fent al moment, tot i que nosaltres tenim un obrador Esparreguera on es fa tota la producció. Tenim per exemple doncs, un format de pasta de full que en el moment t'hi posem la crema, t'hi posem tot el que vagi per sobre i te l'estàs menjant acabada de fer, que pensem també que és una cosa que es valora molt en pastisseria, no? De, bueno, una pastisseria feta al moment. I llavors aprofitarem i com això ho puc fer, doncs ho farem durant aquesta preinauguració.
0: És una pastisseria artesana?
3: És artesana.
0: És familiar?
3: Sí, jo sóc cinquena generació de pastissers a la família. Sí, sí, o sigui que això ja ens ve bastant de lluny. Uh-huh. I intentem sempre mantenir el punt tradicional, però sempre avançant, sempre innovant, adaptant-nos al que vagi just sorgint.
0: Crec que va ser la setmana passada que van celebrar semblant a la nit en blanc, però a Badalona.
3: Exacte, sí? Ens enganxem a totes les festes dels pobles.
0: I què tal l'experiència?
3: Va ser una passada. Sí? Molt xulo, molt xulo. Sí, molt bé, moltíssim.
0: I seria la primera vegada, no?
3: També, I també la primera vegada. Sí, uh-huh. Sí, és a dir, els dos pobles hem entrat en les festes del comerç. I vam fer també el mateix. Allà, en aquell cas, vam posar la comparadeta ben bé davant. En aquella botiga sí que tenim una zona just davant del vidre, aquí com estem ara, que et veuen des del carrer, i on jo estava doncs, fent les elaboracions i acabant coses. I la veritat és que molt d'èxit. La gent estava molt contenta.
0: Què esperes tu d'aquesta nit en blanc de Sant Cugat?
3: No ho sé, perquè a mi em ve de nou. A mi em ve de zero, és a dir, jo no he vingut mai ni com a clienta, ni... no ho conec. Així que...
0: Sorpresa.
3: Sorpresa, sorpresa. I me n'han parlat molt bé, però... Sí? Jo vinc oberta al que sigui.
0: Doncs dissabte ja ho comprovaràs. I en el teu cas, Andrea?
4: Bueno, para nosotros seguramente será un momento divertido y espero también por la gente que vendrá que se pueda divertir y degustar de cosas nuevas y también de todo la animación que se hará por la noche y esto.
0: Treball, tindreu feina.
4: Bastante.
0: Sí, sí. Jaume, Andrea, per tancar.
1: Adela.
0: Ai, Andrea. Andrea, t'he dit? Sí. Mare meva, en què estava pensant?
1: Amb les pizzas.
0: L'Andrea. Estava pensant en l'Andrea, sí. Adela.
5: Res, només dir que prepareu-vos, perquè tindreu molta feina. Participen més de 64 establiments que oferiran diferents degustacions, experiències, de tot pel centre. Tenim també a les diferents places gastronomia, per exemple, doncs, Delicatessen Argentina, Curios Café, Mecànic Pizza, Nates d'Ouro, Obac Charcuteria, Pastisseria Grau, Peters, Recarrega, Tragaldaves i Boglio. Tots aquests estaran repartits per les diferents places i oferiran tot tipus de mostra gastronòmica del que ells treballen. I només comentar que em va fer gràcia com vam conèixer a la propietària de Pastisseria Grau, perquè ahir estàvem repartint barrets per tots els establiments associats, i pel carrer m'atura una persona i em diu: escolta'm, estàs repartint barrets? Això què és? Dic: pues mira, som una associació, fem coses pels establiments associats. I diu: ah, pues dona'm informació ara mateix, que jo participo també en el que sigui. I llavors, o sigui, en el moment... li vaig passar el correu perquè ens enviés com contactar, o sigui, ho vam gestionar tot en un dia el i es van apuntar rapidíssim, sí. O sigui, va ser curiós, i em feia gràcia també comentar-ho.
0: Doncs esperem que la gaudiu, igual que la segur gaudiran que sí. Els santcugatencs i els visitants que passaran per Sant Cugat dissabte a la nit. Molt ràpid, Adela.
5: Sí, només que totes les activitats i tot el que es farà està dintre de la nostra pàgina web, ho poden trobar, i per tant poden mirar una miqueta el que estarà al carrer.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i que gaudiu de la nit en blanc.
3: Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies.
1: Gràcies.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Chris Christopherson, que ens va deixar el 28 de setembre passat a l'edat de 88 anys. I és amb aquest motiu que avui li retrem un petit homenatge perquè, malgrat que va fer una carrera extensíssima com a actor, ell essencialment era músic. I molt bo, molt bo, boníssim. Seva és, per exemple, una cançó tan coneguda com Me amb Bobby McGee, que ell escriu el 1971 i que ha estat interpretada per moltíssims cantants. De fet, és Janis Joplin qui la llança de debò al món i la fa famosa. La cançó parla de dos rodamons, el narrador de la història, i Bobby McGee. Són un camioner i un autoestopista que viatgen pel sud dels Estats Units, van per les carreteres de Califòrnia, cantant i avançant cap a l'oest, fins que arriba un moment que s'han de dir adéu. Chris Christopherson va explicar que la lletra volia transmetre la desesperació de la darrera escena de la pel·lícula, l'estrada de Fellini, en què es veu un home begut i enfonsat per la guerra que plora de nit a la platja mirant els estels. Aquest personatge l'interpretava a la pel·lícula L'estrada de Fellini, l'interpretava Anthony Quinn. Pel que fa al títol de la cançó i del personatge, va ser idea d'un dirigent de la discogràfica. El dirigent li va parlar a Christopherson de la seva secretària, que es deia Barbara McKee. McKee, amb K. Per bé que en comptes de Barbara, tothom li deia Bobby. Bobby McKee. Però va resultar que Christopherson va escoltar malament el nom i en comptes de McKee va entendre McGee, amb G. I així es va quedar. Es dona la circumstància, a més, que com que en anglès el nom de Bobby sona igual en masculí que en femení, la cançó ha estat interpretada indistintament per homes i per dones, canviant només algun detall de la lletra. Doncs bé, sigui com vulgui, el cert és que Me and Bobby McGee és una gran cançó. Okay. Well, one, two, three, four. One, two, three, four.

Mi amb Bobby McGee, la versió original de Chris Christopherson. Pel que fa a les moltes versions que se n'han fet, a banda de la de Janis Joplin, hi ha les de Kenny Rogers i Gordon Lightfoot. Quan va aparèixer, tant Monty Hellman com Dennis Hopper la van voler incloure en pel·lícules seves d'aleshores. Monty Hellman, com a director, ho va fer a Two Lane Blacktop, una road movie protagonitzada pel músic James Taylor. I Dennis Hopper va voler que Chris Christopherson cantés aquesta cançó a The Last Movie, la primera pel·lícula de Christopherson com a actor. Després, Christopherson roda Bloom enamorat, de Paul Mazursky, que és una comèdia de poca volada, però que serveix perquè Sam Peckinpah es fixi en ell i el converteixi en protagonista de tres pel·lícules seves. Pat Garrett amb Billy the Kid, en què interpreta precisament a Billy the Kid, al costat de James Coburn i Bob Dylan, i amb una petita aparició de la cantant Rita Coolidge, que en aquella època era la seva parella. La segona pel·lícula és Bull al cap d'Alfredo García, un altre western. I la tercera és Convoy, una road movie al costat d'Ali McGraw i Ernest Borgnine. Cal dir que Christopherson no va brillar mai com a actor. Era un actor correcte, complia, tenia atractiu físic, però també tenia moltes limitacions. El seu veritable talent era musical. Una altra de les cançons que van sorgir d'aquest talent és Help Me Make It Through the Night, una balada country del 1970 que immediatament va interpretar la cantant Sammy Smith, aconseguint un èxit immens, fins al punt que si avui se la recorda és precisament per aquella versió. Després la van cantar Johnny Cash, Elvis Presley, Tammy Wynette i Joan Baez. Aquesta és la versió, diguem-ne, original de Chris Christopherson.

Help Me Make It Through the Night, de Kris Kristofferson. Aquesta cançó, a banda de les pel·lícules de Monty Hellman i Dennis Hopper, que abans he esmentat, també apareix a la banda sonora d'altres films, com ara Fat City, de John Huston, un film molt bo, molt bo, La tormenta de gel, d'Ang Lee, Gira l'infern, d'Oliver Stone, Road to Nowhere, de Monty Hellman, o Terra promesa, de Gus Van Sant. Pel que fa a la carrera d'actor de Kristofferson, de tant en tant aconsegueix treballar amb bons directors, com Martin Scorsese, a la pel·lícula Alicia ja no viu aquí, que és una molt bona pel·lícula, amb Michael Cimino a la fallida La porta del cel, dic fallida no pas per culpa d'ell, del director, sinó dels productors, amb Bala J. Pecula roda Una dona de negocis, amb Alan Rudolph roda Inquietuds, i en Franklin J. Schaffner roda Benvingut a casa. La darrera aparició de Kris Kristofferson al cinema va ser l'any 2018, quan tenia 82 anys, a Blaze, una biografia dirigida per l'actor Ethan Hawke sobre Blaze Foley, un cantant country que va morir assassinat el 1989 a Texas, quan tenia 39 anys. Però, com deia abans, no serà per les seves pel·lícules, sinó per les seves cançons, que Kris Kristofferson serà recordat. Va començar apadrinat per Johnny Cash i sempre li va estar agraït i sempre li va retre homenatge. Finalment, en el terreny sentimental, Kristofferson va tenir diverses parelles, Janis Joplin, Barbra Streisand, Joan Baez, i va estar 7 anys casat amb la cantant Rita Coolidge, que actualment té 79 anys. Kristofferson tenia una casa a Hawaii i va ser justament allà on va morir el 28 de setembre passat, a l'edat de 88 anys. Nosaltres li hem dedicat aquest Cinema a la Xarxa d'avui, que ha tingut rocases a les vies de so, i li direm adeu amb una cançó que pertany a l'època en què ell mantenia una relació amb Joan Baez, motiu pel qual és la veu femenina, ella és la veu femenina, que fa els cors en la cançó que ara sentirem i que es diu The Taker. Aquests darrers anys, Kris Kristofferson deia que quan morís li agradaria que a la làpida hi aparguessin les tres primeres línies de la cançó Bird on a Wire, de Leonard Cohen, i que són aquestes. Com un ocell en un filferro, com un borratxo en un cor de mitjanit, he intentat, a la meva manera, ser lliure. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia en l'esport de base.
3: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
1: Salut Activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport. Llavors, per la mainada que comença a fer esport, és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Fisioteràpia i dependència.
2: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
0: Salut Activa.
3: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força, que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, agafem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Memba i Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Snse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortir de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'Hospital Comarcal, que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: s'acosten les vacances i és moment d'aprofitar el temps de l'estiu, doncs, per recuperar lectures, per fer aquelles lectures que teníem pendents o per fer simplement aquelles que més ens venen de gust. Per tant, avui recomanacions de la mà del Roger Grífols, llibreter de La Salvatja. Com estàs?
1: Molt bé. Acalorat, ja. Ja arriba l'estiu.
0: Però... Clar, ja arriba l'estiu, però per això, dèiem, aprofitem per fer en aquesta sessió algunes recomanacions sobre títols que ens poden venir de gust a llegir.
1: Totalment. A veure, de llibres n'hi ha molt tantíssims, ja ho sabeu, i al final costa fer una llista. Però bueno, al final porto unes propostes i
0: doncs
1: que no cal que
0: seguiu,
1: vull dir que poder...
0: Són lliures, lliure elecció. La primera, quina és?
1: Sí, aquest és un llibre que li han traduït ara, Jean-Claude Itso, que és molta gent, bueno, certa gent el deu conèixer per la seva trilogia marsellesa de novel·la negra. És un autor que va morir, és marsellès, d'origen italià, que va morir fa temps. I en aquest cas no és cap llibre policíac ni novel·la negra, sinó es diu El sol dels moribunds, publicat per crims.cat, i està molt bé perquè és un retrat... És curiós perquè va sobre un vagabund, directament, que no és que... Era una persona normal que va acabar per atzars de la vida i per decisions mal encadenades, diguéssim, que va acabar al carrer, a París. Vivint al carrer amb una sèrie de companys vagabunds i que en un moment donat, quan està al final, diguéssim, veu que s'està acostant al final, vol tornar a Marsella, que és on va ser més feliç, a morir, diguéssim, com a vagabund. Llavors, no és un llibre sentimentaloide ni que es planyi molt, sinó que explica una situació en la qual, no sé, tothom pot... Et dona consciència que tothom pot acabar per atzars de la vida en aquest tipus de situació tan penosa i que tampoc és tan difícil, i és perquè és una persona normal que acaba... doncs això, al carrer, dormint al carrer, havent de buscar el menjar, havent de buscar lloc per dormir, amb tots els rigors que això suposa. I està molt bé, perquè també parla sobre el passat del personatge, quan va estar casat amb un fill... I bé, a mi m'ha agradat molt, vaja.
0: Una ficció és, no?
1: És ficció, sí, però podria ser un retrat, però bueno, és totalment ficcionat. No sé si va coincidir que també ell estava al final de la seva vida i potser també té aquest aire una mica melangiós de final, de trajecte, diguéssim, però està molt bé, a mi m'ha agradat molt. El recomano, vaja. I és curtet, exigeix això molt bé.
0: El sol dels moribunds.
1: Correcte.
0: Del Jean-Claude Itso. Mm-hmm. Anem per una altra història. En aquest cas, de França, ens anem a Itàlia?
1: Sí, anem a Nàpols. Això és un llibre antic, també. Estic portant coses que s'han publicat ara, traduïdes. Aquest és el Premi Osterga, que és el premi més prestigiós d'Itàlia, del 61, i parla una mica sobre... És ficció, suposo que també té elements autobiogràfics, però parla sobre la infantesa... És 10 anys des que és un adolescent fins que abandona la ciutat de Nàpols, el personatge... I és un retrat deliciós d'això, d'un temps passat, d'una joventut perduda i d'una ciutat inolvidable, que és Nàpols, en part, té tot aquest petit segment d'aquest aire que té, també ve degut a la literatura de Rafael i la Capri, en aquest sentit, que fa un retrat molt, molt romàntic. És una declaració d'amor, també, d'una ciutat i d'un paisatge i d'una gent. I està molt bé. Estiuenc total, ben escrit... Un premi literari del 61, vull dir, per algú que tingui una mica d'interès.
0: Molt bé, doncs aquesta és l'altra proposta. I ara ens n'anem amb una proposta que aquesta setmana passada va ser actualitat, no?, per la visita precisament de l'autora aquí a Barcelona.
1: Sí, és Siri Husbett. Molta gent la coneix perquè escriu novel·les negres i per ser la... vídua, en aquest cas, de l'escriptor nord-americà Paul Auster, que va morir... el temps passa de pressa, no sé, fa 3 anys, un parell d'anys. Llavors, això no és cap novel·la negra, diu històries de fantasmes, tampoc és cap relat basat en temes d'Iker Jiménez i aquestes coses, vull dir, no són aparicions, sinó que just abans de morir el seu marit, el Paul Auster, li va dir que li agradaria tornar com a fantasma, però no per espantar-la, sinó per, com a, per poder-la observar, per poder veure què feia, per poder veure com li anava la filla, la neta, per fer una mica el tafaner, no?, per veure com continuar la vida sense ell.
0: El que ens agradaria fer a tots,
1: sí, sí, clar, clar, és una cosa que tothom ho ha pensat, no?, de que... Llavors és una mica... Té aquest aire reflexiu, també, com de dietari, també, de l'època. Clar, parla molt de la... de les presències. Un cop mor algú, no?, com la presència, en algun sentit, sempre queda impregnada en molts detalls, en molts llocs, no?, amb olors, vull dir que és... És allò que diem que...
0: Que encara hi són presents,
1: sí, que un no mor fins que no se l'oblida del tot, no? Llavors, està molt bé. Té aquest aire, també, clar, una mica és com un... És un llibre de dol, en aquest cas, de la Siri Hutzbeth, però, bueno, que pot llegir qualsevol i no cal que estiguis passant cap mena de tràngol ni de situació semblant, sinó que escriu molt bé i... Aquesta...
0: El que té de singular aquest llibre, em deies abans, és que no és una lectura lineal.
1: No, no
0: és a dir, que un capítol continua la història,
1: sí,
0: amb el següent.
1: No, no, no està, és això. Són, és, suposo que devien anar prenent notes. També és, vol, també és un dietari, també, de l'època. Cartes, pensaments... Vull dir, aquestes, sí que té una estructura, però vull dir que no, té, no, no és com un llibre novel·lat ni... Ni un, si no té un ordre, diguéssim, ni una forma compacta i homogènia, sinó que és molt, això, és molt heterogènia. I està...
0: O sigui, comparteix coses, sí, de la seva relació.
1: Correcte, sí, records, això de... Bueno, doncs potser un moment donat li sent l'olor del tabac del seu marit i això li porta a pensar
0: records,
1: en ell, records. Mm. Vull dir, aquestes coses que desencadenen, no?, que a vegades passa amb cançons, passa amb...
0: Exacte.
1: Amb això, amb olors, amb paisatges, amb... Bueno, no sé, si no sé, estic molt melanciós avui, però bueno.
0: Històries de fantasmes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, edició 62, també està en castellà, però bueno, portat aquí a la
0: molt
1: versió
0: bé.
1: Catalana.
0: Molt bé. País. I parlant de versions catalanes, aquesta és genuïnament catalana, no?
1: Sí, aquesta és una sorpresa, està molt bé. Es diu Garlanda, l'autora és Maria Rovira, que potser no, si us dic aquest nom, no, a ningú li sona, perquè és molt genèric, però és...
0: Se la coneix com?
1: Oye Sherman, que és una còmica que,
0: sí,
1: que està tan de moda ara. Vull dir, jo haig de reconèixer que no, com a còmica no la coneixia pas. I a Blackie Brooks li ha publicat el seu primer llibre, que és Garlanda, que està molt bé, és molt divertit, perquè té aquest sentit de l'humor, és així fresc, ideal per l'estiu, perquè parla molt del... Són com unes memòries, no ens entenguem, no és una dona... Aquesta dona no té ni 40 anys, però parla una mica de la seva vida, de l'època, bueno, que va viure com a nena, com a adolescent, com a jove, i està molt bé, que té aquest sentit de l'humor irreverent, també és bastant... que es pot sentir identificat amb molta gent per les coses que explica, perquè és que sempre és una mica la seva... L'emotiv és que mai ha acabat de quadrar massa amb el que havia de fer, no?, en el seu moment. Vull dir, ha sigut una persona que ha viscut la vida potser com... No seguint un camí, sinó...
0: Com desubicat.
1: Sí, vull dir, sempre diu això, no?, com que el que se suposava que jo havia de fer, doncs no ho feia mai. I el que se suposa que has de fer per tenir una vida ordenada, doncs tampoc, llavors té aquest aire...
0: Doncs aquesta
1: divertit.
0: És una lectura, com dius tu, fresca.
1: Sí, fresca, no?, estiuenca.
0: També, i ràpida,
1: sí, sorprèn, veig. Perquè està ben escrit, vull dir que... En aquest cas, bastant mediàtica la dona, però escriu bé... I ho fa molt, això, molt amè i molt distret. I és tapa dura, que per portar-te-la a la platja o a la piscina és una mica incòmode, però...
0: Bueno, però per estar a la terrasseta...
1: Sí, correcte, sí.
0: Allà a la,
1: sí,
0: fresqueta...
1: Sí, amb un cafè, una canya, i ideal.
0: Fantàstic. I ara anem per un altre, que aquest còmode tampoc no seria, no? I a més se li ha de dedicar una mica més de temps.
1: Bueno, sí, és una edició molt xula que han tret mai més, en català, també en castellà. Va estar traduït ja fa temps, és el projecte Hail Mary, que ara ha sortit una mica... S'ha posat de rellevància perquè han tret una pel·lícula que ha tingut bastant èxit, de ciència-ficció. Llavors, el que passa a vegades que el cine, no?, que es fa una pel·lícula i ara torna a haver-hi l'estirada perquè és un llibre que havia passat. Potser pels amants del gènere sí que... El coneixien, però...
0: Però el llibre ja hi era.
1: Sí, sí, sí, en castellà portava temps publicat, ja, butxaca i tot. El que passa és que ara, amb la tirada de la pel·lícula, doncs sembla que això trenca una mica el corset del gènere, no?, dels amants de la ciència-ficció i passa a ser més de públic en general. I està molt bé, perquè també té una mica de misteris. Tampoc vull explicar gaire, perquè és més bo que no fem spoilers, que en diuen. Però és un astronauta que es desperta després de molts anys de viatjar, d'estar a l'espai, es desperta en una nau, ha perdut la memòria i els dos companys de tripulació són morts. Llavors, clar, és tot aquest... A poc a poc va recuperar la memòria perquè està allà, qui era aquí, què feien allà, i és una mica això, que té una mica ciència-ficció, però té aquest aire també de, com de thriller, una mica de misteri.
0: I és un ex-personatge?
1: Sí, bueno, i després es va comunicant, clar, i és ell que es comunica després també. Uh-huh. Vull dir, que és la seva vida allà, diguéssim, en el seu món, i parlant també amb això, amb la gent de la Terra, diguéssim.
0: Amb la base.
1: Amb la base, sí, sí.
0: Molt bé, ja doncs molt bé. Aquí ens deixa el Roger 5 propostes
1: sí.
0: per aquest estiu. No són les propostes que podríem trobar les més comercials, no? Allò de les llistes de vendes.
1: No, perquè aquestes
0: ja... Però són
1: ja...
0: propostes que se surten...
1: Sí, bueno, una mica, podria haver portat 5 altres, vull dir, o 10 altres, o 50 altres, vull dir, propostes
0: sempre n'hi ha. Però t'ha semblat que això ja
1: està. Sí, l'important és això, que la gent trobi temps, ara que hi ha temps a les vacances per llegir, que trobi això, una mica de temps, i que es llegeixi això, el que vulgui. L'important és llegir. Com sí, si hi ha molta gent que aprofita per llegir-se clàssic, que també és una altra opció.
0: És una altra opció. Molt bé, Roger, doncs escolta, moltíssimes gràcies per les recomanacions, que vagin molt bé les vacances
1: a vosaltres,
0: i l'estiu.
1: I això, que us vagi molt bé, i bona lectura, i bon estiu.
0: Clar que sí. Adéu-siau.

0: Sant Cugat es prepara per omplir els carrers de música amb la celebració del Dia Internacional de la Música, una jornada que aplegarà 25 concerts en 6 escenaris del centre de la ciutat. Una iniciativa que compta amb la participació de desenes d'entitats i escoles de música del municipi, mostrant la riquesa i també la diversitat del seu teixit musical. En parlem amb els organitzadors, som membres de la taula de música i anem a saludar Roger Roca, director de l'Escola Conservatòria de Sant Cugat.
1: Hola,
0: benvingut.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Gràcies.
0: Bé. Andrés Ferrando, president de l'Associació Musical Nota de Pas i representant de les escoles de música. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I la Cristina Campmany, que és tècnica de cultura de l'Ajuntament. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Sembla que parlem d'una cita que està ja més que consolidada en el calendari de la ciutat, no? Què n'opineu?
3: Consolidadíssima.
0: Sí?
3: Crec que ja arribem a la 13a edició aquest any.
1: Mhm. Sí, sí.
3: I és una cita, bueno, és una mena de celebració musical del començament de l'estiu.
0: És una mica un final de curs compartit?
1: Sí, podríem dir-ho així, és la festa de la música, que coincideix amb el dia 21 de juny, i que és l'inici de l'estiu, com deia la Cristina, i nosaltres doncs, també tenim doncs, tots aquests projectes que hem anat desenvolupant durant el curs, doncs ara els tenim madurs i els podem ensenyar i compartir amb la resta de
0: la ciutadania.
1: De la ciutadania. Sí, sí, sí.
2: Ara just ho comentàvem, que realment és una data que, per algunes raons, doncs, bueno, és difícil, per la calor i de més, però a nivell de preparació de repertori i d'agrupacions i de més, és perfecte per nosaltres.
0: És el moment ideal.
2: Clar. Sí,
0: sí. És una celebració que no és únicament local, que s'estén al llarg del territori, cadascú mostra doncs, els seus treballs, la seva riquesa. Però l'objectiu, quin és?
1: Sí, mira, el Dia de la Música, Festa de la Música, i aquí puc precisar, no és el Dia Internacional de la Música perquè és l'1 d'octubre, aquesta seria la festa de la música, l'inici de l'estiu. I això s'origina a França, als anys 80, principis per un polític francès, que va treballar perquè hi hagués música als carrers gratuïta a tots nivells. I llavors això es va estendre a altres països d'Europa, bàsicament. D'acord? A partir d'aquí, què va passar? Doncs que les discogràfiques van una mica calar aquest dia i van començar una mica doncs, a tenir uns interessos més comercials dins aquest dia. I s'ha intentat mantenir, com aquí a Sant Cugat, doncs una filosofia com de l'inici, no? De poder compartir la música a les places sense un interès propi, sinó just ajuntant-nos i fent gaudir a la ciutadania en aquest aspecte.
0: Com s'ha dissenyat una programació tan àmplia com aquesta, 25 concerts repartits per 6 espais diferents al centre de la ciutat? Això has hagut de fer un trencaclosques, Cristina?
3: Hem hagut de fer. Aquí treballem en equip. I no ho sé, d'això s'han encarregat més l'Andrés. Jo, el que fem des del Servei de Cultura és aportar tota la part més tècnica, o sigui, els equips de so, els muntatges, els transports, perquè les diferents escoles i entitats puguin fer la seva mostra musical. Llavors la programació li deixo en mans de l'Andrés.
0: Parlem dels diferents escenaris i del que la gent es podrà trobar en cadascun d'aquests espais.
2: Clar. Respecte a la programació que preguntaves, doncs, bueno, més o menys ja a principis d'any el que fem és totes les associacions musicals i entitats musicals de la ciutat els convoquem per una reunió i sempre tenim molt bona resposta. I a partir d'aquí, amb les propostes que ens va fent cada entitat, doncs anem muntant aquest, crec que és del que parlem. Això ho connectem amb el tema de les places perquè ja hem tematitzat una mica i, a base d'agafar un impuls dels últims anys, ja tenim algunes places tematitzades, no? Podríem parlar de la plaça de Sant Pere, que s'ha establert com la plaça de les Corals en els últims anys. També tenim la plaça Octavià, com no podia ser d'una altra manera, que és per les grans formacions. Tenim la plaça Barcelona, on hi ha les bandes de música moderna. I tenim... Què m'estic deixant?
1: Magí Bertralot.
2: Plaça Magí Bertralot, que en aquest cas...
1: La més acústica.
2: Sí, és la més acústica, on treballen més instruments de corda, instruments de vent, però sense amplificar. Petits i alguns grans formats, però sense amplificar, aprofitant la bona acústica i el silenci que dona aquesta plaça.
4: Què més? Tenim algun escenari més? Són quatre, no?
1: I llavors tenim un escenari, poder una mica més reduït, que és la plaça Victòria dels Àngels, sí. En el qual allà tenim un piano obert, que tothom qui vulgui pot venir i mostrar les seves peces. Seria doncs aquell raconet, no? Una mica la plaça Victòria dels Àngels d'aquí queda com aquell raconet surt, que no està en l'eix central de les altres quatre, però que tothom està convidadíssim a venir a tocar piano.
4: Tema piano.
1: Exclusivament piano.
4: S'havia fet?
1: Ja portem
4: alguna altra vegada,
1: 3
4: no?
1: o 4 anys,
4: sí,
1: em sembla. Sí. Sí, 3 o 4 anys.
4: Algun requisit per tocar el piano?
1: Bé, conèixer la peça, segurament, no? Una mica...
4: I conèixer l'instrument, mica... potser
1: home,
4: una mica, perquè...
1: Home, la peça perquè, segur, amb l'instrument inclòs, sí. I poden ser peces curtes, llargues, i una mica la filosofia Maria Canals, no? Exacte. Una mica, pianos al carrer i poder... doncs asseure't i compartir la música amb altres. Llavors hi haurà actuacions també de professorat, de piano, del centre, i bueno, tothom qui vulgui està convidat a venir a fer notes.
4: Molt bé, està molt bé. Qui actuarà? Perquè clar, aquí també podríem posar noms, no?, de la gent que hi participa en cadascun d'aquests escenaris, és a dir, les corals de la plaça de Pere Sant, per exemple. Quines corals...
1: Mira, a les 18:45 hi ha el cor de gospel Sant Cugat. A les 19:15... al taller Jove 1 de la Batuscola. A les 19:30, nota de pas modern, choir. A les 20 hores, taller Jove 2 de la Batuscola. A les 20:15, cor de dama de la Fundació Aula de So. I a les 20:45, backline, choir. I tindrem música fins a les 9 passades.
4: Sí. No? O sigui, en general, els horaris podríem dir que són des de 7:15...
2: Quarts de sis fins a les 8:09, depèn de la plaça.
4: Sí. A Octavià, la gran plaça que teníem grans formacions.
3: Comencem una miqueta més tard. Aquí.
4: Una mica més tard?
3: Comencem a 6:45. Hi ha l'Orquestra de Cordes de l'Escola de Música Vall d'Oreig, la banda de l'Escola de Música Vall d'Oreig i la banda juvenil de l'Escola Municipal de Música.
1: I el Conservatori.
3: Victòria, el Conservatori.
4: Anem a la plaça Barcelona?
3: Dres.
4: Vinga.
3: Ai, que no ho té.
2: No tinc la xuleta.
4: La
2: ho tinc al cap perquè més o menys ho he organitzat jo, però bé, sí. Tindríem a les 5:45 el Combo Kinder Jove de Fusió, a 6:15 el Combo Fusió, a les 7 hi ha una sèrie de combos de nota de pas que hem preparat el repertori pel final de curs i que el juntem ara, i a les 8 de la tarda tenim el Combo Folk de nota de pas.
4: Vinga, repassem una altra de les places. Magí Bartralot.
3: Tu, Roger?
1: Sí, Magí Bartralot és, com dèiem, la més acústica, no està amplificada i més de petit format.
4: Clar, però allò és molt xulo. Allò és una mica parisí, eh?
1: Sí.
4: Totalment.
1: És una plaça que vam descobrir no fa gaire, de fet.
3: Deu fer unes 4 o 5 edicions.
1: Suposo que el canvi climàtic també té alguna cosa a veure, perquè és una plaça ombrívola i també fer coses a primera hora també va bé.
2: De fet, he de dir que no he pogut encabir-hi totes les propostes que tenia per aquella plaça. Perquè realment la gent està demandant molt aquella plaça. La plaça més amagada de les que tenim.
4: És molt cuca.
2: És fantàstica.
3: I té molt bona acústica, no? Sí. Es conjuguen moltes coses que la fa molt especial.
1: Sí. L'única cosa que té aquesta plaça és que l'hem d'escombrar abans d'actuar. Perquè hi ha com fruits dels arbres, i llavors l'hem d'escombrar. Però bueno, és una cosa molt simpàtica. O sigui que dins del material que hem portat avui portem també una escombra. I mira, a les 17:30 tenim el conjunt d'acordions de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. A les 18:30, el grup de violins del Conservatori de Sant Cugat. A les 19, grup de violins de Fusió. A les 19:30, l'orquestra de cambra Fusió. I a les 8, un quartet de cambra de Fusió.
4: Ah. Ara que comentava així, en broma, la Cristina, el tema de l'acústica, clar, m'estava preguntant, i l'acústica de la resta de places?
3: L'amplifiquem, posem microfonia d'ambient per recollir el so que s'està creant allà i que la gent el pugui rebre bé. És el que té l'aire lliure.
4: Són espais més grans.
3: Exacte, Octavià, per exemple, és molt gran, i tot i que hi ha formacions que tiren, no?, potents, també les amplifiquem. I ja està. I naturalment, plaça Barcelona, tots són combos de modern i van amplificades ja de sèrie.
4: Quan us hi poseu a organitzar tot això? Perquè, clar, això no es fa ni en un dia, ni en dos, ni en tres. Això és una feinada. I, a més, posar-vos d'acord tots, que porteu el vostre dia a dia, dels centres, cadascú la seva feina. Com ho feu, això?
2: Acostumem a reunir-nos per primer cop a principis d'abril, mitjans, i fem una sèrie de reunions. I bé, justament per intentar doncs compensar aquestes dificultats horàries que tenim, moltes coses les intentem ja després d'una primera reunió treballar-les en remot, i d'aquesta manera doncs tot és més fluid i més ràpid.
4: I després de l'experiència d'un any per l'altre, noteu que la feina ja és una mica menys feixuga o continua sent igual de dur posar-se d'acord i establir aquesta programació?
3: Home, sempre a les primeres reunions hi ha una mica de brainstorming, no?, de la data, del format, de si fem grans variacions o no, i al final, bueno, anem desgranant les coses que més o menys les hi va bé a tothom, perquè tanta gent posar-se d'acord, al final has de fer concessions, no? Mm-hmm. És això. Mm-hmm.
4: I pel que fa a les escoles de música que poden actuar en espais públics davant del conjunt de la ciutadania, per ells ha de ser com un moment especial, perquè si estan acostumats a actuar davant d'un escenari més o un públic més conegut, familiars i així, ara això s'amplifica, no? Això és com dir, escolta, això en sèrio, eh?
2: Sí, et puc dir la nostra experiència, que és absolutament com menciones. Hi ha un nerviosisme afegit al fet de tocar on normalment fem els nostres recitals, que és el Torreblanca, a la sala annexa. Llavors hi ha el nerviosisme de, ostres, no sabem qui estarà davant. Això ja realment és una actuació on ens poden jutjar com a músics, no? Llavors hi ha com una il·lusió i una empenta especial per exposar aquesta feina feta durant l'any.
4: I en el vostre cas?
1: Nosaltres, doncs, semblant en els músics, en els joves músics, doncs els intentem des dels centres doncs donar diferents experiències durant el curs, no? Unes és tocar en llocs més tancats, l'altra tocar en llocs més amb pares, l'altra tocar en llocs més oberts, no? I aquest format de compartir-ho amb la ciutadania que passeja pel Sant Cugat i que s'atura i escolta, doncs és un format que només esdevé en aquest dia, no? Els altres dies doncs són esdeveniments més programats i això. I això fa que sigui, per ell sigui una activitat interessant, no? A nivell formatiu, perquè finalment el que volem és que tinguin experiències musicals a tots nivells i que les puguin compartir amb les persones, ja sigui amb els seus pares, que estan molt acostumats a fer-ho, però ens agrada molt oferir-ho també a persones que no ho són, els seus familiars i amics, i que així poden mostrar doncs aquell treball que han anat fent durant tot el curs. I nosaltres doncs entenem que l'audiència doncs entén que són escoles de música, que són persones en formació i que estan doncs aprenent a tocar aquests instruments, i que no sempre doncs sonen com en els auditoris o en els discos, i això és una vivència molt humana de tota la formació musical, no?, d'una persona.
4: I que segurament hi ha alumnes que repeteixen perquè ja han participat en altres edicions, i en canvi hi ha d'altres que s'estrenen. Els que s'estrenen, com deia abans l'Andrés, segur que tenen els nervis del debut, no? Els que ja han participat en altres edicions ho gaudeixen més? Com viuen ells aquesta festa?
2: Sí, penso que sí, perquè al final, en el nostre cas, que actuem majoritàriament a Plaça Barcelona, és un espai que es coneixen, és un espai en el que és fantàstic, se senten còmodes, i realment és que és molt agradable tocar en aquestes condicions. I llavors, doncs bé, com que ja saben que és, vull dir, que l'experiència ha sigut bona anteriorment, doncs ja van amb aquesta bona predisposició per continuar fent música.
4: Ara us preguntaré per l'estat de salut del teixit musical de la ciutat. Ho dic perquè això serà una mostra de cara a la ciutadania del que genera, del que té Sant Cugat, del potencial musical. Que vosaltres diríeu, com a doctors, que en quin estat de salut està?
2: Bé, és molt difícil de dir, perquè al final, majoritàriament, els que ens reunim aquí som escoles, més unes poquetes entitats independents, però hi ha moltes altres entitats que per la seva format o per la seva manera de fer, doncs, no participen en la festa. Per tant, des de la nostra petita visió, podem dir que a nivell formatiu i a nivell de doncs els joves que van pujant per desenvolupar-se com a músics, amateurs o professionals, estan en un bon estat de salut. I potser ja no m'atreviria a donar-te una resposta sobre, almenys en antenes, sobre com està l'estat de salut de la resta de les entitats musicals, no? Però bé, sí que al final pots sortir al carrer, veure que hi ha sancoblacs, veure que hi ha encabronades, que hi ha grans festes en què la música és la protagonista i que sorgeixen d'entitats santcugatenques, amb la qual cosa jo crec que podem dir que anem bé.
4: Anem bé, doctor, gràcies.
1: A nivell més escolar, jo podria afegir, i segons el nostre punt de vista, i l'anàlisi que hem fet dels últims, podríem dir, 10 anys, no?, de que abans hi havia un volum d'interessats en estudis musicals important. A poc a poc aquest volum poder s'ha anat reduint i a l'època de la pandèmia va ser una baixada bastant important. Val? Sí, nosaltres la lleva del 2020 és una lleva delicada que ens ha, vull dir, que ens ha, i molt contrastada amb altres cursos.
4: Us ha minvat.
1: No? Sí. I llavors, però bueno, ho dic també com a característica de la situació en què vam viure, no? Però cal dir que ara s'està recuperant amb un èxit molt gran. Jo tinc la sensació que hi ha persones que aposten molt pels estudis musicals. Ara estic parlant més d'escoles, i tal com has fet la pregunta, Carme, i no tant poder d'entitats, que no ho sé, però que hi ha molta gana de fer una formació musical sòlida, no? I poder hi ha menys volum, també la natalitat ha baixat, i per tant tenim, en el fons, hi ha menys criatures a Sant Cugat que volen començar a fer música, però que ho fan amb unes ganes i amb una força que és sorprenent. Amb una convicció important, sí, sí. Suposo que aquest context on estem, tan volàtil en un punt a nivell d'aprenentatge, no sé, la música està agafant un pes molt, molt estructural en algunes de les famílies.
4: Ara pensava, Cristina, vols afegir alguna cosa al respecte del que comentàvem?
3: No, només afegir que l'Andrés ha parlat de festivals més de música moderna, el Pont Cugat i el
2: Sant Cublac,
3: sí. Sant Cublac, sí. I d'entitats que estan a la taula però que no participen, per com ha dit l'Andrés, per idiosincràsia mateixa de l'entitat, que potser són més professionalitzades. Hi ha l'associació Propera, que fa un festival a la tardor, i també el Col·lectiu de Música Antiga, que fa un festival de música antiga al setembre.
4: Sí.
3: Llavors, sí que hi ha moltes entitats, hi ha moltes entitats corals a la ciutat, per exemple, però el Dia de la Música aquest any moltes doncs no han participat. També estem molt a prop de la Festa Major, també estan preparant coses per Festa Major, no? I a vegades tenim baixa justament per això. O perquè no els hi va bé justament el dia que escollim, també tenim baixes. Clar,
4: al final
3: trobar el dia és una gran cosa que tenim, sí, a la taula. Aviam quin dia ho fem, clar, a mi em va millor el tal, a mi el
1: perquè
3: qual,
1: finalment
3: no sé
1: assagen uns dies en concret a la setmana, no? I tot allò que cau en aquell dia o en aquell es pot articular, però després si et cauen en dies que ja no estan dins el teu ventall d'assajos, això és difícil convocar grups grans.
4: A més que
1: això.
4: Estem a una època d'overbooking de finals de...
1: Correcte.
4: Finals
1: de...
4: Tant...
1: Correcte.
4: És complicadíssim.
1: Per tothom, per criatures, per joves, per adults, és una època superintensa.
4: S'acaba el món, sembla.
1: Sembla que la calor ens està... Igual la calor ens està també replantejant algunes coses, com ara parlàvem amb la Cristina.
2: Correcte.
1: També, de dir, ostres, igual això, amb aquestes calors, igual hauríem de replantejar unes coses, no?
4: Perquè... A veure, no és broma, i esteu obrint un meló interessant, també.
1: Sí, perquè... Clar, cada vegada endarrerim més les actuacions al Dia de la Música, i ara a Plaça Octavia comencem molt més tard que abans, com deia la Cristina,
4: sí.
1: I nosaltres acabarem, que som l'últim grup, acabarem a les 9 i pico llarg, 9 i pico, vull dir que és que no podem actuar abans, fa molta calor, tocar amb molta calor és impracticable. Sí. I bueno, i poder fer-ho en altres moments, en el qual doncs, poder a les entitats, bueno, no sé, li hem de donar voltes també, sembla que a vegades ens ho reflexionem sobre el dia, sobre la franja, sobre aquesta unió que tenim entre escoles i entitats i podem veure... adaptar-nos a la situació actual, finalment.
2: Sí, és un tema seriós que
4: fins i tot
2: en interiors afecta. M'hi he trobat jo de dir, ostres, avancem això, no ens fiquem a finals de juny, principis de juliol, perquè realment bueno, hi ha hagut casos d'esmais en actuacions que jo he participat per l'excessiva calor, tot i amb aires acondicionats en un espai interior. Per tant, realment, el tema climàtic és real, per si algú no ho sabia. Sí.
4: No, és real. Però, a més, imagina't tu la gràcia. El públic no surt de casa si fa molta calor.
3: També.
4: Haver d'actuar sense públic no té sentit. Mm. Per tant, aquí hem de repensar. Hem de repensar tot això, no? Si no, els esforços...
1: Sí, l'única cosa que té bona ara és que no plou, no?
4: Exacte.
1: Mai ens ha plogut en 13 anys.
2: L'any passat, no sé si recordeu, que estàvem mirant el radar meteorològic.
1: Sí,
3: ho vam esquivar allò.
4: I compte que no plogui, perquè les pluges d'aquesta època no són gens bones.
3: No.
4: Havia oblidat que també hi participa la PUA, l'oficina musical, Cristina.
3: Sí, però aquest any, no, el mateix que diem per dates, no hem pogut coincidir en el dia, i ells ho fan el dia 19 a la plaça de l'OM.
4: El dia 19.
3: El dia després ho fan a la plaça de l'UM, per tema de professors, del mateix.
4: I en aquest cas hi participen en grups del programa Tribux.
3: Dels Tribux, sí.
4: Que, bueno, que són joves...
3: grups no tan joves, tampoc, eh?
4: Sí? Ah, sí? També...
3: És que no et puc parlar molt en detall, perquè no és una cosa que gestioni jo tot el que es fa a la PUA. Sé que ho porta un company meu... però sí que és com una mena d'ells que mostren els treballs que han estat fent a l'últim trimestre i aprofiten també per sortir al carrer. Però aquest any no hem pogut anar junts, precisament per incompatibilitat de dates. Ai, de gent.

0: no?
1: Sí.
0: Pel carrer i que gaudeixin de tota la música que es trobaran. Sí. És que, en definitiva, és això, no?
2: Sí. Es pot fer un itinerari per les diferents places. Exacte. De forma tan senzilla i anar-se impregnant dels diferents estils que s'hi van fent. I tot i la calor, penso que amb un gelat o una ampolla d'aigua serà un passeig ben agradable.
0: Hem triat espais més o menys ombrívols perquè la gent pugui estar una mica a gust també escoltant els concerts.
1: No oblidem que és avui.
0: És avui, avui.
1: És avui el dia. La convocatòria, que no se us passi, perquè hem parlat tan just, parlant de dates, que al final ens hem oblidat que aquesta celebració té lloc avui i que això representa, doncs, una feina d'organització, però sobretot és l'esforç, el treball de tots els alumnes, de tots els músics que hi participaran, també de les entitats, de l'Ajuntament, de la taula. O sigui que esperem que el públic correspongui, anant a oferir aplaudiments al final de cada actuació. Ho deixem aquí.
3: Molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Sí? Doncs que vagi molt bé i bona jornada, bona tarda en aquesta celebració del Dia de la Música. Que vagi molt bé.
2: Gràcies. Moltes gràcies.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta cançó era Scarborough Fair, la fira de Scarborough, de Simon & Garfunkel, interpretada per Marianne Faithfull, una veu anglesa que va alternar la música amb el cinema amb una personalitat extraordinària. Tan extraordinària que va ocupar el número 25 a la llista de les 100 dones més importants del rock. Avui us en parlo perquè ens ha deixat recentment. Va morir el 30 de gener passat, a Londres,

amb 78 anys. Potser el públic jove no en sàpiga gaire d'ella, però cal dir que bona part dels primers anys del rock no s'expliquen sense Marianne Faithfull. El rock en aquells temps era un terreny eminentment masculí i les dones hi tenien un paper molt, molt secundari. Ella, però, dotada d'una bellesa seductora i d'una presència magnètica, va despertar l'atenció del públic i dels mitjans de comunicació i el seu nom i els seus discos van travessar fronteres. Marianne Faithfull havia nascut el 29 de desembre de 1946 i l'any 1964, quan tenia només 18 anys, va conèixer els Rolling Stones. I fruit d'aquesta relació amb el grup, Mick Jagger i Keith Richards li van escriure una cançó per a ella. La cançó es deia As Tears Go By, les llàgrimes van caient, i va ser tot un èxit. És aquesta.

Fast Years Go By, la cançó que Mick Jagger i Keith Richards van compondre per a Marianne Faithfull. Marianne Faithfull era íntima amiga de la model i actriu italo-alemanya Anita Pallenberg i totes dues van iniciar al mateix temps una relació amb dos membres dels Rolling Stones. Anita Pallenberg va ser parella de Brian Jones durant un parell d'anys, i després, quan la relació amb Brian Jones es va acabar, aleshores va començar una altra amb Keith Richards. I Marianne Faithfull, per la seva banda, va ser parella de Mick Jagger entre 1966 i 1970. De fet, hi ha cançons dels Rolling Stones que parlen de la ruptura entre Mick Jagger i Marianne Faithfull. Quan la relació es va acabar, ella no ho va pair i va entrar en el món de les drogues, fins al punt d'arribar a un intent de suïcidi. També li va canviar la veu. La seva veu natural, com hem sentit, era una veu suau, melòdica, però va canviar de registre i es va tornar més aspra, més esquerdada. Cosa, de tota manera, que la feia molt més profunda i personal. Cinematogràficament parlant, la seva primera aparició al cinema, Marianne Faithfull la fa quan té 20 anys, en el film de Jean-Luc Godard, Made in USA, al costat d'Anna Karina i Jean-Pierre Ley. Passa, però, que no hi ha... En aquesta pel·lícula no ho fa com a actriu, sinó com ella mateixa. I no és fins l'any següent que debuta interpretant un personatge de ficció a la pel·lícula Georgina, en companyia d'Oliver Reed i Orson Welles, per bé que també hi tenia un paper, un rol molt secundari. És a la pel·lícula següent, La noia de la motocicleta, de Jack Cardiff, ja com a protagonista, al costat de Alain Delon, que comença a adquirir un nom encarnant una dona casada, liberal, que agafa la seva Harley Davidson i se'n va a veure el seu amant, que viu en un altre país, i pel camí va coneixent altres homes. I després d'això fa el paper d'Ofèlia a Hamlet, de Tony Richardson, amb Anthony Hopkins. Però bé, escoltem ara Marianne Faithfull en una versió que ella va fer d'una cançó dels Beatles, que és alhora una de les millors cançons de tota la història de la música.

Quina cançó més genial i més universal que Yesterday, oi? La va compondre Paul McCartney, se n'han fet més de 2.000 versions i està considerada la cançó més punxada per totes les emissores de ràdio del món. Per cert, que la cançó de John Lennon, El teu ocell pot cantar, una cançó del 1966, està dedicada a la parella que formaven Mick Jagger i Marianne Faithfull. Però, com deia abans, l'abús de les drogues va repercutir molt negativament en la vida de Marianne Faithfull. Va ser per culpa de les drogues que no va poder treballar amb Mick Jagger a la pel·lícula Ned Kelly. Estava previst que ella hi intervingués, però no va ser possible. A més, es va sotmetre a 3 avortaments. Li feia por que els seus fills poguessin patir drogoaddicció. Tenia molts problemes de salut i, per si fos poc, quan tenia 60 anys, li van diagnosticar un càncer de mama. Però, per sort, li van agafar temps i es va recuperar. De tota manera, a partir d'aquell moment, no va parar de tenir problemes greus de salut. Quan tenia 62 anys, li van diagnosticar hepatitis C i va haver de cancel·lar les actuacions previstes. El 2014, amb 68 anys, arran d'una caiguda a Grècia, es va trencar el maluc i va patir una infecció. I el 2016, per culpa de la seva addicció al tabac, va patir un emfisema. Tot i això, continuava fumant, i no va ser fins al 2019 que no ho va deixar. Era una persona físicament molt feble, i el 2020, quan va esclatar la Covid, va caure malalta un altre cop. Tot i això, va tornar a tenir sort, i contra tot pronòstic se'n va sortir, encara que amb algunes seqüeles, com per exemple la pèrdua de memòria. Pel que fa a pel·lícules, en va fer 18 en total, i entre les més destacades, doncs hi ha Intimitat, de Patricia Roe, París Je T'aime, un film de 20 episodis dirigits per directors diferents, ella va intervenir en el de Gus Van Sant, Maria Antonieta, de Sofia Coppola, i sobretot el film pel qual l'any 2007 va ser nominada a la millor actriu en els Premis del Cinema Europeu. El film era Irina Palm, i Marianne Faithfull interpretava una dona que, per aconseguir diners per al tractament mèdic que necessitava el seu nebot, es prostituïa i entrava en el món, en un món sòrdid que no coneixia. L'any 1979, Marianne Faithfull va gravar la balada de Lucy Jordan, una cançó que el temps ha convertit en una icona feminista, per bé que és una cançó escrita originalment per un home, el músic nord-americà Shel Silverstein. Aquesta cançó va agafar una nova volada quan Ridley Scott la va incloure amb la versió de Marianne Faithfull a la banda sonora del film Thelma i Lewis. I serà precisament amb aquesta versió que tancarem aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, i que hem dedicat a Marianne Faithfull, morta el 30 de gener passat, a l'edat de 78 anys. Veurem que la seva veu és molt més fosca que la que li hem sentit, per exemple, cantant Yesterday. La balada de Lucy Jordan parla d'una mestressa de casa que no ha pogut veure realitzats els seus somnis i que s'enfila a una teulada. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Els sords són molt bonics i, si els cuidem, ens donen un munt de coses bones per menjar. Escolteu amb atenció aquest poema que parla d'ells, dels sords.
3: Hola, sóc l'Àritz Oliva Macelles. Vaig a la classe de tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carmen, del col·legi. El poema que escollí es diu Al costat de l'or i lo ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'or. Al costat de l'or, vent de ponent, quebrandes les canyes torrenteres, com estadans d'una batalla, mai portada a terme.
2: Moltíssimes gràcies, Àritz. Gràcies per escollir un poema que parla dels sords. I és que gràcies a ells tenim tomàquets, enciams i moltes altres verdures de ben bones. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha assegurat avui davant la Comissió de la Dana al Congrés que el Tribunal Superior de Justícia valencià ja s'ha pronunciat i ha descartat la seva responsabilitat penal en la tragèdia. Mazón ha evitat respondre la majoria de preguntes dels diputats i ha alegat que no farà declaracions públiques fins que acabi la instrucció judicial. La nova compareixença arriba després que Susana Camarero entregués a la jutgessa els missatges de WhatsApp en què compartia Mazón el 29 d'octubre del 2024. Aquell dia, l'expresident va demanar inundar de dades als mitjans i va afirmar que dona la sensació que estem d'alerta. I el jutge Juan Carlos Peinado ha acordat l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics. I en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, Tarragona ha acollit aquest matí la lectura d'un manifest per visibilitzar la realitat de les persones afectades i també de les seves famílies. En parlem amb el nostre company, l'Adrià Duc, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià, com ha anat tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs sí, Tarragona ha commemorat aquest matí el Dia Mundial de l'Alzheimer amb la lectura d'un manifest al Pati Jaume I de l'Ajuntament. L'acte ha comptat amb la participació de dos familiars de persones amb Alzheimer vinculats a l'Associació de Familiars de Tarragona, que han estat els encarregats de llegir el manifest. La commemoració ha servit per posar el focus en la realitat de les persones afectades per aquesta malaltia i també en la situació dels seus familiars i cuidadors. Durant l'acte, a més, s'ha reivindicat el cost dels tractaments farmacològics, que en molts casos no estan coberts pel sistema públic i suposen una despesa important per les famílies.
1: Gràcies, Adrià. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Renfe i Avanza han posat en marxa nous bitllets combinats de tren i autobús per connectar Barcelona, Tarragona i Lleida amb diverses localitats del sud d'Andalusia. El servei ofereix una connexió diària per sentit amb Algeciras, Gibraltar i la línia, així com amb Estepona i Marbella. Els bitllets combinen en un únic títol un trajecte en AVE fins a Màlaga i també un enllaç en autobús fins a la destinació final. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, per intentar-la matar. Segons les primeres informacions, l'home l'hauria esperat a l'exterior del domicili i l'hauria embestit amb el vehicle quan la dona sortia al carrer. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions i es troba molt greu, tot i que no estem per la seva vida. El detingut de 47 anys tenia també una ordre d'allunyament i, segons els Mossos, ja hauria amenaçat la dona en anterior ocasions.
0: Notícies en xarxa.
3: De setembre de 2026, això és l'any joc.
0: En joc. Amb Martí González.

Dilluns 21 de setembre, avui com sempre amb molt futbol, amb el repàs de com ha anat la jornada per als equips catalans, tant a primera divisió com a la Lliga F, com també a segona, amb una gran victòria del Sabadell d'ahir contra l'Oviedo, la nova Creu Alta, i també a primera, segona i tercera federació, fins i tot a la Lliga Elite. Però evidentment avui el dia és per parlar del títol de la penya a la Supercopa ACB, la Supercopa Endesa masculina, que va guanyar, com dèiem, el Joventut a casa, a l'Olímpic de Badalona, superant el Barça a la final catalana. Un títol de la penya que no guanyava cap títol des de feia 18 anys, amb aquella Copa del 2008, que va aixecar precisament Ricky Rubio, que també va ser, en aquest cas, protagonista ahir, com també ho va ser un altre ex-blaugrana, Nico Laprovittola, que ha tornat a la penya i, com dèiem, ja ha guanyat el primer títol. Molt futbol, però també bàsquet i també hoquei herba, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En bàsquet, la penya guanya un títol oficial després de 18 anys.
1: El Joventut va superar ahir a la final de la Supercopa Endesa, que jugava a casa, l'Olímpic de Badalona, el Barça, per 101-87. L'MVP va ser una exblaugrana, Nicola Provitola, que aquest any ha tornat a Badalona i va acabar la final amb 31 punts i 8 triples.
0: Triomf i títol, com dèiem, per a la sisa Joventut, un equip més fet que el Barça, que ha renovat pràcticament tota la plantilla, més de l'entrenador, Aleksandr Sekulić.
1: El cap de setmana vinent ja arrenca la competició de la CB amb la primera jornada. Abans, aquest dijous, el Barça debutarà a l'Eurolliga masculina amb el primer partit al Palau contra l'Efes d'Istanbul.
0: En futbol, la primera masculina s'atura pràcticament 3 setmanes amb el Barça líder intractable.
1: Els blaugranes han sumat 21 punts de 21 possibles en 31 gols a favor, 12 dels quals d'un Rafinha de rècord. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors i, en aquest cas, estan a 5 punts del conjunt blaugrana. El Madrid és quart a 6, l'altre català, l'Espanyol, és 15è, amb 7 punts.
0: En categoria femenina no s'atura la competició a la Lliga F i el Barça, líder invicte, ja té la mirada posada en l'estrena a la Champions. Aquest dimecres el Johan Cruyff contra el París Futbol Club.
1: Els altres dos catalans de la Lliga F, Badalona, continua en la zona alta, és quart amb 7 punts, de 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf del curs amb una maneta al Madrid Club de Futbol Femení 5-1.
0: I a la segona divisió masculina, i nova victòria, la nova Creu Alta del Sabadell.
1: Els Vallès es van superar per 3 a un equip que l'any passat estava a primera, que és un dels candidats a priori per lluitar a l'ascens, l'Oviedo. Els gols de Gastón Vallès, Òscar Sanz i Àngel Baena van fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre l'Asturià, pel qual va marcar el català Stanis Pedrola.
0: A la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
1: El filial blaugrana va caure 5-3 al camp del filial d'Atlètic Madrid i només ha sumat un punt dels primers 6 possibles. A segona federació femenina, l'Espanyol B és líder en solitari, després de guanyar el Samper per 4-1 i sumar així 3 victòries en 3 partits. També ahir el Barça C va empatar a 2 contra el Saragossa. Dissabte la EM va debutar a casa amb una golejada 4-0 sobre el Múrcia, que situa les lleidatanes a la zona alta de la taula. I l'Europa es va refer de l'ascensió per alineació indeguda de la primera jornada amb una victòria 3-1 sobre un dels grans favorits de l'ascens, l'Ona Sant Adrià. De fet, és la primera victòria del conjunt de Nani.
0: Nani Aces, exacte. I a la primera federació masculina, en aquest cas, primera derrota ahir del Nàstic.
1: Estar reunits es va veure clar més superats al Corcón, a Madrid, on va caure 3-0 amb 3 gols encaixats els primers 26 minuts. Dissabte a l'Europa, Verdes a una Múrcia, amb un gol encaixat al 90 i un altre al 100 de penal, molt discutit i molta polèmica arbitral. Els gracians sumen només un punt de 12 possibles. El Sant Andreu juga aquest dimecres a Can Dragó el seu partit contra el Madrid Castilla serà a les 9 del vespre.
0: A la segona federació masculina, Barça Atlètic i Terrassa continuen imbatuts.
1: Tots dos van guanyar ahir fora de casa i per la mínima el filial blaugrana es va imposar el Barbastre amb un gol de Landry, mentre l'equip agarenc va superar l'Arnedo en gol de Max Marcet, que ja han sumat 2 aquesta temporada. Empat a 2 del Girona B a Logroño i primera derrota del Manresa, 2-1 a Tudela contra el Tudelano. I també han caigut per primera vegada aquesta temporada l'Olot 1-2 amb l'Utebo i l'Espanyol B 2-1 al camp del Penya Esport de Navarra. En canvi, el Reus Redis va sumar ahir el primer victòria 1-0 contra el Nàixera de la Rioja.
0: El Terrassa, per cert, que ja coneix el seu rival per als quarts de final de la Copa Federació.
1: Doncs sí, visitaran un camp mític, el de les Llanes. Serà el camp del Sestao, un accés a semifinals que també implica la participació a la primera ronda de la Copa del Rei, dimecres 30 de setembre, al camp del Sestao River.
0: A la tercera federació masculina, per acabar repassar els resultats en futbol, la Monta suma el 3-3 i continua líder del grup 3.
1: L'equip de Nou Barris va guanyar la Fundació Grama per 1-0 i suma 9 punts de 9 possibles. A la jornada destaca també la primera victòria d'un dels favorits al títol i a l'ascens, el Badalona 0-2 a Vilassar de Mar, al camp de Xavi Ramon. També resultats d'ahir, Cerdanyola 1, l'Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético de Montcada 1 i el derbi lleidatà, triomf per la mínima Atlético Lleida 1-0 contra el Mollerussa.
0: En waterpolo, el Sabadell tornarà a jugar a la Champions masculina.
1: L'equip d'Albert Espanyol ha superat aquest cap de setmana la fase prèvia després de guanyar ahir el conjunt anfitrió, l'Apolo Georgià, per un clar 12-22 i dissabte el Budva de Montenegro per 20-12. Divendres, així, havien debutat amb derrota contra el Brescia italià, que també ha aconseguit bitllet per a la Champions.
0: Tindrem dos catalans, per cert, en aquesta Champions masculina, el Sabadell i el vigent campió, el Barceloneta.
1: Tots dos han conegut avui mateix els rivals que tindran la fase de grups. El Sabadell ha quedat enquadrat al grup A amb Olympiacos grec, Hannover alemany i el Jadran Herceg Novi montenegrí. El Barceloneta juga al grup C. Tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del un típic, el Novi Beograd Serbi.
0: I en categoria femenina també waterpolo, la Solín Mataró va aconseguir revalidar ahir el títol de la Copa Catalunya.
1: Les mataronines van superar una final molt igualada a l'Estrapul Sabadell per 11-9. En el partit pel tercer lloc, triomf pel Terrassa, 14-10 contra el Catalunya.
0: La selecció espanyola d'handbol en cadira de rodes s'ha proclamat ahir, ho va fer, campiona del món a Granollers.
1: El comitè estatal amb un català, el jugador del Palau Tordera, Òscar Pérez, va superar ahir la final a la final al Japó per un 7-2 en una final disputada al Palau d'Esports de la capital vallesana. Portugal va completar el podi guanyant Xile en el partit pel tercer lloc.
0: En hoquei patins, Catalunya guanya la Golden Cup tant femenina com masculina.
1: La selecció catalana femenina va aixecar ahir la final per un 0-2 en contra davant Portugal, gràcies als gols de Laura Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina, que va decantar la final quan quedava un minut per acabar, com ja va fer a les semifinals. Per tant, marcador definitiu 3-2, remuntant aquest 0-2 inicial. Al final masculina, triomf per 2-1, també sobre Portugal, amb un doblet de Xavi Aragonès. Les dues finals s'han jugat a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.
0: En motor, mal dia per Marc Márquez ahir al Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
1: El Cerverí va ser cinquè a la cursa llarga i perd el lideratge de la general en favor del madrileny Jorge Martín, que va ser segon per darrere murcià Pedro Acosta, que va sumar la seva primera victòria a la categoria reina. Pol Espargaró, que va disputar el seu Gran Premi 300 des que va arribar al Mundial, va finalitzar en setzena posició, mentre que Alex Rins va acabar 19è. Alex Márquez va anar malament des de l'inici i va caure a 13 voltes del final quan ocupava la 13a plaça.
0: Tot plegat i acabem això amb un diumenge amb 3 títols mundials per al motor català.
1: En motocross, el pilot de Balsareny, Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2. I la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, va guanyar el seu primer títol mundial, imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellán va sumar el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure.

0: Dilluns 21 de setembre, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, perquè la primera divisió masculina, ho hem anat explicant, s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels compromisos de seleccions i hem de repassar com arriba la competició després de 7 jornades aquesta aturada amb el Barça imparable, líder invicta amb 21 punts de 21 possibles, amb un Rafinha estel·lar amb 12 gols, gairebé 2 de mitjana per partit. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors, a 5 punts del conjunt blaugrana, després que ahir els matalassers s'emportessin el derbi de la capital espanyola contra el Real Madrid, i precisament el Madrid és quart a 6 punts ja del Barça. L'altre català de primera, l'Espanyol, és 15è amb 7 punts. En categoria femenina no s'atura la competició a la Lliga F. El Barça, que és líder invicta, ja té la mirada posada en l'estrena a la Champions aquest dimecres al Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Evidentment, demà i dimecres sobretot en parlarem. Els altres dos catalans de la Lliga F, el Badalona està a la zona alta, quart amb 7 punts a 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf del curs amb una maneta contra el Madrid Club de Futbol, que ho havia guanyat tot fins llavors, 5-1. I a la segona divisió masculina, ahir nova victòria de la nova Creu Alta del Sabadell, que va superar 3-1 a un equip que l'any passat estava primera i que és un dels candidats a priori a lluitar per l'ascens, l'Oviedo. Els gols de Gastón Valles, Óscar Sanz i Ángel Baena van fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre l'Astúria, pel qual va marcar el català també Estanis Pedrola. La crònica des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: Tot i la baixa per lesió d'última hora a un genoll del golejador Nico Joaquini, el centre d'esports va saber trobar el camí del gol amb l'encert de tres jugadors que van estrenar el seu compte com a arlequinats. Va ser el recanvi de l'estatunidenc Gastón Valles el que va avançar el conjunt arlequinat amb una gran rematada de cap. Paraules d'elogi del tècnic Ferran Costa.
2: La feina de Gastón i Obolski particularment doncs em fa sentir molt orgullós. Gastón no va estar bé a Castelló, però és que si el Vallès ho va entrenar cada dia, és un gran noi amb unes qualitats molt bones i m'ha fet molt feliç veure que la nova Creu Alta doncs, li dedicava aquell càntic.
1: També de cap, Òscar Sanz va posar el 2-0 a la sortida d'un córner encara a la primera meitat. L'Oviedo va retallar distàncies ja a la segona amb un xut inapel·lable d'Estanis Pedrola, però la tranquil·litat la va restablir Ángel Baena després de culminar una gran jugada col·lectiva.
2: El que més valoro no és el partit en si, és la línia i la regularitat que està tenint l'equip en ser fiels a nosaltres mateixos, en què penso que estem sent molt competitius, que estem sent inconformistes en el dia a dia, i el més important és que jugadors que potser molta gent no donava un duro per ells a la categoria, doncs s'estan demostrant a si mateixos que tenen molt futbol, que tenen capacitat i seguim creixent junts.
1: 11 punts de 18 possibles és el botí que ha tret el Sabadell, tot i la dificultat de les 6 primeres jornades de competició. Dit d'una altra manera, el conjunt arlequinat passarà la setmana dins de les places de play-off d'ascens.
0: Gràcies, Sergi. La segona divisió no s'atura, malgrat els compromisos de seleccions, que afectaran també, per exemple, equips com el Girona, que també ha guanyat aquest cap de setmana 1-2 a Cádiz dissabte i que perdrà entre 4 i 5 jugadors pels dos propers partits. El conjunt de Quique Álvarez, que és 8è, amb 10 punts, un menys que el Sabadell, i obre la pròxima jornada rebent a Montilivi a l'Albacete, aquest divendres a 9:15. El Sabadell jugarà dissabte a 7:15 de la tarda a Galícia contra el Fillet del Celta. Més futbol, tornant a la categoria femenina, la primera federació, ahir derrota del filial del Barça 5-3 contra el filial de l'Atlètic de Madrid, i a la primera federació masculina dissabte va perdre l'Europa, que només ha sumat un punt després de 4 jornades, i ahir també va caure clarament el Nàstic, en aquest cas 3-0 al Corcón. Escoltem a lateral gran a Manel Royo.
3: És el primer cop que malauradament l'equip es veu en aquesta situació després d'un 7-9, d'un inici sobretot molt impulsat pels partits de casa, jo crec, amb una molt bona comunió amb l'afició. I bueno, quan el futbol és així, no? Quan veus dalt, quan reps els elogis d'aquest bon inici, si baixes una mica la guàrdia, vens a un camp com el d'avui, amb un mal inici, amb dos gols encaixats molt ràpidament, molt a l'inici, i ja es fa molt difícil aixecar-ho. Ha de ser una font d'aprenentatge i perquè no torni a passar al futur.
0: El Nàstic es queda 6è amb 7 punts de 12, l'Europa, com dèiem, n'ha sumat 1 i el Sant Andreu 3, el conjunt quadribarat que jugarà aquest dimecres al partit d'aquesta quarta jornada a Can Dragó contra el Real Madrid Castilla. En una categoria per sota, la segona federació masculina, ahir victòries per la mínima fora de casa del Terrassa i del Barça Atlètic, els dos millors catalans, segon i tercer respectivament amb 7 punts de 9, a 2 del filial d'Osasuna, que és líder. El conjunt agrenc va superar l'Arnedo 0-1 amb gol de penal de Max Mercet, mentre que el filial Borana va guanyar per idèntic resultat a Barbastre, amb gol de Andri Farré. Escoltem el tècnic del Barça Atlètic, Juliano Belletti.
4: Son tres jornadas donde buscamos sobre todo evolucionar, mantener nuestra regularidad, pero ajustando cosas. Hemos visto esto en la primera parte sobre todo, donde ante un muy buen rival, con un juego asociativo también, intentó jugar, nos exigió trabajar mucho sin balón. Tenemos el concepto de defender con balón también, pero al final sin balón hemos tenido que trabajar y fue esto, ¿no? Mantener la paciencia, la disciplina sin balón, sobre todo después de haber marcado el gol. Y los cambios muy bien, los jugadores que entran en la segunda parte están siguiendo con la idea de la intensidad, de la regularidad, ayudó bastante al equipo, que al final lo han hecho por merecer ganar.
0: Més resultats d'ahir dels equips catalans d'aquest grup 2 de segona federació masculina. Empat a 2 del Girona B al camp de la Sociedad Deportiva Logroñés. Al final el gironès queda 7è amb 4 punts. Primera derrota del curs del Manresa, 2-1 al camp del Tudelano. El Manresa, que havia sumat el 6 de 6. Els bajencs són 5ens. I primera victòria, en canvi, del Reus Redis. Ahir 1-0 contra el Nàxera. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
5: El Reus Futbol Club Redis ha sumat els primers 3 punts de la temporada després de superar el Nàixera per 1-0 a l'estadi municipal. Ostrell va marcar el minut 9 de cap i va avançar els roig i negres en un bon inici de partit. Els locals van dominar la primera meitat i van tenir ocasions per ampliar l'avantatge, però el Nàixera també va posar a prova Dani Parra. A la segona part, Ostrell va tornar a marcar, però el gol es va anul·lar per fora de joc. El Nàixera va pressionar en el tram final, però el Reus va resistir i va assegurar-se la victòria. Edu Albacar és l'entrenador del Reus Futbol Club Redis.
6: Sensació, primer, com a partit de futbol està molt bé. Crec que una altra vegada dominem a casa, tenim moltes ocasions, ens costa finalitzar, tot i que han marcat pronte, però sí que és veritat que crec que l'equip necessitava sobretot una victòria. Fos com fos, evidentment jo els demano sempre guanyar jugant bé a futbol, però jo crec que l'equip avui el que necessitava era una victòria per a llevar-se una mica el pes que portava una mica damunt, no?
5: Els reusencs tornaran a jugar diumenge vinent, en aquest cas al camp de l'Utebo.
0: Gràcies, David. Anem cap a la tercera federació masculina i es va completar la tercera jornada amb una nova victòria de la Muntanyesa, que continua a dir invicta amb 9 de 9, ahir 1-0 contra la Fundació Grama, també ahir Cerdanyola 1 a l'escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético Moncada 1, Vilassar de Mar 0, Badalona 2 i en el derbi lledeta triomf per la mínima de l'Atlètic Lleida, 1-0 contra el Mollerussa, 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
7: El primer derbi lleidatà de la temporada de la tercera federació 26-27 es va quedar a la capital del Segrià després que l'Atlètic Lleida superés per la mínima 1-0-1 Mollerussa, que sense cap mena dubte es va mereixer obtenir algun punt del camp. Després del gol local el va transformar Jaume Pasqual al minut 11 i per part dels mollerussencs, Kun, en el darrer sospir de la primera meitat, va errar en un penal i jugadors com Folk, Dueso o el propi Kun van tenir clares oportunitats al llarg del segon acte. La victòria pels de Juan Carlos Beltrán, entrenador, que deixava clar que la primera de la temporada ja està al sac. I aquesta és la bona notícia.
8: La primera victòria sempre cuesta mucho, muchísimo, ¿no? Y encima un equipo nuevo como somos nosotros, nuevo en la categoría, nuevo como grupo de jugadores, pues esta primera victòria ja sabíamos que iba a ser muy costosa. No era el mejor contexto posible, el mejor escenario, porque el primer día en el Camp de Sports iba a ser difícil, lo sabíamos, no habíamos podido tampoco trabajar aquí y sabíamos que iba a ser difícil. El equipo que nos tocaba enfrente no era nada fácil porque es un muy buen equipo y que nos lo ha puesto muy complicado.
7: Per la seva part, Manel Cazorla, l'entrenador del Mollerussa, deixava clar que no està preocupat per la manca d'encert i que, tot i la derrota, torna a sentir-se molt satisfet del seu equip.
9: Al final, Jofre farà gols, Kun farà gols, Òscar farà gols, Alfa farà gols, Raico farà gols i Fol farà gols, Russo farà gols. Llavors, pues, bueno, pues, hem d'esperar, que encertin i que la fiquem dintre, perquè al final tot el que més que engloba el partit hem sigut superiors a l'Atlètic Lleida, per mi.
7: Amb dos equips tenen una setmana per endavant per preparar la propera jornada. L'Atlètic Lleida visita el Peralada diumenge a 4:45 de la tarda. El Mollerussa, per la seva part, rep el Cornellà el mateix dia a les 12 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, la penya va fer història en guanyar ahir el seu primer títol en 18 anys i ho va fer guanyant la final de la Supercopa CB, que es disputava precisament a casa de l'Olímpic de Badalona contra el Barça per 101-87 en una final catalana. Un partit en què el conjunt verd-i-negre va anar per davant en tot moment, en què l'MVP va ser un ex-blaugrana com Nicola Provitola, que en el seu retorn a Badalona com a local va fer 31 punts ahir i a 8 triples. Escoltem protagonistes primer el jove neerlandès Yannick Krak, que òbviament va guanyar ahir el seu primer títol en la penya.
10: Muy, muy contento. Es el primer título de mi carrera en frente de nuestra afición. Es un sueño, es un sueño. Y sí, y lo mismo,
11: tenemos el mejor afición del mundo y se nota mucho, mucho en partidos así y muy contento para ganar, muy, muy contento.
0: I ara un dels nouvinguts aquest any a Badalona, l'ale extremeny Àlex Reyes, que ha fitxat aquest estiu pel Joventut procedent del Manresa.
12: La afición, el pabellón ha sido espectacular. Estos dos días el ambiente ha sido magnífico. Personalmente la verdad es que me voy súper contento con lo que he visto, con cómo el equipo está funcionando. Y bueno, primer título si no me equivoco en 18 años, ¿no? Así que bueno, una gran alegría por todos lados. Perdón por la expresión, pero es la hostia. Es la hostia, joder. Creo que la combinación para que este título se consiguiese fuese más espectacular, más atractiva para el espectador, para el club. Era complicado encontrar una combinación mejor.
0: Finalment, el tècnic de la penya, Dani Miret, que porta 19 anys al club i reconeixia que no s'imaginava aquest guió per aconseguir un nou títol.
13: Superespecial. Porto 19 anys al club, molts més, evidentment, sent del Joventut. I això no m'ho podia haver imaginat mai. Tenim una penya que serà molt difícil que la puguem igualar en el futur a nivell de dos jugadors que han jugat a la NBA, jugadors amb un talent brutal, jugadors que en el vestuari et donen també ser un gran equip.
0: Això deia Dani Miret, triomf i títol, com dèiem, per la sisa Joventut, un equip més fet que un Barça que ha renovat pràcticament tota la plantilla, a més de l'entrenador, Alexander Sekulić, i que es queda sense Supercopa després de superar el València a semifinals i d'haver guanyat ara fa una setmana, recordem, la Lliga Catalana. En parlava un ex-vertinegre i ara un dels capitans del Barça, Joel Parra.
14: Donar-li la nova a la penya. La temporada comença aquesta setmana, doble jornada d'Euroliga. Això no para. Està clar que tenim molt marge de millora, tenim que anar seguint fent passeig endavant. L'únic que ens queda ara doncs analitzar tots els errors que hem fet en aquest partit, que són molts, i preparar-nos, perquè ens ve una temporada amb molts partits, amb molta intensitat, i tenim que estar preparats tots els que estem a la plantilla.
0: La setmana vinent ja arrenca la competició a la CB amb la primera jornada. Abans, aquest dijous, el Barça debutarà a l'Euroliga masculina. Ho sentíem ara amb el primer partit al Palau contra l'Efes d'Istanbul. I en waterpolo, un parell de punts. En categoria masculina, el Club Natació Sabadell ha superat aquest cap de setmana a la fase prèvia de la Champions masculina i tornarà a jugar a la màxima competició continental. Els ballesans van superar ahir el conjunt anfitrió d'aquesta fase, l'Apolo Georgià, per 12-22. Abans havien debutat divendres amb derrota 16-15 sobre el Brescia i l'altre equip que també s'ha classificat per la Champions, mentre que dissabte van guanyar 20-12 al Budva Montenegrí. Tindrem dos equips catalans, per tant, en aquesta Champions masculina, Sabadell i el vigent campió, el Barceloneta, que avui mateix hem sabut els rivals que tindran en la primera fase. El Sabell ha quedat enquadrat al grup A, amb l'Olympiacos grec, el Hannover alemany i el Jadran Herceg Novi Montenegrí. El Barcelonet del grup C tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del Novi Beograd serbi. I en categoria femenina, l'Assolim Mataró va aconseguir revalidar el títol de la Copa Catalunya, revalidant ahir a la final, una final molt ajustada, guanyant a l'Astralpul Sabell 11-9. Mataró, Ràdio, Oriol Debat.
15: Final de la Copa Catalunya femenina de waterpolo de màxim nivell. Tot i ser a inicis de temporada, Assolim Mataró i Astralpul Sabadell han jugat un partit molt igualat que s'ha disputat al complex Joan Serra i que finalment ha acabat amb victòria i títol per les mataronines. El Mataró ha començat guanyant, però després ha estat el Sabadell qui ha colpejat i s'ha arribat a situar 3 gols per sobre en l'electrònic. Una distància, però, que l'equip local entrenat per Dani Ballar ja ha retallat abans de la mitja part, on s'ha arribat 3-5. La igualtat s'ha mantingut fins a finals també del tercer quart, que ha acabat 7-7. La tònica ha continuat en l'últim període, apareixia Van de Kratz pel Sabadell amb dues dianes, però dos gols també marca de la casa de Queralt Anton i Tili Kerns, per l'Assolim Mataró, mantenien la igualtat una altra vegada.
16: Molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant, ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
15: I a 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una superioritat numèrica i en la següent jugada, Jewel Romer marcava pel Mataró. Era el 10-9, a 26 segons de l'acabament, Mireia Guiral s'encarregava de marcar el definitiu 11-9.
0: Gràcies, Oriol, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
8: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
9: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia i bon dilluns, 21 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 21 de setembre, avui amb tot el que ha donat a si el cap de setmana, amb el repàs, òbviament, de la jornada de futbol per als equips catalans des de la primera divisió masculina i la Lliga F, passant per segona divisió, primera, segona i tercera federació, i acabant amb la primera jornada de la Lliga Elite, que es va completar ahir. Però també molt bàsquet, amb l'anàlisi, evidentment, de la final catalana de la Supercopa CB disputada ahir a Badalona, on va guanyar l'equip local, la Penya, contra el Barça. Bàsquet, futbol, però també waterpolo, hoquei herba i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitjorn d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En bàsquet, la penya guanya un títol oficial després de 18 anys.
1: El Joventut va superar ahir a la final de la Supercopa Endesa, que jugava a casa l'Olímpic de Badalona al Barça, per 101-87. L'MVP va ser un ex-laurana, Nico Laprovittola, que aquest any ha tornat a Badalona i va acabar a la final. Atenció amb aquests números, Martí, 31 punts i 8 triples.
0: Molt destacat, igual que un altre ex-laurana, com és el Ricky Rubio. Triomf i títol, com dèiem, per a la sisa Joventut, un equip més fet que el Barça, que ha renovat pràcticament tota la plantilla, més de l'entrenador, Alexander Sekulic.
1: Doncs aquest cap de setmana ja arrenca la competició ACB amb la primera jornada. Abans, aquest dijous, però, el Barça debuta Eurolliga masculina amb el primer partit al Palau contra l'Efes d'Istanbul.
0: En futbol, la primera masculina s'atura pràcticament 3 setmanes amb el Barça líder intractable.
1: Els blaugranes lideren aquesta classificació amb mà de ferro. 21 punts de 21 possibles, 31 gols a favor, 12 dels quals d'un Rafinha de rècord. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors. A 5 punts del conjunt blaugrana i el Madrid ja està a 6, quart classificat. L'altre català, l'Espanyol, 15 amb 7 punts.
0: L'Espanyol, que de fet obrirà la propera jornada, serà el 9 d'octubre, ni més ni menys que contra el Màlaga. En categoria femenina no s'atura la competició a la Lliga F i el Barça, líder invicte, ja té la mirada posada a l'estrena a la Champions, que serà aquest dimecres mateix, el Johan Cruyff contra el París Futbol Club.
1: Els altres dos catalans a la Lliga F, el Badalona, a la zona alta, 47 punts de 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf del curs. Maneta al Madrid Club de Futbol Femení, 5-1.
0: Que fins ara ho havia guanyat tot, el Madrid Club de Futbol Femení. I a la segona divisió masculina, i nova victòria de la nova Creu Alta del Centre Esport Sabadell.
1: Els vallesans van superar per 3-1 a un equip que l'any passat estava a primera, que és un dels candidats a priori a lluitar per l'ascens, l'Oviedo. Els gols de Gastón Vallès, Òscar Sanz i Àngel Baena van fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre l'Asturià, pel qual va marcar el català Stanis Pedrola.
0: A la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
1: El filial blaugrana va caure per 5-3 al camp del filial Atlètic de Madrid i només ha sumat un punt dels primers 6 possibles. A segona federació femenina, l'Espanyol B és líder en solitari després de guanyar el Samper per 4-1 i suma així 3 victòries en 3 partits. També hi ha el Barça C, va empatar 2 contra el Saragossa. Dissabte, l'AEM va debutar a casa amb una golejada per 4-0 sobre el Múrcia, que situa les lleidatanes a la zona alta de la taula. I l'Europa es va refer de la sanció per alineació indeguda a la primera jornada amb una victòria 3-1 sobre un dels grans favorits de l'ascens, l'Ona Sant Adrià, un Europa al conjunt graciencs que sumava el primer triomf de la temporada.
0: A la primera federació masculina, primera derrota ahir del Nàstic.
1: I contundent, Martí, al camp de l'Alcorcón, 3-0, i amb els 3 gols encaixats els primers 26 minuts de partit. Dissabte l'Europa va perdre en polèmica arbitral 2-1 a Múrcia. Guanyava 0-1, al minut 90 encaixa l'empat i el 100 de penal molt discutit. Els graciencs sumen només un punt de 12 possibles. Demà, el dimecres, volíem dir, Sant Andreu jugarà partit que es recupera d'aquesta jornada a Can d'Aragó contra el Madrid-Castilla, serà a les 9 del vespre.
0: El filial del Real Madrid a la segona federació masculina, Barça Atlètic i Terrassa, continuen imbatuts.
1: Tots dos van guanyar ahir fora de casa i per la mínima. El filial blaugrana es va imposar al Barbastre amb un gol de Landry, mentre l'equip agarem va superar l'Arnedo amb gol de Max Marcet. Empat a 2 del Girona B a Logroño. A Logroño, volíem dir, primera derrota del Manresa 2-1 a Tudela, i també han caigut per primera vegada aquest curs l'Olot 1-2 amb l'Utebo i l'Espanyol B 2-1 al camp del Penyes. En canvi, el Reus Redis va sumar ahir la primera victòria, 1-0 contra el Nàixera.
0: El Terrassa, per cert, que ja coneix, ho ha sabut avui, el seu rival per als quarts de final de la Copa Federació.
1: Doncs sí, sorteig matinal a Madrid amb els agarencs que jugaran el passi a semifinals, que també implicaria participació a la primera ronda de la Copa del Rei, i ho faran al camp del Sestao, al municipal de les Llanes, dimecres 30 de setembre.
0: I a la tercera federació masculina, la Monta suma el 3-3 i continua líder del grup 3, del grup 5, volíem dir.
1: Disculpa, Martí, l'equip de Nou Barris va guanyar la Fundació Grama per 1-0 i suma 9-9. A la jornada destaca també la primera victòria d'un dels favorits al títol i a l'ascens, el Badalona 0-2 a Vilassar de Mar. També resultats d'ahir, Cerdanyola 1, l'Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético Moncada 1 i en el derbi lleidatà triomf per la mínima d'Atlètic Lleida 1-0 contra el Mollerussa.
0: En waterpolo, el Sabadell tornarà a jugar a la Champions masculina.
1: L'equip d'Albert Espanyol ha superat aquest cap de setmana la fase prèvia després de guanyar ahir el conjunt anfitrió, l'Apolo Georgià, per un contundent 12-22 i dissabte el Budva de Montenegro 20-12. Divendres, això sí, va caure en derrota en el debut contra el Brescia italià, que també ha aconseguit bitllet per la Champions.
0: Tindrem, per tant, dos equips catalans en aquesta Champions masculina, el Sabadell i el vigent campió, el Barceloneta.
1: Doncs tots dos han conegut avui mateix els rivals que tindran a fase de grups. El Sabadell ha quedat enquadrat al grup A, Olympiacos grec, Hannover alemany i Jadra Necek Novi Montenegrí. El Barceloneta, grup C, tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del Novi Beograd Serbi.
0: I en categoria femenina, també en waterpolo, la Solim Mataró va aconseguir ahir revalidar el títol de Copa Catalunya.
1: Les mataronies van superar amb una final molt igualada a l'Estrapul Sabadell 11-9 en el partit pel tercer lloc. Triomf del Terrassa, 14-10 contra el Catalunya.
0: A la selecció espanyola d'handbol en cadira de rodes, per cert, s'ha proclamat, ho va fer ahir, campiona del món a Granollers.
1: El convidat estatal amb un català, el jugador del Palau Tordera, Òscar Pérez, va superar a la final al Japó per un 7-2 en aquesta final disputada a la capital vallesana. Portugal va completar el podi guanyant Xile en el partit pel tercer lloc.
0: En hoquei patins, Catalunya guanya la Golden Cat en femenina com masculina.
1: La selecció catalana femenina va aixecar ahir la final després de remuntar un 0-2 en contra. Gols de Laia Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina. A la final masculina, triomf per 2-1, també sobre Portugal, amb un doblet de Xavi Aragonès. La competició s'ha disputat al pavelló de Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.
0: Amb motor, mal dia ahir per a Marc Márquez, el Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
1: Doncs sí, perquè el Cerverí va ser cinquè en la cursa llarga i perd el lideratge de la general en favor del madrileny Jorge Martín, que va ser segon per darrere murcià Pedro Acosta, que va sumar la seva primera victòria en categoria reina. Pol Espargaró, que va disputar el seu Gran Premi 300 des que va arribar al Mundial, va finalitzar en setzena plaça, mentre que Alex Rins va acabar en 19è. Àlex Márquez va anar malament des de l'inici i va caure 13 voltes al final quan ocupava precisament la 13a posició. Un joc de malastrugança aquest número, no, Martí?
0: Exacte.

0: Dilluns 21 de setembre, 8 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol perquè la primera divisió masculina, ho hem anat explicant, s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels compromisos de seleccions i hem de repassar com arriba la competició després de 7 jornades aquesta aturada amb el Barça imparable, líder invicte amb 21 punts de 21 possibles, en solitari, amb un Rafinha estel·lar amb 12 gols, gairebé 2 de mitjana per partit, 31 en total n'ha fet el Barça en 7 partits. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors, a 5 punts el conjunt blaugrana i el Madrid és quart a 6 punts ja. L'altre català, l'Espanyol, és 15 amb 7 punts. En categoria femenina no s'atura la competició, a la Lliga F. El Barça, que és líder invicte, ja té la mirada posada en l'estrena a la Champions. Aquesta mateixa setmana, aquest dimecres, el Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Els altres dos catalans de la Lliga F, el Badalona està a la zona alta, quart amb 7 punts de 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf amb una maneta contra el Madrid Club de Futbol Femení, 5-1. I a la segona divisió masculina, ahir nova victòria la nova Creu Alta del Centre d'Esport Sabadell, que va superar 3-1 a un equip en principi candidat a lluitar per l'ascens, com és l'Oviedo. Gols de Gastón Valles, Òscar Sanz i Àngel Baena per donar una gran victòria, fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre un conjunt asturià pel qual havia marcat el català Stanis Pedrola. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
1: Per mi aquests partits són els més especials perquè veníem de fer un partit a Mallorca amb moltes coses molt bones, però nosaltres sols ens vam fotre 2 trets al peu i no és la nostra essència. Llavors, veure com han treballat i com han estat units durant la setmana és molt, molt significatiu i un cop més la nova Creu Alta fent màgia. Doncs entre tots hem fet un grandíssim partit contra un equip clar candidat al títol, a l'ascens, que la temporada passada estava jugant a primera divisió, amb molts dels jugadors que estaven avui sobre el terreny de joc, i penso que l'equip ha estat millor.
0: La segona divisió no s'atura, malgrat els compromisos de seleccions, que afectaran, per exemple, equips com el Girona, que també ha guanyat aquest cap de setmana, 1-2 dissabte ho va fer a Cádiz, i perdrà entre 4 i 5 jugadors pels dos propers partits. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Vladislav Benat i de Carles Pérez i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús, obra de Sergio Arribas, va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
3: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem aixecando agua. Hem d'intentar, intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps, i això està en la nostra millora.
2: Amb aquesta victòria, el Girona suma 10 punts i acaba la jornada en 8a posició a l'espera de rebre l'Albacete divendres, que ve a Montilivi a 9:15, això sí, condicionats per les baixes de l'aturada de seleccions.
0: Gràcies, Pau. Més futbol. Tornant a la categoria femenina, la primera federació. Ahir derrota del filial del Barça 5-3 contra el filial de l'Atlètic de Madrid. I a la primera federació masculina, i s'ha de perdre l'Europa, que només ha sumat un punt després de 4 jornades, amb derrota polèmica, això sí, a Múrcia, i també va caure clarament el Nàstic, en aquest cas 3-0 al Corcón. Els tarragonins queden 6ens amb 7 punts de 12. L'Europa, com dèiem, n'ha sumat un punt i es troba a la part baixa. I el Sant Andreu 3. El conjunt quadribarrat jugarà aquest dimecres a Can Dragó contra el Real Madrid Castilla, el partit corresponent a aquesta quarta jornada. Una categoria per sota la segona federació masculina i victòries per la mínima fora de casa tots dos del Terrassa i del Barça Atlètic, els dos millors catalans, segon i tercer respectivament, amb 7 punts a 2 del filial d'Osasuna, que és el líder en solitari. El filial Barona va guanyar per idèntic resultat a Barbastre amb gol de l'Andri Ferrer, mentre que el conjunt agarenc, com dèiem, 0-1, va superar l'Arnedo amb gol de penal de Max Mercet. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
4: Nova victòria del Terrassa Futbol Club al camp de l'Arnedo. El conjunt d'Oriol Alsina continua invicte, ha sumat 7 dels 9 punts possibles i no ha encaixat cap gol en els 270 minuts que ha disputat. També podem sumar els 240 en els dos partits de Copa Federació. Per tant, en aquests 5 partits oficials, el Terrassa encara no ha encaixat cap gol. Max Mercet transformava un penal a la primera meitat i a partir d'aquí, era el minut 19, el Terrassa ha hagut de suar de valent, sobretot a la segona part, on el conjunt agarenc no ha fet la seva millor imatge. Oriol Alsina és entrenador del Terrassa.
5: La veritat és que crec que el partit nostre ha sigut molt complet.

0: D'acord que la primera part ha sigut millor que la segona. Crec que la primera part hem merescut sentenciar el partit perquè hem generat 4 o 5 ocasions de gol molt i molt clares i ells no s'han acostat. El camp estava bastant complicat de jugar. La segona part encara està més complicat perquè s'ha anat aixecant i ells han començat a penjar boles a l'àrea, a buscar jugades de segona jugada, etc. Però nosaltres hem tingut les ocasions més clares altra vegada. O sigui, jo no recordo cap parada de Marcos, de dificultat, perquè sí que és veritat que ens han generat alguns corners, algunes faltes laterals, alguns saques de banda, perquè anaven en tot el joc directe i amb el camp com estava era molt complicat de jugar. Crec que ens hem adaptat molt bé altra vegada en un camp molt difícil de jugar. Crec que hem competit molt bé. Estic molt orgullós dels meus futbolistes. No oblidem que venim d'un partit de 120 minuts el dimecres d'aquesta setmana.
1: I a l'espera de saber qui serà el rival en aquesta Copa Federació, el Terrassa visita el proper cap de setmana, dissabte, 17:45 de la tarda, a l'Ebro.
2: Gràcies, Miqui. De fet, fa una estona hem sabut que el Sestao River serà el rival del Terrassa en aquestes quarts de final de la Copa Federació, una eliminatòria que jugarà precisament a Terres Basques, al municipal de Les Llanes, i que en cas de victòria el Terrassa, a banda de classificar-se per les semifinals d'aquesta Copa Federació, també obtindria el bitllet per a la primera ronda de la Copa del Rei. Més resultats d'ahir d'aquests equips catalans, d'aquest grup 2 de segona federació masculina, empat a 2 del Girona B al camp de la Sociedad Deportiva Logroñés, el filial gironí que es queda 7è amb 4 punts, primera derrota del curt al Manresa, 2-1 al camp del Tudelano. Els vegencs són cinquens amb 6 punts. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Els vegencs els va penalitzar una fluixa primera part en què el local Aleieto va signar un doblet en tan sols 5 minuts. El navarrès va batre Pulidó, primer amb un xut creuat i després rematant de cap a la sortida d'un córner per situar el 2-0 abans del descans. El guió del partit va canviar radicalment a l'inici de la segona part quan l'expulsió d'un defensor local per una falta sobre Santi Guzmán va deixar el Tudelano amb 10 homes. Amb superioritat numèrica, el Manresa va agafar el domini absolut del joc i va tancar el rival a la seva àrea. El premi a la insistència va arribar al temps afegit quan Ángel Vera va retallar distàncies rematant amb el genoll una centrada d'Iglesias. 2 minuts després, Òscar Gómez va tenir l'empat a les seves botes, però el porter local va blocar la pilota sobre la línia per certificar el triomf navarrès. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa.
4: Bé, bueno, sabíem que veníem un camp molt, molt complicat, com és el del Tudelano, i bueno, ens ha costat molt adaptar-nos al seu context. Avui hem intentat, hem canviat diferents coses. La segona part sí que hem sortit molt més endollats, ells s'han quedat amb 10. S'ha costat molt treballar aquesta circumstància, intentar fer-los anar de costat a costat, generar situacions de perill. Ho hem intentat, però bueno, no ha sigut suficient. Això és la segona ref.
3: Ara els vegencs són cinquens a la classificació amb 6 punts. El Manresa buscarà retrobar-se amb la victòria aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi del Congost. Ho farà contra el filial de la Unió Deportiva Logroñés.
2: Gràcies, Jordi. En canvi, en el partit que tancava la jornada i el Reus Redis va sumar la primera victòria del curs, 1-0 contra el Nàixera. Anem cap a la tercera federació masculina i es va completar la tercera jornada amb una nova victòria de la Muntanyesa, que continua líder invicte amb 9-9, ahir 1-0 sobre la Fundació Grama. També hi Cerdanyola 1, l'Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético Moncada 1, Vilassar de Mar 0, Badalona 2, i en el derbi lleideta triomf per la mínima de l'Atlètic Lleida, 1-0 contra el Mollerussa. D'altra banda, el dissabte també van tenir un Tona 1, Poble de Fumet 3, l'empat a 3 entre Martinenc i Europa B, i dos empats més. Primer a un entre Vilanova i Peralada i sense gols va acabar el duel entre Cornellà i Hospitalet, que encara arrossega conseqüències pels incidents que van tenir lloc a la graderia. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
5: Tot i que el Cornellà va començar dominant una primera part en què l'Hospi va haver de treballar de valent, els riberencs van saber resistir i a poc van guanyar confiança. Després del descans, el partit va canviar el guió i l'Hospi va fer un pas endavant. Els de Raúl Page fins i tot van disposar d'alguna ocasió clara per endur-se els 3 punts, però el marcador ja no es va moure. Amb aquest empat, al CE, l'Hospitalet suma 5 punts de 9 possibles en un inici de temporada exigent. Raúl Page és l'entrenador del Centre d'Esports l'Hospitalet.
6: Penso que la nostra segona part ha sido mejor que la de ellos en la primera. Básicamente porque hemos estado más en su campo, porque hemos tenido 3 ocasiones muy claras, la de Rullera, de Bafo, de la de Rubén Henry para ganar el partido y bueno, al final pues bueno, te vas a casa con un punto, ¿de acuerdo? Evidentemente fuera de casa contra un equipo de tal magnitud donde creo que hemos demostrado los dos equipos claramente el potencial que tenemos y a lo que vamos a luchar toda la temporada y sobre todo pues muy feliz pues tanto por los cambios, por la gente que no ha jugado, que ha sumado y sobre todo por la imagen que hemos dado de equipo muy grande en todos los sentidos, ¿no?
5: Pel que fa a l'apartat fora de l'esportiu, el partit va acabar amb incidents a les graderies. Després d'un avís perquè els aficionats de l'Hospi es mantinguessin als seus seients, es va produir una baralla entre seguidors dels dos equips.
2: Gràcies, Pasqual. Finalment, aquest cap de setmana ha començat la Lliga Elit i ho va fer amb una primera jornada en què destacava, ho hem anat parlant la setmana passada, el derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que es va poder seguir a l'Enjoc TV i a la xarxa Més, i que va innova la Cebre. 5 gols, 3-2 per als manlleuencs. Ràdio Vic, Pep Portet.
7: L'agrupació esportiva i cultural Manlleu es va imposar ahir per 3-2 a la Unió Esportiva Vic en el derbi usonenc que encetava la temporada a la Lliga Elit amb les càmeres de la xarxa Més en directe. El partit va tenir clar color biguetà al primer temps, que no es va traduir en el marcador. El porter manlleuenc Charlie va trobar un penal a Nil Garrido als 35 minuts, però no va poder aturar un xut de Manel Martínez poc després. Tot i això, els locals, amb més de 1.600 persones al municipal, van empatar el límit del descans amb un cop de cap de Baba. La segona meitat va ser clarament local, amb més pressió, empenta i oportunitats, i amb un clar protagonista, el jove Guillem Ferrés. En només 5 minuts, del 54 al 59, Ferrés va marcar 2 gols per posar un 3-1 que semblava sentenciar el maig. La reacció dels de Ramon Carrascal va arribar ja en el descompte, amb un gol de Manel Martínez que posava el 3-2 definitiu. Marc Prat, entrenador del Manlleu, s'estrenava el primer equip per la porta gran.
8: La veritat és que poder debutar en un derbi i a més fer-ho amb victòria és un somni, no? És una cosa increïble. En primer lloc, agrair el suport de l'afició, perquè sense ells no haguéssim pogut guanyar el partit. Ens van ajudar moltíssim, ens van empènyer cap a la victòria. En segon lloc, agrair el treball dels jugadors, es van buidar. I per últim, abans d'acabar, m'agradaria agrair la confiança de la Junta, perquè al final poder guanyar aquest partit és tornar-los una part de la confiança que vam mostrar en el juny.
7: Primer partit de la temporada i primers 3 punts pel Manlleu, mentre el Vic, amb treball per fer encara, haurà d'esperar la propera jornada per començar a sumar.
2: Gràcies, Pep. En bàsquet, la penya va fer història ahir en guanyar el seu primer títol en 18 anys i ho va fer guanyant la final de la Supercopa CB, que es disputava precisament a l'Olímpic de Badalona contra el Barça, 101-87. Un partit en què el conjunt verd i negre va anar per davant en tot moment i en què l'MVP va ser un ex-blaugrana com Nicola Provítola, que en el seu retorn a Badalona, com a local, va fer 31 punts amb 8 triples. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
9: Bon dia. La Xisa Joventut es va proclamar campió de la Supercopa Endesa després de derrotar el Barça per 101-87 en un derbi català trepidant de principi a fi. El pavelló olímpic de Badalona, ple a vessar amb més de 12.000 espectadors, va empènyer l'equip en un partit d'alta intensitat. Nicolás Laprovitola va tornar a ser el millor jugador del partit amb 31 punts, 9 triples i 28 de valoració. Així ho va viure l'argentí.
10: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
9: Precisament va ser un jove, Ricky Rubio, que aixecava el darrer títol de la penya el 2008 i qui l'ha tornat a alçar aquest diumenge a l'Olímpic. El base no va poder contenir l'emoció i va admetre que es va sentir nerviós per la final. Així ens ho explicava.
11: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
9: La Sisa Joventut va arribar als últims 10 minuts amb només 3 punts d'avantatge. En un darrer quart d'infart, l'empenta de l'afició de Badalona i la serenor en els moments decisius van permetre a la penya segellar un triomf èpic que va posar fi a la maledicció de l'anfitrió. Amb aquesta victòria històrica a casa, el club verd i negre trenca una sequera de 18 anys sense títols oficials des de la Copa del Rei del 2008 i es torna a aixecar la Supercopa 39 anys després del seu últim triomf en aquesta competició. Va ser l'any 1986.
2: Gràcies, Ramon. Triomf títol, com deien, per a la Sisa Joventut, un equip molt més fet que el Barça, que ha renovat pràcticament tota la plantilla i, a més de l'entrenador, Alexander Sekulic, i que es queda, per tant, sense Supercopa després de superar el València a semifinals dissabte i d'haver guanyat, recordem, fa just una setmana la Lliga Catalana. En parlava un ex-verd i negre, ara un dels capitans del Barça, Joel Parra.
12: Si aporto més o menys individualment, a mi personalment m'és igual. Jo el que vull és ajudar l'equip a guanyar i de moment doncs, no ho estic aconseguint. Així que ja et dic, a seguir treballant i a seguir apretant el cul. Jodidos por la derrota, jodidos por perder una final, però
13: lo que he dicho, que esto no para, que el jueves tenemos un partido ya de Euroliga contra Efes, un gran equipo, luego nos vamos a Dubai, luego nos vamos a Coruña, bueno, muchos partidos, hay tanto calendario que ya ni lo sé, pero que esto no para y que tenemos que estar preparados, porque un día estará uno, otro día estará otro, pero tenemos que estar todos y tenemos que aportar el nuestro 100% para que sea una temporada especial.
2: El cap de setmana vinent ja arrenca la competició ACB en la primera jornada. Abans, aquest dijous, el Barça debutarà a l'Eurolliga masculina amb el primer partit al Palau Blaugrana contra l'Efes Istanbul. I en waterpolo, un parell de punts. En categoria masculina, el Club Natació Sabadell ha superat aquest cap de setmana la fase prèvia de la Champions masculina i tornarà a jugar a la màxima competició continental. Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
14: Bon dia. L'equip d'Albert Espanyol s'haurà de veure a les cares amb tres campions de Lliga, l'Olympiacos grec, el gran favorit per quedar primer, el Jadran Herzegnovi montenegrí i el Vaspo Hannover alemany, que ja va ser butxí del club el curs passat. Tot plegat després de tancar ahir la fase prèvia com a segon classificat de la seva lligueta. El conjunt sabadellenc va perdre per la mínima 15-16 el duel inaugural contra el Brescia, però va golejar en els dos següents el Budva montenegrí, 20-12, i l'Apollo georgià, 22-12, l'anfitrió d'aquesta fase prèvia. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
15: Objetivo conseguido. Creo que hemos ido de menos a más en esta fase. El partido de Brescia fue un partido extraño, difícil, que nos costó hacer nuestro juego en todo momento. Creo que ya con Budva jugamos un gran partido, fuimos superiores de principio a fin y hoy, bueno, salvo los primeros minutos del partido, que hemos empezado con un marcador en contra de 3-0, creo que el partido ha sido espectacular por parte del equipo, con mucho compromiso, sacrificio defensivo, jugando nuestro sistema, imponiendo nuestro juego en todo momento. Y bueno, creo que debemos estar muy contentos, muy orgullosos, es el objetivo, jugar la Champions otro año más y muy felices de que Sabadell vuelva a disputar una Champions.
14: A l'espera del calendari sencer d'aquesta fase de grups, les 6 jornades s'hauran de disputar entre el 6-7 d'octubre i el 15-16 de desembre. I com és habitual, només els dos primers accediran al top 8 de la competició.
2: Gràcies, Pau. Tindrem dos catalans, per tant, en aquesta Champions masculina, a banda del Sabadell, el vigent campió, el Barceloneta, que està enquadrat al grup C, i tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del Novi Beograd Serbi. I abans d'acabar, un apunt d'hoquei i herba. Aquest cap de setmana han arrencat les lligues a la divisió honor femenina i masculina. Bon inici del júnior de Sant Cugat, tant masculí com femení, que de fet venen tots dos de guanyar els campionats absoluts de Catalunya. El femení, de fet, va tornar a superar l'Egara. Ahir, com a la setmana passada, en aquest cas 4-1. Cugat Media, Joan García, bon dia.
16: Molt bon dia, Martí. El júnior femení ha iniciat la nova era amb Jorge de Banys a la banqueta i ho ha fet amb victòria convincent per 4-1 davant l'Egara, un partit plàcid per l'equip blau i negre amb gols de Blanca Òrsula, Laia Vidosa, Mariona Serraima i Tere Lima. Pel bàndol agarenc va intentar retallar diferències amb l'únic gol de penal córner, en aquest cas d'Anna Borràs. Moment d'escoltar el tècnic de l'equip, Jorge de Banys.
17: Una gran primera parte, la segunda parte nos dejamos ir, jugamos no todo lo bien que quisiéramos, pero al final, bueno, mantuvimos el resultado. Hay noticias positivas, metimos dos goles de córner hoy día, lo cual es bueno. Hay debut de muchas jugadoras, estamos jugando con muchas chicas muy, muy jóvenes que también son su primera arma en División de Honor, así que contento con los tres puntos.
16: Proper partit aquest diumenge al camp del Club Deportiu Terrassa.
2: Gràcies, Joan, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és.
6: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
7: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se m'entengui, però jo la pariria una i mil vegades.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest dilluns 21 de setembre de 2026.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Amb un repàs de la informació que fem amb en Joan Garcia. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Alba.
1: I comencem explicant-vos que cada 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que s'estima que a Catalunya afecta 150.000 persones. Més enllà de les xifres, tres santcugatencs han explicat a Cugat Mèdia com l'Alzheimer dels seus pares va transformar la seva vida i la de tota la família.
3: En tots els casos, els primers símptomes van arribar en forma de petits oblits quotidians. No recordar un trajecte, deixar les claus del cotxe posades o ser incapaç de seguir una recepta de cuina. Els santcugatencs han admès que el diagnòstic va posar nom a una realitat que ja intuïen, però també va iniciar un llarg procés de dol anticipat. Un dels moments més durs, han explicat, arriba quan el pare o la mare deixa de reconèixer els seus fills. Així ho ha recordat la Mònica Blasco.
4: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
3: Tots tres coincideixen que l'Alzheimer no només afecta qui el pateix, sinó també els cuidadors i cuidadores. Per això han insistit en la necessitat de trencar el silenci, demana ajuda psicològica i cuidar també les famílies que conviuen amb una malaltia que, han explicat, canvia per sempre les relacions i els rols dins de casa.
1: I seguim amb més informació relacionada amb el Dia Mundial de l'Alzheimer. Els neuròlegs recorden que la prevenció continua sent la millor eina per preservar la salut cerebral.
3: La doctora Maria Teresa Bongiorno, de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, assegura que mantenir una bona salut cardiovascular, fer activitat física de manera regular i dormir entre 7 i 9 hores cada nit són les mesures més eficaces, especialment a partir dels 50 anys. La neuròloga destaca que els hàbits de vida tenen avui un impacte preventiu superior al de qualsevol tractament disponible.
5: Les estratègies de prevenció a partir dels 50 anys, tenir certs hàbits de vida, modifica riscos de tener enfermedades degenerativas, entre ellas la enfermedad de Alzheimer, con una eficacia que no tiene ningún medicamento que tenemos hasta hoy. ¿Y qué son las más importantes? Hay tres, básicamente. La salud cardiovascular, el sueño y la actividad física.
3: Bongiorno també recorda que no tots els oblits indiquen un Alzheimer. El senyal d'alerta apareix quan les fallades de memòria recents són repetides, progressives, interfereixen en activitats quotidianes com oblidar converses, cites o fets recents.
1: I ja s'ha posat la primera pedra del nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat, que serà una realitat entre el 2029 i el 2030 al barri de Volpelleres. Serà el primer temple dels mormons a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid.
3: El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats i un edifici auxiliar d'uns 1.260 envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant un període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. David Pérez, director local de comunicació de l'Església, ha explicat quina serà la funció del temple a la ciutat.
6: Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres, un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist i fem, o sigui, fem coses per nostres avantpassats també, no?
3: El projecte incorporarà també una important superfície enjardinada i està concebut per donar servei no només als fidels de Catalunya, sinó també als procedents del País Valencià, les Illes Balears i el sud de França.
1: I no canviem de tema perquè, precisament, la construcció d'aquest primer temple ha reobert el debat sobre qui són realment els mormons. Cugat Mèdia ha entrevistat la sociòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cecília Delgado. Què ens ha explicat, Joan?
3: Doncs Delgado explica que es tracta d'una confessió cristiana nascuda als Estats Units al segle XIX i adverteix que qualificar-la de secta és una simplificació que no ajuda a entendre la seva realitat ni la seva organització internacional.
7: La palabra secta, digamos, desde la sociología de la religión tiene una historia conceptual, pero en el lenguaje cotidiano se usa como una etiqueta muy peyorativa y realmente aporta muy poco para que entendamos quiénes son las personas que practican esta religión. Es una organización religiosa internacional que tiene una estructura institucional muy desarrollada. No podemos hablar de esta idea de lo sectario así.
3: L'experta també desmunta un dels tòpics més estesos sobre aquesta comunitat religiosa, la poligàmia. La sociòloga recorda que la poligàmia està prohibida dins de l'Església des de fa més d'un segle i que els grups fonamentalistes, que encara la practiquen, no formen part de la confessió que construirà el temple de Sant Cugat. Trobareu l'entrevista sencera que li ha fet la companya Marc Castro a cugat.cat.
1: I el món casteller estrenarà aquest mes un nou casc per a la canalla del Pom de Dalt. Es tracta d'un model que incorpora millores en l'adaptació i la protecció del cap i que es complementarà amb un bon protector facial que serà opcional. La coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya ha presentat els nous elements de protecció després de 2 anys de treball, Joan.
3: Els primers cascs es provaran aquest dijous, coincidint amb la Mercè a Barcelona i Santa Tecla a Tarragona. La incorporació del nou model, però, serà gradual i d'un període de transició que conviurà amb el casc actual, que es va introduir el 2006 i que, segons l'entitat, ha demostrat ser un element de protecció eficient. En el projecte hi ha tingut un paper destacat al món casteller local. La vicepresidenta dels castellers de Sant Cugat, Bet Horta, que també forma part de la Junta de la Coordinadora, n'ha explicat els detalls a Cugat Mèdia.
2: Feia 20 anys de l'altre casc i, d'alguna manera, sí que es volia millorar algunes coses, per exemple, el tancament, es va haver al costat. Hi ha un tema que també que protegeix una mica més aquí al costat de la cara. No. Hi havia certes coses que es podien millorar i ja s'estava preveient aquesta millora i bueno, ja s'ha fet. El tema de la màscara també és com per intentar protegir zones que en el cas no estaven protegides.
3: La membre dels Gausacs ha explicat que les millores s'han treballat durant 2 anys amb la coordinadora, l'Hospital Sant Joan de Déu, ENSI, fabricant dels castells, dels cascs castellers, volien dir.
0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat acollirà el 15 d'octubre la 8a edició del Congrés Women Evolution, una jornada dedicada al talent femení, al lideratge i la innovació, que reunirà més d'una vintena de ponents a l'auditori del campus de SADE.
3: Sota el lema Creixem Junts, el talent que transforma el món, el Congrés posarà el focus en la intel·ligència artificial com a eina estratègica de creixement, així com en la salut i el benestar com a pilars del lideratge. La cofundadora de Women Evolution, Lídia Codinacs, defineix la trobada com una oportunitat per connectar persones, idees i projectes.
8: Una jornada dissenyada per visibilitzar el lideratge femení com a motor d'innovació i transformació empresarial, on la intel·ligència artificial es converteix en una eina estratègica i la salut i el benestar integral ocupen el centre del desenvolupament professional. És una oportunitat única per connectar tecnologia, creativitat, lideratge i benestar en una sola jornada i fer molt de networking.
3: La jornada començarà a 2:15 del matí i s'allargarà fins a 5:45 de la tarda. També inclourà els WE Leadership Awards Barcelona 2026, uns guardons que reconeixen dones i homes compromesos amb un lideratge més inclusiu i equitatiu.
1: I la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, busca escoles interessades a participar en el projecte Teixint Xarxes, un conjunt de tallers orientats a formar els infants i joves en educació per la pau i justícia global, basats en dinàmiques de prevenció de conflictes i de cohesió de grup.
3: La iniciativa, que forma part de la missió de la Unipau de formar persones compromeses amb la cultura de la pau, la no violència i la justícia global, va arribar a més de 2.000 infants i joves de 9 municipis durant el curs passat. L'activitat està estructurada en 7 tallers d'una hora cadascun, en els quals l'equip educatiu de la Unipau ofereix acompanyament al professorat. Els tallers es desenvolupen mitjançant una metodologia socioafectiva amb enfocament integral basada en el joc i la pedagogia experiencial. Per a més informació es pot consultar al web de la Unipau.

0: I en clau esportiva, el primer equip femení del júnior ha iniciat amb molt bon peu la divisió d'honor. Ho ha fet amb un triomf convincent, un 4-1 davant la Gara.
1: Doncs sí, Alba, les santcuatenques van dominar el match en tot moment amb una primera part brillant en atac. Blanca Òrsola, Laia Vidosa, Mariona Serraíma i Tere Lima van ser les golejadores del match disputat ahir diumenge al matí. El tècnic Jorge Davans, que s'estrenava a la banqueta blau i negra, i ho ha fet amb triomf, aquesta és la seva valoració del partit.
2: Una gran primera parte, la segunda parte nos dejamos ir, jugamos no todo lo bien que quisiéramos, pero al final, bueno, mantuvimos el resultado. Hay noticias positivas, metimos dos goles de córner hoy día, lo cual es bueno. Hay debut de muchas jugadoras, estamos jugando con muchas chicas muy, muy jóvenes, que también son su primera arma en División de Honor, así que contento con los tres puntos.
1: La propera jornada, el júnior visitarà el camp del Club Deportiu Terrassa.
0: I no canviem de disciplina, de fet, tampoc canviem de club, perquè el primer equip masculí del júnior ha iniciat la Lliga amb una important victòria, en aquest cas 3-1, davant l'Atlètic de Terrassa, i d'aquesta manera sumen els primers 3 punts de la temporada.
1: Els 3 gols han sigut obra de Bruno Font, Anton Serraíma i Àlex Bozal, de penal córner, que han servit per situar el 3-0. Els agarencs han tret l'orgull per acabar maquillant el resultat amb el gol de l'honor. Així ha valorat el tècnic de l'equip, Guille Carnicer, al maig.
3: Una de les coses amb les que, com a staff, estem més contents és del nivell que estem tenint en defensa, que hem mostrat a la pretemporada i també avui. Estem molt sòlids, confiem molt en el sistema i amb el que estem fent. Per tant, crec que això ens ha de servir per ser cada cop més protagonistes en bola. Penso que, a més, avui doncs hem tingut per fases, però fases de molt bon joc també en bola. Hem aprofitat les que hem tingut, hem sabut defensar també els moments on ells ens han apretat una mica. Penso que victòria sòlida i, evidentment, com tu dius, doncs, molt content.
1: Els de Guille Carnicer visiten la propera jornada al camp del tot poderós Club de Campo madrileny.

0: I obrim l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines són les activitats que es fan aquesta tarda i també durant els pròxims dies a la ciutat. Joan, què ens destaques?
1: Doncs mira, encara segueix en marxa el Sant Cugat d'Etapes, que va començar dijous passat i s'allargarà fins al 27 de setembre amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una etapa creada per l'ocasió acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €.
0: I si posem la mirada una mica més enllà d'avui, quines activitats podem trobar?
1: Doncs mira, dimecres, en el marc del cicle de conferències sobre el món dels trens, proposen la xerrada La seguretat ferroviària, a càrrec de l'enginyer Emilio Martín, expert en seguretat de sistemes de senyalització i protecció de trens i més D. La cita serà a la Casa de Cultura a 6:45 de la tarda.
0: I per aquells que s'hagin despistat, quina exposició està a punt d'acabar i tenim una última oportunitat per visitar-la?
1: L'exposició Volta i Creu, les noies de Sant Cugat, que es pot veure al Centre Grau Garriga d'Art Textil Contemporani amb motiu del 20è aniversari del col·lectiu santcuatenc de Puntaires. L'exposició posa en context la contemporaneïtat i la rellevància de l'artesania textil a la ciutat a partir d'una selecció de peces elaborades per les noies de Sant Cugat.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera aquest dilluns. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia, déu-n'hi-do, la situació totalment estancada, sense pluja i de calor per les dates que ens espera per les properes hores i també per tota aquesta setmana a l'àmbit metropolità. En alguns moments parlarem de temperatures escandaloses. Per ser ja gairebé la tardor, recordem que comença aquest dimecres de matinada. De moment avui ja tindrem moltes temperatures de 32, 33 graus a l'ombra a moltes viles del Vallès, a prop del mar, cap als 29-30 graus, per tant, temps de platja. I sempre amb un domini clar i absolut del sol. Tindrem alguns nuvolets, però tan i tan finets, tan primets i tan esfilagarsats que ni tan sols faran ombra al sol. Per tant, una situació molt tranquil·la, que ja diem s'ha d'anar repetint les properes jornades. N'estem pendents a la xarxa?
0: Doncs amb aquest dia tan assolellat ens acomiadem de l'informatiu. La informació, recordeu, que torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
7: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
8: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest dilluns 21 de setembre de 2026.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Amb un repàs de la informació que fem amb en Joan García, molt bon dia.
10: Molt bon dia, Alba.
0: I comencem explicant-vos que cada 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que s'estima que a Catalunya afecta 150.000 persones. Més enllà de les xifres, tres santcugatencs han explicat a Cugat Mèdia com l'Alzheimer dels seus pares va transformar la seva vida i la de tota la família.
11: En tots els casos, els primers símptomes van arribar en forma de petits oblits quotidians. No recordar un trajecte, deixar les claus del cotxe posades o ser incapaç de seguir una recepta de cuina. Els santcugatencs han admès que el diagnòstic va posar nom a una realitat que ja intuïen, però també va iniciar un llarg procés de dol anticipat. Un dels moments més durs, han explicat, arriba quan el pare o la mare deixa de reconèixer els seus fills. Així ho ha recordat la Mònica Blasco.
12: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
11: Tots tres coincideixen que l'Alzheimer no només afecta qui el pateix, sinó també els cuidadors i cuidadores. Per això han insistit en la necessitat de trencar el silenci. Demana ajuda psicològica i cuidar també les famílies que conviuen amb una malaltia que, han explicat, canvia per sempre les relacions i els rols dins de casa.
0: I seguim amb més informació relacionada amb el Dia Mundial de l'Alzheimer. Els neuròlegs recorden que la prevenció continua sent la millor eina per preservar la salut cerebral.
11: La doctora Maria Teresa Buongiorno, de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, assegura que mantenir una bona salut cardiovascular, fer activitat física de manera regular i dormir entre 7 i 9 hores cada nit són les mesures més eficaces, especialment a partir dels 50 anys. La neuròloga destaca que els hàbits de vida tenen avui un impacte preventiu superior al de qualsevol tractament disponible.
10: Les estratègies de prevenció a partir dels 50 anys, tenir certs hàbits de vida, modifica el risc de tenir enfermedades degenerativas, entre ellas la enfermedad de Alzheimer, con una eficacia que no tiene ningún medicamento que tenemos hasta hoy. ¿Y qué son las más importantes? Hay tres, básicamente. La salud cardiovascular, el sueño y la actividad física.
11: Buongiorno també recorda que no tots els oblits indiquen un Alzheimer. El senyal d'alerta apareix quan les fallades de memòria recents són repetides, progressives, interfereixen en activitats quotidianes com oblidar converses, cites o fets recents.
0: I ja s'ha posat la primera pedra del nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat, que serà una realitat entre el 2029 i el 2030 al barri de Volpelleres. Serà el primer temple dels mormons a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid.
11: El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats i un edifici auxiliar d'uns 1.260 envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant un període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. David Pérez, director local de comunicació de l'Església, ha explicat quina serà la funció del temple a la ciutat.
13: Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres, un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist i fem, o sigui, fem coses per els nostres avantpassats també, no?
11: El projecte incorporarà també una important superfície enjardinada i està concebut per donar servei no només als fidels de Catalunya, sinó també als procedents del País Valencià, les Illes Balears i el sud de França.
0: I no canviem de tema perquè, precisament, la construcció d'aquest primer temple ha reobert el debat sobre qui són realment els mormons. Cugat Media ha entrevistat la sociòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cecília Delgado. Què ens ha explicat, Joan?
11: Doncs Delgado explica que es tracta d'una confessió cristiana nascuda als Estats Units al segle XIX i adverteix que qualificar-la de secta és una simplificació que no ajuda a entendre la seva realitat ni la seva organització internacional.
14: La palabra secta, digamos, desde la sociología de la religión tiene una historia conceptual, pero en el lenguaje cotidiano se usa como una etiqueta muy peyorativa y realmente aporta muy poco para que entendamos quiénes son las personas que practican esta religión. Es una organización religiosa internacional que tiene una estructura institucional muy desarrollada. No podemos hablar de esta idea de lo sectario así.
11: L'experta també desmunta un dels tòpics més estesos sobre aquesta comunitat religiosa, la poligàmia. La sociòloga recorda que la poligàmia està prohibida dins de l'Església des de fa més d'un segle i que els grups fonamentalistes, que encara la practiquen, no formen part de la confessió que construirà el temple de Sant Cugat. Trobareu l'entrevista sencera que li ha fet la companya Marc Castro a cugat.cat.
0: I el món casteller estrenarà aquest mes un nou casc per a la canalla del Pom de Dalt. Es tracta d'un model que incorpora millores en l'adaptació i la protecció del cap i que es complementarà amb un bon protector facial que serà opcional. La coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya ha presentat els nous elements de protecció després de 2 anys de treball, Joan.
11: Els primers cascs es provaran aquest dijous, coincidint amb la Mercè a Barcelona i Santa Tecla a Tarragona. La incorporació del nou model, però, serà gradual i d'un període de transició que conviurà amb el casc actual, que es va introduir el 2006 i que, segons l'entitat, ha demostrat ser un element de protecció eficient. En el projecte hi ha tingut un paper destacat al món casteller local. La vicepresidenta dels castellers de Sant Cugat, Bet Horta, que també forma part de la Junta de la Coordinadora, n'ha explicat els detalls a Cugat Media.
15: Feia 20 anys de l'altre casc i, d'alguna manera, sí que es volia millorar algunes coses, per exemple, el tancament, el sarabé al costat, hi ha un tema que també que protegeix una mica més aquell costat de la cara. Hi havia certes coses que es podien millorar i ja s'estava preveient aquesta millora i bueno, ja s'ha fet. El tema de la màscara també és com per intentar protegir zones que en el cas no estaven protegides.
11: La membre dels Gausacs explica que les millores s'han treballat durant 2 anys amb la coordinadora, l'Hospital Sant Joan de Déu, ENSI, fabricant dels castells, dels cascs castellers, volien dir.
2: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat acollirà el 15 d'octubre la 8a edició del Congrés Women Evolution, una jornada dedicada al talent femení, al lideratge i la innovació, que reunirà més d'una 20ena de ponents a l'auditori del campus de SADE.
11: Sota el lema Creixem Junts, el talent que transforma el món, el Congrés posarà el focus en la intel·ligència artificial com a eina estratègica de creixement, així com en la salut i el benestar com a pilars del lideratge. La cofundadora de Women Evolution, Lídia Codinax, defineix la trobada com una oportunitat per connectar persones, idees i projectes.
16: Una jornada dissenyada per visibilitzar el lideratge femení com a motor d'innovació i transformació empresarial, on la intel·ligència artificial es converteix en una eina estratègica i la salut i el benestar integral ocupen el centre del desenvolupament professional. És una oportunitat única per connectar tecnologia, creativitat, lideratge i benestar en una sola jornada i fer molt de networking.
11: La jornada començarà a 2:15 del matí i s'allargarà fins a 5:45 de la tarda. També inclourà els WE Leadership Awards Barcelona 2026, uns guardons que reconeixen dones i homes compromesos amb un lideratge més inclusiu i equitatiu.
0: I la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, busca escoles interessades a participar en el projecte Teixint Xarxes, un conjunt de tallers orientats a formar els infants i joves en educació per la pau i justícia global, basats en dinàmiques de prevenció de conflictes i de cohesió de grup.
11: La iniciativa, que forma part de la missió de la Unipau de formar persones compromeses amb la cultura de la pau, la no violència i la justícia global, va arribar a més de 2.000 infants i joves de 9 municipis durant el curs passat. L'activitat està estructurada en 7 tallers d'una hora cadascun, en els quals l'equip educatiu de la Unipau ofereix acompanyament al professorat. Els tallers es desenvolupen mitjançant una metodologia socioafectiva amb enfocament integral, basada en el joc i la pedagogia experiencial. Per a més informació es pot consultar al web de la Unipau.

0: I en clau esportiva, el primer equip femení del júnior ha iniciat amb molt bon peu la divisió d'honor i ho ha fet amb un triomf convincent, un 4-1 davant la Gara.
1: Doncs sí, Alba, les santcuatenques van dominar el match en tot moment amb una primera part brillant en atac. Blanca Òrsola, Laia Vidosa, Mariona Serraíma i Tere Lima van ser les golejadores del match disputat ahir diumenge al matí. El tècnic Jorge de Valls, que s'estrenava a la banqueta blau i negra, i ho ha fet amb triomf, aquesta és la seva valoració del partit.
2: Una gran primera parte, la segunda parte nos dejamos ir, jugamos no todo lo bien que quisiéramos, pero al final, bueno, mantuvimos el resultado. Hay noticias positivas, metimos dos goles de córner hoy día, lo cual es bueno. Hay debut de muchas jugadoras, estamos jugando con muchas chicas muy, muy jóvenes, que también son su primera arma en división de honor, así que contento con los tres puntos.
1: La propera jornada, el júnior visitarà el camp del Club Deportiu Terrassa.
0: I no canviem de disciplina, de fet, tampoc canviem de club, perquè el primer equip masculí del júnior ha iniciat la Lliga amb una important victòria, en aquest cas 3-1, davant l'Atlètic de Terrassa, i d'aquesta manera sumen els primers 3 punts de la temporada.
1: Els 3 gols han sigut obra de Bruno Font, Anton Serraíma i Àlex Bozal, de penal córner, que han servit per situar el 3-0. Els agarencs han tret l'orgull per acabar maquillant el resultat amb el gol de l'honor. Així ha valorat el tècnic de l'equip, Guille Carnicer, al maig.
3: Una de les coses amb les que, com a staff, estem més contents és del nivell que estem tenint en defensa, que hem mostrat a la pretemporada i també avui. Estem molt sòlids, confiem molt en el sistema i en el que estem fent. Per tant, crec que això ens ha de servir per ser cada cop més protagonistes en bola. Penso que, a més, avui doncs hem tingut per fases, però fases de molt bon joc també en bola. Hem aprofitat les que hem tingut, hem sabut defensar també els moments on ells ens han apretat una mica. Penso que victòria sòlida i, evidentment, com tu dius, doncs, molt content.
1: Els de Guille Carnicer visitant la propera jornada al camp del tot poderós Club de Campo madrileny.

0: I obrim l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines són les activitats que es fan aquesta tarda i també durant els pròxims dies a la ciutat. Joan, què ens destaques?
1: Doncs mira, encara segueix en marxa el Sant Cuapa d'Etapes, que va començar dijous passat i s'allargarà fins al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una etapa creada per l'ocasió acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €.
0: I si posem la mirada una mica més enllà d'avui, quines activitats podem trobar?
1: Doncs mira, dimecres, en el marc del cicle de conferències sobre el món dels trens, proposa la xerrada La seguretat ferroviària, a càrrec de l'enginyer Emilio Martín, expert en seguretat de sistemes de senyalització i protecció de trens i més d'E. La cita serà a la Casa de Cultura a 6:45 de la tarda.
0: I per aquells que s'hagin despistat, quina exposició està a punt d'acabar i tenim una última oportunitat per visitar-la?
1: L'exposició Volta i Creu, les noies de Sant Cuat, que es pot veure al Centre Grau Garriga d'Art Textil Contemporani amb motiu del 20è aniversari del col·lectiu santcuatenc de Puntaires. L'exposició posa en context la contemporaneïtat i la rellevància de l'artesania textil a la ciutat a partir d'una selecció de peces elaborades per les noies de Sant Cuat.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera aquest dilluns. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia, déu-n'hi-do, la situació totalment estancada, sense pluja i de calor per les dates que ens espera per les properes hores i també per tota aquesta setmana a l'àmbit metropolità. En alguns moments parlarem de temperatures escandaloses. Per ser ja gairebé la tardor, recordem que comença aquest dimecres de matinada. De moment avui ja tindrem moltes temperatures de 32, 33 graus a l'ombra a moltes viles del Vallès, a prop del mar, cap als 29-30 graus, per tant, temps de platja. I sempre amb un domini clar i absolut del sol. Tindrem alguns nuvolets, però tan i tan finets, tan primets i tan esfilagarsats que ni tan sols faran ombra al sol. Per tant, una situació molt tranquil·la, que ja diem s'ha d'anar repetint les properes jornades. N'estem pendents a la xarxa?
0: Doncs amb aquest dia tan assolellat ens acomiadem de l'informatiu. La informació, recordeu que torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones actualment a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
4: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
3: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitats per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
5: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició d'aforat.
6: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
3: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
5: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics.
3: El Congrés dels Diputats homenatjarà aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
5: Serà la primera vegada que l'hemicicle acolle aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu.
3: En Cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
5: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
3: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
7: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101-87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació precisament d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
3: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant als 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
3: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment, ho adverteix el Departament de Salut en el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia i ressalten el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa. 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI a causa de l'envelliment de la població.
5: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura.
3: Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
4: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
8: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha aportat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
9: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
8: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
2: Notícies en xarxa.
3: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Carlos Mazón hi ha comparegut aquest matí, s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre d'ara fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics a la Comissió d'Investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que Mazón compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
6: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
10: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
3: Seguim a Madrid. Avui hi ha decisions judicials importants pel que fa als casos que afecten el PSOE. El primer, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà finalment a judici per malversació i tràfic d'influències.
5: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé dos anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
3: L'altra decisió és en referència al cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calam,

0: més tradicional els dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
2: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
1: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
3: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
1: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
0: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Salvador Illa ja ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya. Aquest debat ha de desencadenar en un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena i constructiva per sumar i no dividir.
5: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també, evidentment, de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
4: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballaran cada tema i calcula tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
0: Ens situem ara a l'Hospitalet de Llobregat. Allà entitats i veïns s'han concentrat per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
6: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
7: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
8: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
7: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
8: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
7: A la roda de premsa també hi han participat 2 amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per les obres d'urbanització del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium i un polígon industrial.
6: El consistori portarà al ple un primer pagament de 700.000 euros i un pla d'ajust econòmic per afrontar la resta.
0: Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
9: L'alcalde Marc Girbet ha qualificat la sentència de cop molt dur per les finances municipals i ha anunciat un pla de pagament per protegir els serveis públics.

0: públics. L'Ajuntament buscarà suport en d'altres administracions i estudia sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Giribet assegura que l'objectiu és també posar fi a més de 20 anys de conflicte urbanístic.
1: L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca prepara un pla de pagament per afrontar els prop de 3 milions d'euros que haurà d'abonar a Camier 2000 pel conflicte urbanístic del sector 21. La sentència del 2018 va reconèixer a l'empresa una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos legals.
2: 3:15, Palafrugell, al Baix Empordà, defensa que els avisos veïnals han frenat la majoria d'intents d'ocupació al municipi. Tot i que les xifres d'ocupacions són altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
3: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
4: Quan nosaltres detectem o bé un empadronament sense títol habilitant o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament fer un avís al propietari, que ja li dic que el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï doncs, el procés que calgui.
3: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
5: Notícies en xarxa.
2: El Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per a les famílies i més funcional i segur per als professionals. L'equipament inaugurat l'any 1993 ha rebut una inversió de més d'1 milió d'euros. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: Les obres han inclòs una nova sala d'atenció a les famílies, la reorganització de la recepció i l'administració, un segon punt d'atenció al públic i lavabos adaptats. També s'han incorporat plaques fotovoltaiques, així com millores en matèria de seguretat contra incendis i climatització. L'alcalde Rubén Viñuales ha destacat la necessitat que tenia Tarragona d'actualitzar aquest espai.
7: A ningú ens agrada venir a aquest equipament, però això no treu que per aquest motiu sigui encara més important que sigui un equipament més que digne, a l'alçada dels moments més difícils, segurament, de les nostres vides, per acompanyar un familiar, una persona estimada, i per què no dir-ho, on tots algun dia hi haurem de ser.
6: La reforma continuarà amb una segona fase que sortirà a licitació properament i que preveu la construcció d'un edifici annex amb un nou crematori i una nova sala de cerimònies. Finalment, la tercera fase contempla la modernització de les sales de vetlla i la cafeteria, que inclourà servei de restauració i càtering per a les famílies.
2: A Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde Xavier García Albiol ha visitat l'obra, acompanyat del responsable del projecte, per conèixer l'estat de l'actuació.
8: Tot i que la remodelació avança a bon ritme, no estarà oberta al públic aquesta tardor.
2: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
9: La inauguració del pont del petroli estava prevista per a la tardor, però la complexitat de l'obra n'ha retardat la finalització unes setmanes. La col·locació de les pilones que han de subjectar la plataforma final ha estat més complicada del previst, segons han explicat els responsables del projecte. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manel Reventós, enginyer i director de l'obra.
10: Estem desmuntant trams del pont vell i substituint-los per nous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tindrem, ja la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
9: Amb tota la nova plataforma completada, començaran els treballs de substitució de baranes, la col·locació del terra de fusta i del nou enllumenat.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des d'Ona la Torre i Ràdio Vilafranca.
11: Torredembarra mostra el rebuig al projecte d'instal·lació de pantalles acústiques a la via del tren. Els 7 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament han signat aquest dilluns una declaració institucional per oposar-se al plantejament que ha fet Adif per reduir la contaminació acústica a la línia de la costa. Raül García és l'alcalde de Torredembarra.
12: Aquestes infraestructures generarien una important barrera urbana i social entre els diferents barris, dificultarien la connexió amb el mar i limitarien el pas de la fauna, la circulació de la brisa marina i l'entrada de llum solar.
11: Prèviament a aquesta declaració, una cinquantena de veïns s'han concentrat davant de l'Ajuntament per rebutjar el projecte de DIF.
13: Aquest matí, l'Ajuntament de Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, ha acollit la presentació d'una nova via de mobilitat suau que seguirà el camí del riu Foix. Està previst que el camí, d'una llargada d'entre 50 i 60 quilòmetres, estigui acabat d'aquí a 5 anys. De moment, primer s'haurà de fer l'estudi i la redacció del projecte per tal de confeccionar per on passarà exactament aquesta via, que serà transitable a peu i en bicicleta. La idea és que el projecte sigui similar a la via blava que actualment ja recorre els voltants del riu Anoia. L'execució i manteniment del projecte l'assumirà de manera íntegra la Diputació de Barcelona, que treballarà conjuntament amb els 8 municipis per on passaria el camí, que són Torrelles de Foix, Cubelles, La Llacuna, Pontons, Pacs del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Castellet i la Gornal i Sant Martí Sarroca.
2: Continuem amb música de Pau Casals, perquè aquesta tarda el Congrés dels Diputats homenatjarà el músic català. Serà el primer cop que l'hemicicle acolli la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Madrid, Carme de Fez, bon dia.
14: Bon dia. Doncs la música centrarà aquest acte d'homenatge a Pau Casals en el 150è aniversari del seu naixement al vell hemicicle, al vell mig de l'hemicicle del Congrés dels Diputats. S'interpretaran peces del seu repertori, entre elles aquesta que estem sentint, el cant dels ocells, i el més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel del mateix Casals, un Gofrailer Bergonzi construït fa gairebé 3 segles. Però també dominarà la paraula. Els mestres de cerimònia seran la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que en forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic humanitari del mestre. També s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde del Vendrell, així com la Fundació Pau Casals, que està darrere de tot aquest aniversari. Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el català i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, esperem explicar-vos tot el que passi avui al Congrés.
2: Així serà, gràcies, Carme. De fet, i una altra cita destacada la tenim al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure en l'exposició Un Teatre Lliure. Amb David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
16: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
15: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia Delanyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
17: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veure ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes.
15: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
2: David, seguim amb tu perquè el nostre company Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre. Es titula Tocats pel romànic.
15: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
18: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
15: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
18: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa, no? Escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllon que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
15: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
2: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
8: Bon dia, Marta. La Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició, Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 amb un gran Nicola Provitola estel·lar davant el seu exequip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
19: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos... disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también, así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
8: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, se'l va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
20: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
8: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Estrapul Sabadell 11-9. I ja es coneixen els rivals de l'Estrapul Sabadell masculí a la fase de grups de la Champions després d'haver-hi aconseguit l'accés ahir. En el sorteig que s'ha celebrat avui, l'equip del verd espanyol ha quedat enquadrat al grup de l'Olympiacos grec, el Jadran Erceg Novi Montenegrí i el Hannover alemany. Catalunya aconseguia aquest diumenge el títol de la Golden Cup tant en categoria femenina com en categoria masculina. La selecció femenina, que suma 3 títols en 5 edicions, es va imposar 2-3 contra Portugal amb un gol de Marina Codina quan faltava un minut. La masculina també va guanyar davant Portugal, en aquest cas per 1-2, i suma el segon títol. Això és tot pel que fa als esports, Marta.
2: Gràcies, Ana Freixa, per l'última hora. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem, com sempre, demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda. Tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
8: L'univers infinit.
7: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest dilluns 21 de setembre de 2026.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Amb un repàs de la informació que fem amb en Joan Garcia. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Alba.
1: I comencem explicant-vos que cada 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que s'estima que a Catalunya afecta 150.000 persones. Més enllà de les xifres, tres santcugatencs han explicat a Cugat Mèdia com l'Alzheimer dels seus pares va transformar la seva vida i la de tota la família.
3: En tots els casos, els primers símptomes van arribar en forma de petits oblits quotidians. No recordar un trajecte, deixar les claus del cotxe posades o ser incapaç de seguir una recepta de cuina. Els santcugatencs han admès que el diagnòstic va posar nom a una realitat que ja intuïen, però també va iniciar un llarg procés de dol anticipat. Un dels moments més durs, han explicat, arriba quan el pare o la mare deixa de reconèixer els seus fills. Així ho ha recordat la Mònica Blasco.
4: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
3: Tots tres coincideixen que l'Alzheimer no només afecta qui el pateix, sinó també els cuidadors i cuidadores. Per això han insistit en la necessitat de trencar el silenci. Demana ajuda psicològica i cuidar també les famílies que conviuen amb una malaltia que, han explicat, canvia per sempre les relacions i els rols dins de casa.
1: I seguim amb més informació relacionada amb el Dia Mundial de l'Alzheimer. Els neuròlegs recorden que la prevenció continua sent la millor eina per preservar la salut cerebral.
3: La doctora Maria Teresa Buongiorno, de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, assegura que mantenir una bona salut cardiovascular, fer activitat física de manera regular i dormir entre 7 i 9 hores cada nit són les mesures més eficaces, especialment a partir dels 50 anys. La neuròloga destaca que els hàbits de vida tenen avui un impacte preventiu superior al de qualsevol tractament disponible.
5: Les estratègies de prevenció a partir dels 50 anys, tenir certs hàbits de vida, modifica el risc de tenir enfermedades degenerativas, entre ellas la enfermedad de Alzheimer, con una eficacia que no tiene ningún medicamento que tenemos hasta hoy. ¿Y qué son las más importantes? Hay tres, básicamente. La salud cardiovascular, el sueño y la actividad física.
3: Buongiorno també recorda que no tots els oblits indiquen un Alzheimer. El senyal d'alerta apareix quan les fallades de memòria recents són repetides, progressives, interfereixen en activitats quotidianes com oblidar converses, cites o fets recents.
1: I ja s'ha posat la primera pedra del nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat, que serà una realitat entre el 2029 i el 2030 al barri de Volpelleres. Serà el primer temple dels mormons a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid.
3: El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats i un edifici auxiliar d'uns 1.260 envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant un període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. David Pérez, director local de comunicació de l'Església, ha explicat quina serà la funció del temple a la ciutat.
6: Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres, un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist i fem, o sigui, fem coses per els nostres avantpassats també, no?
3: El projecte incorporarà també una important superfície enjardinada i està concebut per donar servei no només als fidels de Catalunya, sinó també als procedents del País Valencià, les Illes Balears i el sud de França.
1: I no canviem de tema perquè, precisament, la construcció d'aquest primer temple ha reobert el debat sobre qui són realment els mormons. Cugat Mèdia ha entrevistat la sociòloga de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cecília Delgado. Què ens ha explicat, Joan?
3: Doncs Delgado explica que es tracta d'una confessió cristiana nascuda als Estats Units al segle XIX i adverteix que qualificar-la de secta és una simplificació que no ajuda a entendre la seva realitat ni la seva organització internacional.
7: La palabra secta, digamos, desde la sociología de la religión tiene una historia conceptual, pero en el lenguaje cotidiano se usa como una etiqueta muy peyorativa y realmente aporta muy poco para que entendamos quiénes son las personas que practican esta religión. Es una organización religiosa internacional que tiene una estructura institucional muy desarrollada. No podemos hablar de esta idea de lo sectario así.
3: L'experta també desmunta un dels tòpics més estesos sobre aquesta comunitat religiosa, la poligàmia. La sociòloga recorda que la poligàmia està prohibida dins de l'Església des de fa més d'un segle i que els grups fonamentalistes, que encara la practiquen, no formen part de la confessió que construirà el temple de Sant Cugat. Trobareu l'entrevista sencera que li ha fet la companya Marc Castro a cugat.cat.
1: I el món casteller estrenarà aquest mes un nou casc per a la canalla del Pom de Dalt. Es tracta d'un model que incorpora millores en l'adaptació i la protecció del cap i que es complementarà amb un bon protector facial que serà opcional. La coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya ha presentat els nous elements de protecció després de 2 anys de treball, Joan.
3: Els primers cascs es provaran aquest dijous, coincidint amb la Mercè a Barcelona i Santa Tecla a Tarragona. La incorporació del nou model, però, serà gradual i d'un període de transició que conviurà amb el casc actual, que es va introduir el 2006 i que, segons l'entitat, ha demostrat ser un element de protecció eficient. En el projecte hi ha tingut un paper destacat al món casteller local. La vicepresidenta dels castellers de Sant Cugat, Bet Horta, que també forma part de la Junta de la Coordinadora, n'ha explicat els detalls a Cugat Mèdia.
2: Feia 20 anys de l'altre casc i, d'alguna manera, sí que es volia millorar algunes coses, per exemple, el tancament, es va rebre al costat. Hi ha un tema que també que protegeix una mica més aquí al costat de la cara. No. Hi havia certes coses que es podien millorar i ja s'estava preveient aquesta millora i bueno, ja s'ha fet. El tema de la màscara també és com per intentar protegir zones que en el cas no estaven protegides.
3: La membre dels Gausacs ha explicat que les millores s'han treballat durant 2 anys amb la coordinadora, l'Hospital Sant Joan de Déu, ENSI, fabricant dels castells, dels cascs castellers, volien dir.
0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat acollirà el 15 d'octubre la 8a edició del Congrés Women Evolution, una jornada dedicada al talent femení, al lideratge i la innovació, que reunirà més d'una vintena de ponents a l'auditori del campus de SADE.
3: Sota el lema Creixem Junts, el talent que transforma el món, el Congrés posarà el focus en la intel·ligència artificial com a eina estratègica de creixement, així com en la salut i el benestar com a pilars del lideratge. La cofundadora de Women Evolution, Lídia Codinacs, defineix la trobada com una oportunitat per connectar persones, idees i projectes.
8: Una jornada dissenyada per visibilitzar el lideratge femení com a motor d'innovació i transformació empresarial, on la intel·ligència artificial es converteix en una eina estratègica i la salut i el benestar integral ocupen el centre del desenvolupament professional. És una oportunitat única per connectar tecnologia, creativitat, lideratge i benestar en una sola jornada i fer molt de networking.
3: La jornada començarà a 2:15 del matí i s'allargarà fins a 5:45 de la tarda. També inclourà els WE Leadership Awards Barcelona 2026, uns guardons que reconeixen dones i homes compromesos amb un lideratge més inclusiu i equitatiu.
1: I la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, busca escoles interessades a participar en el projecte Teixint Xarxes, un conjunt de tallers orientats a formar els infants i joves en educació per la pau i justícia global, basats en dinàmiques de prevenció de conflictes i de cohesió de grup.
3: La iniciativa, que forma part de la missió de la Unipau de formar persones compromeses amb la cultura de la pau, la no violència i la justícia global, va arribar a més de 2.000 infants i joves de 9 municipis durant el curs passat. L'activitat està estructurada en 7 tallers d'una hora cadascun, en els quals l'equip educatiu de la Unipau ofereix acompanyament al professorat. Els tallers es desenvolupen mitjançant una metodologia socioafectiva amb enfocament integral, basada en el joc i la pedagogia experiencial. Per a més informació es pot consultar al web de la Unipau.

0: I en clau esportiva, el primer equip femení del júnior ha iniciat amb molt bon peu la divisió d'honor. Ho ha fet amb un triomf convincent, un 4-1 davant la Gara.
1: Doncs sí, Alba, les santcuatenques van dominar el maig en tot moment amb una primera part brillant en atac. Blanca Òrsola, Laia Vidosa, Mariona Serraíma i Tere Lima van ser les golejadores del maig disputat ahir diumenge al matí. El tècnic Jorge Davans, que s'estrenava a la banqueta blau i negra, i ho ha fet amb triomf, aquesta és la seva valoració del partit.
2: Una gran primera parte, la segunda parte nos dejamos ir, jugamos no todo lo bien que quisiéramos, pero al final, bueno, mantuvimos el resultado. Hay noticias positivas, metimos dos goles de córner hoy día, lo cual es bueno. Hay debut de muchas jugadoras, estamos jugando con muchas chicas muy, muy jóvenes, que también son su primera arma en División de Honor, así que contento con los tres puntos.
1: La propera jornada, el júnior visitarà el camp del Club Deportiu Terrassa.
0: I no canviem de disciplina, de fet, tampoc canviem de club, perquè el primer equip masculí del júnior ha iniciat la Lliga amb una important victòria, en aquest cas 3-1, davant l'Atlètic de Terrassa, i d'aquesta manera sumen els primers 3 punts de la temporada.
1: Els 3 gols han sigut obra de Bruno Font, Anton Serraíma i Àlex Bozal, de penal córner, que han servit per situar el 3-0. Els agarencs han tret l'orgull per acabar maquillant el resultat amb el gol de l'honor. Així ha valorat el tècnic de l'equip Guille Carnicer al maig.
3: Una de les coses amb les que, com a staff, estem més contents és del nivell que estem tenint en defensa, que hem mostrat a la pretemporada i també avui. Estem molt sòlids, confiem molt en el sistema i amb el que estem fent. Per tant, crec que això ens ha de servir per ser cada cop més protagonistes en bola. Penso que, a més, avui doncs hem tingut per fases, però fases de molt bon joc també en bola. Hem aprofitat les que hem tingut, hem sabut defensar també els moments on ells ens han apretat una mica. Penso que victòria sòlida i, evidentment, com tu dius, doncs, molt content.
1: Els de Guille Carnicer visitant la propera jornada al camp del tot poderós Club de Campo madrileny.

0: I obrim l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines són les activitats que es fan aquesta tarda i també durant els pròxims dies a la ciutat. Joan, què ens destaques?
1: Doncs mira, encara segueix en marxa el Sant Cugat de Tapes, que va començar dijous passat i s'allargarà fins al 27 de setembre, amb més oferta que mai. La novena edició de la ruta gastronòmica comptarà amb 44 bars i restaurants que oferiran una tapa creada per l'ocasió acompanyada d'una canya o un quinto d'Estrella d'Am per 4,5 €.
0: I si posem la mirada una mica més enllà d'avui, quines activitats podem trobar?
1: Doncs mira, dimecres, en el marc del cicle de conferències sobre el món dels trens, proposen la xerrada La seguretat ferroviària, a càrrec de l'enginyer Emilio Martín, expert en seguretat de sistemes de senyalització i protecció de trens i més de. La cita serà a la Casa de Cultura a 6:45 de la tarda.
0: I per aquells que s'hagin despistat, quina exposició està a punt d'acabar i tenim una última oportunitat per visitar-la?
1: L'exposició Volta i Creu, les noies de Sant Cugat, que es pot veure al Centre Grau Garriga d'Art Textil Contemporani amb motiu del 20è aniversari del col·lectiu santcuatenc de Puntaires. L'exposició posa en context la contemporaneïtat i la rellevància de l'artesania textil a la ciutat a partir d'una selecció de peces elaborades per les noies de Sant Cugat.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera aquest dilluns. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia, déu-n'hi-do, la situació totalment estancada, sense pluja i de calor per les dates que ens espera per les properes hores i també per tota aquesta setmana a l'àmbit metropolità. En alguns moments parlarem de temperatures escandaloses. Per ser ja gairebé la tardor, recordem que comença aquest dimecres de matinada. De moment avui ja tindrem moltes temperatures de 32, 33 graus a l'ombra, a moltes viles del Vallès, a prop del mar, cap als 29-30 graus, per tant, temps de platja. I sempre amb un domini clar i absolut del sol. Tindrem alguns nuvolets, però tan i tan finets, tan primets i tan esfilagarsats que ni tan sols faran ombra al sol. Per tant, una situació molt tranquil·la, que ja diem s'ha d'anar repetint les properes jornades. N'estem pendents a la xarxa?
0: Doncs amb aquest dia tan assolellat ens acomiadem de l'informatiu. La informació, recordeu que torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
8: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Cada 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que continua sent la principal causa de demència. A Catalunya, les dades més recents del Departament de Salut indiquen que més de 50.700 persones conviuen amb un diagnòstic d'Alzheimer i que cada any se'n detecten prop de 9.000 nous casos. Darrere d'aquestes xifres, però, hi ha una realitat molt més àmplia, la de les famílies que aprenen a conviure amb una malaltia que no només esborra els records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de qui acompanya la persona afectada. Avui volem posar el focus precisament en els fills. I per això ens acompanyen el Joan García, la Marta Claveria i la Mònica Blasco. Molt bon dia, benvinguts.
1: Molt bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos i per compartir les vostres històries en aquest dia. Per situar-nos, m'agradaria que cadascú de vosaltres pogués explicar breument com va entrar aquesta malaltia, com va entrar l'Alzheimer a la vostra família, quants anys tenia el vostre pare o la vostra mare i també en quin moment de la vida us va agafar a vosaltres com a fills. Marta.
2: Doncs, bueno, ma mare va començar amb l'enfermetat fa gairebé 11 anys i pico. Ella tenia 64 anys en el moment que li van diagnosticar. I a nosaltres ens va agafar amb etapa doncs, amb nens petits i bueno, començant una mica aquesta etapa adulta, no? Com així dir-ho. Llavors, bueno, ella ha fet la seva evolució, ara ja està en la residència i bueno, doncs és un dol complicat, la veritat.
0: Tot i que la incidència de l'Alzheimer és més alta en dones que en homes, Joan, en el teu cas va ser el teu pare qui va rebre el diagnòstic.
3: Doncs sí, el meu pare ja ara aquest mes de març de l'any vinent farà 10 anys que va morir. Li va agafar molt jove, en 61 anys, i clar, a mi també m'agafava que tenia el meu fill petit, que va néixer el meu fill petit i als 6 mesos va morir el meu pare i el gran tenia 4 anys. I bé, no et prepares mai per assimilar una realitat que sembla que aquella persona que ha cuidat de tu tiri enrere i siguis tu el que has de cuidar d'ell. No xerra, les seves necessitats se les fa a sobre. A més, van ser 2 anys molt durs que va deixar de parlar i va ser molt i molt cruel.
0: Mònica, en el teu cas, el diagnòstic el va rebre la teva mare i era una mica més gran que els casos de la Marta i el Joan, oi? Com va ser?
1: Sí, tenía 72 años cuando le diagnosticaron la malaltía y como ha dicho el Campany, mis hijos eran pequeños, tenían en esos momentos 13 años y 11 y bueno, la verdad es que ha sido muy duro, murió hace un año y medio que falleció mi madre y los últimos años pues es ver una degradación del ser humano en sí mismo, ves que es tu madre porque te mira y son esos ojos dulces, pero no es el ser que te cuidó y la verdad es que es una enfermedad extremadamente dura. A mí hay una frase que me quedó muy, ¿no? Que la mujer de uno de los alcaldes de Barcelona,
0: de Pascual
1: Maragall, dijo que una persona deja de ser persona cuando deja de tener recuerdos, y es así.
0: Mm-hmm. Recordeu, quin va ser el primer moment o la primera senyal que us va fer pensar que les vostres mares o el vostre pare li passava alguna cosa que no era només una cosa de l'edat? De fet, en el vostre cas, Marta i Joan eren encara més joves, 72 tampoc és tan gran, però que vau dir, aquí passa alguna cosa?
2: Bueno, doncs bàsicament perquè justament ens va agafar en una etapa de criança i ma mare i el meu pare eren les persones que cuidaven dels nens mentre estàvem treballant. Llavors sí que vam notar que començava a oblidar-se de coses que eren molt, molt evidents, o sigui, eren coses molt quotidianes, no? Com preguntar, no, potser no recordar si li havia donat el berenar als nens o si li havia de donar el Dalsy perquè en aquell moment estaven amb febre, doncs donar-li 2 vegades. Bueno, aquestes coses que ja comences, no?, a sospitar una mica que hi ha alguna cosa que no funciona, sobretot en persones que sempre han tingut la ment molt clara, no?, i han sigut molt actives. Llavors és com ja es comença a evidenciar l'enfermetat, no?
3: En el meu cas, sí que és veritat que la meva mare em comentava que s'havia deixat les claus del cotxe posades o anàvem amb el cotxe i no sabia com tornar cap a casa. I llavors són evidències clares que alguna cosa passa, no? I al final també estava en actiu, va anar a un tribunal, li van donar ja aquesta llarga malaltia. I allà comença a fer la idea, però clar, el procés de degradació no t'imagines que és tan ràpid. Amb gent tan jove, doncs avança d'una manera caòtica, i a més a tu com a fill doncs encara et feia més mal, perquè sortia a vegades de casa, es perdia, i tot això et va creant a tu un mal per dins que el pots exterioritzar, però el vas patint. I després també la meva mare com a cuidadora habitual també és un paper, perquè al final has de cuidar del teu pare que està malament i de la teva mare que l'està cuidant, i a ella no la cuida ningú. I al final és el mal del cuidador o cuidadora.
1: Yo lo empecé a detectar muy rápido con la higiene. Mi madre era una mujer extremadamente limpia, tanto en casa como con su propia higiene, la ropa, el vestuario. Y yo cuando llegaba a su casa la veía, no sucia, pero sí con manchas. La ropa olía. Le decía, mami, ¿hoy no has puesto lavadora? Sí, sí que la he puesto. No había nada tendido o había tendido cosas muy secas. Y bueno, pues claro, al final te empiezas a dar cuenta de que no coordinan bien según qué facetas de la vida cotidiana, ¿no? Ella cocinaba y como que empezó a dejar de cocinar y hacía cosas a la plancha porque era como muy fácil para ella recordar cosas así, pero no, ya no cocinaba esas croquetas o esos cocidos, ¿no?, que requieren una elaboración, porque se olvidaba de los procesos. Entonces es cuando empiezas a sospechar que algo no está, que no está, algo ocurre, que no es lo normal, no es lo habitual.
0: Clar, des d'aquests primers indicis, no?, que et fan pensar que alguna cosa no va bé, pel cap ens acostuma a passar sempre de tot, fins i tot fem allò que diuen que no s'ha de fer, que és buscar internet, però arriba un moment que tu vas al metge, et deriven segurament a neurologia i arriba el diagnòstic i et diuen que efectivament allò és una demència, que té un nou propi que es diu Alzheimer. Quan arriba aquest moment de conèixer el diagnòstic, recordeu una mica com us vau sentir? No sé si va ser alleugeriment per posar-li nom a una cosa, si va ser caure el món a sobre perquè allò es feia realitat. Com vau reaccionar?
2: Bueno, en el nostre cas el diagnòstic va trigar 2 anys, amb la qual cosa durant aquell període ja com que ens feien molt a la idea, no?, de que segurament havia de ser Alzheimer o algun tipus de demència relacionada. Llavors, quan va arribar el diagnòstic va ser un confirmar, no? I sí que és cert que ja quan tens un nom, doncs una mica ja pots encaminar-ho d'una altra manera, no? Sense tanta incertesa, tot i que, bueno, aquesta enfermedad és, bueno, molt dura.
3: En el meu cas, doncs bé, no t'imaginaves que el procés aniria tan ràpid des que diuen que té aquesta malaltia fins que arriba, doncs, ja els indicis més fatídics, no?
0: Clar, és que en el teu cas, el teu pare, van ser 2 anys des del diagnòstic fins que va morir. Va ser com molt ràpid el procés.
3: Sí, va avançar de manera molt forta i, a més, també amb operacions de pel mig, perquè ja no podia menjar, li van posar una sonda gàstrica, també li van fer una operació al cervell perquè s'estava quedant molt envellit. I llavors, clar, va ser una sèrie d'operacions, entrar i sortir de l'hospital, perquè aquestes persones no moren de l'Alzheimer en si mateix, sinó que hi ha una afectació, per exemple, respiratòria, quan s'encostipen, no poden treure la mucositat. I, clar, sempre estan amb mascareta d'oxigen. I, clar, arriba un moment que, fins i tot en el cas del meu pare, doncs que no podia caminar, estava com una planta al llit. I bé, jo sempre dic que l'Alzheimer borra la memòria, però no pot esborrar els teus sentiments. I al final, doncs, l'has de recordar per tot el que ha sigut i el que ha fet, i no per aquest últim tram de vida, perquè ni s'ho mereix ell ni s'ho mereix ningú acabar d'aquesta manera tan cruel.
0: Tu recordes, Mònica, el moment del diagnòstic?
1: Mira, era un diagnòstic esperado. Porque
0: como el caso de la Marta, ¿eh?
1: Sí, esperado, y en la médico de cabecera, que sigue siendo además la médico de cabecera mía, 4 pruebas, 4 cositas, y enseguida lo vio. Pero tuvo calidad de vida durante 12 años con sus lagunas, pero se le pudo dar una calidad hasta que dejó de poderse dar esa calidad de vida y entró en Barrena. Mi madre murió con 33 kilos, o sea, había momias que creo que tendrían más carne que mi madre. Y eso es lo que tienes ese recuerdo, pero piensas, hay que pensar en cómo era, ¿no?, y el legado, ¿no?, que te dejó.
0: De fet, i crec que ho hem començat a palpar amb les vostres intervencions, no?, sovint es diu que l'Alzheimer, hi ha un dol que comença abans que la persona no hagi mort. No sé si us hi sentiu identificats amb aquest dol que comença en algun moment determinat i ens expliqueu vosaltres en el vostre cas quan comença i quan vau ser conscients que la relació amb les vostres mares i el vostre pare ja no podria ser l'habitual perquè ja no era aquella persona.
2: Bueno, doncs sí, és un dol que no té fi. Bueno, sí, té fi.
1: L'únic fi que existe.
2: Exacte, m'emocionaré tot, eh?
1: Sí.
2: Hi ha una etapa de molt de patiment. Ma mare, en el seu cas, va patir molt perquè ella era conscient de que ja no podia, pues, no, lo de les receptes que deies, no? Ma mare cuinava i es ficava a la cuina i arribava un moment que ho tenia tot, però no sabia com fer. Llavors, no, en aquest procés de sentir que ja no saps fer en mig segon, no? Que et disposes a fer alguna cosa i ja deixes de saber fer-ho, és un patiment molt, molt fort per la persona, no? I molt dur també per l'entorn, no? I molt, de molta impotència perquè no els pots ajudar, no? Llavors, ma mare sí que va estar, fins que ja va perdre la consciència, que dic jo, va estar molt enfadada amb el món i ja va tenir molta ràbia. I, bueno, no, molta tristesa i va ser molt dur.
0: Un patiment doble, pel que expliques, Marta, no? Un
2: sí.
0: Patiment pel patiment d'aquella persona que està vivint la malaltia i el teu per veure el...
2: Exacte, i no poder fer res.
0: La impotència.
2: Llavors, bueno, pues és un dol finit perquè al final, no, acaba amb la mort de la persona, però molt, molt dur, no? I veure pues, com es degrada aquella persona, que ja no pots tenir converses, que l'única cosa que pots fer és, no?, donar-li carinyo i estar de la millor manera possible i intentar estar també amb el pare perquè és la persona que s'endú la pitjor part, però la persona que porta 50 anys amb ma mare és el meu pare i qui ha sentit realment aquell dol doncs ha sigut ell, no?, sobretot. Llavors és molt dur.
3: Sí, en el meu cas, com va ser una marxa tan ràpida, en sentit de que veies com s'anava apagant, ell no ni et parlava, únicament et mirava, el podies agafar de la mà. Sí que a vegades li queia alguna llàgrima perquè era... No sé fins a quin punt i m'hagués agradat preguntar-li si era conscient. Evidentment no era conscient perquè no parlava. Però bé, jo em quedava amb els petits gestos, amb acaronar-li la mà. L'últim dia abans de morir-se... el vaig poder afaitar, que per mi va ser, i ho tinc que hi ha gravat, i encara a vegades doncs, noto aquella mà gruixuda que tenia, i bé, al final és quedar-te amb el que aquella persona t'ha portat sempre, no? I bé, i quan els meus fills em pregunten sobre el seu avi, doncs també és un moment molt encoratjador perquè l'intentes explicar qui era i a tu també et fa molta alegria, no?
1: Uf! Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás, es lo que he dicho de la cinta. Ese día es cuando ya eres consciente de que tu ser querido ya deja de... que tú que pasas a ser la madre de tu madre.
0: És molt difícil aquest canvi de rols, també, d'estar tan acostumats que tota la vida els pares ens han cuidat i a sentir-nos cuidats per ells, a que arriba aquesta etapa o aquest moment en què tu t'has de convertir d'alguna manera en el cuidador i que necessiten que els cuidis?
1: Mira, sí, pero también te digo en positivo que mis hijos, como te digo, crecieron con la enfermedad, pero les enseñó la resiliencia, le enseñó el amor, le enseñó la dedicación, el tiempo. Al final de esta malaltía también hay que sacar esa parte buena, ¿no? Y enseña que la vida es efímera y que, bueno, que hay que encontrar esa parte preciosa que tiene la enfermedad, siendo que es una bestiesa de enfermedad, pero la parte preciosa es esa parte de que se vuelven como niños, pero niños buenos. Sí, sí.
0: Aquesta part positiva d'una cosa que ningú voldria haver-hi
1: sí.
0: passat.
1: Sí, sí.
0: Hi ha aquest moment, no?, que explicàveu ara del dol, però crec que hi ha un moment que també deu marcar un punt d'inflexió, que és quan ets conscient que el teu pare o la teva mare no pot viure sola a casa. En el vostre cas, possiblement tenien el seu marit o la seva dona que els podien cuidar, però a vegades hi ha un punt que la necessitat assistencial és tan alta que requereix d'algun recurs. Com es viu aquest moment, aquesta decisió de d'entendre, de ser conscient i de fer el pas a que la teva mare o el teu pare necessiti un recurs assistencial, necessiti d'una residència perquè necessita que algú el vetlli durant tot el dia?
2: Bueno, en el nostre cas, ma mare ens va fer prometre per sobre de tot que mai aniríem a una residència. Llavors, és evident que la vida va per una altra banda i que arriba un moment que a casa no poden estar. Llavors, bueno, va ser dur. Ma mare va ingressar el 4 de novembre de l'any passat i bueno, pues, per una banda, no?, aquesta doble... Per una banda bé, perquè és un descans, per així dir-ho, no?, sobretot pel meu pare, i estar més tranquil a casa i de més, però per una altra banda un sentit de culpabilitat, no?, al final és com que li estàs fallant, eh? Que no, però el sentiment al final va per una altra via. Llavors, bueno, és el que tocava, és el que havíem de fer per la seva pròpia qualitat de vida i pel meu pare també, per tots. Realment era una decisió que s'havia de prendre. Llavors, bueno, va ser difícil per això, no? Perquè ma mare expressament ens va fer prometre que no aniria, però... No queda una altra de vegades.
0: Jo no sé si vosaltres poguéssiu parlar amb el vostre jo del passat, amb aquell jo en el moment que començava a veure aquests indicis, si li donaríeu algun consell. O potser a vegades en perspectiva hi ha alguns aprenentatges que l'experiència et donen. No sé si us ha ensenyat aquesta experiència sobre la cura, sobre estimar, o potser fins i tot d'acomiadar-se.
1: Todo lo que has dicho, Alba, todo. Consejos, pues aceptación, buscar soluciones, que el cuidador que se explique bien a la familia, que se organice la familia. La enfermedad nunca se va a curar, pero que busque ayuda. Es súper importante buscar ayuda psicológica, contarlo al entorno, para que el entorno entienda que a veces tus momentos, los de máxima desesperación, cuando te has repetido 15 veces por qué y por qué como los niños, a la 16 la chillas. Y es verdad, no hay que chillar, pero es que te desespera. Por mucho que lo intentes, somos humanos y tenemos nuestras cargas emocionales.
0: No pueden cuidar si no estén bien, ¿no?
1: Exacto.
2: Penso que és clau, sobretot el que ha dit en el moment del diagnòstic o bueno, en el moment que sigui, parlar-ne de l'enfermetat. Mm. Parlar amb les persones que et rodegen, amb els veïns, amb les amistats, que la gent també sigui conscient. És una malaltia de la qual no es parla fins que no es té a casa. Ja, la gent no és conscient de lo que és un Alzheimer. I jo crec que una de les coses claus que ha dit, a banda de parlar-ne, és el tema de buscar ajuda. Buscar ajuda no només per la persona amb la malaltia, sinó per l'entorn. Fer molta feina, fer molta teràpia d'acceptació, perquè al final pues, tots tenim els nostres moments. Jo personalment he viscut també enfadada durant un temps. M'he treballat molt, evidentment, però per poder no, tenir aquesta, la resiliència que s'aprèn amb l'enfermetat i la paciència, l'estima, la dedicació, no? Al final són coses que ens hem de treballar.
3: Sí, jo parlaria com de dues fases, la primera l'acceptació i la segona l'adaptació, perquè al final has d'entendre que el que era abans ja no és ara i també buscar i cercar noves motivacions per tu, perquè al final és molt dur, d'una crueltat màxima, i bé, tens uns fills que també han de tirar endavant, que necessiten el teu suport, i bé, això, fer un exercici teu d'acceptació, d'adaptació, i després també intentar tirar cap endavant, però el que dic, no, l'Alzheimer és tan cruel, no té rival.
1: O
3: sigui, sempre guanya.
1: Ni classe social.
0: Per acomiadar-nos abans de tancar, quin missatge li donaríeu a les vostres mares i al vostre pare si li poguéssiu dir alguna cosa que us agradaria transmetre'ls?
1: Yo, gracias por quererme tanto hasta el final. Mi madre murió en mis brazos.
3: Un exemple de vida, i el que a mi m'ha ensenyat intento portar-lo cap als meus fills, i sobretot que quan em parlen d'ell tenen un molt bon record. I bé, sobretot, molts dies, ja farà 10 anys, cada dia penso en ell quan veig fotografies, records, i això em queda a mi per tota la vida. I és el meu record amb ell que l'Alzheimer, per molt que ho hagi volgut esborrar, no ha pogut, ni podrà.
0: Marta.
2: Bueno, jo li diria que estem aquí, que l'estimem molt i que no la deixarem anar.
0: Doncs moltes gràcies a tots tres per haver compartit la vostra història amb nosaltres.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
9: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I

0: Podia ser que embogissis.
1: Bart, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
2: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: I avui obrim la primera secció de literatura de la temporada fent un viatge fins a l'Escòcia del segle XIX per descobrir un dels grans narradors de la literatura universal, Robert Louis Stevenson, autor d'obres tan icòniques com El cas misteriós del doctor Jekyll i Mr. Hyde o de l'Illa del tresor. Stevenson va ser molt més que un escriptor d'aventures. Ell va ser un viatger, bohem, inconformista i un mestre del relat curt. Per parlar-ne, avui ens acompanya el Roger Grífols, llibreter de La Salvatge. Molt bon dia, ben tornat.
1: Molt bon dia, què tal, com aneu?
0: Comencem forts.
1: Sí, no? Bueno, comencem així, tornant de l'estiu, que sí. Sempre, per exemple, l'Illa del tresor, a mi em recorda a una lectura d'estiu quan ets més jovenet.
0: Més jove, sí.
1: I, bueno, que tens més temps i que, com que estan així d'aventures i tal, doncs, bueno.
0: Està bé.
1: Perquè ens en recordem una mica dels estius.
0: Ai, sí. Que no, ens, no amb nostàlgia, no? Ja en tornarem a tenir una altra, més que ha sigut molt calorós.
1: I avui en dia, amb la calor que fa, ja ni t'ho explico.
0: Potser tenim ganes de tardor.
1: I tant.
0: Fins i tot.
1: No ho saps prou bé.
0: Parlem, Roger, de Stevenson. El coneixem pels seus llibres, però jo diria que potser la seva vida és més desconeguda i podria ser una vida que podria entillar fins i tot de novel·la.
1: Correcte, sí, sí. Va morir jove, diguéssim. Va morir amb 44 anys, però... Robert Louis Stevenson, vull dir que té una vida gairebé com si n'hagués viscut quatre de normals.
0: Perquè molta intensitat.
1: Molta intensitat. També ve determinada una mica per temes mèdics. Vull dir, això d'aquestes ànsies també, a part de l'esperit aventurer que sempre va tenir, també viatjava una mica en funció de climes més adequats, perquè de jove va desenvolupar una malaltia hereditària pulmonar transmesa per la seva mare, i, bueno, que finalment també li va portar complicacions i que hi ha una mort prematura, diguéssim. Però també va buscar viatjar també en funció de climes més saludables per la seva salut.
0: Condició,
1: sí,
0: no?
1: Per la seva condició.
0: No sé què hi ha de cert en aquesta imatge, dèiem, de viatger, de bohemi, no ho sé, per posar alguna etiqueta, i d'aventurer. I no sé si ens situem a l'Escòcia o a l'Europa d'aquell segle XIX, si també era una figura poc convencional.
1: Per suposat, sí, pel que s'explica i els testimonis que ens han deixat, diguéssim, sobre la seva persona. Clar, ell venia d'una família, el seu pare era enginyer de fars, que, bueno, que també és una professió molt curiosa, no?
0: Sí.
1: De fet, ell va començar a estudiar-ho, diguéssim, per imposició paternal una mica. Després va fer dret per contentar el seu pare, bueno, perquè no li agradava molt això dels fars. Però ell venia d'una família presbiteriana, que això és molt calvinista, és una molt religiosa...
0: Això va, condiciona,
1: sí,
0: suposo, també el
1: caràcter, condiciona,
0: no?
1: Per la,
0: o la rebel·lia.
1: Clar, et condiciona a la contra moltes vegades, no? Llavors, de fet, ella es va declarar agnòstic o ateu, no recordo ben bé. Però, clar, ell sí que era un personatge... De la universitat va ser conegut molt per anar amb el... Clar, pensem que a l'època és això, del segle XIX, la meitat del segle XIX, el tio portava els cabells llargs, anava amb una indumentària una mica així bohèmia, amb jaquetes de terciopelo, ara no em surt el...
0: De vellut.
1: De vellut, correcte, sí, no em sortia el nom correcte en català. De fet, el coneixia a la universitat amb això, com a jaqueta de vellut, perquè sempre anava una jaqueta de vellut molt, molt característica, devia ser color, sí, una mica llampant. Freqüentava tavernes, freqüentava bordells, vull dir que tenia una vida una mica dissoluta, no sé si diríem bohèmia, però segurament poc convencional, o almenys poc convencional de la manera que la portava ell, que tampoc se n'amagava gaire, diguéssim. Potser en la societat victoriana això xocava molt més, no? Perquè era una persona que feia el que...
0: Fora de les normes.
1: Sí, fora de les normes, i no se n'amagava, diguéssim.
0: I això no sé si li devia portar problemes amb la família, també.
1: Sí,
0: amb

0: Sempre va haver-hi friccions familiars pel tema aquest, pel tema religiós, pel tema... Clar, una família calvinista presbiteriana a l'Escòcia del segle XIX, clar, si ja no, el segle XXI ja també a vegades sembla, no?, que
1: el
0: depèn...
1: El carril està molt marcat.
0: Clar, depèn el que hagis de fer, no?, busca't, fes una... estudiar alguna cosa que et porti, no?, que sigui de profit... doncs imagina't un tio que, clar, que sí que va acabar la carrera de dret, uh-huh, una mica per això,
1: perquè s'havia de fer,
0: per
1: no?
0: Contentar una mica la seva família, però clar, és un tio que es va començar a viatjar. De fet, va viatjar molt també degut a bueno, que l'amor de la seva vida va ser... Clar, que això també li va portar molta polèmica. Va ser una dona casada, divorciada, 10 anys major que ell, amb dos fills. Imagina't com devia ser a l'època, també un
1: escàndol.
0: No devia
1: agradar gens. No.
0: Clar, vull dir que en aquest sentit...
1: Penso en la dona, també, eh?
0: No, per això, sí, sí. I bueno, que van ser molt feliços junts. Però vull dir que, clar, que no estaven als estàndards de l'època. I clar que va marcar, sí, sí. Tot això era... anava a la contra una mica amb tot.
1: I com creus que totes aquestes històries personals, aquests viatges, aquestes històries d'amor, aquests problemes de salut també, van influir en allò que escrivia i que ens ha arribat?
0: Clar, van influir molt perquè, clar, ell, el tenir aquesta condició una mica feble, de seguida també el va condicionar una mica en la seva escriptura, tota aquesta melancolia, els relats aquests una mica tan profuns i tan... A veure, que sí que té relats més lluminosos i tot, i d'aventures, per uh-huh, suposat, però sí que té un punt de vista una mica... No, potser diríem melangiós... pessimista.
1: Tot i la joventut, plegat. Al final.
0: Sí,
1: eh?
0: Perquè, clar, també pensem que va morir amb 44 anys, però, clar, en certa manera es va adonar de seguida de que el món, diguéssim, no era tan bonic com ens pinten sempre, no?
1: Sí.
0: Hi ha gent que ni se n'adona en 90 anys, doncs ella de ben jove ja...
1: Ho va aprendre de jove.
0: Ja va saber que, bueno...
1: A dia d'avui podríem dir que és un clàssic indiscutible, però no sé, pel que ell has dit i pel que tu m'explicaves abans de fer la secció, si va ser ell valorat durant la seva carrera i en vida com un gran escriptor. Quina
0: Clar, va vendre, vull dir, va ser un escriptor d'èxit perquè va vendre molts exemplars, diguéssim, però això ja sabem que no sempre va...
1: Relacionat
0: amb la qualitat,
1: no?
0: Literària, o el que es considera la qualitat uh-huh literària. El que va, diguéssim, penalitzar una mica ell, diguéssim, a la seva època, va ser, i fins passada la seva mort, bastant endavant, diguéssim, és que sempre se l'ha titllat una mica d'escriptor per nens, diguéssim, o per joves.
1: Pels contes,
0: feia,
1: no?
0: Perquè sí, feia contes, relaxos. Feia literatura d'aventures, a banda de l'arxifamosa i el tresor també té la fletxa negra, té molts relats així d'aventures, també. Llavors... Això l'ha condicionat molt en aquest sentit, que molta gent el veia com un escriptor de segona fila perquè, bueno, pel simple fet de que potser sí que tenia un sector del seu... un percentatge dels seus relats anant enfocats a aquest tipus de literatura. Però això no vol dir que no tinguin una gran qualitat i una gran profunditat, vull dir que això és com tot, ja... Mm-hmm.
1: I en ella això l'atormentava? O...
0: No,
1: o li era
0: no
1: igual?
0: Pas. No, amb això em sembla que vivia bastant tranquil, eh? Mm-hmm. En aquest sentit... No era, de fet, vanidós, no necessitava
1: aquest reconeixement públic.
0: No, de fet, es diu que al final de la seva vida molts dels seus relats els cosignava amb el seu fillastre, diguéssim, i, bueno, s'ha descobert que en realitat ho feia més per ell, diguéssim, que
1: sí,
0: perquè els escrivia ell, però posava com si...
1: Com per projectar-lo,
0: com
1: no?
0: Com per projectar o perquè tingués algun tipus de reconeixement... I per això algú que tingués ego que
1: no ho hagués fet mai.
0: No hagués fet mai. Uh-huh. Vull dir que no...
1: Clar, les seves obres més famoses, podríem dir, són l'Illa del Tresor, el cas misteriós del doctor Jekyll i Mr. Hyde, però tu ens ho deies ara, destaca molt per la seva faceta d'escriptor de conte, de relat curt.
0: Sí,
1: és un dels grans mestres.
0: És un dels grans mestres. En llengua anglosaxona, en anglès, diguéssim, per suposat, vull dir, a vegades se l'obvia una mica, però és dels més prolífics i dels escriptors de narració curta més valuosos, més ben considerats en l'actualitat en la llengua anglesa. Uh-huh. Vull dir que està a l'alçada dels grans escriptors del relat curt en anglès.
1: Quines característiques tenen els seus contes? Què els fa diferents o què els fa especial, diries?
0: Clar, té molta economia de llenguatge, vull dir que això a vegades... també va a la contra en el sentit que molta gent es pensa que, clar, que utilitzar, diguéssim, el ser concís i el ser estalviador en el, sí, en el llenguatge et fa pitjor escriptor, quan en realitat és ben bé al revés, no? Perquè no necessita molta parrafada. També és...
1: Per explicar.
0: Sí, i després té la profunditat psicològica dels personatges, que això, si et fixes en els seus relats, no és blanc i negre, el personatge no és bo ni dolent, sempre hi ha una mica de... l'ambivalència aquesta, no?, dels personatges que tenen diferents angles.
1: Les diferents facetes al final, no?
0: Correcte. Un personatge dolent pot tenir moltes coses bones, també, i al revés. El personatge bo, el protagonista, que sembla que ha de ser...
1: Això, un ésser de llum.
0: Un ésser de llum, doncs també té els seus dubtes, els seus cantons foscos, i això és molt enriquidor, també, i és molt... modern, també, per l'època que ho feia.
1: Sí, diguéssim. Per al segle XIX, sí, ara correcte. Estem acostumats al cinema, no?, sí, que ens presenten tots aquests superherois en sí, aquests grisos, però no fa tant teníem els bons bons i els dolents dolents, no?
0: Sí, clar, també és molt important perquè va crear com molt estereotips en el bon sentit de la paraula, del, per exemple, tota la imaginària que tenim dels pirates.
1: Sí.
0: Això molt...
1: La pota de pal, el lloro...
0: Sí, l'ull tapat...
1: Ens ha arribat gràcies a la seva literatura.
0: Sí, sí, el tresor, l'illa solitària, amb el tresor amagat, enterrat...
1: La bandera pirata,
0: tot
1: no?
0: Això, clar, tot això gairebé és ben bé que, bueno, que ens guardem
1: d'aquest home.
0: Sí.
1: Obra seva.
0: Si algú, part, sí.
1: Si algú vol llegir algun dels seus contes o relats curts, li aconsellaries algun per començar en especial?
0: Sí, però El doctor Jekyll i Mr. Hyde, en realitat, està considerat un relat curt. Aquest és potser el més famós que té. Que ja, suposo que la gent sap de què va, no? Que és aquesta...
1: Com a mínim l'expressió.
0: Sí, sí. D'aquesta,
1: que ha transcendit fins
0: clar, i tot. Clar, és la dualitat, en realitat, que t'està mostrant és la dualitat de les persones, no? Que és això.
1: Aquestes que dèiem, dues sí, cares, aquests dos personatges.
0: Sí, és a l'extrem, però bueno, però una mica és això. Llavors, que de fet Freud també el va agafar molt, també... O sigui,
1: a partir de l'obra.
0: El teorema aquest, no? El teorema, l'esquema aquest del doctor Jekyll i Mr. Hyde, també era un gran fan d'aquesta obra, també, del doctor Jekyll i Mr. Hyde. Relats curts que estan molt... Gairebé tots són molt aprofitables o molt reivindicables, i et diria que hi ha molt pocs que no tinguin qualitat.
1: Sí, gairebé és un encert segur.
0: Sí, hi ha el Club dels Suïcides, hi ha el Lladre de Cadàvers, o l'Aia, també, que passa precisament a Espanya... també així famós. Ah, sí, el Diable a l'Ampolla, que aquest és molt bo, és un diable que et concedeix els desitjos, i sempre, bueno, que això no sempre és bo, com ja sabem, que l'avarícia porta males coses. És que en té moltíssimes, vull dir, moltíssims... De fet, hi ha alguna edició completa que els pots trobar tots, però si no...
1: Tu en portes una de
0: sí,
1: no sé si són tots, però gairebé,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: n'hi ha molts, eh?
0: En aquest cas, l'ha fet d'estar... Valdemar, que és una editorial que una narrativa així fantàstica, de terror, ho fa molt, molt, molt, molt bé, amb una enquadernació també de tapa dura molt bonica, i aquest és el... En aquest cas, pel que he llegit el pròleg i m'ho haig de creure, aquí estan reunits tots els contes que...
1: El teniu?
0: Tots els relats curts.
1: A la Salvatge,
0: sí,
1: si algú tenim, té ganes,
0: sí,
1: l'hem despertat al Cuquet, el trobarà.
0: Això no hi ha problema. De totes maneres, aquests, els més clàssics de tots, em sembla que sí que es poden anar trobant, diguéssim, per separat. I alguna altra antologia, que potser te'n manca algun, però bueno. Però sí que és possible que els puguis acabar tenint tots, si no és aquesta edició que he portat jo, que és una mica de... No et diré de luxe, però bueno. Que
1: home, és d'aquestes boniques de tenir.
0: Sí, és per posar el prestatge i t'has de rascar una mica la butxaca, però...
1: A vegades val la pena,
0: sí,
1: no?
0: Mi,
1: si ens
0: sí,
1: agrada o l'autor,
0: per mi sí,
1: o a vegades...
0: Per mi sí.
1: Tenir aquella obra bonica...
0: Sí, també té narrativa de viatges, també. Perquè que és un, potser és un aspecte d'ell que no, potser no és tan conegut.
1: No és tan conegut.
0: Però ell va viatjar molt, ja des de ben... Bueno, diria ben jove, perquè va morir jove, però vull dir que va fer un viatge a França amb mula, als mars del Pacífic també, perquè va acabar morint a Samoa. Vull dir que té 3 o 4 llibres també de... Per també va creuar tots els Estats Units per amor, vull dir que això no fa qualsevol.
1: No, i menys al segle XIX,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: no hi ha la tecnologia,
0: sí, busca,
1: i els transports que hi ha avui en dia.
0: Diu, perseguint a la seva, diguéssim, amant, diguéssim, se'n va anar fins als Estats Units, i després va creuar de costa a costa, pràcticament, que també això va plasmar, diguéssim, una narrativa de viatges.
1: Dels dos grans títols, potser, que no sé si són grans perquè són millors o perquè són els que s'han fet més famosos i populars, en recomanes un per sobre de l'altre, o en funció de l'edat, dels gustos? No sé clar, si és la gran sí. novel·la d'aventures, L'illa del tresor, mi, des que ets ben jove.
0: Per mi, segurament, a nivell personal, per mi, sí, segurament és... A més, és curiós perquè, clar, jo ho associo també a pel·lícules, vull dir, el, sí. que també mirava petit, tot això de L'illa del tresor, no sé qui eren els actors, però és una pel·lícula antiga, que havia la cançó d'aquella, La botella del ron, bueno, que era molt impressionable. Per mi, clar, és que són dos gèneres molt, molt, molt... No et diré contraris, però bueno... Sí que és veritat que L'illa del tresor potser és més... Te la pots llegir a qualsevol edat, però potser si la llegeixes a una edat així... Clar, els joves d'ara no sé si fan aquestes coses, però clar, jo
1: els
0: vaig
1: llegir
0: amb 12, no? Sí, amb 12 o 13 anys me la vaig llegir, clar, i et poses la història al cap i és com si tu...
1: I et converteixes en un pirata.
0: En un pirata, sí, és com si et posés el mocador al cap i...
1: I endavant amb l'aventura.
0: La pistola, el cinturó, el sable i anar a buscar el mapa i anar buscant el tresor pel jardí o per Collserola. Bueno, Collserola no, que està tancat.
1: Ara l'hem tancat.
0: Trobarem senglars i els forestals que ens faran fora. També. Però... I l'altre, potser l'altre té... Clar, l'altre potser, al ser una mica joc psicològic, també te'l pots llegir amb 13 o 14 anys, però potser una mica més endavant... Potser...
1: Entens més els matisos, probablement, sí. no? Sí. I ens explicaves ara... Hi ha la part de literatura, però com que són històries tan bones, diguéssim, han arribat en adaptacions al cinema.
0: Sí, i tant, i tant. Bueno, aquestes dues que dèiem, la Fletxa Negra també va ser una pel·lícula d'aventures. Ara no et sabré dir els directors, mira que anava molt al cine, però me les he vist mil vegades, les tenia gravades amb...
1: Amb el vídeo?
0: Sí, amb vídeo.
1: Que les feien a la televisió i podies gravar-ho.
0: Això ja no existeix, però bueno, sí, tenia el Dr. Jack i Mr. Hyde, que era una pel·lícula clàssica de terror, L'illa del tresor, per això que és el que et deia, que també em marcava molt, que em sap que n'han fet no sé quantes versions, vull dir que també són...
1: Hi ha còmics, també.
0: Sí, són pel·lícules, sí, correcte, hi ha un còmic, el John Longsilver, em sembla que sí, que jo el tinc, de fet, aquest, que és una revisitació del personatge del Long John Silver, que és el dolent, diguéssim, amb la pota de pal i tot plegat. I sí, se n'ha fet de totes... Còmic, pel·lícula...
1: Totes les adaptacions
0: disco,
1: possibles,
0: no,
1: probables...
0: Però quasi, sí.
1: I ara que fa un segle de la seva mort, més d'un segle, de fet, creus que encara queda petjada de Stevenson? En la manera de fer, en algun tipus de literatura, fins i tot en algun autor, al cinema...
0: Suposo que sí. Mira, avui revisant-me les notes que tenia... Hi ha opinadors que inclús diuen que hi ha algun relat de Stevenson que va influenciar inclús en Tolkien. Vull dir que segur que queda. Vull dir que
1: Tolkien no era de poques paraules, per això.
0: No, això no. No
1: aquí però... vindria a ser dos mons molt a part.
0: Sí, no, correcte. Però segur que... Sí, segur que... Segur que... No sé si queda... A nivell directe, clar, perquè avui en dia, clar, han passat un segle, segurament tu no veus la petjada, però a través d'altres escriptors que també han rebut la seva influència, segur que alguna reminiscència li queda.
1: En tot cas, ben actual, per llegir-lo, a qualsevol edat, hi ha els relats curts, de fet, els llibres tampoc són molt, molt, molt llargs.
0: No, això també és, avui en dia, que anem tan atabalats... Jo sempre reivindico, també és un gènere, això del conte, el relat curt,
1: Una mica denostrat, sembla, oi?
0: Sí, perquè, la gent pensa que és això, que és literatura de segona. Ai, perdó. Literatura de segona i no és ben bé així. Vull dir que hi ha grans mestres del relat curt i en aquest cas, no sé, és que...
1: No tenim bueno, clar, sobre la taula.
0: Vas amb el tot xuquet al tren, segurament és incòmode, però sí que aquest tipus de relat curt jo penso que entra molt bé.
1: Doncs reivindicat el relat curt, en aquest cas amb Stevenson. Nosaltres ens acomiadem per avui. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les 10 del matí, amb els informatius. Seguirem parlant de la Setmana Europea de la Mobilitat, amb els reptes que suposa encara la mobilitat a casa nostra per a persones amb diverses discapacitats. I acabarem amb una entrevista amb la Montse Moral, coincidint amb la Setmana del Farmacèutic. I tornem demà a les 10 del matí. Moltes gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de la Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: I el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran pacte i contracte social, ho ha dit el president Pedro Sánchez.
3: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos, un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer, y por eso el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
1: A l'ensenyament s'introduirà la matèria intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a fer-la servir. I Brussel·les obre la porta a intervenir per mitigar l'impacte de l'augment del preu del petroli a la factura energètica. A més, la Comissió no descarta una reunió extraordinària amb ministres de transport de la Unió Europea per abordar la situació en cas que empitjori. El comissari de transports ha explicat que la Comissió està vigilant l'evolució d'aquesta crisi. I ho acabem de saber, l'escriptor, periodista i crític teatral barceloní Marcos Ordóñez ha mort als 69 anys, col·laborador del diari El País durant anys, on va escriure el suplement Babelia. Ha fet crítiques teatrals setmanalment des del 2021 i s'ha hagut de retirar per problemes de salut. També havia publicat llibres amb diverses editorials, com és el cas d'Ediciones Destino o Anagrama. Darrer punt, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol, el de la Supercopa CB, i ho ha fet guanyant el Barça per 101 a 87.
4: Molt bona tarda, Anna i equip. Ja em perdonareu, però estaré uns dies sense visitar Rambla 54, perquè estic de ressaca musical. He fet una immersió musical al Mercat de Música Viva de Vic. Des de la xarxa varen poder viure en directe totes les actuacions de la Plaça Major. Divendres i dissabte ens hi van acompanyar Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa, Lia Kali, Kera Laoz, Ginestar, Bayuca i diumenge. Ai, diumenge, Anna, la cirereta del pastís, amb l'astre intercomarcal Quimi Portet, el creador de la sintonia del programa. La Plaça Major plena de gom a gom, la gent entregada des del minut zero i un Quimi acompanyat de la seva banda que ho va donar tot i més a casa seva. El tret de sortida va ser en Montserrat, que ja va enllaçar amb la nostra sintonia, la Rambla. Quin gust tant escoltar en directe la Rambla amb tot el públic cantant-la. Com podeu veure, estic de bona ressaca musical i avui passejaré per la Rambla.
5: Ivan, quina enveja, no, la Gisela?
6: Francament, sí.
5: Ei, que quan estaven en directe, en ple concert del Quimi Portet, em va enviar un àudio d'aquest moment que diu, del moment públic, i és brutal. El posem?
6: Som-hi.
5: Definitivament, com va dir el mateix Quimi Portet des de l'escenari del Mercat de Música Viva de Vic, és una cançó boníssima. Quina sort que tenim.
7: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Imagineu-vos la Catalunya de mitjans del segle XIX. Encara no hi havia cotxes ni motos i la bicicleta tot just començarà a fer-se un lloc unes dècades més tard. Per moure's d'un poble a un altre, els carruatges i els animals de tir eren els grans protagonistes. I entre aquests vehicles n'hi havia un que destacava especialment, la tartana. Un carruatge de dues rodes amb una coberta de lona o tendal i habitualment tancat per darrere amb una porta. La seva funció, transportar persones i també petites càrregues. Ho explica Jordi Gili, d'Amics del Prat.
1: En definitiva, no és res més que un carret, un carro petit, generalment per un animal més petit que un típic cavall de tiro, amb uns seients generalment a banda i banda i amb una vela. I aleshores, a partir d'aquí, n'hi havien de més senzilles. Aquí, per exemple, hi havia la tartana de Can Bonic, que era una tartana molt maca. Era una tartana que la part de darrere estava tancada amb una porta, amb unes vidrieres, amb els seients entapissats.
0: Durant dècades, les tartanes van ser un dels vehicles d'atracció animal més habituals, tant a les zones rurals com a les urbanes de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. A Barcelona i als municipis del voltant van tenir un paper important en els desplaçaments, especialment abans de la generalització del ferrocarril, el tramvia i, més endavant, els vehicles a motor.
1: Fonamentalment, la tartana es feia servir com per això, com el cotxe. Pensa que la majoria de gent, molta gent d'aquí al Prat, vivien en cases de pagès. I aleshores, per venir al poble, per venir a comprar o per anar al metge, el que sigui, o per venir a missa els diumenges o per anar a ballar a l'artesà, es feia servir la tartana. De fet, l'artesà, hi havia unes quadres, hi havia uns pàrquings per guardar-la, per posar les tartanes, i fonamentalment no tant per posar les tartanes sinó per posar el cavall, que si plovia o feia fred que estigués una miqueta com més arrecerat.
0: Avui, evidentment, ja no les trobem circulant com a mitjà de transport, però és molt probable que n'hàgiu vist alguna, perquè la tartana ha sobreviscut al pas del temps com una peça de patrimoni etnològic. Encara avui es pot veure en festes tradicionals com els Tres Tombs i en diferents desfilades i celebracions històriques. I al Prat de Llobregat aquesta tradició continua ben viva. Cada any, carros i carruatges tirats per cavalls recorren els carrers del municipi en una jornada acompanyada de música, gegants i activitats per a tota la família. Es tracta de l'Aplec de la Tartana, una festa que mira enrere per recordar com era la vida quan els cavalls, els carros i les tartanes eren imprescindibles per moure persones i mercaderies, però també serveix per reivindicar el passat i el present agrícola del Prat. Enguany, l'Aplec de la Tartana es celebrarà diumenge 18 d'octubre la seva 30a edició als voltants de la Granja de la Ricarda. Aplegarà entitats locals com Amics del Prat, qui l'organitza, i ciutadania, que ja té marcada aquesta cita al calendari anual. Jordi Gili detalla l'origen de l'Aplec de la Tartana.
1: La idea va ser, doncs, reunir els 10 o 12 pagesos que encara hi hagués en aquell moment, que tenien tartana i que tenien cavall, o tenien animal, i aleshores fer un recorregut per totes aquestes cases de pagès, a cada una d'aquestes cases, doncs, donar-los unes auques d'aquestes, i al final això anar a petar a l'antiga granja de la Ricarda i anar allà a fer un dinar. I aleshores vaig dir, home, per què no li diem això l'Aplec de la Tartana? Perquè si surt bé, a lo millor és una festa per reivindicar l'agricultura i per reivindicar el passat agrícola del Prat, i podem repetir-ho. Perquè llavors això, home, escolta, això estaria bé quan ho fèiem allà a l'antiga granja de la Ricarda. Hi havia una era molt maca, que era una era enrajolada, Per tant, que per ballar sardanes, doncs, anava molt bé i tal. I dic, home, doncs mira, podríem fer una ballada de sardanes, també. Llavors hi vam afegir una ballada de sardanes. I ja es va organitzar millor el tema del subministrament, del dinar i tal i qual. Sempre, pràcticament, el menú del dinar sempre ha estat el mateix, eh? Mongetes amb botifarra i cansalada. I després alguna de postre i ja està. I aquest any, per exemple, com que celebrem el 30è aniversari, bueno, volem fer-ho una miqueta més ampli, el programa, i hem vist l'èxit de l'any passat, que vam fer un concert després de dinar, allò per acabar per miqueta de sobretaula, doncs aquest any hi haurà el grup de Gospel Prat.
0: A més, la Fira Avícola Rasa Prat és una altra oportunitat de poder gaudir-les gràcies a la col·lecció etnològica de la família Puigcases, que reuneix eines, estris i objectes quotidians de la pagesia del Delta del Llobregat de finals del segle XIX a mitjans del segle XX. Agustí Casas és un dels membres de la família.
2: El tema és mantenir aquesta, el poder imitar amb el material que hi ha, doncs, tant els tatames com alguns aparells que relacionats amb el camp. El Prat abans era absolutament agrícola, per passar després a molt industrial, per passar a ser ara serveis i suspensius, no?
0: Amb tot, la tartana s'ha convertit en un testimoni d'una manera de viure que ja forma part de la nostra història, un vehicle que ens parla del passat agrícola, dels camins i dels pobles d'abans, però que encara avui torna als carrers per recordar-nos d'on venim.
2: Les tartanes, en principi, s'hauria de no es poden estar a la intempèrie. Per tant, això s'ocupa molt de puesto i no pots tu... La gent no viu en cases, viu en pisos, però tant, el que tinc una tartana és perquè era pagès o perquè té el luxe que algú li deixi així una antiga d'allò. Per tant, és el material d'una tartana és igual com una furgoneta. Simplement que la furgoneta la pots deixar molt de temps i la tartana que la vas a buscar, com que no l'has fet a servir en X dies, mesos, anys, doncs ara tens que guarnir, netejar-la i mantenir-la.
0: I és precisament en festes com les que encara avui dia se celebren arreu del país on aquest patrimoni deixa de ser només un record i es converteix en una tradició viva. Hola, Anna, sóc la Rocío Santa Eufèmia del Prat Ràdio. Quin plaer saludar-te en aquesta nova aventura radiofònica al Rambla 54. Espero que hagueu gaudit molt del reportatge sobre les tartanes i de la seva història. No sé què t'ha semblat a tu, Anna. Aquí al Prat ja sabeu que som molt de tradicions i també de posar en valor les nostres arrels pageses. A més, avui us vull recomanar venir a visitar els nostres espais naturals. Jo, sempre que tinc temps lliure, gaudeixo molt fent una passejada i escoltant els diferents ocells que hi habiten. Esteu tots convidats. Adeu!
3: Hola, bones rambleros i rambleres. Doncs una setmana més, a nivell personal, sortint de la festa major del meu poble, d'Almenar. Així que encara el cap una mica emboirat, però bé. I per un altre cantó, continuem amb els mostejos. La setmana passada ja vam deixar quasi finiquitada la verema 2026. Ens queda, simplement mos queda una parcel·la. Avui, dilluns de festa major, hem fet mostreig i té pinta que fins dijous no entrarem. Així que, però ja veiem lo final. I si no passa res, doncs aquesta setmana acabarem verema. La verema 2026 va començar molt aviat, perquè vam començar el 12 d'agost, rècord històric del celler La Gravera, i per un altre cantó continuarem i acabarem una mica tard, perquè acabarem la setmana del 21 de setembre, però podria ser encara molt més ràpida, tot i que hi ha hagut més d'un cap de setmana que hem tingut que verema. Així que no res, continuem nosaltres fent treballs de camp, ara netejant.
4: Anem d'un costat a l'altre per la Rambla i amunt i avall pel carrer de mà.
5: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona. badalonejant.
6: Doncs, com diu i canta l'Albert Fibla, avui badalonegem. I no només perquè torna al Rambla 54 el Martí Villegas, que és la nostra veu a Badalona, sinó perquè ens porta un tema més badaloní que la penya, per cert, enhorabona a tots, l'Anís del Mono o la Laia Micó, que avui és la jefa de producció indiscutible per ressaca musical, com escoltàvem, de la Gisela. Martí, ben tornat al Rambla 54.
7: Hola, què tal, Anna? Bona tarda.
6: Martí, avui, com deia, ens portes una història més badalonina impossible.
7: Doncs sí, us parlaré de l'Ismael Marín, un veí de Llafià que, gràcies a uns dissenys que podríem dir que són de quilòmetre zero, ha engegat una marca de samarretes anomenada Badaloners. Com us podreu imaginar, aquest concepte doncs, té molt a veure amb la nostra ciutat. Bàsicament, l'Ismael va començar a fer dissenys on combinava els noms dels barris de Badalona amb tipografies visuals molt conegudes arreu del món.
8: Badaloners sempre el vaig concebir com un projecte on jo podia ficar els meus dissenys. Era un portfoli a Instagram. Jo, quan vaig començar, seguia altres artistes i dissenyadors, sobretot dels Estats Units, de Llatinoamèrica, i m'agradava molt el rap, i veia que ells pujaven els seus dissenys i jo em trobava estudiant disseny gràfic quan vaig començar com el projecte el 2017.
6: I de tots aquests dissenys inicials, n'hi va haver algun, m'explicaves, que va fer una especial fortuna, no?
7: Doncs sí, n'hi va haver un que va agradar molt. El disseny era simple, la paraula Llafià, que és un dels barris de la ciutat, al centre de la samarreta, però escrit amb la mítica tipografia de la marca de roba esportiva Fila. Suposo que tots tenim al cap aquesta F de color blanc i vermell, o blau i vermell, depenent del fons on estigui escrita, recordem, de la marca Fila. Aquest model va marcar certa tendència a la ciutat i la gent d'altres parts de Badalona li demanava samarretes dels seus barris.
8: Quan vaig començar i el dels barris va pegar fort, la gent sempre em deia que, oye, jo et vull agafar alguna, però jo no sóc de Llafea, jo no sóc de tal, però vull tenir algú teu perquè em representa el que fas. I llavors crec que la idea per expandir-nos i també donar aquest missatge, no?, de que està bé com ser diferent, de que Badalona al final no hi ha només una lectura de Badalona, hi ha moltes.
6: Home, de fet, qui no voldria tenir una samarreta del seu barri, no?
7: Exacte, Anna, tot i que els badalonins diuen amb orgull que són d'aquesta ciutat, també ho fan amb els seus propis barris. Des que hi ha diversos models de samarreta, l'Ismael explica que ha tingut compradors de tota mena, fins i tot esportistes d'elit.
8: M'han comprat profes, gent del barri com jo, futbolistes també, hi ha un que, bueno, és, per exemple, Carlos Clerc, que és de Llafià, i bé, no sé, educadors, un munt de gent superdiferent, però que té en comú això, no?
6: Ei, que a banda d'aquests dissenys de barri tan xulos, l'Ismael també participa d'altres projectes musicals i esportius, sempre amb aquesta filosofia una mica quilòmetre zero, de bàsquet, per exemple, com no?
7: Sí, amb un cantant que també s'identifica molt, com deies, amb projectes musicals i aquesta cultura, podríem dir, urbana. Parlem de Valle a Valle, que de fet és d'aquí al costat, és de Montgat. L'Ismael es va encarregar de fer-li el disseny d'alguns logotips i també de samarretes, de merchandising musical. Podríem dir que aquesta sinergia entre dissenyador i artista és del tot natural perquè els dos promouen aquest concepte de petit nucli, però cadascú l'adequa a la seva pròpia realitat, al seu propi municipi, podríem dir. I a banda d'això, Badaloners també ha col·laborat amb Techno Hoopers, uns creadors de contingut sobre bàsquet que també són d'aquí, de Badalona, i conjuntament van crear una samarreta amb motiu de les festes de maig, un disseny on van aglutinar molts elements de la ciutat, cosa que l'Ismael vol seguir fent en un futur.
8: Agafar diferents elements de Badalona, com pot ser el bàsquet, com pot ser el dimoni, coses de barri, no sé, també... És que aquí hi ha molt d'art, també, hi ha gent que

0: promocionals de la competició aquí a Badalona, concretament a la Pista Verda de Llefià, un punt de referència al barri on molts veïns i veïnes han passat hores i hores jugant durant la seva infantesa i adolescència. Un anunci on apareixen figures com Leo Messi, Bad Bunny, David Beckham, Lamine Yamal o Timothy Chalamet. Evidentment, Anna, no tots aquests noms van trepitjar la Pista Verda, sinó, creu-me, que crec que la ciutat hagués embogit completament.
1: Una mica.
0: El cas és que aquí a Badalona l'escena urbana té força tirada, sobretot als barris més perifèrics, i aquest anunci doncs només n'és un exemple. Artistes urbans de primer nivell com el Morat o De La Fuente també han vingut aquí a gravar videoclips. L'Ismael vol potenciar aquest concepte i fer-lo protagonista a les seves samarretes.
2: Bueno, Badalona és una ciutat que té una escena tant de graffiti com de rap, esportiva, forta, i per què no, no? Com promocionar-la, i que és el que et dic, no és només... No només hi ha que tenir una lectura amb aquesta visió meva que jo fico aquí amb el rap, doncs li donem la volta i juguem amb aquest significat.
1: I al final, la veritat és que Badaloners doncs ja és una iniciativa que promou l'orgull pels barris de la ciutat de Badalona i els seus veïns i veïnes.
0: Totalment, en l'Ismael treu pit de ser de Llefià i amb les seves samarretes vol aconseguir que els veïns de Badalona se sentin orgullosos de portar els seus barris o els seus elements a la roba que vesteixen. Fins no fa gaire, diu, això s'amagava una mica.
2: Jo soc de Llefià i quan jo no ho sabia. Jo quan era petit no m'ho imaginava massa. Però és quan surts del barri que diuen, no, tu eres d'ahir, però... saps? Ho veuen com despectivament, i jo crec que és el que et dic, una mica el... si t'agrada el rap com a mi i saps que això de mostrar o ficar al mapa d'on ets és molt important, perquè estàs visibilitzant que hi ha alguna cosa més allà, no? Que hi ha talent...
0: En resum, tal com diu l'Ismael, mola portar el nom del teu barri al pit. No hi ha document que ho descrigui millor que aquest.
2: Quan tens el nom del teu barri al pit, és com, mira, jo tinc una camiseta de mi barri, tu no, saps? I això mola perquè la gent s'identifica.
1: Doncs Martí, una gran iniciativa aquesta, molt original, això de fer samarretes que ens recorden amb orgull d'on venim. Pels oients badalonins, o no cal que siguin badalonins, si els ve de gust, Martí, qui tingui curiositat per veure o comprar alguna samarreta de l'Ismael, on es poden trobar?
0: Molt fàcil, a la seva pàgina web, badaloners.com. Allà apareixen tots els models disponibles, amb talles i tota la pesca.
1: Martí, espera't un moment, perquè la Laia Micó, que normalment està darrere el vidre, ha entrat a l'estudi, avui va vestida de blanc, negre i verd, no sé si això et dona alguna pista...
0: I imagino que sí.
1: I ella volia fer un comentari sobre aquest tema.
3: Sí, hola, Martí. Escolta'm, parlem amb l'Ismael i jo vull la meva samarreta del barri El Progrés. Què és això? Però... He entrat i he vist que només hi havia 4 barris.
0: Sí, de moment li van fer la petició a l'Ismael que ha d'ampliar aquesta col·lecció de samarretes, perquè realment hi ha molta gent dels barris d'aquí de Badalona que se senten orfes una mica de samarreta i volen la seva.
3: Home, jo totalment. L'Anna em diu, ai, entrevistem, que ja veuràs, que hi ha Badaloners, quines samarretes més xules, i he entrat a la pàgina web i dic, home, dic, i jo què?
1: Falta la seva. Ja li pots estar dient a l'Ismael que tenim aquí peticions de barris concrets, i no sé si fins i tot li ha arribat alguna petició d'algun altre municipi, de dir que s'hagin interessat per aquesta experiència per fer la dels seus. Des d'aquí faig una crida a Vilanova i la Geltrú.
3: Aquí tots aprofitem, ja ho veus, Martí.
0: Que sapiguem no, però com a mínim aquests dies crec que amb la de la penya en tenim prou per anar ben orgullosos, eh?
3: Sí.
1: Sí, no? Enhorabona a tots dos.
3: Moltes gràcies. Avui estem de ressaca total i encara ens queda, eh? Encara ens queda que hem d'anar a celebrar a les 7 de la tarda, eh? Exacte.
1: Doncs mira, tenim una de ressaca musical i l'altra que demà vindrà de ressaca esportiva. El Martí demà no li toca.
0: No.
1: Martí, doncs veig que Badaloners té molt camp per córrer. Digue-li, si us plau, a l'Ismael aquesta petició que li fem. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí al Rambla 54 amb aquesta història tan simpàtica i tan necessària, això de recuperar l'orgull d'on venim. Fins a la propera.
0: Sí. Merci, fins a la propera.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Ara ho puc veure, un...

0: Esteu a punt d'escoltar.
1: Aneu a punt d'escoltar.
0: No, esteu escoltant millor.
1: Vale. Esteu escoltant un mare...

0: A pocs metres de profunditat, davant de la costa de Tarragona, hi ha un vaixell que fa més de 30 anys que no navega. Es diu La Dragonera. Amb 65 metres d'eslora, descansa sobre el fons marí, convertida en refugi de nombroses espècies i en un dels punts de busseig més coneguts de la ciutat. Però darrere d'aquest vaixell enfonsat hi ha una història que comença molt abans de la seva arribada al fons del mar. L'any 1960, la Dragonera sortia de les drassanes Juliana Constructora Gijonesa. Era un vaixell mercant de càrrega construït per navegar i transportar mercaderies. Durant anys va formar part de la flota mercant, però amb el pas del temps va quedar fora de servei i és precisament quan deixa de navegar que comença la seva història més sorprenent. A Tarragona, la Societat d'Exploracions Submarines, la SES, feia dècades que treballava per conèixer millor el fons marí. La idea era crear un espai que permetés protegir i estudiar la vida marina i alhora oferís un lloc interessant per practicar el submarinisme. I van trobar una solució ben singular: convertir un vaixell que ja no tenia ús en un escull artificial. La Dragonera va ser escollida, doncs, per formar part d'aquest projecte, però abans d'enfonsar-la calia preparar-la a consciència. No es podia simplement agafar un vaixell vell i llançar-lo al mar. Es van retirar combustibles, olis i altres materials contaminants. També es van eliminar elements que podien representar un perill per al medi marí o per als submarinistes. I una de les peces més importants del vaixell, el seu enorme motor, va ser extreta. Avui aquest motor es conserva al Museu del Port de Tarragona. Tot estava preparat i el 9 de juliol de 1994 la Dragonera va iniciar la seva última travessia. Aquesta vegada, però, no havia de tornar a port. Va ser enfonsada deliberadament davant de Tarragona, en la zona que posteriorment formaria part del parc subaquàtic. El vaixell va quedar sobre un fons de sorra escorat cap a babord. La part menys profunda se situa aproximadament als 14 metres i la més profunda arriba fins als 24. I és aquí on comença la seva tercera vida, perquè la Dragonera ja no era un vaixell, era un nou hàbitat. Amb el pas dels anys, algues i altres organismes van començar a colonitzar-ne l'estructura i el vaixell es va convertir en refugi per a diferents espècies marines. Però aquesta història no només es pot explicar des de la superfície, també es pot viure. Avui, diferents activitats i immersions permeten als submarinistes acostar-se a les restes de la Dragonera i descobrir-les de primera mà. Un dels actors principals és la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona, entitat sense ànim de lucre, que s'encarrega de gestionar l'accés al parc subaquàtic. N'hem parlat amb la seva presidenta, Anna Belén Martín.
1: Nosaltres el que fem és gestionar l'accés a aquest parc. Tothom pot arribar a aquest parc. El que passa és que tens que arribar amb unes condicions, és a dir, no tothom pot fer busseig lliurement. N'hi ha diferents nivells de busseig i n'hi ha diferents vies d'arribar al parc. Pots arribar per terra amb el far de la Banya, que és a les casetes que tenim nosaltres com a associació allà, però també pots arribar per mar per qualsevol dels clubs ja com oberts que hi ha a Tarragona i hi ha altres llocs.
0: El descens és probablement un dels moments més espectaculars. A mesura que el submarinista baixa, el vaixell apareix sota l'aigua, primer com una silueta i després cada vegada més definit. Finalment apareixen les formes de la Dragonera, el casc, les cobertes i les diferents estructures que encara es conserven. El que fa especial aquesta immersió és que no només permet veure les restes d'un vaixell, permet veure també com el temps l'ha transformat. Allà on abans hi havia acer, ara hi ha vida, peixos que utilitzen les estructures com a refugi i organismes que s'adhereixen al casc. Espais que abans formaven part d'un vaixell mercant i que ara tenen una funció completament diferent. La natura ha anat ocupant l'estructura creada per l'home i aquesta transformació és un dels grans atractius de l'excursió. Ens en dona tots els detalls Anna Belén Martín.
1: Dins la Dragonera no es pot entrar, però per al voltant de la Dragonera i per entrar a la popa, que és on està encara la cabina de popa, es pot entrar perquè això és obert, és una àrea oberta, no tens que entrar dins, està obert. La Dragonera el que té és que cada vegada que baixes trobes algú diferent. Per exemple, a proa hi ha l'antic molinete i ahir hi sol veure una morena que de tant en tant s'enganxa al molinet aquest i arribes i veus la morena un dia sí, un dia no, segons com li dona la morena. I n'hi ha moltes barracudes també, n'hi ha molta vida, molt, molta durada, molts fans de peixos, i jo crec que el més curiós és arribar i veure des de la popa tots els bancs de peixos que hi ha sota la popa, perquè n'hi ha, de veritat, que hi ha molta vida. I llavors, si tu arribes per sota, diem, tocant el fons, veure tots els peixos i l'alçada de la Dragonera, perquè és un barc gran, és un vaixell gran, és molt xulo.
0: Amb tot, la Dragonera forma part d'un projecte molt més ampli. Després del seu enfonsament, altres embarcacions i estructures també van passar a formar part del Parc Subaquàtic de Tarragona, i l'any 1995 es va inaugurar oficialment aquest espai. L'objectiu era combinar la conservació del medi marí, la investigació i la pràctica del submarinisme, i amb el temps el projecte ha demostrat que un objecte artificial pot acabar integrant-se en l'ecosistema. La Dragonera n'és probablement l'exemple més conegut. Però qui pot fer aquesta activitat? És una excursió per a qualsevol persona? Cal tenir experiència? I com es garanteix que la visita al vaixell sigui segura i respectuosa amb el medi? Ana Belén Martín ens explica els diferents nivells pel que fa als requisits dels bussejadors.
1: El que es fa és tindre un protocol per sol·licitar l'entrada al parc. És com si fos un accés, eh? I aquest accés tens que ajuntar la teva titulació de busseig i la teva llicència, és a dir, és com conduir un cotxe, perquè ens entenem. Tothom té que tindre el carnet de conduir i a més també té que tindre l'assegurança. No pots bussejar si no tens una assegurança, perquè no té que passar res, però tens que estar assegurat per si qualsevol cosa sorgeix, tindre el teu recolzament. Per arribar a la Dragonera tens que tindre com a mínim l'Open, que és el i jo recomanaria l'Advance, del PADI, i també el bussejador d'una estrella d'aquí, perquè la Dragonera, a sota de la Dragonera arribes a vora 24 metres de profunditat. I llavors, per baixar a 20 metres de profunditat bussejant, ja tens que tindre una experiència i uns nivells.
0: Per als submarinistes, la Dragonera és molt més que un punt al mapa, és un lloc on conviuen dues històries: la història humana d'un vaixell que va néixer l'any 1960 per navegar, i la història natural d'una estructura que, després d'enfonsar-se l'any 1994, ha estat ocupada progressivament per la vida marina. Avui, quan algú es submergeix fins a la Dragonera, fa un viatge en el temps. Pot observar les restes d'un mercant que va tenir una vida molt diferent de l'actual, però també pot veure com el mar ha transformat aquest objecte. Un vaixell que ja no transporta mercaderies, però que ara transporta una altra cosa: història, biodiversitat i experiències per als qui baixen fins al seu costat. Des de la superfície, la Dragonera és invisible, però sota l'aigua, a entre 14 i 24 metres de profunditat, hi ha els 65 metres d'un vaixell que fa més de 3 dècades que espera els submarinistes, i potser aquesta és la part més fascinant de la seva història. La Dragonera va ser construïda per navegar, va quedar fora de servei i, quan semblava destinada a desaparèixer, va començar una nova vida sota el mar.

La història de la Dragonera és la història d'un vaixell que va deixar de navegar, però que encara continua explicant coses. Només cal posar-se les ulleres, entrar a l'aigua i baixar, perquè a Tarragona una part de la història marítima no es troba en un museu, es troba sota el mar.

0: Bona tarda, Anna. A veure què t'ha semblat aquest primer reportatge de la temporada sobre la Dragonera. I ja que estic, me presento. Jo sóc l'Eduard París, una de les veus de Ràdio Ciutat de Tarragona i que, per tant, aniran passant per aquests micròfons de Rambla 54. Des d'aquí, des de Tarragona, doncs, bueno, ens considerem una ciutat molt multiesportiva i que no podia ser d'una altra manera. El meu perfil, doncs, m'ha enfocat precisament cap als esports. M'encanta fer-ne seguiment de pràcticament tots, però especialment de l'esport rei, del futbol.
1: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
1: Pot ser que m'hagi equivocat.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
3: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
1: Vale, va, un altre cop.
2: Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Perfecte.
4: Ei, què tal? Mira, jo sóc l'Oriol, l'Oriol Leo, de Ràdio Arenys, l'emissora de Gana, de les emissores locals de Catalunya. Però vaja, mira, això és un detall, això és igual. El que ens importa és que aquí a Arenys tenim un robot que ens atén quan anem, per exemple, a una clínica dental, eh? Allò que vas al dentista perquè vols que et facin algun tractament, doncs qui t'atén és un robot. I, a més, també aquesta clínica dental, la clínica dental Marina Ostrell, on hi ha aquest robot, també implanten la darrera tecnologia en els seus tractaments. De tot això en parlarem i ho volem descobrir perquè volem conèixer aquest robot, eh? Us el vull presentar, a veure què ens explica i, a més, descobrirem també tot això, tots aquests tractaments, aquesta nova tecnologia que es pot fer servir, en aquest cas, doncs, quan t'han d'arreglar la boca, Anna.
5: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
10: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat. Perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
11: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé. Quanta ajuda necessitarien? Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
12: Bart, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
13: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
13: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Esnse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortir de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir, com ja bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 21 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs repassem aquesta xarxa viària que envolta Barcelona, àrea metropolitana, zona del Vallès, per exemple, a l'autopista AP7 a Barberà del Vallès. I tenim un vehicle avariat que talla carril en sentit nord, en sentit Girona. Ara ja hi ha aturades d'uns 5 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. Per tant, retencions de 5 quilòmetres en aquest tram de l'AP7, com et deia, en sentit nord, sentit Girona, és a causa d'un vehicle avariat que talla carril. A la C58, sortint de Barcelona, molt a prop del Nus de la Trinitat, a la zona de Montcada i Reixac, hi ha un vehicle avariat que complica ara la circulació sortint de Barcelona, aturades d'un quilòmetre entre el Nus de la Trinitat i Montcada i Reixac. Això a la C58, una C58 d'entrada a Barcelona carregada, com és habitual, durant més de 3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. I ara sí, ja acabo amb la C-17. Hi ha un petit tram de retencions d'un quilòmetre a Mollet del Vallès i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda. Avui al Connectats obrirem la temporada de bolets parlant del tema ara que som ja pràcticament a les portes de la tardor. Des de Sabadell entrevistarem la micòloga Laia Ribas perquè ens en faci una previsió. Continuarem amb tecnologia des de Castellà del Vallès. Ho farem per descobrir la tasca que fa un mentor digital. Conversarem amb Denís Serrano, que és mentor digital 4.0 dels serveis educatius Vallès 8. I acabarem descobrint un nou espai per a infants i joves a Badalona. La llibreria Les Pomes, amb Ampar Sabater, la fundadora d'aquesta llibreria. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs arriba el moment de saber què és el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats aquest dilluns i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La terrassenca Berta Avellán ha revalidat el títol de campiona del món de trial a l'aire lliure. La pilot de l'equip Escorpa ha segellat la victòria al Gran Premi d'Espanya, l'últim del campionat, disputat aquest cap de setmana a Pobladura de les Regueres, a Lleó, en un frec a frec amb la seva principal adversària, la italiana Andrea Rabino. Avellán arribava a aquesta última prova amb només 11 punts d'avantatge. La primera ronda, la de dissabte, però, va ser propícia per a la garenca. Va completar una primera volta gairebé perfecta, mentre que Rabino realitzava la seva pitjor actuació de l'any amb dos fiascos i diverses penalitzacions. En acabar la jornada, Avellán ampliava l'avantatge fins als 15 punts per afrontar amb més tranquil·litat la jornada de diumenge. En les dues últimes voltes, la pilota garenc també va ser la millor, tot i patir algun ensurt a la primera volta. Finalment, Avellán va tornar a aixecar el títol amb un total de 368 punts, 19 més que la italiana Andrea Rabino. És el segon mundial consecutiu de la terrassenca, el tercer en total, si sumem al Mundial Indoor d'Xtrial.
0: Gràcies, Sergi. Anem fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Els robatoris amb violència i intimidació han augmentat a Sabadell un 19% durant el primer semestre de l'any, segons l'últim balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior. Entre gener i juny se n'han registrat 215,34 més que en el mateix període de l'any passat. En global, la ciutat ha registrat 5.159 delictes, un 1% més que fa un any. Els furts continuen sent els més nombrosos, amb gairebé 1.500 casos, tot i que baixen lleugerament. Entre les dades positives destaquen els delictes contra la llibertat sexual, que han caigut un 28%. Les agressions sexuals amb penetració han passat de 25 a 15 casos. I pel que fa a la cibercriminalitat, les estafes informàtiques baixen un 4%, mentre que la resta de ciberdelictes augmenten un 10,5%.
0: Gràcies, Anna. I ara anem fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. La Sisa Joventut s'ha proclamat campió de la Supercopa Endesa després de derrotar el Barça 101-87 en un derbi català, trepidant de principi a fi. El Pavelló Olímpic de Badalona, ple a vessar, amb més de 12.000 espectadors, ha empès l'equip en un partit d'alta intensitat. Nicolás Laprovítola va tornar a ser el millor jugador del partit, amb 31 punts, 9 triples i 28 de valoració. Precisament va ser un jove Ricky Rubio qui aixecava el darrer títol de la penya el 2008 i qui l'ha tornat a alçar aquest diumenge a l'Olímpic. El base no va poder contenir l'emoció i va admetre que es va sentir nerviós per la final.
4: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
3: Amb aquesta victòria històrica a casa, el club verdinegre trenca una sequera de 18 anys sense títols oficials i tornen a aixecar la Supercopa 39 anys després del seu últim triomf en aquesta competició l'any 1986.
0: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
5: Bona tarda. Més de 200 entitats del Baix Llobregat i altres zones de Catalunya s'han mobilitzat fins a Barcelona a motiu de la convocatòria de manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. La protesta coincideix amb l'aprovació del DORA, el document de regulació aeroportuària 2027-2031. Des de l'aeroport, l'entitat organitzadora s'ha insistit en continuar fent pressió per tirar enrere aquest projecte. Escoltem els seus portaveus, Jaume Osete i Clàudia Custó.
6: Aquest projecte va per llarg, necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
7: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
5: Personalitats polítiques com la diputada Jéssica Albiach, de Comuns, o la diputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, també han assistit en aquesta manifestació que ha plegat milers de persones pel centre de Barcelona.
0: Gràcies, Luis. I del litoral, novament al Vallès, Castellà, Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Més de mig miler de persones van celebrar la 24a trobada de tardor del Puig de la Creu aquest passat diumenge, en una jornada en què el repic de campanes, les sardanes i el cant coral van omplir una jornada festiva des de primera hora i fins al migdia. El Puig de la Creu és un dels espais favorits de la major part dels castellarencs i en la 24a trobada de tardor l'assistència va arribar a desbordar les expectatives dels organitzadors. En els últims anys, unes 150 persones feien acte de presència, però en aquesta ocasió, més de mig miler van omplir fins a la bandera el recinte, arribant a desbordar l'organització. La possibilitat de visitar els diferents espais del recinte, a banda de totes les activitats programades al matí, van fer omplir totes les activitats i es van repartir fins a 140 botifarres amb torrades entre els assistents. Els dos plats forts de la jornada van ser els actes organitzats pels Amics del Puig de la Creu, amb les sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers i l'agrupació sardanista d'Amics de Castellà i el concert coral a càrrec del cor Sant Manat.
0: Gràcies, Albert. Ara continuem per Rubí. David García, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Des d'aquí, Rubí, us expliquem que l'equip de govern ha presentat la nova programació dels espais escènics municipals, que per primera vegada suma el casino de la plaça Catalunya al ja habitual Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat ja pel primer equipament, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Ana Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí.
10: Crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat.
9: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament, mentre que el públic també podrà veure Solstici, de l'Esbart o les funcions familiars de la xarxa. A més dels concerts de Gere, la sessió de ball d'Esteve Llop o els grups locals en el marc del festival Rubí Sound de Ràdio Rubí. Mentre que a fora de la ciutat es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P i Pep Plaza o les actuacions de Chris Juanico, Northern Cellos o un tribut a Eric Clapton.
0: Gràcies, David. Acabarem aquest repàs a l'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Sara Vella, bona tarda.
11: Bona tarda. Cada 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que continua sent la principal causa de demència. A Catalunya, segons les dades més recents del Departament de Salut, més de 50.700 persones conviuen amb aquest diagnòstic i cada any es detecten prop de 9.000 casos nous. Darrere les xifres, però, hi ha històries personals com la de la Mònica Blasco, filla d'una persona amb Alzheimer que ha conviscut amb una malaltia que no només esborra records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de les famílies. Sentim-la.
12: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
11: Malgrat la crueltat de la malaltia, la Mònica afirma que aquesta també li ha deixat molts aprenentatges i insisteix a treure'n una part positiva.
13: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: De mica en mica, l'estiu arriba al final i dona pas a una nova estació. Aquest dimecres, de matinada, entrarem oficialment en la tardor. I per a molts això és sinònim d'una cosa. Comença la temporada de bolets. Una temporada que, però, arriba marcada per diversos factors que poden condicionar la seva recollida, com la meteorologia o bé l'estat dels boscos. Des de Ràdio Sabadell, la Mireia Sanz ha parlat amb la micòloga Laia Ribas perquè ens expliqui com preveu aquesta nova temporada boletaire.
1: Un canvi d'estació que arribarà després d'un estiu força sec i calorós, que tot i això deixarem enrere amb unes setmanes en què la pluja ens ha acompanyat a la comarca. I per això en volem parlar amb la micòloga Laia Ribas. Molt bon dia, Laia, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Doncs mira, molts dubtes sobre la temporada de bolets, Laia. La veritat és que en tenim un bon tou que volem preguntar-te a tu i començo pel principi. Perquè hi hagi perquè sigui una bona temporada de bolets, què necessitem?
2: Bàsicament necessitem que, diguéssim, un gradient de temperatures, cada bolet el seu gradient. Hi ha alguns que són molt termòfils, és a dir, que els agraden més les temperatures més de caloreta o més fredes, altres que són, que tenen un rang més estàndard, però en general, el que també un requisit que tenen tots és que necessiten humitat del sòl, o sigui, el sòl, el terra ha de tenir disponibilitat d'aigua perquè els bolets doncs, es puguin desenvolupar i puguin créixer.
1: Per tant, la clau són les precipitacions, diguéssim, és que plogui.
2: És una de les claus, evidentment, potser et diria que la més important.
1: Clar, i entenc que si ha estat un any plujós, és a dir, fins que va arribar l'estiu i ens va portar tota aquesta sequedat, no? Vam tenir una tardor plujosa, per tant, no sé si això ha deixat una certa humitat al subsol que ara els bolets poden aprofitar o l'estiu els ha secat del tot.
2: Clar, s'està recuperant el bosc, doncs una miqueta s'està recuperant, hi ha bolets que són més petits o que necessiten menys temps per sortir, doncs que ja es comença a veure doncs, amb aquests ambients o amb aquests llocs on realment s'ha mantingut aquesta humitat i les temperatures no han estat extremes, doncs ja es comença a veure. Però això, no? Hi ha variabilitat en el territori, anem a dir-ho així.
1: Per tant, en general, aquí entenc que cada bolet té la seva idiosincràsia,
2: correcte,
1: no? Diguéssim.
2: Sí.
1: Ara per ara podem preveure si serà una bona temporada de bolets o és massa d'hora?
2: Clar, és que en tant que no tenim un pronòstic meteorològic ajustadíssim, a 15 dies vista, doncs això és el que no ens permet. O sigui, necessitem, hi ha una tendència, però si a l'estiu, si ara imagina't que ara les temperatures doncs baixessin sense baixar massa, que això tampoc no els agrada, i a més doncs fos una època aquesta doncs de precipitació i que, o si no és de precipitació cada dia, però sí que es mantingui aquesta boireta, aquesta humitat amb l'ambient, aleshores podríem dir, i això s'allargués durant tota la tardor, tindríem una excel·lent temporada, mentre que si aquestes condicions, doncs ara ve una secada, una calorada, una glaçada general, doncs clar, s'acaba o s'atura totalment doncs, aquesta activitat micològica evident, visible, que podem trobar en forma de bolets.
1: I quins són els bolets més resistents? És a dir, quins són els bolets que, malgrat tot, poden passar-ho millor i poden ser, per tant, doncs, més presents?
2: Mira, els bolets més primerencs doncs, solen ser les carreretes, no? Els camassecs, que també es diuen. A l'ou de Reig també és un bolet bastant termòfil, que li agrada fins i tot sortir a llocs que exposats i que hi hagin unes temperatures relativament altes. El rossinyol també és un bolet primerenc, no? Que surt a principis doncs, de tardor, mentre que els darrers, no? El cep també, tampoc no li agrada molt, no el trobarem molt massa a final de temporada, sempre també és un bolet més de principi de temporada, mentre que doncs, bolets com les llanegues o fins i tot els fredolics doncs, serien més de final de temporada, entre cometes. Després hi ha altres que surten específicament doncs, a l'hivern o específicament a la primavera, com és la múrgula. O sigui que cada bolet tindria el seu rang de temperatura i, a més, fins i tot alguns específicament una època on els podem trobar.
1: I el Vallès Occidental, en general, per la nostra orografia, per les temperatures que fan, per la manera de funcionar la comarca, diries que és una bona comarca boletaire?
2: Sí, el Vallès Occidental està molt bé. És veritat de que, com que ens trobem diversitat de boscos, ens podem trobar roures, pins, ens podem trobar sobretot alzines. Això vol dir que són boscos generalment heterogenis, i com que hi ha bolets associats amb alguns tipus d'hàbitat, d'acord? Doncs vol dir doncs, que podem trobar una diversitat bastant ampla de bolets, que, i no és el mateix anar a buscar bolets en un bosc mix, no? On hi ha diverses espècies, que anar a buscar bolets amb una pineda tota, diguéssim, de pi roig, per exemple. Perquè aleshores pues, allà podrem trobar igualment diversitat d'espècies, però sempre són les espècies aquestes amb les quals doncs, estem més avassats a anar-ne a buscar, no? El rovelló, la llanega, bolets que són els que el fredolic, bolets que són tradicionalment els que s'han recollit, mentre que si anem amb un bosc d'alzina doncs ens podem trobar altres bolets que no estem tan acostumats i fins i tot ho podríem confondre. Per exemple, doncs, si anem amb una zona on hi ha alzines, doncs podríem trobar el llanegall en comptes de la llanega. Ens podria semblar que és la llanega, és el llanegall. En aquest cas no seria una confusió gens perillosa perquè també és un bolet comestible, però de més baixa qualitat, diguem.
1: Per tant, aquesta varietat fa que trobem varietat d'espècies, però no sé si fa que, per exemple, per aquells clàssics, no? El rovelló a casa nostra, a la nostra comarca, s'hi sent còmode o no gaire?
2: Sí, i tant que se sent còmode, i ja en trobem. El que passa és que és això, hem de trobar un bosc que també es pugui caminar, perquè normalment també els alzinars costa una miqueta més, perquè hi ha més sotabosc, i això és una miqueta, pot ser una miqueta més incòmode de caminar, i tenim aquesta diversitat d'espècies que no vol dir que sigui al contrari, és un lloc excel·lent. També la temporada arriba una miqueta més endavant, perquè ara potser doncs, les zones més altes són les que comencen temporada, anem a dir, després es va baixant, i la temporada doncs al Vallès Occidental es pot allargar fins al novembre o fins i tot ben entrat al desembre, insisteixo, sempre depenent d'aquestes temperatures i humitats desitjables.
1: Per tant, diguéssim, una comarca amb varietat, no? Amb diversitat en funció de com sigui el bosc i on els bolets s'hi poden sentir bé, però més tard. És a dir, ara tenen massa
2: Correcte.
1: Calor encara, no?
2: Correcte.
1: Com a resum, no? Seria una mica això. Clar, llavors, hi haurà les comarques clàssiques, no?, de Catalunya, com són el Berguedà, etc, on sí que hi ha molt nom, no?, a l'hora de... perquè són espais doncs, que estan preparats perquè els bolets hi puguin proliferar.
2: Bueno, perquè bàsicament són boscos de pineda i aleshores generalment calcari, depenent de la zona, i aleshores, diguéssim, trobem doncs, els típics bolets, el camagroc, no? També els típics bolets doncs, que anem a buscar.
1: El bolet a dia d'avui és un tipus de producte que tinguem capacitat per poder-lo cultivar? És a dir, de xampinyons és evident que sí, perquè en trobem sempre,
2: sí.
1: No? Tot l'any és evident que hem trobat la fórmula. Però jo, per exemple, els rovellons, més enllà de l'època, no? Encara no hem aconseguit, potser és positiu que no ho haguem aconseguit, Laia, però si més no, són com molt estacionals, no? En un món en què cada vegada les coses són menys estacionals, el bolet ho segueix sent molt, no?
2: Sí, correcte. A veure, hi ha una cosa que és important de saber, no? Els bolets no fan com les plantes, que poden absorbir o poden alimentar-se a través de la llum del sol. Aleshores, tenen diferents estratègies per poder alimentar. I una de les estratègies són bolets que es dediquen a descomposar, una funció importantíssima a la natura, descomposar doncs, les fulles que cauen, les branquetes que cauen i retornar aquests nutrients al sol. O sigui, si no existissin aquests bolets sapròtrofs, anem a dir-ho així, no existiria, diria que fins i tot la vida. Aleshores, tenen una funció molt important. I hi ha altres, que també són importantíssims, que són, necessiten establir relació amb altres organismes. O sigui que per alimentar-se, imagina't un pi, imagina't un rovelló, que diguéssim, el rovelló seria com et diria, com una poma, posant un exemple així, seria la poma. I a l'arbre del rovelló estaria sota terra en forma d'uns tubets molt primets que es diuen miceli. Aleshores, aquest miceli es connectaria amb les arrels del pi a través d'unes estructures que es diuen micorrises que funcionarien, anem a dir-ho senzill, com un mercat, i aquí es faria com un intercanvi on a l'arbre li dona sucres al bolet per poder-se alimentar i el bolet en l'arbre li dona més capacitat d'absorbir aigua i sals minerals. O sigui, que és una...
3: Que vagi molt bé.
2: Perfecte. I què vol dir això? Doncs que els bolets que són descomponedors els podem generalment cultivar, mm-hmm. Per això ens trobem el shiitake, per això ens trobem doncs, les volvarieles, per això ens trobem els xampinyons, mentre que d'altres espècies fan aquesta relació amb els arbres i sí que els podríem cultivar, però aleshores necessitem un pi, imagina't, necessitem un pi, aquest pi micorritzar-lo, és a dir, inocular-lo amb aquest fong, tenir una plantació, regar-la, mantenir-la, ballar-la perquè ningú... Clar, i realment no surt a compte.
3: Clar, no seria de cap cas rendible, no? No seria en cap cas rendible per la indústria, no?
2: Correcte.
3: Que això ja et dic, encara no sé si és una bona notícia o no, eh? Ah, però vaja, aquí ho posem damunt la taula perquè era un dubte que tenia.
2: La tòfona sí que es cultiva. Aleshores sí que et val la pena perquè té un preu més elevat. Uh-huh. Aleshores, i a més també és un recurs interessant perquè són amb espècies autòctones, o sigui que és un recurs molt interessant on tu fas aquest planter d'alzines micorritzades, anem a dir-ho així, les plantes, i aleshores al cap d'uns anys doncs et surten les tòfones que necessites un gos especial perquè surten sota terra, bueno, i tot això.
3: Uh-huh. Doncs això que hem descobert. Jo et volia preguntar també avui, Laia, amb aquest canvi climàtic incipient, amb aquest canvi de temperatures, amb aquesta evolució de la temperatura a casa nostra, els bolets ho passaran malament?
2: Doncs és veritat que ens falten molts estudis al respecte, però també hi ha una evidència, que és que els bolets, la majoria, molts, algunes espècies, estan associades amb un hàbitat. I en tant que aquests hàbitats van desapareixent o van mermant, doncs, evidentment, tots aquells bolets associats estrictament amb aquests hàbitats també ens aniran a la baixa. O sigui que bé no ens fa. També els bolets tenen aquella esperança de que tenen un metabolisme tan interessant, són font de metabòlics secundaris que ens poden ajudar en tants camps, que fins i tot també són una esperança, no?, per donar una miqueta de canvi d'aire amb aquest món, amb tants problemes, per tants punts de vista. Però, vull dir, la micologia, tinguem-la molt present, perquè realment, doncs, és un recurs interessant per mantenir aquesta biodiversitat i per estudiar-la doncs, com més millor.
3: Quins diries que són les espècies que ho poden passar pitjor, que podem començar a perdre?
2: Doncs mira, bàsicament aquells hàbitats que s'estan reduint més especialment serien coses doncs, molt específiques. Ja en tenim algunes espècies en llista vermella, anem a dir com per exemple l'Erythium erinaceum, que és el bolet carner o la melena de león aquesta, que afortunadament es pot cultivar perquè és un bolet sapròfit, creix sobre fusta, però en canvi sí que la natura doncs, cada vegada ens costa més de trobar. I després, doncs, jo què sé, espècies relacionades amb mulleres, amb les torberes aquestes, amb les mulleres que tenim i que a vegades, moltes vegades, doncs, amb aquest canvi climàtic doncs, cada vegada se'ns fan més petitones. Els boscos de faig també estan patint molt, fins i tot algunes pinedes de pèrrots també estan patint a causa d'aquestes altes temperatures, i això, evidentment, tots els fongs associats doncs, es poden veure doncs, afectats per aquesta pèrdua d'aquesta massa específica forestal.
3: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la Laia Ribas, micòloga, per haver-nos situat també sobre el Vallès Occidental com a bona comarca pel que fa als bolets i també, òbviament, doncs, amb aquesta part doncs, de relació també amb el canvi climàtic. Gràcies i que vagi molt bé.
2: Vale, moltes gràcies.
4: A la tarda, no et desconnectis. connectats.

0: I ara al Connectats coneixerem Denis Serrano, qui des de fa 3 anys és el mentor digital dels serveis educatius Vallès 8. Parlem de la introducció de la tecnologia a les aules i concretament de la intel·ligència artificial. Aquesta és la conversa que hi ha tingut el nostre especialista d'avui amb el periodista Jordi Rius.
1: Quina és la teva feina com a mentor digital?
2: A dia d'avui?
1: Sí, sí, perquè la cosa canvia molt.
2: És que en 3 anys que porto, cada any ha estat diferent. Aquest any, nosaltres el que fem, sobretot, són dinamitzadors de treball en xarxa. Proposem moltes activitats i moltes iniciatives com a comunitat. Fem assessoraments a equips docents, fem assessoraments a professorat, concrets tant de robòtica com de fabricació maker, i després tot el tema de documentació de centres.
1: Això... Primària, secundària?
2: Això, infantil, primària i secundària. Des de I3 fins a quart d'ESO. Els postobligatoris no entrem.
1: No entreu, ja ho imagino. Però vull dir, clar, I3 deu ser una mica difícil entrar-hi, no?
2: Bueno, no, són activitats de pensament computacional desendollat, són activitats més lúdiques, són jocs en els quals fas seqüenciació, amb la qual estàs treballant pensament computacional, però de forma molt lúdica. Clar. No entren a treballar ni pantalles ni res. És tot.
1: El cert és que... Anem a dir, la robòtica és una gran extraescolar que moltes escoles, molts alumnes s'apunten. Suposo que hi ha interès dels alumnes per aquest àmbit, no?
2: Clar, fa uns anys sí que era una gran extraescolar. Des de fa 3 anys, més o menys, com que s'està implementant dintre de l'aula i dintre dels tallers o dels projectes d'aula, és una activitat que acostuma a agradar molt i engresca perquè és molt vivencial. També és cert que a qui no li agrada, no li agrada, com totes les coses,
1: lògic.
2: Però que fa que sigui una miqueta més lúdic algunes activitats per fer demostracions. No és el mateix fer una demostració, fer un dibuix, que fer un robot que fa l'acció que tu estàs experimentant, i llavors és molt més interessant per poder gaudir d'aspectes que no estan acostumats als nens.
1: I tu veus a certes edats que hi ha... Bueno, que hi ha interès pel tema, o sigui, no sé, anem a dir, l'edat de 8, 9, 10 anys, que tenen interès i que proposen coses que fins i tot a tu mateix et sorprenen.
2: Sí, sí, no, i moltes vegades una de les activitats que jo crec que més agrada és quan deixes creativitat lliure, en el qual tu proposes un repte i ells han de resoldre d'alguna forma diferent cadascú, i llavors veus que a part de que hi ha interès, hi ha molta inventiva, hi ha molta imaginació i capacitat de resoldre problemes amb robots o amb programació. O sigui, que és... Et sorprèn. Cada dia et sorprèn aquestes coses, perquè a més hi ha nens que tenen molta facilitat per l'organització prèvia, hi ha nens que tenen molta facilitat per la construcció, i nens que tenen, nens i nenes, que tenen molta facilitat per resoldre el problema global. I coordinar-se. És un treball en equip molt, molt interessant.
1: I suposo que el tema del maker és el més interessant, no?
2: El tema maker és un, més a més, és un afegit.
1: Clar.
2: Ara, des de fa un any i poc, gairebé tots els centres de Castellar ja disposen de talladores làser o impressores 3D o plotters de tall, amb la qual estan implementant dintre de l'aula activitats de fabricació digital però orientades a resoldre coses de l'aula, és a dir, o fer...
1: Clauers, per exemple.
2: Clauers seria el
1: bàsic, senzill, va,
2: que és el que intentem defugir dels clauers, que s'acaben fent, però sí, intentem defugir. Però, per exemple, hi ha instituts que el que fan és reparar peces de mobiliari o bé de jocs, o falta una peça d'uns escacs, en lloc d'anar a comprar-lo, doncs el fabriques tu, exactament, i treballes el disseny amb la impressió. En altres centres el que fan és, dintre d'un projecte, fabriquen la presentació final, maquetes. L'any passat vam tenir un centre de fora, que era de Palau, que feia el 25è aniversari, i vam crear la maqueta de l'escola amb tall làser i amb impressió 3D de tota la decoració. I vam participar tot l'alumnat des de quart fins a 6è, activament, i va ser molt, molt interessant.
1: O sigui, també coses aplicades al que és la dinàmica de l'escola o institut, en aquest cas, potser, que els facin servir. És a dir, que si, per exemple, no sé... Jo posaré un exemple que potser no sé si és molt adequat, però un plafó que no... Que no... Bueno, o volem fer un plafó, no.
2: A l'escola Mestre Pla, per exemple, estaven fent la rotulació de tot el centre amb tall làser.
1: Sí.
2: El que passa és que també hi ha diferents, per exemple, el Sant Esteve, per exemple, que és un centre FATS amb el qual és referent en la fabricació digital i tenen acompanyament, ho han integrat dintre dels projectes d'aula, amb el qual, per exemple, quan fan una exposició, a l'exposició hi ha creacions ja fetes amb 3D o amb tall làser. I, per exemple, un altre exemple de funcionament és a l'Institut Castellar. Van obrir a les hores del pati la possibilitat per l'alumnat, portant el seu material, de crear les seves pròpies creacions, amb la qual es fa un petit FATS Lab, com el que tenim al Lab Castellar, petit per estudiants dintre de l'horari lectiu, amb la qual hi ha una dinamització que està molt bé.
1: Està bé. Ara com ara, per exemple, cada centre públic d'aquí a Castellà té la seva impressora làser,
2: a petició de cada centre, és a dir, jo et diria que el 90% de centres de Castellar tenen talladora làser. Bueno, la totalitat de centres tenen alguna eina maker, o tenen impressora 3D, o tenen talladora làser, o tenen plotter de tall. Vol dir que tots tenen alguna cosa.
1: Diguem-ne que em sembla que és el segon any ara, que en aquest cas ja no es deixa portar el mòbil a les classes. Això ha afectat aquests alumnes, diguem-ne, d'alguna forma, o no sé, com ho veus tu?
2: Malgrat sigui el segon any, fins ara no es podia utilitzar el mòbil a les aules, ja. Només es podia utilitzar quan el docent ho requeria, això. Tenint en compte que aquest ús era més per secundària, a secundària, com que tenen dispositiu electrònic, és ordinador portàtil, tot el que es podia fer amb la tablet es fa amb l'ordinador. El que passa és que un dels objectius del departament d'aquest any, que és el benestar digital, que la definició del benestar digital seria: utilitzem la tecnologia si és necessària, si no, no cal utilitzar-la. Llavors ja va molt de la mà de tot això d'haver retirat els mòbils perquè no eren necessaris, perquè s'estava duplicant una eina tecnològica, i després també està facilitant el fet de que no sempre cal fer-ho tot amb l'ordinador. Si és necessari, sí que s'utilitza i es té el dispositiu i és fantàstic. Si no és necessari, no cal utilitzar-lo i es pot fer d'altres formes. Vol dir que sí que és cert que no tenen un mòbil a l'aula, que abans els nens estaven enganxats amb ell, però bueno, que encara ho estan fora.
1: Bueno, sí, i venint de l'època de vacances suposo que també, sí.
2: Però no, a nivell didàctic, a nivell docent, no hi ha massa efecte. Tota la part de programació robòtica, que sí que es feien algunes coses amb mòbil, o s'utilitzen tablets que tenen els centres per aquest fet, o amb l'ordinador mateix ja es pot utilitzar.
1: Val, i ara el tema de la intel·ligència artificial. Com s'han traduït a les aules i com diguem-ne, podem, de certa forma, regular-ho o...
2: A veure, la introducció a les aules ha estat descontrolada totalment, perquè el que ha passat és que l'alumnat ha començat a utilitzar IA per la seva banda sense control des de casa o des del mateix centre, i el professorat ha utilitzat la IA com a suport per la tasca docent. No hi havia un marc referent. Aquest marc referent l'any passat es va iniciar, la Generalitat va fer un decàleg, per dir-ho així, no és un decàleg, va fer un...
1: Recomanacions.
2: Unes recomanacions, però que no eren oficials.
1: Vale.
2: Aquest any, el Departament d'Educació ha concretat que es faran les recomanacions oficials per educació, però bàsicament està estipulat i està molt, molt, molt concretat que la IA està aquí, ha arribat, no marxarà, és a dir, ha arribat per quedar-se. El que hem de fer és utilitzar-la de bona manera i aprendre a l'alumnat a utilitzar una IA de forma responsable. És una oportunitat per l'alumnat, perquè ens permet treballar diversitat d'aprenentatge, ens permet crear contingut que abans el fèiem d'una altra forma o anàvem buscant i ara mateix te'l pot crear específicament, però el que sí que no podem perdre el fet que l'educació no necessita que faci tota la tasca, sinó que el nen i l'alumnat comprengui el que està fent. Llavors la idea és això. Hi ha una frase que m'agradava molt que va fer, que era que la qüestió ja no és si fem servir la intel·ligència artificial, sinó com la utilitzem de manera segura, crítica i responsable, que és l'objectiu final de qualsevol intel·ligència artificial. No és que la puguem utilitzar, sinó que sabem per què la utilitzem, com i que aprenguem amb ella.
1: Clar, ara molts treballs segurament estan fets amb intel·ligència artificial. Els docents tenen mitjans per detectar que això no ho has fet tu, l'alumne?
2: Hi ha moltes formes de reconèixer que hi ha autoria d'IA. El que passa és que Ara, l'altre dia vaig estar mirant normatives de centres, i això, sí. Hi ha centres que el que fan és que, davant del dubte, es pot demanar la presentació oral.
1: Oral,
2: amb la qual el nen ha d'haver integrat tot el que... Que tampoc està malament utilitzar la IA per preparar-te una cosa si tu després ets capaç d'analitzar-ho tot, uh-huh. I saber què és el que estàs treballant. Sí que hi ha eines, també. Hi ha intel·ligències artificials que són capaces de detectar quin nivell d'intel·ligència

0: d'aquesta problemàtica, diguem-ne. Potser és massa d'hora encara, no?
1: Encara és massa d'hora, encara no m'ha donat temps d'anar a tots els centres. El que sí que l'any passat, la majoria de centres va renovar l'estratègia digital de centre, que és el document que gestiona tota la part digital de cada centre a nivell d'alumnat i professorat, i la intel·ligència artificial és un dels temes que tenen molt previst a tots els centres, sobretot secundària, però que tenen molt previst de poder abordar, perquè és un tema que és molt actual i és una problemàtica si no ho pots gestionar bé.
2: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
3: Ei, molt bona tarda, companys del Connectat. Soc el Guillem Plans i recomano escoltar la Mar Pujol. La primera vegada que ho vaig fer va ser perquè el cantant Guillem Gisbert, ex dels Manel, va recomanar escoltar-la. I des d'aleshores només ha fet que pujar, ja és molt coneguda, però per si algú encara no la coneix, el seu darrer àlbum es diu Cançons de Rebost i jo recomano escoltar Avellaner, Berta Avellaner. D'acord? Moltes gràcies i una abraçada.

0: A Terra, a Badalona, una nova llibreria especialitzada en àlbum il·lustrat, literatura infantil i juvenil. S'anomena Les Pomes i és el projecte personal de l'Empar Sabater. Un nou espai cultural ubicat al vell mig de la ciutat, al carrer de Canonja Baraneda, número 67. Parlem amb la seva fundadora, l'Empar, per saber com ha estat el camí per arribar fins aquí. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Empar Sabater, fundadora de la llibreria Les Pomes. Què tal, Empar? Bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda, molt bé.
1: Bé, una llibreria, Les Pomes, fundada per tu. Com neix aquest projecte?
2: Doncs mira, Les Pomes neix, òbviament, per una inquietud personal. Tinc un vincle personal, no?, amb el món literari, sempre des d'una mirada adulta, i el fet de, quan es vaig convertir en mare, farà quasi 5 anys, doncs això, diguem-ne, que va obrir un univers que en aquell moment desconegut per mi, i em vaig adonar que hi havia molt de fons i molta literatura i molt interessant i molta il·lustració, bueno, que rodeja la infància, no? Llavors, a partir d'aquí, allò que comença, bueno, doncs com comencen molts projectes, comença en telèfon, no?, fent un toc-toc a una porta i veure, ostres, això potser té sentit, això comença d'una altra manera, això vols així, això ho veus allà, i a la que te n'adones, doncs el 5 de setembre del 2026 estàs inaugurant una llibreria infantil i juvenil.
1: Quant de temps ha durat aquest procés?
2: Mira, ha sigut un procés dur, perquè diguem-ne que el comença fa, no et diria que un any, però fa ben bé 10 mesos, i ens ha costat molt també per la part de, bueno, del lloguer, de la reforma, de les obres, de tramitar totes les comandes de llibres. Bueno, és un procés complex i dur, és com una carrera de fons, no?, que sol dir.
1: Entenc pel que ens deies al principi que tu ja et dedicaves al món editorial abans d'estrenar la llibreria.
2: No, en l'àmbit professional, com a tal, la meva carrera laboral ve més vinculada, sí, al món del comerç, això sí. Però sí, diguem-ne, que tota la meva carrera, diguem-ne, personal i estudiantil, no? Però, sí que ve dintre del món de les humanitats, del món literari.
1: D'acord. I pel que comentaves, és una llibreria infantil

0: i juvenil. Què trobarem en aquest nou espai cultural?
1: Doncs mira, hem volgut fer una aposta no tant per una qüestió de quantitat, sinó per una qüestió de qualitat. Hi ha una aposta molt important en quant a àlbum il·lustrat, que en molts sentits és prou desconegut dintre del món infantil. Hi ha un tast de fotollibre, de fotoliteratura, tast de llibre-joc, hi ha una part àmplia de coneixements, però els coneixements sempre, no?, des d'un punt de vista lúdic, des de l'humor, des de la gràfica. Hi ha primeres lectures, hi ha còmic infantil i juvenil, narrativa infantil i juvenil, i després hi ha una secció que l'he anomenat popurri d'adult, perquè realment, bueno, és un popurri de llibres que ens connecten, o de còmic d'adult, o gràfica d'adult, però això és només un tastet petit, quasi com un capritx de la llibretera. També hi haurà una petita part de papereria o de jovina, però sempre vinculada al món literari d'aquest tipus de joc.
0: De tot això que has comentat, m'agradaria centrar-me un moment en l'àlbum il·lustrat. Per tots aquells qui no coneguin què és o no el dominin, no me n'amago, jo mateix ara m'has pillat una mica. Què és un àlbum il·lustrat?
1: Mira, l'àlbum il·lustrat en si mateix és un suport, no? Nosaltres vegades parlem com a llibre, no? No, i això la Piu Martínez i l'Anna Juan, que són dues especialistes en àlbum il·lustrat, que tenen un llibre, per cert, meravellós, que es diu Cada uno ve lo que sabe, ho expliquen francament bé, no? Perquè realment és una conjunció de dues coses. Per un part està el que seria la part literària, és a dir, no?, la història, però en si mateix la il·lustració acompanya molt aquesta història. Diguem-ne que van de la mà, no és una cosa que sostinga l'altra, no? Sinó que la il·lustració té el seu pes i la història té el seu pes. Hi ha àlbums il·lustrats que no tenen paraules, no? Ara mateix estic aquí a la llibreria i estic parlant amb tu, i hi ha un àlbum il·lustrat que es diu Només una nit, que és de l'Andrea Antinori. Aquest àlbum il·lustrat no té paraules, perquè en si mateix la il·lustració és l'exercici de la història, no? Llavors, sempre, a més, li donem molta importància quan nosaltres estem parlant i algú ens visita i ens diu, no?, aquest llibre, dic, aquest és el non-stop del Tommy Ungerer, no? Perquè aquestes persones tenen un nom, són uns il·lustradors i, bueno, són uns artistes òbviament meravellosos.
0: Per tant, la gran diferència amb, per exemple, obres il·lustrades, com podrien ser llibres de lectura als quals estem molt acostumats, on apareixen moltes il·lustracions o moltes imatges, molts dibuixos, és la quantitat de lletra que hi hauria en aquests àlbums il·lustrats.
1: De vegades no necessàriament, perquè hi ha àlbums il·lustrats que tenen també molt de text, sinó que d'alguna manera els llibres el que tenen és que les imatges són un acompanyament de la història. En canvi, en els àlbums il·lustrats, és la pròpia il·lustració acompanya no, i forma part en si mateix de la història. Diguem-ne que anirien de la mà, sí? I no com un acompanyament que li pots treure o no treure, no, aquella il·lustració. En aquest cas, no, perquè, diguem, el pes important el té la feina també de l'il·lustrador.
0: Sí, és una part important del missatge, entenc.
1: Sí.
0: Més enllà de totes aquestes temàtiques, si no m'equivoco, també teniu una zona d'estampació on els lectors poden crear els seus punts de llibre personalitzats, no?
1: Sí, la imatge gràfica de la llibreria són tres petites pomes, que en realitat no són pomes com a tal, sinó són les llavors de les pomes, no? Aquí hi ha un exercici visual perquè els nens en realitat són les llavors, no? Són el futur, són les coses que plantem, no? I que creixeran. I vam fer una imatge gràfica secundària, que són com les formes que acompanyen, i vam fer una zona d'estampació, perquè al final les formes són els elements, no?, gràfics en el qual comencem a composar, no?, el nostre cervell, no?, el cercle, el quadrat, el triangle, sí? I vam fer una petita zona d'estampació on els nens, bueno, nens i de vegades no tan nens, que també els adults s'atreveixen, poden fer o bé les seves targes o punts de llibre, i és una iniciativa que està agradant molt. Haurem de fer més idees perquè ens han visitat molt, així que haurem de portar noves idees també perquè puguin venir a jugar.
0: Sí, sí, com a mínim disruptiu, almenys aquí a la ciutat. Ara comentaves la importància de les pomes a la vostra llibreria. Quin pes han tingut en la concepció d'aquest projecte?
1: La imatge gràfica o el nom en si mateix, en realitat és un homenatge a les dones de la meva família. La meva mare es diu Pilar Fandos Manzana, la meva iaia es deia Pepica Manzana a l'Adren i la seva germana es deia Carme Manzana a l'Adren. Llavors, és un homenatge a ella, que van ser i són, sobretot la meva mare, grans lectores, i bé, i d'alguna manera per això són tres, no? I bé, és un petit homenatge també a elles i també als orígens, perquè jo sóc de la ciutat de València i elles tenen de València.
0: És una d'aquestes marques o un d'aquests noms que realment amaguen una història darrere.
1: Sí, correcte, sí, sí.
0: I Empara, abans de passar a parlar de qüestions més generals, et volia preguntar com han anat aquestes primeres setmanes, com valores aquests primers dies de negoci?
1: La veritat és que ha sigut una festa. L'acollida, estem en una zona privilegiada, això també ho sabem, el carrer és un carrer amb molt de trànsit, i l'acollida per les famílies ha sigut, la veritat és que espectacular. Tothom molt content, tothom ens ha felicitat per l'espai, ens ha felicitat per la iniciativa, ha agraït molt el fet de cobrir. Sabem que ara som una novetat, que no serà fàcil continuar, perquè avui en dia obrir un negoci, no? A peu de carrer és un repte, i si li afegeixes que són llibres, doncs és un repte per dos. Però, francament, estem molt contents. Pensem que, a més, la nostra proposta pot encaixar, perquè, tot i que tenim a les companyes meravelloses de Santa Martí, tenim a la Carla i a l'Elaia, que estan a mitja mosca, pensem que sempre les llibreries, no?, el que fan és aportar i sumar i crear gremi i fer xarxa.
0: De fet, ho has comentat que la llibreria està al centre, a un lloc privilegiat de Badalona, precisament al carrer Canonja Baranera número 67, i comentaves que la idea entre les llibreries no és la de fer competència, sinó la de créixer. Vosaltres, quines dificultats creieu que pot tenir el negoci o que heu tingut a l'hora d'obrir-lo en quant a creixement, en quant a risc de grans llibreries que poden ocupar aquests espais que imagino que estan al centre, doncs tenen lloguers prou elevats?
1: Sí, ho has dit molt bé. Avui dia el tema dels lloguers pel petit comerç és una problemàtica molt gran, ho és per la vivenda i és també pels comerços, perquè pràcticament destinem el que seria un jornal d'una altra persona, no? o el salari que podria ser un treballador, el destinem a aquesta part. Hi ha unes despeses fixes que són importants. Al final, òbviament, no? Qualsevol comerç paga llum, paga taxes, paga tributs, no? Pagues llum, pagues internet, pagues molt, no? pagues segurs. Tot això són unes despeses molt, molt, molt importants. El llibre en si mateix no és un producte car. A més, existeix la xarxa de llibreries, i el llibre és un producte afortunadament molt protegit. Per tant, també la sort que tenim les llibreries és que només es pot fer un 5% de descompte com a tal, però el podem fer nosaltres, el pot fer Amazon o el pot fer qualsevol altra cadena molt més gran. Sí? Nosaltres pensem que en realitat és molt dur tirar endavant, però confiem molt en la gent, confiem al final en poder sempre donar un molt bon servei, perquè som igual de ràpids, les llibreries som igual de ràpides servint llibres que ho puguin ser altres distribuïdors. Òbviament no tenim a les llibreries un fons de 10.000 llibres, perquè no ho podríem tenir, i tampoc tindria sentit, perquè no els vendríem, però sí que tenim la capacitat de respondre molt ràpidament a l'hora d'encomanar llibres, que normalment entre un dia i dos dies solen estar a la llibreria. I això de vegades a les persones els sorprèn.
0: Sí, sí, al cap i a la fi aquesta és la gràcia i un dels avantatges del comerç local. I, per anar acabant, has comentat l'existència de les llibreries La Mitja Mosca, Santa Martí, però tot i això, creus que era necessari un nou punt de cultura, sobretot enfocat cap a joves i infants a la ciutat?
1: Sí, com explicava al principi, no, la idea de crear aquest espai va néixer en el seu moment, no?, arran d'una necessitat primerenca, que és que jo vaig ser mare, no? I jo tenia aquesta necessitat, no?, de al final, quan volia un espai íntegrament per la infància, no el tenia, no? Tenim, òbviament, les biblioteques, que són espais claus pel desenvolupament de tots els infants, però la realitat és que molts llibres jo marxava a Barcelona a comprar-los. Llavors, de fet, ahir un client que ens va visitar, que va venir a comprar un llibre per un regal pel seu fill, ens va dir: ostres, que bé no haver de marxar, no?, a Barcelona a comprar.
0: Sí, sí.
1: Crec que moltes vegades tots estem... ens encanta això, ens encanta la vida de barri, ens encanta baixar, ens encanta el comerç moltes vegades també només per visitar. Llavors, crec que era molt important, i els infants venen, gaudeixen i tenen un espai propi, perquè al final són... són unes petites persones que també tenen les seves necessitats i és important, no?, arribar a ella.
0: Sí, sí. Doncs, Empar, només em queda desitjar-te molta sort i molts encerts i llarga vida a la llibreria Les Pomes durant tots aquests anys que venen cap endavant.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per la vostra conversa i pels vostres bons desitjos.

amb aquesta interessant iniciativa que ens arribava des de Badalona, tanquem aquesta edició de dilluns del Connectats, esperant que demà també us vingui de gust acompanyar-nos quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Hola, em dic Marc.
6: Hola, me llamo Lalo.
7: Hola, em dic Xavi.
8: Hola, me llamo Elena.
9: Hola, em dic Joan.
10: Hola, i jo sóc el David.
5: Usuari del taller de Jeroni de Moragas.
6: I cada mes fent un programa de ràdio.
7: A Ràdio Sant Cugat.
8: I us expliquem les notícies més destacades.
9: I un resum esportiu.
5: Us recomanem música.
6: Fent agenda.
7: I el nostre dia a dia.
10: I escolta'ns al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
11: Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Presó provisional per als dos detinguts per la baralla de la plaça dels Pagesos a Lleida. La capital del Segrià registra una lleu baixada dels fets delictius, però això sí, un augment de les detencions. Són dades aportades a la Junta Local de Seguretat d'aquest dilluns. Eric López, UAU Lleida Ràdio.
2: El jutjat de guàrdia de Lleida ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als joves de 24 i 22 anys que van detenir per la seva presumpta implicació en la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos. El cas s'ha abordat aquest dilluns en la reunió de la Junta Local de Seguretat, que també ha posat el focus en la multireincidència. A Lleida s'han detingut 164 persones que acumulaven 3 o més fets delictius imputables i d'aquestes 13 superaven les 20 detencions. Tot i el creixement de la població de la ciutat de Lleida, els fets delictius han baixat un 1,1% entre gener i agost, mentre que les detencions han augmentat un 10%. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat la reducció global dels delictes i el reforç de la plantilla dels Mossos a la ciutat amb 91 efectius. L'escoltem.
3: Aquest 1,1% de disminució és resultat d'una molt bona feina que es porta fent per part del cos de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i les forces de seguretat de l'Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, i que portem durant més de 2 anys una reducció sostinguda d'aquells delictes que més impacten sobre la percepció de seguretat de la ciutadania.
2: Entre gener i agost s'han registrat 603 incompliments de les ordenances municipals, principalment per soroll, acumulació de residus o consum d'alcohol al carrer. Per fer-hi front, la Paeria preveu crear un equip específic de la Guàrdia Urbana per perseguir aquestes infraccions, coincidint amb la nova ordenança de civisme que el govern local portarà a debat aquest divendres al ple.
1: Més qüestions. Les cadenes de televisió CNN, IMS Now o el diari Politico han presentat una demanda contra l'administració de Donald Trump per negar l'accés a la Casa Blanca als seus periodistes, una mesura adoptada pel president sota l'argument que els mitjans en qüestió difonen mentides. En un comunicat conjunt han denunciat que la decisió de Trump vulnera la llibertat de premsa. Ja ha contestat Trump en un missatge a Truth Social, la seva xarxa social, dient que no és un atac a la premsa lliure, sinó contra les notícies falses. I el Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per a les famílies, més funcional i segur per als professionals. L'equip es va inaugurar l'any 93 i ha rebut una inversió de més d'1 milió d'euros. I un apunt perquè els Congrés de Diputats homenatge ara a les 6 de la tarda a Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull una celebració del Dia Internacional de la Pau i serà la figura d'aquest músic català amb motiu del seu 50 aniversari.
4: A continuació, escoltarem la repetició de l'Esport en Marxa d'avui.
5: 9:45 a.m.
4: Esport en Marxa, amb Joan Garcia.

0: Molt bon dia, benvinguts a un nou Esport en Marxa, el primer d'aquesta nova temporada 2026-2027, i avui ho farem acompanyats de la regidora d'Esports, Núria Escamilla, per conèixer com s'ha iniciat aquest nou curs, repassar la política esportiva municipal i també fer una petita valoració. Resten ja pocs mesos perquè arribin les eleccions municipals i coneixerem una miqueta la seva valoració, el bagatge, el capdavant d'aquesta regidoria d'Esports i de Cultura. Nosaltres, òbviament, ens centrarem i ens anirem a la base esportiva. I del cap de setmana, doncs, hi ha equips que ja roden, que sumen dues jornades. És el cas, per exemple, de la West de Bàsquet, que és líder, o també el del Sanco femení, que també és líder, després de dues victòries en dues jornades. I altres que s'han estrenat, alguns en victòria, el cas de l'Embol Sant Cuat, el júnior d'hoquei herba femení i masculí, i derrota cruel del Sanco masculí de futbol a Caldes, gol que encaixava al minut 94. Anem a posar en ordre els números d'aquesta jornada de competició. Ho farem amb la companyia de Martí González.
1: Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
0: Resultats del cap de setmana amb el nostre company Martí González. Martí, molt bon dia.
2: Bon dia, Joan.
0: Després ens escoltarem d'una a dues a l'enjoc.
2: L'enjoc, i tant.
0: I de moment toca ara la vessant local de casa nostra. Comencem aquest repàs amb l'Embol Sant Cugat 30, la Roca 28.
2: Triomf de prestigi dels vermell i negres davant d'un rival que lluitarà per l'ascens de categoria.
0: En bàsquet, Lloret 55, Unió Esportiva Sant Cugat 71.
2: Els santcugatencs segueixen líders i sumen dos triomfs en dues jornades.
0: En futbol, Caldes 1, Sant Cugat masculí 0.
2: Els de Lluís Macià debuten amb derrota amarga, com deies, al minut 94.
0: Més futbol, Reus 1, Sant Cugat femení 2.
2: Les santcugatenques són líders després de dos triomfs consecutius.
0: En hoquei herba, júnior femení 4, Gara 1.
2: Debut i victòria convincent de les de Jorge Davanys a la divisió d'honor.
0: I per acabar, més hoquei herba, júnior masculí 3, Atlètic de Terrassa 1.
2: Els santcugatencs també comencen amb bon peu la Lliga.
0: Gràcies, Martí. Ens retrobem a la una del migdia amb l'enjoc per explicar tota l'actualitat esportiva a nivell català. Que vagi molt bé.
2: Fins llavors, Joan.
1: Esport en Marxa.

0: Comencem aquest nou esport en marxa, el primer capítol que s'allargarà fins al juny de l'any vinent, i avui en l'estrena d'aquest espai radiofònic, com sempre, ens agrada començar i acabar amb protagonista, en aquest cas és la regidora d'Esports, Núria Escamilla, qui ens acompanya. Núria, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, gràcies per venir i per tenir aquest detall de començar aquest nou esport en marxa amb la teva presència.
1: Bueno, gràcies a vosaltres per convidar-me i donar-me veu i poder-nos explicar del que estem fent per la ciutat.
0: Molt bé, doncs començarem i ho farem parlant d'aquest nou curs 2026-2027 que ja s'ha iniciat, ja ha arrencat, i si et sembla començarem pel capítol de les instal·lacions esportives, perquè sempre, no?, el setembre és temps d'inici de competició i bé, tant els clubs com l'Ajuntament estan molt pendents d'aquests equipaments que són la base, pràcticament els jocs d'entrenar-se i de competir. Si et sembla, comencem per aquesta radiografia de l'estat actual de les instal·lacions. Si et sembla, anirem pas a pas i punt per punt. Comencem amb el complex aquàtic de Mirassol. Com està el tema? Perquè la gent de Mirassol està impacient. Ja fa molts anys, però ara sembla que està construït, ho tenen a tocar, no?
1: Sí, perquè aparentment doncs, sembla que ja està finalitzada l'obra, però encara ens falta la recepció d'aquesta part doncs, dels dos vasos amb la recepció, i efectivament estem redactant el que es diu el projecte de la fase 2, no? Llavors, un cop tinguem el projecte de la fase 2, que inclourà doncs, unes sales, doncs, la sala de fitness més sales d'activitats dirigides, això es licitarà en bloc, és a dir, que la licitació anirà de la gestió del propi complex més l'execució d'aquestes obres de la fase 2. Llavors, un cop tinguem doncs, aquest projecte, ja podrem anar amb la licitació. I un dels avantatges de fer-ho d'aquesta manera és que quan tinguem doncs, ja l'empresa guanyadora, es podrà obrir el complex amb el vas, és a dir, que es podrà usar la piscina mentre es realitzin les obres doncs, de la sala fitness i de les activitats dirigides, que en si és poca cosa, però implica una inversió que ho farà la mateixa empresa que gestioni l'espai. Per tant, esperem que un cop tinguem resolta la licitació, que no es preveu que sigui a curt termini, més que res perquè és una licitació d'aquestes doncs, de llargs de molts anys, doncs esperem obrir s'obrirà el més aviat possible perquè l'empresa ja podrà començar a obrir només ni que sigui amb la piscina.
0: Per tant, el concurs ja s'ha obert o encara no?
1: No, encara no, perquè ens falta acabar de redactar el projecte de la fase 2, que és el que executarà l'empresa. És que no és fàcil,
0: No, no, ja ho veig. En tot cas, termini que diguessis, tinc un termini ideal, per nosaltres seria abans de final de mandat o ho veus complicat?
1: Obrir abans de final de mandat ho veig complicat. Obrir abans de final de mandat ho veig complicat. Obrir durant el 27 m'agradaria. Sí, sí, és així.
0: Més finals de 27?
1: Clar, és que les eleccions són al maig, no?
0: Correcte.
1: Bueno, doncs el segon semestre, podríem dir, perquè la licitació aquesta, tot i que ja estem redactant, falta incloure el projecte i llavors valorar sobretot els costos que tindrà la valoració econòmica. Vull dir que al final no és una cosa menor, tot i que en els plecs ja els estem redactant, però ens falta incloure el projecte que s'està redactant.
0: Molt bé. Pavelló de rítmic a la Guinardera, perquè ja el veiem que està
1: quasi,
0: a punt de tocar, no?
1: Sí, aquest va sobre termini, en principi a l'octubre ens entregarien, per tant, doncs esperem fer la seva inauguració a finals de mes i que puguin entrar doncs els clubs a entrenar llavors.
0: Coberta de Can Magí ja s'està posant,
1: sí,
0: no?
1: La coberta de Can Magí va sobre terminis. Falta la col·locació de la coberta sobre l'estructura, perquè l'estructura ja hi és. Han hagut d'intervenir a Sorea, a Veolia, perquè hi ha hagut, doncs, hem detectat una fuga, però que no afecta l'obra, però bueno, doncs al final haurem d'actuar sobre aquesta fuga també, i en principi va sobre terminis. Vull dir que bé.
0: En un parell de mesos, potser?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perfecte. El circuit de bicicleta a la Guinardera.
1: El circuit de bicicleta a la Guinardera, hem treballat tant i tantíssim amb la Unió Ciclista, li hem donat tantes voltes. Tots dos tenim moltes ganes, perquè realment jo crec que, i personalment ho dic, és un molt bon espai, tant pels infants d'entrenar amb seguretat, com per adults, doncs, que a vegades els hi falta aquesta seguretat, doncs, de poder moure's, no? Doncs, per la via pública en bicicleta, doncs, o sigui, aquest espai et dona una seguretat, et dona un, bueno, un confort, i estem buscant el millor emplaçament possible. Havíem pensat en un, però, i a més, comentant-ho amb la Unió Ciclista, era molta despesa per al final els metres que ens sortien, d'acord? Bé, els quilòmetres, diguem, de rodament que ens sortia. Per tant, estem buscant el que pot ser el millor emplaçament per tal de poder tenir aquest circuit, que jo crec que serà bo, molt bo per la ciutat.
0: Per tant, Guinardera es desestimaria el que havia
1: iniciat? De la zona de la Guinardera on l'havíem posat, que era, diguem, al costat del camp d'atletisme, allà ens
0: surt... Just.
1: Sí, ens surt massa just.
0: I esteu buscant.
1: Sí.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: Vestidors del PAF 2.
1: Bueno, els vestidors del PAF 2 està l'obra en marxa, per fi, però no estan complint els terminis, endarreriments, d'acord? I han sortit diversos imprevists, a més, que hem hagut de gestionar sobre la marxa. Esperem ja que puguin formigonar una part per consolidar el mur i així doncs ja poder estar amb seguretat, tot i que plogui, perquè bueno, hi va haver-hi un imprevist, i esperem que puguin accelerar, i nosaltres ja pressionarem perquè sigui que puguin executar amb més celeritat del que ho estan fent ara.
0: Finals d'any, potser?
1: Mira, jo esperaria que sigui abans, però sí, haurà de ser finals d'any, perquè amb el ritme que anem portant, tot i la pressió que puguem fer nosaltres, al final l'empresa és qui executa, no som nosaltres qui anem a realitzar l'obra, per tant, intentarem pressionar i que la puguem tenir més aviat possible, perquè després volem fer els vestidors del PAPU, vull dir que també tenim el projecte i també voldríem doncs, realitzar aquesta obra, per tant, pues bueno.
0: Esperem, en tot cas. Pista exterior Jaume Tuau, que porta tancada...
1: Sí. Bueno, perquè està? Estem pendents de l'inici de les obres, doncs de la pista de Jaume Tuau, la grisa, no?, que en diem popularment, i de la pista Sant Francesc, d'acord? Llavors, ja vaig parlar amb els companys d'Obres i Projectes i em van dir que començaríem primer posant el terrazzo a Jaume Tubau, que no seria fàcil perquè ja em van dir que com que hi havia hagut filtracions i tal, doncs han de poder fresar i posar bé el sol per poder posar el terrazzo després i que no tinguem doncs, després posteriors incidents. I després aniríem amb la pista Sant Francesc, que estem acabant de redactar el projecte per tal de poder-lo licitar i donar-lo a una empresa i que pugui fer l'obra.
0: S'està acabant el mandat. A nivell de futures instal·lacions, clar, és difícil preveure alguna més de futur. No sé si en aquest 2026, amb tot el que teniu engegat de cara al 2027, no sé si hi ha bueno, camp, la gespa, no?, del camp de futbol de la Guinardera o alguna més.
1: Sí, és a dir, durant l'estiu també hem hagut d'actuar amb el gimnàs del Joan Maragall, és a dir, que hi ha molts espais. Recordem que també hem hagut de... El Col·legi Catalunya també estava amb obres, teníem el gimnàs ocupat, hem hagut de posar un mòdul per tal doncs, que amb les obres poguéssim tenir ús del gimnàs, perquè realment els equipaments s'anaven reduint i és impossible amb l'activitat esportiva que hi ha a la ciutat poder reduir ni un metre quadrat. Per tant, estem treballant a marxes forçades amb el gimnàs del Joan Maragall, amb el Catalunya ho hem pogut resoldre, amb la pista coberta del Jaume Tubau li vam fer un poliment i la pintura també durant aquest estiu, les xarxes del Jaume Tubau també es van reforçar i hem actuat també amb el paviment i marcatge del PAP 2, que també tenia doncs, algun desperfecte. Què ens queda? Ens queda encara feina per fer, les instal·lacions realment estaven... Bueno, suposo que a cada mandat tothom deu dir el mateix, però nosaltres hem actuat i sí, efectivament tenim sobre la ment amb aquest pla de xoc doncs, aquesta gespa del camp polivalent que realment és molt necessària perquè està ara amb un desgast d'anys que l'hem d'actualitzar i això és el que voldrem fer efectivament doncs, que ara el 2027 sobretot.
0: Molt bé. Parlem del pla estratègic de l'esport. En quin punt es troba ara mateix?
1: El vam presentar la proposta de document en el darrer ple del Consell Sectorial de l'Esport i es va donar un termini per fer aportacions en el document abans de presentar-lo al ple, és a dir, que ja aquest document ja vingués treballat. Recordem que aquest pla estratègic s'ha treballat amb tots els agents esportius de la ciutat, que volien participar, òbviament, però estan incloses doncs, les AFES de les escoles, està inclòs l'OMET, està inclòs també el Servei d'Igualtat, és a dir, tots els clubs, partits polítics, és a dir, que realment és un treball, diguem, transversal amb moltíssima gent que hi és. Però tot i així, doncs vam obrir doncs, un termini per tal de que poguessin haver-hi aportacions abans de portar-lo al ple. I n'hem rebut algunes, estem treballant amb la seva idoneïtat o no pel document, i en el proper Consell es constituirà també la comissió de seguiment amb qui es treballarà la part final, que és el pla d'acció. És a dir, tal com vam fer amb el pla d'acció cultural, que vam crear una comissió doncs, de seguiment d'aquest pla perquè realment doncs, poguéssim fer checks de tot allò que estàvem fent, doncs vam trobar també idoni i també doncs, Sant Cugat Creix i la coordinadora ho van demanar així, doncs, que també hi hagués aquesta comissió que pogués fer un seguiment doncs, aquest pla estratègic, no? Perquè al final que no sigui una cosa que es queda guardada en el calaix, sinó que realment anem duent a terme doncs, totes aquelles accions que diu el pla estratègic que anem fent. I ara doncs, estarem treballant amb aquesta comissió de seguiment per treballar el pla d'acció i poder-lo presentar doncs, en el ple i doncs, que tingui la màxima doncs, acceptació possible doncs, per part de tothom.
0: Concurs de l'OMET. Ja tenim guanyador, ja està tot en
1: sí,
0: marxa?
1: Sí, tenim guanyador, encara que crec que no s'ha fet públic. Crec que no s'ha fet públic, per tant, jo també em preval, i en principi la data d'inici seria l'1 de gener.
0: 1 de gener del 27, sí. I serien 2 anys més 2 prorrogables?
1: Sí. El que sí que voldria dir és que... Sí. El canviar el tipus, diguem, de contracte, a fer-ho un contracte de serveis, ens ha servit moltíssim per, amb el feedback, no?, de l'OMET, diguem, de l'Oficina Municipal d'Esport per Tothom i de l'Ajuntament. És a dir, la relació ha sigut molt més estreta i hem pogut, nosaltres, des de l'Ajuntament, dirigir una miqueta cap a on volíem que anés aquest OMET. Amb el contracte anterior, recordem doncs, que era una concessió, per tant, era diferent, i ara amb un contracte de serveis és molt més fàcil. Per tant, jo crec que l'OMET ha guanyat moltíssim doncs, en qualitat, hem pogut també diversificar i l'hem pogut dignificar, no?, també, perquè a vegades semblava que l'OMET era quelcom, no?, de segona, i ara estem veient que, bueno, amb una imatge, amb unes xarxes socials, sobretot amb el material renovat, amb una, doncs, bueno, una millor atenció per part nostra i, sobretot, estan atents doncs, a aquelles coses que no ens acaben d'encaixar per millorar-les i que l'usuari, que és per qui treballem, doncs, tingui un millor servei i estigui content doncs, amb l'OMET.
0: Molt bé. Anem al capítol d'esdeveniments esportius i ho farem una mica cronològic perquè, si no, en tenim molts i prefereixo donar-li ordre. Si et sembla, comencem pel Cross, Ciutat de sí. Sant Cugat, que el tenim pràcticament a tocar. Sí. Tenim alguna novetat? Entenem que la ubicació és la mateixa, sí. No?
1: En principi, doncs, la ubicació és la mateixa i seguirem fent amb aquest format, doncs, que al principi hi ha els adults, després realment doncs, els infants i després amb les sortides doncs, que tenim a cronometrar entrades per tal de que hi hagi doncs, la màxima seguretat possible i que acabi sent una festa, no? Que diem que l'esport no és només quan vaig a entrenar, sinó que l'hem d'agafar com un hàbit saludable. Per tant, qualsevol ocasió és bona i si ho comparteixes amb els companys, amb les famílies de l'escola, doncs, bueno, al final és el que t'ha de crear, no? Aquest neguit per seguir fent esport, no només quan ets petit, sinó durant tot el teu període doncs, de vida.
0: Més atletisme, ja es va presentar la setmana passada a la cursa d'Irmossos d'Esquadra, tampoc li tornarem a donar incidència. En tot cas, la cursa al Gai, 31 de desembre, podem confirmar que es tornarà
1: sí,
0: a fer?
1: Sí, estem treballant amb el Club Muntanyenc, a qui agraeixo moltíssim tota la feina que fan, doncs ara també amb la marxa infantil, que l'hem hagut doncs, d'adaptar una mica per la pesta porcina, però que, bueno, doncs que se celebrarà, el Club Muntanyenc està treballant doncs també ara per la cursa del Gall i per la mitja marató del 2027, que ja m'avanço, perdona, Joan, que en aquest sentit, doncs, el seu aniversari, 40 aniversari de la mitja, doncs, acollirà el Campionat de Catalunya el 31 de gener. I estem treballant amb el Club Muntanyenc doncs, per totes aquestes activitats que realitzem a la via pública i que necessita el suport doncs, de més d'un servei de l'Ajuntament, no només esports, sinó, ja sabeu, la logística, seguretat i via pública per tal que puguem fer totes les activitats amb seguretat.
0: S'apostarà pel mateix recorregut? Pot haver algun canvi?
1: De moment estem apostant pel mateix recorregut de la mitja i, a més, si ha d'acollir el Campionat de Catalunya també haurem de treballar-ho amb temps per tal que ens ho validin, però en principi sí.
0: Molt bé. Pel 2027 tenim alguna proposta, algun esdeveniment destacat aquí a casa nostra?
1: De propostes noves, ja sabeu que des que vam arribar al mandat ha sigut difícil acollir-les. Hem pogut acollir doncs, la cursa de dir, doncs, perquè era, bueno, jo portava doncs, 11 edicions i tenia doncs, aquí un buit de 7 anys i la volíem recuperar des de l'inici, però noves propostes ens és difícil d'encabir, ja no només per dates, perquè és difícil doncs, que per dates ens pugui encaixar qualsevol esdeveniment nou, però sí que, per exemple, aquest any... doncs el 2 d'octubre acollirem doncs, la torxa olímpica dels Special Olympics. Recordem que els Special Olympics és un esdeveniment que es realitzarà pels vols del 12 d'octubre a Tarragona. Nosaltres, en un moment, ens vam plantejar poder ser la seu d'aquests Special Olympics, el que passa que realment la situació econòmica de l'Ajuntament doncs, no ens acompanya per poder-ho acollir, però sí que ho treballem perquè potser doncs, aquí 4 anys pugui ser Sant Cugat doncs, seu o possible seu per tal d'acollir els Special Olympics.
0: I en aquests... fareu candidatura.
1: Farem candidatura.
0: Que seria el 2030.
1: 20... Sí, exacte, 2030.
0: Sumar ràpid.
1: Sí, sí. I després el que sí que llavors acollirem serà doncs, la torxa olímpica que passi per aquí Sant Cugat. Això serà el dia 2 d'octubre a la tarda, on hi haurà doncs, diversos atletes i també doncs, diversos acompanyants dels atletes que, doncs, que siguin una miqueta referents esportius o no esportius o que tinguin referència amb l'esport i que siguin sensibles amb la causa, doncs, de tenir l'Special Olympics i acabarem doncs, amb un pebeter a la plaça de la Vila amb una festa doncs, per tothom que hi vulgui participar. Jo crec que el recorregut de la torxa començarà a la plaça Lluís Millet, recorrerà doncs, a la plaça d'Octavià també i acabarà a la plaça de la Vila amb aquest pebeter i la festa posterior. Doncs així serà un previ a la nostra candidatura.
0: Molt bé. Una festassa, sens dubte.
1: Bé, una festassa que també reconec que, com diem nosaltres, no? Que l'esport ha de ser per tothom. I aquí hem d'incloure també els Special Olympics i la ciutat que volem nosaltres, la que... creiem que l'esport ha de viure, ha de ser transversal i no ens podem deixar ningú enrere. Per tant, és important aquestes accions que les puguem fer i que es puguin visibilitzar. També hem fet crida a les entitats esportives que ens ajudin a agafar voluntaris doncs, per aquest dia del recorregut de la torxa i hem tingut diverses entitats doncs, que han volgut estar amb nosaltres aquest dia. Per tant, esperem que sigui una festa.
0: Molt bé. Parlem d'aquest programa electoral. Han estat 4 anys. El tema de l'increment de subvencions i de pressupost que anava en el vostre programa, creus que us ha faltat alguna cosa per tirar-ho endavant?
1: Bé, bàsicament el que ens ha faltat és que en el primer any estàvem sota tutela de la Generalitat. Recordem que estàvem doncs, amb una dificultat econòmica enorme doncs, heredada de l'anterior mandat i que hem hagut doncs, el primer any quasi que era tancar l'aixeta, i inclús quant a inversions era difícil de poder mantenir-ho. Recordem que aquell aquella subvenció 2023 finalment vam decidir per prorratejar-la per tal de que no es perdés i que en els següents anys, així ho hem fet, 200.000 euros l'any passat, 200.000 euros aquest any, i l'any que ve doncs, també estava pressupostat això, per tant, no perdre almenys allò que estava consolidat, tot i la tota la situació econòmica de l'Ajuntament, i efectivament el que ens hem trobat també doncs, és que les instal·lacions doncs, estaven malmeses, bueno, i també la gent ho deia, no? Que les instal·lacions no estaven còmodes. Bueno, jo crec que hem fet molt també per les instal·lacions i sobretot també hem creat metres quadrats, hem pogut llogar alguna instal·lació més i també doncs, hem pogut reformular aquell projecte que realment en el pavelló doncs, de la Guinardera que s'està construint en el projecte que vam veure nosaltres, no hi cabien dos tapissos. Hem hagut de refer el projecte perquè enteníem que una despesa com aquesta és mínima, doncs havíem d'encabir dos tapissos de treball per tal doncs, que fos, al final, nosaltres com a casa, no? Hem de ser el més eficients i efectius possibles amb els diners que tenim. I creiem doncs, que havien d'haver-hi dos tapissos per tal que sigui doncs, un lloc efectiu. Doncs al final ho hem pogut fer, hem pogut reformular aquest projecte i tenim doncs, els metres quadrats que necessitàvem i efectivament la demanda dels clubs sempre és molt alta. Nosaltres no podem anar tan ràpids com ells voldrien créixer amb equips, però sí que tenim a la ment doncs, aquest projecte, redactar el projecte doncs, d'aquest pavelló que li estem donant doncs, aquesta visió de que pugui ser amb una graderia de 360 graus, que pugui ser doncs, també tant un pavelló com també doncs, una fira, un lloc on realitzar altres esdeveniments. O sigui, hem de mirar amb la polivalència també dels equipaments. Doncs podem quedar només amb un equipament que només es pugui usar per esport, sinó hem de mirar amb aquesta polivalència. I el que volem fer és redactar aquest projecte doncs, d'aquest pavelló perquè el puguem fer cara al següent mandat i tinguem doncs, aquests metres quadrats que tant ens demanden i que realment són necessaris per la ciutat.
0: La Núria Escamilla continuarà en cas de guanyar junts les eleccions com a regidora d'Esports i de Cultura?
1: Bé, jo crec que aquesta pregunta no me l'has de fer a mi.
0: Home, però tu deus de dir, vull seguir, no vull seguir, estic motivada, ara que ja conec el teixit esportiu cultural de Sant Cugat.
1: La veritat és que estem treballant molt a gust, estem fent molta feina, tant per la part tècnica, amb una àrea d'esports realment molt i molt professional, del qual estem demandant moltíssim, perquè a vegades només la gent pot veure a la seva petició de dir, un canvi de partit, però el que repercuteix qualsevol petit incident, qualsevol volem entrenar mitja hora abans, mireu si no sé quantos. O sigui, això és una petita part de tot el que fa l'àrea esportiva i estem treballant amb grans projectes. En breu veureu també una campanya sobre la dona i l'esport, que era un dels temes que nosaltres també portàvem en el mandat, doncs perquè ningú es quedi enrere amb l'esport i, per tant, bueno, doncs, treballant d'una manera transversal. Jo treballo molt a gust amb els clubs. Doncs, la veritat és que hem pogut tenir una comunicació que jo crec que era important, o sigui, al final ens hem de poder relacionar que amb nosaltres, amb l'àrea d'esports, i jo estem treballant molt bé. Per tant, si al final totes les estrelles es posen a lloc i volen que seguim, doncs seguirem, efectivament.
0: Molt bé. Ja tinc el sí, no? Encara que depèn de les eleccions, clar.
1: Bueno, depèn de les eleccions i sí. També depèn de si al final doncs, hem de pactar amb qui hem de pactar. O sigui, que al final no és només una decisió meva personal, sinó que al final les coses van com van, no?
0: I amb l'oposició, què tal? A nivell esportiu?
1: Bueno, pues, tothom, què dic jo? Que tothom té ganes de fer el millor per la ciutat. Ells, efectivament, fan la seva feina molt ben feta. Jo els he dit que em fareu la millor regidora d'esports perquè amb el que esteu apretant, al final, jo també he de donar el màxim de mi mateixa i jo els he repetit diverses vegades i al final fem una feina conjunta molt bona. També tenim una bona comunicació. Ens preguntem, jo també els hi demano coses, escolta'm, suport en aquest sentit, escolta'm, jo m'he trobat a gust amb l'oposició, tot i que a vegades és veritat que sembla doncs, que vagin molt en contra nostra, però jo crec que al final, quan parlem en petit comitè i no davant doncs, de la ciutadania, doncs, al final treballem conjuntament, tot i que ells segurament voldrien que fem molt més. Nosaltres al final tenim la capacitat que tenim, i això és real, i que tothom li daria una vareta màgica i fer així i que es canviï la gespa del camp polivalent de la Guinardera, però bueno, doncs, hi ha una feina darrere i l'estem fent el màxim millor possible.
0: Molt bé, i ho és també a possibles pactes en cas d'eleccions municipals,
1: no? És obvi, és obvi.
0: Amb Alfredo Bergua et portes bé?
1: Sí, ara ja sí.
0: Sí? Molt bé, doncs Núria Escamilla, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sant Cugat, moltes gràcies per ser-hi avui, per fer aquesta radiografia, per deixar-nos tants titulars, i la veritat és que es fa molta il·lusió que aquest primer Esport en Marxa, amb la teva presència. 21 d'octubre, Premis Esport en Marxa,
1: Perfecte, i tant, allà hi serem.
0: I també tenim els Premis Esport i Dona.
1: I tant, exacte, sí. Sí, Esport i Dona, que ens haurem de reunir.
0: Aquesta setmana,
1: aquesta setmana ens reunim, per tal, a veure si tenim sort aquest any.
0: Sí, a veure si Sant Cugat treu pit. Molt bé, doncs gràcies, Núria, que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Doncs fins aquí aquest primer Esport en Marxa de la temporada. No desconnecteu, perquè tot seguit podreu escoltar la informació de Sant Cugat, al Faves Comptades, i parlarem d'un dia, el d'avui, que és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Uns minutets i ens tornem a escoltar. Fins ara.

0: of late, the world around us is in a sea change. It's just simply not the same world anymore. And as we all struggle to find our way with it, to get a grip, to make sense out of the chaos and the destruction and the tragedy, one word that emerges is the word freedom, its importance, its rarity, and how fortunate we are to have it, to be able to be part of a freedom of expression that allows us as artists to tell our stories in our own way about the human condition, the complexities of life. The world around us is a gift and not one to be taken lightly. But then I think the glory of art is that it can not only survive change, but can lead it. As an artist, I just can't think of a better life than the one that I've been blessed with. It's just a great ride with many wonderful relationships and experiences along the way. And it's a ride I hope to continue. So tonight, I want to acknowledge my family, my love for them, my lady, the Academy, and all of you for giving me this honor. Thank you.
1: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu que ara sentíem era la de l'actor Robert Redford. L'any 2002, en el seu discurs d'agraïment, quan l'Acadèmia de Hollywood li va lliurar l'Oscar honorífic pel conjunt de la seva carrera. Malauradament, com sabem, Robert Redford ens ha deixat. Va morir el 16 de setembre passat, a l'edat de 89 anys, i amb aquest motiu nosaltres li dediquem l'espai d'avui, perquè Redford ha estat molt més que una gran estrella, molt més que un actor molt atractiu, capaç d'omplir amb el seu nom les sales cinematogràfiques. Robert Redford estimava el cinema, sobretot el cinema independent, i el va protegir afavorint l'aparició de nous talents amb la fundació de l'Institut Sundance l'any 1980, destinat a la descoberta de nous cineastes, nous actors i nous músics cinematogràfics. Robert Redford, però, també va dirigir, i fins i tot va arribar a guanyar un Oscar com a director pel film Gent Corrent, que narrava un drama familiar. Robert Redford era californià, havia nascut el 18 d'agost de 1936 i els seus inicis van ser televisius. Els primers 4 anys de carrera es va fer un tip d'aparèixer en episodis de sèries de tota mena. Jo el recordo en un de la formidable sèrie La dimensió desconeguda. L'episodi es deia Res a la foscor, i Redford, que aleshores tenia 26 anys, feia un paper de policia, un paper petit, que en realitat era l'àngel de la mort que anava a casa d'una dona velleta per endur-se-la amablement d'aquesta vida. Redford, bé, un xic després de tot això, quan està a la ratlla dels 30 anys, més o menys, la carrera de Redford a la pantalla gran comença a agafar embranzida amb pel·lícules com la britànica Situació desesperada, però no seriosa, amb Alec Guinness, i La rebel i Propietat condemnada, les dues amb Natalie Wood, i de seguida passa a ser una figura rellevant amb dos títols. Descalços pel parc, amb Jane Fonda, que és una adaptació de la divertida comèdia teatral de Neil Simon, i La caça de l'home, que a l'estat espanyol es va estrenar com La jauria humana. És un drama social amb actors de primer nivell com Marlon Brando, Angie Dickinson i Jane Fonda. Aquesta n'és una escena protagonitzada pels personatges que interpreten Robert Redford i Jane Fonda.
2: ¿Estás bien?
3: ¿Eh? Sí, lo estás. Tienes buen aspecto.
2: Yo no, supongo.
3: Te he echado de menos. Ha sido demasiado tiempo. Me gustaría ir a nuestra casa. Ahora mismo. Esta conversación no tiene sentido, ¿verdad? Así que Lester te encontró enseguida, ¿eh?
4: No, Bob. Lester está en la cárcel.
3: ¿Qué?
4: No, espera. No le dijo a Calder dónde estabas. Aguardó a verme a mí.
3: ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa?
4: Calder me ha dado una hora. Dice que no tienes escapatoria. Todo el estado anda tras de ti.
3: ¿Calder?
4: Asegura que te pondrá a salvo. Debes creerle, Bob. No hay otra solución.
3: Un momento. ¿Desde cuándo llevas mensajes de Calder?
4: Escucha, Bob. Creo que esta vez es muy serio.
3: Sí. Mucho. Esta vez es más que serio.
4: Tú no lo hiciste, no pueden acusarte.
3: ¿No? No importa que no lo hiciera. Algo saldrá mal. Escucha, tengo que irme. ¿Trajiste el coche?
4: No.
3: Ana, necesito un coche. Y tráeme alguna ropa, busca a Jakey. Dile que me traiga dinero y un coche.
4: Pero, Bob...
1: La casa de l'home, un film de gran tensió dramàtica que procedia d'un text de l'escriptor Horton Foote, adaptat per Lillian Hellman. Val a dir que no tot van ser flors i violes a la vida de Robert Redford. De jove tenia una gran desorientació, no sabia què volia fer amb la seva vida, i va caure de l'alcoholisme. Tot seguit, com que tenia traça dibuixant, va pensar que es podria guanyar la vida com a caricaturista i va voltar per Europa fent autostop i venent els seus dibuixos. Però es va adonar que era mediocre, va tornar als Estats Units i es va matricular a Nova York per estudiar art dramàtic. Després ja hem dit que les coses li van anar força bé. Redford va ser també productor i com a director va rodar, entre d'altres, Un lloc anomenat Milagro amb Rubén Blades, El riu de la vida amb Brad Pitt, Quiz Show, pel qual Redford va ser nominat a l'Oscar al millor director, L'home que xiuxiuejava els cavalls amb ell mateix i Christine Scott Thomas, i Lleons per Xais, amb ell també, i Tom Cruise i Meryl Streep. Com a actor, hi ha una pel·lícula que catapulta Robert Redford a dalt de tot, que és Butch Cassidy and the Sundance Kid, conegut popularment com Dos homes i un destí.

0: Aquesta és l'escena en què perseguits acaben saltant a l'aigua des d'un penya-segat.
1: No podemos luchar, y si nos entregamos, nos mandarán a la cárcel.
2: Yo ya he estado en ella.
1: Si luchamos, pueden continuar donde están y matarnos de hambre. O bien ocupar posiciones y matarnos a tiros. O provocando un desprendimiento de rocas, ¿qué más pueden hacer?
2: Pueden rendirse, pero no cuento con ello.
1: Ahora ocupan posiciones.
2: Hay que prepararse.
1: Kip, si en otra ocasión te digo, ¿por qué no vamos a Bolivia? Debemos ir a Bolivia.
2: En otra ocasión.
1: ¿Dispuesto? No, vamos a saltar.
2: Ni pensarlo.
1: No nos pasará nada. Si hay bastante profundidad, no nos haremos daño. Nunca podrán seguirnos.
2: ¿Cómo lo sabes?
1: ¿Darías tú un salto así si no tuvieras que hacerlo?
2: Tengo que hacerlo y no lo doy.
1: Pues hay que saltar o estamos perdidos. Y ellos tendrán que volverse por donde han venido. Vamos.
2: Un buen disparo es lo único que deseo.
1: Vamos. ¡Hay que hacerlo!
2: No, déjame solo.
1: ¿Por qué?
2: Quiero luchar contra ellos.
1: Nos matarán.
2: Tal vez.
1: ¿Quieres suicidarte?
2: ¿Y tú?
1: De acuerdo. Saltaré el primero.
2: No.
1: Entonces hazlo tú.
2: Te he dicho que no.
1: ¿Qué te pasa, muchacho?
2: ¡Que no sé nadar!
1: Eres un iluso. No creo que salgamos con vida.
0: Una escena de Butch Cassidy en Sundance Kid. El personatge de Butch Cassidy havia de ser per Steve McQueen, però no el va voler i li van donar a Paul Newman. I per al personatge de Sundance es va pensar en Dustin Hoffman, però com que va dir que no, li van donar a Robert Redford. Pel que fa a la vida personal dels dos bandolers, de Butch Cassidy i en Sundance Kid, se sap que van mantenir una relació a tres, triangular sentimentalment parlant, amb Betta Place, una dona 11 o 12 anys més jove que ells, que en el film encarna l'actriu Catherine Ross. Pel que fa a les pel·lícules que Redford va rodar posteriorment, podem recordar El cop, una altra vegada amb Paul Newman, Tal com érem, amb Barbra Streisand, El gran Gatsby, amb Mia Farrow, Tots els homes del president, amb Dustin Hoffman, i entre moltíssimes més, Memòries d'Àfrica, amb Meryl Streep, i Una proposició indecent, amb Demi Moore. Redford va estar a punt d'interpretar el paper de Michael Corleone al film El padrí, però finalment li van donar a Al Pacino. Robert Redford va morir el 16 de setembre passat al seu ranxo de Utah, a l'edat de 89 anys, i és per això que avui li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut Roc Casas a les vies de so. Aquesta és la gran cançó de Burt Bacharach per a la banda sonora del film Butch Cassidy and the Sundance Kid, que va guanyar un Oscar a la millor cançó original. Inicialment li van oferir la cançó li van oferir a Bob Dylan, però la va rebutjar i aleshores la va cantar B.J. Thomas. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Sabies que...
2: La primera aigua embotellada comercialitzada àmpliament va ser l'aigua mineral de Vichy, al segle XIX, concretament a la regió d'Alvèrnia, a França. Les fonts termals de Vichy eren conegudes des de l'època romana pels seus suposats beneficis per a la salut, però no va ser fins al 1850 que es va començar a embotellar de manera sistemàtica per a la venda comercial. L'empresa Vichy Catalan, fundada el 1881, va ser pionera en aquest àmbit, aprofitant l'aigua carbonatada natural de la font de Caldes de Malavella, a Girona, que ja era famosa pels seus efectes terapèutics. Aquesta aigua es comercialitzava inicialment com a remei medicinal, recomanada per metges per tractar problemes digestius i renals. Les ampolles, sovint de vidre gruixut, es venien en farmàcies i balnearis de luxe, i el seu èxit va créixer gràcies a la creença en les propietats curatives de les aigües minerals. El procés d'embotellament era artesanal, amb taps de suros i segells de cera, per garantir la qualitat. Vichy Catalan no només va establir un precedent en la indústria de l'aigua embotellada, sinó que també va inspirar altres marques com a Perrier.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. Jordi Fortià.
2: Els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
3: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
0: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
2: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
0: Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València.
2: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat a la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
4: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
0: Detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
2: Els fets han passat a quarts de 9 del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23.
0: El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
2: És la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i ha estat amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Junts per Catalunya, però, no ha assistit a l'hemicicle.
0: En esport, Joel Gomis, la Sisa Joventut continua celebrant la Supercopa aconseguida aquest diumenge.
5: L'equip verd i negre és a punt d'arribar a la plaça de la Vila, on d'aquí a pocs minuts començarà l'acte de celebració de la Supercopa amb l'afició i també amb la ciutat de Badalona. Aquest és el primer títol de la penya des de l'any 2008.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ha començat la setmana amb una temperatura desbocadíssima per ser un 21 de setembre. Hem arribat als 35 graus de màxima, per exemple, a l'Empordà, també a Girona Capital, al Segrià, a la Ribera d'Ebre. Ens hem atensat gairebé aquests 35 al prelitoral barceloní o a l'interior del Camp de Tarragona, a les valls del Pirineu, 32-33 graus. I encara, a hores d'ara, l'ambient és francament càlid per les dades. A més, d'assolellat. Només tenim alguns núvols prims que es van passejant pel cel sense pena ni glòria, de tant en tant, i poca cosa més. Hem vist el dimarts una situació també tranquil·la en el sentit de l'estat del cel. Només tindrem alguns núvols dispersos al matí a la costa i durant la tarda una mica més extensos a la banda barcelonina, sense pluja. I el dimarts una altra vegada amb temperatura molt més alta del que toca. Baixarà una mica respecte avui a Arran de Mar o al prelitoral, també a Girona, però continuarà la calor molt intensa a les comarques de l'Ebre i de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda, doncs parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària, aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Comencem amb l'autopista AP7, que encara va lenta, amb aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, en sentit sud, en sentit Papiol. Això és el central de l'autopista AP7. La B30 també la trobarem carregada, però sobretot en sentit nord, entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. Això, la B30 també carregada en aquesta zona del Vallès, en aquest cas, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Girona. També val la pena comentar l'extrem nord de Barcelona, la C58 i la C33. Són dues vies amb lentitud, retencions, 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus d'entrada a Barcelona. Per tant, parlem d'aturades més o menys habituals, afortunadament sense grans incidències, sense grans sorpreses. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o a l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment.
4: El Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
0: Avui, com dèiem, és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Polo.
5: A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
6: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
5: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha aportat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
7: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
5: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
4: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre.
4: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de la reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar, com a investigats, el 19 de novembre, José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la SEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
0: Doncs aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots dos líders del PSOE. Mont Carvajal.
8: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
9: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos, és atacar a qui està governant i per aquest motiu doncs, la corrupció és sistèmica.
8: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
10: El que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
8: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
0: I el Congrés, Carlos Mazón, s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què van morir més de 200 persones.
4: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa.
0: Carina Bellbé.
11: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà 1 any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
12: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
0: Salvador Illa formalitzarà l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya que ha de desencadenar en un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses, Esther Minguell.
13: Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
14: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
13: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
15: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
13: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
0: Encara en la plana social, el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i més control sobre els models més avançats, tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social amb tots els sectors implicats, segons ha anunciat Pedro Sánchez.
4: Aquest octubre, l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord país sobre la intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
16: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
4: En ensenyament s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la i el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la Gigafactoria de Móra la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
0: I a Catalunya el programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys per rehabilitar habitatges i recuperar edificis i barris degradats, especialment en els entorns més vulnerables. Aquest matí l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita a Esparreguera i està previst que el govern l'aprovi demà mateix. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
17: L'objectiu d'aquest pla és ampliar el parc d'habitatge disponible a la ciutadania, però en aquest cas posant el focus en aquells habitatges ja construïts però que no es troben en condicions òptimes per ser habitables. Aquest matí la consellera de Territori, Sílvia Paneque, exposava una radiografia del panorama actual i és que el 60% dels 4 milions d'habitatges de Catalunya van ser construïts abans del 1980 i, per tant, tenen un problema d'envelliment important. La mateixa consellera ampliava detalls aquest matí d'aquesta radiografia.
18: Però, a més, si mesuréssim aquells habitatges que estan en risc d'habitabilitat, diríem que és pràcticament un quart del parc d'habitatges, 560.000 habitatges que tenen més de 45 anys d'antiguitat i, com dic, tenen problemes de condicions d'habitabilitat. Aquesta és la fotografia compartida, el diagnòstic compartit que va empènyer aquest pla Regenera.
17: Les primeres convocatòries per poder accedir a aquestes ajudes està previst que arribin entre finals d'aquest any i principis del 2027. Per tant, el govern vol que aquesta inversió serveixi no només per millorar l'estat dels habitatges, sinó també per frenar la degradació de determinats barris i municipis.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
4: Els fets han passat a 8:45 del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'han vestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
0: Els Mossos d'Esquadra també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Segons ha avançat el diari Ara, els fets van passar dissabte al vespre a l'altura de Montornès del Vallès, al Vallès Oriental.
4: Alguns testimonis van gravar l'escena amb els telèfons mòbils. En les imatges es pot veure com els agressors s'acosten a un altre cotxe aturat a l'autopista. Vestits amb armilles de policia, es treuen l'home de la part del darrere del vehicle amb la cara plena de sang i l'obliguen a entrar en un altre vehicle. La víctima es va localitzar posteriorment en un punt allunyat del de la detenció. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació per trobar els segrestadors. Fonts policials atribueixen el succés a una disputa entre grups criminals.
0: I entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat s'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen depurar responsabilitats.
4: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i, finalment, el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
20: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
19: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
20: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
19: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
0: Més coses. Palafrugell, al Baix Empordà, defensa que els avisos veïnals han frenat la majoria d'intents d'ocupació. Tot i que les xifres d'ocupació són altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
21: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
22: Quan nosaltres detectem o bé un empadronament sense títol habilitant o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament fer un avís al propietari, que ja li dic, el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï, doncs, el procés que calgui.
21: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
0: En cultura, Santa Tecla ha donat aquesta tarda la benvinguda als dies forts de la Festa Major amb el pregó a càrrec dels capitans de l'equip de futbol Nàstic. A la mitjanit serà el torn per un dels actes més multitudinaris i espontanis, la baixada de l'Àliga. En qualsevol cas, anem cap allà. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella, bona tarda.
23: Bona tarda, aquí des de la plaça de la Font de Tarragona. Ara mateix ja sona el primer emperit de roca de les festes a càrrec de la Tradivant, la banda d'instruments tradicionals de Tarragona, anunciant la sortida dels gegants i els nanos d'aquí a ben pocs instants. I fa ben poca estona acabat un dels moments més especials de Santa Tecla, el pregó de la Festa Major, que enguany, com dèieu, van atacar càrrec d'Álvaro Cano i Rubén Almazán, capitans del Nàstic Genuín i dos tarragonins molt vinculats als valors de l'esport. L'acte ha començat amb l'obertura solemne del balcó de l'Ajuntament, la sortida dels macers de la ciutat i els tradicionals tocs de pregó. Després, la glossa de l'alcalde i els pregoners han compartit un discurs molt emotiu. N'escoltem un dels moments.
24: Per Tarragona, per Santa Tecla, per tots vosaltres, gaudit tots de la Festa Major, que comenci el partit.
23: El moment més simbòlic ha arribat amb el tercer toc de pregó, l'aparició de la senyera de la ciutat i les 21 salves dels morterets que han donat pas a la tornada del pregó i a l'inici oficial, ara sí, dels dies grans de Santa Tecla. Aquesta nit, com dèieu, tindrà lloc un dels moments més esperats i coneguts, la baixada de l'Àliga.
0: Moltíssimes gràcies, Adrià, i bona festa. Més coses també. El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals. És la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ha estat amb la figura del músic català amb motiu del seu 150è aniversari del seu naixement. A Madrid hi ha estat la nostra companya Carme de Fez. Carme, bona tarda.
25: Bona tarda. Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va dir que no tornaria fins que tornés la democràcia i avui, quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu. Hem sentit la seva veu i de qui considerava el seu millor amic, el seu violoncel, un Gottfried Bergonzi de l'any 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. I si per aquests dos fets no fossin excepcionals, tot això ha passat al Congrés dels Diputats en la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia delegació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, el Salvador Illa, i també l'expresident Montilla. Hi havia presència de diputats i també el pare Abat de Montserrat. Han conduït la cerimònia la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que a través d'un diàleg entre els dos han subratllat la transcendència del llegat artístic, intel·lectual i humà de Casals. També ha pres la paraula Jordi Pardo, el director de la Fundació Pau Casals, entitat que hi ha darrere de tot el programa. Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals, serà dimecres a l'Institut Cervantes, però la programació Casals 150 s'allargarà fins l'any 2027 per posar en valor el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. La Sisa Joventut està celebrant en aquests moments el títol de la Supercopa d'Espanya que va assolir ahir contra el Barça. És el primer títol dels verdinegres des de l'any 2008 i la plantilla i l'afició ho estan celebrant ara mateix a la plaça de la Vila de Badalona amb la recepció oficial a l'Ajuntament i després la posterior sortida al balcó per celebrar-ho amb els aficionats. Tot plegat amb dos protagonistes clars, l'argentí Nicola Provítola, que va anotar 31 punts en el partit d'ahir, i un dels altres artífexs va ser Ricky Rubio. Els escoltem després del triomf.
3: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
4: Estábamos nerviosos, la verdad, pero bueno, es algo que intentas controlar, intentas que la experiencia sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
2: A la segona divisió masculina, el Centre d'Esports Sabadell ha confirmat el pitjor dels pronòstics de la lesió de Nico Gioacchini. El futbolista pateix un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan, tot plegat després que el Sabadell guanyés ahir per 3-1 a l'Oviedo. A la primera federació masculina, l'Europa ha anunciat que Josep Maria Gené deixa de ser l'entrenador del primer equip masculí. En un comunicat emès a les xarxes socials, el club assegura que ha pres la decisió després d'un procés de reflexió interna i d'anàlisi de la situació. L'entitat deixa clar que la pèrdua de confiança ha motivat aquesta decisió i creuen que és el moment adequat per fer el pas, perquè es porten poques jornades de Lliga. En les pròximes hores, l'Europa anunciarà el relleu i, de fet, ho acaba de fer, que aquest relleu que serà a Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arribarà a Club Escapolat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va arribar a dirigir el filial i també va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. En waterpolo, l'Astralpool Sabadell ja sap contra qui s'enfrontarà a la fase de grups de la Champions League. L'Olympiacos, el Novi i també la Nover seran els rivals del conjunt ballesà. I per acabar, un apunt en motor, l'Ali, perquè Berta Bellán s'ha proclamat campiona del món de Trial GP, títol que ja havia aconseguit la temporada passada.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, agafant possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Grans batutes. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
0: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
0: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. Jordi Fortià.
2: Els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
3: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
0: Obre en judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
2: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
0: Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València.
2: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
4: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
0: Detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
2: Els fets han passat a 8:45 del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23.
0: El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
2: És la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i ha estat amb la figura del músic català, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Junts per Catalunya, però, no ha assistit a l'hemicicle.
0: En esport, Joel Gomis, la Sisa Joventut continua celebrant la Supercopa aconseguida aquest diumenge.
5: L'equip verd i negre és a la plaça de la Vila, on ara mateix ha començat l'acte de celebració de la Supercopa amb l'afició i la ciutat de Badalona. Aquest és el primer títol de la penya des de l'any 2008.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
7: Bona tarda. Ha començat la setmana amb una temperatura desbocadíssima per ser un 21 de setembre. Hem arribat als 35 graus de màxima, per exemple, a l'Empordà, també a Girona Capital, al Segrià, a la Ribera d'Ebre. Ens hem atensat gairebé aquests 35 al prelitoral barceloní o a l'interior del Camp de Tarragona, a les valls del Pirineu, 32-33 graus. I encara, a hores d'ara, l'ambient és francament càlid per les dates. A més, d'assolellat. Només tenim alguns núvols prims que es van passejant pel cel, sense pena ni glòria, de tant en tant i poca cosa més. En vista el dimarts, una situació també tranquil·la en el sentit de l'estat del cel. Només tindrem alguns núvols dispersos al matí a la costa i durant la tarda una mica més extensos a la banda barcelonina, sense pluja. I el dimarts, una altra vegada, amb temperatura molt més alta del que toca. Baixarà una mica respecte avui a Arran de Mar o al prelitoral, també a Girona, però continuarà la calor molt intensa a les comarques de l'Ebre i de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs parlem d'una millora del trànsit en aquesta xarxa viària. Tampoc no ha estat una jornada excessivament complicada. Ara ens queden aturades bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona i bàsicament a l'extrem nord. Estem parlant de la C33 i la C58, aquestes dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, que no fan net, encara baixen carregades entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. La B30 lateral de l'autopista AP7 també encara un pèl lenta amb aturades puntuals a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord, per enllaçar precisament amb la C58. Poca cosa més a la resta de la xarxa viària. Aquesta ja parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 151.000 persones a Catalunya i van augment.
2: En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
0: Avui, com dèiem, és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Poló.
9: A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
3: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
9: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha aportat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
10: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
9: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
2: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé dos anys, sorgida a través d'una denúncia del seu sindicat Manos Límpies. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
0: També el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre.
2: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de la reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la SEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
0: Doncs aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots dos líders del PSOE. Mont Carvajal.
11: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
12: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après doncs, també en tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos, és atacar a qui està governant i per aquest motiu doncs, la corrupció sistèmica.
11: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
13: El que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
11: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
0: I al Congrés, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa dos anys, en què van morir més de 200 persones.
2: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa.
0: Carina Bebe.
14: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
14: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
0: Salvador Illa formalitza l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió, juntament amb el responsable de l'organigrama que capitanejarà les converses, Esther Minguell.

0: la consellera d'Educació.
1: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
0: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar de la situació educativa.
2: Doncs parlant encara d'educació, més d'un 76% de les famílies amb alumnes amb discapacitats o necessitats específiques de suport educatiu han iniciat el curs amb preocupació, inseguretat o dubtes. És una de les principals conclusions de l'informe sobre diversitat a les aules elaborat per COCARMI. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe elaborat pel Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. L'estudi posa de manifest la manca de professionals de suport com els vetlladors o vetlladores. Només una de cada tres famílies considera que la dotació d'aquests professionals és suficient per cobrir les necessitats reals de l'alumnat. D'altra banda, només un 15% de les famílies valoren molt positivament els suports proporcionats durant el curs. Durant la presentació de l'informe acompanyada d'una taula rodona i un debat obert, Frederic Crespo, president del COCARMI, ha alçat la veu per denunciar que aquesta escassetat compromet l'accés a l'educació dels joves i les joves catalans i catalanes.
4: Bueno, que és un informe que l'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar. Però no res més, és a dir, no és una reivindicació, sinó és una, bueno, sí, és una reivindicació, però sobretot perquè no se n'oblidin de nosaltres.
3: Davant d'aquesta situació, el COCARMI ha fet una crida urgent a l'administració per garantir els recursos humans i materials necessaris, millorar la coordinació entre els departaments d'Educació i Salut i assegurar una educació plenament inclusiva i de qualitat per a tot l'alumnat.
2: I el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, en canvis educatius i més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social amb tots els sectors implicats, segons ha anunciat Pedro Sánchez.
5: Aquest octubre, l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre la intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
6: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
5: En ensenyament, s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la. I el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la Gigafactoria de Móra la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En successos, detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
5: Els fets han passat a 8:15 del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'ha embestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
2: I els Mossos d'Esquadra també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Segons ha avançat el diari Ara, els fets van passar dissabte al vespre a l'altura de Montornès del Vallès, al Vallès Oriental.
5: Alguns testimonis van gravar l'escena amb els telèfons mòbils. En les imatges es pot veure com els agressors s'acosten en un altre cotxe aturat a l'autopista. Vestits amb armilles de policia, entreuen l'home de la part del darrere del vehicle amb la cara plena de sang i l'obliguen a entrar a un altre vehicle. La víctima es va localitzar posteriorment en un altre punt allunyat del de la detenció. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació per trobar els segrestadors. Fonts policials atribueixen el succés a una disputa entre grups criminals.
2: I entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat s'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen

0: apurar responsabilitats.
1: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
2: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i, finalment, el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
3: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
2: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
4: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
2: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
0: Més qüestions. A Mollet, la plataforma Salvem el Calderí ha lliurat el primer paquet de signatures recollides per aturar el projecte de construcció d'un nou aparcament que, segons la plataforma, suposa la destrucció dels horts familiars de Can Filosa. La trobada amb els mitjans ha servit també per explicar l'estat de la campanya en defensa dels horts que du a terme l'entitat Ràdio Mollet.
5: Són els horts de Can Filosa, un espai que els veïns del barri cultiven des de fa dècades. L'Ajuntament de Mollet hi vol habilitar un aparcament provisional d'unes 70 places i des de la plataforma s'hi oposen. Asseguren que el projecte comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la tala de més de 40 arbres. Les signatures recollides a través de Change.org s'han presentat acompanyades d'una instància en què demanen una reunió amb el consistori per estudiar alternatives. Guifré Bonvilà, membre de Salvem el Calderí, ha dit que l'entrega de les firmes serveix per fer visible que aquesta reivindicació té un ampli suport social al darrere.
6: Per evidenciar, doncs, que hi ha un recolzament social al darrere, que hi ha gent que li preocupa, no? Estem vivint uns estius invivibles i que destruir zones verdes i incrementar els efectes d'illa de calor, la dependència, doncs, dels aliments que vinguin de fora, etc, etc, doncs hem d'intentar ser el més autosostenibles i que ens puguem autogestionar al màxim aquestes qüestions bàsiques per la vida.
5: Entre les peticions hi ha la protecció d'un ametller gairebé centenari que voldrien que es catalogués com a arbre d'interès local.
0: El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals. És la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ha estat amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. A Madrid hi ha estat la nostra companya Carme De Fez. Bona tarda.
7: Bona tarda. Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va dir que no tornaria fins que tornés la democràcia i avui, quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu. I de qui considerava el seu millor amic, el seu violoncel, un Gottfreiler Bergonzi de l'any 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. I si per aquests dos fets no fossin excepcionals, tot això ha passat al Congrés dels Diputats en la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia delegació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, el Salvador Illa, i també l'expresident Montilla. També ha pres la paraula Jordi Pardo, el director de la Fundació Pau Casals, entitat que hi ha darrere de tot el programa.
8: El reconeixement internacional de Pau Casals com a artista de referència de la música del segle XX se une su compromiso vital con la defensa de la paz. Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
7: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals, serà dimecres a l'Institut Cervantes, però la programació Casals 150 s'allargarà fins l'any 2027 per posar en valor el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
0: Gràcies, Carme. I el Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure. Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena, com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria d'una de les institucions dramàtiques de referència del país. David Navarro.
9: la mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
10: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
9: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia Delanyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
11: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre. És el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes. El teatre dura un instant i a la vegada és evidència de la vida, com la poesia.
9: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic, tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. La Sisa Joventut està celebrant en aquests moments el títol de la Supercopa d'Espanya que va assolir ahir contra el Barça. És el primer trofeu dels verdinegres des de l'any 2008 i la plantilla i l'afició ho estan celebrant a la plaça de la Vila de Badalona. Allà hi tenim la Sílvia Pujol, companya de Radio Ciutat de Badalona.
3: Fa pocs minuts, els jugadors de la Sisa Joventut han baixat de l'autocar per començar la celebració del títol de Supercopa Endesa 2026 amb els seus aficionats. La plantilla verd i negra, juntament amb l'estaf, han recorregut a peu al carrer Francesc Layret per arribar a la plaça de la Vila, que està plena de gom a gom. Ara mateix s'està duent a terme l'acte formal de la rebuda dels campions al Saló de Plens de l'Ajuntament. Nicola Provitola, l'MVP de la Supercopa, s'ha mostrat sorprès per la rebuda dels aficionats.
4: No nos damos cuenta, ¿no?, de lo que genera. Y esto es una muestra para todos los chicos nuevos y que no saben lo que es Badalona y lo que sienten por el básquet. Esto es muy lindo de ver.
3: Més tard, els jugadors sortiran al balcó per oferir el trofeu als seguidors que s'han apropat a viure la celebració i els hi dirigiran paraules d'agraïment. Després de 18 anys de sequera, els badalonins podran gaudir de festejar un títol amb l'equip de la seva ciutat. La festa verd i negra culminarà amb l'escolta de l'himne de la penya i un espectacle de focs artificials.
2: A la primera federació masculina en futbol, l'Europa ha anunciat que Josep Maria Gené deixa de ser l'entrenador del primer equip masculí. El club assegura que ha pres la decisió després d'un procés de reflexió interna i d'anàlisi de la situació, deixant clar que la pèrdua de confiança ha motivat aquesta decisió. Luis Blanco, de 48 anys, ex de l'Atlètic Balears, li agafa el relleu. En waterpolo, l'Astralpul Sabadell ja sap contra qui s'enfrontarà a la fase de grups de la Champions League masculina. Ens ho explica el Pau Vituri, de Ràdio Sabadell.
5: L'equip d'Albert Espanyol s'haurà de veure a les cares en tres campions de Lliga, l'Olympiacos grec, el gran favorit per quedar primer, el Jadran Herceg-Novi montenegrí i el Vaspo Hannover alemany, que ja va ser butxí del club el curs passat. Tot plegat, després de tancar i la fase prèvia com a segon classificat de la seva lligueta. El conjunt sabadellenc va perdre per la mínima 15-16 el duel inaugural contra el Brescia, però va golejar en els dos següents el Budva montenegrí, 20-12, i l'Apollo georgià, 22-12, l'anfitrió d'aquesta fase prèvia. A l'espera del calendari sencer d'aquesta fase de grups, les 6 jornades s'hauran de disputar entre el 6-7 d'octubre i el 15-16 de desembre. I, com és habitual, només els dos primers accediran al top 8 de la competició.
2: I per acabar, l'Ali, un apunt en motor, perquè Berta Avellán s'ha proclamat campiona del món de trial GP, títol que ja havia aconseguit la temporada passada.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet de coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
7: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
9: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Esnse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortir de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat Rubí Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Avui a l'Espai de Gastronomia posem la mirada en un dels plaers més refrescants de l'estiu, els gelats. Descobrirem la història de la Felicità, una nova gelateria que va obrir portes el 15 de maig al carrer Valldoreix amb una proposta artesanal i plena de sabor. Avui els hem convidat perquè ens expliquin una miqueta més sobre aquesta aventura que es diu la Felicità. Dani Utgés, que és el propietari. Com estàs,
1: Què
0: Dani?
1: Què tal? Bon dia, Carme.
0: I l'Elisabeta Gadaleta, que és sòcia de la Felicità i mestra gelatera. Com estàs?
2: Muy bien, muy bien.
0: Sí? Expliqueu-nos, per posar una mica de context, com neix el projecte de la Felicità i qui hi ha al darrere d'aquesta aventura empresarial? Vosaltres dos, segur.
1: ¿Cómo es? ¿Qué hice yo?
2: Sí, ¿cómo es? Bueno, la historia es que hace muchos años, cuando yo tenía la heladería en Sabadell con mi familia, con mi mamá, entonces teníamos una heladería que se llamaba Gelarte, en la Plaza del Pi, y bueno, y el Dani fue uno de los primeros clientes que entró en la heladería y probó pistacho y avellana, que aún recuerdo. Y bueno, se ve que se enamoró de ese lado.
1: Sí. Vaig enamorar del gelat de l'Eli.
2: I entonces, bueno, que siga él. Que...
1: I jo, per part meva, doncs, o sigui, quan vaig provar, vaig estar al gelat, vaig dir que aquesta dona, jo ja tinc el seu número de telèfon, perquè jo tinc arrels sicilianes i des de ben petit, jo ja tinc 40, però des dels 10 anys havia volgut muntar una gelateria meva pròpia. No? O sigui, jo vaig molt a Sicília, cada estiu vaig sempre a Sicília, és com el meu poble, no? I clar, per mi a Sicília és la felicitat, no? Menjar, família, sol, platja...
0: D'aquí el nom, no?
1: Clar, d'aquí ve el nom de la Felicità, no? I aleshores hi vaig dir, Eli, dame tu número i ja ens trobarem en el futur. I van passar uns quants anys i ara fa uns mesos ens van posar en contacte una altra vegada, escolta, volem fer alguna cosa. I vaig dir, pues ara toca, ara és el moment. I vam trobar un local que estava molt bé, el carrer Valldoreix i tal, un local xulo, cucu, l'hem canviat completament, i és un petit oasi de felicitat, no?
0: I és una felicitat compartida, Eli, perquè tu també tens orígens sicilians, no?
2: No, mi mamá és de Catània. Sí. Mi mamá és siciliana, sí.
0: Per tant, tu tenies experiència en el sector de la gelateria.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí? Abans d'aquesta gelateria de Sabadell, havies tingut altres...
2: No, no, antes de Sabadell no.
0: No.
2: Fue en Sabadell cuando empecé a explorar, a inventar, a idear, a hacerme mis pociones mágicas, como se suele decir.
0: Para atreure a més Danis.
1: No, a més, Carme, un petit secret, i és que els mestres gelaters que he pogut conèixer són molt gelosos de les seves receptes.
0: Sí, no te la diuen tota. No?
1: Òbviament, inclús la Eli, que és la meva sòcia, no em dirà mai quina recepta utilitza. Val? Però sé que cada dia estem intentant millorar totes les receptes que tenim, no?
0: I tu, Dani, quina experiència tenies en el món empresarial? Perquè això és una aventura, com deia al principi.
1: No, jo sóc enginyer nuclear, Carme.
0: Buah!
1: Un enginyer nuclear fotent gelats aquí a Sant Cugat.
0: Explosius.
1: I jo vaig muntar una startup quan tenia 25 anys i la vam vendre ara fa 4 o 5 anys per bastants milions d'euros, ens va anar molt bé, una empresa de tecnologia. I a partir d'aquest moment em dedico a invertir el patrimoni que tinc i sóc empresari, tinc diverses empreses i una d'elles era aquest somni, no? Complir aquest somni de poder muntar aquesta gelateria. I nosaltres, al final, jo és el que dic a l'Eli, no venim aquí a fer diners. O sigui, jo vinc aquí a donar felicitat i a ser generosos i a que la gent entri i que se senti com si entrés a Sicília.
0: Déu-n'hi-do. I quan veieu sortir els vostres clients, surten amb cara de felicitat?
2: Jo que estoy siempre ahí.
0: Que els veus així cara a cara?
2: Sí, no,
1: pensa que tenim molts que repeteixen cada dia. Si no els hi agradés, no vindrien. Vindrien un cop i ja no els veuries més les cares. Però tenim clients, Eli, tal.
2: Sí, vienen cada dia, vienen...
1: Sí, sí.
2: La verdad, y salen bastante contentos, gusta bastante. A ver, el paladar de cada uno es de cada uno. O sea, hay gente que a lo mejor no le gustará tanto, pero la verdad que a la mayoría es buena la...
0: Sí, la acollida és bona.
2: Sí.
0: Quina és la vostra proposta gastronòmica? Quina és la carta de la Felicità?
1: els millors gelats de Sant Cugat.
0: Ja, però aquest seria l'eslògan. A veure, jo necessito veure quins sabors teniu, què més, a part de gelats, teniu...
1: Quin és el gelat que a tu t'agrada més?
0: Pues no sé dir-te, perquè a mi sempre m'ha agradat... Som molt clàssica, però també, si hi ha novetats, allà que m'hi foto de cap. Però la xocolata i la maduixa, boníssim, combinats, perquè a més hi havia una pel·lícula que era Fresa i Chocolate, una pel·lícula cubana, una història homosexual molt xula, i em va fer molta gràcia. I maduixa i xocolata és un clàssic.
1: Tots dos junts, eh?
0: Sí,
1: guai.
0: Dos sabors. Però t'he de dir que he provat d'altres i de sabors que s'han generat, clar, que s'han creat, de receptes de, jo què sé, de àpats molt, molt catalans, i que
1: són bons.
0: Són molt bons.
2: Pues mira, ¿qué tienes a la carta? De chocolates, ahora, por ejemplo, tenemos un chocolate negro, que está hecho con agua, que es vegano, que es 80% de cacao. Después tenemos un chocolate con leche, que obviamente lleva leche, y es para, digamos, los más pequeños, aunque los más pequeños también se comen el chocolate negro, les gusta mucho.
1: Agrada, ¿no? Y el de cookies y Oreo, bola aquest, els nens petits.
2: I de chocolate también tenemos el Dubai, que és una novedat que saque...
0: S'ha posat de moda, no?
2: Sí, és molt de moda.
1: És que uneix xocolata i fastuc.
2: El xocolata con leche con crema de pistacho.
1: És una explosió de sabor molt
0: guapa.
1: Aquest
0: mola, eh?
1: Molt guapa. Xocolata Dubai.
0: Aquest mola.
1: I després ja els que a mi m'agrada, que li veig a l'Eli, aquests els hem de tenir, és fastuc i avellana o...
0: Molt bo.
1: Nocciola pistacchio, que diem en italià, no? Que són... El d'avellana li queda increïble i el de fastuc li queda boníssim a l'Eli. I a més són esponjosos, vull dir, com que ella el que fa és que treballa la pala del gelat. És a dir, tu a Itàlia o a Sicília no entres mai a una gelateria que et donaran una bola de gelat. Està prohibit. O sigui, amb l'ADN italià no es pot servir el gelat amb bola. S'ha de fer en pala, però té diverses raons, no? I una és que, per exemple, trenques tots els microcristalls d'aigua que puguin quedar.
0: Del gel?
1: I llavors, esclar, et queda tot molt esponjós, molt... I clar, t'ho poses a la boca i si el gelat està a temperatura adequada, que també hi ha moltes gelateries que es passen amb el fred i quan et menges el gelat aquell no té gust de res. Sembla que estiguis menjant gel, no? El gelat ha de tenir una temperatura adequada, ha d'estar servit d'una manera adequada, que és com ho fem aquí a la Frigida, perquè al final t'ho poses a la boca i diguis, hòstia, això no sé què ha passat aquí, però és diferent.
0: Boníssims. Què més? Què més tens a la carta, Eli?
2: Pues tenemos granizado de limón casero.
0: Sí.
2: El fagiol granizat de limona, sí. Lo hago yo. Después tenemos horchata.
0: Sí. ¿También la fas?
2: No, horchata, la verdad, yo como italiana no tengo ni idea de hacer horchata.
0: ¿Això necessiteu un mestre horchata?
2: Soy sincera.
1: Sí, si hi ha algo que te pugui ayudar, escolta, endavant.
2: La verdad que, a ver, he encontrado una horchata que es casera, es natural, y la verdad que está gustando bastante a los clientes que la han probado, repiten, o sea que...
1: I després tenim dues exclusives, que igual te les podem dir aquí al programa. Per aquest final de setmana.
0: Són sabors?
1: No, són conceptes diferents.
0: Són conceptes. Sí. Val, que això s'inclourà a la carta aquestes dues...
1: Si tot va bé, divendres, dissabte, aquesta setmana.
2: Si tot va bé,
1: abans de la festa major.
0: Molt bé. Quines són les novetats?
1: Doncs mira, a Sicília hi ha una cosa que està increïble, que és menjar-te el gelat amb un brioix, però és un brioix sicilià. I saps que és sicilià perquè té un tuppo, que li diuen allà, que és una espècie de barret.
0: Sí.
1: Sí, i allà agafen aquest brioix que ve a ser com una bola de brioix, te l'obren per la meitat i et posen una pelada de gelat de fastuc o el que vulguis, o dos gustos, i aleshores et menges el gelat en comptes de malcono amb el brioix, no? I és més tubet, s'empapa, està increïble, està molt bo.
0: Entenem el brioix com l'entenem aquí.
1: Com un no el brioix aquest de postre, sinó és un concepte una mica diferent. Té una massa diferent que està com més airejada per dins. S'ha de venir.
2: Carme, tienes que venir a probarlo en cuanto...
0: Sí, però escolta, que no em convé menjar massa gelat.
2: Bueno, un al mes no hace daño.
0: No,
2: una a la setmana.
0: I una a la setmana tampoc.
1: Felicitat, Carme, la felicitat.
0: I tant, la felicitat, que no falti la felicitat. I què més? L'altra novetat?
1: L'altra és un cannoli sicilià que l'hem...
0: Sabia que hi hauria un cannoli.
1: Que volem, no?, que la gent, a part de poder comprar el gelat... El gelat està molt bé perquè te'l menges just en el moment, no? però volem que t'emportis una mica de felicitat a casa també. Aleshores, que puguis comprar uns quants canolis i que puguis compartir amb la família, no? Allò com a postre. Seran petitets, eh? No és el gran canol sicilià que menges un d'aquells i no cal ni que sopis, però seran canolis petits, de diferents gustos,
0: sí.
1: I per tant, com a pica-pica o com a allò... posta o repostre, saps allò que acabes
0: això
1: de sopar?
0: Això està bé, les mides petites, exacte. Que puguis menjar-te un i dius, mira, encara m'hi cab... sí, sí. Cabria un altre, doncs va, vinga.
1: Exacte.
0: Que no que et posin i... allò el postre que dius, és que ja no sé ni si començar, no? Molt bé, i això amb sabors, els que vulguis, no? Els que teniu.
1: Bueno, de canolos són de ricota.
0: Ah, de ricota.
2: De crema de pistacho, de crema de avellana i de crema de gianduia. Sí?
1: Sí. Que gianduia és avellana amb xocolata.
2: Sí.
1: Encara més felicitat.
0: Més, és doble de felicitat, eh? És un tirabuixó, pràcticament.
1: Exacte.
0: Les receptes, que deia abans el Dani, no? És que els
1: és que
0: mestres
1: no me
0: gelaters no te les diran. Tu les receptes les vas modificant, vas creant noves receptes. Com et bulla el cap, Eli? A l'hora de crear?
2: Bueno, según como... A ver, ahora de momento, como aquí en este local, por desgracia, es muy pequeño, no tengo obrador. Entonces, mis recetas, digamos que me las hacen en Barcelona. Entonces, bueno, pues yo les digo, hazlo así, así, así. Entonces, bueno, pues me hacen lo que yo digo. Y bueno, de momento, pues cuando veo que algún cliente me dice, oye, ¿no puedes hacer un helado de tal? Bueno,
0: ¿et donen idees als clients? Sí.
2: Bueno, a veces me dicen, oye, me gustaría el helado tal. Entonces, yo pues calculo, ¿no?, cuánta gente me ha pedido ese helado, porque claro, para una persona
0: no
2: me sale a cuenta. Pero si me pide, yo qué sé, 50, 60 personas el mismo helado, entonces a lo mejor pues le digo, oye... Hazme este lado así, así, así, y me lo hago.
0: I escolta una cosa, bàsic, perquè una cosa sigui bona, que la matèria prima, la primera, sigui excel·lent.
1: Total.
2: Claro, es como yo siempre lo he dicho, ¿quieres un helado de, que se me está inventando, de melón? Pero si el melón
0: es un
2: malo,
0: pepino,
2: es un malo,
1: o que no te gusta re,
2: te va a salir malo el helado. O sea, esto es... Esto es un ejemplo
0: d'on
2: básico.
0: D'on són, per exemple, els vostres proveïdors?
1: No, tot és local. El festuc no pot ser de Reus, perquè un gelat 100% de festuc de Reus et costaria 12 euros al cucurutxo, està clar? Aleshores, nosaltres anem a comprar qualitat, però no tot pot ser local. Però, per exemple, sí, els greixos sí, vale? El sucre també. Sí. Al final, doncs intentem que tot el que portem a la fritxita sigui cosa bona. Vale? I, per exemple, té un Laeli que l'hem començat a oferir aquesta setmana, que és del pastís aquest de... Qual és el pastel este que has hecho esta semana?
2: Red Velvet. És la representació.
1: I realment el menges i sembla que estiguis menjant un pastís de Red Velvet, no? I és curiós com pots fer un gelat de pràcticament qualsevol cosa, no?
0: Em sembla que el Dani és el tastador oficial, no?
1: A mi és que m'encanten els gelats.
2: El Dani i el Joan també, eh?
1: El Joan és el seu fill.
0: El teu fill.
2: Sí, sí.
0: Mare meva. I clar, si ells donen l'okay, per suposat que això tira milles. Quins són, però, els sabors que més triomfen?
2: A ver, los sabores que más... A ver, todos se venden, pero los que más, claro, son los clásicos. Vanilla, avellana, pistacho, ¿sí? Yogur, frutos rojos, fresa, limón, chocolate negro. O sea, todos los clásicos se venden mucho más, obviamente, que... Luego lo que está surgiendo muy bien es el mascarpone con higo caramelizado. Que ahora se me ha acabado porque se ha terminado, se lo ha vendido todo y estoy esperando que los brazos me los lleve otra vez. Entonces, pues nada, los clientes, tengo algunos que se me están quejando.
0: Están
2: esperando. ¿Dónde está? Ya mismo llega.
0: I a Sant Cugat, per exemple, què triomfa més, el cucurutxo o la terrina?
2: Los dos por igual.
0: Sí?
2: Sí.
1: Són conceptes diferents, no? Al final és que t'agradi la galeta i hi ha gent que no li agrada la galeta. I per això també posarem el brioche, perquè provin un concepte diferent que no és ni cucurutxo ni terrina, no? jo, per exemple, sempre sóc de terrina, però els cucurutxos de la felicitat també m'agraden molt. I de ahir, per exemple, li vaig demanar a dir, fes-me un de... Perquè jo vaig a la meva gelateria a menjar gelat.
0: No va supervisar, no, no va menjar
1: no, gelat. No vaig, a veure, jo ja confio que l'Eli ho farà tot molt bé, però jo vaig a menjar el meu propi gelat i gaudir, no?
0: I a donar el vistiplau.
1: Clar, i aleshores, pues, no sé, cucurutxo, terrina, això va a gustos.
0: Ah, i escolta una cosa, en un mercat amb molta competència, perquè, sí, clar... És que trobaries gelateries pràcticament a cada pas. Què penseu que us diferencia a vosaltres de la resta? Què té la felicitat que no tingui una altra...
1: Bueno, una Eli no la trobaràs en lloc de Sant Cugat.
0: Ah, mira, aquesta és bona.
1: Una Eli no la trobaràs a Sant Cugat. I nosaltres, al final, està clar que hi ha gelateries històriques a Sant Cugat, no?, que les coneixem i les coneixem molt bé i sabem el que ofereixen i som gelat. Crec que Sant Cugat ha d'estar content de tenir gelat de bona qualitat en general, no? Sempre hi ha coses millors i coses pitjors. Nosaltres entenem que el concepte de ser un gelat artesà, treballat amb pala, cremós, que entris... I que la història que t'expliquem nosaltres és diferent a entrar, agafar un gelat i marxo, saps? Saps? Veuràs que ens agrada molt fer el que dic, el show, no?, que és... l'experiència d'entrar a una gelateria siciliana i tu sentir-te com si aquell pas que fas des del carrer a dins del local, hòstia, estic entrant a Sicília, saps?
2: Vull dir... Sí, jo també intento sempre que mis clientes cuando entran, que se sientan en casa, que se sientan como en casa, que eso es muy importante. Que sí. Entro y digo, hombre, ¿qué tal? Que haya un, ¿sabes?, buena conversación y... A ver, claro, cuando tengo cola... Tengo que estar por faena, ¿no?
0: Has donat per feina, sí.
2: Cuando no tengo cola me entretengo más y hablar con los clientes porque la verdad me...
0: Mimes als clients.
2: Sí.
1: Molt.
0: No sé, jo ja pel que m'esteu explicant diria que bé aquesta pregunta, però segons vosaltres, com estan sent aquests primers mesos de la Felicità?
1: Com primer mes.
0: Un mes. 15 de maig. Sí, és veritat, jo he comptat ja com si fos el març. No, 15 de maig. Sí. Com ha anat?
1: Bueno, està sent apassionant, no? Sí, estem aprenent cada dia coses. La Eli, per sort, jo quan parlo amb l'Eli i ens associem, ella ja ve amb molt bagatge de muntar una gelateria. Jo no tenia ni idea. O sigui, jo quan vaig veure el primer cop que arribava un camión amb una vitrina de gelats i era tan gran, dic, no pot ser això. Com fotem això?
2: 800 quilos,
1: 800 quilos pesava aquella vitrina. I pues, teníem carretilles, igual, i al final pues, vam entrar. No? Pues, van ser 15 dies d'obrir, des del dia 1 de gener, des del dia 1 de maig, que vam tenir les claus del local, fins al dia 15, que l'Eli s'ho va currar moltíssim. Vam aconseguir 3 o 4 persones d'equipet que muntessin la gelateria i en 15 dies estaven venent gelats. No? I, òbviament, ara estem millorant coses, no? A nivell d'afluència ens està encantant, sobretot que la gent repeteix. Per mi és molt important que la gent entri a casa meva i que vulgui tornar a entrar a casa meva. Sí? Casa meva, entenent que la felicitat forma part de casa meva. No? I això, i ella, no?, que em diu, hòstia, és que aquest client ve cada dia a agafar el mateix gelat, el de dulce de leche. Per exemple, aquí a Sant Cugat hi ha gent argentina que li agrada molt el dulce de leche. No? Mm. Pues tenim un client que cada dia ve a agafar el mateix gelat, no? El de Dark Chocolate. Tenim 2 o 3 clients que cada dia venen a agafar el gelat de Dark Chocolate. Perquè per ells és un plaer menjar-se, hòstia, en comptes d'una rajoleta de xocolata, doncs una miqueta de cucurutxo de xocolata, Dark Chocolate, 80% ja és prou negre, i a la gent els encanta. Aleshores, bueno, millorant coses i fent que la gent vingui, no? Fent que la gent vingui aquí, i que ens conegui molt.
0: Teniu alguna sorpresa, alguna novetat de cara a la festa?

0: un únic guanyador, que a més el sorteig serà en directe el dia 29, que és dilluns a les 8:30 de la tarda.
1: El dia de Sant Pere?
0: A la gelateria mateix. Farem el sorteig allà entre tots els participants, que per participar només s'ha de venir a la gelateria i menjar alguna cosa. Aleshores, automàticament ens deixes les teves dades de contacte, perquè contactarem per si ets el guanyador, i guanyaràs un any de gelat gratis, 365 gelats gratuïts a càrrec nostre, de felicitar, 365 moments de felicitat durant els propers 12 mesos. I els dies que tanquem se t'acumulen pels pròxims dies. Vull dir, quan tanquem farem vacances, lògicament, tal, aquells dies, tranquils, que s'acumulen perquè puguis venir després pels gelats, no?
1: Que bé.
0: Sí.
1: Doncs aquesta és la novetat, de cara a la festa major. I si no, és igual, tampoc la gent no ha de tenir excusa, només tenir un moment de gaudi, de felicitar, com diu la gelateria, per anar a provar els gelats de l'Eli. Alguna idea de cara al futur, algun projecte, allò de dir anem a créixer? No, esperem, vinga, què fem?
0: Sí, bueno, aquest primer any jo me'l plantejo una mica per aprendre, no? És a dir, ens hem associat, l'Eli i jo, ens hem de conèixer bé com treballem, cadascun de nosaltres tenim bon track record, però hem de assentar molt les bases. Jo haig de conèixer bé el negoci, però jo soc una persona ambiciosa de mena, és a dir, en totes les meves empreses no les monto per facturar poquet i viure, sinó les monto per fer-les grans, no? I sí, tenim sorpreses, però no te les puc explicar, Carme. Aquesta sí que no, ja t'he dit les dues.
1: T'has convidat per una propera sessió i vens i
0: doncs,
1: ja ens les expliques.
0: Quan ho estreni el que vull fer, venim.
1: Molt
0: perquè
1: bé.
0: Fliparàs, ja veuràs.
1: Doncs a l'espera de la flipada que puguem tenir.
0: Exacte.
1: No? Exacte. Agraïm a l'Elisabeta i al Dani que ens han acompanyat avui en aquest moment de felicitar. La felicitat, que la trobareu al carrer Valldoreix i podeu anar a provar els seus gelats i els seus productes. Eli, Dani, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
1: Que us vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, gràcies.
0: Gràcies.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Patsy Cline, una cantant nord-americana que, a diferència d'altres col·legues seves, mai no va fer d'actriu, però en els poquíssims anys que va viure va tenir temps de deixar una petjada profunda en la música country fins al punt que la

Les seves cançons es troben avui en més de 80 pel·lícules. 83, per ser exactes, sense comptar les pel·lícules de televisió i sèries. Patsy Cline va néixer el 1932 i el 1940, quan tenia 8 anys, la seva mare, per el seu aniversari, veient que tenia talent musical, li va regalar un piano. I realment tenia molt de talent. Els diumenges cantava al cor de l'església local i als 14 anys ja cantava regularment a l'emissora de ràdio de la ciutat. Patsy Cline, amb una gran confiança en si mateixa, tot i ser adolescent, es va presentar sola a l'emissora demanant que li fessin una prova, i el cas és que tenia una veu tan excepcional que la van agafar. Però l'any següent, quan tenia 15 anys, els seus pares es van separar, el pare era alcohòlic, i va ser ella qui va ajudar la mare a tirar endavant sense el sou del pare. Ho feia treballant de dia a una farmàcia i als vespres cantant en clubs locals. La cançó que li hem escoltat es diu She Got You, Ella t'ha atrapat, i apareix a la pel·lícula Country Strong, protagonitzada per Gwyneth Paltrow, sobre una cantant de música country en hores baixes per culpa de l'alcohol. Aquesta és ara una altra de les grans cançons de Patsy Cline, San Antonio Rose.

San Antonio Rose, una cançó de Patsy Cline que trobem a la banda sonora de la pel·lícula Sweet Dreams, Dolços Somnis, del britànic Karel Reis, un dels grans directors del que va ser el Free Cinema anglès. La pel·lícula Sweet Dreams és una biografia de Patsy Cline interpretada per Jessica Lang. Al principi l'escollida era Meryl Streep, però finalment es va decidir que els protagonistes serien Jessica Lang i Ed Harris, Harris en el paper d'un dels seus marits. En va tenir dos de marits. Amb el primer, Gerald Cline, va estar-hi casada 4 anys. De fet, el cognom Cline era d'aquest marit. Ell, en realitat, es deia Virginia Patterson. I amb el segon marit, Charlie Dick, van estar junts 6 anys fins que ella va morir. Com ja us podeu imaginar, tractant-se d'una biografia, la pel·lícula Sweet Dreams va plena de cançons de Patsy Cline. A més, Jessica Lang fa un treball esplèndid i va estar nominada a l'Oscar. La relació de Patsy Cline amb el primer marit, Gerald Cline, era difícil que acabés bé, perquè ell no era un home del món de l'espectacle i ella passava molt de temps fora viatjant amunt i avall i fent actuacions. I amb el segon marit, Charlie Dick, va tenir-hi 2 fills i va decidir aturar durant un temps la seva carrera per fer de mare, però quan la va reprendre, ell tampoc va encaixar gaire bé les seves absències i hi havia moltes tensions i molta gelosia. Ja sabem que en la cultura patriarcal les servituds professionals d'un marit són molt més acceptades que les d'una esposa. L'any 1961, quan tenia 28 anys, va patir un accident de cotxe que la va apartar durant un mes dels escenaris, però després ja tot van ser èxits. El productor de Patsy Cline va aprofitar la seva riquesa vocal per fer que fos acompanyada per grans arranjaments de corda en comptes del so vibrant de la guitarra de Cher, que era l'habitual dels cantants country d'aquell temps. I això va fer que la música country en general canviés per sempre. Una altra pel·lícula sobre Patsy Cline, a banda de Sweet Dreams, és Vull ser lliure, de Michael Apted. És una biografia de la cantant Loretta Lynn i de Patsy Cline. De fet, Loretta Lynn i Patsy Cline eren molt amigues. I al final estan interpretades per Sissy Spacek en el paper de Loretta Lynn i per Beverly D'Angelo en el de Patsy Cline. Més enllà d'això, hi ha una cançó d'amor molt cinematogràfica cantada per Patsy Cline que va ser tot un èxit. Es tracta de la cançó True Love, amor autèntic, que Cole Porter va compondre per a la pel·lícula Alta Societat. Bing Crosby, en aquella pel·lícula, li canta Grace Kelly en un iot. Ella s'hi afegeix, tot seguit, i acaben cantant-la tots dos. Aquesta és la versió de Patsy Cline.

True Love, una de les grans cançons d'amor de la història. Com he dit, la va compondre Cole Porter el 1956 i Patsy Cline la va interpretar el 1961, dos anys abans de morir. El 5 de març de 1963, Patsy Cline va telefonar a la seva mare des de Kansas City, on havia anat per fer-hi un concert benèfic. I li va dir que era a punt de pujar a un petit avió que la tornaria a Nashville. L'avió es va envolar. Tot va anar bé. Va fer una aturada en una població d'Arkansas per posar benzina i després, a les 5 de la tarda, va fer una altra aturada a Tennessee. Aquella tarda feia molt mal temps, un temps intempestiu, i el gerent de l'aeròdrom els va aconsellar que no volessin, que passessin la nit allà i esperessin l'endemà per reprendre el viatge. Fins i tot els va oferir l'allotjament i el sopar de franc com a convidats. Però van dir que no, i a les 6 i 7 minuts es van enlairar un altre cop. Va ser l'últim vol d'aquell petit avió, perquè 13 minuts després, a les 6 i 20 minuts, l'avió es va estavellar en un bosc. Al principi no donaven els ocupants per morts, però quan van escorcollar la zona i van trobar els cossos, el forense va determinar que havien mort en el mateix moment de l'impacte. I, esclar, immediatament, les emissores de ràdio i televisió van difondre la notícia que Patsy Cline havia mort en l'accident. Els únics objectes personals que van recuperar d'ella van ser un encenedor, un cinturó i una pulsera que ara són el Saló de la Fama de la Música Country de Nashville. Actualment hi ha una placa de bronze en el lloc exacte on l'avió es va estavellar i a la tomba de Patsy Cline diu: "La mort no pot matar allò que mai no mor. L'amor." Patsy Cline tenia només 30 anys i avui l'hem recordada en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Oriol Coromina a les vies de so pel simple plaer d'escoltar-la. De totes les cançons que Patsy Cline va cantar, la més famosa és Crazy. És una peça escrita per Willie Nelson que ràpidament va cantar Patsy Cline i que es va convertir en un estàndard de la música country. Després se n'han fet moltes altres versions, però Willie Nelson deia que la versió de Patsy Cline tenia ànima, delicadesa i una dicció perfecta. En total hi ha 19 pel·lícules que la porten incorporada a la seva banda sonora. L'any 2024, la revista Rolling Stone va classificar Crazy en el tercer lloc de la llista de les 200 millors cançons country de tots els temps. Fins la setmana vinent, amics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Les paraules i la música de Pau Casals han ressonat aquesta tarda al ple del Congrés, que ha acollit un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau, que ha plegat el president de la Generalitat, Salvador Illa, diversos ministres i diputats i l'abat de Montserrat. L'acte fet en el marc del 150è aniversari del naixement del músic ha començat amb un discurs de la presidenta de la Cambra, Francina Armengol.
2: El 550 aniversario del nacimiento de Pau Casals, un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho. Una de las figuras más importantes de la música del siglo XX, un músico magistral, universal, cuyo talento extraordinario como violonchelista, compositor y director estuvo siempre acompañado de un compromiso profundo con la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos.
1: S'ha escoltat les interpretacions del violoncel·lista Ettore Pagano, acompanyat al piano a Yoko Suzuki, que, per cert, han fet sonar el violoncel de Casals. La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Ho ha dit a la xarxa l'ambientòloga i experta en canvi climàtic Anna Pérez Català. Diu que des de Brussel·les es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions no estaria a la línia del que marca la Unió.
3: Els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Un vigilant del centre de menors, l'Alzina, va morir dijous passat després de la contenció d'un jove intern, segons ha avançat Metròpoli. El jove estava alterat i els educadors van intervenir per desescalar la situació, reunant amb ell. Aquesta actuació ja havia acabat quan, durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va patir un atac de cor. I la plataforma Salvem el Calderí de Mollet del Vallès ha lliurat un primer paquet de signatures recollides per aturar el projecte de construcció d'un nou aparcament. Segons la plataforma, suposa la destrucció dels horts familiars de Can Filosa, que fa anys que s'ha convertit en un espai que treballen els veïns i, a més, comportaria la tala de 40 arbres. Entre ells, es demana la petició de protegir un ametller gairebé centenari. I les cinc grans cadenes televisives nord-americanes que integren el pool mediàtic per cobrir l'activitat del president dels Estats Units, Donald Trump, han anunciat que abandonen el servei després que el republicà els hagi vetat a la Casa Blanca sota l'acusació de publicar notícies falses.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.

0: Avui al Som Terra posem la mirada en les segones jornades de municipis rurals de la Generalitat de Catalunya que van tenir lloc ara fa molt pocs dies i en la qual hi havia, a més, com a representant d'una de les taules, l'Agustí Jiménez, que és alcalde de Torre-serona, al Segrià, i també vicepresident primer de la Diputació de Lleida. Agustí Jiménez, benvingut.
1: Molt bon dia, moltes gràcies per estar aquí.
0: Què tal? Com anem?
1: Bé,
0: de municipis rurals, ja en saps.
1: Home,
0: un niu.
1: Sí.
0: A més, Torre-serona va acollir fa ben poc, a finals de l'any passat,
1: sí,
0: la quarta fira de micropobles. Com va anar aquesta segona jornada dels municipis rurals, que també va lligat amb l'Estatut dels municipis rurals?
1: Molt, va molt lligat.
0: Ha sigut una de les vostres exigències, també, no?
1: Sí, en principi, si me deixes parlar 30 segons, la fira de micropobles, que va ser un esdeveniment també municipalista i rural del territori, no? O sigui, aquesta fira se fa en un format anual a tot el territori de Catalunya, i va ser la quarta. Has de concursar perquè triïn, has de fer un projecte de fira amb uns esdeveniments perquè surtis qualificat, i vam tindre la sort de poder desenvolupar aquesta fira tot un dia sencer amb la presència del conseller de presidència, també l'honorable Albert Dalmau, i vam gaudir d'una jornada molt, molt especial, perquè també és una petita trobada municipalista en la qual passa molta gent per allà, no tants càrrecs com alcaldes i tal, que també, però sinó gent d'altres municipis que s'atansen, no?, a veure les característiques del Segrià, de la seva població, els seus monuments, i és un dia també va ser un dia important també per Torre-serona, no?
0: Aquestes trobades són importants,
1: sí.
0: No només també per desvirtualitzar-vos i conèixer-vos, sinó perquè s'acaben produint coses, no?
1: Clar, evidentment, o sigui, al final aquesta trobada, com la que vam fer dissabte passat als Comtals, allà amb una pedania de Cervera, és la segona trobada. La primera va ser a Montsant Benet també l'any passat, també, amb la qual el president Guilla va voler iniciar, no?, aquesta ronda de contactes amb molts alcaldes de tota Catalunya, per explicar el que està passant al món rural, no? El món rural té la seva importància, té la seva capacitat, o sigui, està molt bé, o sigui, comptar amb les capitals, perquè tenen el seu potencial, però no hem de perdre la visió, no?, del món rural, que també té la seva importància per a tota la seva tipologia de gent que té i l'extensió que té de persones al territori, amb la qual aquesta segona trobada, amb la qual vam poder compartir també aquest caliu entre els alcaldes i càrrecs que érem allà, doncs també aquestes noves propostes que ara comentarem, que va fer el president també allà en directe.
0: Fent la comparativa amb el cos humà, podríem dir, no?, les ciutats, les grans ciutats, són les artèries i les venes, però la capilaritat ha d'arribar a totes les parts del cos, i no, se'ns moren els dits,
1: sí, no.
0: De les mans i dels peus. Per tant, ha d'haver municipis rurals i ha d'estar el territori viu.
1: Jo penso que compte tot, no? O sigui, sense els municipis petits no hi hauria les capitals grans, amb la qual cada vegada la ruralitat, que dic jo, està de moda, no? La paraula rural, o sigui, cada vegada cobre més importància, i està bé, no?, que al final el govern s'hagi fixat amb aquesta capilaritat, com tu dius, no?, de focalitzar també el focus també una mica mediàtic a més municipis rurals.
0: Doncs anem a aquesta segona jornada, que és el més destacat, que ens podria, doncs, això destacar d'aquesta segona edició, d'aquesta segona trobada.
1: Sí, com a dada destacada, no?, o sigui, doncs aquest pla de pobles, no?, que repercutirà en una inversió de 400 milions d'euros, amb una partida de 100 milions de forma anual, que beneficiarà més de 800 pobles, no? Això és molt, molt important. Al final, si fas una mitja, és possible que municipis puguin tindre entre 200 i 300 mil euros de partida pressupostària, vale? Que si ho juntes també amb la partida que van tindre, doncs, l'any passat o fa un any i mig, del tema del PUOS també, doncs, també si tot això ho juntes, són recursos econòmics que beneficien molt a les nostres poblacions, de les quals molts municipis petits, el seu pressupost ordinari, que és molt, molt baix, doncs, amb aquestes ajudes donen aquest impuls per poder treballar polítiques de tota mena, perquè al final és una petita barra lliure, perquè tu consideres una miqueta que en què pots agafar i gastar aquests diners per poder fer atractiu el teu municipi.
0: Deixa'm fer un incís,
1: sí,
0: perquè nosaltres al Som Terra fem periodisme slow, intentem explicar les coses bé. El PUOSC, perquè segurament hi haurà molta gent que ens escolte que n'ha sentit a parlar, però no sap exactament què és. Aprofitem.
1: El PUOS és un pla d'inversions que té la Generalitat cada 4 anys, en el qual, per un tema d'extensió territorial i per un tema de nombre d'habitants, doncs te toque una quantitat de diners, no? O sigui, en principi, la majoria de municipis que estem entre, si parlem, per exemple, de municipis petits, no?, entre 500 i 1.000 habitants, pot mantenir una partida de vora 400.000 i pico dies cac d'euros, no? Si parlo d'aquesta població, com va tindre, per exemple, Torre-serona, amb el qual, doncs, tens una mirada àmplia per poder, doncs, agafar, doncs, en aquest cas, doncs, per arreglar carrers, per ficar serveis, amb el qual 400.000 euros. Sí, quan ho passes a obra pública, que aquests diners no semblen tant, no?, perquè final tot val molts diners, no? Però és un impuls molt important.
0: Clar, i sobretot per a municipis petits, eh? Això per una gran ciutat és una ridiculesa, però un poble petit és una quantitat important, sumada a aquesta altra que ens deies. Respecte a la jornada, es va dividir en tres taules?
1: Sí, va el format de la taula, una vegada fet les presentacions del president, no? Amb aquest pla que t'he comentat, pues es va dividir en una taula d'habitatge i mobilitat, vale? Una segona taula de seguretat i justícia i una taula d'ensenyament. Totes les taules estaven presidides per consellers i conselleres, amb la qual, o sigui, la primera d'habitatge i mobilitat pues, havia la consellera de territori, pues, l'honorable Sílvia Paneque, a la segona taula, la que jo hi era mateix com a ponent, també pues, hi havia el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i també hi havia la Núria Parlon, també de Seguretat, i a la taula tercera havia la consellera d'Ensenyament.
0: Doncs que és el que més destacat va sortir de cada una de les taules, perquè, per exemple, amb habitatge, Agustí, vosaltres heu fet molta feina també, ja.
1: Jo penso que les tres taules van estar molt ben estructurades i entre les tres taules molt, molt, molt important i que visualitzin la importància del territori i dels municipis petits. Evidentment, també allí pues, era una trobada també en la qual havia alcaldes de municipis grans, no? Però també està bé ficar el focus, com he dit, en municipis petits. Una de la primera taula, que era el tema de l'habitatge i la mobilitat, en el qual pues, la Diputació de Lleida, a través de la línia de repte demogràfic del seu equip, pues, ja treballem aquestes polítiques de forma més directa aquí al territori, aquí a la província de Lleida, no? A línies de subvenció per poder arranjar i reparar pisos o edificacions que tenen de titularitat municipal per poder adaptar-les i ficar-les en un lloc assequible perquè pugui vindre gent a viure als nostres municipis, no? Que això va lligat també pues, amb el pla 50.000 de la Generalitat també per poder crear habitatge. Però, clar, aquests plans d'habitatges de la Generalitat, que estan, evidentment, també estan molt bé, però estan més enfocats a ciutats i pobles més grans per poder crear edificis. Als nostres pobles, no, la idea no és crear edificis.
0: Recuperar les cases
1: que estan buides o que es poden arranjar per poder trobar noves persones. Sabint que les tenim, la demanda de les persones hi és,
0: i moltes. Sí. Ja hi ha casos d'èxit? Comença a veure...
1: Sí. Jo, nosaltres, amb tot l'equip de Diputació de Repte, hem anat a visitar durant aquest any prop de 40 habitatges que han estat reformats amb aquesta línia de subvencions, no? O sigui, i tinc que dignificar molt la importància de la bona feina que han fet els alcaldes juntament amb el seu arquitecte municipal, perquè entre 80 i 100.000 euros poder fer un arranjament en el qual fas de tot, no? L'electricitat, l'aerotèrmia, la climatització, ho fas una mica tot, i això pues, dius, ostres, que ben aprofitat que estan aquests diners que s'ha donat al municipi. Hem vist més de 40, la línia d'aquest any també permetrà també arranjar quasi 40 habitatges més, amb la qual tens un parc mòbil d'habitatge molt, molt important, perquè la demanda hi és, eh? O sigui, aquests pisos se cobriran...
0: Ràpid,
1: molt ràpid. S'estan fent les bases, els alcaldes, que jo parlo amb ells molt directament, estan fent les seves bases per poder canalitzar aquests pisos d'una manera correcta i social, i estan contents per aquestes ajudes. El que volen és que fiquem més diners, més recursos, per poder arranjar encara més habitatge rural.
0: I després això com es gestiona a municipis petits? Perquè sabem que hi ha l'altre escull enorme, que és la part burocràtica, la part administrativa, amb ajuntaments, com dèiem, petits, amb pocs recursos també de personal.
1: Sí, clar, d'això també és el que anava, aquesta és una trobada una mica, no? És significar l'Estatut del Municipi Rural. Partint de que la primera trobada de municipis rurals que es va fer a Mont Sant Benet ja era justament, o sigui, després quan es va aprovar l'Estatut i aquí estàvem amb un any vista, no?
0: Sí.
1: Era el que vam reclamar molts alcaldes, no? Que és que aquest Estatut no es quedés en un calaix, no, sinó que es desplegués, que sortigués damunt de la taula i aquí vista pues, la prioritat d'aquests diners que està portant la Generalitat per aquest Estatut. Aquest Estatut és molt important per la ruralitat perquè el que permetrà és adaptar totes les normatives, totes, o sigui, siguin de mobilitat, de seguretat i tal, pugui-les adaptar a les persones que tenim als nostres municipis, a l'equip tècnic que tenim, o sigui, un ajuntament petit com pot ser el meu, sí. Vale? Jo tinc un secretari interventor...
0: Torre Serona, quants habitants?
1: 420.
0: 420 habitants.
1: Sí.
0: Com us organitzeu? Pues interventor que ve cada quan?
1: Ve dos dies a la setmana, ve matí tarda, això sí que és una cosa especial que tenim a Torre Serona com a causa de que potser som l'únic ajuntament
0: cobrim
1: per les tardes, inclús amb atenció al públic, o sigui, des de fa molts anys, és una casuística especial, però que la gent l'acull de molt bona rebuda, i després tinc una administrativa que està tots els matins de dilluns a divendres. Clar,
0: i ximpum.
1: Sí, sí. I és, després hi ha dos peus de la brigada i els regidors que fem el que podem i ajudem com podem.
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que, clar, l'alt grau de burocràcia que tenim, això ja m'ho estan dient, Agustí, és que a vegades no arribem a tota la, tot el que es genera cada el dia a dia, com per després tindre que tramitar llicències, subvencions, per intentar no perdre cap recurs econòmic. No, això és molt, molt important, sobretot a nivell de secretari interventor. Amb la qual cosa, què reclamem a l'administració en aquest cas? Aquesta flexibilització, aquesta reducció administrativa, perquè, clar, és que Terrassa tingui que fer els mateixos passos burocràtics que un Barcelona, que un hospitalet, un municipi molt gran, no té cap tipus de sentit, no? O sigui, els municipis no volem fer cap cosa que no es pugui fer, ni molt menys. Simplement adaptar aquestes normatives perquè siguin més flexibles, o si més no, que tinguem més termini per poder desplegar, a vegades, aquestes subvencions que surten en 10 o 15 dies, que, clar, és molt complex, no? I això ens dificulta molt el nostre dia a dia.
0: Per tant, aquí ha d'haver-hi alcaldes, sí, alcaldesses i equips molt motivats.
1: Molt motivats i molt treballadors, no? També, sí, això és que se suma una mica a les dificultats també que tenim d'aquest tipus de personal, no? Dels secretaris interventors, que tenim una plantilla molt, molt baixa i que a vegades cobrir tots els municipis, sobretot els petits, que són els que tenim aquestes figures de forma itinerant, doncs tenim una mica les dificultats, no? I des d'aquí, doncs, la Diputació sí que està ficant recursos i està ficant persones per poder atendre de forma alternativa també amb aquestes persones quan truquen també a l'Ajuntament. Des de l'Ajuntament truquen a la Diputació, troben gent qualificada molt per poder intentar ajudar amb aquestes persones administratives o secretaris interventors a el seu dia a dia si troben algun escull amb alguna documentació que han de tramitar.
0: Anem a la segona taula, perquè a més és una taula que tu presidies i, sí, per tant ens ho pots explicar de primera mà.
1: Una taula de seguretat i justícia, la part de justícia també, que es va parlar una miqueteta, va a grans trets va significar el tema de les agrupacions dels petits municipis en tema de jutjats de pau. Uh-huh. O sigui, nosaltres tenim ara, cada ajuntament té un petit jutjat de pau amb recursos molt, molt mínims, i el que fem és agrupar-nos, doncs, Torre Serona, com a exemple, doncs, s'agruparà amb Rosselló i Torreferrera. No?
0: Ah, d'acord.
1: Llavors, el qual, compartirem els recursos dels tres municipis.
0: Que té sentit.
1: Clar, o sigui, anar sols, o sigui, amb un jutge de pau que jo tinc allà a Torre Serona, que és una persona de 84 anys, que imagina't si s'ha de ficar damunt de l'ordinador a fer algun registre del jutjat, no? Pues és complex, no? I d'aquesta manera, pues, també, pues, optimitzarem els recursos també d'ordinadors, de plantilla, de material, amb la qual cosa té sentit que els municipis petits ens puguem agrupar amb altres municipis més grans, fins a formar una plantilla de 8.000 habitants, que és el que busca el Departament de Justícia de la Generalitat per poder tindre aquests recursos de forma organitzada i controlada al territori.
0: 8.000?
1: Sí, o sigui, cada unitat de...
0: Sí, poden ajuntar-se municipis fins a
1: 8.000. Sí, 8.000 dintre del seu partit judicial, el mateix partit judicial, o sigui,
0: d'acord,
1: en principi, quasi la mateixa, el que diríem, el Segrià o algun municipi més, perquè el partit judicial a vegades no estan tots agrupats.
0: Sí, no sempre. Per exemple, hi ha la casuística d'alguns pobles del Segrià, depenen del,
1: correcte,
0: de la Noguera,
1: correcte,
0: no?, de Malaguer. Pues això fins deu passar a altres llocs, també.
1: Sí,
0: no?
1: Passa molt, amb la qual fins a 8.000 persones se considera, uh-huh, que es poden agrupar municipis, perquè així també per la conselleria és més fàcil destinar els recursos i les persones per poder treballar de forma adequada. I la taula de seguretat, no?, que vam estar parlant amb la consellera, a grans trets el que vam voler reivindicar una mica les persones que estàvem allà en aquella taula és una mica la flexibilització del marc jurídic que tenim amb el tema de per exemple, la instal·lació de càmeres de videovigilància per intentar, de forma preventiva, o sigui, buscar aquestes alternatives als cossos de seguretat, que com ja sabem, doncs, evidentment també tenen recursos també limitats i a vegades no poden fer la seva feina de forma òptima perquè no tenen els recursos. Amb la qual cosa, com volem fer nosaltres? Doncs ajudant, fent, instal·lant càmeres allà on sigui necessari, on hagin detectat que hi ha un focus de problema, de forma inclús amb recursos propis de l'Ajuntament, eh? Però, clar, ens trobem que després, pel tema de les polítiques de protecció de dades, pues no hi ha un marc normatiu que defineix qui ha de visualitzar de forma legal aquelles gravacions davant d'un incivisme, no? Uh-huh. Clar, nosaltres vam demanar a la consellera, pues, primer, que flexibilitzi aquesta normativa i també inclús que arribi a incentivar algunes línies d'ajuda per econòmicament, per poder instal·lar-les també, però, bueno, s'ho va apuntar com a deures, perquè, clar, aquest marc normatiu, on un municipi, per exemple, com el vostre, o municipis més grans, que sí que disposen d'agents municipals o policia local que han anat a fer els seus cursos a l'ISP de Catalunya, uh-huh, pues sí que tenien aquesta autorització. Els municipis
0: per posar càmeres,
1: els municipis que no en tenien aquesta tipologia de persones, d'agents municipals, volem ficar recursos per ajudar per ajudar amb aquestes coses de seguretat, no es poden ficar, no? Sembla una mica el món al revés, no?
0: Clar, o sigui, és que és allò que...
1: Clar, al final...
0: És que xoquen.
1: Clar, dius, la potestat de l'alcalde per poder visualitzar les càmeres o no? Bueno, pues
0: perquè aquí estaria amb la... És a dir, amb la llei de protecció de dades, sí. No? De qui pot veure aquesta càmera.
1: Ni més ni menys.
0: Hauria de ser un policia o una policia,
1: sí,
0: o...
1: Sí, sí, sí. Pot ser,
0: podria ser l'alcalde o l'alcaldessa.
1: Podria ser l'alcalde o l'alcaldessa quan la normativa ho requereixi, perquè d'acord. Al final tenim l'autoritat màxima del municipi, al final és l'alcalde, no? Però és igual, podríem agafar fer un conveni, amb, si calgués, amb Mossos d'Esquadra perquè siguessin ells els que avui tècnicament...
0: I anessin a mirar.
1: Anessin a mirar, o remotament, inclús avui en dia la tecnologia podria perfectament des de la seva comissaria accedir al nostre gravador i mirar les gravacions sense moure's ni de la taula, no? O sigui, per poder detectar aquestes coses, no? Això... És possible que ara, dintre del marc de l'Estatut del Municipi Rural, se pugui canalitzar i se pugui rebaixar, no? Uh-huh. O sigui, és una de les tasques que m'han demanat a la consellera per poder arribar amb aquest petit consens, no?, de poder instal·lar aquestes càmeres. De forma, sobretot, ho recalco, o sigui, no és una forma sancionadora, sinó que busquem una tasca preventiva, una tasca dissuasòria.
0: Però de quin tipus de delictes parlem-ne, perquè realment... A veure, tret d'algunes excepcions que pot passar de tant en tant, tipus anecdòtic, com a mínim la meva sensació, a veure si és la teva, Agustí, i la de més gent. Jo em deixo la porta del garatge oberta tot el dia, moltes vegades, el cotxe obert també moltes vegades. No hi ha una sensació de por, aparentment. Pot passar alguna cosa, és evident, eh?
1: Ho vaig remarcar moltíssim. Nosaltres, els micropobles nostres, no són insegurs, ni passen coses greus, no?
0: Sí que volen... Pot passar.
1: Poden passar, però... no? Un dels principals problemes que tenim, sobretot els municipis que tenim el sistema d'illes, el tema de la recollida selectiva, doncs és aquest una mica incivisme o... Deixi-m'ho remarcar, el turisme d'escombraries, no? O sigui...
0: Explica'm això del turisme d'escombraries, perquè hi ha molta gent que no... Sí. Nosaltres al Segrià ho sabem perfectament, eh? Però molta gent que ens pugui escoltar que no acabi d'entendre.
1: Sí, aquí, per exemple, Torreferrera, per exemple, Benavent i tot això és el que estem més a prop, no? Pues tenim el sistema d'illes perquè al seu dia així es va triar, no? Sí. Així es va triar a nivell de la població, no? Però, clar, tenim aquests altres municipis, tampoc no cal donar noms, que sí que van...
0: Que fan el sistema porta a porta.
1: Que fan el sistema porta a porta i que, clar, ells tenen la recollida selectiva, un dia tenen una fracció, un altre dia tenen una altra fracció, i, clar, què passa? Moltes vegades la gent que circula, en aquest cas, per la nostra via de carretera.
0: Sí, pues sí, que se'n va cap a Lleida a treballar.
1: Cap a Lleida, pues, si passen per Torre-serona o passen per Benavent, pues, agafen la bossa i la deixen al contenedor. Si la deixen al contenedor, encara gràcies.
0: Si la deixen al contenedor, que toque.
1: Encara gràcies. Però a vegades moltes, pel tema de que ells poden vigilar o es poden tal, te la deixen allí terra de qualsevol manera i això és un greu problema. Sumat al greu problema de que al final el sistema d'illes paguem per tones d'això.
0: Clar, s'ha de reciclar bé.
1: Si això se suma a que estem absorbint tones o escombraries d'altres municipis, es penalitza de forma molt directa que després tens que repercutir als teus habitants. Mm-hmm. Clar, això crea un malestar i a nivell d'Ajuntament és molt complicat de gestionar. Aquí seria un dels llocs on els sistemes de videovigilància de forma preventiva podrien ajudar molt importantment a canalitzar aquest turisme d'escombraries o aquesta gent que no fa bé, no fa bé. A vegades te deixen runa a costa dels contenedors o te deixen grans matalassos, quan tu tens un servei de voluminosos, com tenim els municipis.
0: Exacte. I les deixalleries. I el servei de voluminosos que ja es facilitar tu al màxim, és un cop al mes, però escolta, t'esperes.
1: Clar, doncs...
0: Clar, és que
1: inclús...
0: ha de fer molta pedagogia, eh?
1: Clar, la pedagogia ha de començar per les escoles, que ja s'està fent, ja s'està fent. La gent gran cada vegada ho està fent més bé. Llavors, clar...
0: Hi ha uns reductes.
1: Quan tu fas aquesta pedagogia que funciona al teu municipi, des dels petits als grans, però després passen aquestes altres coses, que és per culpa d'uns altres veïns que fan aquest acte cívic i te perjudiquen a tu, doncs és una mica aquí on volem intentar arribar. I és on la consellera doncs, bueno, va voler prendre nota per poder flexibilitzar. També vam estar parlant del sistema... Clar, la consellera diu, no, però també teniu el sistema lectio, que aquest sí que està permès per als municipis petits, mitjans i grans, que és el de lectures de matrícules a l'entrada i sortides del poble, no? Uh-huh. Això és el que fa és detectar la matrícula i si aquella matrícula d'aquell vehicle està dintre d'una base de dades que tenen ells declarat com a vehicle perillós o vehicle amb incidències, els surt un avís de que aquell vehicle està passant per Torre-serona en aquell moment, no?
0: Clar, o sigui, però això amb escombraries o...
1: L'incivisme no...
0: Taques de gos, diguéssim,
1: no.
0: Que també és un tema,
1: sí, també,
0: els incivismes
1: també.
0: Aquest sentit, les brutícies i els pintades, etcètera.
1: Amb la qual això, clar, això és un complement que està bé, també els mateixos, quan jo vaig preguntar també, clar, el sistema electro tampoc no vol dir que en pic un vehicle que està declarat passi per allà, envien una patrulla de forma immediata al municipi, no? Simplement observen si aquell, si aquell vehicle passa un dia, passa un altre, no, per intentar declarar a veure què passa. Clar, el que parlàvem ara, no? Per detectar les sensibilisme de les caques de gos o de les escombraries, pues no és la utilització. Tot i que és un sistema també complementari, que està bé, també està bé, eh? També, què pot passar? Pues que a nivell dissuasori, aquells persones, aquells infractors que saben que estan controlats per aquest sistema de matrícules, doncs igual se van a un altre municipi que no tinguin aquest control perquè sàpiguen que han entrat per allà. Però, bueno...
0: També vas parlar de ciberseguretat i m'agradaria també doncs, apuntar també que potser sí que hi ha furts al camp, no?
1: Els furts al camp...
0: El de les ruralitats és
1: sempre
0: això.
1: Sempre hi han sigut, no? A petita escala o a major escala, doncs sempre hi han sigut. Clar, quan se donen aquestes temporades ara en la qual els agricultors doncs, estan treballant al camp i a les nits descansen, doncs passen aquests petits furts o robatoris que també els ajuntaments doncs, hem de declarar, hem de sumar estadístiques als municipis amb els Mossos d'Esquadra i el que instem a tots els pagesos agricultors i a gent que treballa en viu en masies que pateixen aquests robatoris és que sobretot que vagin a denunciar-ho. Que vagin a denunciar-ho perquè així també això crearà que hi hagi una forta més incidència policial als nostres municipis en base a les denúncies que pugui haver, no? És el que parlem a vegades a les reunions trimestrals amb els responsables dels Mossos d'Esquadra, dius, no, qualsevol cosa que sigui, ni que sigo he pesat una comissaria, o si és més gran, que vingui la patrulla aquí al municipi al moment, però tot això suma a l'hora de que les valoracions lo que és el triatge de patrulles al Segrià pues incideix allà en els focus on hi ha més incidències.
0: I per acabar, perquè voldríem fer un apuntament de la tercera taula, així ni que sigui breu, de què es va parlar?
1: D'ensenyament, dels recursos també, que la consellera, pues, com ja sabeu, últimament ha estat una mica al focus mediàtic, no? El tema de les negociacions amb els docents. No? Però no, allí més que es va parlar més en clau infraestructura, no? En clau de millora de les escoles, climatització a les aules, perquè tal, l'efecte climàtic abans fa 20 anys, pues, igual al juny quan paràvem totes nosaltres, pues, no, ja, però era aguantable, però ara ja passes des del maig i després quan te reincorpores al setembre també, perquè ara ens reincorporen la canalla una mica abans, pues pateixen aquestes altes temperatures a les aules, que és una cosa que s'ha de... I també la millora d'escoles que fa molts anys que estan construïdes i que no tenen accessibilitat o falten moltes millores, pues aquí la conselleria pues, ficarà molts recursos econòmics. De fet, ha fet un pla de xoc fa no gaire, que es diu RAM, en el qual totes les escoles, a través dels alumnes que tenen i el tipus de ruralitat, de municipi on està ficada pel tema micropoble, pues tenen unes ajudes entre 30 i 50 mil euros per poder fer alguna petita actuació, no? Uh-huh. Però a vegades pues, la conselleria el que diu és que, clar, escoles que són molt antigues i que tenen, continuen tenint aquesta capacitat de tindre alumnes i sobretot a l'escola rural, clar, pues s'ha d'ajudar. L'escola és un focus totalment clar de la ruralitat i cap a on anar als micropobles.
0: Doncs, Agustí Jiménez, hem parlat d'un munt de coses. T'emplaço que vinguis un altre dia també aquí al Somterrat, tindrem una conversa tranquil·la i
1: quan
0: es per entendre millor què està passant, no? Gràcies per ser-hi i bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres i bon estiu.

0: Som Terra, amb Pili Garcia, el programa sobre el sector primari de Munt FM Ràdio a la xarxa.
1: Som Terra a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa Més.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
4: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital, un programa on parlem d'intel·ligència artificial i més concretament de l'impacte que té la intel·ligència artificial a la societat. Avui parlarem sobre un tema que està guanyant cada vegada més rellevància, la intel·ligència artificial local. Aquesta és la gran diferència, la intel·ligència artificial local. Amb nosaltres, per parlar del tema, comptem amb l'Enzo Lugobuco. Ell ha passat ja més d'un cop al programa. És un científic de dades apassionat per les tecnologies disruptives i professor a diverses universitats en aquest camp. La IA local ofereix avantatges com una major privacitat, una reducció de la latència, però també presenta reptes i oportunitats interessants per a particulars i per a petites empreses. L'Enzo avui ens ajudarà a entendre com aquesta tecnologia pot transformar la manera en què interactuem amb la tecnologia cada dia. Quins són els beneficis reals, com podem aplicar-la al nostre dia a dia, i us recomano que no us perdeu aquesta conversa fascinant que tindrem a l'Enzo, amb l'Enzo vull dir, i on desvetllarem els secrets de la intel·ligència artificial local, que potser ja està molt més a prop del que penseu.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
4: Bé, Enzo, doncs benvingut un cop més al programa. Avui parlarem, com no pot ser d'una altra manera, d'intel·ligència artificial, però avui ens allunyarem, evidentment, del ChatGPT típic i clàssic de fer preguntes, inclús de la intel·ligència artificial tradicional. Tradicional, imagina't, fa 4 anys que la tenim aquí. Anem a parlar d'un tema molt concret, que és la intel·ligència artificial local. I, bueno, d'aquest és el tema. Què és la IA local i com es diferencia de l'altra, de la tradicional? I, en fi, a partir d'aquí, doncs, anirem fent preguntes. Endavant.
6: Bé, doncs, la intel·ligència artificial local, per posar-ho en poques paraules, és una forma de fer servir la intel·ligència artificial, però que es fa en un entorn controlat. Què vol dir això? Vol dir que jo tinc control i accés al sistema on estan els models i les aplicacions que fan servir els models d'intel·ligència artificial. A diferència de la IA que no és local, la IA que se'n diu privada o el núvol privat, la intel·ligència artificial local és una intel·ligència artificial que esdevé de models públics, models que jo em puc descarregar, igual que em descarregaria qualsevol arxiu, i que faig servir en diferents aplicacions. I això és important perquè de cara a com la faig servir canvia molt la cosa. Normalment, quan fem servir la IA privada, al núvol, nosaltres paguem per ús, o hem de compartir dades, o hem d'iniciar sessió en una aplicació. Amb la intel·ligència artificial en local és diferent. Com jo tinc control del sistema, jo l'únic que pago és l'electricitat que faig servir o el ferro que compro per poder executar el model. Però més enllà d'això, no hi ha una subscripció o una llicència que he de pagar de forma recurrent. El que he de fer és treballar amb aquest model amb les meves dades al meu sistema. Aleshores, jo soc responsable de com es configura el sistema.
4: Sí, a veure, el primer que em costa entendre. Llegim cada dia que la IA està pentinant totes les biblioteques, ha pentinat tot internet, ha pentinat el món mundial, tot el YouTube. Clar, tot aquest coneixement que té la IA al núvol és el que serveix perquè després ens resolgui problemes i ens contesti o ens ajudi a programar. Com és possible que tota aquesta infinita informació la tinguem localment al nostre ordinador, com i cap.
6: Perquè, en realitat, el que nosaltres estem fent no és descarregar-nos totes aquestes dades, és canviar el com accedim a elles. M'explico. Imagina't que estàs a un bosc, vale? I vas amb doncs, una persona que fa moltes rutes per muntanya. És una persona que està entrenada per caminar per llocs doncs, on la major part de gent no hi va. Tu vas tranquil perquè aquesta persona t'aconsella. Bé, doncs un model és el mateix. S'entrena per poder donar respostes bones. Però això no vol dir que aquesta persona, en el cas del bosc, hagi estat a tots els boscs del món. No, vol dir que simplement sap diferenciar un tipus d'arbre de l'altre o un tipus de muntanya de l'altre, i amb el model passa el mateix. Nosaltres el que fem és que li donem un accés a un repositori, que pot ser, per exemple, a internet. Jo a la meva IA local, igual que a la IA un núvol, li dono accés a internet. I si el model és bo, igual que el muntanyista que sap què fer, és igual al bosc on vagi. Aleshores, és igual a quin repositori vagi el model. Sabrà com, bueno, sabrà, calcularà correctament com treure les dades que m'interessen. Jo no tinc tot internet al meu ordinador, això no es pot fer, però el que sí que tinc és l'equivalent a un buscador molt bo, que és el model. O sigui que si jo sóc capaç de connectar el meu ordinador amb diferents repositoris, al igual que ChatGPT pot buscar coses a diferents pàgines web, el meu model local també ho pot fer. I aquí és on canvia el paradigma. Com jo no m'he descarregat tot internet per poder tenir respostes bones, l'únic que necessito és un bon model, que és l'equivalent a me'n vaig a una muntanya on no he estat mai, vaig anar acompanyat d'algú amb experiència. M'explico?
4: Sí, sí. Llavors, a veure si entenc, imaginem dos pimes. Una es dedica a un tema industrial i l'altra es dedica, imagina't, a programar. Cada una ha sentit aquest programa i diu, hòstia, jo em baixo la local perquè d'entrada no pago, tinc control de dades, que ara ens ho explicaràs. Però, clar, cada una es baixarà un model diferent segons per què la vol aplicar?
6: Sí, hi ha molta varietat. Sí que és veritat que hi ha alguns models que estan més a l'avantguàrdia que altres. Per exemple, els d'Alibaba, Quen, la família Quen és molt bona. També els de Jifu AI, Química 2, tots aquests hi han de molt bons. I no només hi han de xinesos que siguin molt bons. Ara em sembla que l'empresa de Mia Murati ha tret un que es diu Inkling, que també està prou bé. I fins a no massa els de Mistral estaven molt bé, ara s'han quedat una mica enrere. És a dir, és un ecosistema bastant variat. Això no vol dir que tots féssim servir el mateix model, doncs vol dir que farem servir el model que ens interessi per la tasca que hem de dur a terme. Per exemple, si la PIME en qüestió vol generar imatges de qualitat per poder fer publicitat, doncs farà servir un model de generació d'imatges. O si a la PIME li interessa transcriure una reunió que estigui en català, doncs haurà d'agafar un model que pugui processar el català en àudio. No? Aleshores, tot això es fa molt més a mesura per cada cas d'ús. Tot i així, hi ha bases que són comunes. Hi ha models que són genèrics, que també són públics, com el cas de Quen que parlàvem abans, que sí que s'han transformat en estàndards de la IA local.
4: Llavors, el que també veig és que així és com un Windows ja ve preinstal·lat, si jo vull instal·lar-me IA local, tindré que, si més no, el primer dia tirar d'un especialista, d'algú que m'aconselli quin model instal·lar, perquè... No, i posem aquests dos exemples. Un és una indústria de fàbrica de sabates i el vol fer servir per màrqueting. I l'altra és una consultora que fa programació. Què s'instal·laria cada una d'elles?
6: En el cas de l'empresa de sabates que vol generar imatges o fer servir el model per màrqueting, aquí he de pensar en quin tipus de contingut és el que vol generar. Si aquesta empresa vol generar vídeos, necessitarà models que generin vídeos o que generin moltes imatges molt ràpid. Si vol afegir-li un àudio, doncs també models que generin àudio. Però no necessitarà potser un model que sigui capaç de fer una traducció d'un llenguatge a l'altre. O no necessitarà un model que sigui capaç, per exemple, de programar. No necessitarà models per al seu cas d'ús. En l'altre cas, de la consultora de programació, aquesta empresa el que buscarà és un model que generi text, perquè al final codi és text, però que no sigui qualsevol text, sinó que buscarà un model que estigui més a prop del codi. Hi ha models locals que el que fan és que es refinen i s'especialitzen en tasques concretes. Poso un exemple. Tu pots tenir models de generació de text per sanitat o per salut, o pots tenir models de generació de text per legal i també, per suposat, pots tenir models de generació de text per codi. Aleshores, aquesta empresa s'ha de preocupar d'anar al repositori on estan els models, buscar aquell que sigui per generació de codi i provar-lo abans d'implementar-lo.
4: I una altra cosa que no entenc del que estàs dient és que la IA, quan la vols utilitzar una mica bé, estàs pagant una subscripció de 20 euros o de 200 euros o de 2.000 euros, depèn del nivell que vulguis. Tu estàs parlant que la IA local és gratis. I llavors, què fan els constructors? Què fan Gemini, OpenAI, Claude? Ens ho regalen? Són tontos? No ho entenc.
6: No, és... A veure, jo crec que la seva estratègia, i aquí parlo des del coneixement que tinc, la seva estratègia passa per crear una relació de dependència molt forta amb el seu usuari. Imaginem el cas de Google. Google té un ecosistema brutal d'aplicacions que fem servir quasi cada dia. El Drive, el cercador, YouTube, etcètera, etcètera. Si a tot això a sobre hi afegeixen intel·ligència artificial i amb això aconsegueixen millorar els seus serveis, la gent s'enganxa encara més i esdevé consumidors fidels a l'ecosistema de Google. No passaran pas a Microsoft. Però imagina't que no és el cas. Imagina't que ara ets Anthropic i no tens aquest ecosistema. Quina és l'aposta que pots fer aleshores? Doncs tenir el millor model possible que es pugui integrar amb més aplicacions com sigui possible. Tu pots fer servir Claude dins de moltes aplicacions envoltori. Hi ha aplicacions de legal que per sota fan servir Claude o aplicacions de fins i tot psicologia que per sota fan servir Claude. És a dir, tu el que vols és ser l'avantguàrdia dels models, però no necessàriament de tenir tot un ecosistema d'eines. El que t'interessa és poder integrar-te amb aquestes eines. Aleshores, està Anthropic, que té el model molt bo, i està Google, que té l'ecosistema molt bo. I no és gens raro que, en el món de la IA, Google acabi fent servir els models d'Anthropic.
4: Sí, però torno a lo mateix i ara ja acabo amb el tema aquest del pagar o no pagar. L'altre dia, un company que ara es dedica a programar està utilitzant Claude. I està pagant 20 euros, però inclús és un model que segons si se t'acaba el crèdit t'afegeix uns quants euros i pots continuar, etc. Si aquesta persona s'instal·la a local d'Anthropic, el Claude, podrà fer el mateix i estalviar-se aquests diners?
6: El potencial existeix, és a dir, depèn del que estiguem parlant, perquè hi ha tasques que són molt complexes que avui dia no es poden fer en local, sobretot per una qüestió de capacitat de còmput. Les màquines que tenim tenen la potència que tenen. El meu portàtil no és un centre de dades, però potser la potència de càlcul que té és suficient per el que vull fer. Aleshores, depèn del que vulgui fer. Ara, quina seria l'equivalència de la IA local amb el núvol? Doncs mira, els models més populars ara mateix, que són el Qwen 3.8, que acaba de sortir fa poc, tenen una equivalència del Claude Opus 4.7, 4.6. Això què vol dir? Doncs que és l'equivalent a un model que teníem fa menys de 6 mesos amb una llicència de pagament. És a dir, la IA local no està ni un any enrere de la IA privada. I això és molt interessant perquè, vale, jo ara no tinc l'Astra d'OpenAI a casa, però tinc el model que l'any passat ja em feia les tasques prou bé a casa. Aleshores, potser vull pagar pel model més bo de tots per anar a l'avantguàrdia avantguardíssima o potser el que vull és poder fer servir el que feia servir l'any passat o ni l'any passat, fa 3 mesos, sense haver de pagar. Això depèn de l'estratègia de cadascú. Ara, dic que no has de pagar llicència, però això no vol dir que no has de fer una inversió en ferro. És a dir, sí, pots provar amb el teu portàtil, però ràpidament et donaràs compte de que la IA local requereix d'una petita inversió en un ordinador que estigui dedicat a executar el model.
4: Val, sí. 5 cèntims. Què vol dir un ordinador dedicat? Ja no ens serveix un portàtil qualsevol, suposo que necessitem una GPU. Fes-nos 5 cèntims de l'equip mínim que necessitaríem per començar a treballar amb local.
6: Doncs un equip mínim seria quasi el mateix que el típic ordinador que es fa servir per jugar a videojocs. És un ordinador que és una torre que es fica a sobre de la taula, que té tarja gràfica preferentment, no cal que tingui més d'una, amb una bona ne tens prou, una 3090, per exemple, és més que suficient, que té memòria RAM, que avui dia és el component més car, però paga la pena tenir-ne, i que, a ser possible, com és un servidor, sí, pot estar en Windows, però val la pena passar a Linux per aprofitar-lo bé. Aquest és el meu consell. Que voleu començar en Windows? Tampoc és impossible fer servir el local en Windows.
4: Vinga, canvi de terç. Parlem ara d'una altra de les avantatges de la IA local, que és la privacitat, que a molta gent no li importa, però en molts casos sí és important, la garantia de privacitat.
6: Sí, en la IA local et garanteix la privacitat perquè les dades no surten del teu sistema. Quan puges un document l'estàs pujant al teu ordinador, no al núvol d'un tercer. Aleshores, la seguretat està acotada a com controlar

0: Bé, això és el mateix que es feia fa temps amb els fòrums. Hi ha moltíssims fòrums de publicació de models nous. Ara les xarxes socials també, els laboratoris d'IA, publiquen contingut quan surt un model nou anunciant-lo i explicant per què es pot fer servir. Però aquí és on ve la labor de consultoria que comentaven abans, no? Tu pots estar al dia amb l'ecosistema, estar amb la sessió iniciada a tots els fòrums, llegint els butlletins que toquen, estan a que sigui el pa de cada dia, o pots parlar amb algú que estigui al dia del tema i que t'aconselli. Epa, mira, ha sortit aquest model nou, potser t'interessa per a aquesta tasca, etcètera, etcètera.
1: Jo no sé si aquesta pregunta ja es deia local o deia general. Què necessiten els nostres directius de la nostra pime realment per posar-se al dia treballant en via local? Ara sí que la pregunta ja és més àmplia, o en via. Perquè, clar, quan va sortir l'Excel fa 1.000 anys, bueno, el vam aprendre, però no és el mateix, la IA és més complexa. I crec que la gent es pensa que tot és el xat GPT i fer-li preguntes. Quins consells o què... Com hem de preparar els directius per fer servir la IA adequadament?
0: Doncs jo crec que el primer passa per una formació. És a dir, no pots implementar intel·ligència artificial local si no saps el que és. I aquí t'has de formar. Més enllà d'això, s'ha d'alinear amb la teva estratègia de l'empresa. Sí, tenir IA és molt xulo, però ha de ser útil. Aleshores, has de tenir molt clar per què la vols fer servir. I això és el pas posterior a la formació, on te queda realment clar per què val la pena implementar-la. Un cop ja saps el que has de fer i per què ho vols fer, el següent és sortir de la zona de confort i fer-ho. És a dir, t'has de tirar a la piscina. Sí que és veritat que estem molt acostumats a estar en aquesta bombolla de Microsoft, Google, les grans tecnològiques que ens ho facin tot, però avui dia el món ha canviat. I si pots permetre't pagar la IA al núvol per tota l'empresa, genial. Estaràs perdent dades, però genial. Ara, tard o d'hora, la factura arriba. I hi ha gent que diu, si això m'ho puc estalviar i tinc el mateix resultat en local, potser no paga la pena. O sigui, és una qüestió d'estratègia, sobretot. Però, primer formació.
1: De fet, aquesta pregunta ja te l'he fet abans. Ens podem llançar... Ale, anem a posar la IA local o núvol a l'empresa, o realment val la pena tenir un consultor, si més no al principi, que ens orienti. Precisament acabes de dir, per què la vol fer servir? És que molta gent no sap quins actius que té que són susceptibles de millorar en via. Com veus la figura aquesta d'un assessorament? Perquè molta gent comença en ells sols i, evidentment, doncs comets errors que després és molt difícil de canviar.
0: Jo crec que la figura del consultor aquí és fonamental. Cada cop que fem un pivot tecnològic, ha d'haver-hi algú que ens ajudi una miqueta a caure on volem caure. Tot i així, tothom pot aprendre IA local, crec jo. És un dels recursos més populars a internet avui dia, almenys en el món en el que jo em moc, i hi ha moltíssima gent compartint coneixement que és completament gratuït, està públic a internet. Sí, és veritat que cal seure i estudiar-s'ho, però, ostres, val molt la pena. És com qui vol aprendre un sistema operatiu diferent. Ostres, porto tota la vida treballant amb Windows, ja vull canviar a Mac. Bueno, doncs el primer que hauràs de fer és aprendre com funciona un Mac, no? Aleshores, és el mateix amb la IA local. Pot transformar-se en consultor qualsevol? Jo crec que amb el degut temps i esforç, sí. És una àrea de la intel·ligència artificial que, per sort, com estem parlant de models locals públics, també és pública. És a dir, el coneixement per implementar IA local, ara mateix, és públic i es pot accedir a ell a internet. Si volem, també podem fer formacions sobre IA local que ens ho ajudin, que ens ho deixin molt més explicat en un temps molt més curt. Això també existeix. Però el que està clar és que si volem estalviar temps, hem de parlar amb un consultor perquè ens orienti bé en l'esforç que hem de fer.
1: Una pregunta ja particular. Hem parlat ja dues vegades de l'assessor, del consultor. Tu, Enzo, podem acudir a tu? Tu fas aquest servei? No, no, ara ens està sentint algú i diu, hòstia, tu, jo això realment vull implementar-ho, però no sé a qui adreçar-me. Està sentint un programa de ràdio, hi ha un tio que sembla que sap de què va, que es diu Enzo Longobuco, i jo et pregunto, ens podem adreçar a tu?
0: Sí, jo sóc en part consultor de l'intel·ligència artificial, però el meu rol és més de responsable d'investigació i desenvolupament de l'empresa. Fem consultoria nosaltres, no som els únics, però el que fem és ajudar sobretot a dimensionar la inversió que s'ha de fer en base al problema que té l'empresa. És a dir, a nosaltres ens ve un client i ens diu, mira, jo vull solucionar aquest problema. I en base al tipus de problema i les dades de les que disposa, fem tot un procés de consultoria amb el que esbrinem quins models i de quina manera són els que li poden ajudar a resoldre aquest problema. Un cop això està clar, també és important que el client dimensioni la inversió que ha de fer en fer-ho, perquè

0: coordinador s'ha de comprar, el servidor s'ha de muntar i és important que entengui com està l'ecosistema perquè hi ha vegades que ens diuen, ostres, doncs això m'interessaria comprar-ho ja o m'interessaria comprar-ho aquest mes que sé que és quan baixarà de preu. No? Aleshores, tot això forma part de la consultoria que nosaltres fem. Més enllà d'això, hi ha un seguiment del projecte, hi ha un manteniment que també podem arribar a fer nosaltres si el client no vol fer manteniment ell, però també hi ha un seguiment de dir, epa, durant els propers 6 mesos, si surt un model nou, com parlàvem abans, jo et puc parlar d'aquest model, et puc explicar com funciona i si t'interessa, ajudar-te a ficar-lo al sistema perquè puguis mantenir-te actualitzat.
1: Llavors, i per acabar ja quasi, realment no és tan fàcil, no vull espantar ningú, però jo crec, ja t'ho he preguntat més d'una vegada, però que realment si volem, des d'una empresa, començar a treballar en sèrio amb IA, hem de passar per que algú ens assessori, siguis tu o sigui qui sigui. Però no és allò de dir, me'n vaig a una botiga, em compro un ordinador de videojocs i començo. És molt millor passar, per no dir és obligació, passar per la figura d'un especialista. No, però
0: Sí,
1: vull
0: avui dia sí.
1: Que abundis amb el projecte, no? Sí.
0: Avui dia sí, perquè tot i que l'ecosistema evoluciona molt ràpid, encara no està lo suficientment madur perquè tinguem alguna cosa que sigui següent, següent, següent i ja està.
1: Val, tenim un minut que te'l deixo perquè ja donguis el consell final a aquest empresari d'una pime que ens està sentint i vol entrar de debò a la IA, local o núvol.
0: Vale. Jo el que aconsellaria a la gent que vulgui començar o que potser només vol trastejar és, primer de tot, a no tenir por. És a dir, això s'ha de provar i val la pena provar-ho i no cal un ordinador d'última generació per fer-ho. Podeu fer amb el portàtil. Sí que hi ha aplicacions de següent, següent i instal·lar, però no són aplicacions que es puguin escalar. És a dir, jo puc provar a títol personal, però si després ho vull ficar en el departament, és una altra història. Vale? Aleshores, paga molt la pena provar a fer-ho primer a casa, veure si m'és útil a mi i després, si m'interessa, escalar-ho. Anar pas a pas.
1: Bé, ara ja no podem fer més passos perquè se'ns acaba el programa i la ràdio té això, que té un forat molt, molt concret. Gràcies, Enzo, per haver estat aquí amb nosaltres. Tornarem a demanar-te que passis per aquí perquè realment crec que és una gran ajuda sentir a persones com tu amb un tema tan importantíssim com és avui la intel·ligència artificial. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tomàs.
1: Avui hem après de la mà de l'Enzo Logobuco que la intel·ligència artificial local no és només una realitat emergent, sinó també que ofereix múltiples i grans avantatges per a particulars i per a empreses. Hem explorat com aquesta tecnologia pot transformar sectors diversos, millorant l'eficiència i canviant la manera en què interactuem amb les tecnologies del dia a dia. Tot i els desafiaments tècnics, el potencial de la IA local per redefinir la nostra relació amb la tecnologia hem vist que és immens. Esperem que aquesta conversa d'avui us hagi inspirat a considerar com la IA local pot influir positivament en la vostra vida i en els vostres negocis. Ja només em queda donar-vos les gràcies per escoltar-nos un cop més i acomiadar-me fins la propera edició, on continuarem explorant el fascinant món de la tecnologia, de la intel·ligència artificial i de l'impacte que té sobre les nostres vides.
2: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: hola@barcelonadot.com.
3: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membaikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Ensé i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: En Pol, de 8 anys, està fent els deures de matemàtiques. Hi ha un problema que se li ha travessat. No hi ha manera. No l'entén i no sap ni per on començar. En Marc, el pare, li ha explicat unes 5 vegades el mateix. Ell ho troba molt senzill i comença a perdre els nervis fins que deixa anar. Què és el que no entens? Sempre estem igual, és que no t'esforces gens. El nen abaixa la mirada, no respon i s'allunya.
3: Ni mama, ni mom.
2: Tots hem dit alguna vegada coses que després ens pesen. Avui a Ni mama, ni momo no parlarem de judicis, ni de problemes, ni de culpes, sinó que posarem solucions. Cindy, què ens passa a vegades que nosaltres volem ajudar a les nostres criatures, però al final el que fem és bloquejar-los?
4: Bueno, el que ens passa a tots, no? Les presses, el voler que el nostre fill doncs, no quedi malament a la classe per fer els deures, que els porti bé, però moltes vegades fem totalment el contrari del que pretenem. I això s'entén molt bé entenent com funciona el nostre cervell una vegada més. És important entendre que el nostre cervell identifica si estem en una situació confiable o si estem davant d'una persona confiable en 7 segons. No? Quan tu coneixes una persona nova i apareix per la porta, el nostre cervell triga 7 segons en saber si aquesta persona o interpretar si aquesta persona és confiable. Què passa si és confiable? Que aquí el cervell s'obre a aprendre. Vol dir que aquesta persona pot ser competent, també. Llavors estem tranquils perquè no ens hem de defensar ni hem de fugir estic tranquil·la, segura i puc començar a aprendre. Si, en canvi, la situació o la persona no és confiable, per tant, no és segura, el meu cervell es bloqueja, apareix tota aquesta... s'altera tota aquesta part del límbic, del cervell límbic, que és el que interacciona davant d'una amenaça i, per tant, aquí no podré aprendre perquè la meva part prefrontal, que és la que analitza la part del llenguatge, està desconnectada. I només el meu cos estarà amb aquests nervis, no?, de saber si m'haig d'aixecar i fugir, si m'haig de bloquejar, si m'haig de defensar. Això és inconscient. Llavors, què podem fer nosaltres com a adults? Primer de tot, i com sempre diem, analitzar com estàs en el moment en què, en el cas de l'exemple que has posat, quan vull acompanyar els meus fills a fer els deures. En quin estat estic? Perquè si estic en un estat d'atacar, no?, de dir és que sempre fas el mateix, o és que mira l'hora que és, sembla mentida que no ho sàpigues, no aconseguirem connectar. I es crearà una situació doncs, molt tensa, on el fruit serà... baralla, bloqueig no? O baralla segur, i els dos acabareu malament o plorant, o mira, et deixo aquí, me'n vaig a fer el sopar, perquè hi diem frases després que fan molt mal, que és perquè amb tu és impossible, és que no vols aprendre, és que ets un desastre, és que no sé per què et costa tant.
5: Hauries de tornar a P5 o...
4: Exacte,
5: no?
4: Sembla mentida amb l'edat que tens, no? I això a les escoles també passa. Vés-te'n a I3, vés-te'n amb els petits, sí, quan castiguem. Es fa encara. Sembla mentida, però encara es fa.
5: Sí, sí. Per tant, entenc que això funciona, aquests 100 segons, tant quan coneixem una persona nova com quan s'acosta una persona.
4: Sí, no, la situació, identificant quina situació estic, doncs allà al cervell el primer que fa és un escàner de saber si estic segur o no. La importància de crear espais segurs. I que no vol dir, perdona, no crear... reptes o aprenentatges en el meu fill, eh? No vol dir me quedo en la zona de confort, no aprendo nada porque así estoy seguro. No, no. Vol dir en que encara que estàs davant d'un repte, hi ha una persona confiable que et respecta davant de qualsevol escenari, llavors aquí puc assumir aquest repte, perquè hi ha una mirada amable al meu costat. Els nens han de tenir un estrès sostingut.
5: Mm-hmm. Posaves un exemple abans de començar la gravació, de que a vegades que tots ho hem fet, i jo he dit, ostres, doncs jo ho he fet,
4: i
5: de
4: jo
5: forma
4: també
5: totalment inconscient, no? Estàs en una botiga i allò que diuen, hem d'aplicar les assignatures en el teu dia a dia perquè així no farem deures. Vinga, va, anem a comprar dues ampolles d'aigua, si cada una val 1,50 €, quant em costarà? Mentre estàs a la cua, fent la cua en el súper, on sigui, no?, que vagi fent aquest càlcul mental, i tu ho fas, per què ho fas? Per engrescar-lo, per retar-lo, no?, perquè tingui un repte i perquè aprengui.
4: Total.
5: El nen es bloqueja.
4: Clar.
5: O ui, mig, no, posem-ho més fàcil. Comprem una ampolla que val 1 € i l'altra val 1 €. Són dues ampolles. Quan hem de pagar? I el nen no respon. Però, home, 1 € i 1 €, un més un, com és que no ho sap?
4: Com és que no ho saps, no? Si ho saps, no? Si jo sé que ho saps, com és que no? I de sobte a la tenda hi ha molta gent, tothom ens mira, llavors tu aquí comences a jutjar-te, a pensar, m'estan jutjant com a pare, a l'escola que porto els meus fills, sembla mentida, llavors...
5: Se't desmunta tot.
4: Se't desmunta i apareix aquest servei també, no?, de supervivència, i comences a pressionar. Què fa el teu fill? Es bloqueja. Allò que... Però tal qual, és el seu cervell que es bloqueja. Em sento observat, jutjat, haig de respondre ràpid, però no puc connectar amb la part de l'aprenentatge o de la resposta. Fatal.
5: Drama. No, jo deia que a mi m'havia passat, jo ho vaig fer amb la meva filla, no sé quin, però era matemàtiques també, i al cap de molta estona em va dir resultat.
4: Clar.
5: I jo vaig dir, què m'estàs dient? Ah, allò que m'has demanat. Però en aquell moment no podia respondre, perquè estava sobreestressada, no?
4: Clar.
5: Llavors... molt bé, parlem massa, una vegada més.
4: Ja. Una vegada més i sempre. Que és meravellós, utilitzar la vida quotidiana per a això. Però jo el que motivaria més és a fer-ho en moments on no hi ha mirada externa, no hi ha judici, no hi ha
5: per
4: sensació...
5: Per part de dos, és a dir, no et sentiràs ni tu...
4: Clar, jutjant, ni... llavors anar pel carrer, això ho feia molt el meu avi. Jo crec que els avis feien molt de les matrícules, de sumar matrícules, no?, que sempre ho diem. Doncs si tu vas des de... realment voler acompanyar i fer una activitat lúdica amb el teu fill on, a més, aprèn matemàtiques, doncs fantàstic, i no jutjar el resultat. Simplement la pregunta, i si veus que falla, doncs pensar com ho pots acompanyar d'una altra manera, no?
5: Ja està, sí. Molt bé. Anem a veure exactament què és el que li passa al cervell d'un infant quan se sent així observat, quan se sent jutjat.
4: Clar, aquí passen diverses coses. Primer, el que dèiem del bloqueig, no? Quan jo estic en una situació on no tinc algú que m'acompanya i sento judici o amenaça, hi ha el bloqueig. Però passa alguna cosa molt més greu, que és l'autoimatge, l'autoestima, que tant ens preocupa dels nostres fills. Si jo estic constantment rebent etiquetes, no?, de ets un desastre, això ja ho hauries de saber, sembla mentida, aquesta mirada de l'adult, aquesta veu de l'adult, es convertirà en la nostra veu quan siguem adults nosaltres. Llavors, és molt important no etiquetar a l'infant, sinó la situació, observar-la i veure quina necessitat hi ha en el nen, no? O què està passant aquí, com se sent. Llavors, és molt important acompanyar des d'una mirada de trobar la resposta real i saber que tot aprenentatge és un procés. Uh-huh. Que si no tenim la resposta ara, vol dir que és una gran oportunitat acompanyar a diferents maneres d'entendre-ho.
5: I com canviem aquesta mirada? Perquè això pesa molt, ja ho sabem. És la mirada que hem rebut nosaltres, no? I a vegades que ens surt de forma natural i instintiva. Com ho fem? Com treballem aquest canvi de mirada?
4: Amb l'autorrevisió, com sempre, no? Identificar quina és la veu que tens tu, què et passa, què penses sobre tu quan ho vols fer tot perfecte, si és el cas, d'on ve aquesta veu? O sigui, sempre dic que per acompanyar hem d'estar ben revisades, perquè al final la nostra veu de quan érem petites aprenem a ser pares sent fills. I això és important, revisar que ens hem portat a la nostra motxileta i són les eines que utilitzem en els nostres fills. Sí. Llavors, sempre, consciència, autorrevisió, veure què realment se'm mou dintre de mi, perquè el que més et molesta del teu fill té més a veure amb tu que amb ell.
5: Totalment.
4: Llavors, aquest judici, què et desperta a tu? Què passa, no? T'estàs qüestionant com a mare, estàs comparant el teu fill amb altres nens i penses que hauria de ser, no? A l'entendre, calma molt. No? Conèixer com evoluciona el cervell d'un infant i què és un infant calma moltíssim. Llavors, primer de tot, això, veure què se't desperta a tu, intentar no ser perfecte, que això també crea molta culpa i molta vergonya amb les mares, sobretot. No? Parlàvem en una societat on sembla que hem de poder cobrir-ho tot, la feina, ser una bona dona, una bona mare, una bona mare, estar guapíssim... Bueno, clar, llavors, les expectatives que tenim, també revisar-les. Realment, què és l'important a la meva vida? Aquesta frase tan bonica que diu que lo más importante en tu vida sea realmente lo más importante. A què li dones? Dediques temps? Dones valor?
5: I si ja hem fet mal amb aquesta mirada? Què podem
4: fer? Fem mal sempre. Vull dir, no farem mal, ens han fet mal i això serà sempre així perquè som humanes. I això no és sentenciador. Si hem fet mal i ens adonem que hem respost o que hem etiquetat o que hem dit coses que no volíem dir, reparem. De vegades la reparació té molt més aprenentatge que l'error en si. Llavors, demanar perdó no et treu autoritat, t'humanitza. I humanitza les relacions. Que el teu fill aprengui a demanar disculpes perquè el seu referent ho ha fet té un valor incalculable. I també reparar mostra la vulnerabilitat humana. El no tengo que ser perfecto. No hi ha res que a mi em faci més... que em preocupi més a sessions quan els fills em diuen és que no soy tan perfecto como mis padres. Aquí l'expectativa és brutal. Yeah. Llavors, reparar i demanar perdó humanitza i crea un vincle. Et veig i em preocupa el que he causat sobre tu. Llavors, perdón, això no era el que jo volia fer, no? M'he descontrolat, verbalitzar coses que ens passen dintre perquè donem un llenguatge emocional també als nostres fills i els ensenyem que passen coses dintre nostre i que a vegades fem coses que no volem fer i reflexionar molt sobre i la propera vegada com ho podríem fer. Allò que deies al principi, de no quedar-nos en la culpa, això amb l'educació ho fem molt. Ens quedem amb l'error, amb el que ha passat, amb allò que està malament, però no busquem l'alternativa de com si ho podem fer, no? Doncs parlar amb els nostres fills quan estem ben integradetes, no?, ben calmades, poder dir, i això, la propera vegada, com ho podríem fer? No? Què necessites? Què necessito jo? Aquí sí hem de parlar més. Però parlar no des del dogma, no?, el des de t'ensenyaré jo, sinó la curiositat. La curiositat és una eina brutal en les relacions.
5: I això a qualsevol edat? D'infants?
4: Quan som més petits, nosaltres haurem de donar les solucions, no? Quan un nen té 3, 4 anys, potser tu li preguntes, o 2 anys, no? Li preguntes i com ho podríem fer d'una altra manera.
5: I es quedarà
4: o
5: igual.
4: Potser, clar, es quedarà igual, o potser et diu alguna cosa, no? Jo me'n recordo quan parlo amb una família que és hora de rentar-se les dents, i jo sempre dic, no? Menys ordres i més preguntes. Què hem de fer per tenir les dents netes, no? Mm-hmm. I me'n recordo que la nena deia, menjar més xutxes.
5: Molt
4: no?
5: bé. Fantàstic.
4: Clar, llavors, aquí l'humor també ha d'entrar amb sí. la criança. Llavors pots riure i dir, ostres, això seria molt xulo, no? Imagina't que si mengessin xutxes... Però llavors aquí posem nosaltres aquesta part, no, del cervell, que encara no està desenvolupada, i li diem, saps el que realment fa que les gens estiguin netes? Que ens rentem cada nit. Si vols, jo t'acompanyo. Llavors, donar veu, fer d'aquesta, a més de corregulació, d'aquest cervell pensant que pot arribar doncs on encara ells no arriben. Quan som més grans, però això ho hem de fer des de ben petits, eh? Perquè els hi estem entrenant a que arribarà l'edat en què ells començaran a aportar. Uh-huh. I que les seves... I no ridiculitzar les seves aportacions. Jo puc riure'm amb tu i dir quina bona idea has tingut, sí, però això, desgraciadament, encara no és així, no? Llavors, mira, si vols, jo et dic com sí. I d'aquí ja entres en un micro. No et ridiculitzo, miro el que dius, aportes, no? Llavors, quan som més grans, sí escoltar el que diuen.
5: Molt bé. Mm. Quan els pares ja ens hem desbordat, ja hem tingut aquesta mirada i ens sentim tan malament, què fem amb aquesta vergonya de l'adult?
4: Després de reparar, identificar, doncs això, mirar què ens passa i entendre que hi ha dos tipus de culpa, no? A mi m'agrada parlar de la culpa neuròtica i la culpa sana. La culpa, deixant de banda la culpa cristiana, catòlico-apostòlica, no? Que és por mi culpa... Bueno, si algú ens fa sentir malament del que hem fet, si l'agafem, ho mirem i serveix com a trampolí, com a responsabilitat, és culpa sana. És a dir, vale, reviso, no és coherent amb els meus valors, jo no vull ser aquest tipus de persona, de mare, és igual del que sigui, i a partir d'això, d'aquest sentiment, ho decideixo fer-ho d'una altra manera. Revisar. La culpa neuròtica el que ens fa ens quedem allà atrapades. No? Et feia, abans quan parlàvem, l'exemple de quan el nostre fill fa alguna cosa que ens desregula completament, no? Que ens fa perdre els papers, doncs el podem sacsejar o li donem una fuetada o li cridem coses que no hem de fer però que a vegades fem. Llavors ens sentim tan malament que llavors reparem anar-nos a l'altre extrem, a la permissivitat, o a, pues, hoy comeremos chuches cuando no podemos, hoy...
5: Perquè et sents tan malament que ho vols compensar.
4: Exacte. I no es compensa amb coses externes.
5: L'estàs atabalant. Bueno, és a dir, no estàs sent coherent.
4: No hi ha cap relació. Realment, quan fem una cosa, la reparació ha de tenir un sentit. No hi ha cap relació en donar-te xutxes, deixar-te veure la tele no sé quantes hores perquè t'he cridat. La reparació ve des de la persona i des de el connecto amb tu, em sap greu, no? Llavors, veure què passa quan hi ha un error, com reacciono, què penso sobre l'error. És que al final tot té molt poc a veure amb els nens i té molt a veure amb els adults.
5: Totalment.
4: Com identifiquem l'error, què vol dir per nosaltres equivocar-nos, com en parlo jo quan jo m'equivoco. Doncs quan arribin aquestes sensacions de culpa, de malestar, parar un moment i revisar.
5: Així com abans comentàvem d'incorporar la seva opinió o les seves idees respecte a com podem reaccionar davant d'una situació que ens ha desbordat, en el cas de la nostra reacció com a adults, també els hauríem d'incorporar... Escolta, la mare o el pare a vegades també es desborda. Com t'agradaria que tractés? Com t'agradaria que reaccionés? O això és un error?
4: Més de com t'agradaria que jo fes les coses, preguntar com et sents quan jo he fet això, no? O què t'ajudaria a tu en aquesta situació, per exemple, amb el tema del bloqueig, no?, dels deures o quan estic a la tenda que vull que sumis, quan això ja ha passat, arriba a casa i pregunta com t'has sentit. I en aquest cas, què t'hagués ajudat que jo fes? No? Preguntar-li des de la seva responsabilitat, des de la seva parcel·la de poder o des de la seva emocionalitat, però que ells no ens han de dir com ho hem de fer. Nosaltres som els adults... Uh-huh. Més que res perquè nosaltres tenim aquesta responsabilitat. Tot gran poder comporta una gran responsabilitat.
5: Exacte.
4: Llavors, els nens no ens han de dir com nosaltres hem d'actuar, però, evidentment, hem de saber com es senten quan nosaltres actuem d'aquesta manera. I saber que, i ells han de saber que a nosaltres ens importa com es senten. Llavors, evidentment, sí, preguntar sempre al com t'has sentit, què haguessis necessitat. I aquí ens donen una informació valiosíssima. També et diria de l'exercici de preguntar-te a tu quan eres petita, quan eres adolescent, quan pensa en un error de la teva vida i què t'hagués ajudat per part d'un referent adult, quina actitud, què t'hagués agradat que et diguessin, com t'hagués agradat que t'acompanyessin. I aquí també ens dona molta informació.
5: La clau, molt bé. I en situacions que ja ho veus venir, que hi ha situacions que ja ho veus venir i que tu ja saps que com passi allò que estàs preveient que passarà i que acaba passant, posàvem abans el cas d'un gerro, estàs saltant, no saltis aquí perquè això li donaràs un cop i caurà, li donaràs un cop i caurà, i passa, no? Li dona un cop, cau. I tu explotes.
4: Explosión,
5: perquè t'ho he dit 5 vegades que passaria.
4: I la tarda ja gira, ens enfadem, plorem, crits... Important l'anticipació. Si tu ja estàs veient que hi ha alguna cosa que pot passar i es pot prevenir, no? Doncs fes-ho. Si tens un nen de 3-4 anys, està saltant a casa i hi ha un gerro que t'agrada molt o que és molt car o el que sigui, doncs treu-lo d'allà. Treu el gerro, no? I ja està. I treu-lo d'allà. A vegades no podem treure tot a la casa, no? I també volem que els nens aprenguin a relacionar-se amb l'entorn perquè siguin curosos. Bueno, jo et diria que les indicacions en positiu, diguem el que sí que pot fer. Per exemple, si jo no vull que saltis al costat del gerro i aquest gerro no es pot moure, doncs et dic, recorda que juguem d'aquest lloc a aquest lloc, no? I jo t'estic posant un límit, te l'estic marcat. No t'estic dient el que no vull que facis, perquè quan tu dius no vull que facis això, el cervell el no ho identifica. No pienses en un elefante rosa. Claro, pum, no saltis al costat del gerro. Pues el nen de seguida es veu amb ell saltant i els químics que genera el cervell són tots aquells que tenen relació amb saltar al costat d'un gerro. Doncs jo aquí et donaré les indicacions de hem de jugar d'aquesta part del menjador fins a la tauleta, m'invento. Vale. Si jo ho dic i això no es fa, llavors revisarem. Què has entès del límit? Preguntarem, no diem ho has entès i que ens diguin sí o no, sinó què has entès d'això que t'he dit i deixem que el nen ens ho digui. Vale. I després ho podem dir, la conseqüència o l'enfoc en solucions serà i què farem si això no passa? Pues potser hem de deixar de jugar al menjador i hem de fer una altra cosa. El problema és que parlem massa, repetim, explotem, però mai hi ha el com si ho hauríem de fer. I això és importantíssim, perquè recordem que educar és acompanyar i donar eines de vida. I si jo només dic això no, això no, això no, i mai dic com si, no hi ha aprenentatge.
5: L'altre dia veia per xarxes una noia que explicava el cauràs, no vagis per aquí que cauràs, que si tu li estàs donant constantment el missatge de cauràs, és evident que caurà.
4: Clar, i si és perillós no li deixis fer. I no saps si caurà. Tu pots informar. Escolta, si puges per aquí, podries caure i potser et podries fer mal. Però si jo crec que és molt perillós, és la teva... quan parlàvem dels límits, no? La seguretat física era un. Total. Llavors, tu no saps si caure o no caure. No ho saps. Potser no cau, no? Llavors és, aquí podries caure. Ves amb compte. O camina lent, no? Indicacions dels que sí volem. I si cau, el que no hem de fer és apel·lar a l'ego.
5: Si t'ho havia dit.
4: Claro.
5: No veus que t'ho
4: havia
5: dit?
4: I a més és que hi ha com una petita satisfacció en... ha passat el que jo sabia que iba a passar, saps? Una persona de 40 anys dient-li a un nen de 2 anys ves que jo sabia més que tu? Clar, això tiene todo menos educar ni acompanyar. Llavors, si hi ha algo perillós, no li deixem fer. Si hi ha algo que pot tenir una conseqüència i és un aprenentatge de vida... Pues quan ho passi, li diem, primer de tot, com estàs? T'has fet mal? No? Sí. I després dir, vale, vols tornar-ho a provar? O vols fer-ho d'una altra manera? O sigui, al final, donar-li la seguretat, donar confiança, no és dir-li, crec en tu. Donar confiança és permetre-li que faci coses per ell sol. I més val un genoll rascat que una autoestima lesionada.
5: Correcte. No, al final és això, és aquest diàleg i aquest donar-los l'oportunitat dintre del que els hi pertoca a nivell de responsabilitat.
4: Tu com a adult saps. Clar. Si és perillós, no. Si tu pots sostenir-ho i la conseqüència de que això no acabi de sortir del tot bé és que al final aprendràs un procés i i això es diu sempre, quants descobriments científics han sido la vez 1539.
5: Sí, clar.
4: I sempre hi ha hagut error, o potser un gran descobriment ve d'un gran error. de la meva expectativa era una altra, però mira, durant el procés he descobert això. O sigui, els errors són grans aprenentatges. El problema és la mirada de l'adult cap a l'error. Mm. Què pensem sobre l'error? Per què no els podem sostenir?
5: O intentar, això, preveure... L'altre també mirava, veia un cas fa molt de temps d'una mare que li havia dit diverses vegades a la seva filla treu la bossa de natació. Mm. Avui has tingut natació, treu la bossa. Mm. Doncs ja no va dir-ho més, i a la setmana següent la bossa se'n va anar tal qual a natació. Clar, quan aquella nena va obrir la bossa, va veure el panorama, l'ecosistema que hi havia allà dins de la bossa,
4: clar,
5: ella mateixa va fer el raonament. Ningú va haver de venir i dir-li és que com que no has tret la bossa, no has estès, no has posat a rentar, etcètera, etcètera, ara això no ho pots fer servir, o t'has de posar el banyador moll, que és de tot menys agradable.
4: Clar.
5: Llavors, segurament, aquell dia, quan va tornar, el primer que va fer va ser posar la rentadora.
4: Va haver un gran aprenentatge.
5: Exacte.
4: Jo això, mira, em fa recordar molt amb una pauta que tenim a casa, que és que jo només poso rentadora de la roba que està dintre del cistell de la roba bruta. El meu fill té 14 anys i juga a futbol.
5: Sort.
4: La combinació perfecta, no? Que allà hi ha un ambientillo que lo flipes. I jo li dic sempre, si tu vols anar a entrenar amb la samarreta neta, ha d'estar dintre del cistell. Pues jo me'n recordo, mira això que deies, és que molt semblant. Me'n recordo que una vegada el meu germà va haver de portar-lo a entreno i el meu germà em va trucar i em va dir «Vaya pesta!» Claro, que li farà vergonya. I li vaig dir «És que això és crear autorresponsabilitat, saber que les coses...» Bueno, pues passen unes coses, això és una conseqüència natural.
5: Sí.
4: Llavors, evidentment, jo no aniré humillant-lo ni vull que passi vergonya, però ell ha d'aprendre... que no ha nacido para ser servido, no?
5: Correcte.
4: Llavors, les meves coses tindran conseqüències,
5: totes
4: els teus
5: les
4: actes.
5: Les accions tenen conseqüències.
4: Clar, i si, quan més naturals siguin, doncs molt millor. I aquí, quan ella em va dir, hòsties, he passat vergonya, jo, em sap greu.
5: Clar.
4: Jo no vull que tu passis vergonya. Jo vull que la vida vagis aprenent a què has de fer per sentir-te cada vegada millor. Llavors... no riurem, no? Perquè això ho fem molt, ridiculitzem molt.
5: Sí.
4: Pues ja t'ho havia dit jo, no? I no? No, em sap molt de greu, o sigui, no és agradable passar vergonya. Què has après de tot això? Doncs pues mira, ell no, és que no em va dir res, no em va dir, he après, mami, no, clar que no, i jo no vull que m'ho digui, jo vull que ho aprengui.
5: Sí.
4: No és alimentar el nostre ego.
5: Total.
4: No. És acompanyar-los, i el meu fill no em va dir res, de fet em va fer com una cara, com, que pesada. Vale, doncs... pues,
5: ja està.
4: Ja està.
5: Em dono per assabentada que ho has entès.
4: Perfecte, i si necessites res més, estic aquí.
5: Ja està.
4: I ja està. I si hem de revisar la pauta, que això ho hem de fer moltes vegades, no cal només una vegada dir-ho. A vegades necessiten que els hi recordem, que els acompanyem, necessites que fem alguna cosa perquè tu puguis recordar-te.
5: Mm-hmm.
4: O sigui, és amb ells, no és contra ells. A vegades convertim les coses en una lluita, i com que els seus errors són petites victòries nostres. I ens hem d'allunyar una miqueta d'això. Amb compassió cap a nosaltres també, eh? Simplement revisió i reflexionar per què està passant tot això.
5: Moment de reflexió, moment d'exercici.
4: Vinga.
5: Cindy, què ens planteja?
4: Bueno, a més d'aquest que ha sortit espontani,
5: sí,
4: no?, d'identificar com has viscut l'error a la teva vida, porto una altra.
5: Vinga.
4: Que és pensar una situació en la que tu hagis jutjat o criticat, doncs, el teu fill, pot servir també la teva parella o algú, és igual, no?, i canviar... Bueno, primer respira, no?, i torna-hi mentalment a aquella situació. Pots veure't a tu fent allò que estaves fent, que després no et sents orgullosa, i substitueix el que has fet per dues preguntes, que és què t'està passant, no?, què està passant en tu perquè hagis fet això, per què ho fa i què et passa. Per què ho fa i què et passa, no?, observa si canvia alguna cosa quan et fas aquesta pregunta, si pots veure alguna altra cosa, i pregunta't la propera vegada que passi això, com ho faries ara, no? Quan reflexionem sobre algú, creem noves redes neuronals. Marquem el camí de com ho volem fer d'una altra manera. Les coses passen almenys dues vegades per la nostra ment, quan les pensem i quan les fem. Quan reflexionem sobre les coses que no volem tornar a fer i ens quedem aquí, no hi ha alternativa. Quan pensem com ho faria diferent, ja creem aquesta nova carretera, aquesta porta per la que podem entrar la propera vegada. Llavors, l'exercici seria una miqueta aquest.
5: Bo aquest, eh?
4: És xulo, eh?
5: Aquest és bo, eh?
4: Sí.
5: Vinga, autopistes.
4: Autopistes,
5: autopistes
4: queremos. Però bueno,
5: crear.
4: Si ha de ser una carretera de pueblecillo, pues primer una carretera de sorra i després ja construirem. poc a poc, amb vulnerabilitat, amb compassió i amb ganes de seguir aprenent.
5: Ho dèiem abans també, com ho has dit, que portem la motxilla, és a dir, tenim aquesta motxilla de com ens han criat,
4: sí.
5: Però com ho has dit, que no,
4: ens condiciona.
5: Correcte.
4: Tot el que hem viscut a la nostra infantesa, a la nostra vida, ens condiciona, però no en sentència.
5: Aquí.
4: Llavors, la clau la tenim nosaltres en quant a volem tallar aquests patrons, volem revisar-nos, i sempre a poc. Si els nens han d'aprendre a poc i amb temps, nosaltres igual. Vulnerabilitat, compassió i ganes de fer-ho diferent, amb coherència.
5: Perfecte. Doncs avui sabem que no som perfectes, que no ho serem mai.
4: No.
5: Spoiler, no ho serem mai.
4: No. I què bé, i què bé.
5: No, ningú és perfecte. Però volem canviar-ho i només sent conscients ho aconseguirem.
4: Clar, i Sílvia, recorda...
5: Què passa?
4: Que ho estem fent el millor que sabem i això és moltíssim.
5: Doncs ja està. No tinc res més a afegir. Que ens veiem en el proper capítol de Ni mama ni momo.
4: Que vagi molt bé.
5: Aprenent.
4: Sí.
5: Que bé.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Una piscina buida, un rectangle de silenci. Però en pocs segons tot canvia. L'aigua s'agita, els braços es mouen, els cossos llisquen. A simple vista, tot sembla esport i esforç. Però quants litres hi ha sota la superfície?
7: Bon dia, Laura.
8: Bon dia.
7: Bon dia, Albert.
9: Ei, què tal?
7: Benvinguts i benvingudes, estimem les mates.
8: Avui el repte és d'aquells que fan esplaix a la ment. Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
7: Aviam, primer haurem de veure quant mesura una piscina olímpica, no?
8: Ah, ja veig que aneu aprenent, al llarg dels capítols.
9: Home, i tant.
8: Ara ja no dieu, ja no us llanceu a dir números així a la babalà, eh?
9: No m'exposo tant, però crec que són uns 50 metres de llarg.
8: Sí. Piscina olímpica, jo crec que sí. Oients, també aneu pensant, aneu apuntant la vostra estimació, eh? De moment anem bé, perquè no tenim ni idea encara, només tenim una dada. Clar, aquí tenim el llarg, però per saber volum de l'aigua, quantes mesures necessitarem?
7: Home, l'amplada.
8: Clar, haurem de saber.
7: I la fundària.
8: I la fundària, perquè necessitem volum. Per tant, ara aquí seran tres mesures, no? L'amplada, quant diríeu?
9: Podríem pensar en els carrils. O sigui, mínim 3 del podi, no?
7: Clar,
9: van arribant i surt allò, la bandera i el nom.
8: Vale.
7: Sí, però...
9: Però hi ha més.
8: Clar, quants competeixen en una mateixa tongada?
9: Només
7: de 6. Sí, segur, sí, segur. Perquè...
8: Vale, després compteu que deixen un carril als extrems perquè el que aneda per l'extrem no li vingui la onada i li perjudiqui en la velocitat, sempre deixen un carril lliure per la dreta i per l'esquerra. Per tant, hi haurà dos més dels que digueu que competeixen. Per tant, si dieu que competeixen 6 persones, contem que hi ha 8 carrils.
7: Sí.
8: Sí, més o menys, podríem fer això, potser n'hi ha 10. Però, vale, contem que més o menys hi ha 8, 10 carrils.
7: Però tu saps, Laura? O...
8: Jo sí, però us estic fent que ho deduïu vosaltres.
7: I anem bé o...
8: La primera norma d'un bon profe que gestiona bé és mai dir el resultat.
7: Vale.
8: Jo sempre faré que ho deduïm junts, perquè si jo ja et dic quan és, ja no pensaràs més.
7: Clar.
8: Per tant, jo sé, però aneu bé, o sigui, és una bona estimació. 6 competint, més un per banda i banda, i aneu a 8. Ok, ara l'altre que hem de pensar és quan mesura d'ample un carril.
7: Aviam, el demanis però... vam dir que un metre quadrat és que estàs ample, no? Però potser has d'estar més ample del compte, sí. Perquè...
8: Clar, perquè pots anar fent crol o fent papallona, que els braços els portes clar, com sí, més oberts, sí. I en un entreno de natació, sempre pel mateix carril, la gent un va i un torna, vull dir que hi han de...
9: Podríem posar-li 2 metres,
7: sí,
9: tot, dos... que potser és massa.
7: No, jo crec que no, està bé.
9: 2 metres, però...
8: Està bé.
7: Dos està
9: per
7: bé,
9: carril.
7: Sí.
8: Vale, per tant, si poséssim 2 metres per carril i contem que hi ha 8 carrils...
9: Posa-li 16 metres.
8: Posa-li 16 metres.
7: Sí.
8: Vale, jo crec que us heu quedat un pèl curts, perquè jo crec que potser cada carril és una mica més, però bueno, anem a veure si algú que està a la piscina, que la seva feina està cada dia a la piscina, ens pot donar més informació. Volem dades reals. Estem aquí amb la Paula Ramírez, medallista olímpica de natació artística. Bon dia, Paula.
10: Bon dia.
8: Avui estem parlant d'aigua, de piscines... Tu quanta aigua diries que hi ha en una piscina olímpica?
10: No tinc ni idea.
8: No, eh?
10: No sé si l'he dit.
8: Però a veure, potser ens pots donar alguna
10: milions
8: dada?
10: Milions de litres.
8: Milions de litres, eh?
10: Passo d'un milió. No, no, no pot ser, no.
8: Ah, no sé. Tu que,
10: una mica menys d'un milió.
8: Vale.
10: No, no, sí, no t'ho diré.
8: Mira, ara el proper dia que vagis a l'entrenament no podràs deixar de pensar en això, eh?
10: Ostres, completament.
8: Potser ens pots donar alguna dada de les dimensions. Potser en volum no, però potser les dimensions del que fa de llarg, d'ample...
10: Sí.
8: Això sí que ho saps bé, no?
10: Exacte, sí. Mira, el que es coneix com una piscina olímpica,
8: sí,
10: que seria més per natació, són 50 metres de llarg.
8: Vale.
10: Però he de dir, bueno, d'ample diria que són 21 o 25, depèn de la piscina, però en el meu cas, que jo faig natació artística,
8: vale,
10: que és el mateix cas del waterpolo, es talla la piscina a 30 metres de llarg.
8: Vale.
10: Però normalment competim en piscines olímpiques, l'únic que posen és una decoració o un tall a 30 metres.
8: Vale, però l'aigua ocupa tots els 50 metres.
10: Exacte, sí, sí.
8: Vale.
10: I la profunditat, que no ho he dit, en principi són 3 metres de profunditat.
8: 3 metres, eh?
10: Sí, 3 metres mínim, en el nostre cas.
8: Clar, aquestes piscines no fan allò com les de l'estiu, que entres caminant i després es va fent fonda. Aquestes
10: no.
8: Són totes iguals, oi?
10: Sí, exacte.
8: Vale.
10: I més que res perquè nosaltres tenim prohibit tocar terra.
8: Clar.
10: I els nedadors de natació normal i corrent, diguem-ne, tampoc toquen terra, òbviament, però a més sembla que no, però bucegen bastant abans d'anar per la superfície.
8: Vale. Molt bé, per tant, bueno, ja hem après també que no totes les piscines són igual... O sigui, de fet, la piscina tècnicament sí que és igual de gran, però us la van adaptant per depenent de l'esport. Molt
10: bé.
8: Llavors, amb aquestes dades que has dit, 50 metres de llargada per 25 d'amplada per 3 de profund. Això són 3.750 metres cúbics, eh? Pensa que en un metre cúbic hi ha 1.000 litres, eh?
10: Ai, la mare de Déu!
8: Per tant, això són 3.700.000 litres. Sí.
10: Mare verge!
8: T'havies quedat curta i tot de triple, eh? Per tant, ara el proper dia sí que quan entris a l'aigua diràs, uau, estic aquí entre 4 milions de litres d'aigua.
10: Ostres, quina bestiesa.
8: Clar, així entenem perquè quan hi ha sequera i aquestes coses es posen tant amb lo de les piscines.
10: Clar.
8: Molt bé, molt bé.
10: Clar.
8: Vale, Paula, i una altra pregunta. Sí. Quan han de fer una competició de natació, sempre hi ha el mateix número de carrils?
10: Sí, jo diria que sí. Clar, en el nostre cas, nosaltres no entrenem amb carrils, tenim la piscina sense les cuixeres que li diem, però normalment són 8 carrils principals. A més dels dos carrils que tenen a l'extrem, que normalment no hi neden.
8: Vale. I no hi, que... no hi neden per allò de que torna l'aigua i podria fer anar lent, no?
10: Exacte. Crec que és per reduir les onades.
8: Clar, això és física pura, eh? Això és molt científic, tots els esports aquests. Molt bé. I, escolta'm, en un entrenament, vosaltres també nedeu així llargs o sempre esteu fent les coreografies i tot?
10: No, només nosaltres per escalfar sí que nedem i també utilitzem la natació, a part de l'escalfament, per agafar una mica de físic, per no estar fent sempre la coreografia, perquè també tenim moviments molt lesius i llavors també fem natació, a vegades, per exemple, en apnea o atenció, natació així més potent, tipus sprints,
8: uh-huh,
10: per poder agafar potència i després traslladar-ho al nostre esport.
8: I una altra cosa molt matemàtica i molt geomètrica del teu esport és les coreografies són molt geomètriques. Quan fan les vistes com zenitals, no?, amb les càmeres des de dalt, que us poseu totes, doncs no sé quantes sou, però... Pues, tipo que feu tipo una flor. Com calculeu els angles exactes? O sigui, que no es desvia ningú ni un angle, eh?
10: Bueno, entrenem moltes hores al dia. Sí, nosaltres som 8 dins de l'equip i tenim el que nosaltres diem formacions, que són aquesta posició, aquests patrons que dibuixem, que normalment pues, li diem 1, 2, 3, 2, que és com una forma de caseta, o 2, 2, 2, 2, o en anglès, que es diu quadrat dins de quadrat, que és com una posició doncs això, més semblant a una quadrada, o un rombo, o a vegades com un quadrat simple, una rodona, una línia, una diagonal, dos diagonals, un triangle.
8: Jolín.
10: I de fet, i de fet fem servir la nostra mesura és normalment un braç. I ja sabem que no totes tenim la mateixa llargada, però com som més o menys similars de cos, doncs la nostra distància entre persones sempre sol ser un braç o mig braç.
8: Clar, llavors tu, una abraçada així amb braç, quan saps que avances?
10: Sí, si és una abraçada amb el nostre cos vertical, o sigui, quan estem amb la cara fora, que estem així,
8: vale, sí,
10: amb braços i la part més artística, amb una abraçada avancem màxim un metre.
8: Vale.
10: A menys que fem una abraçada llarga i ens tombem una mica de canto,
8: vale,
10: que ens fem servir per fer canvis de posicions així més amples o algun moment així que hem d'avançar més, que podríem, depèn del temps que estiguem fent la patada i aprofitant, diguem, el moviment de les cames, podríem arribar a fer 2 metres.
8: I ja ho teniu superinterioritzat, no és que estigueu ni comptant segons ni res, o sigui, o tu durant tot l'espectacle vas comptant en el teu cap?
10: No, segons no, és veritat que ja tenim... Nosaltres anem amb números, o sigui, cada música es pot comptar... Ara ja estem entrant en temes músics, no? Però,
8: no, bueno, però tot té connexió aquí.
10: Sí, sí, la majoria de coreografies, les músiques les comptem de l'1 al 8, o de l'1 al 6, o hi ha
8: vale,
10: que són de l'1 al 3, diguem, depèn del ritme de la cançó, uh-huh, no? Bueno, ara no entrarem en tecnicisme de música, però, per exemple, si comptem de l'1 al 8 aquesta cançó, perquè és una cançó pop amb un ritme bàsic, jo sé que he d'avançar de l'1 fins al número 5, saps? Llavors faig 1, 2, 3, 4, 5.
8: Vale.
10: Aquí ja sé que m'he de frenar, i això ho tenim molt establert, o sigui, ho anem entrenant cada dia, perquè hi ha noies de l'equip que són més fortes que jo, llavors la seva patada es propulsa més,
8: vale,
10: ho hem d'anar entrenant i igualar-nos al màxim.
8: Realment, quantes matemàtiques hi ha darrere de tot el que fem, el dia a dia?
10: Sí. No, de fet, el nostre esport ha canviat en aquests últims 3 anys, diria que ja ha canviat. Ha canviat el sistema de competir.
8: Uh-huh.
10: I abans nosaltres només portàvem una coreografia i hi havia uns jutges que puntuaven com de bé la feies i l'execució i tal.
8: Uh-huh.
10: Però ara, per puntuar la dificultat d'una manera més objectiva, ens han fet tot un reglament que defineix cada moviment que existeix en la història de la natació artística, quin tant percent o quin número de dificultat li donen. Per exemple, això val 0,5, això val
8: vale,
10: 0,2, això... Llavors, nosaltres, abans de competir, una setmana abans hem d'enviar la nostra coreografia, que pots imaginar a l'Excel que això suposa,
8: uf,
10: cada moviment 0,2, 0,3, 0,5,
8: vale,
10: 0,4, amb la suma total del nostre percentatge de dificultat, o el nostre número de dificultat.
8: Déu-n'hi-do, llavors, Déu-n'hi-do.
10: Sí, i nosaltres ja li diem que és enginyeria de la sincro, perquè estem tot el dia entrenant l'entrenadora amb un Excel o una pissarra per poder apuntar el nostre nivell de dificultat i les nostres puntuacions.
8: Està bé.
10: Sí, sí.
8: I una última pregunta, que abans amb la medalla jo m'he quedat... Clar, on la tens? A casa la tens guardada? No ho expliquis, que encara algú... Però...
10: Encara algú entrarà. No, perquè sàpigues com se'ns va... Bueno, vam fer les medalles de bronze, que tenien alguna mena de defecte i se'ns estaven fent malbé molt ràpid, que no hauria de passar,
8: vale,
10: se les han emportat.
8: Ostres!
10: O sigui, la meva medalla torna a estar al Comitè Olímpic.
8: Bueno, però te la tornaran, no?
10: Me la
8: arreglada,
10: tornaran, espero i desitjo.
8: Déu-n'hi-do. I escolta'm, així com d'estimació, quan creus que pesa la medalla? Pesa molt? Pesa poc?
10: Pesa.
8: Pesa,
10: jo,
8: eh?
10: Jo diria que... És més, crec que pesen més les d'or, perquè n'he agafat alguna, que he pensat, mare meva, com pesa, i la meva jo crec que pesa una mica menys, però no, jo no crec que arribi als 2 quilos. Bueno, no, jo crec que pesarà un quilo i poc.
8: Com un paquet d'arròs, la medalla.
10: Sí, és que Déu-n'hi-do el que pesa.
8: Déu-n'hi-do, però és petita... És petit, vull dir, t'hi cap a la mà, la palma del palmell de la mà,
10: és,
8: o no?
10: És just com un palmell de la mà.
8: Ara també, quan te la tornin, pesa-la un dia i ens ho envies, eh?
10: No, el dia que me la van penjar... Vaig al·lucinar. No m'esperava que aquesta medalla... Perquè les meves altres...

0: profunditat.
1: Uh-huh.
0: Vale, tot això en metres, per tant, són 3.750 metres cúbics. Però, clar, ara penseu que en un metre cúbic hi caben 1.000 brics de llet, perquè cada bric és un litre, eh? I, per tant, en una piscina olímpica hi ha 3.700.000 litres d'aigua.
1: Quina bestiesa! M'hauria quedat en una banyera.
0: Ah, mira, bona pregunta.
1: Però si no t'he preguntat res.
0: Però és una bona pregunta per fer la gent del carrer. Si creu que sap quanta aigua hi cap a la seva banyera de casa. Torno a sortir, anem a preguntar-ho.
1: Som-hi.
0: Estem aquí en un bar, hem agafat quatre que estan prenent alguna cosa. La pregunta que us faig és... quanta aigua creieu que hi cap en una banyera?
2: 100 litres.
3: 50.
4: 40.
5: 300.
0: Oh, molt bé, heu anat des de 30 fins a 300. I com calcularies el volum? Més o menys una estimació de llarg, quan podríem dir?
6: Llarg per ample per alçada, no?
0: Vale. Llavors, tipus de llarg...
6: metre i mig.
0: Vale. Si un nen petit es queda estirat i bé, no? Un adult no hi caps estirat. Per tant...
2: no,
3: jo sí.
0: metre i mig. I d'ample... una banyera d'ample...
2: Un metro. És que vaig a plat de dutxa.
3: Mig metre.
0: Vale, llavors això seria tipus 1,5 per 0,5 són 0,75. I per 0,5 més, 350, sí, 400... vale, i 4, o sigui, 0,4 com si diguéssim metres cúbics. Però en un metre cúbic hi caben 1.000 litres. Per tant... serien 300 i pico litres, dieu, eh? Ara, quan trigueu a dutxar-vos? No banyera, eh? Ara dutxa.
7: Si és al matí, vaig a la feina, en 5 minuts estic fora, i si és dutxa relax, potser 15.
0: Vale.
4: Oh, no! Jo una cançó i mitja.
0: Una cançó i mitja, molt bé, la unitat de mesura.
4: 3-4 minuts.
2: Jo en faig dos.
0: En aquesta dutxa ràpida de 5 minuts, més o menys, quanta aigua creieu que gasteu?
8: Depèn de si tanques l'aigua quan t'ensabones.
0: Vale.
8: No sé, 50 litres.
0: Sí. Clar, pensant que la banyera completa que hem calculat abans serien tipus 300, vol dir que s'ompliria, si et dutxessis amb el tap posat, que s'ompliria un quart, tipus 10 centímetres. Està bé?
8: Sí.
0: Vale, una bona estimació. Per tant, que si esteu 5 minuts, s'ompliria 10 centímetres, que podrien ser els aquests 50 litres. Molt bé. Doncs moltes gràcies.
6: A vosaltres.
1: I si pensem en evaporació, quanta aigua perd una piscina en un dia d'estiu?
0: Uf, això és interessant, eh? Aproximadament, crec que es perden 7 litres per metre quadrat al dia. La superfície... ara aquí estem parlant de superfície, és la superfície de dalt. La superfície seria de 1.250 metres quadrats, perquè serien aquells 50 per 25.
1: Uh-huh.
0: Val? Això serien, si ho multipliquem per 7, perquè es perden 7 litres per metre quadrat, serien 8.750 litres evaporats al dia. O sigui, cada dia perden les piscines quasi 9.000 litres. És bèstia, eh?
5: I això
0: és
5: cada molt, dia? Molt, quina despesa d'aigua!
1: Però això és les olímpiques, no entenc?
0: Sí, sí, clar. Ara, si féssim la piscina del poble, que té menys superfície... doncs llavors no, però déu-n'hi-do, eh? I aquí és com veiem que les matemàtiques també ens ajuden a prendre consciència ambiental, perquè realment són nombres molt grans.
1: I si sumes totes les piscines de Catalunya?
0: Deuen sumar una barbaritat. O sigui, primer hauríem de fer una estimació de quantes piscines hi ha a Catalunya.
1: A Sant Cugat trenquem la mitja.
0: Ja, però és que al final és important tenir la noció d'això. Quan després hi ha sequera i diuen que la gent no ompli les piscines i tothom, ai, no ve d'aquí la meva piscina. Però no, no, és que si comptes quants litres t'estàs enduent i si això ho fa tothom i mirem quantes piscines, o sigui, és que realment és molta, molta aigua. Que això també és xulo, després d'aquests números tan grans, comparar-los amb coses que facin sentit, que el que dèiem l'altre dia del sentit numèric, de veure quanta aigua es necessita perquè pugui beure aigua amb la gent d'una població. I això és el que llavors et fa dir, ostres, vale, doncs millor que no ompli la piscina, perquè realment amb l'aigua de la meva piscina podria abastir tot el poble, o durant un dia, o quants dies, saps? O sigui, aquestes coses són les que et fan després tenir criteri per prendre decisions.
9: És xulo perquè hem connectat com una cosa d'esport, una qüestió esportiva, una qüestió com ecològica, no? I al final el rerefons d'estimació i de mesura hi segueixen en els dos contextos.
0: Exacte. I sí, això és molt important per

0: anar fent connexions amb la vida quotidiana. Moltes vegades la gent que es pregunta, oh, les matemàtiques, no sé què, és com si fos un món superabstracte. Ja, però ser un bon matemàtic és això, no quedar-te només amb l'abstracció, sinó saber extreure-ho i portar-ho a la vida quotidiana.
1: Sí, és una qüestió esportiva, ecològica i social, perquè les dades, si les sabem llegir, ens connecten amb els grans temes del món.
0: Exacte. Vale, doncs si mirem què hem après avui, moltes coses, eh? Però així com a grans titulars, ens podríem quedar amb que una piscina olímpica conté 2,5 milions de litres d'aigua. És molt bèstia, eh? Després, una altra cosa és que els volums grans són difícils d'estimar sense tenir referències clares i quan els has estimat és difícil de fer-te la idea del sentit numèric que té allò. Per tant, com sempre, hem d'anar construint cada vegada més coses. Ara ja tenim un nou aprenentatge, que és que en la piscina olímpica hi ha 2,5 milions de litres d'aigua. I per últim, també podem veure que les matemàtiques són com el volum. Les conversions i les taxes ens ajuden a entendre l'impacte real i al final tot això ens fa tenir més criteri per prendre decisions, per anar per la vida al final.
1: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
2: l'Albert Saumell
0: i la Laura Morera, qui et recorda que l'aigua és vida, però també és volum.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Quan pensem en animals prehistòrics, sovint imaginem dinosaures, però els taurons són molt més antics. Els primers taurons van aparèixer als oceans fa aproximadament 400 milions d'anys. En canvi, els primers arbres moderns van començar a formar grans boscos uns 350 milions d'anys enrere. Això significa que els taurons ja nedaven al mar milions d'anys abans de que existissin els boscos a la Terra. Durant aquest temps immens, han sobreviscut a diverses extincions massives, inclosa la que va acabar amb els dinosaures fa 66 milions d'anys. La seva longevitat evolutiva es deu a la gran capacitat d'adaptació. Esquelet cartilaginós lleuger, sentits molt desenvolupats com l'electrorecepció i una eficient estratègia de caça. Tot i que sovint se'ls presenta com a fòssils vivents, els taurons han evolucionat constantment. Les espècies actuals no són exactament iguals a les primitives. Aquesta dada canvia la nostra percepció del temps geològic i mostra fins a quin punt la vida marina té una història profundíssima, molt anterior als paisatges terrestres que avui en dia considerem habituals.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Snse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'Hospital Comarcal, que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: A continuació escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.

0: Ben tornats, cinèfils i cinèfiles. Encara que costi de creure, ni aquest guió ni aquesta veu esquerdada són producte de la intel·ligència artificial, sinó més aviat una falta de son crònica i massa tabac de liar. Però tal com apunten les tendències, en un futur aquesta serà una excepció i no la regla. I és que les imatges generades per IA sembla ser que en un futur acabaran inundant l'audiovisual i l'entreteniment. Per altra banda, ja em sap greu si ja us estic avorrint. Tot just parlo parlant menys d'un minut, però ja se sap que avui en dia tot el que duri més que un reel o un vídeo de TikTok ja és susceptible de ser descartat. I és que la cultura de l'escroll ha vingut per quedar-se, així com l'algoritme i el data analysis. També lamento dir-vos que si us ha passat mai pel cap el somni romàntic de ser actors, ho tindreu de cada volta més difícil, i és que les celebrities digitals no tardaran en apropiar-se de les pantalles i la indústria. Si més no, aquests i altres pronòstics són els que mitjans com Forbes auguren per a la indústria de l'entreteniment. Tot un pèl catastrofista, pot ser. Però que en cap cas hauríem d'ignorar, el futur ja és ara i hem d'estar preparats. Arrenquem un nou any i ens preguntem en aquest programa què ens depararà el 2026 en el cinema. Tornen els superherois? Acabarà d'una punyetera vegada la moda dels remakes? Tornarem a anar a les sales de cinema o es mantindrà la baixa assistència dels darrers anys? Mantindran Hollywood i els Estats Units la seva hegemonia en el soft power? O veurem com arriben progressivament altres indústries tradicionalment relegades a cineclubs i al catàleg de Filmin? Com es desenvoluparà la guerra entre plataformes? Encetem, doncs, el programa amb molts dubtes i, segurament, poques respostes. Però divagarem, com millor sabem, per posar una mica d'ordre a tot el desgavell que, aparentment, tenim per davant. I com no podia ser d'altra manera, ho farem acompanyats de Jan Romaní, redactor i community manager del Cinèfil, i J.R. Armadàs, director del web. Jo som en Joan Miquel Mas, i ara comença el Cinèfil Podcast. Bona tarda i bon any, com esteu?
1: Què tal?
2: Bon any, per fi.
0: Per fi, no hem pogut reunir-nos abans i ara ja contar coses del 2025 com que no ens interessa, així que anem a veure què tenim per endavant. Jo anava avançant una mica de tendències, però el més habitual, quan es parla de quin any cinematogràfic ens espera, són les pel·lícules, no? Aleshores, com que ja en parlarem després ben a volar, voldria començar amb una petita ronda de quines són les pel·lícules que vosaltres dos esperau una miqueta més. Després ja entrarem en rànquings i el que faci falta. Un títol així, i per què? Jan.
2: A veure, dos dels meus directors preferits fan les dues pel·lícules més grans de l'any, que són Dune Part 3, de Denis Villeneuve, i L'Odissea, de Christopher Nolan. I, per tant, per mi aquests dos tòtems són els que em guien a travessar aquest any, que realment tenim moltes coses que m'interessen, a part d'aquestes dues grans pel·lícules, però aquestes s'han d'emportar el titular.
0: Era previsible, perquè són grans títols d'aquest any. I tu, JR, quin esperes?
3: Jo tinc moltes ganes de tornar a veure Spielberg parlant d'extraterrestres, amb Disclosure Day. Crec que és de les que més ganes tinc. I coincideixo amb Dune, però més, i això en parlarem, tinc ganes d'aquest Dune's Day, no? De veure si hi ha un Barbenheimer segona part, i tenim aquestes dues megaestrenes al mateix dia, i tot el que això pot comportar ja més amb ulls d'indústria i d'espectadors que no tant de les pel·lícules en si, com el fenomen, no? Perquè jo crec que tornarà a ser, si és que acaba sent que s'estrenen al mateix dia, una cosa molt positiva pel cinema i pels cinemes físicament, pels espectadors i pels exhibidors, i per tant tinc molta curiositat per veure com s'acaba desenvolupant aquestes dues estrenes.
0: Sí, sobretot Marvel, que portava ja uns anys que no em donava cap de bona, no? I ara sembla, varen fer la dels Quatre Fantàstics, que era una mica més païble, també la dels Thunderbolts, que no estava tampoc tan malament, i ara veure aquests Avengers. Jo, tot i així, he de dir que ja no vull que sigui més un plaer culpable, no vull mantenir dintre de l'armari la pel·lícula que, amb diferència, més ganes em fa aquest 2026, és la segona part del Diablo Viste de Prada. La primera és una pel·lícula que vaig dir quan vàrem fer els plaers culpables, que l'he vista moltes vegades, quan era adolescent, més amb la meva germana gran, com dir, ella que miri aquestes coses, però al final l'acabo mirant jo per gust, i ara, doncs, el retorn de l'Anne Hathaway, la Meryl Streep, doncs, em fa bastantes ganes. I si us sembla bé, podríem començar una mica tots els temes que he anat posant a sobre la taula del que s'espera d'aquest 2026 i en endavant. He estat com mirant alguns articles aquest matí, preparant una mica el programa, i una de les preocupacions genèriques que es té és l'impacte que tindran les intel·ligències artificials del seu desenvolupament a l'hora de fer pel·lícules, i per altra banda també com el nostre costum de consumir productes immediats a través de l'escroll i les xarxes socials pot afectar a l'hora que es plantegen les pel·lícules. Crec que quan parlàvem de les plataformes ja vàrem dir això de la segona pantalla. Mm-hmm. Doncs sembla que això ara anirà a més, a part de com les mateixes productores es miraran els algoritmes de les persones per decidir què és el que interessa rodar i el que interessa no. Heu pensat en aquest tema alguna vegada? Teniu alguna opinió sobre això? O...
2: Sí, és molt difícil no tenir una opinió sobre aquest tema. De fet, són dos temes.
0: Sí, sí.
2: Parlem primer de la intel·ligència artificial i després parlem del tema de les dobles pantalles. El tema de la intel·ligència artificial és evident que ha arribat per quedar-se. És evident que substituirà coses que fins ara havien fet persones en el món del cinema. Trobo que tampoc cal ser catastrofista, no? Que a vegades ve una cosa nova i és com... Això ho canviarà tot. I vull dir, és com quan va venir la tele i hi havia la ràdio i tothom va dir la ràdio desapareixerà. El cinema no morirà per l'arribada de la intel·ligència artificial perquè, com es demostra i es seguirà demostrant, el públic encara vol coses fetes per humans, vol cinema artesanal fet per autors. Per això també hi ha una onada d'autors, no? Directors autors, que és el que la gent demana, no? De... Això, directors que, a més, diuen ei, que tot això no hi ha res fet amb intel·ligència artificial. Hi ha molta audiència que demana que, sobretot, no volem veure intel·ligència artificial. Després hi ha molta altra que li és igual el que consumeix, i aquest gran volum de gent, doncs, cada cop consumirà més aquest tipus de contingut, que és com el que ja veiem a Netflix des de fa temps, de contingut fet, no?, com a màquina industrial i no com a forma artesanal de cinema o de sèries. Però jo crec que no ho envairà tot. O sigui, que agafarà una part de la indústria que fins ara doncs, no havia sigut seva, però que no hem de patir, diguem, pel cinema en general, perquè les grans pel·lícules, les grans produccions que estan fetes per autors i que no estan fetes per robots, diguem, seguiran existint seguríssim, i en aquest sentit jo no pateixo.
3: L'altre dia vaig menjar uns fideus a la cassola.
0: Molt bé.
3: Què us sembla? Bé, no?
0: Perfecte.
3: Però, clar, també a vegades podem anar al McDonald's. Ja veu per on vaig, no? Sí. Quin misteri, de cop i volta. Sí. Doncs, parlant de gastronomia, ostres, els fideus de la cassola de la Font d'Europa a Granollers, doncs, són un abans i un després, vas allà, gaudeixes, són un esdeveniment, un lloc històric, fantàstic, una cuina feta amb productes casolans... els vaig gaudir moltíssim, però, escolta... També me'n vaig anar al nen que volia anar al McDonald's i ens vam fotre un Big Mac i em van regalar una joguineta de Stranger Things. Està clar que jo considero que té molt més de valor la primera que la segona, però la segona també me la vaig menjar. I també ens ho vam passar bé. Llavors, amb el cinema potser passarà o passa ja una cosa similar. Seguirem tenint grans productes d'autor, segurament seguiran sent els que tenen aquest prestigi, no? I aquests directors que, per exemple, comentàvem ara, Spielberg, Nolan, no? a Villeneuve, Guillermo del Toro, Scorsese, per dir-ne un altre que està a la meva vitrina, doncs el seguirem valorant, el seguirem apreciant, però alhora també un dia tindrem ganes de veure una tonteria a Netflix, a HBO o a TV3. Val? I també serà això fantàstic. I com la irrupció de la intel·ligència artificial en tot això, coincideixo que no tinc un missatge catastrofista sobre el tema, jo crec que serà, ja és, una eina més. Exacte. Com ho va ser en el seu moment el CGI. I encara potser els meus pares és que clar, això està fet per ordinador, com si això no tingués mèrit. Escolta, segons quines imatges de dinosaures per posar de les primeres de Jurassic Park, jo les trobo una obra mestra justament perquè es van fer amb ordinador i perquè ens ho vam menjar amb patates.
0: Terminator 2 també.
3: Clar, sí. Per posar les primeres i per no posar les últimes, que jo què sé, ens mengem CGI a pel·lis com Sirat i ni tan sols ho saps. Val? Per posar un exemple contemporani i proper. Llavors, la intel·ligència artificial jo crec que arribarà una mica de la mateixa manera, que destruirà feines d'alguns, segurament, com abans per fer un dinosaure necessitaves al millor 50 persones fent un animatrònic i després al millor 3 xavals amb un ordinador te la feien. Doncs la intel·ligència artificial pot ser un procés similar, però darrere la intel·ligència artificial hi haurà algú que li digui què fer.
0: Clar.
3: Llavors, també sorgiran algunes noves oportunitats de feina en aquest sentit i no serà apretar enter i de cop i volta màgicament tot es farà. Hi haurà alguna gent desenvolupant aquestes intel·ligències artificials, programes específics per cinema d'intel·ligències artificials, gent que necessitarà formar-se per fer-lo servir i, per tant, jo crec que es crearan, per entendre'ns, digue-li, departaments nous o singularitats noves a favor del producte o del que necessitis en aquell moment. I si hi haurà guions fets per intel·ligència artificial, jo estic segur que n'hi haurà. Que també estic segur que no seran tan bons com el que pugui fer, potser una persona porta 30 anys fent-los i potser no tindran la mateixa frescor. Però també em vaig pensar en hamburgueses a McDonald's.
0: Clar. Sobretot, ara, el missatge catastrofista, evidentment, hi ha persones que es rebutja la tecnologia. Però això, mira, rebutja la tecnologia. Però després hi ha un altre corrent, que a mi em sembla una mica més interessant, que és la que es relaciona, a mi que m'agrada molt la història, la que relaciona amb el tema dels ludites, que moltes vegades diu, els ludites eren una penya que la revolució industrial destruïa les màquines que entraven a les fàbriques, no? I aleshores deien, el missatge com pro-capitalista, pro-progrés, pro-tecnologia, diu aquests que estaven atreçats i destruïen les màquines, perquè tal. En realitat, destruïen les màquines no perquè estessin en contra de les millores que suposava a l'hora de fer la feina. És a dir, fent el símil, no seria estar en contra de la intel·ligència artificial perquè pot facilitar molt de processos o fer molt més ràpid coses que abans necessitava 50 persones. El tema és qui controla aquestes intel·ligències artificials, si realment aquesta tecnologia ajudarà a millorar la qualitat i els llocs de feina de totes les persones, o només servirà per abaratir costos i que hi hagi 4 persones allà dalt que es fan immensament rics quan tota la resta de persones perden els diners. No? Mm-hmm. Seria el que...
3: No, suposo que aquests ludites el que en el fons estaven fent és protegir la seva feina.
0: Clar, no. Clar. I veien que amb aquesta irrupció d'aquestes màquines hi havia uns quants que s'enriquien, mentre que uns que havien canviat del tot la seva manera de viure, ara es trobaven que no tenien res. Sí, aleshores, sí. Crec que el debat anirà una mica més cap aquí.
2: El debat que tants cops ha passat a la història i que també presentava, per exemple, Oppenheimer, de Christopher Nolan, que és el fet de un cop tenim una nova tecnologia, la fem servir abans de tenir el debat ètic sobre què correspon fer servir aquesta tecnologia. Llavors, primer es fa i després es diu, ostres, segur que hauríem d'estar fent això. I, en canvi, doncs, no, el pas aquest previ de anem a veure moralment què és correcte fer, què no, què ens va bé realment millor com a societat, i després fer servir, perquè realment la intel·ligència artificial com a eina és molt útil, com estàveu dient.
3: Vull dir, possiblement la fem servir.
2: Si la fas servir de forma intel·ligent, tu com a persona, no ella, totalment, vull dir, et pot servir per agilitzar processos, per facilitar moltes feines i per fer millors pel·lícules. El que passa és que també es pot utilitzar doncs, per això, per abaratir costos o per...
0: o per acostumar-nos a un tipus de contingut, que a mi això és una cosa que veig molt en xarxes socials, tipus de contingut de processament molt ràpid que realment no té un bessó al darrere i per tant que només serveixi com per, entre cometes, anestesiar,
2: sí,
0: no,
2: que és,
0: no
2: que
0: tant
2: que,
0: com per transmetre
2: el que deies abans de la doble pantalla, no?
0: Exacte.
2: Cada cop hi ha més contingut d'aquest de que no requereix gens de reflexió per part de l'espectador, sinó que simplement és entreteniment pur i que cada cop només en trobes, doncs, per exemple, al mòbil, no? A vegades hi ha gent mirant com una mini pel·lícula per Reels Instagram o el TikTok,
3: sí.
2: al metro mateix, no? I un curt de 10 minuts fet potser amb intel·ligència artificial, no? I això per entretenir-te el viatge de metro de 10 minuts que tens, no?
0: Exacte.
3: I relacionat amb això, no fa massa, van sortir unes declaracions d'en Matt Damon parlant de que en el guió de l'última pel·lícula que em sembla que ha fet amb el Ben Affleck per Netflix, d'alguna manera, havien d'explicar 3 vegades al llarg de la pel·lícula què estava passant. Per què? Perquè potser quan estàs mirant la pel·lícula a la vegada estaves mirant aquest reel d'Instagram que estava dient en Jan. I per tant, ei, què estava passant? Ah, no, que estaven robant això. Ah, val, sort que m'ho ha dit ara, perquè ja tenim l'atenció dividida. I jo crec que això sí que juga en contra de la qualitat de les pel·lícules.
2: Sí, perquè
3: no
2: jo la vaig veure i jo, que no estava mirant el mòbil mentre mirava la pel·lícula, se'm va fer pesat el fet de que em sobreexpliquessin alguna cosa que ja havia entès abans.
3: Clar.
2: I estava fet clarament per gent
3: per això, que estava... No, sí, ell mateix ho va reconèixer.
2: Sí, sí.
3: I, per tant, jo crec que això és un pas enrere.
2: Això és un pas enrere.
3: Sobretot a nivell de guió, no? Perquè, home, no necessitem que ens masteguis tant. Home, a veure, si m'estàs fent Tenet, tornant al Nolan, potser sí que m'ho has d'explicar perquè no ho entenc.
0: Clar.
3: Però si és una pel·lícula, no sé si és de atracaments, no l'he vist jo.
2: Sí, sí.
3: Doncs, escolta, que potser és A, B i C, eh? Escolta, aquestes persones volen atracar aquest lloc i no necessitem massa més, no? I això, doncs, aquesta nova tendència fa que tractis una mica l'espectador com a idiota, però no és perquè sigui idiota, és perquè potser no està pendent de la pel·lícula.
0: Clar. I a més, s'agafa una mica aquesta... se trenca la idea aquesta de que el cine tot el que puguis ensenyar amb imatges no ho expliquis.
3: Exacte.
0: Que era com una màxima del guió, no? Com se nomia aquest que feia teoria? Robert Fisher? No. Un llibre molt famós,
3: sí.
0: Ara no me surt el nom de l'autor. Pues una de les màximes era tot el que puguis posar amb imatges no ho posis en paraules, i ara resulta que estem anant enrere, no? Que han de posar en paraules, de que si algú arriba i tu el veus arribar, un altre li ha de dir, ei, ara arribes, no? Perquè pots estar mirant. Això sí que potser serà un pas enrere i que haurem perdut molta concentració en aquest tema.
3: I ja que estem en aquest tema, i com que avui estem parlant de tendències del cinema del futur, el que està clar és que, per una banda, la irrupció de les xarxes socials a les nostres vides en els últims 10-15 anys, i per altra banda, la irrupció de les plataformes en la indústria, han canviat molt el tipus de producte que ens trobem. I aquesta és una prova, aquesta pel·lícula, però també ho és el fet de que ara hi ha molts fenòmens que arriben al cinema, i vull dir cinema com a pantalla gran, exhibició cinematogràfica, que provenen de la tele, de les sèries. I aquest any, spoiler ja del que parlarem després, per exemple, tenim la pel·lícula de Mandalorian.
0: A més, allà...
2: Peaky Blinders, també.
3: Peaky Blinders.
0: Exacte. A més, que això ho volia comentar també, que ja els productes són multiplataforma.
3: Exacte.
0: I multiformat. Vull dir, una pel·lícula, sembla que... Ja, això ja podríem tirar, hi ha molta filosofia que va al darrere, no només de nivell de cine, de tot, de que les coses ara no acaben. Les converses, tu parles per WhatsApp i en un moment deixes de contestar, però que no dius adéu. No? Aleshores, és com la conversa sempre segueix. Una pel·lícula acaba i pot tenir un bon final, però ja s'està pensant si funciona en taquilla, farem una seqüela, en farem una sèrie. Les sèries, el mateix. Va acabar Breaking Bad amb un final de la leche. No, hem de fer El Camino. No, hem de fer Better Call Saul. Dius, ostres, al igual... Sí, sí. No calia, no? Hi ha aquesta sensació de que no acaba i de que tot és multiplataforma i de que sempre hi haurà alguna cosa més a fer. Aleshores, això també han d'acceptar finals.
3: Sí, sí, no, i tant. I no només això, sinó que amb les plataformes, i en això a l'MCU, no? A Marvel ho va fer espectacularment bé, com a mínim, com a concepte, és el fet de que si tu vols estar al dia i seguir tota aquesta megatrama, l'has de seguir tant al cine com a la tele. I si vas a veure el Fantastic Four sense haver vist no sé què, doncs potser et perdràs una trama important. I si ara no has vist la sèrie nova que han fet de no sé què, potser Doomsday no acabaràs d'entendre el què, no? I per tant et generen aquesta dependència emocional de la totalitat del producte i fa que estiguis pendent doncs, a totes les plataformes. I el perquè, òbviament, és evident, és perquè dona diners. I no oblidem mai que això és una indústria...
2: Fins a un cert punt, perquè ara realment ha arribat a un punt de saturació que fa que doncs, t'acabis desconnectant i uns Avengers com els que arriben aquest any ja no faci la mateixa il·lusió com havia fet fa un temps, perquè en aquell moment sí que t'havies vist tot el que t'havies de veure per veure-ho i ara doncs, només els friquis de Marvel reals s'ho han vist tot. Que també en aquest sentit penso com els nens que ara arriben en el mercat de l'espectador cada cop es troben més, jo penso que o sigui, que no està fet per ells, perquè com que tots són seqüeles, tots són remakes, tots són la cinquena part de no sé què, o això forma part d'un videojoc que havíem jugat als 80, clar, o sigui, tot, el que deies, tot és una continuació d'algo que ve abans. Si no hi ha coses originals, has d'haver vist molta quantitat de coses abans per poder entendre el que estàs veient a la pantalla. Llavors, saps? No, si entres ara de nou al mercat, no pots consumir gairebé res, perquè, això... Aquesta nova, la Bone Temple, no la vaig a veure perquè no he vist 25 Years Later, no? I, saps? I així...
0: A més, hi ha un tema aquí que, de Marvel que se podria posar ja damunt de la taula, que són pel·lícules per nens. I és una cosa que molts de youtubers de 40 anys repassant totes les teories sembla que han oblidat. I és que són pel·lícules que han d'agradar a nens. Jo l'any passat vaig veure Superman i em va agradar força i la vaig veure la meva parella i em va dir, està molt bé, però és com... molt per nens, no? I jo vaig pensar i vaig dir, és que és el que ha de ser, i des d'una pel·lícula de Superman ha de ser per un públic infantil. El problema és que ara portàvem com molt d'anys que havíem mal entès lo de per tots els públics i teníem a molta gent molt més gran comentant sobre pel·lícules de superherois i el públic potencial que han de ser nens de 10, 11, 12 anys, com que era el que menys importava, perquè el que importava era després les reaccions a xarxes i els vídeos que podrien anar relacionats sobre això. Aleshores, a mi em va agradar precisament per això, per recordar-nos de nou que, ostres, sí, el cinema de superherois pot estar fet bé, pots treure productes més madurs, com han estat les darreres pel·lícules del Batman, però al final són pel·lícules per nens i han de ser això, i està bé que siguin d'aquesta manera.
3: I tornant al que deia de que la generació d'avui en dia potser no té on agafar-se per veure segons què, clar, el tema és que ara té les plataformes per si ho vol veure. Llavors, si vols veure tot Marvel des del principi, ha agafat fort, eh? Però segurament, cosa que abans no passava, com a mínim a la meva generació, primer, que no hi havia tantes seqüeles i remakes, i segona, que potser no tenia on veure aquestes coses. Avui en dia tenim un catàleg inacabable i si em dona per, no sé, explorar el món de la màgia, doncs potser tinc 5 sagues per veure i les tinc totes disponibles a casa gratuïtament si és que pago segons quines plataformes. I si no, per exemple, no s'entén com la pel·li de Zootopia 2 ha estat la pel·lícula, si no m'haig equivocat, a veure si ho dic bé això, més taquillera de la història als Estats Units, si no al món, sinó als Estats Units. Superant Avengers i coses d'aquestes.
2: Sí, sí. I l'any passat va passar amb Inside Out 2.
3: Exacte.
2: També.
3: Però què passa? El 2016, quan es va estrenar Zootopia 1, ningú li va fer cas. És una peu en ningú. Vaja, va tenir un èxit moderat, però no va ser aquesta explosió.
0: Clar, imagino per tant, que després...
3: Què passa? L'han vist tots a Disney Plus?
2: Clar. Sí.
3: I llavors, aquella de la conilleta de... doncs mira, la fa la 2, ara anem al cine. I ha fet que... Tant amb Inside Out igual, que era una pel·li... per ser de dibuixos de les més, per entendre'ns, complexes i adultes, i ho va patar espectacularment. I en canvi, per exemple, Elemental, com se li digui, aquella de la flama i la gota, doncs també va fracassar molt, com ha fracassat, i dic fracàs amb totes les cometes, Elio, aquest any. Per què? Perquè són apostes noves. I ara ens estaran una de Pixar que es diu Hoppers, que possiblement tampoc li vagi molt bé. Però què passa? Potser després faran la 2, la 3 i la 4, d'aquí no sé quants anys. Per què? Perquè l'haurà vist tothom a Disney Plus, llavors també ells saben quines pel·lis s'han vist més i quines pel·lis s'han vist menys, i potser el podcast de fent d'aquí 10 anys estem parlant de Hoppers 3 o Helio 4.
0: Sí. I ara això que comentaves ens enganyes amb un altre tema que volia parlar, que és els hàbits d'anar al cinema i del cinema familiar com a l'esperança de les sales de distribució, igual que el gènere de terror, que serien com els dos que encoratgen a més a la gent a anar allà, perquè en resum, les dades de recaptació de les sales de cine han baixat una barbaritat, ja una mica abans des de la pandèmia, però sobretot des de 2020, de cada any anant menys al cine, les pel·lícules tarden més, o sigui, tarden menys
3: en arribar a plataforma.
2: Que és un dels principals motius pels quals la gent ja no va al cine.
0: Exacte.
2: I van només doncs, per esdeveniments, o grans esdeveniments com això, la gran pel·li de Marvel, l'Odissea, o el que deies tu, per viure una experiència de terror, perquè el terror mol anar amb amics, anar al cine, patir els sustos tots junts, no? Que és diferent veure-la a casa un migdia, no? És diferent veure una pel·lícula de terror. I també doncs, per anar amb la família, no? Per fer un plan de dissabte amb els nens, doncs encara te'n vas al cine i ho gaudeixen molt. Però realment, no? Són aquests dos pilars que fa que la gent vagi al cinema, que no vol dir que sigui, no? Que siguin millors pel·lícules que les altres. Però les altres dius, bueno, aquesta d'aquí un mes i mig ja l'han posat a Movistar, aquesta ja l'hauran posat a Filmin.
0: Una comèdia no te l'aniràs a veure en el cine, normalment. Un thriller segon quin, probablement tampoc hi vagis. Aleshores, pel·lícules d'autor, si t'agraden, jo vaig gaudir moltíssim d'anar en el cinema a veure Sentimental Value, però entenc que moltes persones prefereixin veure-la a casa seva, perquè total, bueno, és una pel·lícula així de drama, intimista, i no vulguin pagar una entrada per això. Però, clar.
3: Per reforçar totes aquestes coses que estem dient, i per veure un per un que, quines d'aquestes tendències hem vist ja el 2025, us faré un repàs de la taquilla mundial 2025. Primera, i alerta perquè això és una cosa que encara no m'ha apuntat, Nerja 2. Pel·lícula xinesa, que aquí no ha vist ni el Tato, perquè és xinesa i perquè parla de coses que aquí més aviat no entenem, que és la seva mitologia i tot plegat, però que la Xina té molts de xinesos.
0: Clar.
3: I han anat tots al cine a veure-la. I jo que he estat a la Xina, és un autèntic fenomen, i hi ha joguines, o sigui... Per tant, aquesta és la més taquillera de la història, la més taquillera d'animació de la història i la número 1 del 2025 arreu del món. Número 2, Zootropolis 2, per això que hem comentat. Número 3, Lilo and Stitch. Remake en acció real d'una pel·lícula de Disney que en el seu moment va ser una de les pel·lícules menors de Disney i, en canvi, ara la revolució tens el Stitch per tot arreu. Número 4, Minecraft, pel·lícula de Minecraft. Val? I d'aquestes 4, les 4 són cinema infantil / familiar.
2: Sí.
3: Val? Comencem per anar apuntant aquestes tendències i per confirmar tot això que estàveu dient.
0: Sí, sí.
3: Número 5, Jurassic World Rebirth. Rebirth, perdó la pronunciació. Estirar el xicle dels dinosaures després de 1993 que van començar i encara donen de sí i encara són un èxit. Número 6, de la tele a la gran pantalla i tornem a l'Àsia. Guardians de la nit al Castell Infinit, Kimetsu no Yaiba. Fenomen del manga, passat per l'anime a les sèries i, a més, fins un cert punt. Aquí encara ho podem considerar un nínxol, cada vegada menys, però que jo potser li explico a la meva mare que aquesta pel·lícula no sap ni quina és. Val? Jurassic Park sí, Minecraft també. Val? Però això ja és número 6 de la taquilla mundial. I aquí també veiem el pes de l'Àsia a la taquilla mundial. Número 7, Com ensinistrar el teu drac. Un altre remake en acció real d'un èxit de pel·lícules de dibuixos. Número 8, i l'única anomalia, m'atreveixo a dir, de tot això que estem dient. La pel·lícula de Fórmula 1 del Brad Pitt. Val? Que l'única podem considerar original, no remake, tot i que ve d'una franquícia, si li podem dir així, de Fórmula 1, però bé, la considerem l'anomalia de tot aquest sistema.
0: Imagino, perquè molt d'aficionat a la Fórmula 1 va voler anar a veure la pel·lícula, que potser no aniria.
3: O molt d'aficionat a Brad Pitt.
0: També.
2: També.
3: Però les dues coses.
2: I que és d'aquestes que es diu la frase aquesta s'ha de veure al cinema.
0: Exacte.
2: Diuen aquesta frase i la gent hi va més.
3: Número 9, Superman. L'únic superheroi que s'ha colat al top 10, que també és una tendència que si aquest rànquing l'estem fent fa 5 anys no la teníem. I número 10, la vuitena part de Mission Impossible, The Final Reckoning. Una altra saga estiradíssima, tot i que...
0: Era la darrera, no? Aquesta
3: teòricament
0: ja
3: és la darrera, però jo ja no sé què dir, perquè han dit que en faran més, no sé si seguirà sortint en Tom Cruise o no, però bé.
0: Jo, com que m'agraden molt, si en fan més, per mi encantat, saps, d'aquestes?
3: De tot això, només n'hi ha una que no és una seqüela, o un remake, o una adaptació, en aquest cas, de videojoc. Si considerem Minecraft original, serien dos, Fórmula 1 i Minecraft. Totes les restes són seqüeles o remakes o tot pla, o continuacions d'alguna cosa.
0: Home, jo Minecraft no la posaria... O sigui,
3: és original.
0: No la posaria com original perquè molta gent que va anar a veure-la ja i molta de la cosa que apareixia a la pel·lícula, si no has jugat al videojoc, potser no ho entenies. Aleshores, va anar molta gent de públic precisament perquè és un joc que té molts jugadors.
2: Sí.
0: Si fan una pel·lícula de Fortnite, ja pot ser original el guió, però la majoria de persones...
3: Segur que algú l'està pensant, aquesta pel·lícula.
0: Algú l'està produint i segur. No ens estan dient per d'això, però imagino que...
3: També t'haig de dir que jo no he jugat mai a Minecraft, al meu fill tampoc, al meu fill li agrada molt Minecraft sense haver jugat a Minecraft, i jo m'ho vaig passar pipa, eh? Vaig riure amb el Jack Black fent tonteries, no entenia massa els personatges ni què feien ni per què ho feien, perquè no he jugat a Minecraft... Però com a pel·lícula d'entreteniment absurder, escolta, tira pelante el Jason Momoa fent l'animalot, el Jack Black sent el Jack Black, el meu fill i jo ens vam passar molt bé.
0: No, jo no l'he vist, però sé que, sobretot, és una pel·lícula com molt feta pels fans del videojoc.
3: Sí, però jo crec que els fans del videojoc l'aprecien i té la gràcia de que si no has jugat al videojoc, tu pots passar bé amb el què. Jo crec que, per exemple, per ficar un altre exemple d'aquests, Dungeons and Dragons, en el seu moment, aquell remake que van fer no fa massa... Jo, sense ser un gran fan de Dungeons and Dragons, tot i que sigui als 80 n'he jugat a rol ni tot plegat, és una pel·lícula que vaig gaudir molt i que em va semblar molt divertida i fresca.
0: Sí.
3: I, en canvi, també sé per gent que és molt fan del tema, que és molt fidel a segons quines coses, bla, bla, bla. Jo crec que aquesta doble vessant l'han jugat molt bé.
0: Sí, a mi també m'agrada bastant i no hi he jugat mai. I em va semblar, sobretot, que no es prenia tan en sèrio a si mateixa, que a vegades és el crim que volen...
3: Que està molt bé. I jo crec que, per apuntar també una de les coses que veurem aquest any, passarà el mateix amb tant Masters de l'Universo, la Belle i el He-Man, com amb Street Fighter.
0: I ara que estaves comentant com tots els temes, mos adonam, de que tiren molt les seqüeles, tiren les franquícies, tiren les pel·lícules d'esdeveniments, però, per altra banda, s'està creant com... el prestigi i tot això és el renaixement de l'indi, està a l'era A24, absoluta, a la que hi ha les pel·lícules sèries que molta gent veu a casa, i després les pel·lícules esdeveniment que són les que la gent va veure al cinema. I aquí potser hi haurien de posar una mica d'atenció, perquè la gent no espera anar a veure Martí Suprem, que és del Jofi, que és del Sadi, no? Aquesta que han estrenat avui, però en canvi anirà a veure els Avengers, no? I estem ara en una era a la que A24 domina tots els premis com a productora, però tots els directors que abans estaven a Sundance són els que ara tenen el prestigi, el que estan tenint el renom, però en canvi les dades del que la gent va veure al cinema són unes altres. Aleshores, també ens hauríem de plantejar una mica com s'orienta això dintre de la indústria, no?
2: Sí, clar, per nosaltres és difícil d'entendre, perquè els que estem com més ficats dins del món cinèfil, a la vegada és com que hi ha com... Tipus, com pot ser que aquestes 10 siguin les més vistes, no? I a la vegada, per nosaltres, les pel·lícules de l'any són unes altres que no tenen, no? Vull dir, que a vegades hi ha algú que et parla de que One Battle After Another ha sigut un fracàs. Dius, però com pots dir tal cosa si ha sigut la pel·lícula de l'any per tantíssima gent, no? Vull dir que... No, que
0: sí, a no ser que es creï...
2: Sí, o sí. Sinners... Que, sí, la gent coneixent Sinners ara, no?, que ha sortit la notícia de les nominacions i tal, diuen, ah, Sinners aquesta, què tal? Jo penso, però si portem un any parlant de Sinners sense parar...
0: Sí, no, si però se va estrenar com... a principi d'any, no? Com
2: sí, sí,
0: de març,
2: vull dir, jo ja n'estic cansat de Sinners, i mira que m'agrada molt, eh? Però no. Vull dir, com no, la gent descobrint-la ara i és com... Feu-nos cas, no?, de les pel·lis que s'han d'anar a veure al cine i que realment valen la pena, no?, perquè la gent, a no ser que es formi aquest fenomen, no?, tipo, ara veig molt parlar de Hamlet, per exemple, i hi haurà més gent que va veure Hamlet perquè la gent n'està parlant i perquè la gent coneixia el llibre de la Maggie O'Farrell i perquè hi ha el Paul Mescal i tot el que vulguis, no?, però a no ser que es faci, no?, aquesta ebullició, realment, per bona que sigui la pel·lícula i per molt que prescrivim que la gent vagi a veure-la, costa que no, a no ser que sigui, doncs, la vuitena de Missió Impossible. No?
0: Exacte.
3: Jo crec que el que està passant és que amb tot aquest boom i desfermament i allau absolut de remakes i seqüeles, hi ha l'efecte rebot. I és justament valorar el contrari per saturació d'això. Tot i que les dades diuen que encara no s'ha saturat això, perquè si no, no estaríem parlant de totes aquestes remakes i seqüeles. A la vegada, segurament el cinèfil o el que ens escolta i el que d'alguna manera té una mica de criteri selectiu a l'hora de decidir quina de les 15 pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana va veure, també és capaç de trobar aquesta petita joia, bé sigui una pel·lícula de 24, bé sigui una nova pel·lícula de terror com al seu moment va ser Weapons, o bé sigui... no sé, a una pel·lícula també feta a casa a quilòmetre zero, que potser després anirà molt bé segons quins premis. Per tant, jo crec que aquí també hi ha una oportunitat que segurament, si fas una d'aquestes pel·lícules, no estaràs en aquest rànquing de les 10 més vistes de l'any, però sí que potser t'acabes fent un nom i, com tu deies, que aquesta gent va començar Sundance sent, entre cometes, ningú, i ara mira... No? Doncs jo crec que aquí hi ha una oportunitat perquè també els extrems s'acabaran tocant i potser un d'aquest que ha començat a independent acabarà a l'altra banda fent una seqüela, un remake. I si no, mirem Chloe Zhao, sí, que va passar de fer el documental... Bueno, allò de les caravanes
2: El Nomadland.
0: Però
3: va passar d'això a Eternals.
2: Sí, és un
0: que
2: cas
0: jo defensaré bastant, he de dir aquí.
3: No, però,
0: jo defenso Eternals.
3: Que et vull dir...
2: Home, però no són comparables al que és Nomadland amb el que va ser Eternals.
0: Clar. Ni a nivell de públic ni a nivell de qualitat, també s'ha de dir. No, si et sembla bé, ara...
2: Anem als rànquings.
0: Anem als rànquings, perquè si no se'ns acabarà el programa. Començàvem amb tu, que per lo vist anaves a començar amb animació, no?
3: Sí. A veure... Ara el que parlarem, com que hem dit que els rànquings i les seqüeles i els remakes estan de moda, anem a veure en alguns dels que veurem 2026 i 2027 perquè es fa una idea del que ve. Comencem per un dels més propers, que és Super Mario Galaxy, la segona part de l'adaptació del videojoc de Mario, que jo també ho vaig passar molt bé, no només jo i el nen, sinó gran part de la família, i que estic segur que seran de les més taquilleres del 2026. Arriba per Setmana Santa. Anem a l'estiu. Tindrem Toy Story 5. Sí, Sí, sentiu la música. Gràcies a cabina. Calia, segurament no calia ni la 4, però la vam fer, ens va agradar, i amb Toy Story tenim molta fe. És una saga que ha mantingut el nivell i que fins i tot els cinèfils encara defensen. I, per tant, en aquest cas, el gran enemic seran les pantalles. Pantalles contra joguines. Jo tinc molta esperança en Toy Story 5 i crec, també, que serà una de les més taquilleres de l'any, justament pel que dèiem. Les hauràs vist totes a Disney Plus i tindràs l'oportunitat de veure la cinquena. I una altra pel·lícula que ho petarà espectacularment serà Minions 4. Totalment innecessària, com ho va ser Minions 2 i Minions 3, però què passarà?
2: I Minions 1.
3: Segurament també.
0: Perquè de Gru també en faran una quarta, no? Això?
3: És que és igual, es tiraran tot el que puguin. Per què? Perquè és que Minions, les pel·lícules de Minions estan al top 10, gairebé totes, o top 10 no totes, però de les més d'animació més taquilleres de la història. I, escolta, acaben simpàtics, per tant, Minions 4, endavant. I tindrem també pel·lícula d'acció real de Baiana, Moana, sistema en aquestes terres. Com l'Iluan Estits l'any passat, jo estic segur que Baiana, Moana, tornarem al cine, tornarà moda Baiana i tornaran a disfressar-se per Carnaval. No, per Carnaval no pensava res després. Però vaja, tornarem a tenir moda Baiana i moda Hawaii. Una molt interessant, que és Coyote versus Acme, aquella pel·lícula que van enterrar i que van cancel·lar, però que no deixa de ser una seqüela, digue-li, o a l'univers Looney Tunes, que ara mateix no sembla estar molt amunt en popularitat, però que jo crec que serà molt divertida. I no arribaran aquest any, però arribaran segurament 2027, Shrek 5. Tornem-hi a Malogra, feia temps que no el vèiem. Aquesta donarà molt de parlar 2027. Ice Age 7. Frozen 3 i Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Recordeu aquella pel·lícula d'animació de l'Spider-Man que tant ens va agradar
0: i que
3: ja ni ens en recordem? Doncs haurem de fer un allò d'un recap o veure els resums als YouTubes, perquè el 2027 arribarà la conclusió del que és aquesta gran saga d'animació de Spider-Man. I fins aquí, remakes i seqüeles d'animació o animació que han passat a acció real.
0: He de dir que, com a millennial, el retorn de Shrek i de Ice Age em fa bastanta il·lusió.
2: Eh? Uf, jo vaig veure Ice Age 6, perquè és dir que ara anàvem per la 7, no?
3: 7, no, i 7.
2: 6, i va ser, o sigui, el pitjor que he vist a la meva vida.
0: Sí?
2: O sigui, a mi m'encanta Ice Age 1, m'agrada la 2, la 3 està bé, la 4 està
0: exacte,
2: bé.
0: Exacte, sí, sí.
2: Però, o sigui, el declivi és absolutament...
0: Jo crec que em vaig quedar la quarta. La quarta és la dels dinosaures, o no?
2: Diria que és
3: que
2: la tercera. La quarta encara estava bé, però no, és que un dia vaig dir, ai, si hi ha una altra de Ice Age, me la vaig posar i vaig dir, no, però què ha passat?
0: Bueno. Terrible. Bueno, igualment, jo dic que només pel títol és de les que em farien més il·lusió. O sigui, que veiem que seguim amb el tema de seqüeles i remakes que no s'aturen, tornarem a tenir la Baiana, i imagino que també en tens un llistat de totes les seqüeles i franquícies, no?, que arriben.
3: Sí. De totes maneres, abans de passar en això, també voldria comentar que, clar, estem parlant molt de Hollywood,
0: clar,
3: però que aquí vull dir, com a mínim no massa lluny d'aquí, tenim una persona que d'això també n'ha fet el seu negoci particular, que és Santiago Segura. Que aquest any tindrem Torrente 6, que Padre no hay más que uno 5 va ser de les més vistes l'any passat a la taquilla espanyola, i que ara és una sèrie.
2: Sí.
3: Val? O sigui que alerta, que aquesta tendència també la tenim no massa lluny, i que pot ser... Jo crec que el que encara no ha passat és una saga d'aquestes catalana, nostrada i en català. Tot i que tindrem Escape Room 2.
0: Bueno...
3: De Joel Joan. Aquesta, no, Joel Joan com a protagonista, no és el director.
0: Però aquesta ja la vàrem fer al teatre, no?
3: Correcte. Sí.
2: És saga de teatre, ja és un altre rotllo.
3: Jo ho celebro, eh? Jo vull dir, espero que hi hagi una saga d'aquestes taquilleres catalanes.
0: I això fotrà en aquest programa. Ai. He de dir que després de reflexionar-hi bastant, els catalans fan molt millor teatre, i a Madrid, per tenir més recursos, el cinema és una mica millor. He estat reflexionant aquests darrers dies. No dic que no se faci bon cinema a Catalunya, eh? No malinterpreteu les meves paraules. Però sí que, comparativament, trob que a Catalunya es fa molt, molt bon teatre, però que després, a l'hora de fer cinema...
3: Li vas a la Judit Colell, presidenta de l'Acadèmia.
0: Estàs
3: patat als Gaudí aquest any.
0: Però no ho dic de que no es faci bon cinema, però sí que és veritat que no m'estranya que hi hagi el punt aquest de sagues de teatre, perquè realment es fa molt bon teatre aquí.
3: I tornant, és que ara estàvem pensant, sagues catalanes, alerta que també tindrem Casa en Flames 2.
0: Ah, sí? És veritat que quan...
3: I en el seu moment van tenir Barcelona nit d'estiu i Barcelona nit d'hivern.
2: Clar, de l'Orden podria fer nit de tardor, nit de primavera...
0: Exacte, podries tirar el xiclet, no?
3: És que, més, jo vull un Ordenvers. Sisplau, que es fusionin això amb el tema de la sèrie aquesta de la sitcom de la casa nostra i podem fer un Ordenvers i, per fi, totes aquestes tendències portades al cinema català i que la gent vagi en massa al cinema a veure producte fet en català.
0: Efectivament.
3: Però no crec que passi, tant.
0: Doncs anem amb llistat de... No, exacte, anem... Clar, tu, Jan, ets especialista en fer rànquings, estan parlant de què esperam veure aquest, però necessitem títols concrets, aleshores...
2: Originals.
0: Originals.
2: Sortim de tanta preqüela, tanta seqüela, tant refrito, i ara estem cansats. Anem a les 10 pel·lícules més esperades d'aquest 2026, que siguin títols originals, que no vinguin enlloc, val? Començo el número 10 amb una de les que s'estrena d'aquí res. De fet, ja no he ni dit les que ja s'acaben d'estrenar, com Hamnet o Martí Suprim, que haurien pogut entrar, però com que ja les hem vist, doncs ja ni les contem. Però vaig a una altra de les nominades a millor pel·lícula als Oscars d'aquest any, perquè sempre ens arribarà una mica més tard, que és El agente secreto, que arriba aquí el 20 de febrer, una pel·li del Brasil, que parla de la dictadura i d'un home que ha de fugir perseguit per la dictadura, protagonitzada per Wagner Moura. En el número 9, una pel·lícula que no sé si estarà bé o serà un absolut desastre, però que com a mínim omplirà els cinemes i la gent l'anirà a veure, és Michael, el biopic de Michael Jackson, dirigida per Antoine Fuqua, que qui farà de Michael Jackson és el seu nebot, Jafar Jackson, que no sé si heu vist algunes imatges, però és igualet, els moviments els clava, i ja només per això la gent anirà al cine a veure Michael Jackson reencarnat, no? I perquè és un biopic musical que...
3: Pues, que no he parlat.
2: La comprovació de portem molts anys que funcionen sempre i que sempre arriben lluny, no? En el número 8 us porto The Entertainment System is Down, que és la nova pel·lícula de Ruben Östlund, director noruec que ha guanyat dues palmes d'or per The Square i per Triangle of Sadness.

0: Corea. Tu l'has poder veure, Joan Miquel, a Sitges, sí. Jo no vaig poder anar, et va agradar, no?
1: Jo em va semblar bastant divertida, segueix una mica la línia de paràsits de crítica al sistema laboral del tardocapitalisme, amb un toc d'humor una mica negre, que jo crec que pot funcionar almenys entre àmbits cinèfils, perquè ja hem vist que després el resultat de taquilla és una altra cosa, però entre àmbits cinèfils segur que No Other Choice és un hit, sobretot d'aquest any. Sí, sí.
0: Molt bé, aquesta tinc ganes de veure-la. També la número 6, que és d'un dels meus directors preferits, Paolo Sorrentino, ens porta La Grazia. Tony Servillo, que és el mític actor que ha fet servir, el de La Gran Belleza, que sortia també La Mano de Dios. Aquí fa del president d'Itàlia, que té dubtes sobre si aprovar o no una llei d'eutanàsia. Premissa molt curiosa per Sorrentino, però Sorrentino sempre ens sorprèn i sempre ens agrada. Número 5, per un dels directors de moda als Estats Units, el director de moda en el món del terror, perquè el terror, com sabem, omple sales i sabem que omplirà sales, Werewolf, de Robert Eggers, un dels grans mestres del terror, The Witch, El Faro, l'any passat amb Nosferatu, doncs ja ha fet El Vampir, ara farà L'Home Llop, amb Werewolf, molt interessant, sabem, no?, que sempre fa unes pel·lícules amb una gran fotografia, amb un gran disseny de producció, i que, doncs, tornarà a ser un èxit molt probablement. Número 4, Project Hail Mary, adaptació del llibre d'Andy Weir, que també va fer The Martian, i protagonitzada pel gran Ryan Gosling. És una mena de ciència-ficció amb un toc de comèdia, perquè sabeu qui dirigeix això? Phil Lord i Christopher Miller, els que en parlàvem, dels directors de les pel·lícules de Spider-Man, Across the Spider-Verse, Across the Universe, de la Lego pel·lícula, no? Aquestes comèdies esbojarrades, doncs ens porten una cosa que en principi semblaria més seriosa, perquè això és un professor de ciència que es troba de cop a l'espai i no sap molt com ha arribat allà. Bueno, veurem, té molts elements que semblen molt interessants perquè sigui una de les pel·lícules de l'any. Arribem al top 3, i aquí ja van els tòtems de la direcció. Ens porten, primer de tot, Alejandro González Iñárritu amb Digger, que no només tenim a Iñárritu, sinó que a més tenim a Tom Cruise com a protagonista. I atenció a la sinopsi que tenim d'aquesta pel·lícula. L'home més poderós del món s'embarca en una missió per demostrar que és el salvador de la humanitat. O sigui, una cosa megalòmona total. Tens Iñárritu, que és un home de grans idees, tens Tom Cruise, que és el salvador del cinema, i una, bueno, o sigui, és una pel·lícula tan gran, només superada per les dues que venen a continuació, que són, primer, la pel·lícula que ens porta Spielberg. Aquest any moltes ganes de veure Spielberg un altre cop a la ciència-ficció, amb Disclosure Day. Torna, no?, els seus orígens, els d'ET, els de Close Encounters, no? Aquí tenim la protagonista Emily Blunt, tenim Jojo Connor, Colin Firth, i la idea d'una invasió alienígena, no sabem gaire de què va. He vist el teaser i m'ha donat una mica la sensació de la sèrie Pluribus, no?, una mica de que els hi mengen el coco i no sabem gaire per on anirà, però és Spielberg i hi ha moltíssimes ganes de veure-la. I la número 1, ja he fet spoiler abans, però és que evidentment és Christopher Nolan intentant fer la pel·lícula més gran de la història de la humanitat, que és l'Odissea. Només ja pel repartiment ja és una pel·lícula enorme. Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Mia Goth, Anne Hathaway, John Benthal, Charlize Theron, bueno, i molts més. I per explicar, doncs, aquesta mítica epopeia grega, no?, del viatge de retorn després de la guerra de Troia cap a casa, que durarà 10 anys, serà una pel·lícula enorme que evidentment, doncs, omplirà els cinemes aquest 2026.
1: Molt bé, doncs...
2: Hi ha esperança, hi ha esperança.
1: Ja de dir que d'aquestes que n'has dit n'hi havia que no les tenia al radar, per exemple aquesta de l'Oslung, apuntadíssima, i el Robert Eggers, evidentment, també apuntadíssima, perquè sóc molt fan d'ell. Doncs bé, pinta, com a mínim a títols originals, pinta un any bastant interessant.
0: La veritat és que sí. Sí. Clar, jo quan venia de fer aquesta llista, venia més optimista de que venen coses molt interessants.
1: Clar, clar, no? I el que deies tu també, no?, com el terror i la comèdia negra també se van colant a dintre de, també, l'autor, perquè també has donat com molta importància al director, que és,
0: sí,
1: és lògic.
0: Sí, és el que fa que la gent també torni al cinema, no? Doncs la nova del Nolan, la nova de Spielberg, de l'Iñárritu, i la gent hi va.
1: Exacte. La de l'Iñárritu pinta bastant xula. Sí. No sé si té moltes ganes de veure megalòmens ultrarics que es creuen que han salvat la humanitat, perquè per això ja tinc el telediari, però bé, també pinta bastant interessant. Doncs ens queda bastant poc temps, diria, no? Perquè
2: doncs vinga, vaig
1: amb
2: molt...
1: això anant ràpid.

0: Rànquing de seqüeles.
1: Vaig molt ràpid per posar-nos una miqueta més pessimistes, tenint en compte les grans pel·lícules que ens esperen, que ens ha dit en Jan. Jo vinc a amargar-vos el dia explicant-vos les seqüeles i remakes que veurem el 2026. Comencem segurament per les dues més grans, que serà la del Doomsday. Dune Messiah, Dune 3 i Avengers Doomsday. Tornem amb l'MCU fins a dalt de tot, i des de la cabina em posen la música al màxim perquè gaudim o no d'aquesta tornada a l'univers Marvel per la porta gran. I sense deixar superherois, tindrem la nova de Spider-Man. Segurament innecessària, però ens connectarà amb tot aquest univers. I seguim amb superherois, perquè si no vam tenir prou amb Superman, arriba Supergirl, amb el mateix rotllo cachondeo que ens portava en James Gunn. I ara ens anem també una miqueta enrere, com ja ens vam anar amb Superman, i tindrem unes quantes pel·lícules basades en videojocs, però videojocs d'aquests de mastegots. Perquè tindrem Masters de l'Univers, que no és un videojoc, sinó un joc. Tindrem Street Fighter, una nova versió, i tindrem Mortal Kombat 2. No sé quina de les tres és més innecessària, però les veurem les tres. I ens ho passarem bé al cine, clar que sí. Anant amb també una saga llegendària i mítica, i tornant amb la tendència de la tele al cine, tindrem Mandalorian en Grogu, el gran final de tota aquesta saga galàctica o d'aquest arc argumental de Mandalorian. Veurem renéixer una altra vegada Narnia, amb la directora de Barbie. Doncs s'ha ficat en aquest univers que possiblement, si li surt bé, podrà ser això com el nou Harry Potter durant uns quants anys. I com a també cosa innecessària però divertida, tindrem Fokker in Law. Recordeu allò del Robert De Niro i del... com es diu?
0: Ben Stiller.
1: I amb Ben Stiller, de conèixer els sogres, Meet the Fockers, doncs continuem amb això i ara ja no sé si tenen fills, nets, parents, però bé, tornarem amb el tema aquest. I això és només una part, perquè després arriba el terror. Tornarem a veure el final d'aquesta trilogia nova de 28 anys després, que jo tinc ganes i que m'ha agradat moltíssim. Veurem Scream 7. Sí, sí, la 7. Veurem una nova versió de L'Exorcista, nova versió o estirada nova del fil. Tornarem a veure Resident Evil. Tornarem a veure Evil Dead. I, en aquest cas, no és terror, però sí, és comèdia, però té el diable per allà, que és Devil Wears Prada 2.
2: Bueno.
1: Que Déu n'hi duret, quines seqüeles i quins remakes ens esperen.
0: Clar, el problema és que després ens queixem, però algunes d'aquestes que has dit a mi me fa ganes.
1: No. De veure-les. És que jo possiblement les veuré totes. Crec que excepte Mortal Kombat 2, que aquesta no tinc cap mena d'il·lusió, crec que totes les altres les veuré.
0: Vaja, Evil Dead, Sam Raimi, així, m'interessa, i la de 28 anys després. Si torna a haver-hi una seqüència equiparable en el Ralph Fiennes posant-se diabòlic amb Iron Maiden, jo estic a dins, estic a dins. Total.
1: Però corregeixo, Scream 7 em sembla que tampoc la veuré.
0: No?
1: Ja, no, ho sento.
0: A mi les tres primeres em semblen correctes, després ja n'he volgut veure.
1: Clar, és que n'hi ha quatre més.
0: No pot ser. Fora d'aquí.
1: Sí.
0: Bé, idò, ja se'ns acaba el temps, no? El programa no dona més de si. Alguna cosa més que vulgueu comentar de tendències o de títols que hem deixat fora?
1: Jo crec que ens hem deixat una tendència, però jo crec que li dedicarem un programa sencer, que és al cinema asiàtic.
0: Sí. Més que cinema asiàtic, indústries alternatives, no? Que els Estats Units deixen de ser el centre del món i el seu soft power dominant tot, i arriba doncs Corea del Sur, que ja està més que assentada, la Xina, també arribarà, el Japó. Abans has dit l'anime de Ninchol, bueno, depèn de la generació, per la gent més jove que nosaltres, ja no és una cosa de Ninchol, ja l'anime està normalitzadíssim.
1: No, i la prova és això, que un producte anime està número 6 de la taquilla mundial.
0: Exacte, ja no és una cosa dels friquis de la classe, igual que els superherois varen deixar de ser-ho durant un temps, l'anime ja directament no es contempla com això. Veurem si ens arriben més coses d'Orient Mitjà, això ja està per veure, però vaja, en definitiva, els Estats Units, el seu podi com a principal exportador de cinema està una mica en disputa.
1: Com a mínim té alguna, diguem-li, amenaça o algun rival, que ja està bé.
0: Bé, doncs, dit això, moltes gràcies, Jan, moltes gràcies, JR.
3: Moltes gràcies.
0: Un altre dia més aquí, i a vosaltres, recordar-vos que us estimem molt i us esperem a la propera vegada que ens escoltem. Fins aviat.
1: Molt bé, salut i gineu. Hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Laida Memba Ikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Ensé i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat Rubí Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'Hospital Comarcal, que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la Divisió d'Honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Molt bon dia, passen gairebé 6 minuts a les 10 del matí. Escolten Cugat Mèdia, avui a l'espai polític de Ràdio Sant Cugat. Ens acompanya Bernat Picornell, que és portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Cugat. Bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Comencem fent una mica de balanç. Falta un any per a aquestes eleccions municipals. Quin balanç fa Esquerra Republicana d'aquest curs polític i quina nota es posaria?
1: Mira, nosaltres vam venir en aquest mandat per arremangar-nos. De fet, és el que, preguntant a la gent de Sant Cugat si havíem d'entrar o no al govern, la gent ens deia que això de la discussió política s'havia d'acabar i que el que calia era arribar a acords, intentar consensos i arremangar-nos. I això és el que hem estat fent tot el mandat. Òbviament, amb projectes que han avançat més ràpid, amb projectes que han avançat més lentament, però que avancen, i per tant, doncs, la nota és positiva. Òbviament, cal esperar aquest últim any, però en qualsevol cas, nosaltres sempre hi volem ser en el moment en què es proposi, doncs, avançar la ciutat.
0: Això de la nota li pregunto per si és en totes les àrees, perquè en els darrers tres plens municipals, treballadores de serveis socials han comparegut també a l'audiència pública per explicar la seva situació. Heu explicat que heu estat treballant, però com s'arriba també fins aquí, fins a aquesta queixa?
1: S'arriba a aquesta queixa per una qüestió que moltes vegades doncs, ja hem explicat que necessitem canviar, que és que la velocitat de l'administració no és la velocitat que la ciutadania necessita doncs, algunes respostes. Diguem, no? I per tant, el que ens passa moltes vegades és que la pròpia maquinària, ja no de l'Ajuntament, sinó de l'administració en termes generals, doncs, va massa lenta i per tant, doncs, a l'hora, per exemple, de cobrir una baixa, doncs, anem massa lents. Tenim unes borses, les borses s'esgoten, quan s'esgoten les borses has de publicar l'oferta, uns dies has d'esperar perquè la gent es presenti, etc. No? I per tant, anem lents amb algunes coses que hauríem d'anar més ràpid i això és una cosa que hem de millorar i per tant, efectivament, hi ha àrees que nosaltres doncs, hem posat les bases doncs, perquè funcionin, perquè vagin molt bé, però és veritat que determinades casuístiques doncs, fan que aquestes coses doncs, no acabin d'avançar a la velocitat que nosaltres voldríem.
0: I què es pot fer per millorar aquesta situació d'aquestes treballadores en concret?
1: Jo crec que moltes coses, però en primer lloc una revisió interna diguem de processos, però un cop s'hagi fet la revisió interna de processos el que cal fer és dotar-lo més enllà dels mínims establerts, més enllà de les ràtios, posar els professionals que toca a cada una de les àrees diguem de cada un dels serveis, diguem, o cada un de les dels territoris que, de serveis socials, no? Perquè estem com dividits en barris, i anar més enllà, perquè anar més enllà garantim, més enllà vull dir, més enllà del servei que es demana no? a l'Ajuntament, anant més enllà aconseguiríem doncs, pal·liar, per exemple, doncs, més ràpidament o tenir menys problemes quan hi ha baixes laborals.
0: Diria que falta gent, de tota manera, dintre de l'àrea.
1: A finals d'any passat nosaltres vam arribar a les ràtios. El ràtio és el mínim exigit, diguem, per la Generalitat. És una qüestió doncs, que jo no sé si mai s'hi havia arribat aquí a Sant Cugat i, per tant, nosaltres hi vam arribar i orgullosos doncs, que n'estem, però no és suficient perquè avui la ciutadania de Sant Cugat necessita doncs, més resposta per de l'administració i crec que moltes dades doncs, ho expliquen, no? Que un percentatge molt, molt elevat de Sant Cugatencs doncs, rep algun tipus d'ajuda social i, per tant, doncs, la situació és molt complexa a nivell de país també a nivell de Sant Cugat.
0: Abans ho ha dit vostè, estan en coalició amb Junts al govern, és el segon mandat que hi són al govern Esquerra, abans amb altres socis de govern, ara amb Junts. Si hagués de destacar tres projectes o decisions que no haurien tirat endavant sense Esquerra al govern en aquest mandat, quines serien?
1: Mira, entrada una de la primera setmana que sempre expliquem, que és que jo crec que si Esquerra Republicana no fóssim al govern l'anella verda, diguem, del centre hagués desaparegut, perquè de fet en el mandat anterior Junts doncs, ja ho havia dit d'aquesta manera i per tant doncs, això és una cosa de la primera setmana, no? Però en qualsevol cas jo crec que podem explicar coses que hem doncs, treballat molt o hem empès doncs, perquè tinguin endavant com Canametller, per exemple, no? Que és un projecte doncs, que va sorgir de l'anterior mandat i que ara, aprofitant la feina que es va fer amb l'abans de planejament es farà l'aprovació inicial o, per exemple, continuar doncs, amb la bona doncs, salut de la seguretat a Sant Cugat, doncs, que també és un dels nostres puntals i de feina molt, molt diària doncs, per assegurar que la ciutat de Sant Cugat doncs, segueixi sent una ciutat segura.
0: Quan va entrar en el govern van dir que Esquerra volia ser útil. Creu que els ciutadans també perceben què aporta Esquerra i què aporta Junts? És a dir, el seu granet de sorra, quin és, i que no quedi desdibuixat amb l'obra també de Junts?
1: Clar, efectivament, aquest és el quid de la qüestió. Nosaltres, més enllà de que, evidentment, tots els partits polítics doncs, busquen uns resultats electorals, nosaltres anem més enllà. Nosaltres volem plantejar quin és el futur que li espera a Sant Cugat i després, si vols, doncs, en parlem. No? I, per tant, posar la nostra petjada a com ha de ser el Sant Cugat del futur, per nosaltres, és fonamental. Si després la ciutadania ho percep o no ho percep, això ho diran les urnes, però en qualsevol cas nosaltres mai renegarem de la feina que estem fent a l'Ajuntament perquè no ens votin. Nosaltres la fem perquè ens ho creiem i perquè ens estimem Sant Cugat.
0: Però creuen, més enllà de percebre, creuen que a vegades pot perjudicar també decisions de Junts cap a Esquerra? I segur que no s'han desmarcat suficient? I després entrarem en exemples.
1: És possible que sí. Per exemple, la gestió que s'ha fet, que ha fet el govern, doncs, amb, per exemple, vinculat doncs, al conflicte amb Palestina, no? Amb el genocidi doncs, d'Israel cap a Palestina, és una de les qüestions doncs, que nosaltres no ens sentim orgullosos de com s'ha funcionat o de com hem funcionat nosaltres dintre del govern en aquest sentit. No? En un govern de coalició sempre hi ha doncs, moments en els que tu faries les coses d'una manera, l'altre partit les faria d'una altra, però l'objectiu és que puguem seguir marcant l'agenda de determinades qüestions i, per exemple, per nosaltres és troncal que l'habitatge sigui la prioritat número 1 del govern. Junts també està preocupada per aquesta qüestió, però no sé si hagués sigut la prioritat número 1, entre altres coses, perquè que és la prioritat número 1 d'Esquerra Republicana ho és des de fa molts anys, l'habitatge. Ho hem posat sempre al centre del debat i ara tothom en parla, però no fa tants anys no tothom en parlava, no? I, per tant, nosaltres volem seguir dissent per condicionar aquestes polítiques, no? A dia d'avui, deixant que n'amatlli a fora, tenim pendents de construir 500 pisos de protecció oficial, no? Doncs tots aquests projectes han de seguir avançant i segurament han d'avançar més ràpidament, per tant, posar doncs, una marxa més, doncs, perquè no podem perdre temps i, com deia abans, necessitem que l'administració doni resposta a la ciutadania.
0: En matèria d'habitatge, que ara justament iniciava aquest bloc, si Esquerra governés en solitari, què faria diferent en matèria d'habitatge, tenint en compte que és la seva prioritat número 1, com deia vostè ara?
1: Mira, nosaltres sempre expliquem que ens agrada molt Sant Cugat, a tots ens agrada molt Sant Cugat, però a la ciutat s'hi ha de poder viure. I, per tant, el model Sant Cugat és un bon model si s'hi pot viure. Si expulsa, no és un bon model. I, per tant, i això també va molt relacionat amb la identitat. Si demà doncs, tota la gent que està més implicada a la ciutat no pot viure a Sant Cugat, Sant Cugat deixarà de ser el que és. Per tant, necessitem assegurar doncs, que aquesta identitat persisteix i que la gent pot viure a Sant Cugat. Recordar que Sant Cugat era la ciutat amb més nens, però avui és la ciutat de tot el país, té unes persones puntuals, evidentment, amb menys joves en edat d'emancipació. I, per tant, això és un problema immens. Tenim, per una banda, l'envelliment de la població i, per l'altra, som la ciutat que menys joves té. Per tant, és evident que tenim un problema molt, molt gros i què és el que faríem? Doncs probablement haguéssim anat una miqueta més ràpid amb alguns dels projectes que estan damunt de la taula, però en qualsevol cas el que és important és que avancin i avancin en la major de les celeritats possibles i en això estem.
0: Amb què anirien més ràpids? Si pot concretar en quins projectes haguessin anat més ràpids?
1: Per exemple, jo crec que amb Regull doncs, potser haguéssim anat una mica més ràpid. És veritat que depeníem doncs, d'un... És un terreny privat, no és públic, i per tant doncs, també depeníem d'ells, però en qualsevol cas, amb les properes setmanes o mesos, doncs, ja portarem l'aprovació doncs, del projecte de Regull, o jo crec que amb Can Ametller doncs, potser haguéssim posat aquesta marxa més perquè doncs, per poder fer aquesta aprovació inicial que és tan important pel desenvolupament del sector.
0: Llavors entenc que Junts posa el fre amb aquesta rapidesa?
1: No, Junts s'ho volia estudiar molt bé per assegurar doncs, que Can Ametller doncs, segueix amb el model Sant Cugat, cosa amb la que estem d'acord, però nosaltres el que volem és maximitzar doncs, l'habitatge públic. Per exemple, l'abans de planejament ja era un bon abans de planejament, un bon projecte, però em sembla que tenia 2.800 pisos de protecció oficial planificats i ara ho hem augmentat fins a 3.200. Per tant, doncs, amb aquest procés de revisió també hem aprofitat doncs, per incorporar i més pisos de protecció oficial. Per tant, jo crec que és una bona notícia.
0: Sembla que la Generalitat ha descartat Can Camps, però tirarà endavant el que ara vostè explicava, que en Ametller, un projecte que ve de l'anterior també mandat. Què aportarà també aquest projecte a Sant Cugat i als seus ciutadans i si solucionarà amb aquests 3.000 habitatges que deia part del problema existent de l'accés a l'habitatge, assequible a aquesta ciutat?
1: L'accés a l'habitatge no es resol només construint més i, per tant, han d'haver-hi altres polítiques que per desgràcia, no estan a la taulada dels ajuntaments, sinó que estan a la taulada de la Generalitat i de l'Estat. Però el que sí que depèn de nosaltres és la construcció, o part de la construcció, de la protecció oficial. Avui, Promusa ha construït el 5% del parc total de l'habitatge, i per tant, doncs el 5% ha sigut o és públic. Amb Can Ametller ens anem a estàndards molt europeus, al voltant del 17-18% del parc d'habitatge doncs que sigui públic, no? I per tant, nosaltres ens volem assemblar al màxim als països europeus i que entenem que posant milers de pisos de protecció oficial per la gent que viu a Sant Cugat, això beneficia Sant Cugat pel que deia, perquè no expulsa i perquè d'aquesta manera també aconseguim doncs, que l'identitat santcugatenca, que és la que ens sentim tots molt orgullosos, doncs, segueixi viva.
0: Dic, al principi de l'entrevista, de la pregunta, deia, sembla que la Generalitat ha descartat Can Camps. Dic un sembla, perquè no sé si està molt clar, Can Camps està descartat?
1: Com dius, és una pilota que està damunt de la taulada de la Generalitat. Nosaltres no ens oposarem a la construcció de pisos de protecció oficial mai. És veritat que el projecte doncs, ha de tenir doncs, unes coses en compte, no?, que són molt importants, que és que, per exemple, doncs, no pot ser un barri desconnectat de la resta de la ciutat i, per tant, doncs, s'ha de tenir molt, molt en compte. Si tots aquests condicionants d'integrar-se a la ciutat es tenen en compte i són positius i vàlids, doncs, per la ciutat, i això fa que la gent de Sant Cugat no n'hagi de marxar, nosaltres hi estarem a favor, però crec que estem bastant més lluny avui de Can Camps que de Can Ametller.
0: Però es va presentar Can Camps veient fins i tot com seria aquest barri, aquest ecobarri. No sé si això genera frustració també cap al ciutadà, de que es presenti una cosa que pots veure com seran aquests carrers, com seran aquests pisos, amb imatges, renders i demés, i després això ara està com molt més junt que Can Ametller, que Can Ametller no és una cosa d'un projecte d'un dia per un dia.
1: Efectivament, la frustració és una de les qüestions que cal combatre des de la política, perquè és una de les malalties, no?, que patim la política i que l'extrema dreta se'n beneficia d'aquesta desafecció, no?, d'aquest allunyament. No? Però en aquell moment, nosaltres què vèiem? Escolta, el govern de la Generalitat, el govern de Salvador Illa, va dir, construiríem 50.000 pisos. Escolti, nosaltres li posem fàcil, té un terreny que és seu, nosaltres li fem el projecte, i que tiri endavant. La realitat és que no ha tirat endavant. Doncs això haurà de preguntar al govern de Salvador Illa per què no ha tirat endavant, no? Si hi ha coses que depenen de nosaltres, que és que Can Ametller està damunt de la taula, s'està treballant des de fa molt, molt de temps, i la realitat és que doncs, podem portar l'aprovació inicial d'aquí poques setmanes o pocs plens, no? Per tant.
0: Però Can Ametller no només depèn del govern o de Sant Cugat o de l'Ajuntament de Sant Cugat, hi ha altres factors que influeixen també.
1: Sí, però la planificació urbanística sí que depèn inicialment de l'Ajuntament. Sense planificació urbanística no es pot desenvolupar el barri, i per tant, el que està damunt de la taula era això, pensar com ha de ser el barri, posar d'acord, diguem, els primers privats, però saber o sent conscients que el principal és que els promotors sàpiguen que l'interès d'aquest barri ha de ser per la gent de Sant Cugat, no ha de ser un altre tipus de barri.
0: I aquesta feina de tasca de parlar, no?, amb els promotors, amb aquests privats que saben que no podran guanyar potser els diners que consideren que haurien de guanyar. Com és aquesta feina política i tècnica que ha de fer l'Ajuntament per assegurar que aquests pisos siguin assequibles?
1: Primer, que hi ha unes lleis que estan molt clares, diguem, que s'han de complir. La meitat del que es construeix doncs, ha de ser de protecció oficial, i per tant això és el que nosaltres posem damunt de la taula, i així és com serà a Can Ametller. Si els promotors no hi estiguessin d'acord, i escolti, o sigui, l'Ajuntament de Sant Cugat necessita poder donar resposta a la crisi de l'habitatge i que el model Sant Cugat, no?, no sigui un model que expulsa, perquè si, com deia abans, no?, si els fills de les persones que viuen a Sant Cugat no poden viure a Sant Cugat, Sant Cugat deixarà de ser una ciutat algun dia o altre, o deixarà de ser la ciutat que nosaltres coneixem, no? I per tant, volem que el model Sant Cugat es renovi en aquest sentit, que la gent pugui viure a Sant Cugat.
0: De fet, creu que hi ha el risc de Sant Cugat es converteixi en una ciutat cada vegada més inaccessible per a les classes mitjanes?
1: Avui ja és del tot o molt inaccessible. Jo sempre dic que a les persones que vivim a Sant Cugat és perquè decidim doncs, dedicar un percentatge doncs, molt més elevat del nostre sou que qualsevol altra ciutat del rural del nostre voltant, deixant Barcelona al marge, que té les seves pròpies dinàmiques, ja és molt inaccessible, i el risc és que ho segueixi sent encara més, no? Per tant, hi hem de donar resposta, i que els propers anys, quan dic anys vull dir un període de temps raonable, doncs incrementem molt la protecció oficial.
0: Vostè va defensar que les polítiques d'habitatge no poden ser discriminatòries, i no sé si té la sensació que hi ha sectors polítics que utilitzen l'habitatge per fer polítiques identitàries.
1: No, i no només les polítiques d'habitatge, sí. Segur que hi ha molts actors polítics que fan doncs bandera a qüestions, per exemple, relacionades amb la seguretat o amb els serveis socials per fer doncs polítiques identitàries. Jo el que dic és que tothom que ho necessiti ha de poder accedir a un habitatge. És un dret fonamental i ho hem de poder complir. I, per tant, totes les mesures que ajudin a que la gent pugui accedir a un habitatge, benvingudes siguin. Totes les mesures que impedeixin o entorpeixin l'accés a l'habitatge, nosaltres no hi estarem a favor.
0: Sobre el tema d'identitat, un debat que també ha generat diferències a la ciutat en les darrers setmanes o mesos és el padró. Fins a quin punt les posicions de Junts en aquesta qüestió incomoden l'esquerra?
1: Mira, nosaltres, quan vam començar a parlar del padró amb Junts, els vam explicar que teníem doncs un determinat nombre de persones empadronades doncs, en domicili fictici, en un equipament municipal, i que eren persones vulnerables en determinades situacions. I nosaltres vam defensar que les persones que no poden empadonar-se a casa seva pel motiu que sigui i que són vulnerables, s'han de poder empadonar perquè el padró és una porta a drets, diguem, no? I Junts això ho va entendre. I, per tant, l'enduriment d'accés al padró, si és pel padró general, en el sentit d'intentar doncs, que ningú s'empadoni quan no s'ha d'empadonar, benvingut sigui. Al final, el frau doncs, el podem combatre. Ara bé, per nosaltres el que és rellevant és que les persones vulnerables es puguin seguir empadonant a la ciutat. I, per tant, nosaltres creiem que això està sent així. I si no és així, perquè hi ha alguna persona vulnerable que no s'està empadonant, nosaltres volem tractar amb noms i cognoms a aquests casos, perquè el padró és una obligació. I, per tant, no és una opció, no pots empadonar o no empadonar, no, has d'estar empadonat allà on vius, i, per tant, hem de buscar les fórmules jurídiques necessàries perquè tothom es pugui empadonar.
0: El seu soci de govern parla de coladero, de que els últims 4 anys no se n'ha fet la feina com tocava, i vostès també estaven en aquell govern. Se senten interpel·lats perquè no s'ha fet bé la feina?
1: A veure, hi ha molts serveis de l'Ajuntament que en alguns moments dels últims anys, i no estic parlant de l'últim mandat, sinó anterior a l'últim mandat i també d'aquest mandat, per circumstàncies X, moltes, les que siguin, no han tingut la dimensió o els serveis que tocava perquè funcionés. I el padró, és veritat que havíem començat a posar doncs, ordre, doncs, perquè és veritat que hi havia hagut una situació personal, diguem, de la persona que el dirigia, doncs que la que sigui, no hi vull entrar, en qualsevol cas. El que és important és que a l'anterior mandat van proposar doncs, que hi hagués un nou cap del padró, que és l'actual cap del padró, que fa una excel·lent feina, molt, molt tècnica, molt professional, i per tant, doncs, benvingut sigui. Això ja es va començar el passat mandat. En aquest mandat s'ha doncs, acabat d'ordenar doncs, la qüestió del padró, però probablement la qüestió del padró ja no venia del passat mandat, ja venia de fa temps, perquè la gestió del padró és molt complexa. Estem parlant de molts moviments, de molta gent que ve, que marxa, que viu, que ja no viu, que es dona de baixa, o molta gent que s'empadona després ja no es dona de baixa. Per tant, tota aquesta gestió s'ha de portar de forma molt escrupolosa i molt diària, diria jo, per assegurar doncs, que tens la foto exacta de la gent que viu en aquell moment a la ciutat, que és el que diu la llei que ha de ser el padró.
0: Hi ha alguna decisió presa per Junts en aquest mandat amb la qual Esquerra no s'ha sentit còmoda, però ha acabat assumint per responsabilitat de govern?
1: Mira, nosaltres sempre diem que si hi ha decisions que no hi estem d'acord, hem de trobar la manera doncs, d'arreglar-ho d'alguna manera. Diguem, no? I, per exemple, el projecte d'habitatge públic al carrer Andana doncs, no s'acabarà fent, però nosaltres dèiem, bueno, si no s'acaba fent, però per altra banda garantim o ampliem doncs, la construcció doncs, prevista pels propers anys, doncs, en altres sectors, en altres àmbits, nosaltres, doncs, hi estarem d'acord. És veritat, vam perdre algunes vivendes, diguem, al carrer Andana, però, per exemple, en guanyarem, doncs, més d'un centenar al sector de Can Vasconcel, no? Per tant, doncs, per nosaltres no és negatiu. Òbviament que hi ha projectes que, doncs, tu ho faries d'aquesta manera i l'altre ho faria d'una altra, però aquí la qüestió no és fixar-nos, focalitzar-nos només en un projecte en concret, sinó tenir mirada general, dir, mira, això no ho farem, però farem tot això altre. D'acord.
0: La mirada també és un nom de debat que va ser un dels punts forts també de l'acord entre Junts i Esquerra. Ha estat també motiu de debat aquest any. En quin punt està la mirada? Veurem aquesta mirada? És necessària aquesta mirada? Escola la mirada per tots els oients que potser no estan familiaritzats.
1: Jo crec que és necessària perquè és un projecte de, i és una qüestió de justícia històrica i de tota la gent que hi ha posat doncs, tantíssimes hores i tantíssims esforços. Ara mateix la qüestió de la mirada està, jo diria que més a la taulada de la Generalitat que no pas de l'Ajuntament. Per tant, el Departament d'Ensenyament és el que... El Departament d'Educació, el que ha de dir és si farà o no farà la mirada, si posarà els diners o no, si és una prioritat o no, i en qualsevol cas, en quin lloc de la llista, diguem, de prioritats està a la mirada. Nosaltres creiem que es pot... s'ha de tirar endavant el projecte pels veïns, pel barri, per tota la gent doncs, que hi ha abocat doncs, tants esforços, i en el futur òbviament ja veurem de quina manera doncs, compaginem la baixada de demogràfica amb les escoles, però escolta, el que avui pot ser una escola, demà doncs, pot ser un equipament. No estic parlant de la mirada, parlo en general. Hem de pensar cap a on va la ciutat demogràficament. Jo sempre explico amb diferents coses. En 10 o 15 anys, la ciutat més o menys doblarà la gent que té 65 o més anys, i això és una notícia doncs, que hem de gestionar, i com que sabem cap a on anem... Mira, fa uns quants anys a Sant Cugat anàvem cap a una illa, i quan tu vas amb vaixell a una illa i estàs lluny, no saps exactament a on atracaràs, diguem, no? a on fondejaràs. Però quan t'hi acostes, ja saps, sí, ets d'anar allà. Doncs fa 20 anys no sabíem cap on anava Sant Cugat. Avui sabem quin és el límit de Sant Cugat, sabem quants habitants aproximadament doncs, tindrà Sant Cugat, i sabem quina és l'última construcció que farem de Sant Cugat. Per tant, el que és important és que estem en un moment en el que podem planificar exactament, perquè la piràmide de població també sabem quina és, quants equipaments necessitem, esportius, socials, educatius, etc. La mirada avui és necessària, doncs endavant amb la mirada.
0: De fet, Sant Cugat continua creixent i té un topall i una xifra amb la qual vostès treballen de on fins on creixerà aquesta ciutat. Quin és el principal repte de ciutat doncs, per als propers 10 anys? És aquesta planificació que creu, no? Vostè em diu que ja tenim, és a dir, sabem quants equipaments necessita, és poder-les fer? Seria aquest el màxim repte que té la ciutat?
1: El repte que té la ciutat és governar el creixement i fer-ho de la millor manera possible. Hi ha alguns sectors de la població que sabem que històricament els ha faltat equipaments, per exemple, i això és un consens del 100% dels grups municipals. Per exemple, el sector de l'esport. El sector de l'esport necessita doncs, uns determinats equipaments doncs, per tenir més tranquil·litat diguem d'espais. No? Doncs molt bé. Això ho podem planificar. No és un problema la construcció en si. La qüestió és com mantenim i, sobretot, com mirem el futur en relació a quanta gent utilitzarà aquell equipament d'aquí 5, d'aquí 10 anys, d'aquí 15, d'aquí 20, no? I això són coses que s'han de fer i, per tant, la principal preocupació és dir, ei, com que estem al final de la construcció de la ciutat, això no vol dir acabar la ciutat, perquè la ciutat muta, diguem, constantment, cada dia, no? Però com que estem al final de la construcció, anem a veure quines pastilles tenim, exactament quins són els equipaments que necessitem i doncs això, organització, planificació i execució. Per mi és, entre cometes, senzill. És molt complex, diguem, però ha de ser fàcil ara que tenim la ciutat al final. I nosaltres la tenim al cap, nosaltres tenim molt clar doncs, què és el que necessitem.
0: Al maig de l'any que ve hi ha eleccions municipals, de fet ja queda menys d'un any fins i tot. Entrarem aviat en un any electoral intens perquè les municipals es viuen amb molta intensitat. Esquerra Republicana ja governa la ciutat i no sé si això per vostès és un avantatge o un desgast.
1: Un avantatge segur, amb la possibilitat que tenim d'arribar a sectors, de treballar per la gent, de donar resposta a la ciutadania, és una cosa doncs, molt i molt important. I a més, tot això ens porta a tenir un coneixement molt important i el que deia abans, nosaltres tenim la ciutat al cap. Tenim la ciutat al cap perquè, primer, hi hem viscut tota la vida, ens la coneixem, i tenim els fills, volem que els fills segueixin vivint a la nostra ciutat. I, per tant, volem dedicar aquests anys de la nostra vida, que són molts bons anys, a la ciutat, a desenvolupar-la, acabar-la de desenvolupar, a assegurar que el model Sant Cugat no sigui un model que expulsa, que avui expulsa. De fet, fa molts anys que expulsa aquest model, no? Per tant, necessitem que els nostres fills segueixin vivint a Sant Cugat. Avui no és així.
0: Vostè és el candidat de les eleccions del 2027. Amb quin objectiu es presenta? Mantenir el paper actual o liderar una alternativa per disputar l'alcaldia?
1: Jo em presento per ser l'alcalde de Sant Cugat i ja veurem doncs, quina és la fórmula, òbviament, que, o quines són els resultats, diguem, quin és l'arc del ple municipal doncs, que ens surt d'aquelles eleccions. Però en qualsevol cas, jo em presento per ser l'alcalde perquè m'estimo Sant Cugat de sempre i presentar-se doncs, per dir, no, vull seguir amb el rol actual. No, escolta, jo vull governar la ciutat, tinc clar com ho hem de fer i estic convençut doncs, que tenim equip de sobres per fer-ho i sobretot entorn. I per tant, content i satisfet també de la resposta de la gent, dels actes. Hem obert doncs, ara un procés de fet fa mesos, un procés d'escolta activa amb diferents reunions amb sectors, amb trobades, amb cafès, amb sopars, i això ho anem fent de fa molt de temps i això va doncs, a tota velocitat cap al maig del 27.
0: De totes maneres, segurament s'hauran de fer pactes. No sabrem qui és l'alcalde, serà l'alcalde o l'alcaldessa, però majories absolutes es veuen difícils cada vegada més. No sé si un nou pacte amb Junts continua sent l'opció més probable o Esquerra està oberta a altres majories i acords.
1: Mira, nosaltres... Ja, començo, tu giro, diguem, no? Nosaltres no estem disposats en cap cas a pactar amb l'extrema dreta i per tant això vagi per endavant, és una cosa que fa temps que diem i que volem seguir doncs, mantenint perquè amb l'extrema dreta doncs, no podem anar enlloc, molt bé. Després, els pactes que puguin sorgir, nosaltres creiem que podem governar amb tothom i ho hem demostrat i per tant si podem repetir amb Junts amb algun altre suport benvingut sigui, si hem de governar governar amb PSC i amb Junts, si hem de governar amb les esquerres, nosaltres ens sentim molt còmodes amb les esquerres, però també sabem que la ciutat s'ha de governar i hem de ser possibilistes doncs, perquè els projectes tirin endavant, sabent que si no hi som, alguns projectes no tiren endavant, no? Doncs nosaltres oberts amb tothom perquè hem demostrat que ens podem entendre amb tothom i per tant la política, com deia abans, és arremangar-se, arribar a acords i jo ho entenc d'aquesta manera. Jo sóc una persona que intento evitar la confrontació directa, la picabaralla política, intento no parlar mai malament, diguem, de ningú, perquè crec que la gent n'està farta, m'incloc, diguem, la gent n'està farta quan doncs, veus les picabaralles polítiques, jo crec que hem de fugir una miqueta a això i assegurar doncs, que anem a construir majories estables i perquè al final l'objectiu és que la ciutat avanci i la ciutadania doncs, tingui resposta als problemes del dia a dia.
0: Crec que he entès que s'ha sentit més còmode governant amb les esquerres que amb Junts. No sé si puc...
1: No he dit això.
0: No has dit això, no ho he entès malament. Doncs.
1: Jo he dit que ens podem entendre amb tothom. Amb les esquerres ens sentim còmodes. Amb Junts ens hem entès amb les principals coses de ciutat. Si no ens haguéssim entès amb les principals coses de ciutat, no hi haguéssim pactat. I, per tant, nosaltres oberts absolutament a tothom, excepte amb l'extrema dreta.
0: Sí, d'aquí un any el tornem a entrevistar. Què li agradaria poder dir que ha aconseguit abans d'acabar el mandat?
1: És una molt bona pregunta. M'agradaria arribar al centenar d'agents de la policia local, però no és una qüestió que depengui, per exemple, exactament de l'Ajuntament, sinó que també depèn de les diferents convocatòries i l'èxit doncs, que tingui la convocatòria de participants. M'agradaria haver pogut doncs, avançar doncs, amb algunes construccions d'algunes promocions. M'agradaria haver pogut doncs, avançar o garantir, per exemple, doncs, que els serveis socials doncs, tenen doncs, les millors eines per treballar, perquè són unes excel·lents professionals i perquè estan pagant amb la seva salut doncs, la situació. No? Per tant, si això ho garantíssim de cara a final de mandat, jo em sentiria més que satisfet en aquest mandat. Perquè i el tema de les dades de seguretat, ho he dit abans, però no és menor. No és fàcil, en un context com l'actual, haver mantingut durant tants anys unes bones dades de seguretat i unes bones dades de sensació de seguretat. Per sort tenim una plantilla de policia local doncs, molt professional. Dilluns presentarem a la Junta Local de Seguretat el nou Pla Local de Seguretat, que és un excel·lent Pla Local de Seguretat que ens aboca, ens porta cap al futur, a ser una de les millors policies locals de Catalunya, i això no és un titular, això és una realitat. Hi ha moltes policies i el cos de Mossos d'Esquadra mateix, etc., que ens venen a buscar per doncs, determinades qüestions. Nosaltres estem molt orgullosos de tota aquesta feina.
0: De fet, és una cantarella que hi havia de la part política més de Vox o PP, PP que utilitzaven, que últimament hi ha menys titulars en aquest sentit, perquè com a mínim no piquen a la porta dels mitjans amb la sensació aquesta d'inseguretat.
1: I jo diria que fins i tot el Partit Popular entén que la seguretat a Sant Cugat no és una qüestió amb la que s'hagi de fer política, i per tant doncs, crec que la gran majoria de partits polítics estem d'acord amb això, excepte Vox, que sí que segueix fent doncs, la seva campanya per raons doncs, vinculades a la seguretat. Crec que són els únics que estan fora, diguem, d'un consens de com ha de ser la seguretat al municipi.
0: Hem parlat amb el portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Cugat, Bernat Picornell. Moltes gràcies i bon dia. I continuem parlant amb aquest any electoral que tenim per davant tan apassionant.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Vostès no marxin, que continua el magazín Faves Contades amb Alba Triadó i Carme Reverte. Bon dia.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: I avui obrim la primera secció de literatura de la temporada fent un viatge fins a l'Escòcia del segle XIX per descobrir un dels grans narradors de la literatura universal, Robert Louis Stevenson, autor d'obres tan icòniques com El cas misteriós del doctor Jekyll i Mr. Hyde o de l'Illa del tresor. Stevenson va ser molt més que un escriptor d'aventures, ell va ser un viatger, bohem, inconformista i un mestre del relat curt. Per parlar-ne, avui ens acompanya el Roger Grífols, llibreter de La Salvatge. Molt bon dia, ben tornat.
1: Molt bon dia, què tal, com anem?
0: Comencem forts.
1: Sí, no? Bueno, comencem així, tornant de l'estiu, que sí. Sempre, per exemple, l'Illa del tresor, a mi em recorda a una lectura d'estiu quan ets més jovenet.
0: Més jove, sí.
1: I, bueno, que tens més temps i que conquestant així d'aventures i tal, doncs, bueno.
0: Està bé.
1: Perquè ens en recordem una mica dels estius.
0: Ai, sí. Que no, ens, no amb nostàlgia, no? Ja en tornarem a tenir una altra, més que sigui molt calorós.
1: I avui en dia, amb la calor que fa, ja ni t'ho explico.
0: Potser tenim ganes de tardor.
1: I tant.
0: Fins i tot.
1: No ho saps prou bé.
0: Parlem, Roger, de Stevenson. El coneixem pels seus llibres, però jo diria que potser la seva vida és més desconeguda i podria ser una vida que podríem tirar fins i tot de novel·la.
1: Correcte, sí, sí. Va morir jove, diguéssim. Va morir amb 44 anys, però... Robert Louis Stevenson, vull dir que té una vida gairebé com si n'hagués viscut quatre de normals.
0: Perquè molta intensitat.
1: Molta intensitat. També ve determinada una mica per temes mèdics. Vull dir, això d'aquestes ànsies també, a part de l'esperit aventurer que sempre va tenir, també viatjava una mica en funció de climes més adequats, perquè de jove va desenvolupar una malaltia hereditària pulmonar transmesa per la seva mare, i, bueno, que finalment també li va portar complicacions i que hi ha una mort prematura, diguéssim. Uh-huh. Però també va buscar viatjar també en funció de climes més saludables per
0: la seva
1: salut.
0: Condició,
1: sí,
0: no?
1: Per la seva condició.
0: No sé què hi ha de cert en aquesta imatge, dèiem, de viatger, de bohemi, no sé, per posar alguna etiqueta, i d'aventurer. I no sé si ens situem a l'Escòcia o a l'Europa d'aquell segle XIX, si també era una figura poc convencional.
1: Per suposat, sí, pel que s'explica i els testimonis que ens han deixat, diguéssim, sobre la seva persona. Clar, ell venia d'una família, el seu pare era enginyer de fars, que, bueno, que també és una professió molt curiosa, no?
0: Sí.
1: De fet, ell va començar a estudiar-ho, diguéssim, per imposició paternal una mica. Després va fer dret per contentar el seu pare, bueno, perquè no li agradava molt això dels fars. Però ell venia d'una família presbiteriana, que això és molt calvinista, és una molt religiosa...
0: Això va, condiciona,
1: sí,
0: també
1: el
0: caràcter,
1: condiciona,
0: no?
1: Per la,
0: o la rebel·lió.
1: Clar, et condiciona a la contra moltes vegades, no? Llavors, de fet, ella es va declarar agnòstic o ateu, no recordo ben bé. Però, clar, ell sí que era un personatge de la universitat, va ser conegut molt per anar amb el... Clar, pensem que a l'època és això, és el segle XIX, la meitat del segle XIX, el tio portava els cabells llargs, anava amb una indumentària una mica així bohem i amb jaquetes de terciopelo, ara no em surt el...
0: De vellut.
1: De vellut, correcte, sí, no em surti el nom correcte en català. De fet, el coneixia a la universitat amb això, com a jaqueta de vellut, perquè sempre anava una jaqueta de vellut molt, molt característica, devia ser color, o sigui, una mica llampant. Freqüentava tavernes, freqüentava bordells, vull dir que tenia una vida una mica dissoluta, no sé si diríem bohèmia, però segurament poc convencional, o almenys... poc convencional a la manera que la portava ell, que no, uh-huh. Tampoc se n'amagava gaire, diguéssim. Potser en la societat victoriana això xocava molt més, no? Perquè era una persona que bé, que feia el que...
0: Fora de les normes.
1: Sí, fora de les normes, i no se n'amagava, diguéssim.
0: I això no sé si li devia portar problemes amb la família, també,
1: sí,
0: i amb l'entorn.
1: Sí, sempre va haver-hi friccions familiars pel tema aquest, pel tema religiós, pel tema... Clar, una família calvinista presbiteriana a l'Escòcia del segle XIX... Clar, si ja en el segle XXI ja també a vegades sembla, no?
0: Que el depèn, carril està molt marcat.
1: Clar, depèn del que hagis de fer, no? Busca't, fes una... Estudiar alguna cosa que et porti, no? Que sigui de profit. Doncs imagina't un tio que, clar, que sí que va acabar la carrera de dret, uh-huh. Una mica per això,
0: perquè s'havia de fer,
1: per acontentar,
0: no?
1: Una mica la seva família, però clar, és un tio que es va començar a viatjar. De fet, va viatjar molt també degut al... Bueno, que l'amor de la seva vida va ser... Clar, que això també li va portar molta polèmica. Va ser una dona casada, divorciada, 10 anys major que ell, amb dos fills. imagina't com devia ser a l'època, també
0: no
1: un escàndol.
0: No devia agradar gens. No,
1: clar,
0: no.
1: Vull dir que en aquest sentit...
0: Penso en la dona, també, eh?
1: No, no, per això, per això, sí, sí, i bueno, que van ser molt feliços junts, però vull dir que, clar, que no estaven els estàndards de l'època, i clar que va marcar, sí, sí, tot això era... Anava a la contra una mica amb tot.
0: I com creus que totes aquestes històries personals, aquests viatges, aquestes històries d'amor, aquests problemes de salut també, van influir en allò que escrivia i que ens ha arribat?
1: Clar, van influir molt perquè, clar, ell, el tenir aquesta condició una mica feble, de seguida també el va condicionar una mica en la seva escriptura, tota aquesta melangia, melancolia, els relats aquests una mica tan profuns i tan... A veure, que sí que té relats més lluminosos i tot, i d'aventures, per suposat, però sí que té un punt de vista una mica... No, potser diríem melangiós, pessimista...
0: Tot i la joventut, al final,
1: sí,
0: eh?
1: Perquè, clar, també pensem que va morir amb 44 anys, però, clar, en certa manera es va adonar de seguida de que el món, diguéssim, no era tan bonic com ens pinten sempre, no?
0: Sí.
1: Hi ha gent que no ni se n'adona en tot en 90 anys, doncs ella de ben jove ja...
0: Ho va aprendre de jove.
1: Ja va saber que, bueno...
0: És, que a dia d'avui podríem dir que és un clàssic indiscutible, però no sé, pel que ell has dit i pel que tu m'explicaves abans de fer la secció, si va ser ell valorat durant la seva carrera i en vida com un gran escriptor. Quina
1: Clar, va vendre... Vull dir, va ser un escriptor d'èxit perquè va vendre molts exemplars, diguéssim, però això ja sabem que no sempre va...
0: No va relacionat
1: amb la qualitat,
0: no?
1: Literària, o el que es considera la qualitat literària. El que va, diguéssim, penalitzar una mica ell, diguéssim, a la seva època, va ser, i fins passada la seva mort, bastant endavant, diguéssim, és que sempre se l'ha titllat una mica d'escriptor per nens, diguéssim, o per joves.
0: Pels contes, feia, no? Perquè
1: sí,
0: feia,
1: feia contes, feia literatura d'aventures, a banda de això de l'arxifamosa i el tresor, també té la fletxa negra, té molts relats així d'aventures, també. Llavors, això l'ha condicionat molt en aquest sentit, que molta gent el veia com un escriptor de segona fila perquè, bueno, pel simple fet de que potser sí que tenia un sector del seu... un percentatge dels seus relats anant enfocats a aquest tipus de literatura. Però això no vol dir que no tinguin una gran qualitat i una gran profunditat, vull dir que això és com tot, ja...
0: I en ella això l'atormentava? O...
1: No,
0: o li era
1: no
0: igual?
1: Pas. No, amb això em sembla que vivia bastant tranquil, eh? En aquest sentit. No era, de fet, no era vanidós.
0: No necessitava vanitat, aquest reconeixement públic.
1: No, de fet, es diu que al final de la seva vida molts dels seus relats els cosignava amb el seu fillastre, diguéssim, i, bueno, s'ha descobert que en realitat ho feia més per ell, diguéssim, que
0: sí.
1: perquè els escrivia ell, però posava com si...
0: Com per projectar-lo, no?
1: Com per projectar, o perquè tingués algun tipus de reconeixement, i per això algun tipus, algú que tingués ego, que
0: no ho hagués fet mai.
1: No ho hagués fet mai. Vull dir que no...
0: Clar, les seves obres més famoses, podríem dir, són L'illa del tresor, El cas misteriós del doctor Jekyll i Mr. Hyde, però tu ens ho deies ara, destaca molt per la seva faceta d'escriptor de conte, de relat curt.
1: Sí,
0: és un dels grans mestres.
1: És un dels grans mestres. En llengua anglosaxona, en anglès, diguéssim, per suposat, vull dir, a vegades se l'obvia una mica, però és dels més prolífics i dels escriptors de narració curta més valuosos, més ben considerats en l'actualitat en la llengua anglesa. Vull dir que està a l'alçada dels grans escriptors del relat curt en anglès.
0: Quines característiques tenen els seus contes? Què els fa diferents o què els fa especial, diries?
1: Clar, té molta economia de llenguatge, vull dir, que això a vegades també va a la contra, en el sentit que molta gent es pensa que, clar, que utilitzar, diguéssim, el ser concís i el ser estalviador en el llenguatge et fa pitjor escriptor, quan en realitat és ben bé al revés, no? Perquè no necessita de molta parrafada. També
0: per explicar.
1: Sí, i després té la profunditat psicològica dels personatges, que això, si et fixes en els seus relats, no és blanc i negre, el personatge no és bo ni dolent, sempre hi ha una mica l'ambivalència aquesta, no?, dels personatges que tenen diferents angles.
0: Les diferents facetes, al final, no?
1: Correcte. Un personatge dolent pot tenir moltes coses bones, també, i al revés. El personatge bo, el protagonista, que sembla que ha de ser...
0: Això, un ésser de llum.
1: Un ésser de llum, doncs, també té els seus dubtes, els seus cantons foscos, i això és molt enriquidor també, i és molt modern també per l'època que ho feia.
0: Sí, diguéssim. Per al segle XIX, sí, ara correcte. Estem acostumats al cinema, no? Sí. Que ens presenten tots aquests superherois en sí. aquests grisos, però no fa tant teníem els bons bons i els dolents dolents, no?
1: Sí,
0: no,
1: clar, també és molt important perquè va crear com molt estereotips en el bon sentit de la paraula del, per exemple, tota la imaginària que tenim dels pirates.
0: Sí.
1: Això molt
0: la pota de pal, el lloro.

0: està mostrant és la dualitat de les persones, no? Que, no, que és això.
1: Aquestes dues sí. cares, aquests dos sí. personatges.
0: És a l'extrem, però bueno, però una mica és això. Llavors, que de fet Freud també el va agafar molt, també el... O sigui,
1: a partir de l'obra?
0: El teorema aquest, no? El teorema, l'esquema aquest del doctor Jekyll i Mr. Hyde, també era un gran fan d'aquesta obra, també, del doctor Jekyll i Mr. Hyde. Relats curts que estan molt... Gairebé tots són molt aprofitables o molt reivindicables, i et diria que hi ha molt pocs que no tinguin qualitat.
1: Sí, gairebé és un encert segur.
0: Sí, hi ha el Club dels Suïcides, hi ha el Lladre de Cadàvers, o l'Aia, també, que passa precisament a Espanya... també així famós. Ah, sí, el Diable a l'Ampolla, que aquest és molt bo, és un diable que et concedeix els desitjos, i sempre, bueno, que això no sempre és bo, com ja sabem, que l'avarícia porta males coses. És que en té moltíssimes, vull dir, moltíssims... De fet, hi ha alguna edició completa que els pots trobar tots, però si no...
1: Tu en portes una de sí. força... No sé si són tots, però gairebé,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: n'hi ha molts, eh?
0: En aquest cas, l'ha fet d'estar... Valdemar, que és una editorial que en narrativa així fantàstica, de terror, ho fa molt, molt, molt, molt bé, amb una enquadernació també de tapa dura molt bonica, i aquest és el... En aquest cas, pel que he llegit el pròleg i m'ho haig de creure, aquí estan reunits tots els contes que...
1: El teniu?
0: Tots
1: els relats curts. A la Salvatge,
0: sí,
1: si algú
0: el tenim,
1: té ganes, sí, l'hem
0: sí,
1: despertat
0: no
1: el Cuquet, el trobarà.
0: Això no hi ha problema. De totes maneres, aquests, els més clàssics de tots, em sembla que sí que es poden anar trobant, diguéssim, per separat.
1: Mm-hmm.
0: I alguna altra antologia, que potser te'n manca algun, però bueno, però sí que és possible que els puguis acabar tenint tots, si no és aquesta edició que he portat jo, que és una mica de... No et diré de luxe, però bueno... Que
1: home, és d'aquestes boniques de tenir.
0: Sí, és per posar el prestatge i t'has de rascar una mica la butxaca, però...
1: A vegades val la pena,
0: sí,
1: no?
0: Mi,
1: si ens agrada,
0: sí.
1: o a l'autor,
0: per mi, sí.
1: o a vegades...
0: Per mi, sí.
1: Tenir aquella obra bonica...
0: Sí, també té narrativa de viatges, també, perquè que és un, potser és un aspecte d'ell que no, potser no és tan conegut.
1: No és tan conegut.
0: Però ell va viatjar molt, ja des de ben... Bueno, diria ben jove, perquè va morir jove, però vull dir que... va fer un viatge a França amb mula, als mars del Pacífic també, perquè va acabar morint a Samoa. Vull dir que té 3 o 4 llibres també de... Per també va creuar tots els Estats Units, per amor. Vull dir que això no fa qualsevol.
1: No, i menys al segle XIX,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: no hi ha la tecnologia
0: sí, busca,
1: i els transports que hi ha avui en dia.
0: Diu, perseguint a la seva, diguéssim, amant, diguéssim, se'n va anar fins als Estats Units i després va creuar de costa a costa, pràcticament. Que també això va plasmar, diguéssim, narrativa de viatges.
1: Dels dos grans títols, potser, que no sé si són grans perquè són millors o perquè són els que s'han fet més famosos i populars, en recomanes un per sobre de l'altre o en funció de l'edat, dels gustos?
0: Clar,
1: no sé si
0: clar,
1: és la gran
0: sí.
1: novel·la d'aventures i d'altres hores, des que ets ben jove.
0: Per mi, segurament, a nivell personal, per mi, sí, segurament és... A més, és curiós perquè, clar, jo ho associo també a pel·lícules, vull dir...
1: Sí.
0: que també mirava de petit, tot això de la Illa del Tresor, no sé qui eren els actors, però és una pel·lícula antiga, que hi havia la cançó d'aquella, La botella del ron, bueno, que era molt impressionable. Per mi, clar, és que són dos gèneres molt, molt, molt, no et diré contraris, però bueno, sí que és veritat que la Illa del Tresor potser és més... Te la pots llegir a qualsevol edat, però potser si la llegeixes a una edat així... Clar, els joves d'ara no sé si fan aquestes coses, però... Però, clar, jo
1: em
0: vaig llegir amb 12, sí, amb 12 o 13 anys me la vaig llegir, clar, i et poses la història al cap i és com si tu...
1: I et converteixes en un pirata.
0: En un pirata, sí, és com si et posés el mocador al cap i...
1: I endavant amb
0: l'aventura.
1: La pistola,
0: el cinturó, el sable, i anar a buscar el mapa i anar buscant el tresor pel jardí o per Collserola. Bueno, Collserola no, que està tancat.
1: Ara l'hem tancat.
0: Trobarem senglars i els forestals que ens faran fora.
1: També.
0: Però... I l'altre, potser l'altre té... Clar, l'altre potser, al ser una mica joc psicològic, també te'l pots llegir amb 13 o 14 anys, però potser va una mica més endavant, potser...
1: Entens més els matisos, probablement,
0: sí.
1: no?
0: Sí.
1: I ens explicaves ara, hi ha la part de literatura, però com que són històries tan bones, diguéssim, han arribat en adaptacions al cinema...
0: Sí, i tant, i tant. Bueno, aquestes dues que dèiem, la Fletxa Negra també va ser una pel·lícula d'aventures. Ara no et sabré dir els directors, mira que anava molt al cine, però me les he vist mil vegades, les tenia gravades amb...
1: Amb el vídeo?
0: Sí, amb vídeo.
1: Que les feien a la televisió i podies gravar-ho.
0: Això ja no existeix, però bueno, sí, tenia el doctor Jack i Mr. Hyde, que era una pel·lícula clàssica de terror, L'Illa del Tresor, per això que és el que et deia... Que...

0: sí, que també em marcava molt, que em sembla que n'han fet no sé quantes versions, vull dir que també són...
1: Hi ha còmics, també.
0: Sí, són pel·lícules, sí, correcte, hi ha un còmic, que el John Longsilver, em sembla que sí, que nosaltres, jo el tinc, de fet, aquest, que és una revisitació del personatge del Long John Silver, que és el dolent, diguéssim, uh-huh, amb la pota de pal i tot plegat. I sí, sí, se n'ha fet de totes... còmic, pel·lícula...
1: Totes les adaptacions
0: disco,
1: possibles,
0: no,
1: probables...
0: Però quasi, sí, sí.
1: I ara que fa un segle de la seva mort, més d'un segle, de fet, creus que encara queda petjada de Stevenson? En la manera de fer, en algun tipus de literatura, fins i tot en algun autor, al cinema?
0: Suposo que sí. Mira, avui, revisant-me les notes que tenia, hi ha opinadors que inclús diuen que hi ha algun relat de Stevenson que va influenciar inclús en Tolkien, vull dir que segur que queda. Vull dir que
1: Tolkien no era de poques paraules, per això.
0: No, això no.
1: Aquí però... vindria a ser dos mons, sí, molt a part.
0: Sí, sí, no, correcte. Però segur que... Sí, sí, segur que... Segur que... No sé si queda a nivell directe, clar, perquè avui en dia, clar, han passat un segle, segurament tu no veus la petjada, però a través d'altres escriptors que també han rebut la seva influència, segur que alguna reminiscència li queda.
1: En tot cas, ben actual, per llegir-lo, a qualsevol edat, hi ha els relats curts, de fet, els llibres tampoc són molt, molt, molt llargs.
0: No, això també és, avui en dia, que anem tan atabalats... Jo sempre reivindico, també és un gènere, això del conte, el relat curt, que està... Que
1: una mica està denostrat, una mica, sembla, oi?
0: Sí, perquè, és, clar, la gent pensa que és això, que és literatura de segona. Ai, perdó. Literatura de segona i no és ben bé així. Vull dir que hi ha grans mestres del relat curt i en aquest cas, no sé, és que...
1: No
0: bueno, clar,
1: taula.
0: Vas amb el tot xuquet al tren, segurament és incòmode, però sí que aquest tipus de relat curt jo penso que entra molt bé. Que...
1: Doncs reivindicat el relat curt, en aquest cas amb Stevenson. Nosaltres ens acomiadem per avui. Mm-hmm. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les 10 del matí, amb els informatius. Seguirem parlant de la Setmana Europea de la Mobilitat, amb els reptes que suposa encara la mobilitat a casa nostra per a persones amb diverses discapacitats. I acabarem amb una entrevista amb la Montse Moral, coincidint amb la Setmana del Farmacèutic. I tornem demà a les 10 del matí. Moltes gràcies.

0: que...
1: Les hormones són missatgers químics fascinants que regulen innombrables funcions al nostre cos. Però sabies que algunes hormones poden influir en el nostre comportament de formes inesperades? Un exemple curiós és l'oxitocina, coneguda com l'hormona de l'amor. Aquesta s'allibera en grans quantitats durant moments de connexió emocional, com ara un part, la lactància o fins i tot en abraçar algú estimat. Tot i això, estudis recents han revelat que l'oxitocina també pot fomentar comportaments competitius o d'exclusió en certs contextos socials. Per exemple, quan s'allibera en un grup, pot enfortir els llaços entre els seus membres, però també pot augmentar la desconfiança envers persones alienes al grup, un fenomen conegut com el parroquialisme. Aquest doble paper de l'oxitocina mostra com una sola hormona pot tenir efectes oposats depenent de la situació. A més, el seu alliberament no només passa en humans. En animals com els gossos, l'oxitocina augmenta quan interactuen amb els seus amos, reforçant aquest enllaç. Aquest descobriment ressalta la complexitat de les hormones, que no només regulen funcions físiques, sinó que també modelen les nostres emocions i decisions socials de maneres sorprenents i, de vegades, contradictòries.
2: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Si teniu a casa un gat i un gos, aquest poema és per vosaltres. I si no en teniu, també, perquè és un poema molt divertit.
6: Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. Lola Sánchez Gachi. El poema que he escollit es diu Gat i gos i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè tinc un gat i un gos. Gat i gos. Era un gatet esquifit, desnerit, escarrancit, arraullit, vora el foc que es petegava. Foc de troncs mal estallats, retorçats, apilotats, enfumats, sota l'olla que besava. No gaire lluny veia el gos, pel cendrós i malmirós, neguitós, per la teca que es petegava. L'un de l'altre no es fiava i es miraven de reull, tot aguantar-se la gana mentre l'olla vull que vull.
5: Moltíssimes gràcies per recitar aquesta poesia, Lola. Et felicitem per tenir un gat i un gos i per llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Esnse i Xavi Rodríguez Soriano. Vall d'Oreix dona aquest divendres el tret de sortir de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles i també a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb carts a pedals. El futur hospital de dia que ha de donar servei a Sant Cugat Rubí Castellbisbal atendrà principalment els casos i procediments més freqüents, mentre que les patologies greus, complexes o poc habituals, continuaran concentrades als hospitals actuals. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, durant una visita a Rubí. Segons Pané, els hospitals convencionals han de continuar assumint aquells tractaments que una persona pot necessitar poques vegades al llarg de la vila i que, per la seva complexitat, convé concentrar en centres de molta experiència. I precisament, junts per Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal ha reaccionat a les noves concrecions del Departament de Salut sobre aquest centre, reclamant al govern que aclareixi tant la cartera de serveis com el calendari de construcció de l'equipament. Les tres agrupacions locals remarquen que el centre anunciat serà d'alta resolució i sense capacitat d'ingrés, a diferència de l'hospital comarcal que s'havia reivindicat durant anys per als tres municipis. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrena a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serraima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir, com ja bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 21 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs repassem aquesta xarxa viària que envolta Barcelona, àrea metropolitana, zona del Vallès, per exemple, a l'autopista AP7 a Barberà del Vallès. I tenim un vehicle avariat que talla carril en sentit nord, en sentit Girona. Ara ja hi ha aturades d'uns 5 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. Per tant, retencions de 5 quilòmetres en aquest tram de l'AP7, com et deia, en sentit nord, sentit Girona, és a causa d'un vehicle avariat que talla carril. A la C58, sortint de Barcelona, molt a prop del nus de la Trinitat, a la zona de Montcada i Reixac, hi ha un vehicle avariat que complica ara la circulació sortint de Barcelona, aturada d'un quilòmetre entre el nus de la Trinitat i Montcada i Reixac. Això a la C58, una C58 d'entrada a Barcelona carregada, com és habitual, durant més de 3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. I ara sí, ja acabo amb la C-17. Hi ha un petit tram de retencions d'un quilòmetre a Mollet del Vallès i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda. Avui al Connectats obrirem la temporada de bolets parlant del tema ara que som ja pràcticament a les portes de la tardor. Des de Sabadell entrevistarem la micòloga Laia Ribas perquè ens en faci una previsió. Continuarem amb tecnologia des de Castellà del Vallès. Ho farem per descobrir la tasca que fa un mentor digital. Conversarem amb Denís Serrano, que és mentor digital 4.0 dels serveis educatius Vallès 8. I acabarem descobrint un nou espai per a infants i joves a Badalona. La llibreria Les Pomes, amb Ampar Sabater, la fundadora d'aquesta llibreria. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: doncs arriba el moment de saber què és el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats aquest dilluns, i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La terrassenca Berta Avellán ha revalidat el títol de campiona del món de trial a l'aire lliure. La pilot de l'equip Escorpa ha segellat la victòria al Gran Premi d'Espanya, l'últim del campionat, disputat aquest cap de setmana a Pobladura de les Regueres, a Lleó, en un frec a frec amb la seva principal adversària, la italiana Andrea Rabino. Avellán arribava a aquesta última prova amb només 11 punts d'avantatge. La primera ronda, la de dissabte, però, va ser propícia per a la garenca. Va completar una primera volta gairebé perfecta, mentre que Rabino realitzava la seva pitjor actuació de l'any amb dos fiascos i diverses penalitzacions. En acabar la jornada, Avellán ampliava l'avantatge fins als 15 punts per afrontar amb més tranquil·litat la jornada de diumenge. En les dues últimes voltes, la pilota garenc també va ser la millor, tot i patir algun ensurt a la primera volta. Finalment, Avellán va tornar a aixecar el títol amb un total de 368 punts, 19 més que la italiana Andrea Rabino. És el segon mundial consecutiu de la terrassenca, el tercer en total si sumem el Mundial Indoor d'Xtrial.
0: Gràcies, Sergi. Anem fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Els robatoris amb violència i intimidació han augmentat a Sabadell un 19% durant el primer semestre de l'any, segons l'últim balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior. Entre gener i juny se n'han registrat 215,34 més que en el mateix període de l'any passat. En global, la ciutat ha registrat 5.159 delictes, un 1% més que fa un any. Els furts continuen sent els més nombrosos, amb gairebé 1.500 casos, tot i que baixen lleugerament. Entre les dades positives destaquen els delictes contra la llibertat sexual, que han caigut un 28%. Les agressions sexuals amb penetració han passat de 25 a 15 casos. I pel que fa a la cibercriminalitat, les estafes informàtiques baixen un 4%, mentre que la resta de ciberdelictes augmenten un 10,5%.
0: Gràcies, Anna. I ara anem fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. La Sisa Joventut s'ha proclamat campió de la Supercopa Endesa després de derrotar el Barça 101-87 en un derbi català, trepidant de principi a fi. El pavelló olímpic de Badalona, ple a vessar, amb més de 12.000 espectadors, ha empès l'equip en un partit d'alta intensitat. Nicolás Laprovítola va tornar a ser el millor jugador del partit, amb 31 punts, 9 triples i 28 de valoració. Precisament va ser un jove Ricky Rubio qui aixecava el darrer títol de la penya el 2008 i qui l'ha tornat a alçar aquest diumenge a l'Olímpic. El base no va poder contestar tenir l'emoció i va admetre que es va sentir nerviós per la final.
4: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
3: Amb aquesta victòria històrica a casa, el club verdinegre trenca una sequera de 18 anys sense títols oficials i tornen a aixecar la Supercopa 39 anys després del seu últim triomf en aquesta competició l'any 1986.
0: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
5: Bona tarda. Més de 200 entitats del Baix Llobregat i altres zones de Catalunya s'han mobilitzat fins a Barcelona a motiu de la convocatòria de manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. La protesta coincideix amb l'aprovació de l'Andorra, el document de regulació aeroportuària 2027-2031. Des de l'aeroport, l'entitat organitzadora s'ha insistit en continuar fent pressió per tirar enrere aquest projecte. Escoltem els seus portaveus, Jaume Osete i Clàudia Custó.
6: Aquest projecte va per llarg, necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
7: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
5: Personalitats polítiques com la diputada Jèssica Albiach, de Comuns, o la diputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, també necessiten aquesta manifestació que ha plegat milers de persones pel centre de Barcelona.
0: Gràcies, Luis. I del litoral, novament al Vallès, Castellà, Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Més de mig miler de persones van celebrar la 24a trobada de tardor del Puig de la Creu aquest passat diumenge, en una jornada en què el repic de campanes, les sardanes i el cant coral van omplir una jornada festiva des de primera hora i fins al migdia. El Puig de la Creu és un dels espais favorits de la major part dels castellarencs i en la 24a trobada de tardor l'assistència va arribar a desbordar les expectatives dels organitzadors. En els últims anys, unes 150 persones feien acte de presència, però en aquesta ocasió, més de mig miler van omplir fins a la bandera el recinte, arribant a desbordar l'organització. La possibilitat de visitar els diferents espais del recinte, a banda de totes les activitats programades al matí, van fer omplir totes les activitats i es van repartir fins a 140 botifarres amb torrades entre els assistents. Els dos plats forts de la jornada van ser els actes organitzats pels Amics del Puig de la Creu, amb les sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers i l'agrupació sardanista d'Amics de Castellà i el concert coral a càrrec del cor Sant Manat.
0: Gràcies, Albert. Ara continuem per Rubí. David García, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Des d'aquí, Rubí, us expliquem que l'equip de govern ha presentat la nova programació dels espais escènics municipals, que per primera vegada suma el casino de la plaça Catalunya al ja habitual Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat ja pel primer equipament, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Anna Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí.
10: Crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat.
9: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament, mentre que el públic també podrà veure Solstici, de l'Esbart o les funcions familiars de la xarxa. A més dels concerts de Jere, la sessió de ball d'Esteve Llop o els grups locals en el marc del festival Ruby Sound de Ràdio Rubí. Mentre que a la fora de la ciutat es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P i Pep Plaza o les actuacions de Chris Juanico, Northern Cellos o un tribut a Eric Clapton.
0: Gràcies, David. Acabarem aquest repàs de l'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Sara Vella, bona tarda.
11: Bona tarda. Cada 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que continua sent la principal causa de demència. A Catalunya, segons les dades més recents del Departament de Salut, més de 50.700 persones conviuen amb aquest diagnòstic i cada any es detecten prop de 9.000 casos nous. Darrere les xifres, però, hi ha històries personals com la de la Mònica Blasco, filla d'una persona amb Alzheimer que ha conviscut amb una malaltia que no només esborra records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de les famílies. Sentim-la.
12: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
11: Malgrat la crueltat de la malaltia, la Mònica afirma que aquesta també li ha deixat molts aprenentatges i insisteix a treure'n una part positiva.
13: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: De mica en mica, l'estiu arriba al final i dona pas a una nova estació. Aquest dimecres, de matinada, entrarem oficialment en la tardor. I per a molts això és sinònim d'una cosa. Comença la temporada de bolets. Una temporada que, però, arriba marcada per diversos factors que poden condicionar la seva recollida, com la meteorologia o bé l'estat dels boscos. Des de Ràdio Sabadell, la Mireia Sanz ha parlat amb la micòloga Laia Ribas perquè ens expliqui com preveu aquesta nova temporada boletaire.
1: Un canvi d'estació que arribarà després d'un estiu força sec i calorós, que tot i això deixarem enrere amb unes setmanes en què la pluja ens ha acompanyat a la comarca. I per això en volem parlar amb la micòloga Laia Ribas. Molt bon dia, Laia, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Doncs mira, molts dubtes sobre la temporada de bolets, Laia. La veritat és que en tenim un bon tou que volem preguntar-te a tu i començo pel principi. Perquè sigui una bona temporada de bolets, què necessitem?
2: Bàsicament necessitem que, diguéssim, un gradient de temperatures, cada bolet té el seu gradient. Hi ha alguns que són molt termòfils, és a dir, que els agraden més les temperatures més de caloreta o més fredes, altres que són, que tenen un rang més estàndard, però en general el que també un requisit que tenen tots és que necessiten humitat del sòl, o sigui, el sòl, el terra ha de tenir disponibilitat d'aigua perquè els bolets doncs es puguin desenvolupar i puguin créixer.
1: Per tant, la clau són les precipitacions, diguéssim, és que plogui.
2: És una de les claus, evidentment, potser diria que la més important.
1: Clar, i entenc que si ha estat un any plujós, és a dir, fins que va arribar l'estiu i ens va portar tota aquesta sequedat, no? Vam tenir una tardor plujosa, per tant, no sé si això ha deixat una certa humitat al subsol que ara els bolets poden aprofitar o l'estiu els ha assecat del tot.
2: Clar, s'està recuperant el bosc, doncs una miqueta s'està recuperant. Hi ha bolets que són més petits o que necessiten menys temps per sortir, doncs que ja es comença a veure doncs, amb aquests ambients o amb aquests llocs on realment s'ha mantingut aquesta humitat i les temperatures no han estat extremes, doncs ja es comença a veure. Però això, no? Hi ha variabilitat en el territori, anem a dir-ho així.
1: Per tant, en general, aquí entenc que cada bolet té la seva idiosincràsia,
2: correcte,
1: no? Diguéssim.
2: Sí.
1: Ara per ara podem preveure si serà una bona temporada de bolets o és massa d'hora?
2: Clar, és que en tant que no tenim un pronòstic meteorològic ajustadíssim, a 15 dies vista, doncs això és el que no ens permet. O sigui, necessitem, hi ha una tendència, si a l'estiu, si ara imagina't que ara les temperatures doncs baixessin sense baixar massa, que això tampoc no els agrada, i a més doncs fos una època aquesta doncs de precipitació i que, o si no és de precipitació cada dia, però sí que es mantingui aquesta boireta, aquesta humitat amb l'ambient, aleshores podríem dir, i això s'allargués durant tota la tardor, tindríem una excel·lent temporada, mentre que si aquestes condicions, doncs ara viu una secada, una calorada, una glaçada en general, clar, s'acaba o s'atura totalment doncs, aquesta activitat micològica evident, visible, que podem trobar en forma de bolets.
1: I quins són els bolets més resistents? És a dir, quins són els bolets que malgrat tot, poden passar-ho millor i poden ser, per tant, doncs, més presents?
2: Mira, els bolets més primerencs doncs, solen ser les carreretes, no? Els camassecs, que també es diuen. L'ou de reig també és un bolet bastant termòfil, que li agrada fins i tot sortir a llocs que exposats i que hi hagin unes temperatures relativament altes. El rossinyol també és un bolet primerenc, no? Que surt a principis doncs, de tardor, mentre que els darrers, no? El cep també, el cep tampoc no li agrada molt, no el trobarem molt massa a final de temporada, sempre també és un bolet més de principi de temporada, mentre que doncs, bolets com les llanegues o fins i tot els fredolics doncs, serien més de final de temporada, entre cometes. Després hi ha altres que surten específicament doncs, a l'hivern o específicament a la primavera, com és la múrgula. O sigui que cada bolet tindria el seu rang de temperatura i, a més, fins i tot alguns específicament una època on els podem trobar.
1: I el Vallès Occidental, en general, per la nostra orografia, per les temperatures que fan, per la manera de funcionar la comarca, diries que és una bona comarca boletaire?
2: Sí, el Vallès Occidental està molt bé. És veritat de que, com que ens trobem diversitat de boscos, ens podem trobar roures, pins, ens podem trobar sobretot alzines. Això vol dir que són boscos generalment heterogenis, i com que hi ha bolets associats amb alguns tipus d'hàbitat, d'acord? Doncs vol dir doncs, que podem trobar una diversitat bastant ampla de bolets, i no és el mateix anar a buscar bolets en un bosc mixt, no? On hi ha diverses espècies, que anar a buscar bolets en una pineda tota, diguéssim, de pirroig, per exemple. Perquè aleshores pues, allà podrem trobar igualment diversitat d'espècies, però sempre són les espècies aquestes amb les quals doncs, estem més avassats a anar-ne a buscar, no? El rovelló, la llanega, bolets que són els que el fredolic, bolets que són tradicionalment els que s'han recollit, mentre que si anem a un bosc d'alzina pues ens podem trobar altres bolets que no estem tan acostumats i fins i tot ho podríem confondre. Per exemple, pues, si anem a una zona on hi ha alzines, pues podríem trobar el llanegall en comptes de la llanega. Ens podria semblar que és la llanega, és el llanegall. En aquest cas no seria una confusió gens perillosa perquè també és un bolet comestible, però de més baixa qualitat, diguem.
1: Per tant, aquesta varietat fa que trobem varietat d'espècies, però no sé si fa que, per exemple, per aquells clàssics, no? El rovelló a casa nostra, a la nostra comarca, s'hi sent còmode o no gaire?
2: Sí, sí, sí, i tant que se sent còmode, i ja en trobem. El que passa és que és això, hem de trobar un bosc que també es pugui caminar, perquè normalment també els alzinars costa una miqueta més, perquè hi ha més sotabosc, i això és una miqueta, pot ser una miqueta més incòmode de caminar, i tenim aquesta diversitat d'espècies, que no vol dir que sigui al contrari, és un lloc excel·lent. També la temporada arriba una miqueta més endavant, perquè ara potser pues, les zones més altes són les que comencen temporada, anem a dir, després es va baixant, i la temporada doncs al Vallès Occidental es pot allargar fins al novembre o fins i tot ben entrat al desembre, insisteixo, sempre depenent d'aquestes temperatures i humitats desitjables.
1: Per tant, diguéssim, una comarca amb varietat, no? Amb diversitat en funció de com sigui el bosc i on els bolets s'hi poden sentir bé, però més tard. És a dir, ara tenen massa calor encara, no?
2: Correcte.
1: Com a resum, no? Seria una mica això. Clar, llavors, hi haurà les comarques clàssiques, no?, de Catalunya, com són el Berguedà, etc, on sí que hi ha molt nom, no?, a l'hora de... perquè són espais doncs, que estan preparats perquè els bolets hi puguin proliferar.
2: Bueno, perquè bàsicament són boscos de pineda, i aleshores generalment calcari, depenent de la zona, i aleshores, diguéssim, trobem doncs els típics bolets, el camagroc, no? També els típics bolets doncs que anem a buscar.
1: El bolet a dia d'avui és un tipus de producte que tinguem capacitat per poder-lo cultivar? És a dir, de xampinyons és evident que sí, perquè en trobem sempre, no? Tot l'any és evident que hem trobat la fórmula. Però jo, per exemple, els rovellons, més enllà de l'època, no? Encara no hem aconseguit, potser és positiu que no ho haguem aconseguit, Laia, però si més no, són com molt estacionals, no? En un món en què cada vegada les coses són menys estacionals, el bolet ho segueix sent molt, no?
2: Sí, correcte. A veure, hi ha una cosa que és important de saber, no? Els bolets no fan com les plantes, que poden absorbir o poden alimentar-se a través de la llum del sol. Aleshores, tenen diferents estratègies per poder alimentar. I una de les estratègies són bolets que es dediquen a descomposar, una funció importantíssima a la natura. Descomposar doncs, les fulles que cauen, les branquetes que cauen i retornar aquests nutrients al sol. Són, o sigui, si no existissin aquests bolets sapròtrofs, anem a dir-ho així, no existiria, diria que fins i tot la vida. Aleshores, tenen una funció molt important. I hi ha altres, que també són importantíssims, que són necessiten establir relació amb altres organismes. O sigui que per alimentar-se, imagina't un pi, imagina't un rovelló, que diguéssim, el rovelló seria com et diria, com una poma, posant un exemple així, seria la poma. I l'arbre del rovelló estaria sota terra en forma d'uns tubets molt primets que es diuen miceli. Aleshores, aquest miceli es connectaria amb les arrels del pi a través d'unes estructures que es diuen micorrises, que funcionarien, anem a dir-ho senzill, com un mercat, i aquí es faria com un intercanvi on a l'arbre li dona sucres al bolet per poder-se alimentar i el bolet a l'arbre li dona més capacitat d'absorbir aigua i sals minerals. O sigui que és una...
1: Que vagi molt bé.
2: Perfecte. I què vol dir això? Doncs que els bolets que són descomponedors els podem generalment cultivar, mm-hmm. Per això ens trobem el shiitake, per això ens trobem doncs, les volverieles, per això ens trobem els xampinyons, mentre que d'altres espècies fan aquesta relació amb els arbres i sí que els podríem cultivar, però aleshores necessitem un pi, imagina't, necessitem un pi, aquest pi, micorritzar-lo, és a dir, inocular-lo amb aquest fong, tenir una plantació, regar-la, mantenir-la, ballar-la perquè ningú... clar, i realment no surt a compte.
1: Clar, no seria de cap cas rendible, no? No seria en cap cas rendible per la indústria, no?
2: Correcte.
1: Que això ja et dic, encara no sé si és una bona notícia o no, eh? Ah, però vaja, aquí ho posem damunt la taula perquè era un dubte que tenia.
2: La tòfona sí que es cultiva. Aleshores sí que et val la pena perquè té un preu més elevat. Uh-huh. Aleshores, i a més també és un recurs interessant perquè són amb espècies autòctones, o sigui que és un recurs molt interessant on tu fas aquest planter d'alzines micorritzades, anem a dir-ho així, les plantes, i aleshores al cap d'uns anys doncs et surten les tòfones, que necessites un gos especial perquè surten sota terra, bueno, i tot això.
1: Uh-huh. Doncs això que hem descobert. Jo et volia preguntar també avui, Laia, amb aquest canvi climàtic incipient, amb aquest canvi de temperatures, amb aquesta evolució de la temperatura a casa nostra, els bolets ho passaran malament?
2: Doncs és veritat que ens falten molts estudis al respecte, però també hi ha una evidència, que és que els bolets, la majoria... molts, algunes espècies, estan associades amb un hàbitat. I en tant que aquests hàbitats van desapareixent o van marmant, doncs, evidentment, tots aquells bolets associats estrictament amb aquests hàbitats també ens aniran a la baixa. O sigui que bé no ens fa. També els bolets tenen aquella esperança de que tenen un metabolisme tan interessant, són font de metabòlics secundaris que ens poden ajudar en tants camps, que fins i tot també són una esperança, no?, per donar una miqueta de canvi d'aire amb aquest món, amb tants problemes, per tants punts de vista. Però, vull dir, la micologia tinguem-la molt present perquè realment doncs, és un recurs interessant per mantenir aquesta biodiversitat i per estudiar-la doncs, com més millor.
1: Quins diries que són les espècies que ho poden passar pitjor, que podem començar a perdre?
2: Doncs mira, bàsicament aquells hàbitats que s'estan reduint més especialment serien coses doncs, molt específiques. Ja en tenim algunes espècies en llista vermella, anem a dir com per exemple l'Erythium merinaceum, que és el bolet carner o la melena de león aquesta, que afortunadament es pot cultivar perquè és un bolet sapròfit, creix sobre fusta, però en canvi sí que la natura doncs, cada vegada ens costa més de trobar. I després, pues, jo què sé, espècies relacionades amb molleres, amb les torberes aquestes, amb les molleres que tenim i que a vegades, moltes vegades, doncs, amb aquest canvi climàtic doncs, cada vegada se'ns fan més petitones. Els boscos de faig també estan patint molt, fins i tot algunes pinedes de pèrrots també estan patint a causa d'aquestes altes temperatures, i això evidentment tots els fongs associats doncs, es poden veure doncs, afectats per aquesta pèrdua d'aquesta massa específica forestal.
1: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la Laia Ribas, micòloga, per haver-nos situat també sobre el Vallès Occidental com a bona comarca pel que fa als bolets i també, òbviament, doncs, amb aquesta part doncs, de relació també amb el canvi climàtic. Gràcies i que vagi molt bé.
2: Vale, moltes gràcies.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: I ara al Connectats coneixerem Denis Serrano, qui des de fa 3 anys és el mentor digital dels serveis educatius Vallès 8. Parlem de la introducció de la tecnologia a les aules i concretament de la intel·ligència artificial. Aquesta és la conversa que hi ha tingut el nostre especialista d'avui amb el periodista Jordi Rius.
1: Quina és la teva feina com a mentor digital?
2: A dia d'avui?
1: Sí, sí, perquè la cosa canvia molt.
2: És que en 3 anys que porto, cada any ha estat diferent. Aquest any, nosaltres el que fem sobretot són dinamitzadors de treball en xarxa. Proposem moltes activitats i moltes iniciatives com a comunitat. Fem assessoraments a equips docents, fem assessoraments a professorat, concrets tant de robòtica com de fabricació maker. I després tot el tema de documentació de centres.
1: Això, primària i secundària?
2: Això, infantil, primària i secundària. Des de I3 fins a quart d'ESO. Els posts obligatoris no entrem.
1: No entreu, ja m'imagino. Però vull dir, clar, I3 deu ser una mica difícil entrar-hi, no?
2: Bueno, no, són activitats de pensament computacional desendollat, són activitats més lúdiques, són jocs en els quals fas seqüenciació, amb la qual estàs treballant pensament computacional, però de forma molt lúdica. No entren a treballar ni pantalles ni res. És tot.
1: El cert és que, anem a dir, la robòtica és una gran extraescolar que moltes escoles, molts alumnes s'apunten. Suposo que hi ha interès dels alumnes per aquest àmbit, no?
2: Clar, fa uns anys sí que era una gran extraescolar. Des de fa 3 anys, més o menys, com que s'està implementant dintre de l'aula i dintre dels tallers o dels projectes d'aula, és una activitat que acostuma a agradar molt i engresca perquè és molt vivencial. També és cert que a qui no li agrada, no li agrada, com totes les coses,
1: lògic.
2: Però que fa que sigui una miqueta més lúdic algunes activitats per fer demostracions. No és el mateix fer una demostració, fer un dibuix, que fer un robot que fa l'acció que tu estàs experimentant. I llavors és molt més interessant per poder gaudir d'aspectes que no estan acostumats als nens.
1: I tu veus a certes edats que hi ha, bueno, que hi ha interès pel tema, anem a dir l'edat de 8, 9, 10 anys, que tenen interès i que proposen que fins i tot a tu mateix et sorprenen.
2: I moltes vegades una de les activitats que jo crec que més agrada és quan deixes creativitat lliure, en el qual tu proposes un repte i ells han de resoldre d'alguna forma diferent cadascú, i llavors veus que a part de que hi ha interès, hi ha molta inventiva, hi ha molta imaginació i capacitat de resoldre problemes amb robots o amb programació. O sigui, que és... Et sorprèn. Cada dia et sorprèn aquestes coses, perquè a més hi ha nens que tenen molta facilitat per l'organització prèvia, hi ha nens que tenen molta facilitat per la construcció i nens i nenes que tenen molta facilitat per resoldre el problema global. I coordinar-se. És un treball en equip molt, molt interessant.
1: I suposo que el tema del maker és el més interessant, no?
2: El tema maker és un, més a més, és un afegit.
1: Clar.
2: Ara, des de fa un any i poc, gairebé tots els centres de Castellar ja disposen de talladores làser o impressores 3D o plotters de tall, amb la qual estan implementant dintre de l'aula activitats de fabricació digital però orientades a resoldre coses de l'aula, és a dir, o fer...
1: Clauers, per exemple.
2: Clauers seria
1: el bàsic, senzill, va,
2: que és el que intentem defugir dels clauers, que s'acaben fent, però intentem defugir. Però, per exemple, hi ha instituts que el que fan és reparar peces de mobiliari o bé de jocs, o falta una peça d'uns escacs, en lloc d'anar a comprar-lo, doncs el fabriques tu, exactament, i treballes el disseny amb la impressió. En altres centres el que fan és, dintre d'un projecte, fabriquen la presentació final, maquetes. L'any passat vam tenir un centre de fora, que era de Palau, que feia el 25è aniversari, i vam crear la maqueta de l'escola amb tall làser i amb impressió 3D de tota la decoració. I van participar tot l'alumnat des de quart fins a 6è, activament, i va ser molt, molt interessant.
1: O sigui, també coses aplicades al que és la dinàmica de l'escola o institut, en aquest cas, potser, que els facin servir. És a dir, que si, per exemple, no sé... jo posaré un exemple que potser no sé si és molt adequat, però un plafó que no... que no... Bueno, o volem fer un plafó, no.
2: A l'escola Mestre Pla, per exemple, estaven fent la rotulació de tot el centre amb tall làser.
1: Sí.
2: El que passa és que també hi ha diferents, per exemple, el Sant Esteve, per exemple, que és un centre FATS amb el qual és referent en la fabricació digital i tenen acompanyament, ho han integrat dintre dels projectes d'aula, amb el qual, per exemple, quan fan una exposició, a l'exposició hi ha creacions ja fetes amb 3D o amb tall làser. I, per exemple, un altre exemple de funcionament és a l'Institut Castellar. Van obrir a les hores del pati la possibilitat per l'alumnat, portant el seu material, de crear les seves pròpies creacions, amb la qual cosa fa un petit FATS Lab, com el que tenim al Lab Castellar, petit per estudiants dintre de l'horari lectiu, amb la qual cosa hi ha una dinamització que està molt bé.
1: Està bé. Ara com ara, per exemple, cada centre públic d'aquí a Castellà té la seva impressora làser,
2: a petició de cada centre, és a dir, jo et diria que el 90% de centres de Castellar tenen talladora làser. Bueno, la totalitat de centres tenen alguna eina maker, o tenen impressora 3D, o tenen talladora làser, o tenen plotter de tall. Vol dir que tots tenen alguna cosa.
1: Diguem-ne que em sembla que és el segon any ara, que en aquest cas ja no es deixa portar el mòbil a les classes. Això ha afectat aquests alumnes, diguem-ne, d'alguna forma, o no sé, com ho veus tu?
2: Malgrat sigui el segon any, fins ara no es podia utilitzar el mòbil a les aules, ja. Només es podia utilitzar quan el docent ho requeria, això. Tenint en compte que aquest ús era més per secundària, a secundària, com que tenen dispositiu electrònic, és ordinador portàtil, tot el que es podia fer amb la tablet es fa amb l'ordinador. El que passa és que un dels objectius del departament d'aquest any, que és el benestar digital, que la definició del benestar digital seria: utilitzem la tecnologia si és necessària, si no, no cal utilitzar-la. Llavors ja va molt de la mà de tot això d'haver retirat els mòbils perquè no eren necessaris, perquè s'estava duplicant una eina tecnològica, i després també està facilitant el fet de que no sempre cal fer-ho tot amb l'ordinador. Si és necessari, sí que s'utilitza i es té el dispositiu i és fantàstic. Si no és necessari, no cal utilitzar-lo i es pot fer d'altres formes. Vol dir que sí que és cert que no tenen un mòbil a l'aula, que abans els nens estaven enganxats amb ell, però bueno, que encara ho estan fora.
1: Bueno, sí, i venint de l'època de vacances suposo que també, sí.
2: Però no, a nivell didàctic, a nivell docent, no hi ha massa efecte. Tota la part de programació robòtica, que sí que es feien algunes coses amb mòbil, o s'utilitzen tablets que tenen els centres per aquest fet, o amb l'ordinador mateix ja es pot utilitzar.
1: Val, i ara el tema de la intel·ligència artificial. Com s'han traduït a les aules i com diguem-ne, podem, de certa forma, regular-ho o...
2: A veure, la introducció a les aules ha estat descontrolada totalment, perquè el que ha passat és que l'alumnat ha començat a utilitzar IA per la seva banda sense control des de casa o des del mateix centre, i el professorat ha utilitzat la IA com a suport per la tasca docent. No hi havia un marc referent. Aquest marc referent l'any passat es va iniciar, la Generalitat va fer un decàleg, per dir-ho així, no és un decàleg, va fer un...
1: Recomanacions.
2: Unes recomanacions, però que no eren oficials.
1: Vale.
2: Aquest any, el Departament d'Educació ha concretat que es faran les recomanacions oficials per educació, però bàsicament està estipulat i està molt, molt, molt concretat que la IA està aquí, ha arribat, no marxarà, és a dir, ha arribat per quedar-se. El que hem de fer és utilitzar-la de bona manera i aprendre a l'alumnat a utilitzar una IA de forma responsable. És una oportunitat per l'alumnat, perquè ens permet treballar diversitat d'aprenentatge, ens permet crear contingut que abans el fèiem d'una altra forma o anàvem buscant i ara mateix te'l pot crear específicament, però el que sí que no podem perdre el fet que l'educació no necessita que faci tota la tasca, sinó que el nen i l'alumnat comprengui el que està fent. Llavors, la idea és això. Hi ha una frase que m'agradava molt que va fer, que era que la qüestió ja no és si fem servir la intel·ligència artificial, sinó com la utilitzem de manera segura, crítica i responsable, que és l'objectiu final de qualsevol intel·ligència artificial. No és que la puguem utilitzar, sinó que sabem per què la utilitzem, com i que aprenguem amb ella.
1: Clar, ara molts treballs segurament estan fets amb intel·ligència artificial. Els docents tenen mitjans per detectar que això no ho has fet tu, a l'alumne?
2: Hi ha moltes formes de reconèixer que hi ha autoria d'IA. El que passa és que Ara, l'altre dia vaig estar mirant normatives de centres, i això, sí. Hi ha centres que el que fan és que, davant del dubte, es pot demanar la presentació oral.
1: Oral,
2: clar. Amb la qual cosa, el nen ha d'haver integrat tot el que... Que tampoc està malament utilitzar la IA per preparar-te una cosa si tu després ets capaç d'analitzar-ho tot, uh-huh. I saber què és el que estàs treballant. Sí que hi ha eines, també. Hi ha intel·ligències artificials que són capaces de detectar quin nivell d'intel·ligència artificial hi ha. Mm. Però sempre és el peix que es mossega la cua. Hi ha intel·ligència artificial que et permet fer això, sí. I altres que et permeten ocultar-ho més. És un peix. Aquí entra molt la coneixença de cada professor del seu alumnat. Saber com és l'alumnat, com ha anat evolucionant, mm-hmm. Saber què és capaç de fer, què no és capaç de fer, intentar... I, sobretot, jo crec que ha d'haver-hi molt anar de la mà, molt diàleg entre alumnat i professor per entendre que és una tasca d'educació i que és conjunta i que no val la pena enganyar, sinó que la idea és intentar tenir recursos per després en sortir-te.
1: Ara tot just acaba de començar el curs, però no sé si has tingut ja contacte amb algun docent o equip directiu i t'ha reflectit aquesta problemàtica, diguem-ne. Potser és massa d'hora encara, no?
2: Encara és massa d'hora, encara no m'ha donat temps d'anar a tots, clar, els centres. El que sí que l'any passat la majoria de centres va renovar l'estratègia digital de centre, que és el document que gestiona tota la part digital de cada centre a nivell d'alumnat i professorat, i la intel·ligència artificial és un dels temes que tenen molt previst a tots els centres, sobretot secundària, però que tenen molt previst de poder abordar, perquè és un tema que és molt actual. I és una problemàtica si no ho pots gestionar bé.
3: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
4: Ei, molt bona tarda, companys del Connectat. Soc el Guillem Plans i recomano escoltar la Mar Pujol. La primera vegada que ho vaig fer va ser perquè el cantant Guillem Gisbert, ex dels Manel, va recomanar escoltar-la. I des d'aleshores només ha fet que pujar, ja és molt coneguda, però per si algú encara no la coneix, el seu darrer àlbum es diu Cançons de Rebost i jo recomano escoltar Avellaner, Berta Avellaner. D'acord? Moltes gràcies i una abraçada.

0: A Terra, a Badalona, una nova llibreria especialitzada en àlbum il·lustrat, literatura infantil i juvenil. S'anomena Les Pomes i és el projecte personal de l'Empar Sabater. Un nou espai cultural ubicat al vell mig de la ciutat, al carrer de Canonja Baraneda, número 67. Parlem amb la seva fundadora, l'Empar, per saber com ha estat el camí per arribar fins aquí. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Empar Sabater, fundadora de la llibreria Les Pomes. Què tal, Empar? Bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda, molt bé.
1: Bé, una llibreria, Les Pomes, fundada per tu. Com neix aquest projecte?
2: Doncs mira, Les Pomes neix, òbviament, per una inquietud personal. Tinc un vincle personal, no?, amb el món literari, sempre des d'una mirada adulta, i el fet de, quan es vaig convertir en mare, farà quasi 5 anys, doncs això, diguem-ne, que va obrir un univers que en aquell moment desconegut per mi, i em vaig adonar que hi havia molt de fons i molta literatura i molt interessant i molta il·lustració, bueno, que rodeja la infància, no? Llavors, a partir d'aquí, allò que comença, bueno, doncs com comencen molts projectes, comença en telèfon, no?, fent un toc-toc a una porta i veure, ostres, això potser té sentit, això comença d'una altra manera, això ho veus així, això ho veus allà, i a la que te n'adones, doncs el 5 de setembre del 2026 estàs inaugurant una llibreria infantil i juvenil.
1: Quant de temps ha durat aquest procés?
2: Mira, ha sigut un procés dur, perquè diguem-ne que el comença fa, no diria que un any, però fa ben bé 10 mesos, i ens ha costat molt també per la part de, bueno, del lloguer, de la reforma, de les obres, de tramitar totes les comandes de llibres. Bueno, és un procés complex i dur, és com una carrera de fons, no?, que sol dir.
1: Entenc, pel que ens deies al principi, que tu ja et dedicaves al món editorial abans d'estrenar la llibreria.
2: No, en l'àmbit professional, com a tal, la meva

0: conegut dintre del món infantil. Hi ha un tast de fotollibre, de fotoliteratura, tast de llibre-joc, hi ha una part àmplia de coneixements, però els coneixements sempre, no?, des d'un punt de vista lúdic, des de l'humor, des de la gràfica. Hi ha primeres lectures, hi ha còmic infantil i juvenil, narrativa infantil i juvenil, i després hi ha una secció que l'he anomenat popurri d'adult, perquè realment, bueno, és un popurri de llibres que ens connecten, o de còmic d'adult, o gràfica d'adult, però això és només un tastet petit, quasi com un capritx de la llibretera. També hi haurà una petita part de papereria o de joguina, però sempre vinculada al món literari d'aquest tipus de joc.
1: De tot això que has comentat, m'agradaria centrar-me un moment en l'àlbum il·lustrat. Per tots aquells qui no coneguin què és o no el dominin, no me n'amago, jo mateix ara m'has pillat una mica. Què és un àlbum il·lustrat?
0: Mira, l'àlbum il·lustrat en si mateix és un suport, no? Nosaltres vegades parlem com a llibre, no? O com... No, i això la Piu Martínez i l'Anna Juan, que són dues especialistes en àlbum il·lustrat, que tenen un llibre, per cert, meravellós, que es diu Cada uno ve lo que sabe, ho expliquen francament bé, no? Perquè realment és una conjunció de dues coses. Per un part, està el que seria la part literària, és a dir, no?, la història, però en si mateix la il·lustració acompanya molt aquesta història. Diguem-ne que van de la mà, no és una cosa que sostinga l'altra, no? Sinó que la il·lustració té el seu pes i la història té el seu pes. Hi ha àlbums il·lustrats que no tenen paraules, no? Ara mateix estic aquí a la llibreria i estic parlant amb tu, i hi ha un àlbum il·lustrat que es diu Només una nit, que és de l'Andrea Antinori. Aquest àlbum il·lustrat no té paraules, perquè en si mateix la il·lustració és l'exercici de la història, no? Llavors, sempre, a més, li donem molta importància quan nosaltres estem parlant i algú ens visita i ens diu, no?, aquest llibre, dic, aquest és el non-stop del Tommy Ungerer, no? Perquè aquestes persones tenen un nom, són uns il·lustradors i, bueno, són uns artistes òbviament meravellosos.
1: Per tant, la gran diferència amb, per exemple, obres il·lustrades, com podrien ser llibres de lectura als quals estem molt acostumats, on apareixen moltes il·lustracions o moltes imatges, molts dibuixos, és la quantitat de lletra que hi hauria en aquests àlbums il·lustrats.
0: De vegades no necessàriament, perquè hi ha àlbums il·lustrats que tenen també molt de text, sinó que d'alguna manera els llibres el que tenen és que les imatges són un acompanyament de la història. En canvi, en els àlbums il·lustrats, és la pròpia il·lustració acompanya no, i forma part en si mateix de la història. Diguem-ne que anirien de la mà, sí? I no com un acompanyament que li pots treure o no treure, no, aquella il·lustració. En aquest cas, no, perquè diguem el pes important el té la feina també de l'il·lustrador.
1: Sí, és una part important del missatge, entenc.
0: Sí.
1: Més enllà de totes aquestes temàtiques, si no m'equivoco, també teniu una zona d'estampació on els lectors poden crear els seus punts de llibre personalitzats, no?
0: Sí, la imatge gràfica de la llibreria són tres petites pomes, que en realitat no són pomes com a tal, sinó són les llavors de les pomes, no? Aquí hi ha un exercici visual perquè els nens en realitat són les llavors, no? Són el futur, són les coses que plantem, no? I que creixeran. I vam fer una imatge gràfica secundària, que són com les formes que acompanyen, i vam fer una zona d'estampació, perquè al final les formes són els elements, no, gràfics en el qual comencem a composar, no, el nostre cervell, no, el cercle, el quadrat, el triangle, sí? I vam fer una petita zona d'estampació on els nens, bueno, els nens i de vegades no tan nens, que també els adults s'atreveixen, poden fer o bé les seves targes o punts de llibre, i és una iniciativa que està agradant molt. Haurem de fer més idees perquè ens han visitat molt, així que haurem de portar noves idees també perquè puguin venir a jugar.
1: Sí, sí, com a mínim disruptiu, almenys aquí a la ciutat. Ara comentaves la importància de les pomes a la vostra llibreria. Quin pes han tingut en la concepció d'aquest projecte?
0: La imatge gràfica o el nom en si mateix, en realitat és un homenatge a les dones de la meva família. La meva mare es diu Pilar Fandos Manzana, la meva iaia es deia Pepica Manzana a l'Adren i la seva germana es deia Carme Manzana a l'Adren. Llavors, és un homenatge a elles, que van ser i són, sobretot la meva mare, grans lectores, i bé, i d'alguna manera, per això són tres, no? I bé, és un petit homenatge també a elles i també als orígens, perquè jo soc de la ciutat de València i elles són de València.
1: És una d'aquestes marques o un d'aquests noms que realment amaguen una història darrere.
0: Sí, correcte, sí, sí.
1: I Empara, abans de passar a parlar de qüestions més generals, et volia preguntar com han anat aquestes primeres setmanes, com valores aquests primers dies de negoci?

0: La veritat és que ha sigut una festa. L'acollida, estem en una zona privilegiada, això també ho sabem. El carrer és un carrer amb molt de trànsit i l'acollida per a les famílies ha sigut, la veritat és que espectacular. Tothom molt content, tothom ens ha felicitat per l'espai, ens ha felicitat per la iniciativa, ha agraït molt el fet de cobrir. Sabem que ara som una novetat, que no serà fàcil continuar, perquè avui en dia obrir un negoci, no? A peu de carrer és un repte, i si li afegeixes que són llibres, doncs és un repte per dos. Però, francament, estem molt contents. Pensem que, a més, la nostra proposta pot encaixar, perquè, tot i que tenim a les companyes meravelloses de Santa Martí, tenim a la Carla i a l'Elaia, que estan a mitja mosca, pensem que sempre les llibreries, no?, el que fan és aportar i sumar i crear gremi i fer xarxa.
1: De fet, ho has comentat que la llibreria està al centre, a un lloc privilegiat de Badalona, precisament al carrer Canonja Baranera número 67, i comentaves que la idea entre les llibreries no és la de fer competència, sinó la de créixer. Vosaltres, quines dificultats creieu que pot tenir el negoci o que heu tingut a l'hora d'obrir-lo en quant a creixement, en quant a risc de grans llibreries que poden ocupar aquests espais que imagino que estan al centre, doncs tenen lloguers prou elevats?
0: Sí, ho has dit molt bé. Avui dia el tema dels lloguers pel petit comerç és una problemàtica molt gran, ho és per la vivenda i és també pels comerços, perquè pràcticament destinem el que seria un jornal d'una altra persona, no? o el salari que podria ser un treballador, el destinem a aquesta part. Hi ha unes despeses fixes que són importants. Al final, òbviament, no? Qualsevol comerç paga llum, paga taxes, paga tributs, no? Pagues llum, pagues internet, pagues multa, no? pagues segurs. Tot això són unes despeses molt, molt, molt importants. El llibre en si mateix no és un producte car. A més, existeix la xarxa de llibreries. El llibre és un producte, afortunadament, molt protegit. Per tant, també la sort que tenim les llibreries és que només es pot fer un 5% de descompte com a tal, però el podem fer nosaltres, el pot fer Amazon o el pot fer qualsevol altra cadena molt més gran, sí? Nosaltres pensem que en realitat és molt dur tirar endavant, però confiem molt en la gent, confiem al final en poder sempre donar un molt bon servei, perquè som igual de ràpids, les llibreries som igual de ràpides servint llibres que ho puguin ser altres distribuïdors. Òbviament no tenim a les llibreries un fons de 10.000 llibres, perquè no ho podríem tenir, i tampoc tindria sentit, perquè no els vendríem, però sí que tenim la capacitat de respondre molt ràpidament a l'hora d'encomanar llibres, que normalment entre un dia i dos dies solen estar a la llibreria. I això de vegades a les persones els sorprèn.
1: Sí, sí, al cap i a la fi aquesta és la gràcia i un dels avantatges del comerç local. I, en part, per anar acabant, has comentat l'existència de les llibreries La Mitja Mosca, Santa Martí, però tot i això, creus que era necessari un nou punt de cultura, sobretot enfocat cap a joves i infants a la ciutat?
0: Sí, com explicava al principi, no, la idea de crear aquest espai va néixer en el seu moment, no?, d'una necessitat primerenca, que és que jo vaig ser mare, no? I jo tenia aquesta necessitat, no?, de al final, quan volia un espai íntegrament per la infància, no el tenia, no? Tenim, òbviament, les biblioteques, que són espais claus pel desenvolupament de tots els infants, però la realitat és que molts llibres jo marxava a Barcelona a comprar-los. Llavors, de fet, ahir un client que ens va visitar, que va venir a comprar un llibre per un regal pel seu fill, ens va dir, ostres, que bé no haver de marxar, no?, a Barcelona a comprar.
1: Sí, sí.
0: Crec que moltes vegades tots estem... ens encanta això, ens encanta fer vida de barri, ens encanta baixar, ens encanta el comerç moltes vegades també només per visitar. Llavors, crec que era molt important i els infants venen, gaudeixen i tenen un espai propi perquè al final són... són unes petites persones que també tenen les seves necessitats i és important, no?, arribar a ella.
1: Sí, sí. Doncs, en part, només em queda desitjar-te molta sort i molts encerts i llarga vida a la llibreria Les Pomes durant tots aquests anys que venen cap endavant.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per la vostra conversa i pels vostres bons desitjos.

I amb aquesta interessant iniciativa que ens arribava des de Badalona, tanquem aquesta edició de dilluns del Connectats, esperant que demà també us vingui de gust acompanyar-nos quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'Aida Membay Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The Households, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix. Es tracta d'una peça experimental, comissariada per ella mateixa i pels arquitectes i investigadors Ursicino Endama Ensé i Xavi Rodríguez Soriano. Valldoreix dona aquest divendres el tret de sortida de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge amb una programació que comptarà amb cultura popular, activitats familiars, música i gastronomia. La festa incorpora enguany més propostes per a tots els públics i compta amb la participació d'entitats i associacions de la vila. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat, sota el lema Mobilitat per a tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran aquest diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit.